0: Teu carrusel que van fer amb tots els joves. Els Mossos d'Esquadra tenien gent encapsulada, sense cap perill, els van agafar, els van tirar a terra, els hi van fer ferides.
1: Esports, al Camp Nou acollirà la final de la Champions masculina de l'any 2029. Així ho ha decidit avui la UEFA. Serà la tercera vegada que el Camp Nou acollirà una final de la màxima competició europea.
2: Derrota de l'Espanyol 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano. Els blanquiblaus, que perdien 2-0 al descans, han signat una primera meitat molt dolenta. A la segona, Roberto ha retallat distàncies, però l'Espanyol no ha pogut capgirar el marcador i suma 7 punts de 18 possibles.
1: El Madrid, per la seva banda, ha guanyat per 2-3 al camp de l'Elche. Carlos Espí ha fet el gol en el temps afegit, el gol de la victòria. El Madrid guanyava 0-2 al descans, però l'Elche ha arribat a empatar a 2 en la segona meitat. Els blancs sumen ara 15 punts dels 18 disputats fins ara.
2: També jugat a primera aquest dimarts, l'Alavés 0, València 1. És la primera victòria del València aquesta temporada.
1: El Barça jugarà aquest dimecres a 2:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander. Hansi Flick ha assegurat que encara no sap si farà rotacions.
2: En bàsquet, Nikola Mirotić és nou jugador del València. L'ex del Barça podria debutar precisament dissabte a la Supercopa d'Espanya contra el conjunt blaugrana.
1: I en waterpolo han quedat definides les semifinals de la Copa Catalunya Femenina. El Sabadell s'ha desfet del Barceloneta aquest dimarts per 14-8 en el partit de tornada. Aquestes semifinals les jugaran per una banda Terrassa i Mataró i per l'altra Sabadell i Catalunya.
3: Fins aquí les notícies. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Amb un horari nou.
5: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
3: Catalunya Nit.
4: Un informatiu en profunditat.
5: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
5: Amb horari nou.
4: De 9 del vespre a 11 de la nit.
5: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
6: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
7: Roger, no és tan difícil, és que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
8: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
6: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
9: De dilluns a divendres de 6 a 7 a la tarda de Catalunya Ràdio...
8: És una promo ni res, Roger.
9: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
10: Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu vos guard! I visca el

0: weekend. La barbacoa és un estri molt més antic del que us pugueu imaginar.
1: A veure, Peyu, com diguis que els egipcis ja quedaven els diumenges per fotre una barbacoa i fer la cervesa, m'aixeco i me'n vaig, plego.
0: Doncs mira, ara parlo amb administració i que et preparin una mica tot el que seria el finiquito. Perquè...
2: Adéu, Xuri.
3: Seré més ample.
0: Els egipcis feien servir graelles rudimentàries de bronze i ferro fa més de 3.000 anys.
1: Xuri. Mira, l'especialista en Egiptes
0: sí.
1: que va venir la temporada passada...
0: L'Irene Gordon.
1: Ens fotrà una denúncia que ens cagarem els calces.
0: S'han trobat exemples dibuixats en representacions funeràries.
3: A veure, t'ha d'agradar molt la carn a la brasa, eh? Sí. Per fotre una barbacoa en el taüt allà dibuixat.
0: Mira, un paró que li devia agradar molt l'entrecot. Hòstia. Però quan em mori, vull que em pinteu. Què vol que li pintem? Un retrato de la seva dona, els seus fills? Deixa. Uns senyors allà fent un xai a la brasa. Eh? El nom, que sapigueu, de barbacoa és un invent dels espanyols. Això és així.
4: Aviam, no m'estranya. És una cosa de senyor sense samarreta, cremant carn, sí. bevent cervesa, sí. exhibint testosterona. Vull dir, els finlandesos no ho han inventat. No.

0: Tampoc és que ho inventin els espanyols directament. Bàsicament el que van fer els espanyols és agafar el nom, van robar el nom...
1: No em diguis!
0: ...als pobles indígenes del Carib quan van colonitzar tot el que seria Cuba i Puerto Rico. La paraula barbacoa és d'origen taíno, i que era la llengua que parlaven allà, i els hi van dir, bueno, quan van arribar allà, bueno, que ponen tu DNI, habla en cristiano, sí. I me quedo la barbacoa per mi, diguéssim. De fet, a Catalunya, el tema, no sé si ho recordareu, jo, el de dir-li barbacoa, és una cosa relativament moderna, també. Sí, quan jo era petit, ningú deia, fem una barbacoa.
2: Ningú.
0: La gent quedava per fer carn a la brasa.
2: Ah, ja, sí.
0: És o no?
2: Ja. Barbacoa és de castellans.
0: És de castellans.
2: És de castellans, això.
0: A veure, és correcte, el nom. L'Institut d'Estudis Catalans...
2: Perquè són uns castellans tots.
0: Els de l'Institut d'Estudis Catalans?
2: Sí.
0: No sé.
3: Veure, jo també em faig de barbacoa.
0: Sí?
2: Perquè vius a Molins de Rei.
0: Oh! Oh! Que és bèsties.
2: Oh!
3: No, que racista.
0: Els catalans en fem, és veritat, però si tu dius... Quedem diumenge i fem una mica de carn a la brasa.
4: Ara, sí, senyor.
0: Això és el que
4: s'ha de fer. Una barbacoa, per favor.
2: I alioli.
4: Per favor, si a la vostra colla hi ha algú que diu quedem per fer una barbacoa, ojo,
2: no, ojo,
4: ojo, ojo.
2: No, ojo, saps per què, ojo? Bueno, perquè podria ser un infiltrat de la Policia Nacional.
1: Ah, senyor.
2: O de la Guàrdia Civil. D'aquests que s'infiltren a les CDRs i a la CUP.
0: Sí, senyor.
2: I acaben de nòvios.
0: Ara. Si la vostra xicota diu barbacoa, ja podeu començar a mirar...
2: És nòvia. Ai, és...
0: Mireu-li el WhatsApp.
2: No li presenteu els pares.
0: Bé, a mitjans del segle XX, sobretot als Estats Units, la barbacoa passa de ser una necessitat per cuinar a convertir-se en aquesta mena d'esdeveniment social. Que és
3: amb ara. Un excessiu protagonisme dels homes.
0: Sí, que és veritat.
3: Perquè no sé què us passa als homes amb el foc, veieu, una mica de brasa i us agafa un no sé què.
4: Jo sóc el típic que sóc el que vaig proveint de cerveses.
2: Ja
4: però jo allà...
2: Jo sóc el que està al costat d'enfeixades i sí. No se fot res i agafa les
3: cerveses.
4: I qui
2: la fa a casa vostra?
4: Els amics. En Callís.
2: En Callís.
0: A mi m'agrada fer carn a la brasa, però a mi s'obren una mica tota aquesta gent. No se t'apagarà. No ves que aquí se te farà massa de llum.
3: Puja-la una mica, puja-la una mica.
0: Són homes que de dilluns a divendres no fan res. I al cap de setmana tenen la necessitat de demostrar que fan... que és, val més que no facis res com el resto de la setmana.
1: I moltes eines, eh? Moltes eines.
0: Sí.
4: Tu, Peyu, quins amics tens? Quins amics?
0: Bueno, tenia ja, no els
4: tenia. Ah, tenia.
0: Aquests ja està. Cada amic que ha intentat opinar mentre feia carn a la brasa, l'he despedit. Ja no som amics. Carles Fiori, Rafael Feixedes, Laia Glucarnau, Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Un savi per conèixer, Peyu. Un biòleg marí, doctor en ciències biològiques i director del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Ha escrit articles a revistes científiques d'arreu del món i d'alt prestigi, com la britànica Zoological Journal of the Linnean Society. Des de fa 40 anys s'ha especialitzat en taxonomia. Ara us ho explicarà, però ja us avanço que passa moltes hores bussejant dins de coves on poca gent ha pogut entrar amb l'objectiu de trobar éssers, diguem-ne, llefiscosos.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Daniel Martín.
2: Bravo! Bravo! Bravo.
0: Daniel, que dones la mà amb vehemència, eh? Si agafes els cucs igual, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta, què has menjat avui per esmorzar?
3: Una entrepà d'anxoves amb formatge.
0: Anxoves, eh?
4: Anxoves i formatge, eh?
5: Bo, sí.
4: Bona combinació.
6: No, però no hi ha contrast aquí, és fort i fort.
0: Sí.
5: Bueno, depèn del formatge.
6: És fort. Bueno, quin tipus de formatge
3: era? Era manxego. Era
0: hòstia,
3: fort.
0: Hòstia,
5: fort, fort, fort, fort, hòstia, fort. Quina xerró. Quina xerró tot el matí.
0: Anava ben
4: aigua.
0: A veure, Daniel, ets biòleg marí, t'has especialitzat en taxonomia. Ens vas enviar un correu amb aquestes paraules que llegiré textualment, que deia: dit de manera planera, des de fa gairebé 40 anys em dedico a posar noms a cucs marins. És una bona frase per resumir la teva feina?
3: És una bona frase, sí, sí, és exactament el que faig.
0: O sigui, tu en el teu dia a dia et vas a fotre dins de l'aigua i busques cucs.
3: Sí. Sí, sí, això és el que faig. Vaig a l'aigua, agafo normalment mostres del fons del mar,
0: sí,
3: i miro el que hi ha per allà dintre.
0: Ah, no ho mires allà in situ?
3: No.
0: Tu agafes un tros de terra, diguéssim, un sac de terra?
3: Sí, agafo amb una draga.
0: Què és una draga?
3: Una draga és un instrument que és com una cullera, que el baixes des d'una barca i es tanca dintre i puja la sorra a dalt.
0: D'acord.
3: També puc agafar-ho amb un tubo baixant a fent immersió o agafant, sí, una mica d'algues de les roques, depèn del que estigui examinant. Doncs això ho porto al laboratori i allà és on ho miro, perquè la major part dels cucs que estudiem nosaltres són molt petits.
0: Clar. Molt petits, quan dius molt petits, perquè ja comencem amb això. Jo, quan hi ha un biòleg, que jo m'he dedicat tota la vida a estudiar, i veus una cosa que fa un mil·límetre. De veritat, dona la vida per això.
3: Sí. No. Bueno, hi ha cucs que fan menys d'un mil·límetre.
0: Veus? Ja hi sos.
3: I n'hi ha que fan més d'un metro.
0: Clar, clar. Ah. Més d'un metro? Un
4: no,
0: cuc, eh?
4: No és una un cuc, serp, eh?
3: No.
4: És una anguila.
3: És quasi bé una serp, sí.
0: Clar, clar.
3: De fet, n'hi ha alguns, crec que per l'Àsia, que poden arribar a fer quasi 3 metres.
0: Hòstia.
3: Gruixuts com un dit.
4: Un congre.
3: Sí, i mengen peixos.
0: Ah! No. Cucs marins, fas exclusivament?
3: Sí, bàsicament marins.
0: I això és una feina que no entenc... O sigui,
4: es paga bé, això?
0: No ho sé, ara ho pregunta... No. Calia aquesta pregunta?
4: Bueno.
0: Fem-la, va. Vinga, es paga bé, això?
3: A veure, jo treballo per l'Estat.
5: Sí que està ben
3: espanyol, per sí, desgràcia, però sí.
6: Què vols dir, per desgràcia?
3: Bueno, perquè a mi m'hagués agradat poder treballar fent aquesta feina en un centre de recerca...
0: català.
3: Que pertanyessis a l'Estat català, però el que jo treballo, bueno, de fet, bueno, pertany a l'Estat espanyol.
0: No te poden fer fora per dir això, no?
4: No.
3: Bueno, igual no els agrada, però... Bueno. De fet, ja...
6: No hi deu haver gaire
3: gent. Sí, hi ha molta gent.
6: Ah, sí?
3: Treballo pel Consell Superior d'Investigacions Científiques,
0: sí,
3: i hi ha com unes 15.000 persones treballant.
4: Oh, collons!
0: Hòstia, Déu-n'hi-do!
6: Però buscant cucs tots?
3: No, no.
0: Ah, ah, ah! No, busca cucs, de fet,
3: el que sí que estudia... Qualsevol cosa que us podeu imaginar... que es pugui estudiar o que no.
0: Els líquens.
3: Sí.
0: Tot s'estudia, s'estudia tot.
3: Música, filologia, jo què sé, qualsevol cosa.
0: És una feina, però, que de petit no sé si la volies fer, com perquè no saps ni que existeix. Jo em dedicaré a buscar cucs a sota el mar per estudiar-los.
3: No, jo de fet, de petit, més aviat volia ser ornitòleg.
0: Ornitòleg.
4: Però, bueno,
3: sí. Estudiar ocells.
4: Ocells.
0: Vas veure... Els ocells són més macos.
6: Objectivament.
0: Però mengen cucs.
7: Mengen cucs.
0: Va venir d'aquí, poder, no?
3: Bueno, mengen erugues.
0: No mengen cucs? Els ocells?
3: Les erugues són les larves dels insectes i els, sí, cucs són animals que no... Són animals de per si, no són una fase.
5: Ah, jo fa rato que m'he perdut, jo.
0: O sigui, quan tu veus un ocell amb un cuc a la boca...
4: No és un cuc.
0: No és,
4: és una larva.
3: Una larva d'un insecte.
0: Cago en Déu.
4: Ara.
6: Mira, estem aprenent,
3: D'una papallona, d'un escarbat.
0: Això hi ha algunes escoles que no ho expliquen bé, no?
3: Pot ser.
4: Per això aquest programa val la pena.
0: Sí, senyor.
4: Per aquests moments.
0: Ara,
4: per aquest senyor que s'ha assegut vingut aquí, val la pena aquest programa.
3: De cultura general, no?
0: Escolta'm, és fàcil trobar cucs nous, sí. Nous, entenem? Perquè cucs que ja existeixin, suposo que baixes i tu em vas trobant, que dius, ja els he trobat mil vegades. Sí. Hi ha un cuc, suposo que és, aparta't d'aquí, que ja t'he descobert 30.000 vegades, però descobrir-ne de nous...
3: És més fàcil del que sembla,
0: sí.
3: Perquè hi ha molta part de l'oceà que no està explorat.
0: Clar.
3: De fet, diuen que és més difícil explorar algunes parts del fons del mar que anar a l'espai.
0: Fixa't.
2: Ara te la... Per fer-te el xulo, això.
3: No. Pensa que si està... Al fons del mar pots arribar a 11.000 metres, 11 quilòmetres de fondària.
2: Oh, collons, ja.
3: Això són...
2: El Mediterrani no.
0: Aquí no toques,
3: no. El Mediterrani són 4.000. No,
2: 4.000.
5: Jo l'altre dia vaig fer allò snorkel i vaig baixar un metro i ja... ja...
0: Tu què hi fas a la teva edat fent snorkel? Ara? Que t'ha agafat?
5: Que t'agafarà una embòlia.
3: I no et petaven les orelles?
5: No, quan... però jo com veia aquells peixos vaig sortir ràpid, que a pesar de 11 quilòmetres és molt.
0: A quants metres has baixat, tu, Daniel?
3: Jo al màxim a uns 40.
0: 40 metres?
3: Sí.
0: No és pas cap...
7: Amb tu,
0: no?
3: No.
5: Home, si un tubo molt llarg...
7: Bueno, fent amnea...
3: A les meves bones èpoques podia baixar 15 metres.
0: Hòstia,
3: Déu-n'hi-do. Ara ja no baixo tant.
0: No, bueno, clar, és que baixes 15 i has de comptar que has de tornar a pujar.
2: Això sí. No, a mi és el que em passa. Jo em fico al mar i en lloc de baixar pujo. Floto molt.
0: I els cucs aquests surten o sempre viuen sota terra, sota el mar?
3: Sempre viuen a sota els sediments, excepte al moment que es reprodueixen, que hi ha una fase que va a parar a l'aigua i s'està un temps per l'aigua i després tornen cap a baix. La majoria són així.
0: Bé. Hi ha algun comportament estrany? Perquè normalment sempre ens fixem... Mm. Els animals que ens atrauen sempre són els taurons, no? Els dofins...
2: Les foques.
0: Jo el que he comprovat al llarg de la vida és que els que tenen els comportaments més raros i més curiosos sempre són aquest tipus, els cucs de no sé què. Hi ha un cuc que no sé què fa.
3: Sí, tenen comportaments molt, molt estranys, i una de les coses més gratificants que he pogut fer durant la meva vida ha sigut estudiar-los en viu i veure com es comporten.
5: I què fan? Però que siguin raros, què vol dir? Que...
3: No, raros no. Fan coses que potser no esperes que faci un cuc, com barallar-se...
7: Oh! Ah, sí?
3: Sí.
7: Peguen?
3: Es mosseguen.
7: Ostres!
3: Tinc un vídeo molt xulo gravat de dos cucs que es barallen i ho fan tan fort que un parteix per la meitat a l'altre.
5: Oh! Això m'està començant a agradar, eh?
0: Veus?
5: I per què es barallen?
0: Les seves coses
3: territori.
0: Tindran les seves coses, Fel.
2: No, eren germans.
5: Es barallen per una herència, segurament, devia ser.
3: No, pel territori, perquè... Hi ha un que té un espai que és seu i no vol que l'altre s'hi fiqui.
5: Hasta els cucs estan així, eh?
0: Sí, a l'oceà, que tens terreno per agafar tot el que vulguis.
5: Tira cap allà, home. Tira cap allà.
6: Aquest gra de sorra és meu.
0: Aquí el vull jo.
5: De merda, tira cap allà.
0: La biologia marina, i concretament els cucs del mar, no sé si és una especialitat amb molta demanda. Hi ha molta gent estudiant això, o estàs
3: sí, fent? Mira, ara fa un mes vam fer una conferència que ja és la quinzena, que es fa cada 3 anys,
0: sí.
3: I érem unes 200 persones.
5: Ai, coi.
0: 200 persones que estudieu els cucs.
3: I no érem tots els que estem,
0: Ho
3: vam fer a Alemanya i hi havia gent que no va poder venir,
0: clar.
3: Però sí, érem uns 200.
5: I el dinar, a la mitja part, de què parleu?
2: De cucs.
3: De cucs.
5: Clar.
3: Som bastant monotemàtics.
7: I aquella cosa que quan entres al mar sense ulleres, que vas per la platja, entres al mar i trepitges una cosa tova, però que són així grossos.
2: És una merda.
7: Que a la meva família sempre n'hi han dit cagarros de mar.
3: Ah, no, allò són
7: cucs?
3: No, són holotúries.
0: Veus?
7: Holotúries.
3: Són parents de les estrelles de mar.
7: Ah,
2: que maco.
3: És com si agafessis una estrella de mar i l'estiressis, no?, d'alguna manera. Són parents de les estrelles de mar.
5: És magnífica la passió i el carinyo amb la que parles d'aquestes coses tan fastigoses.
0: Sí, és que en tenim uns aquí sobre la...
7: A mi m'ha tocat fer una feina molt maca, gràcies a Déu que tinc aquesta feina tan preciosa.
0: Veus, la Mercè té aquí sobre el seu taulell del bar, tot de cucs en formol, bueno, en alcohol, no sé com estan aquí conservats.
3: En alcohol.
0: Fan una mica d'angúnia,
7: Sí.
0: Ens en pots ensenyar un, Daniel?
7: Mira, jo aquest l'he triat perquè m'ha fet gràcia, tu l'he vist.
0: A veure,
7: curiós.
0: Són bastant fastigosos per lo que estem, bueno, no?
3: Això és un mite que jo em dedico bàsicament a destruir cada vegada que faig una xerrada.
0: Per què no són fastigosos?
3: Perquè són molt macos si els veus en viu.
0: Clar.
3: Si estan així en formol o amb alcohol, que han perdut el color i tot...
2: És que perds molt, Quan et foten en formol, perds.
5: Sí. En general, les coses mortes...
7: Amb els dits,
0: està traient amb els dits ara mateix un cuc de dins un pot.
5: Ai.
0: Bueno, un cuc té potes, Jo pensava que no podien tenir potes, els cucs.
7: És com un calamar. Sabeu aquells calamars? En el xino te'ls serveixen així.
5: Vete aquí.
7: És veritat!
5: Home, això rebossat deu ser bo.
0: Qui estem veient ara? Qui és aquest?
3: Aquest es diu... El gènere és Ketopterus.
0: Ketopterus.
3: I el nom encara no hi és perquè és una espècie nova que hem trobat al Vietnam.
0: Se li ha de posar nom?
3: Li han de posar nom.
0: Té un nom. Ja. Xuriguera, no li podem posar xuriguera.
3: No, però sí que tinc pensat, si trobo alguna, aquesta no, perquè ja tenim pensat. L'hem dedicar a un déu vietnamita que...
0: Ah, sí.
2: Un déu vietnamita.
8: Bueno, però sí. El següent...
3: Sí, posem... Però si en trobem algun així que tingui...
0: Gràcia.
3: Gràcia, ja hi ficaré algú que tingui a veure amb el programa.
0: Renaixença o xuriguera. Xuriguera seria un bon nom.
3: Doncs aquest bitxo viu dintre d'un tubo.
0: Què vols dir?
3: Que, dintre d'un tubo que construeix ell mateix, que fa quasi bé uns 80 centímetres, i llavors amb aquests segments d'aquí es dedica a bategar per fer circular l'aigua i poder respirar i menjar.
2: Però seria com un cargolet de mar, no?
3: Bueno... Sí, però...
5: No li diguis que sí per
3: cargols de mar fan una closca que és de carbonat càlcic i aquest tubo és d'una substància, una mena de proteïna que es qualla dintre l'aigua i fa...
0: Vaja, que no té res a veure, xuriguera.
3: És com un pergamí, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí. Tens calculat quants cucs has descobert, tu, nous, espècies?
3: Jo ara li he posat nom a un centenar de
2: cucs.
0: Hi ha 100 cucs al món que els has batejat tu?
3: Sí, jo amb col·laboració normalment amb altra gent, no? Però sí.
0: És gros, això, eh?
3: Sí.
0: I com... Vols fer una pregunta, Joel?
5: Sí.
0: Vinga,
5: és que és això dels noms. Com que veig que tens aquest poder, que a mi em sembla collonant, de poder batejar una espècie, dues propostes, que és que si per exemple, trobes un... Mare de Déu, ara estic passant... Trobes un cuc suïcida, li pots dir cuc Cobain, i si en trobes un que té una coloració així com atigrada,
0: sí,
5: li pots dir cucurrupipi. I ja està. Vull dir, són idees que jo et llenço.
0: Molt bé.
5: I ja està, ja l'has de llençar.
0: Ho feu, això, de fer una mica la gracieta quan poseu noms?
3: Sí, normalment es pot posar nom per moltes raons.
0: Sí.
3: El més normal és que escollis alguna característica del cuc per posar-li el nom. No? Si té espines, doncs li poses espinós.
2: Clar.
3: Això és molt obvi. També li pots dedicar una persona, que pot ser un investigador, un amic, un familiar, a un lloc, no? I després pots...
0: El nom més raro que has posat, tu, el nom més curiós...
3: Jo he posat molts noms raros, però un dels que hi ha aquí...
2: L'he vist.
3: Es diu Oxidromus ocupa.
2: Ocupa?
3: Ocupa amb K,
0: sí,
3: perquè és un bitxo que viu dintre d'una petxina.
0: Mira.
3: I com que no està en el sediment, que és on solen estar aquests bitxos, sinó que viu en un altre lloc, doncs vaig fer el paral·lelisme amb el moviment Ocupa. A l'original, no al d'ara.
0: Tens algun nom que vulguis posar i que diguis és que he de trobar aquell cuc per posar-li aquest nom?
3: Hi ha dos que m'agradaria posar. Un és trobar un cuc que jo li pugui posar el nom de gènere i el nom d'espècie, perquè els noms tenen dos parts. Sí. El nom de gènere, que és com el cognom,
0: sí,
3: que li ve de la família, diguem, i el nom d'espècie, que és el que normalment esculls. Però si trobes un bitxo prou raro com perquè sigui un gènere nou, li pots també posar el nom del gènere. Llavors, si trobo un que estigui en un lloc que sigui un cap,
0: sí,
3: m'agradaria poder-li posar, no cal que pensis, no?
0: No cal que pensis.
2: Oh!
5: No. Oh! Sí. I te n'has enrigut del cucurrupipi. Escolta, estem
3: després,
5: allà, eh?
3: Després en tinc un altre. Hi ha un gènere que es diu Alita, i també m'agradaria, si trobés una espècie nova, poder-li posar Alita de pollo.
0: Molt maco.
2: Sí, bueno,
5: crec que estàs començant a jugar a ser Déu, eh?
0: Bueno, clar.
3: És un problema que tenen molts taxònoms.
0: És veritat. Ha descobert 100 cucs, ja. Arriba un
5: punt. No, però això no és conya, eh?
0: Hi ha mascles i femelles amb els cucs? O són
3: sí, són, normalment són heterosexuals. Hi ha mascles i femelles, sí.
0: Veus?
3: Hi ha alguns que són...
0: I per on... Perquè ens imaginem en el recorregut de tot el cos. Per on tenen lo que fa servir?
3: Normalment, els cucs estan formats per diferents segments,
0: sí,
3: i normalment els segments del cos són com repetits. Llavors, tenen gònades a cada segment.
0: Què dius ara?
3: La forma més primitiva és...
0: Què vols dir, que tenen diverses tites?
3: Tenen les gònades.
8: Gònades.
3: Les gònades són com els testicles o els ovaris.
0: Bueno,
3: no tenen tites.
0: No, d'acord.
3: Llavors, el que fan és...
0: Tot ells són una tita.
3: Sí. El que fan és emetre...
0: Per què estàs parlant com a expert, Arnau, tu, en cucs? No. Si no...
3: Es deu haver documentat.
8: No, perquè també tinc una afició que, amb el tema dels cucs.
0: Ja.
5: Em quadra bastant, Arnau.
0: Sí.
3: Doncs el que fan és emetre els gamets a la columna d'aigua i llavors es fertilitzen allà.
0: D'acord.
3: Llavors els embrions estan un temps en forma de larva visquent a l'aigua i després se'n van cap a baix.
0: Sí, entre mascle i femella no es toquen, pràcticament.
3: Hi ha alguns que fan unes coreografies que dansen una al costat de l'altre mentre van emetent els seus gamets.
0: Has voltat pel món o estàs centralitzat en el Mediterrani?
3: Treballo sobretot al Mediterrani, però he voltat per tot arreu. Sí, bueno, aquest cuc ja us he dit que és del Vietnam.
2: Del Vietnam.
3: Sí, i el vaig agafar jo mateix.
5: I es nota una mica per la roba que portes, que és molt
3: explorador. Sí, el barret, no? També. Sí.
7: I després què et diuen al control d'aeroport?
3: Normalment no dic res.
0: Ah, no? Que ho amagues entre els calçotets?
3: Poso la maleta i ho facturo i ja està.
0: Hòstia.
3: Però quan has de publicar sempre has de posar que tens un permís del lloc. D'acord. Perquè una cosa que fan molt els europeus, a part d'apropiar-se noms de les cultures indígenes, també és apropiar-se de...
0: dels descobriments dels altres.
3: Sí, i llavors quan fas un treball amb algun d'un altre país, normalment involucres algú d'aquest país i tens el permís de l'autoritat que sigui per poder recol·lectar. Uh-huh. A més, això està regulat ara.
0: Escolta, tu que voltes pel Mediterrani, com ens hem de preocupar pel Mediterrani, perquè aquest estiu ha sigut la notícia de l'estiu, no? Ha pujat la temperatura a una bestiesa. Això deu afectar els cucs, també.
3: Sí, afecta tot. I sí, ens hem de preocupar. Si no canvien les coses, doncs cada vegada tindrem més calor, les aigües més calentes, més episodis de tempestes violentes, etc. Tot i que aquest no és el meu camp,
9: Si no canvien les coses, que no canviaran.
3: Depèn de la gent, i com que la gent no canvia, pues...
2: depèn de tu.
5: I les llances dels pijos?
0: Què?
3: Les llances dels pijos sí que són un bon problema.
5: Ara. Aquí.
0: És una pregunta, això, Joel?
5: Sí, però doncs les pots treure totes.
0: Vinga, va.
5: Què fem amb aquesta gent?
3: I les barques que es porten sense títol també.
5: És un problema. També.
0: Quin problema? Quan dius un problema, quin problema generen?
3: Pues que, per exemple, quan tu fas immersió, estàs obligat a posar una bandera, que és la bandera alfa, que és blava i blanca, que vol dir que tens gent a sota l'aigua i vol dir que t'has de mantenir allunyat uns 20 o 30 metres per no afectar la gent que està sota. I normalment aquesta gent que no tenen títol o que no coneixen, el que fan és que us passa res i s'acosten amb la barca i tu els vas dient no, però com que no et senten es pensen que els estàs cridant i s'acosten. No?
7: Ui.
3: I més d'una vegada pues, algun ha passat per sobre de gent que està sota.
0: Sí. Clar.
2: Fa mal això.
0: Però això no t'ho expliquen quan llogues la barca? És que no n'he llogat mai cap.
5: No, és que no se n'haurien de llogar.
2: És que no hauries de poder.
0: No.
3: Jo crec que no se'ls hi explica, però bueno.
0: No sé. No n'he llogat mai cap, no tinc coneixement.
5: Vull dir,
0: tu sí, tu has llogat barques?
5: No em van explicar res, em van donar les claus i van dir, tira milles.
0: Tira, noi.
5: Sí.
0: I vinga.
9: Unes birres allà alta mar.
5: Sí, em vaig equivocar a l'hora de posar l'àncora, van barrancar amb dues pedres, i vaig quedar tot el dia quiet en un puesto. O sigui, no podia sortir. Va ser divertidíssim. No tornaré a fer mai més.
0: Daniel, tens calculat més o menys quantes espècies de cucs poden quedar per descobrir? Es pot saber, això?
3: Sí, hi ha gent que ha fet alguns càlculs basats en els estudis que fan i calculen que aproximadament unes 100.000 espècies.
0: 100.000 que encara no sabem ni què hi són.
7: Sí. Tens feina per estona.
3: I que segurament moltes desapareixeran abans de que algú les pugui descobrir, que això és una cosa que passa bastant sovint.
0: Clar.
3: Amb els canvis climàtics i tot això fan que els ecosistemes canviïn, llavors hi ha espècies que no poden resistir i ningú les ha vist abans. Mm-hmm. I, per tant, no arribaran mai a descriure-les.
9: Com els catalans d'aquí uns anys,
0: Abans que ens descobreixin.
7: Estàs comparant els catalans amb uns cucs?
9: Gairebé.
2: De terra, però.
0: Sí. Tens algun racó preferit de la costa catalana? Algun lloc on...
2: No
0: sé si per vacances també fas submarinisme després.
3: No, ara últimament no. Abans feia submarinisme per qualsevol cosa.
0: Sempre.
3: De fer classes, a treballar per divertir-me.
2: A Banyoles.
3: Ara normalment m'arriben les mostres... ja agafades.
0: Tu estàs al laboratori...
3: Sí.
0: I ja està, amb aire condicionat.
3: També amb el temps fas moltes col·laboracions amb molta gent i llavors te van arribant coses i...
2: Clar.
0: Molt interessant el dels cucs,
9: Home, no m'ho pensava. I ara per què se'ns acaba? Podríem estar tota la tarda,
0: Si vols fer més preguntes, fes-les, Fel. Hi ha temps, Si vols fer més preguntes, fes-les,
2: No, hi ha una pregunta. Lo d'estudis avançats de Blanes, a mi m'ha sorprès. Què collons són els estudis avançats
3: de Blanes? Això és una història que ve de l'origen del centre. Quan el van fundar, no sabien massa bé què fer amb l'edifici.
2: Yeah.
3: I llavors va haver-hi un grup de gent que van decidir a reunir gent de disciplines molt diverses per veure si hi havia possibilitat d'interactuar entre ells. Llavors vam començar un grup d'oceanografia, els biòlegs marins,
0: sí.
3: Després hi havia un grup d'astrofísics i un grup d'intel·ligència artificial.
9: A Blanes, tot això a Blanes.
5: Són avançats, però?
9: Us trobàveu allà al Cortijo?
3: També, sí.
9: Ah, havies anat tu, eh? Sí, és sí. Que em sonaves d'allà.
3: Sí, sí.
10: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Daniel, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
11: Vera!
0: La paraula d'avui és borralló. Borralló. A, borralló. Animal resultat de l'encreuament d'una burra femella i un lleó mascle.
2: No rieu, sisplau. Després de la mort del floquet de neu, el zoo de Barcelona vol sorprendre el públic amb un borralló. El resultat, de moment, són 25 burres mortes.
0: Bé, borralló. Petita porció de fibres aglomerades.
9: Jo, quan era petit, tenia la mania de fotre'm el dit al melic. Treia aquella mica de borralló, que s'hi fa, i m'ho menjava.
0: O, C, borralló. Es diu de la persona inexperta, que l'entabanen sempre per falta d'experiència.
7: El meu nano, el primer dia que van a treballar, de cambrer, li van dir que les propines eren per l'amo del bar. És que ets un borralló?
0: A, B o C?
3: Jo diria que la B.
0: La B, eh? Petita porció de fibres aglomerades.
2: Que em fa les menja.
0: Menjau.
7: Correcte!
0: Daniel, marxes amb l'encàrrec de que si descobreixes un nou cuc al Mediterrani, el bategis amb el nom de Xuriguera.
2: Opa.
0: I... Això, bueno, tu et faria il·lusió, no, Xuriguera?
2: Em faria molta il·lusió.
9: Home, t'ho diràs.
2: I tant.
0: Ja està.
2: Ploraria.
0: Daniel, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Bravo!
10: Penses que els de la Renaixença hauríem de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari.

0: Qui són aquesta gent, Arnau?
1: Avui sentim els Foo Fighters, la banda estatunidenca liderada per Dave Grohl, el llegendari bateria de Nirvana, el grup de Kurt Cobain.
0: Cobain.
1: Concretament sona la cançó Run, publicada l'any 2017 com a part del seu disc Concrete and Gold.
0: 2017?
1: Sí.
0: És molt recent, això, no?
1: Home, a veure, gairebé fa 10 anys.
0: Ja.
2: Passa molt ràpid el temps.
0: Sí, que és veritat.
3: Molt.
2: Sí.
1: Però és que aquesta gent té 30 anys de carrera.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: 30 anys de carrera.
4: Ara està a Madrid, ara.
0: Ah, sí?
4: Ah, van anar a Madrid fa pocs dies.
0: Els vas anar a veure?
4: Sí. No vaig poder.
2: Que t'agraden?
4: Sí.
2: Puta!
0: Els Foo Fighters.
4: Foo Fighters.
0: Mira.
4: A la meva època de jove.
1: Home, doncs, encara que ja els escoltessis en aquella època pretèrita...
4: Bueno, 2017 no, però ja eren davant. Clar,
0: 30 anys.
2: Ah, ja sí que és dolenta, per ser.
0: Bueno, deixem, avancem,
1: són
0: Arnau.
1: Són considerats una de les grans bandes de rock contemporani. Aglutinen 15 premis Grammy, entre els quals destaquen 5 Grammys a millor disc de rock, que és una xifra que no ha assolit cap altre artista de la història.
4: Imagina't.
0: Jo, quan vaig començar a treballar a Ràdio Flashback, que era una ràdio musical, i a mi la meva cultura musical és zero, els premis Grammy, em pensava que es deien Grammy, i que eren els premis del Grammy, diguéssim, dels músics.
5: Ai,
2: Cookie!
1: T'he de dir que allà la cultura musical també és zero a hores. Però bé, al marge de ser una banda indiscutiblement exitosa, els Foo Fighters també han cultivat l'encís i el gaudi per fer carn a la brasa o barbacoa.
0: Mira, és veritat que parlant de les barbacoes avui.
2: Sí,
0: ara tenia els cucs molt al cap.
4: És veritat.
5: No ens oblidem. Tot plegat, ens remuntem l'any 2015. Llavors, en Dave Grohl, cantant i líder de la banda, es va trencar la cama. I perquè l'espera fins a recuperar-se, no se li fes tan llarga, el baixista de la banda li va regalar una Big Green Egg and Death.
2: No fotis, una Big Green Egg?
1: Saps què són o no?
2: És una barbacoa.
1: Sí, correcte, no. Aquelles que tenen forma d'ou, fetes de ceràmica i de color verd fosc.
0: Ah, mira.
2: Sí, senyor.
1: Aquell regal va activar una passió desconeguda que tenia latent. Va obsessionar-se a fer costelles, pulled pork i brisket.
0: Això no engreixa got, això.
4: No.
1: Pensa.
2: El colesterol va bé, això.
5: Aquella obsessió que li va venir anava acompanyada d'una tècnica cada cop més depurada, i va començar a fer-se famosa en els cercles musicals.
2: Hòstia.
1: Tant és així que l'any 2017, quan gravaven aquest disc, Concrete and Gold, en Dave va decidir instal·lar una barbacoa al jardí dels estudis on estaven treballant.
4: Veus?
1: Com si ara aquí fora...
4: Sisplau.
1: Bé, aquí
2: no reclamo.
0: N'hi havia tingut una, passa que es va aixafar.
1: Com que gravaven els estudis East West Studios de Los Angeles, que són un complex de diversos estudis, al final cada nit hi tenia més de 40 persones, músics, tècnics i algú que passava per allà. Dave Grohl, antic bateria de Nirvana i líder de Foo Fighters, reconvertit en xef d'uns estudis de gravació.
0: Mira.
5: Que fort. Naturalment, aquella nova afició requeria un dispendi de temps important, de manera que anava fent de cantant, guitarrista, productor i mestre de barbacoa al mateix temps.
1: Enmig de la gravació d'unes veus, davant del micro, va exclamar: "Merda! Tinc la carn al foc." Va aturar la gravació i va sortir a girar els entrecots.
0: Això ha passat.
1: Això és una anècdota.
2: Està gravat, això?
4: És veritat, això és veritat.
2: En català ho va dir, també.
4: Sí.
2: Molt bé, molt bé.
1: Sigui com sigui, aquells sopars comunitaris van ajudar a teixir un ambient fantàstic entre tota la gent que treballava als estudis, i això es va transmetre en el resultat final de l'àlbum.
0: Mira.
1: Escoltem una altra peça d'aquell disc, Cuit a foc lent. Make it right. Música, mestre.
0: Ja t'hi veig, a feu.
4: Els ho portava la Iolio.
0: Havies anat a fer barbacoes amb els Foo Fighters?
4: Hombre, amigo, hòstia, uns quintets i la Iolio era jo l'encarregat, eh? Què tal, els Foo Fighters?
0: Fufai.
4: Amb ells els deia Fufai.
0: Com es diu ell? Com?
4: Juanito. Li deia així.
0: Juanito li deia.
4: Fufai.
0: Déu meu, senyor, és que no sé ni per què pregunto.
5: Mare de Déu.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Va, parlem de barbacoes.
2: Vinga.
1: Hi ha una marca de barbacoes que domina el mercat mundial, que són les Weber.
2: Oh, no sé si les...
3: És una mica de pijo del Maresme, sí, això,
1: què vols dir?
3: Sí.
4: Ha de ser del Maresme, concretament, el pijo?
3: El tinc identificat amb pijos d'aquesta zona.
4: Ah, vale.
3: No sé per què.
5: La barbacoa de casa meu fot 5 metres.
1: 5 metres?
5: Oh, és...
3: 5 metres?
5: Oh, l'heu de veure.
3: És guapa.
1: Et cremaràs tota la contrada.
6: Que tires amunt, has de ser 2 o 3.
5: No, has de ser una així... Les cadenes amunt.
3: Has de ser viril,
1: pujes... Va, us parlo de les Weber.
3: Sí.
1: La primera Weber la inventa l'any 1952 en George Stephen,
3: sí,
1: que era un senyor que treballava a una empresa que es deia Weber Brothers Metal Works.
3: Té lògica, de molt bé.
1: Sí, de Chicago. De Chicago. I estava cansat que el vent li apagués el foc, sí, i que el fum... Saps allò que fa el fum, que se'n fot a la boira?
5: El fum va amb els guapos.
3: Sempre.
1: Sí. Doncs això. Doncs,
5: que no duen a fumatge.
1: No sé si era... No sé si era guapo, no, el George Stephen, però per solucionar els problemes amb el vent se li va acudir una cosa, que és agafar una boia metàl·lica.
5: Una boia?
3: Una boia, sí, metàl·lica, eh?
1: Una boia.
3: Sí,
1: una
3: la boia, típica boia metàl·lica.
2: Les del mar, les del mar.
1: Les del mar, ah, sí, les que feien servir per senyalitzar les zones marítimes.
3: Ah, ara té més.
1: On tu hauries d'haver lligat en comptes de tirar l'àncora.
4: Ah, mira, doncs sí.
1: Lligues
4: allà. Si m'ho explicat.
1: Ja és igual.
4: T'anava borratxo.
1: La va partir per la meitat, li va afegir unes potes d'un pam i de d'aquesta manera va crear la primera barbacoa Weber amb la tapa aquesta.
3: Sí que tenen forma de boia,
6: o sigui,
3: les Weber.
6: I tot això passa perquè va fer la primera amb una boia.
1: Sí. Exactament.
6: La vida com és.
1: El senyor George Stephen es va fer...
6: Un
1: cimpint
6: de casualitats, eh?
1: No, hi ha gent que pensa. Què has inventat, tu, Fel?
6: Res, doncs res, però quan el tregui ja ho veus.
1: Doncs que sàpigues que el senyor Weber es va fer bastant milionari, eh? L'empresa Weber va revolucionar el mercat de les barbacoes i actualment poden arribar a vendre entre 3 i 4 milions de barbacoes l'any.
3: Aquest que diu un euro per barbacoa,
6: amigo,
3: són 4 milions d'euros.
1: Has de calcular més,
6: Cada any,
3: Cada any. No sé quan els hi queda per barbacoa. Bon pico.
6: Després d'impostos i...
3: Encara hi han de fer.
6: Pobre gent.
3: Jo anem a disseccionar la barbacoa.
4: D'acord, ara m'hi poso, però abans deixa'm dir-te, Peyu, que la barbacoa és molt més que un estri de ferro en forma de reixeta que se situa damunt del foc o de les brases per coure i aliments. La barbacoa és l'àmbit predilecte, l'ecosistema del cunyat, l'homo cunyadensis. És on podem veure el cunyat desplegant tot el seu plomatge, perdona, Juri, en la seva més pura essència. És l'home i el foc cara a cara, i un animal mort exactament com fa més de 500 milions d'anys. Això és la barbacoa.
1: Però la diferència és que ara no l'han anat a caçar, saps què et vull dir?
6: Ara entenc moltes coses dels meus amics.
4: El tam-tam, el tam-tam. La idea del tam-tam.
6: La
5: percussió paleolítica.
4: La cosa atàvica.
6: Els meus a casa, quan venen els meus amics, i fem una barbacoa, els meus amics...
4: Tam-tam-tam.
1: Ritme ancestral.
6: Anem amb taparrabos i una llança.
3: Sisplau.
0: Utilitat en una illa deserta.
4: Bueno, potser és l'utilitat en illa deserta més evident de tots els objectes que han disseccionat fins avui. Però, clar, has de tenir la sort de naufragar amb una barbacoa.
3: Bueno,
4: no,
3: tampoc no tens per què naufragar per acabar una illa deserta. Pots anar-hi tu voluntàriament a una illa deserta.
4: Jo no aniria mai voluntàriament a una illa deserta, Peyu. Tu pensa que aquestes alçades del món, si una illa està deserta, és per alguna cosa.
3: Bueno, però no...
4: I és el que penso jo.
3: Però hi ha gent que li pot fer gràcia anar a viure a una illa deserta.
4: Sí, bueno, pues pregunta-li a aquesta gent, a mi no.
3: Vale.
0: No. Utilitat com a joguina sexual.
4: Bueno, aviam. Tu ensenya-li una Weber Kamado Big Joe de ceràmica amb 2 nivells de cocció a un cunyat i veuràs com se li posa el penis.
3: Sí que és veritat.
4: Això sí, la Weber Kamado Big Joe de ceràmica amb 2 nivells de cocció val 1.500 euros i una caixa de 4 Viagres val 58 euros.
3: Val.
4: Tu, Xuri, per exemple.
5: Jo no necessito ni una cosa ni l'altra.
1: El Xuri la té de 5 metres.
4: Doncs
6: Està mort.
4: Sí.
0: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
4: Aviam, es veu que queden algunes tribus caníbals a la província de Papua Occidental, però el problema, pel que he llegit, és molt greu.
6: Ara m'he imaginat que digues a la província de Girona.
4: Bueno, poder també. El problema que he llegit és que són caníbals de boqueta. Són caníbals socialdemòcrates, Peyu. Per culpa de l'escarreta woke, s'han rendit a la correcció política i han renunciat a la seva cultura i tradicions. És una pena.
3: Llavors la descartem, la barbacoa, com a arma.
4: Sí, si no fem com els nazis a la Segona Guerra Mundial.
3: O
5: Sant Llorenç.
3: No la van descartar, però gràcies a Déu això ja no passa.
4: Jo diria que el Netanyahu està recuperant la idea aquesta.
3: Una mica.
4: Me fa la sensació,
3: Una miqueta.
0: Utilitat metafòrica.
4: Aviam, aquí he de reconèixer que l'únic poeta que s'ha atrevit a fer una metàfora amb la barbacoa és el senyor Jordi Dan.
3: Home.
4: El senyor Jordi, perquè la barbacoa era una metàfora, ho sabeu o no?
3: No fotis, però era metàfora de què? No
4: era de follar, Peyu, de follar, de què ha de ser? Totes les cançons de Jordi Dan, totes són metàfora de follar barbacoa. El sexo, sexo. No, el sexo, sexo no, hi ha metàfora.
2: No, però s'ha d'agafar per la part de darrere.
4: El putxirrutxi, el putxipuxi, tot vol dir follar. Tota la discografia.
5: Sí, senyor.
3: Ja me l'escoltaré.
1: No he escoltat mai la lletra.
3: Ja me l'escoltaré amb aquesta segona lectura. No sé, no sé, escoltaré. El Jordi Dan, ja el posaré.
5: Jordi Dan, fisca.
0: Propaganda del segle XIX.
1: La rutina diària i l'estrès t'estan emportant les ganes de viure? A Xurreria Fontrubí sabem com fer-te recuperar el somriure.
7: Ai, hi posen tant de sucre. Xurreria Fontrubí, greix per tu i greix per mi. Vaig a la Xurreria Fontrubí des de que sóc petit. Els fan tan bons, hi ha tant sucre, tant. Si no fos per ells, encara tindria les dues cames. Xurreria Fontrubí, greix per tu i greix per mi.
1: A la Xurreria Fontrubí som experts en xurros i en tot el que es pugui fregir. Xutxos, rosquilles, menys porres, que són de castellà, fem de tot.
7: És l'únic lloc on fan els xurros com a mi m'agrada. Fregeixen fins i tot la bossa.
1: Xurreria Fontrubí, 50 anys fent recuperar el somriure als que han perdut l'alegria, on no arriba l'esperança i arriba una paperina de xurros.
7: Xurreria Fontrubí, greix per tu i greix per mi.
8: La Xurreria Fontrubí.
0: Patrocina Històries per passejar el gos.
1: Bonic.
3: Sembla un, sembla un ninot. Sembla com aquells que tenen... Saps aquells ninots que tenen el cap més gros que el cos?
4: Sí, el perrito tristons.
1: Però això és l'angle de la foto. És així sanital, la foto, per si se li veu
3: aquest
1: cap.
3: Va riure, aquest gos.
1: És un whisky. És un mascle... Whisky. És un,
4: ja sabem coses de l'amo, ja.
3: Sí.
1: És un gos que és una mica una barreja de tot, eh? Una barreja de tot. Sí. Té 4 anys i és de la Glòria de Sant Boi de Llobregat.
3: Molt bé.
1: És gelós i és molt, molt tossut i es veu que sempre vol tenir la raó, tu.
3: Discutint els gossos, eh?
1: Sí. No, és d'aquell...
3: Dic que aquella època...
1: De morro fort.
3: Governava l'Artur Mas, que t'ho he dit.
4: Però...
9: Si sempre vol tenir la raó, té les mateixes característiques que l'home a qui acompanyarem. Passejarem amb un advocat que també és molt tossut.
3: Avui passegem el gos per Lebanon, Ohio, als Estats Units d'Amèrica. Som a 17 de juny de 1871. Ohio.
5: Música de sèrie americana.
3: Dallas.
1: És èpic.
3: Hem portat en whisky fins a Lebanon perquè és on ens espera en Clement Vallandigham, un advocat molt prestigiós. En aquests moments el tenim molt concentrat perquè està treballant en la defensa d'un cas molt mediàtic.
10: Ui, molt mediàtic. Ja sé quin deu ser. Aquell que va anar allà a Collbató amb el seu pare.
3: No és aquest, no.
10: Segur, eh?
5: Passa als Estats Units, no?
3: Sí. No, ja res a veure amb Collbató, als Estats Units.
10: És que només em ve, ara només em venia aquest.
3: El cas mediàtic ara és aquest.
10: Sí. És aquest.
3: El cas en el que treballa en Clement és el d'un gàngster molt famós que està acusat d'haver matat un home d'un tret. Però del cas del gàngster ja us en parlaré més endavant. Primer hem de repassar qui és en Clement i els seus orígens. Té 50 anys i és un advocat molt reputat. Cada cas que agafa es converteix en un esdeveniment mediàtic. La fama li ve de dues bandes. Per començar, per la manera com afronta els judicis. És un tio molt teatral, no? I les seves defenses són tot un espectacle. Uh-huh. Perquè us feu una idea, representarem com treballa una mica. Posem un ambient de judici, companys. Vinga. Una mica. Imagineu que som a un judici. Sí?
5: Judici als Estats Units, eh?
3: Estats Units.
4: El 1800 i pico, eh?
5: Aquí són diferents, eh? Aquí els judicis són diferents, eh?
3: Jo els que he anat...
11: No hi ha música de fons.
3: No.
11: En els judicis d'aquí no hi ha música de fons.
3: Jo que vaig anar...
5: En els judicis d'Estats
1: Units... Sí, aneu gaire.
3: Jo hi vaig anar una vegada.
5: Hi ha un home pintant sempre una...
4: Sí que és veritat. Sí que és veritat.
5: Amb els d'aquí, no?
3: Aquí no. Aquí normalment hi ha un jutge o una jutgessa parlant en castellà.
5: A la Guàrdia Civil.
3: Sí.
4: Sí, i ja està. I ja està.
3: Mobles molt com dels anys 70, no? Mobles antics.
4: Ja no porten perruques blanques?
3: No porten.
11: Però hi ha molta caspa.
3: Sí.
4: Ah, ben dit això.
3: Bé, en comptes...
4: Sí que ben dit això, eh?
3: En Clement...
5: És intel·ligent aquest tio.
3: En comptes de ser un dels advocats que presenta les proves de la defensa d'aquesta manera...
9: Magistrat, vull fer constar la prova de defensa número 7 al judici.
3: Ho fa d'una manera una mica més exaltada, diguéssim. Fel, faràs tu de Clement.
5: Ah, va.
3: Mira.
5: Calleu.
7: Amics del tri.
12: tribunal. Us demano la vostra atenció.
3: Sí.
12: Saben què és aquest objecte que tinc a la mà?
10: És un boli.
3: És un boli.
5: No,
12: aquest.
3: És un boli, no?
5: És un boli. Això és un boli, Fel.
12: Això pot ser un bolígraf.
5: Sí, no cridis.
12: Sí, pot ser un simple bolígraf.
5: Sí, sí.
12: O potser és una arma, oi? Potser és una arma. Amb qui matar? Ah! Ai, ai, ai, ai,
3: ai. Sí, sí, sí.
5: No cridis.
3: La representació ens dona una idea de quina mena d'advocat és. I el millor de tot és que és molt efectiu, eh? Guanya gairebé tots els casos. Això sí, la seva manera de treballar no és l'únic que l'ha fet famós. De fet, el que més conegut el fa és que el seu passat en el, és el seu passat en el món de la política.
4: Advocats fent de polítics.
3: Sí.
4: Un clàssic.
3: Sí. Ah, sí? Sabries dir un nom? Sí.
4: Mariano Rajoy.
3: Mira, és advocat, Mariano Rajoy.
4: De tota la vida. Advocado del Estado.
3: Ah, sí. Hòstia. No treballava no sé què del...
5: Sí, sí.
4: Mariano...
5: Sí, però era advocat, hòstia.
3: És advocat, ah,
5: era un registrador.
4: Soraya Sáenz de Santa Maria.
3: Un altre.
5: Ah, Soraya.
3: Mira. En Clement va fer carrera política durant els anys de la Guerra de Secessió i la seva postura en el conflicte el va fer famós. Resulta que, malgrat pertànyer als Estats del Nord, la part progressista i abolicionista, ell és molt conservador i, a més, és un racista que creu que els negres haurien de seguir sent esclaus.
4: Advocats que fan de polítics amb ideologia feixista. Això també és un clàssic.
3: Un clàssic. Podries dir algun nom.
4: Mariano Rajoy?
3: No.
4: No.
3: No.
4: Sáenz de Santa Maria. Bueno.
3: Formar part dels Estats del Nord i mantenir un posicionament antiabolicionista el va dur a enfrontar-se amb Abraham Lincoln, que al final en va quedar tan fart que el va desterrar del país per traïdor. Has de donar molt pel cul perquè et vas fora del país, eh?
4: Fora d'aquí, tu.
3: Fora. El van enviar a viure al sud.
4: Hòstia, al sud, Andalusia?
3: No, home, no, al sud dels Estats Units.
4: Ah, clar, clar, clar.
5: Se'n tonto a vegades.
3: Tot i haver estat desterrat, en Clement va tornar als Estats Units abans d'hora, d'amagat, quan la Guerra Civil encara no havia acabat. Va tornar d'una manera que us agradarà. És un d'aquells plans que dius, molt bé, nano, molt bé.
5: A veure.
3: En Clement va creuar la frontera disfressat amb una barba falsa.
5: Va, bona merda, eh, també. Ara que és pitjor amagar-se amb un maletero, eh?
4: Sí, jo en conec un.
3: Sí, que no es va amagar amb un maleter, diuen.
4: No, que va.
3: No, Puigdemont, parleu.
5: No.
3: Eh? Ah, no sé, no sé. No.
6: Anar amb un remolc.
3: No.
6: Ah, un remolc a darrere.
3: Ah, sí?
5: De fems.
3: Ah, sí?
5: Un remolc de fenc.
3: Sí? I anava ficat dintre dels fems
5: del remolc de fenc.
3: Ah, sí? De fenc.
4: No, de fenc, eh?
5: De fenc.
3: A mi m'has dit que anava sobre la vaca del cotxe.
6: No. Allò, aquelles coses que es porta.
4: Allà lligat amb uns pops. Anava lligat amb uns pops.
3: No ho sabrem mai, no ho sabrem mai. No ho sabrem mai.
6: Això només ho sap ell.
3: Només ho sap ell i el CNI segurament també.
6: Sí, sí, tant.
4: I el Matamala.
3: El Matamala, que és el seu amic.
4: Matamala ho sap tot.
3: Té molts diners, aquest senyor.
4: Si no, pobret, que ja no li deuen quedar. Vull dir que
6: bé
4: que
6: encara en té.
3: Bé, encara us agradarà més saber què és el primer que va fer un cop va posar el peu als Estats Units. En Clement es va presentar a un míting polític. Va pujar a l'escenari i allà dalt va treure's la barba i va revelar la seva veritable identitat.
6: Què, gente? Soc ben parit o no?
3: Sí, sí.
5: Home, i tant,
3: sí.
5: Ja. I tant.
6: D'això se'n diu tenir sentit de l'espectacle.
3: Sí, senyor.
4: Sí, senyor.
3: Ah. Evidentment.
6: El podrien
3: haver detingut allà mateix, però van optar per deixar-lo lliure, eh? No fos cas que el convertissin en un màrtir.
1: No, és una molt bona carta de presentació.
3: Està molt, gràcies,
1: molt ben trobat.
3: Gràcies. Jo veig un tio que fa això.
6: Sí.
3: Aquest ha de ser el meu advocat.
1: Ara, i tant.
6: Ara.
3: Entre el seu passat de polític fugat i la manera com afronta els judicis, ja us deveu imaginar els espectacles que fa als jutjats. En Whisky... El nostre gosset està ben nerviós.
6: O voler trepitjar la cua, no?
3: Era molt petit. És petit, pobret.
5: És cap gros.
6: M'ha fet patir mi tot.
3: En Whisky vol presenciar un dels judicis.
4: O sigui, mira, ara que dius això de presenciar judicis,
3: sí.
4: Saps que pots presenciar judicis aquí a Catalunya?
1: Ah, sí?
4: Gratis.
3: Això es pot
4: fer. Tu demanes i vas a veure un judici.
3: De públic.
4: Volem anar-hi o no?
1: Va,
4: volem.
6: Fem una mica de microbús.
4: Juguem un microbús, tu.
3: I anem tots a veure...
4: I després a sopar, tu.
5: Vinga, va.
4: Vinga, una mica d'un lloc de carn a la brasa barato.
3: On t'has d'apuntar? On t'has d'apuntar?
4: Gencat.cat / el que
6: sigui. / judicis gratis.
3: Va, tornem a la història. Centrem-nos en el cas amb el que hem començat, el cas del gàngster, que l'han acusat, un home que l'han acusat de matar-ne un altre en un tret, en una baralla.
5: Sí,
3: el típic. El gàngster, però, assegura que ell és innocent, que ha contractat en Clement perquè el defensi. Diu que el tret que va matar aquell home no el va disparar ell, sinó que se'l va disparar accidentalment ell mateix, saps? Mentre desenfundava l'arma.
5: Quina merda d'excusa, Peyu.
3: Sí. L'he sentit alguna vegada, sí, però... Sí. Recreem un moment del judici i, si vols, li dius a la cara. Fel, tu continues fent de Clement.
5: Sí, vale.
3: Llavors, tu, Piguera, faràs l'advocat acusador, diguéssim, el que ve de part del mort.
5: Va, el com que vinc de part del mort?
3: Tu vens de part del mort.
5: Sóc l'acusador del mort?
3: Saps?
1: El no, fiscal.
5: El defensor del mort.
3: Ah, exacte.
5: Sóc el fiscal.
1: El fiscal.
3: Tu vens de, saps com els casaments, si és de part de la núvia o del nuvi? Del mort, en aquest cas. Tu vens de part del mort.
11: Jo vinc de part de qui ho vetlla.
3: Tu, Mercè, si et fa gràcia, pots fer de jutge, demanant allò de... Ah, això.
1: Ordre! Exacte. Ordre a la sala! Sí. Té la paraula el senyor Clement.
3: Davant.
13: Senyoria, cometen una injustícia. El meu client és innocent. El tret que va matar aquell home se'l va disparar i solet, senyoria. Si era idiota, és problema seu, senyoria.
5: Protesto. Senyoria, protesto. El senyor Clement està insinuant que el meu client és idiota.
13: Sí!
5: Protesto.
13: Ho insinuo i ho dic, sí, senyoria. I què, només cal veure qui és el seu advocat per adonar-se'n que era un idiota.
5: A veure, protesto, senyoria. M'està dient idiota,
3: sí, a mi. Bueno, és que el primer...
1: Ordre a la sala, senyors lletrats. De veritat, no s'insultin, que no som al Palau de Congressos, ara.
5: Vale, jo no he insultat... Aviam, jo no he insultat...
13: Senyoria!
1: Lletrats, ordre!
3: En aquests instants arribem al moment clau del judici. És l'hora dels informes de balística i en Clement és quan s'ha de treure l'as de la màniga. Té un pla. Es vol plantar al judici i demostrar que, per improbable que sembli, si una persona és maldestra, es pot arribar a disparar a si mateix mentre desenfunda l'arma.
5: Protesto. Ara què vol? No, és el narrador el que està dient que el meu client és idiota.
3: Bueno, noi, sí. No pots protestar perquè aquesta escena no passa als jutjats, per tant...
5: Protesto.
3: No protestis més.
5: Home, aquesta escena no passa als jutjats.
1: No al lugar.
3: Això passa a un hotel proper on s'hospeda en Clement. Allà és on el tenim preparant l'estratègia del judici. El seu momentàs serà demà mateix. Imagineu l'escena, eh? Som a una habitació d'hotel i en Clement està assegut davant d'una taula on hi ha els papers i, atenció, dues pistoles.
11: Vale.
5: Dues pistoles.
3: Dues
5: pistoles.
3: Sí, una pistola és la que va disparar el tret a l'home que s'ha mort.
5: Molt bé, i l'altra? Sí.
3: L'altra, bueno, és idèntica, però és la pistola personal d'en Clement. Com a bon americà, sempre porta una pistola a sobre. Ah. I resulta que és el mateix model que la del crim.
4: Bueno, digue'm per explicar-se, Peyu, però jo ja crec que és evident com acaben això.
3: No? Esperem. No,
4: esperem. Bueno, però que quedi clar que jo ho he dit ara.
3: Vale. En whisky... Peto'l.
6: Se'n sortirà.
1: No ho veu clar.
3: En Clement ha fet servir la seva pistola per veure quina mena de forats deixa sobre els teixits. I l'altra, la del crim, és sobre la taula també, perquè és la que farà servir per demostrar que et pots disparar sol si no vigiles. S'entén? Per això hi ha les dues pistoles sobre la taula ara mateix. Si li surt bé, té el cas guanyat, així que li esperen unes quantes hores de fer pràctiques. Ha de ser capaç de disparar involuntàriament l'arma, però ho ha de fer a voluntat.
4: Espera't.
3: S'entén?
4: No.
3: Val.
4: No. O sigui, ha de prendre la manera de disparar-se sense voler... Volent.
3: Exacte.
4: És una...
3: I ha de simular...
4: Una cosa s'anula l'altra.
3: Bueno, és com un oxímoron, però ha de simular que es dispara sense voler.
4: Però volent.
3: Però volent, sí.
4: Però volent. Sí, però, i a més, l'arma està carregada. És que ja és tan evident com acabarà això.
3: Bueno, a veure, la del crim... Està buida de bales.
5: Està buida.
3: Vale. No hi ha bales.
5: Vale. I a la seva?
3: La seva sí que n'hi ha. N'hi ha tres.
4: Àngela Maria.
3: Però vaja, seria molt mala sort confondre-les, tot i que són idèntiques, ja us ho he dit.
6: Me cago en Déu, Peyu. Vull dir, si has dit que són iguals, aquí hem llepat, eh? És que es veu venir.
3: En aquests moments assaja el moviment de desenfundar l'arma, sota l'atenta mirada d'en Whisky. Repeteix el moviment constantment perquè no n'hi ha prou en que li surti per casualitat. L'ha de poder reproduir llavors a voluntat.
6: A veure. Trec l'arma...
3: Sí. Ui.
6: I... Ja. Merda, no m'ha sortit.
3: No?
6: Tornem-hi. Agafo l'arma i... Merda, tampoc no m'ha sortit. Tornem-hi.
3: Tanta estona que ho intenta que en Whisky se'ns ha dormit i tot. Mira, el pobret.
6: Trec l'arma i... Merda. Trec l'arma i... Merda. No. Trec l'arma i... Merda.
5: No? Sí que és un espectacle veure'l fent d'advocat.
3: Sí. En Clement descaca perquè és molt tossut. Creu en si mateix i repeteix l'acció una i altra vegada. Creu fermament que acabarà dominant el moviment.
6: Ara sí que és la bona. Em trec l'arma i...
13: Merda!
1: El, para ja, deixem-ho, que t'estàs menjant el programa d'un sol.
3: De cop i volta la monotonia li juga una mala passada. Us en recordeu que a la taula hi havia dues pistoles i que una estava carregada?
4: Sí, senyor. Sí. D'acord, puc parlar un moment amb el públic?
3: Sí.
4: Públic, ara fingirem sorpresa, vale? Per més que això es veiés a venir de fa hores ja, ara tots farem veure que... Oh, quina sorpresa, vale?
3: Sí, d'acord.
4: Però tot, tot clar? Vinga, va.
3: Amics meus, en un moment de distracció, en Clement es confon d'arma i comença a repetir el gest amb la seva, la que està carregada.
14: Ai...
15: Ara, ara, fel, ara riurem, eh? Ara sí que riurem. Com ho deies, allò? Trec l'arma i...
3: Calla, merda. Calla.
15: Trec l'arma... Aviam.
3: Calla, calla, que et desconcentres. El calla, destí que... d'en Clement està escrit. Està practicant amb una pistola carregada. Està condemnat. El que havia de ser el moment estrella del judici no arribarà mai, perquè de cop el truc que estava practicant li surt bé i es fot un tret ell solet al mig de l'estómac.
15: Hòstia! Oh.
10: No, quina sorpresa, eh?
15: Oh, merda. Calla, Joel, que m'he disparat. Ara em sembla que sí que l'he cagat de veritat, eh?
3: El tret és letal. En Clement mor per culpa de la ferida l'endemà mateix.
15: Oh, ostres, ostres, Fel. Ostres, Fel. Si mai tinc un judici,
3: sí.
15: Recorda'm que no el demani amb ell com a advocat.
3: En Fel,
15: sí.
3: Sobretot.
6: Seré mort.
4: És un bon desastre.
3: L'única part positiva que en treu és que la demostració li fa guanyar el cas. En veure el que li ha passat, el jurat s'adona que sí que és possible fotre's un tret involuntari tot desenfundant l'arma. Per tant, declaren innocent el gàngster.
6: Toma.
3: En Clement mor, però guanya el cas.
15: Home.
3: I el gàngster és alliberat.
4: Alliberat i amb una mica de sort s'estalvia la minuta, perquè l'advocat és mort.
3: Sí.
4: Win, wins.
3: Falta saber si mor o no mor aquest gos que semblava mig mort ja, prèviament. En whisky. Mercè, qui ho decidirà, això?
1: Doncs sóc aquí amb l'Abel, que porta una samarreta molt maca, i dic, cap allà que vaig.
3: Mira, una samarreta d'obeses, eh? El grup
15: oi, oi,
1: d'on ets, Abel?
16: Sant Quim de Freixenet.
3: Molt bé. Anem a fer una mica de geografia americana. A veure, quina és la capital d'Ohio?
15: És mort.
3: Molt difícil.
15: És mort.
6: Ai, era mort abans, aquest, eh?
3: A, Ohio. Cleveland, B, Cincinnati, o C, Columbus.
4: Directe.
3: Doncs en whisky...
1: Pensa, una, pensa tu, reflexió...
4: No, és que ho té clar, ho té clar.
3: Ho té clar. En whisky és mort. Columbus, la capital. La tossuderia d'en Whisky ha estat la seva pròpia condemna. El pobre gos de Sant Boi de Llobregat estava tan emocionat amb l'estratègia d'en Clement que no parava de rondar-lo. Quan l'advocat s'ha disparat, la bala ha fregat el pobre gos i se l'ha endut a l'altre barri. Ja és mala sort. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. Ja no!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Consell d'Educació de Catalunya, que capitanejarà el debat sobre l'educació anunciat pel govern, demana serenitat i bona fe per començar aquest procés. Assegura que cal recosir la confiança dins de la comunitat educativa i pactar solucions. El president del Consell Educatiu, Joan Manel del Pozo, assegura que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet i posa d'exemple l'escola inclusiva.
2: Després de no discutir el principi, que crec que no discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
1: Des dels sindicats, l'USTEC demana anar per feina i Comissions Obreres que la inversió del 6% es fixi independentment de futurs governs. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena, que destina 1.700 milions per modernitzar l'aeroport. El pla no recull l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí els recursos necessaris per redactar el projecte i reservar els terrenys per a les mesures ambientals. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2.
1: Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució.
3: El Marroc intenta influir en el debat sobre Ceuta d'aquesta setmana a l'Eurocambra. L'ambaixada marroquina davant la Unió Europea ha enviat correus a diversos parlamentaris desvinculant-se de l'origen de l'entrada massiva i amb el compromís de permetre el retorn dels immigrants. Dijous, la cambra vota sobre la qüestió en una resolució no vinculant.
1: El govern anuncia la construcció de 4 terminals ferroviàries de mercaderies per incentivar aquest transport. Ara només un 3% de les mercaderies es transporten en tren a Catalunya, molt lluny del 30% que demana Europa de cara al 2030.

0: L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya obté per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada, The Dragon Letter, del jove cineasta indi Stanzin Jigmet, format a Barcelona, opta a la cursa pels Premis Òscar.
1: El premi per al curt de l'ESCAC és el Golden Student Academy Award, després de superar gairebé 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món. És el primer d'aquests guardons que aconsegueix

0: Derrota de l'Espanyol 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano. Els blanquiblaus, que perdien 2-0 al descans, han signat una primera meitat molt dolenta. A la segona, Roberto ha retallat distàncies, però l'Espanyol no ha pogut capgirar el marcador i suma 7 punts de 18 possibles.
1: El Madrid, per la seva banda, ha guanyat de forma tímida i amb patiment per 2-3 al camp de l'Elx. Carlos Espí, el temps afegit, ha fet el gol de la victòria. El Madrid guanyava 0-2 al descans, però l'Elx ha arribat a empatar amb 2 gols a la segona meitat. Els blancs sumen ara 15 punts dels 18 disputats fins ara.
0: També ha jugat a primera aquest dimarts, l'Alavés 0, València 1. És la primera victòria del València aquesta temporada.
1: I el Barça jugarà aquest dimecres a 2:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander. Hansi Flick ha assegurat que encara no sap si farà rotacions.
2: Fins aquí les notícies.

0: arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Ai, molt contenta.
1: Ah, molt bé, fantàstic.
0: Estic molt contenta. Els convidats d'avui són de 10, sempre són de 10. Però avui, de veritat, eh?
1: Escolta, m'estava mirant tota la safata d'entrada que tinc aquí al WhatsApp dels meus amics.
0: I què et diuen?
1: El WhatsApp de la solució. No, em diuen moltes coses, però el Cristian ens ha escrit aquest matí per compartir amb tot l'equip de la solució el seu aniversari.
0: Ai, felicitats, Cristian.
1: Em fa una il·lusió, això.
0: Això m'ho he de fer com els mornings, no? Felicitar la gent.
1: Sí, el Canalies.
0: Exacte, Canalies t'estem robant la idea.
1: No, que volia compartir amb tot l'equip l'aniversari que fa ell, per tant, escolta'm, doncs...
0: A la propera, Cristian, porta uns croissants i encara ho abraçarem més fort, això del teu aniversari.
1: És així. Per cert, molt agraïts i molt contents de que el president Salvador Illa escolti la solució.
0: Perquè... Estic convençuda.
1: No, és que no tinc cap dubte, perquè després del tema que vam fer ahir sobre la calor, sobre les aules que cremen, que vam fer aquell rànquing a 34 graus... A
0: Escola
1: 37,
0: Sant Jordi, a l'Hospitalet de Llobregat, a 38,6 havien arribat.
1: Sí, doncs ahir en aquesta conferència de balanç de mandat dels dos anys va anunciar que el 2031 les escoles catalanes estarien climatitzades.
0: Estic convençuda que el president Illa escolta la solució i ha tret la idea d'allà. Gràcies, president.
1: Marcant l'agenda, eh?
0: Marcant l'agenda presidencial, imagina't.
1: Efectivament, de la Generalitat.
0: Va, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera Nil Via, la Viena Gasa i la Lídia Recipio.

0: Avui us portem una solució sobre salut. Avui, alerta, avui fem un especial, un monogràfic, Alzheimer. Dilluns vinent, 21 de setembre, és el Dia Mundial de l'Alzheimer, contra l'Alzheimer, de fet, una malaltia neurodegenerativa i la demència més freqüent entre les persones grans. Com es detecta l'Alzheimer? Què ens ha de fer sospitar que possiblement estiguem afectats per Alzheimer? Segons l'OMS, cada 3 segons n'apareix un nou cas al món. I s'estima que l'any 2050 més de 152 milions de persones tindran la malaltia. Què podem fer per prevenir aquesta malaltia? Com estan avançant les investigacions? Farem una espècie de F5. Quina és la situació actual del tractament i la prevenció de l'Alzheimer? Precisament la 35a edició de la Marató del 3CAT es dedicarà, ja ho sabeu, a la divulgació i l'impuls de la recerca de les malalties neurodegeneratives i neuromusculars. Com impacta l'Alzheimer en la qualitat de vida de les persones afectades? I no només en elles. Com impacta en el seu entorn? Com hem de tractar aquest tipus de malalts? Com els podem ajudar? I avui la solució a aquestes preguntes la tenen el doctor Josep Maria Argimon. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: És sorprenent tenir-lo aquí.

0: Un honor, també, que ens acompanyi a la solució.
1: Moltes gràcies.
0: Ell és el director de Relacions amb el Sistema de Salut de la Fundació Pasqual Maragall. Doctor Gimón, l'Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa que afecta la memòria i les funcions cognitives. Per què una persona pateix Alzheimer? Què passa en el nostre cervell?
1: Aviam, en el nostre cervell comencen a haver-hi canvis des de molts anys abans que es pugui detectar un problema de memòria o un altre problema de comportament. I el que sí que és important, i que ho has citat a l'entrada, nosaltres podem i tenim eines per prevenir, o si més no, per endarrerir que aquesta malaltia aparegui.
0: Normalment, primer missatge optimista.
1: Sí, no.
0: Prevenir i aturar.
1: Avui, si vostè vol, o si vostès volen, parlarem molt de prevenció. Per què? Perquè aquí la idea és, si ara sortíssim al carrer, aquí a la Diagonal, i li preguntéssim a una persona, miri, la malaltia del cor, un infart, es pot previndre? Segur que ens diria sí. I ens llistaria tots els factors de risc, la hipertensió, el tabac, el colesterol, tots, un llistat ben llarg. Si li preguntem, escolti, l'Alzheimer es pot prevenir o endarrerir, s'encongiria a les espatlles. S'encongiria a les espatlles, segurament dient, m'estan fent una pregunta trampa, no?
0: Sí, aquest... perquè tenim la idea que és una malaltia molt determinista, no?
1: Totalment.
0: En el moment que te la diagnostiquen, apa.
1: Exacte. I tenim la idea molt determinista, és a dir, no hi ha res a fer, això arriba amb els anys, i si t'arriba i et toca la rifa, doncs
0: mala peça,
1: i que tenim poques coses a fer. Des d'aquest punt de vista, jo crec que aquí sí que hem de capgirar tot aquest missatge i recordar que la prevenció comença des de ben petitons, perquè un dels factors més importants és l'educació. L'educació en el sentit que tots entenem, l'educació reglada, la que reben els nens, els infants, els joves, i que això dura durant tota la nostra vida, és a dir, el que és l'estimulació cognitiva, el que és mantenir-se cognitivament actius.
0: Allò de... Perdoni, doctor.
1: Sí, no, per favor, jo m'enrotllo molt, eh? A la Sandra, que em vagi tallant, i vostè
0: no,
1: també.
0: No, perquè això també és un clàssic, i jo personalment ho he vist de prop, típic, persona que jubila després de molts anys de treballar, i pop! Deixen de fer res d'estimulació cognitiva. Res. Això és fatal.
1: Fatal. És a dir, hi ha tres coses que, així, si tinguessin que resumir la prevenció en tres paraules o tres frases, seria, escolta, mantenir-se cognitivament actius. I això és al llarg de tota la vida. I no vol dir només llegir, no vol dir només estudiar, vol dir poder tocar un instrument, si t'agrada tocar un instrument, pintar... Tot.
0: El que sigui.
1: El que sigui. Segona, mantenir-se físicament actius. Per què? Perquè hi ha tota una sèrie de factors, abans parlaven de la malaltia del cor, no? Tots aquells factors cardiovasculars, de risc cardiovascular, també afecten el cervell, perquè el cervell és un òrgan molt irrigat, amb molts vasos capilars, etc. I, per tant, és mantenir-se físicament actius, que et permet millorar tot aquesta factors de risc cardiovasculars i metabòlics. I la tercera, importantíssima, i també que parlarem, és mantenir-se socialment actius.
0: Epa.
1: Dir, escolta, i sobretot quan et diagnostiquen, no? Quan tu acabes de rebre el diagnòstic, lo normal és que et retreguis, no?
0: Por, no. Vergonya, etcètera.
1: Por, vergonya, estigma. No. És sortir i aconseguir, doncs, relacionar-se amb la teva gent, amb el teu entorn. I aquí també, i acabo ja, ara sí que acabo, jo he dit ara tres coses que sembla que les tinguem que fer l'individu només. És a dir, que si hi ha alguna cosa individual. No. La prevenció és, evidentment, l'individu tenim que posar de la nostra part, però també sempre quan parlem de prevenció és una prevenció que afecta el conjunt, el conjunt de la ciutadania, el conjunt social. Per exemple, tenir una ciutat amigable amb la gent gran és molt important.
0: Que si puguin asseure a l'ombra i conversar, que no fotem un banc individual a 3 metres de l'altre banc individual.
1: Exacte, bueno, per això de la individualitat va per altres vies, eh?
0: Ja ho sé, l'arquitectura hostil...
1: L'arquitectura... Això també hem escrit alguna vegada.
0: Doctor Gimón, que de moment ja ens ha fet aquest speech, ja ens ha parlat de tres variables que hem de tenir en compte: aquesta activitat, aquesta estimulació cognitiva, mantenir-nos actius cognitivament, mantenir-nos físicament actius i socialment actius. Et pregunto, li pregunto, disculpi.
1: No pot vostè treure...
0: Doncs si aleshores parlem-nos de tu tots.
1: Sí, clar.
0: Doctor Gimón, les labors, perquè hi ha molta gent gran que ens estarà sentint ara i dirà, ostres, jo faig punt de creu, potser no pinto, potser no llegeixo. Labors compta com a estimulació cognitiva?
1: Sí, i tant si compta. Les labors, perquè a més les labors segur que t'ajudaran a relacionar-te. Tot això que hem estat parlant el que fa és que tu et relacionis.
0: Per una trobada de boixets, per exemple.
1: Exactament.
0: Ara de seguida seguim parlant amb el doctor Gimón, però també us vull introduir, us vull presentar una persona que també formarà part de la solució. Ella és la Sandra Pou de Vida. Molt bon dia, Sandra.
2: Bon dia.
0: La Sandra és terapeuta de l'àrea social també de la Fundació Pasqual Maragall. Abans ho apuntava, Sandra, l'Alzheimer afecta la persona però també tot el nucli familiar, no?
2: Sí.
0: És una malaltia social, ara ens ho apuntava, no?, el doctor. Així d'entrada, els familiars, amb quin és el repte principal amb què es troben per tractar una persona amb Alzheimer?
2: El repte de continuar amb la seva vida, bàsicament, sí.
0: La vida del pacient o la vida dels acompanyants?
2: La vida de l'acompanyant. Uh-huh. El pacient, és veritat que des que el diagnostica, que cada cop, afortunadament, és més aviat, també té un repte important, perquè com cada cop es diagnostica abans, doncs pot preveure coses o informar-se o prendre decisions o formar part del projecte del seu futur. Però l'acompanyant que està sa, entre cometes, també li canviarà la vida. El cuidador principal...
0: Aquí la Sandra ha fet, jo crec que tangencialment es comenta el document d'Últimes Voluntats.
2: Sí.
0: Us recomano que recupereu precisament la solució que vam fer un programa exclusiu del document d'Últimes Voluntats, com demanar-lo, com omplir-lo, quins són els supòsits, a qui dirigir-se... Tot ho teniu en aquest programa especial. Si formeu part del Club de la Solució, ara mateix us enviarem l'enllaç. Si no formeu part del Club de la Solució, ara mateix, 677-38-77-19, una conversa que vàrem tenir amb dues persones, entre elles la senyora Terribas, molt interessant. Doneu-vos alta del Club de la Solució i us enviarem l'enllaç abans que siguin les dues del migdia per recuperar aquest programa. Tot això, ja que he fet menció en aquest Club de la Solució, vies habituals obertes, Fran Domènech.
3: Sí, a més és un programa que vam fer pràcticament fa 11 mesos, a l'octubre del 2025. Aquest programa especial sobre el document de voluntats anticipades. Les vies de contacte ja les coneixeu sobradament. El telèfon del directe, si voleu parlar amb nosaltres, el 93-201-7474, o si voleu escriure'ns al WhatsApp del programa, el 677-38-77-19. Avui que fem aquest monogràfic dedicat a l'Alzheimer, si voleu compartir el vostre testimoni, si voleu compartir la vostra història amb nosaltres, ho podeu fer a través d'aquestes dues vies de contacte, o si teniu alguna pregunta, si teniu algun dubte també que podeu aclarir amb nosaltres. Per cert, la Montse diu, vaig tenir la mare amb 22 anys d'Alzheimer i em va ensenyar molt, entre moltes altres coses, em va ensenyar que jo no em coneixia com a filla i també ella, encara que no em conegués, em donava sempre les gràcies per tot el que feia. Sí que us diria una cosa, cuideu els cuidadors.
0: Mira, i per això hi ha aquesta segona pota avui en el programa, que ho plantegem no només un F5 de com està la situació, el diagnòstic, el tractament i la prevenció de l'Alzheimer, sinó també com acompanyar les persones cuidadores, perquè al final es produeix un desgast bèstia en les famílies. Abans, fora d'antena, em deies una dada, em deies 3 de cada 4 persones estem afectades?
2: Sí.
0: Directament per algun familiar o amic?
2: Exactament.
0: Al voltant,
2: en el nostre entorn, segur, 3 de cada 4 tenen un cas.
0: Doncs ens afecta i ens toca tots de ple. Per tant, avui us demanaré preguntes molt concretes al 677-38-77-19 o al 93-201-7474. Així d'entrada, tenim associada l'Alzheimer a una malaltia que afecta la memòria, però quins altres desgasts comporta, doctor Gimón?
1: Moltíssims. Pots tenir pèrdues d'orientació, pots tenir doncs, trastorns del llenguatge, pots tenir trastorns de conducta i la veritat de símptomes és molt gran, molt ampla. També és veritat que quan parlem de memòria, dic, ara que estem, no estem parlant de lo típic que ens pot passar tots un dia que no recordes aquella actriu, aquell actor, qui era el director d'aquella pel·lícula, no? I que després al cap del temps o al cap d'uns minuts pots relacionar, buscar, això no és una pèrdua de memòria, pèrdua de memòria clarament, sobretot s'adonaran moltes vegades al teu entorn, més que tu mateix.
0: Clar.
1: Tu pots començar a intuir-ho, però el teu entorn se n'adona i el diagnòstic per part de l'entorn o l'ajut en el diagnòstic.
0: Allò clàssic de t'ho acabo de dir, no?
1: Això que t'ho acabo de dir i això que tu veus que fas algunes coses, no? Que no són habituals, que no són del tot... que no gira rodó, si se'm permet una expressió molt, molt típica. I la Sandra aquí ens podrà, segur, explicar molt més això.
0: Sandra.
2: Bé, sí, és que de vegades la gent diu és que jo l'Alzheimer pensava que era una malaltia de la memòria, sí. I és molt més. És de la conducta, sobretot. De fet, els símptomes conductuals són dels que més afecten a les persones del voltant.
0: Dóna'ns exemples, així perquè la gent a casa digui, ostres, coincideix o no.
2: Doncs mira, aquesta desorientació amb el temps i l'espai, per exemple, que pot fer que una persona s'aixequi a les 4, es vesteixi i vulgui sortir de casa, perquè va treballar.
0: D'acord.
2: No? Això. O de vegades, i no sempre, hi ha una certa agressivitat, perquè hi ha alguna obsessió per la seva realitat, que és com paral·lela a la realitat, no? Que diuen, és que diu coses que no són, o que no... I... Llavors, clar, enfrontar-se amb això, nosaltres...
0: Mira, sí, me la deixes amb safata de plata, perquè dius enfrontar-se amb això. De seguida també aprofundirem, donem 4 claus per com tractar a un malalt d'Alzheimer a casa vostra, com fer-ho més planer, perquè, clar, si no és entrar en conflicte i a les discussions perd, ja us ho dic ara, el cuidador. Tenim una trucada que em sembla força interessant, ara parlàveu de transformació de la conducta. Lourdes, de Llinars del Vallès, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Mira, la teva pregunta és molt pertinent, ara que han explicat això els nostres dos experts. Quina és la pregunta?
4: Mira, comento una mica breument el cas. Una germana meva té Alzheimer, va fer el debut de la malaltia cap als 66 anys, i aquest debut va ser tenint, com m'explicava ara, estones de plorar i estones agressives. A vegades, per una tonteria de res, s'enfadava moltíssim, i altres vegades es deprimia, plorava, deia que es volia morir, etc. Llavors, la meva pregunta, dels 67 anys fins als 69 i mig, no va sortir el diagnòstic de l'Alzheimer, sinó que el diagnòstic que li van anar sempre orientant era la depressió. Va estar prenent, el doctor ho sabrà, el prefalam, la paroxetina, i anar dient que era depressió, i depressió, i depressió. Al final, després de 2 anys, van dir que era Alzheimer. La pregunta és, es pot confondre l'Alzheimer amb una conducta depressiva?
0: Boníssima pregunta, Lourdes. Espera't, resolem aquesta primer, d'acord? Si et sembla, i després ara el Nil et filtra l'altra, perquè hi ha moltíssimes trucades que volen demanar. No marxis. A veure, així d'entrada, es pot confondre amb una depressió, un Alzheimer?
1: Sí, la resposta és sí. Moltes vegades el primer que un pensa pot ser, i sobretot en persones més o menys joves, doncs que és una depressió. També és veritat que aquí comencem a tenir alguns avenços en el camp de la recerca clínica, que ens permetran, com abans deia la Sandra, poder fer un diagnòstic doncs més primerenc, quan ja tens alguns símptomes. Però sí, és freqüent que es pugui confondre amb una depressió.
0: Per tant, és habitual que trigui, doncs, això, un parell d'anys a donar-se el diagnòstic amb edats tan tempranes, no?
1: Un parell d'anys tampoc. Jo ara entraré en aspectes més clínics, però un parell d'anys no. També has de veure que, sí, amb la medicació aquesta depressió va millorant o no.
0: Clar,
1: va millorant,
0: si millora...
1: per exemple, i per tant començar a plantejar-te altres coses, i sobretot quan comences has de fer una mena de diagnòstic diferencial, que no necessàriament vol dir que el primer que tu pensis sigui l'Alzheimer, però que sí que hauràs de descartar que no hi hagi un trastorn.
0: I ràpidament, Lourdes, et demano aquesta segona pregunta que tenim... no la tenim, d'acord. Lourdes, has penjat, has fet molt de cas, ja la dic jo. Si t'agrada agafa de gran la malaltia, més ràpida és l'evolució o a l'inrevés? És una pregunta que ens fa la Lourdes, també.
1: Això, la duració de la malaltia té una variabilitat individual molt, molt, molt gran.
0: Perquè aquella dita de si t'agafa molt jove, això corre més ràpid.
1: Depèn. És que depèn molt de quin tipus de... diguéssim, d'Alzheimer que tu tinguis, si és un Alzheimer de causa molt genètica, autosòmica dominant, aleshores normalment aquesta evolució pot ser més ràpida, però repeteixo que aquí hi ha molta variabilitat individual.
0: Una altra pregunta que ens fan a través del 677-38-77-19, ara que estem resolent preguntes ràpides, un oient diu, tenir TDA o TDAH fa que sigui més fàcil desenvolupar l'Alzheimer?
1: No, que jo sàpiga.
0: resposta concisa. El 93-207-474-677-3877-19. Avui estem fent aquest F5 sobre l'Alzheimer. No sé si ens estan formulant preguntes, Fran.
3: Mira, el Francesc aprofita per dir-nos que ell és participant de l'Estudi Alfa, que si no tinc mal entès està vinculat a la Fundació.
1: Sí, sí, 100%.
0: Expliqueu-nos què és l'Estudi Alfa.
1: L'entrada Alfa ve de... L'AL a l'ALT de l'Alzheimer i l'FA de famílies. Ah. Bàsicament això, quan en un moment doncs el president i l'alcalde Maragall va anunciar que tenia la malaltia i va decidir que aquesta que la fundació es dedicaria doncs bàsicament a la recerca, perquè és la manera en què nosaltres podem solucionar aquests problemes, es va pensar una via de recerca en aquell moment bastant innovadora, que era dir, no, nosaltres anem a veure i a estudiar gent sana.
0: D'acord.
1: Gent sana. Llavors, fins i tot, hi havia gent que deia, escolta, aquesta gent de la Fundació està una mica, no?, una mica boja, en el sentit de dir com estudiaràs Alzheimer en persones sanes. I per tant es va agafar a persones normalment familiars de primer grau habitualment, de persones que havien tingut la malaltia, familiars. I se'ls ha anat seguint, doncs en aquests moments era l'any 12 i estem en el 26, doncs ja portem uns quants anys de seguiment, i és una cohort de gairebé 3.000 persones i que s'han anat fent dintre d'aquesta cohort gran, s'han anat fent cohorts més específiques, i fins i tot hi ha la que en diem Alfa Plus, que són les 400 persones que ens regalen no només el seu temps, sinó que es deixen fer de tot.
0: Mostres físiques,
1: Sí, sí, es deixen fer de tot, fins i tot puncions lumbars, i que ens han donat moltíssima informació, i que ens han permès, per exemple, parlar dels biomarcadors, analitzar biomarcadors i veure com això va evolucionant. És a dir, que aquí la recerca sempre hem d'agrair a l'altruisme de la gent, no? Que no només dona el seu temps, sinó a vegades que els hi fem algunes coses que no són agradables.
0: Ara demanaré també, de l'1 al 10, en quin punt de la recerca estem respecte a fa 20 anys. Parlarem de biomarcadors, parlarem de medicació, parlarem de variabilitat individual de la detecció, i si hi ha prevalència entre homes i dones, i també parlarem d'acompanyar les famílies. Ell deia que forma part d'aquest estudi?
3: Sí, forma part d'aquest estudi. El seu pare el van diagnosticar d'Alzheimer el 1996 i ara fa de cuidador de la seva parella, diagnosticada el 2014. També insisteix en el missatge de tot el suport als cuidadors i gràcies per fer d'altaveu d'aquesta malaltia. I el David té un dubte sobre aquestes feines que hem de fer amb el cervell. Diu, serveix per entrenar el cervell i mantenir-lo a to el fet de jugar a videojocs on has de gestionar, pensar i calcular coses?
0: No soc metge, però ja dic que sí. Què diem?
2: Doncs segur, perquè sí. Això és estimulació cognitiva. I si hi ha vols més i el vols constanciar i ho fas amb grup,
0: amiga,
2: i competint i parlant, no? El que es posen els cascos i parlen entre ells i juguen i discuteixen i després comenten, pues més encara
0: més. Sí. Va, farem una pausa per la publicitat i a la tornada parlarem de com abordar aquesta malaltia com sent cuidador, com ajudar a les persones que esteu cuidant malalts d'Alzheimer. I de fet, tenim una trucada, tenim en Ricard des de Joanet, ell és cuidador amb persones amb Alzheimer i té la clau, diu, el que fa la diferència en el benestar del malalt. De seguida ens ho explicarà Antena.
5: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
0: Passa un minutet de 2:15 del migdia. Avui estem fent un F5 en aquesta malaltia de l'Alzheimer, però sobretot també ens hem de centrar en la prevenció i en el tractament, perquè hi ha maneres de prevenir-lo. Abans ens ho ha dit el doctor Argimon. Activitat cognitiva, mantenir-nos físicament actius i socialment actius. I, d'altra banda, hi ha fàrmacs. De seguida en parlarem. Abans, però, tenim una trucada d'un dels nostres oients. Ricard, molt bon dia.
6: Molt bon dia, Elisenda.
0: Tu ets cuidador de persones amb Alzheimer.
6: Sí. Jo vaig debutar com a cuidador, curiosament, cuidant un senyor que tenia diagnosticat d'Alzheimer, i cuidant-lo amb ell vaig descobrir aquesta malaltia. I aleshores, doncs, les coses del destí, quan ell ja el teníem ingressat en una residència i demés, li van diagnosticar Alzheimer a la seva senyora.
0: Ostres!
6: I em vaig quedar cuidant a la seva senyora fins que va tenir que passar a una residència, perquè hi ha un punt en què els cuidadors a casa no poden no poden fer més, no? I li explicava al teu company que no és un, no és un canvi només pel malalt, evidentment. El malalt hi ha un moment que no se n'assabenta de res, sinó que el canvi radical és per la família. La família passa de tenir unes persones aparentment físicament normals a unes persones dependents que no poden arribar a cuidar-les i que necessiten d'algú, en aquest cas la figura del cuidador, que també és molt difícil per ells posar una persona que no coneixen per referències, per una feina el que sigui, a dins de casa a viure i a conviure amb aquesta persona i estar moltes vegades les 24 hores del dia. Això és duríssim.
0: Ha de ser duríssim. Mira, com que tu els has tingut a tots a prop, Ricard, aprofito per fer-te una pregunta que fa temps que em balla al cap, no? Tots tenim experiències personals properes. Com es gestiona aquest dol sent el dol d'acomiadar una persona en vida, pràcticament, no? Perquè som els nostres records.
6: Sí. Jo no vull posar noms, en el cas d'aquesta família. Si m'escolten ja sabran qui són. Però recordo els tres fills i cadascú portava el dol d'una manera diferent. Des d'un fill que diu, bueno, a partir d'ara ja no és la meva mare, que no... em desconnecto, vull dir, no em coneix, no sap qui soc, no res més, saps? Un altre advocat, un altre amb un impàs, amb nets... És molt dura, aquesta malaltia. És una malaltia duríssima. No tan sols pel malalt, sinó per la família. L'entorn pateix molt amb aquesta malaltia.
0: Home, deixa'm dir-te, Ricard, jo crec que és de les pitjors, no? Perquè jo, mira, ja us ho diré, la meva àvia, no? A mi em va colpir molt de dir-me, ostres, és que jo he enterrat dues vegades el teu avi, eh? I la primera no vaig saber ben bé quan fer-ho, ni com.
6: No, ben cert. Imagina't el cas que jo vaig viure, no? Doncs de cuidar un senyor i de cop i volta descobrir doncs que la seva companya de vida i de més estava desenvolupant la malaltia. I bé, i estic d'acord amb el doctor Argimon que això es diagnostica més ràpid, potser no són dos anys. En el cas d'aquesta família, recordo que en pocs mesos li van diagnosticar amb ella.
0: Ricard.
6: Val, sí, que amb símptomes, digues.
0: No, que abans el Nil m'ha dit, diu, en Ricard diu que el que fa la diferència en el benestar del malalt és, i ho hem deixat aquí, què és?
6: El que fa la diferència quan estava malalt. Quan estava malalt depèn molt, sobretot, de les rutines. Vull dir, al final es tornen com a nens, vull dir que si els hi treus de la rutina descavalguen per tot arreu. És a dir, has d'intentar mantenir una rutina, la que sigui. És igual una hora que una altra, t'has d'adaptar als seus horaris, t'has d'adaptar a les seves maneres de viure el dia a dia. Castiga molt el cuidador, perquè el cuidador està completament abocat a cuidar aquesta persona i adaptar-se o intentar-se adaptar al seu dia a dia, que no és el dia a dia que tu tens concebut, sinó que és un altre dia a dia, no?
0: Mira, no marxis, Ricard, perquè ara dèiem que és una malaltia social, perquè les persones més properes al pacient també pateixen greument aquesta malaltia. Jo, de primera mà, hem volgut parlar amb una persona que fa una feina interessant. Ella és la Maria Calvo, mireu. Al marit de la Maria li van diagnosticar Alzheimer. Durant 8 anys va assistir a grups d'ajuda, però sembla que no hi trobava resposta al que necessitava com a cuidadora. Amb els anys van anar convertint-se en algú que copsava millor que ningú les necessitats dels cuidadors, sobretot com relacionar-se amb el malalt. Ara ella fa un taller que se'n diu el taller dels cuidadors. Apunteu-vos-ho a casa, el taller dels cuidadors. La nostra companya, la Viena Gasa, l'ha anat a visitar i això ens ha dit.
7: Vas veient que aquesta persona que estimes tant i que tota la vida s'ha estat junt, tot això se va marxitar. El sofriment no es pot explicar. El que explico jo amb el taller dels cuidadors, les explico l'experiència que he tingut amb aquesta malaltia, simplificar-la si es pot. Per exemple, a casa ells volen fer tot. O sigui, volia fer les coses, però si no le deixaves... s'empipava. I llavors lo tens de dir de forma a veure com se lo expliques perquè no es trobi inútil, perquè es troben inútils. Al principi se van donant compte de moltes coses. De treure les alfombres perquè no dropessin, posar-li la ropa fàcil, els pantalons en goma i tenir una rutina. Tenir una rutina d'aixecar-se o d'anar-se a dutxar, de tot. Una rutina perquè això és el millor que va. Que no se desequilibren, no? Massa.
0: Us he posat aquest tall, tant a la Sandra com a en Ricard, especialment també al doctor Argimon, per això de la rutina, que ens explicava la Maria. No sé si vols afegir alguna cosa, Ricard.
6: No, simplement, molt bé, ho ha explicat. Són rutines, és posar-los-hi fàcil. és intentar que col·laborin dins de... És a dir, no has de ser invasiu d'alguna manera, saps? Has de deixar que facin, però hi ha un punt que tu també has de decidir fins on poden fer i no poden fer. És de debò que és una feina que a mi personalment m'ha emplenat molt, moltíssim. També l'he patida, o sigui, he plorat, pensa que he plorat, a vegades de dir, ostres, veus que has conegut una persona i després desemboca en un estadi que ja no sap ni qui ets ni res, després de compartir hores i hores i moltes hores amb aquesta persona. Però cal i que ha d'existir, perquè no, tampoc hi ha residències per tothom, saps? Vull dir que no,
0: Ricard,
6: no és una cosa fàcil.
0: Ara que em deies de les hores i hores, la Maria també ens explicava quin és el millor acompanyament que podem fer a una persona que al final no en recorda.
7: Si discuteixes, el que perds és el cuidador. El que pateix és el cuidador i tot. I al principi, com no saps ben bé, pues, a tothom es passa, no? Sí. El més necessiten és comprensió, dir-li, vale, no passa res, ja ho mateixo, ja ho faig. Observar si estan inquietos. Pot ser-li passar alguna cosa. Pot ser o li fa un queixal o l'orella o no sé. Però això, quan passa això, s'ha de portar al metge. És molt important la comunicació, no verbal, més que la verbal. Però tu li pots parlar i explicar-li el que sigui, el que sigui. Encara que no t'entengui, t'està escoltant. Però tens al costat i li agafis la mà, això és el que li dona més tranquil·litat. Posar-li música, la música les encanta. Això és una cosa que les tranquil·litza. Però si tu te sentes darrere i agafes un àlbum de fotos d'un viatge o d'una cosa, i se les ensenyes i les expliques. Mires els gestos que fan i com se comporten, però clar, descobrir-los és molt difícil. I potser s'està fent pipí. No demanen res, o sigui, no tenen gana o no demanen res. No saben demanar-lo. Con lo cual has d'estar al tanto de vigilar que beguin aigua, que estiguin hidratats. Fer-les una abraçada en aquests moments és el més bo. Agafar-les la mà, fer-les una abraçada, dir-les que estan guapos.
0: El doctor Gimona va fent que sí amb el cap quan parlàvem d'aquesta comunicació no verbal. Això ens deia la Maria Calvo, que per cert la podeu trobar al CAP de Sant Martí. Allà ella fa aquests cursos d'acompanyament a les famílies, al CAP de Sant Martí. Per què feies que sí? Que és molt important?
1: Sí, ha dit moltes coses, però jo n'hi he agafat dues. La primera és agafar la mà, no? aquest contacte físic, aquest agafar la mà. Això va bé pels malalts d'Alzheimer, certament, i per molts altres malalts. És a dir, hi ha un moment, jo recordo un company meu, un catedràtic de medicina, que va tenir una malaltia molt greu, no era Alzheimer, i per sort es va arribar a recuperar, però ell em deia, Josep Maria, hi ha una cosa que no costa res, que és que t'agafin la mà. I deia, les infermeres i les auxiliars, quan venien, m'agafaven la mà. Diu, nosaltres no agafem la mà. Volem dir, aquesta idea de proximitat, de contacte, de tendresa, i l'altra, la música, no?
0: Ho ha dit també la Maria Calvo.
1: Per això, des d'aquest punt de vista, que també el relaxa, són dues coses.
0: La Maria Calvo la trobeu al CAP de Sant Martí, amb un programa que es diu Pacient Expert, que existeix per diferents malalties. Podeu demanar per ella al CAP de Sant Martí. Per últim, la Maria, li hem preguntat com respon la gent als teus cursos, Maria.
7: Quan te veu que estàs donant voltes, que fos gris, per l'altre, que no has fet això bé, que tot ho fas malament. Jo em vaig inventar d'això de no treure-li tota la roba quan la vaig a dutxar, no? Deixar-li una samarreta i entrar, sentar-lo, i llavors li treus la samarreta. Perquè si te rellisca o te fa un mal gesto, no tens per on agafar-ho. I a tots ens ha passat. Que d'això s'ha de quebrar i la feina que tens per agafar-ho. Veia gent allà al menjador, en el passillo, veia molta gent, i s'espanta. I d'on? No et preocupis, que no els faré el sopar. Ara mateix les abro la porta i se'n van. Aquestes al·lucinacions és que les tenen moltes vegades, i no saps com s'ha d'inventar.
0: No era aquest el tall, però també és interessant perquè ens ha donat pistes, trucs per com tractar pacients amb Alzheimer. Ara sí, com respon la gent als cursos de la Maria? Insistim, al CAP de Sant Martí, en aquest programa que es diu Pacient Expert.
7: La gent està contenta, la veritat. Encara me saluden i això, i que les va anar molt bé, que haguessin fet sense tu, perquè quan anava arribant, m'avisaven. Maria, allà la Carmen, una veïna. Veus, ja ha arribat el que tu explicaves. Ja m'ha arribat això. És molt dur. Es passa molt malament. Et sent molt sola. No sóc de ferro ni faig coses. M'ha tocat fer això. i ho he fet perquè gràcies a Déu he tingut salut.
0: Et sents molt sola, eh? Ha dit la Maria. Què li diem, Sandra? A la gent que es trobi en la situació de la Maria, clar.
2: Sí, la soledat, així com la culpa, són dos sentiments que estan superpresents amb els cuidadors, les dues. Soledat perquè tens un company de vida, molta gent doncs, ha estat 50 anys convivint, i té la persona davant, però ja no hi ha complicitat, ja no hi ha comentaris davant d'una pel·lícula, ja no hi ha comentaris d'amics, no? Ja els amics ja els, moltes vegades els van apartant, queden només els de veritat. Uh-huh. No? Llavors, aquesta soledat que nosaltres fem també grups terapèutics amb persones cuidadores, aconsellem molt que continuïn tenint vida. Uh-huh. Vida amb la mesura del que puguin. Segurament pues, el rol de cuidador agafa un pes molt important, però han de continuar tenint lligams perquè, si no, la soledat es fa insuportable. Encara així ja poden tenir molta vida social que si et falla, sobretot la parella, no? Uh-huh. Més que uns pares, potser. Tothom es queixa de la soledat, perquè han perdut aquell company de vida i aquell còmplice.
0: Doctor.
1: Ho ha dit, soledat i sentiment de culpa, perquè tens aquest sentiment de dir no sé com abordar-ho, no?
0: Estàs segurament sobrepassat, clar.
1: O pots perdre els nervis, per tant, aquest sentiment de culpa també acompanya moltes vegades, i aquesta soledat que té la persona cuidadora.
0: A la Fundació es pot aportar la gent en aquests cursos?
2: Sí, i tant.
0: Com els troben?
2: Doncs si van a la web de la Fundació Pasqual Maragall, veuran que hi ha programes pels cuidadors, per les persones que cuiden, i que hi ha dos programes, un online i un presencial, perquè pugui arribar a tothom. I també recentment hem fet grups amb gent recent diagnosticada, o sigui, amb els mateixos afectats.
0: Mira, farem una cosa. Ja us torno a convidar, que vingueu un altre dia, que farem un programa ad hoc per cuidadors, d'acord? Per cuidadors de pacients d'Alzheimer. També t'hi convidaré, Ricard. Gràcies per haver-nos atès, haver-nos trucat i sobretot per escoltar la solució. Una abraçada.
8: Un petit apunt. Gràcies. Un petit apunt. El contacte físic és molt important.
0: El que deia el doctor.
8: Tocar-los, que sàpiguen que hi ha un moment que la comunicació es perd total i l'únic que queda és la comunicació física, no verbal.
0: Ricard, et farem venir a l'estudi tant com podem i tornarem a convidar també a la Sandra.
8: Encantadíssim.
0: Una abraçada, bonic. Gràcies per escoltar-nos.
8: Gràcies, Sandra. Cuida't. Adéu.
0: Fins ara. Adéu.
3: I mira els oients, per complementar tot aquest bloc que estem dedicant als cuidadors, la Tanit és metgessa rural de l'Alt Empordà i forma part de la taula pel bon tracte de les persones grans. Mm-hmm. I ens explica la història de l'actor Joan Sales, que va haver de fer de cuidador de la seva mare, diagnosticada d'Alzheimer, i ho ha transformat en una obra de teatre que ara mateix està de gira per alguns teatres de l'Empordà amb aquesta obra. L'obra es diu El cuidador inexpert i l'actor es diu Joan Sales. I fins i tot la Tanit ens envia el cartell. Mira, properes funcions a Sant Feliu de Guíxols el 25 de setembre, és a dir, divendres vinent, aquest no, l'altre. A Llançà l'11 d'octubre, Sant Boi de Llobregat el 7 de novembre i a l'Escala el 13 de desembre.
0: La gent que formeu part del Club de la Solució, ara us reenviem aquest cartell, el Fran us el reenvia. Si no formeu part del Club de la Solució, 677-38-77-19, vull formar part del club. Entreu al Club Exclusiu de la Solució, on sabeu que us enviem enllaços, material exclusiu i, en aquest cas, aquest cartell d'aquesta obra. Deixeu-me fer una part. Ara estem parlant molt de cuidadors i dedicarem un programa sencer, per tant, repetirem. També convidarem el Ricard i, si podem, a la Maria. Medicació. Avui hem llegit que la Clínica Universidad de Navarra ha estat el primer hospital privat espanyol en administrar, a veure si ho dic bé, Donanemab, que és el nou tractament per la malaltia en fases inicials. A veure, aquest fàrmac què fa? Atura, reverteix?
1: A veure, aquest és un anticòs monoclonal que el que fa és enlentir la progressió de la malaltia. Des d'aquest punt de vista, aquí hem d'explicar com funciona la introducció de la innovació a Europa. A Europa hi ha dos capes d'avaluació. La primera capa és la que fa l'Agència Europea del Medicament, que va aprovar el Donanemab i un altre tractament que té el mateix funcionament, el Lecanemab. Exactament. Són dos anticossos monoclonals, els va aprovar. I aprovar que la EMA aprovi vol dir que el tractament és eficaç. Uh-huh. D'acord? I que no té un riscos, o que el benefici-risc és favorable. res més que això.
0: D'acord.
1: Després hi ha una segona, un segon nivell d'avaluació, que és el que fa cada estat membre.
0: És a dir, la primera fase, diríem, és ok, no és nociu, es pot comercialitzar privadament.
1: Es pot comercialitzar a Europa. D'acord. Europa. I després ve la segona fase, que és la que fa cada estat membre, que el que bàsicament es decideix és el cost efectivitat de del tractament i si aquest, tenint en compte aquest cost efectivitat, val la pena que entri dintre el que en diem la cartera de serveis, la cartera pública de serveis del Sistema Nacional de Salut. En aquesta segona fase és on alguns països europeus no estan aprovant-ho. Espanya no ho ha aprovat, no ha aprovat que entri en cartera de serveis, tampoc el Regne Unit, tampoc França, alguns altres països no. El motiu aquí hem de veure clarament, i encara no tinc tots els informes, diguéssim, de lo que és la comissió de preus, no, que se'n diu, per veure els motius del per què no, és a dir, d'aquesta avaluació. Aquesta avaluació també s'ha de, i acabo, hem d'entendre que no la fan aquesta avaluació, no la fa el Ministeri de Sanitat, no la fa la ministra ni el secretari d'Estat, la fan gent, diguéssim,
0: comitè tècnic, diguem-ne, no?
1: Exactament, i que, a més, amb diferents vessants, des d'un punt de vista econòmic, des d'un punt de vista clínic, des d'un punt de vista ètic, i, per tant, es convenia amb grups acadèmics, universitats, etc. Ho dic perquè, si no, a vegades la gent pot tenir...
0: El ministre ho ha tombat, o la ministra ho ha tombat,
1: no? Diu, home, no, la ministra... m'imagino que no,
0: Queda entès. Aleshores, fem una cosa. Anem a una pausa per la publicitat i a la tornada seguim parlant de fàrmacs. Quins beneficis, què aconseguim a la praxi? Què veurem dels pacients que prenen aquests fàrmacs? M'ho dius després de la publi?
1: Sí.
0: Ara tornem.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: En Salva Racero, com ens ho explica, un projecte que vam fer conjuntament amb una escola dedicada a l'Alzheimer i torna a sortir lo de donar la mà. L'hem deixat votant. A veure, doctor Gimon, hem de parlar diverses coses, però la primera, els fàrmacs. Quan s'administra aquest fàrmac, sí, que ja ha quedat clar el per què entra dintre el sistema públic o no, a quines fases ha de passar, què notem en els pacients?
1: El que es nota és que la malaltia avança una mica més lentament, d'acord? Jo també d'aquí voldria fer una crida en el sentit de dir, home, jo sé que això ara és un cop per molta gent, el número de persones que podien ser tributàries de rebre aquest tractament és un número molt petit, uh-huh, perquè són uns criteris molt, molt concrets, però el que sí que és important és tindre clar que la recerca està en plena ebullició. És a dir, en aquests moments tenim 192 assajos clínics que estan doncs en ple funcionament, de 158 molècules diferents, que gairebé la meitat, més de la meitat, un 58%, estan en el que en diem assajos clínics en fase 3, és a dir, en fases ja prou avançades. Què vull dir amb això? Que en poc temps començarem a trobar segur, mm-hmm, aquest primer tractament, no?, que puguem administrar i que pugui estar, d'alguna manera, doncs, inclòs dintre el que és el sistema sanitari públic.
0: Primer tractament no vol dir...
1: Però aquest primer...
0: La panacea,
1: Exactament. Quan, amb qualsevol malaltia, quan comences amb el primer tractament, normalment no és una panacea, val? Però és, encara que sembli una obvietat, el que dic, una obvietat, és el primer. I d'aquest primer, doncs, aconseguiré un segon que és o una mica més eficaç, o una mica menys d'efectes secundaris, o que s'administra millor. Trobaré tractaments coadjuvants, per exemple, tenim tot un món de la neuroinflamació que des d'aquest punt de vista també hi haurà tractaments que poden ajudar a millorar la malaltia. És una malaltia molt complexa que, per tant, tampoc anirà o es curarà, entre cometes, amb un sol tractament, amb una sola via.
0: Doctor, torno un momentet enrere. Crec que és important dir-ho en el programa d'avui. Es detecten més casos que abans?
1: El que sí que es detecten són més... de forma més primerenca, però aquí voldria donar un concepte, i a més les dades les donen, venen suportades, entre altres, per estudis fets aquí a Catalunya amb dades del sistema sanitari públic nostre, que és que la incidència de la malaltia, és a dir, el número de casos nous, baixa. Si nosaltres haguéssim una cohort de fa 30 anys, una cohort, vull dir, un grup de persones de 70-80 anys, per exemple...
0: Epa, missatge optimista,
1: Que fa 30 anys tenien 70-80 anys, hi havia més persones que debutaven amb la malaltia...
0: Que ara.
1: Que ara.
0: Però això és per la prevenció.
1: Per això és per la prevenció. Això és perquè quan hem dit que estava molt relacionat també amb els factors cardiovasculars, allò que és bo pel cervell, és bo pel cor, és bo pel cervell, doncs és veritat, i tothom ho sap, que hem fet molta prevenció del cor. I aquí hem de donar les gràcies a la gent que treballa al camp de l'atenció primària i també els cardiòlegs. Això als neuròlegs a vegades els agrada menys. Però dit això, vol dir que la prevenció funciona. I per tant, és el primer, si es permet la expressió, tractament que necessitem, la prevenció, i que la prevenció és al llarg de tota la vida. Amb això no podrem assegurar que no tindrem...
0: Però interessant missatge optimista, perdoni que el recalqui,
1: Sí, no, tant,
0: si fa 100 anys haguéssim dit quina prevalència hi ha entre aquesta franja d'edat de 68 a 78, seria molt superior a l'actual.
1: Sí.
0: D'acord.
1: Sí, molt superior tampoc, però superior.
0: Superior, d'acord. Es detecten més casos ara perquè vivim més?
1: Exacte. Tenim una esperança de vida més elevada, més gent que arriba doncs, a edat avançada, també perquè cada vegada diagnosticarem més primerencament. Els biomarcadors, que avui hem parlat poc, però...
0: El proper dia en parlarem.
1: En parlarem el proper dia. Jo crec que és el canvi de paradigma, una bona part del canvi de paradigma d'aquesta malaltia, ens permetrà diagnosticar abans, o ens està permetent, perquè en els grans hospitals de Barcelona doncs ja es fa, i també de Tarragona i d'altres indrets, i això et permetrà fer substituir, per exemple, una punció lumbar, que és invasiu, que és molest, no?, per una punxada. També, quan dic una punxada, que quedi clar una cosa, no és només una punxada aïllada. El diagnòstic és història clínica, és tot l'estudi neuropsicològic.
0: Que ara la gent no es pensi, no, em faig una analítica i ja sé si sí o si no.
1: I aquest sí que és un concepte que hem de donar. El biomarcador no vol dir que jo, si no tinc cap tipus de símptoma, és a dir, que nosaltres quatre, si avui no tenim ara cap tipus de símptoma, ens fem la punxada per saber si no. Això no és cribratge, entre altres coses, perquè no tenim remei darrere. Aquesta és una idea molt important.
0: D'acord, per tant, el biomarcador és si tenim altres símptomes, sí. Anem a buscar alguna cosa que reconfirmi.
1: Exactament, i que a més ho puc fer de manera relativament ràpida, incruenta, o poc cruenta, és una punxadeta, i ràpida. I barata.
0: El 677-38-77-19, ens queden 2 minuts i escaig. No sé si alguna precisió que facin els nostres oients.
2: Hi ha una precisió que s'està repetint, tant en el WhatsApp del programa com també a través del telèfon, que és que molts oients pregunten si la música és dels últims records que es perden.
0: Què els hi diem, Sandra?
3: Doncs sí, perquè els records van molt, molt lligats a la part emocional de la persona. Mm-hmm. I també sabem que amb l'Alzheimer es perd la memòria més de treball a curt termini, però es manté molt bé la de llarg termini, la de fa molts anys. Llavors nosaltres hem fet estudi inclús a la Fundació amb música, amb diverses residències, i els hem fet com la música de la seva vida, no? Doncs primer preguntant què els agradava, què escoltaven, i amb aquesta música no només gaudeixen, sinó que connecten de nou, no? Gent desconnectada, que no parlava i tal, tu els hi poses uns cascos amb la seva música, que a través d'ells o dels cuidadors s'ha pogut fer, i tornen a connectar amb l'entorn.
0: Per tant, ens ho diu la Maria, ens ho diu la Sandra, ens ho diu el doctor Argimon, aquesta musicoteràpia, bàsicament.
3: Sí, sí, ja està bastant avançat els estudis de musicoteràpia amb Alzheimer, hi ha molta bibliografia.
1: Art i salut van lligats,
3: sí, exacte.
0: Art i salut van lligats, sí. Com m'agrada aquesta. Mira, farem un especial també d'art i salut.
1: Aquest el podeu fer, us puc dir gent que hi treballa, sí. Amb això,
0: Ai, senyor, avui ens hem quedat sense temps. En Josep Maria Argimon, no ho he dit, és obvi, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya del maig del 2021 a octubre 2022, us ha sonat conegudíssim. Avui no hem parlat amb ell amb aquesta qualitat, sinó com a director de Relacions amb el Sistema de Salut de la Fundació Pasqual Maragall, també amb la Sandra Pou de Vida, terapeuta de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall. Tornem a aquest estudi en breu.
3: Vale.
0: Convidarem també el Ricard, convidarem a la Maria, farem un especial, si vols, seguim parlant de biomarcadors.
1: Sí.
0: I també
1: sí,
0: de com tractar a les persones. amb aquesta malaltia. Moltes gràcies a tots dos.
3: Molt bé, a vosaltres.
1: Gràcies.
0: Fran Domènech, déu-n'hi-do, intens el programa d'avui,
2: Fantàstic i meravellós, com sempre, amb les aportacions dels oients, sabem que n'hi ha moltes i demanem disculpes perquè no arribem a atendre totes les demandes.
0: Demà, Elena Puigguitart, com triar un psicòleg.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La crisi migratòria de Ceuta és protagonista tant al Congrés dels Diputats com al Parlament Europeu aquest dimecres. A Madrid hi ha sessió de control al govern espanyol i, per tant, un nou cara a cara entre Pedro Sánchez i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que vol continuar furgant en la ferida d'aquesta crisi. Sánchez també haurà d'afrontar preguntes sobre aquesta qüestió d'altres grups. És la primera sessió de control després de la desclassificació de 40 documents sobre els avisos previs a l'entrada massiva de migrants. I a l'Eurocambra, demà s'hi vota una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria de Ceuta i el Marroc vol influir-hi. És per això que ha enviat un correu electrònic als eurodiputats on Rabat es compromet a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena, que destina 1.700 milions per modernitzar el Prat. El pla no recull l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí els recursos necessaris per redactar el projecte i reservar els terrenys per a les mesures ambientals. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2.
1: Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució.
2: Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió del Suprem és una gran derrota per als republicans i el país.
1: La cançó de la Ludwig van Enganyar-te ha guanyat el Premi Cerverí que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. L'Aurora Bertrana de traducció ha estat per Esther Tallada per la traducció dels Invictes de William Faulkner. Descobreixen al Terol les primeres restes d'un diplodocus trobades fora de l'Amèrica del Nord.
2: Són 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure que tindria 150 milions d'anys d'antiguitat. Sergio Sánchez és paleontòleg i investigador del jaciment del Castellà, on s'ha fet la troballa.
3: Aquest exemplar tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres. D'acord? Estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals, un animal que s'alimentaria principalment de plantes i que, sobretot, està en l'imaginari popular per aquesta cua extremadament llarga.
2: Els resultats d'aquesta investigació s'han publicat a la revista internacional especialitzada Journal of Vertebrate Paleontology i la resta s'han exposat a la sala de dinosaures del Museu Aragonès de Paleontologia de Dinòpolis.
1: Esports, el Camp Nou acollirà la final de la Champions masculina de l'any 2029. Així ho ha decidit la UEFA aquest dimarts. Serà la tercera vegada que el Camp Nou aculli una final de la màxima competició europea.
2: Derrota de l'Espanyol 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano. Els blanqui i blaus, que perdien 2-0 al descans, han signat una primera meitat molt dolenta. A la segona, Roberto ha retallat distàncies, però l'Espanyol no ha pogut capgirar el marcador i suma 7 punts de 18 possibles.
1: El Madrid, per la seva banda, ha guanyat in extremis i patint per 2-3 al

0: adoptada amb un conte que li van llegir els seus pares. No va ser res traumàtic, diu ella, fins i tot li va semblar bonic, segons va explicar a les seves memòries. Tot i així, quan de gran va voler conèixer la seva mare biològica, la mare es va negar a parlar amb ella i a tenir-hi cap mena de relació. Tot i que al principi el rebuig de la seva mare biològica la va marcar, confessa que també li va donar una mica de pau entendre quins eren els seus orígens. Aquella mare biològica era concertista i pianista, i això va ser primordial per entendre com seria la seva relació amb la música, que ha marcat tota una biografia.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: millor manera de començar les dones i els dies. Ens encanta la Blondie, ens encanta aquesta cançó. Aquesta cançó de l'any 78, i jo crec que s'ha explicat poc, o que no es coneix tant de la seva biografia, doncs això, que va ser una nena adoptada i que això la va marcar d'alguna manera, com explicàvem, perquè doncs la seva mare biològica no va voler tenir contacte amb ella, i em sembla bastant representatiu d'algun dels dols que passen doncs les persones, les dones, en aquest cas, adoptades. Avui parlarem d'això, de soc adoptada, de com ho he viscut, de com ho visc en el nostre dia a dia i què representa i com canvia doncs la vida d'aquestes dones. Això avui és el tema de les dones i els dies, que ja sabeu que és aquest programa que us acompanya fins a les 12 de la nit. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. Fins a quin punt et marca néixer en una família però créixer en una altra? Com es viu sabent que ets adoptada? Afecta no assemblar-se gens físicament als teus pares? Sempre hi ha una necessitat d'investigar els orígens. Tot això ho viuen igual homes i dones, nois i nenes. Avui a les dones i els dies, històries de vida d'aquestes dones adoptades que, a més, s'han arremangat també per ajudar a d'altres i acompanyar famílies adoptants i adoptats, que això és una feinada perquè em sembla que a vegades allò, t'endús una criatura a casa i després estàs molt sola, sola. Benvingudes a les dues, són l'Aixta Gurung Amorós, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: 27 anys.
1: Sí.
0: Sí. Tècnica de formació i recerca en diversitat i drets humans. Diguéssim que la teva història t'ha portat una mica cap aquí, podríem explicar-ho així?
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: Tu vas ser adoptada al Nepal quan tenies 5 anys i ets membre de l'Associació de Persones Adoptades de Catalunya.
1: Sí, exacte.
0: Ara en parlarem, ara parlarem amb elles de la seva història, i l'Eva Gispert, que podríem dir que tu has conegut aquesta història per totes les bandes.
2: Per totes les bandes, sí, sí, sí.
0: Ara també ja ets àvia.
2: Ara ja soc àvia.
0: I també has adoptat una criatura, i tu també ets una persona adoptada, no?
2: Exacte, i em dedico també, soc psicoterapeuta especialitzada en adopció. O sigui, ho tinc per tot arreu.
0: Ho tens per tot arreu. A tu sí que t'ha marcat moltíssim, coach, psicoterapeuta i mediadora familiar especialitzada en adopcions. Ella, doncs, la van adoptar de Galícia quan tenia 2 mesos i és cofundadora de l'Institut Família i Adopció. Bona nit a totes. Gràcies per acompanyar-nos. A veure, parlàvem de la història aquesta de Blondie, que dèiem que és poc coneguda. I jo pensava, clar, quan pensem en persones adoptades conegudes, sembla que no en surten gaires noms. Encara hi ha tabú, podríem dir? No sé si per les persones adoptades, adoptants, per tot, per la societat. Qui té més tabú aquí? A veure, qui comença?
1: Jo ara, quan estaves parlant d'això, si és veritat que jo de petita sempre buscava referents de tenir... Ostres, no conec gaires persones adoptades, que surtin a la tele, que parlin públicament de que són adoptades, i sí que, certament sí que sembla que hi hagi, no, un tabú de una qüestió que no vols que sigui pública, que no vols explicar.
2: Sí, clar. Jo penso que la meva època, o sigui, quan jo era petita, sí que era un tabú. Ara jo diria que no, fins i tot a vegades he vist que és com... Va donar un temps en el boom de l'adopció que semblava que inclús fos algo com una moda, no? I que la gent en feia com també alarde d'això, no? I sí que és veritat que crec que és diferent quan ets racialitzada, que totes les mirades... Havia passat, tu has...
1: Sí, no?

0: que no puc amagar que sóc adoptada.
1: Exacte, no? Sí. Que totes les mirades devien anar a tu i que et devia... devies estar fins aquí, d'aquestes mirades, perquè sense tu volguer-ho ja et feien la diferència entre tu i la teva mare, no? I en canvi, a mi, jo passava desapercebuda en aquest sentit.
2: Clar, que m'imagino que tot passava molt en relació a la família, quan estàs amb la família, però també el fet de les migracions cada cop més nombroses als països, això ha canviat molt, i potser també t'ha donat certa llibertat i cert aire, perquè hi ha molta gent que no deu pensar que ets adoptada, simplement que ets una nena que ha nascut aquí.
0: Sí, sí que és veritat que hi ha molta gent que moltes vegades no m'ho pregunten. També és veritat que jo, a l'haver crescut en una família catalana, blanca, també tens una... t'interioritzes aquesta idea de que vols ser el més semblant possible, i t'allunyes una mica de, tant de la forma de vestir, les activitats que fas, la gent amb qui t'envoltes. Jo crec que va ser el sortir de... jo soc de Reus, el sortir de Reus, venir cap a Barcelona i viatjar, i això, te n'adones de que hi ha moltíssima més gent al món que s'assembla més a mi i que no passa res, no?, per ser diferent.
2: Potser en una ciutat petita sí que hi ha més la diferència. A mi m'agradaria preguntar-vos, clar, és una pregunta una mica difícil i tampoc no sé si us l'heu plantejada mai, però què representa per vosaltres ser adoptades? És a dir, ho heu viscut com una marca, ho heu viscut com... no sé, eh? Ara seré una mica bèstia, m'han fet un favor. Què ha passat aquí? O sigui, com ho viviu vosaltres des de petites?
1: En el meu cas, jo crec que he passat per diferents etapes de concepte o com ho concebia jo. Com que era una altra època i t'ho feien sentir, per això crec que ho tenim en comú encara, eh? Com si t'haguessin fet un favor i com si haguessis d'agrair que t'han tret de la misèria.
2: Sí, perquè això era una cosa que es deia molt. Sí. Me'n recordo que era pobreta, és adoptada. En pla, compte, no li facis mal, no t'enfadis amb ella al col, eh? A mi m'havia sentit aquestes frases de compte, no et passis amb tal, que és adoptada.
1: Clar,
2: no?
1: Imagina't, eh? Clar, en el meu cas no era així, però el que deies abans, per exemple, tot el poble, perquè és un poble petit, Llagostera, tot el poble sabia que jo era adoptada. A més, teníem una botiga, un colmado, i tothom es coneixia. Tothom sabia que era adoptada, i jo... ells no sabien si jo ho sabia. Llavors, tu veies que et feien preguntes, que tu ja veies que tenien una intenció, perquè ho veies, i que t'estaven mirant a veure si tu ho sabies o no. Val? Llavors, això va fer que també, i tots els comentaris aquest de que bé, quina sort que has tingut, quina sort, no? Tots aquests comentaris, doncs, tu els vas absorbint i vas com tenint un sentiment de que has d'agrair i que d'alguna manera a tu t'han rescatat d'un lloc i que has d'estar sempre més agraïda perquè això és un favor que t'han fet. I després això canvia i quan ets més gran i te n'adones d'això, doncs et rebel·les contra això i comences a dir, escolta, potser no, o sigui, els meus pares m'han adoptat perquè volien ser pares, no? I per tant és un acte totalment egoista, com jo he volgut ser mare, no? I he volgut perquè jo he volgut, no?
2: I també passa que tots els pares, biològics o no, com tothom, és molt difícil criar. És a dir, pot ser que no tot ho facin bé encara que siguin els pares que us han adoptat. Vull dir que, per tant, aquesta rebel·lia i aquesta desconnexió moltes vegades és lògica. Aixta, que estaves aquí mossegant-te la llengua a veure.
0: No, jo estava pensant que aquest sentiment crec que també canvia una mica amb les adopcions nacionals i internacionals, sobretot del Nepal, que és un país molt pobre, no? Llavors, sempre la gent és el primer que diu de, ostres, quina sort que has tingut, perquè si ara estiguis al Nepal estaries casada amb no sé quants fills i bueno, no? Com una vida molt diferent a la que...
2: Home, com comparar-ho amb Reus, sisplau.
0: Sí, sí, és no té res a veure.
2: Sí, sí.
0: Però que tampoc la realitat no és aquesta, perquè jo he anat diverses vegades al Nepal, tinc amigues d'allí de la meva edat i no tothom viu d'aquesta forma. Llavors, jo crec que per mi, jo mai he tingut aquest sentiment de que havia de donar les gràcies, però sí que és veritat que sempre m'he sentit diferent dintre la família. Llavors,
2: us ha definit molt, podríem
0: clar,
2: dir.
0: Clar, jo ser adoptada forma part de la meva identitat i és una cosa que no puc treure. Llavors l'únic que puc fer és entendre-ho millor.
2: ho heu sabut sempre que ho era? O expliqueu-nos una mica la vostra història, que crec que és diferent, perquè el, com la Blondie explicàvem allò que li van explicar als seus pares amb un conte,
0: sí.
2: Vosaltres com us ho expliquen? I, o quan us feu conscients, també, perquè potser un dia et mires al mirall i dius jo no soc de Reus.
0: Sí.
2: O no, no m'assemblo les de Reus.
0: No m'assemblo.
2: No em dic colla i no m'assemblo les de Reus. A veure.
0: 100%. Jo sempre ho he sabut que era adoptada, a mi em van adoptar als 5 anys i tinc una anècdota graciosa que a la meva mare sempre li agrada molt explicar, que quan va venir a l'orfenat la segona vegada, un dia ens van deixar anar a l'hotel on estava ella, i jo quan vaig tornar a l'orfenat vaig dir a tothom que jo havia estat a Espanya ja, que havia anat a l'hotel i em pensava que era a Espanya i dic, oh, he estat a Espanya, he begut Coca-Cola, bueno, ha sigut increïble. Llavors jo vaig arribar aquí i jo ja sabia que...
2: Tu ja sabies com era Espanya.
0: Clar, jo ja sabia com
2: allà
0: era...
2: Allà on hi ha Coca-Cola.
0: Sí, sí, sí, totalment. Llavors mai ha sigut una en dubte que era adoptada, era bastant obvi, sí, sí.
1: I en el meu cas, com us deia, tothom ho sabia menys jo, quan tenia... Els pares van pensar que era millor que perquè abans era així, també, sí. Que m'ho diessin quan jo em veiessin més preparada. I què va passar? Doncs que als 6 anys una molt amiga, que sí que ho sabia pels seus pares, ens vam barallar i m'ho va deixar anar. I clar, jo no sabia ni què volia dir ser adoptada.
2: Clar, imagina't, ens vam barallar i m'ho va deixar anar, la qual cosa volia dir que per ella era una cosa dolenta.
1: Exacte, que era algo dolent que no em podia dir, però que em podia fer mal. Això segurament ell ho havia captat, no? I realment, jo no sabia què volia dir, però de la manera que m'ho estava dient, com un insult, no? Era algo dolent. I llavors jo vaig córrer cap a casa i vaig anar a preguntar a la meva mare què volia dir ser adoptada i explicar-li el que havia passat. Llavors la meva mare em va explicar que sí, que era veritat, i que, però que havien... Bueno, tota la història. Llavors, bueno, jo en aquell moment doncs ho vaig encaixar com algú que, com la Blondie, que no és una cosa que realment sigui una cosa traumàtica, però després havent estudiat trauma i havent fet el que he fet, sí que me'n recordo perfectament què feia la meva mare en aquell moment, no? I el que em va dir... Llavors ja ho tinc com borrós i no sé... Una mica l'explicació que em va donar, i sobretot el fet de que era especial i que feia molt de temps que em volien adoptar i que, per tant, havia arribat un moment a la seva vida que era el que més estimaven. Això sí que em va quedar. Però, clar, el trauma sí que devia ser, perquè jo me'n recordo perfectament d'aquella imatge quan la meva mare planxava i jo entro i li dic tot això, no? I després hi ha com un soroll. Llavors això sí que vol dir que hi ha una
2: història. Alguna penjada, no?
1: Petjada.
2: Una història, sigui més greu o menys, però hi ha alguna cosa allà que va abans i després,
1: exacte.
2: No?
1: Que va per sota.
2: Exacte.
1: Va per sota, més enllà del que tu t'expliques amb la raó.
2: Clar.
1: I les estratègies que fas per sobreviure o sobreadaptar-te a allò que pot ser-te dolorós.
2: I suposo que a tu també et va marcar aquesta manera de com t'ho van explicar amb la planxa, que és una cosa quotidiana, a l'hora de quan tu li vas explicar al teu fill, potser, al teu fill adoptiu.
1: No. Bueno, em va marcar en el sentit de que jo tenia molt clar com... Bueno, també
2: que volies fer-ho d'una altra manera.
1: Ell és d'Etiòpia, va venir amb 6 anys, o sigui... Li va passar com l'Esta, que també li parlen en anglès, encara ara aquí a Barcelona, com deia l'Esta abans, no? I també ens miraven com dient, aquest és fill vostre, i els altres dos, que són biològics, que són els germans més grans, els altres dos sí que s'assemblen amb ells, però, o sigui, aquestes mirades, no? Les copses de seguida. Sí. Llavors jo vaig tenir claríssim també que amb ell també havia fet molta formació jo, per mi, per entendre'm jo mateixa. Llavors, jo tenia claríssim que amb ell l'explicació, tot el que li havia d'explicar era molt diferent que el que m'havien transmès els meus pares a mi.
2: Però sí que vas aprendre, podríem dir, aquesta cura, no? De dir, jo no vull fer, jo no vull que se n'assabenti d'una altra manera, malament, o que li cridin com un insult,
1: sinó
2: que aquí farem un procés diferent, no? Que m'imagino que el fet de que fos negre, doncs ja...
1: Exacte.
2: Ja va fer que la cosa canvia.
1: Sí.

0: Mira que bé que ens ho explica aquesta cançó de la Mavis Staples, que ens parla de em miro al mirall i vull reconèixer alguna cosa a l'altra banda. I clar, vosaltres, m'imagino de petitetes, les nenes que ens socialitzen tant amb la idea de la bellesa, aquest nas és el de ton pare, aquesta boqueta és de ta mare, aquestes pigues de no sé què, no? On miro aquest mirall, on trobo aquest mirall, que és també una de les coses que va marcar la Blondie a la cantant, perquè ella trobava que més no entenia perquè li agradava tant la música i sobretot volia saber d'on sortia les seves faccions exòtiques, els seus ulls increïbles, etc. Aquest moment, com a nenes adolescents, m'imagino que els vau passar, no?
1: Sí, sí, i més sabent que no hi havia referents ni a la tele ni al meu voltant de persones, dones asiàtiques, i jo amb la meva mare, jo he de dir que la gent ens diu que ma mare i jo ens assemblem, és bastant curiós perquè al final no és només, no, els trets físics que tens, òbviament físicament no ens assemblem,
0: clar, perquè la teva mare és soltera.
1: Mare soltera, sí.
0: I llavors clar, em pensava, potser té un nòvio i una pel·li.
1: Sí. Jo a vegades quan no tinc ganes de dir que sóc adoptada ho dic, sí, no, la meva mare va tenir un lío. Sí, totalment, però jo amb la meva mare, o sigui, ens movem de la mateixa forma, les dues hem fet dansa moltes vegades i ens han dit que ballem igual, o sigui, el de l'escenari com la forma de moure, de parlar, és molt semblant. Llavors.
0: I perquè la criança també és molt poderosa, 100%. Tots els crios copiem els altres, copiem els pares, la manera com es mouen, jo escric igual que el meu pare i no ens hem assegut mai allà.
1: Clar, potser físicament doncs, no ens sembla tant,
0: sí,
1: però...
0: Sí. I escolta, ara has dit una cosa així com qui aquell qui no vol la cosa, has dit, jo estic molt al tanto del que dieu, has dit, jo a vegades quan no tinc ganes d'explicar que sóc adoptada, això quan passa? De que no tens ganes d'explicar que ets adoptada?
1: Molt sovint. I crec que és una cosa bastant constant que jo he vist el dia a dia i moltes persones adoptades, racialitzades i persones que també no són adoptades però que han viscut sempre a Catalunya, que la gent et qüestiona una mica, no? O té la sensació de que et pot qüestionar, de que et pot preguntar directament d'on vens. Ara ha sigut graciós quan ens hem trobat amb l'Eva que m'ha dit, tu d'on ets? I jo, no, del Nepal. Fa, no, ja ho sé, no... Ha sigut gràcies perquè ha sigut al revés, no? Que normalment jo dic soc de Reus i la gent em pregunta, no, realment d'on ets, d'on vens?
0: És com si no es quedessin conformes amb aquesta resposta,
1: oi? Sí, 100%. I el problema no ve només en el dia a dia, sinó ve quan, per exemple, jo sempre que vaig al metge és una constant de que me parlen un altre idioma o el que sigui i que sempre has de justificar per què parles català, si ets catalana, per què tens aquest cognom, per què, no? Com donar explicacions que altra gent no li preguntaria.
0: I també m'imagino que a vegades, fins i tot quan et volen llançar una floreta i et diuen, ai, que bé parles el català. Això encara deu fer més ràbia,
1: oi? La de por ser asiàtica eres molt guapa, com si fos una cosa de... La bellesa és una cosa molt...
0: Uau.
1: Sí, diferent. I això tinc diverses amigues també que són descendents asiàtiques i els hi passa, com... Sí.
0: Per cert, ara que parlaves de la bellesa o d'aquesta pressió estètica que tenim totes les dones, aquest mirar-se al mirall, de dir, per ser... Això és molt bèstia, eh? Sí. Per ser asiàtica, que guapa ets. Jo trobo que totes les asiàtiques són guapes, però aquest és un altre tema.
1: 100%.
0: Clar, jo estic pensant també, o sigui, és a dir, aquests trets, aquest mirar-se, aquest d'on surto, això, us recordeu? Us va marcar en aquest sentit? O no sé, quan, per exemple, els primers moments allò de lligar, de conèixer, no? De conèixer gent que us agradés, etc.
2: Sí.
0: Enamorar-vos, no sé.
2: Clar, a mi m'ha passat igual que l'Esta, però ella és racialitzada i jo no. Però a mi també, jo també, des de molt petita, bueno, des de, sobretot d'adolescent, sí que pensava, a quins trets meus s'assemblen als meus pares adoptius i quins trets són biològics. La meva manera de ser i això que penso que m'agrada és de la família biològica o és de la família adoptiva? Això t'ho preguntes. I sí que és veritat que... jo penso que a vegades depèn com els cànons estètics a la societat es valoren, no? Clar, tu pots fer posar al teu favor la diferència. Jo veig el meu fill, el fill que el petit que és adoptat, que és una grata guapíssim, de 1,90 m.
0: Com és que no ha vingut avui?
2: I jo veig que ell en treu profit d'això, no? Quan jo també pues treia profit de la part que a mi em semblava que agradava. Jo crec que això ho fem tots, o tots el que podem, no?
0: Tinc tantes coses que preguntar-vos. Clar, jo em plantejo també, clar, hi ha un moment que també ho voleu saber, és a dir, que teniu, que, no que ho voleu saber, és a dir, ja n'hem parlat, però que voleu anar a conèixer aquella mare, aquell pare biològic. Com es viuen aquells processos? Perquè sou una mica de pel·lícula, tot el que passa. A veure, expliqueu, Aixta, a veure.
1: Bueno, doncs,
0: la de Reus.
1: La de Reus, que he viatjat diverses vegades al Nepal. Jo des de molt petita tenia moltes ganes de conèixer el Nepal, de saber més. I l'últim viatge que vaig fer va ser fa 2 anys, i en aquest viatge sí que vaig decidir que volia trobar o la meva família biològica o tenir respostes, perquè aquí se li afegeix una altra part més complexa, que en les adopcions internacionals és molt difícil després trobar informació quan tu fas la recerca dels orígens.
0: Clar, i a part em sembla que tu vas anar al Nepal i vas veure com eren les adopcions, com funcionaven, i et vas posar una mica les mans al cap.
1: Sí, va ser bastant... Bueno, va perdre una mica l'esperança, va ser un viatge molt difícil, que jo no recomano a ningú fer sol. Jo vaig anar amb una altra amiga, que és periodista, i la idea era com... Jo em trobava una mica, em sentia una mica com que estava fent una investigació i que havia d'anar molt de cuidado, perquè sobretot el director de l'orfenat Jo vaig estar ens va començar també a dir que no tenia respostes, que no tenia de la documentació, que faltava informació, no? I llavors es barrejava una mica amb les memòries que jo tenia, amb el que ell deia, i llavors a partir d'aquí vam començar a trobar molts buits que hi havia dintre d'aquest sistema. Després d'aquest viatge, jo el que vaig pensar és, vale, doncs ja està, ja no buscaré mai més, no? Però ara ja des de fa 2 anys que torno a pensar que al final és una cosa que jo em dec poder tornar a fer aquesta búsqueda, per molt difícil que sigui.
0: O sigui que hi ha una mica, podríem dir, el cuquet d'alguna cosa que no està resolta.
1: Sí, sí, 100%. I no és per dir que vull trobar una família biològica. Crec que és un dret de les persones adoptades saber què va passar amb nosaltres i tenir la informació i que ens la puguin donar, que no sigui una cosa que hem d'anar a buscar i que ens neguin aquesta informació i sigui tan complicat.
0: Veure't en un mirall també, entendre qui és els teus, si són els teus progenitors, què ha passat, veure't en aquella cara, no? Reconèixer-te en aquella cara. T'he de dir que les biològiques a vegades ens reconeixem les cares de les mares i no ens agrada.
2: Sí, jo crec que forma part del procés d'identitat i és una part d'identitat teva que et configura i que quan la reps i la saps, després allò també es col·loca d'una forma diferent. No resol per res, i jo això ho vull recalcar perquè també m'ho he trobat, gent que ve a la consulta, no?, i que ve per preparar-se...
0: Ah, perquè tu ajudes a d'altres persones adoptades.
2: Clar. I llavors venen per preparar-se perquè volen fer una recerca d'orígens, per exemple, i aquests venen a preparar-se, que ho trobo molt i molt encertat per lo que estava dient l'Aixta, o el que em va passar a mi, no?, que realment és una informació que tu pot ser que la sàpigues molt o quasi tota amb molt bona part, però n'hi ha d'altra que no. I encara que la sàpigues, allò forma part d'una vivència i d'allò que t'han explicat que es col·loca d'una manera. Però llavors, quan tu vas al lloc d'origen, allò fa un altre impacte.
0: Clar.
2: I va per una altra via, que és la corporal, la sensorial, perquè quan som petits, no?, que és quan ens ha passat això, quan ens ha passat que ens han separat de la mare i totes les altres coses que ens hagin vivències que es poden anar sumant, no?, clar, ens van configurant, no? Allò, si tu has allò rebassa la finestra de tolerància del que tu pots suportar, no?, emocionalment parlo.
0: Suposo que a vegades en alguns casos venen records.
2: Clar.
0: Records físics.
2: Clar.
0: Me'n recordo d'aquesta casa, no sé, m'ho estic inventant, eh? O me'n recordo d'una olor.
2: Clar, exacte.
0: Una cosa més animal, no?
2: I potser tu no ho associes, però el trauma és així, s'ha comprovat, que tu passes una sèrie de coses en un context determinat i després quan tornen a passar coses que realment et porten sensorialment aquests records, no?, llavors allò s'activa i s'activa d'una manera diferent a la que tu raonadament faries. Llavors, jo com vaig anar, vaig fer el mateix que l'Aixta, quan vaig tenir 21 anys, que era quan jo estava una mica com més estable, no?, decideixo anar-me'n a Galícia, no?, i a veure què ha passat.
0: Qui eren els teus pares?
2: I qui eren. No tenia molt clar si realment aniria a veure quins eren els pares. Jo el que hagués volgut en aquell moment és poder-m'ho mirar
0: de lluny, com amb una finestreta.
2: I mirar-m'ho de lluny i veure a veure què em passa i què veig. I segons com se'n col·loqui allò, ja veuré si faig més o no. Tampoc no vaig trobar molta més informació i també em vaig quedar com l'Aista dient, bueno, bé, potser jo un altre moment sí que faré una altra incursió. I el que em va passar a mi és que...
0: És que van venir ells.
2: Van venir ells. I jo pensava, com el programa aquell, Quién sabe dónde, cada vegada que el veia pensava, Déu meu, a mi em passarà alguna cosa així, em cridaran i no sabré com posar-m'hi, no? A més, jo tenia...
0: Et van trucar a la porta, de casa. És que em sembla increïble, això.
2: Clar, jo tenia una carta... que havia
0: una mica,
2: escrit...
0: ara que dius, tinc una carta de la Gemio, o sigui, tots junts, tots els reality junts, total, perdona,
2: igual,
0: digues.
2: Igual. Jo tenia una carta que me la van donar els meus pares.
0: Sí.
2: Quan jo vaig decidir als 21 anys que explicava abans anar a Galícia, i el meu pare, que jo veia que amb això no estaven d'acord amb la meva mare, va donar-me una carta que havia escrit la mare biològica explicant tota la història meva. És que ella havia quedat, és que ara no sé si ho faré llarg, però ella havia quedat amb quatre fills vídua, els meus quatre germans, no?, que eren d'un altre pare, i que després havia tingut a mi fruit d'una altra relació, no?, que havia tingut amb el meu pare biològic. I quan ella em va tenir a mi, al cap de dos mesos, que em va parir a casa, no?, i per això amb ella no li va passar com molts nens de la meva generació, que són nens robats, val? Aquí ho apunto, que em va tenir a casa i després va tenir una mastitis i va de deixar els quatre meus germans, que eren d'un altre pare, i a mi, ens va portar a l'orfenat mentre ell ingressava a l'hospital.
0: Que són coses que es feien habitualment.
2: Que es feien habitualment.
0: Perquè no se'n podia fer càrrec i, per tant...
2: Exacte.
0: I llavors ja no els quatre nens els va poder recuperar, però tu no et van deixar que el poguessis recuperar.
2: Li van fer signar un paper, ella no sabia llegir ni escriure, i el que no sabia, diu, i jo me la crec, és que estava signant la meva adopció, sense haver-li preguntat. Per tant, sí que sóc fruit d'un... És una nena robada. Igual que molts altres de la meva generació.
0: Clar, això quan ho saps, què?
2: Això, fixa quina capacitat, depèn de com siguis, quina capacitat d'adaptació tenim. Perquè jo primer el que vaig fer és que quan ho vaig saber, vaig veure la cara que feia la meva mare i que estava, jo vaig interpretar com enfadada. El que tenia era molta por que jo m'enfadés molt amb ella, però...
0: Això que la rebutgessis.
2: Que la rebutgés. I que en aquell moment, penseu que jo me n'anava de viatge a veure, a trobar una altra mare. I va pensar que tot això, a mi, amb l'adolescència que havia tingut, que és un altre capítol, no?
0: Això ens ho vindràs a explicar un altre dia, que intueixo que era tela.
2: Sí. Llavors, allò podia fer un còctel molotov.

0: Sou a les dones i els dies. Ja sabeu que de nit, a partir de les 11 de la nit a Catalunya Ràdio, ens encanta avui tenir aquesta conversa tan maca, tan interessant, que a vegades no tenim oportunitat, ens quedem allà amb els prejudicis sobre dones adoptades i també dones adoptants, perquè al final, com a mínim en el cas de l'Eva, doncs ella també ha acabat adoptant aquest noi que volíem conèixer i que no has portat aquí a l'estudi. Més enllà de les bromes, jo t'estava sentint ara, tu t'has dedicat també a la teràpia a ajudar a altres dones, i jo em pregunto també si les dones, ara que som en aquest programa, les dones es fan més preguntes, les dones ho pateixen més, van més a teràpia per culpa d'això. Ja ho sé que fa difícil, es fa difícil de respondre, però...
1: Clar, no hi ha, que jo sàpiga, no hi ha un estudi, sobre això m'encantaria tenir-lo. Jo, la meva experiència amb consulta és que sí, que les dones ens fem moltes més preguntes, som més valentes que... Aquesta és una opinió totalment personal.
0: I gratuïta, que estem perdent tres oients per culpa d'això. Guapos, a més.
1: Són més valentes a encarar-se a el que pot ser una resposta i a voler saber aquesta resposta amb tot el que comporti el procés. És a dir, crec que nosaltres tenim molt més clar que part d'aquest procés després ens pot ajudar a entendre'ns molt més bé, ens pot ajudar a veure per què hem fet, per què ens hem fet una estratègia o una altra, no? I ens pot ajudar moltíssim a l'hora de tenir aquesta identitat més complexa, no? Però també molt més rica que podem tenir pel fet de preguntar-nos i trobar respostes.
0: Aquesta és una altra cosa, però m'imagino que també deu ser complicat per tot el que hem explicat una mica, però per com és el món i la societat, també ser mare adoptant. És a dir, té totes les implicacions, aquest fill meu me l'estimo moltíssim, però jo això que no entenc, dic, jo mateixa em dic, això és perquè és adoptat? Perquè això és d'herència. Són coses que amb tota la bona fe del món les sentim. Les sentim a vegades o ens les preguntem. Com us ha... No sé si heu tingut converses en aquest sentit amb les vostres mares biològiques o... Ai, perdona, amb les vostres mares que us han criat. En el sentit de com... Jo, mare, sóc la nena que tu volies que fos...
2: Ostres, és difícil.
0: És molt dura, aquesta pregunta.
2: És difícil, sí. Jo la veritat que no va ser fins fa pocs anys que vaig tenir una conversa amb la meva mare i ella sempre em deia que... No, és que jo et veig com nosaltres, no? Jo dic, nosaltres, què vol dir, no? En plan, vol dir la nostra família. I jo li vaig estar explicant experiències meves de la vida i tal, i ella no havia pensat en que jo patia racisme al meu dia a dia. Però com pot ser això? Si jo no ho veig, això.
0: Si ets de Reus.
2: Si ets de Reus tota la vida, no? O sigui, jo tinc molta gent que em diu sí. Això. I va ser en aquest moment de que te n'adones que al final la meva mare i els pares i les mares que adopten... Hi ha moltes coses que no saben. I és normal no saber totes aquestes coses. I sobretot si ets una persona blanca que estàs criant una persona que ve d'un altre país, que té una altra cultura, que viurà unes coses molt diferents que viuria si fos el teu fill biològic.
0: I també, per exemple, en el teu cas, tu et dius hashtag gurung amorós, cognom molt,
2: molt reusenc,
0: i hashtag gurung d'alguna manera van acceptar i van voler que tu continuessis amb aquest nom. També et podien haver dit català.
2: Qualsevol cosa, sí.
0: Exacte, vull dir que també són decisions que es prenen que són difícils de prendre, perquè dius, què vull, que la meva filla tingui un nom de nena, és a dir, catalana històricament, perquè ara tot això ha canviat, o li respecto els seus orígens i faig honor als seus orígens. És complicat, tot això.
2: Sí, la veritat que sí. Jo he de dir que estic molt contenta de que em guardés el nom, perquè abans no m'agradava gaire, perquè la gent fa moltes bromes, però ara m'agrada tenir un nom diferent i que se'n vegi, també. Sí.
0: Tot això del que parlem, Eva, tu que estàs doncs treballant amb moltes mares adoptants, sí. com ho veus?
1: Jo veig que elles tenen un plus de patiment per el fet de que se'ns col·loca, no, des de la societat, aquest esbiaix de gènere, de que hem de tenir cura i protegir els nostres fills. Llavors hi ha una ferida primària, que és la de separació de la mare, més totes les altres vivències que no ha viscut, que no hem viscut amb la família adoptiva, no? Que ells, pares, mares i pares, voldrien com esborrar, no, però que no patíssim per al fet aquest d'aquestes vivències, no?
0: I la gelosia en algun moment també pot ser lògica. Jo la puc entendre, la puc comprendre. Una mare que t'ha criat tota la vida i tu ara li dius, jo me'n vull anar a on sigui a conèixer la meva mare biològica i que t'entrin també les inseguretats, a dir, a veure si ara coneixerà l'altre i em deixarà a mi, ja no m'estimarà. És a dir, cadascú té les seves ferides, les seves motxilles.
1: Clar. Jo aquí sí que veig una diferència entre la generació de la meva mare o les mares que jo rebo en consulta, perquè sí que veig mares que tot això ja ho tenen bastant treballat, o si no, s'ho han treballat perquè ho veuen com una, com alguna cosa molt important a treballar-se. I que és veritat que hi pot haver-hi un gap, no? Una diferència entre el que em dic o el que m'hauria de dir i el que realment sento. Però moltes vegades ho detecten i venen justament per treballar-se això. I que jo el que veig és un esforç molt gran, al revés, un esforç molt gran com perquè li puguin transmetre als seus fills i filles que per ells i per elles està tot molt bé, no? I que els acompanyaran i que els faran el que siguin. I a vegades justament el que no se n'adonen, com deia l'Asta al principi, és que a vegades aquest viatge no l'has de fer sola o sol, però potser amb els pares, i hi ha com, a vegades, depèn de la relació i com siguin els pares, però jo que he vist amb
0: una sobreprotecció.
1: Una sobreprotecció, o que tens por que tu no saps allò com se te mourà o quin impacte et farà. Si a sobre has d'estar patint perquè la teva mare la veus patir,
0: sí,
1: i que perquè tu no pateixis, doncs és un doble control que has de fer i no pots deixar-te anar amb tot el que te vingui teu de patiment.
0: Clar,
1: no?
0: Perquè emocionalment sí que aquí hi ha moltes coses en joc. Fer patir la teva mare, que és la dona que t'ha cuidat tota la vida, i aquella mare biològica que a vegades no heu conegut o que ni tan sols heu vist, i aquells pesos.
2: Sí, és molt difícil. Jo ara, just això que estaves...
0: Ser content a tothom.
2: Sí, just això que estaves explicant, quan vaig estar al Nepal, jo vaig tardar setmanes a poder-li explicar a la meva mare, perquè jo el que estava descobrint eren coses molt dures, i dic, és que el patiment que passarà ella, això és una cosa que he de treballar-me jo abans, perquè si no, no sé com gestionar-ho.
0: Cuidadores de les cuidadores.
1: Exacte.
2: Sempre cuidant les dones.
1: Sí, i això ho veig molt amb nois i noies que venen a la consulta adoptats, que ja són adults, i veig com inconscientment protegim o protegeixen en aquest cas molt i molt els pares, com jo vaig fer amb la meva mare aquell moment que jo volia marxar.
0: Clar, potser per aquest sentiment de deute que dèiem al principi. Escolta, ens ha encantat aquesta conversa, Aixta, moltíssimes gràcies.
2: Un plaer.
0: I a l'Eva Gispert, que ja sabeu, coach, psicoterapeuta, mediadora familiar, també especialitzada en adopcions, i molt important explicar, doncs, que formeu part d'aquesta associació justament de famílies que adopten, i que hi ha molta necessitat d'ajut moltes vegades per posar a lloc tots aquests sentiments que dèiem que són tan, tan complicats de vegades, oi?
1: Moltes gràcies.
2: Sí, moltíssimes gràcies.
1: Un plaer.
0: Doncs moltes gràcies, merci. Bueno.

0: A veure, si jo us preguntés qui és la més llesta d'aquest programa, segur que em respondríeu Marta Pallarès. Llavors vam dir, què ha de fer la més llesta del programa? Doncs parlar de les més llestes. Marta Pallarès, com estàs?
1: Home, ara mateix una mica sobrepassada per aquesta
0: presentació. T'has emocionat?
1: Home, esclar que m'emociona.
0: M'ho ha semblat, hi ha hagut un moment de llagrimet aquí, eh?
1: Home, una mica d'emoció, Satanàs cor petit... Home, això sí, m'ha emocionat. Sí, sí. Jo crec que estaríem d'acord que la més llesta ets tu, però farem una cosa...
0: D'acord, vols continuar treballant aquí durant temps, no? Ja veig el temps de manera.
1: Així que farem una cosa equànima.
0: Sí.
1: Hi ha espai per totes. Farem una llista de llestes. Cada setmana, o cada vegada que em convidis, vindré a explicar qui crec que ha sigut la tia més llesta que ha anat apareixent en els mitjans de comunicació d'aquí, d'allà, de fora, de dins, el que sigui.
0: Molt bé, doncs escolta, avui em vols portar cap al nord. Agafa fred.
1: Doncs sí, agafarem...
0: On comencem?
1: Jo et vinc a parlar d'una dona que ens ha cridat molt
0: l'atenció. És que acabo de veure una frase que m'has apuntat aquí, que t'has apuntat per dir, sisplau, digue-la perquè Catalunya necessita sentir-la.
1: Bona nit, Pedra Dura dels Fiords.
0: Aquí.
1: Això és el que fem aquí, ens saludem amb Pedra Dura, d'allà on sigui, i tot i que és veritat que ens n'anirem cap als fiords, primer de tot m'agradaria portar una notícia d'actualitat, que també podria ser perfectament una de les més llestes de la setmana, i és que aquesta passada nit... la celebració dels Premis Emmy, la Jean Smart, és a dir, Deborah Vance, l'actriu més gran de Hacks, d'aquesta comèdia meravellosa, s'ha convertit en la primera dona en aconseguir un Emmy per cada temporada de la sèrie. Per tant, tot i que ella en té 8, amb aquesta sèrie, Hacks, n'ha aconseguit 5.
0: Déu-n'hi-do, a més una actriu gran, eh? Per allò que diem que a vegades no hi ha papers per les actrius grans, jo crec que deu allò vorejar els 80, més o menys.
1: Efectivament.
0: I és un goig. Estem molt contentes per aquesta sèrie, que a més us recomanem moltíssim, HBO.
1: Sí.
0: Doncs aquí podria ser la llesta de la setmana, però la primera llesta de la setmana,
1: oficial,
0: o de l'últim mes, jo diria, és qui és? Qui és? Explica-m'ho.
1: Doncs, tot i que sentim a l'Ariana Grande cantant God is a Woman, no parlarem de l'Ariana Grande, però sí que parlarem de Déu. O, si no, d'una de les representants de Déu a la Terra. Parlem de la bisbessa d'Oslo. Tu l'has vist amb aquesta dona darrerament a la televisió?
0: Jo he vist uns vídeos que m'han deixat esma perduda i que van pensar que havia de ser la dona, l'abadessa, com li hem de dir, bisbessa?
1: Es diu bisbessa, perquè...
0: No ho sabia. Que has dit l'abadessa.
1: Una abadessa és d'un abat
0: i bisbe
1: és d'una bisbessa. Passa que la religió catòlica no en tenim de bisbesses, però la luterana sí que en tenen. Per això parlarem d'ella, que a més és que tots són punts a favor d'aquesta dona.
0: Primer hauríem de saber com es va donar a conèixer de manera internacional, perquè a Noruega ja la coneixien, però aquí, què?
1: Doncs vinga, ens posem en mode llei i ordre, parlem de religió i de monarquia. Compte. El 28 d'agost va morir el rei Harald de Noruega, el seu enterrament, passats els dies oficials, perquè es veu que aquesta gent tenen uns dols molt protocolaris. L'enterrament va ser la setmana passada. Un enterrament molt envoltat de polèmica, perquè hi va assistir el seu net polític, que és el fill de la ja reina Mette Marit, que es va casar amb el ja rei Hakon VIII, sent mare de Marius Borg.
0: M'encanta perquè s'ho ha estudiat tot, eh? Ja, l'arbre genealògic.
1: És que jo sóc fan de la Núria Martín i llavors jo controlo quan ella fa oi en Royal Salseo. Doncs jo miro el Royal Salseo que fa la Núria Martín, ben coneguda d'aquesta casa, i ella és bastant fan de totes les històries al voltant de la monarquia.
0: El fill de la Mette Marit és un noi que ha estat condemnat
1: per violacions, a més un judici bastant recent que sembla ser que potser s'haurà de repetir. No és que la monarquia hi hagi posat mà aquí, ni molt menys, no, que va. Bé, és igual. Deixem la ironia al marge, deixem aquestes polèmiques al marge, perquè la polèmica real, mai millor dit, va ser la persona que van veure que oficiava la missa, i aquí és quan moltes persones van posar les mans al cap, van posar el crit al cel, perquè la bisbessa d'Oslo, que va oficiar la cerimònia, la Sunniva Gilbert, que té 58 anys, se la coneix amb el malnom de la bisbessa hippie.
0: A veure, una mica místic sí que ho són els hippies, però no sé si arriben a bisbes. Explica'm això. Aquesta senyora amb les rastes, aneu-la a buscar. Bisbessa, bisbe d'Oslo. Com l'hem d'imaginar?
1: Doncs, tal com t'imaginaries, qualsevol hippie que està venent cocos a qualsevol platja al voltant de Calafell, doncs igual.
0: Porta del Rototom, Festival Rototom.
1: Del Rototom cap amunt.
0: Sortida.
1: Rastes amb un piercing al nas, fa ioga, vegetariana estricta, defensa els drets LGTBIQ, el medi ambient, vaja, que sigui tot el que fan els hippies, però...
0: I la gent de bé, també.
1: Mira, les rastes és un tema que potser no hi entrarem aquí.
0: No, jo tampoc.
1: La resta està tot bé.
0: Tot bé.
1: La resta sí, la rasta no. Però tot, i fet tot això, a més, ha escalat fins a ser una de les dones més poderoses dins de l'Església Luterana. Però el que més ens interessa no és el seu aspecte, perquè això seria molt frívol, i nosaltres som unes ties llestes, no ens quedarem a la superfície, ens interessa com entén la religió. I have a universe inside me.
0: Qualsevol excusa és bona per sentir Sinéad O'Connor, i Sinéad O'Connor també, la veritat és que tenia una manera peculiar d'entendre la religió i una estètica igualment fantàstica, però no era ben bé bisbessa.
1: No, més aviat la Sinéad O'Connor es va fer coneguda per la seva religió, amb la relació amb la religió, per trencar fotografies del papa en una aparició televisiva molt i molt famosa. Però en el cas de la nostra llesta de la setmana, també és veritat que entén la religió d'una manera que és molt poc dogmàtica. Una frase que m'encanta aquests dies que he estat investigant una mica sobre ella. Ella diu, jo no sóc qui per salvar la gent. Segons la Sunniva Gilbert, l'Església el que ha de fer és acompanyar, no ha de donar respostes prefabricades, i ho ha fet des d'un punt de vista molt personal, a més. Sembla ser que la germana de la Sunniva va morir d'anorèxia. Quan tenia 15 anys, aquesta experiència la va marcar molt i la va fer desconfiar de les respostes més fàcils davant del patiment humà. I això explica molt bé aquesta idea que ella té d'acompanyar abans que salvar, donant respostes una mica prefabricades.
0: Sospito que això no agrada a tothom. També hem d'entendre que, clar, una bisbessa, a part de que s'accepten les dones a l'Església Luterana, és absolutament normal, i és absolutament normal que, a més, pensi diferent, que es vesteixi diferent, que això aquí a l'Església Catòlica encara ens costa molt d'imaginar. Encara ha de ploure molt perquè això canviï. Escolta'm, aquesta dona no agrada a tothom, m'imagino també, encara que Noruega la tinguin com a bisbessa, o com està això?
1: No agrada a tothom, perquè una cosa és que hagin assumit d'aquella manera, perquè al final és la seva tradició, és la seva branca de la religió, que hi hagi dones i que puguin escalar fins a rangs elevats de l'Església, però l'altra cosa és que no és gens tradicional, és a dir, no és una dona que defensi les branques més carques de la religió, perquè quan ella era pastora va organitzar sessions de ioga dins d'una església mentre ella estava fent un sermó, ha penjat la bandera amb l'arc de Sant Martí a la catedral d'Oslo, ha refusat d'anar a viure a la superresidència oficial que està assignada al càrrec, viu en un monoambient, això que ara en diuen loft, però que de loft no en té res, perquè són 27 metres quadrats amb la cuina al costat del lavabo. Doncs ella viu en un monoambient, ha fet realment del vot de pobresa, o com a mínim de moderació, doncs ella posa les seves accions allà on té la seva paraules, i tot això, doncs, que a nosaltres ens pot semblar que és molt valorable i que per això la tenim aquí a la nostra llista de llestes, ha fet que alguns sectors conservadors s'empipin molt i l'arriben a anomenar filla de Satanàs.
0: Mare meva!

0: Quan es miren les fotos dels casaments i també dels enterraments, s'ha de mirar bé perquè sempre hi ha algú que està potser en paper secundari i t'estàs perdent una gran llesta, perquè moltes vegades no es posa el focus amb les dones, i jo crec que n'estem parlant perquè de fet van sortir moltes imatges, jo crec que volguem ridiculitzar-la d'alguna manera.
1: Com parlàvem l'última vegada que vaig venir, una cosa que ens ha ensenyat la Dolly Parton, que per cert s'ha convertit en la primera dona dels Estats Units en tenir un aeroport principal al seu nom.
0: Dit de passada, Marta Pallarès, enamorada de la Dolly Parton.
1: Dolly Partonista sempre. Jo crec que la bisbessa té molt clar que la broma, en tot cas, és cosa dels altres, perquè ella fins i tot s'ha fet samarretes de marxandatge on posa bisbessa. Ho sap perfectament que la gent la ridiculitza, per tant, aconsegueix revertir aquesta imatge. Ella, des que va assumir el repte de liderar la diòcesi més gran de Noruega, va dir que la intenció era obrir de bat a bat les portes de l'església, però clar, quan les portes estan obertes de bat a bat, pots entrar lliurement, però també pots sortir lliurement i no pots fer que ningú s'hi quedi a dins. I, de fet, ella, que havia estat casada, el seu marit va morir recentment, el seu marit era ateu recalcitrant, no va voler mai convertir-lo, i té també tres fills, els quals tampoc no ha intentat mai imposar la seva religió.
0: Que diferent, eh? Algunes esglésies, com pensem, estic parlant com a institució, aquí ens falta tantíssim per acceptar tot això. Em sembla molt, molt interessant veure que hi ha exemples tan propers. I tot això, i tot i el que expliques, ha acabat al costat de la família real, que això és una cosa que costa una mica d'entendre.
1: Sembla ser que tenia una relació molt propera amb el difunt rei Harald, que ella havia definit com una persona molt cordial i molt afable. Tenien bona relació, entenc que fins i tot dintre de practicar una religió una mica més oberta, s'ha d'estar mantenint una mica els estaments, i per això, amb aquesta relació que tenia amb el difunt rei, han volgut que fos ella la que oficiés la cerimònia, i per això és que dins del protocol d'una cosa tan encarcarada com un funeral reial, es va colar una dona que vol representar una església molt més oberta, molt més inclusiva i molt més contemporània, una tia llesta.
0: Escolta, té Instagram o què? Recorda'ns el nom, perquè jo ara la buscaré, eh? No sé si té Instagram, però m'encanta. Com es diu?
1: Sunniva Gilbert, GYLVER. Però jo crec que si poses bisbessa hippie Insta, jo crec que la trobes.
0: Doncs aquí ràpid anirem a veure aquesta dona i a seguir-la de prop, i si mai aneu a Noruega voleu fer ioga, doncs ja sabeu, aneu allà a l'església. Marta Pallarès, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, perquè aquesta llista de llestes promet aquesta temporada.
0: Pedraforca dels Fiords, ho deixem aquí, i nosaltres acabem amb una notícia avui amb el cor dividit, perquè tenim ganes de sentir un grup que segur que molts d'alguna generació ho sona, que és Legita Mitsuko, que avui s'ha mort, la seva cantant ha mort amb 68 anys d'un càncer fulminant, i volem acabar amb la música d'aquesta banda que jo crec que ens té el cor robat.

Catherine Ringer, aquesta cantant i cofundadora del grup Rita Mitsuko, que ens ha deixat avui els 68 anys d'edat. I nosaltres, amb ganes de trobar-vos demà a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio, com sempre, Roser Pereira Moragas, Cèlia Forment, Mireia Isar, Helena Miquel, Albert Castellví, Josep Maria Campillo. Per fi tenim un Josep Maria al programa. I qui us ha parlat? Montse Virgili. Nosaltres som d'esperit jove, però demà us volem parlar d'envelliment. Això serà a les 11 de la nit, com sempre. No us perdeu aquest programa. Costel Corrobat, jo ja ho sé. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i destina 1.700 milions d'euros per modernitzar el Prat. El pla no recull la inversió per l'allargament de la tercera pista ni tampoc la nova terminal satèl·lit. I el gran gruix dels diners es destinaran a ampliar la terminal 1 per renovar la T2, per comprar terrenys, per indemnitzar per l'impacte ambiental i per redactar el futur projecte de l'ampliació. El ministre de Transports, Òscar Puente, reconeix que per seguir endavant caldrà tenir l'aval d'Europa.
2: Todo el trabajo, el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
1: També s'ha acordat augmentar un 0,33% per passatger les actuals taxes aeroportuàries. És menys del que volia Aena, però és més del que pretenien les companyies en peu de guerra per l'augment d'aquestes taxes. Passem ara a altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució.
1: Més tensió entre l'Aràbia Saudita i els hutis del Iemen, aliats de l'Iran. Riad assegura haver interceptat un dron al sud de la Meca mentre els rebels ho neguen i ho qualifiquen de mentida. Davant d'aquesta escalada d'atacs, els Estats Units demanen als seus ciutadans que no viatgin a l'Aràbia Saudita i el preu del petroli es manté per sobre dels 107 dòlars al barril.
3: Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió del Suprem és una gran derrota per als republicans i al país.
1: L'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, obté el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra, que entra a la cursa pels Oscars, és The Dragon Letter, del jove cineasta indi Stanzin Jimbet, format a Barcelona. I atenció, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses que s'esperen de cara a aquesta tarda.
3: Es preveu que a la tarda afectin sobretot la Catalunya Central i les comarques de Girona i que durant la nit i la matinada es desplacin per la zona litoral i prelitoral central. S'esperen registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. No es preveu, però, tanta intensitat com la setmana passada, com explica Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil.
4: En aquell episodi últim, doncs, sí que teníem avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no. L'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
3: Aquest matí es farà una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. El que sí que recomana Protecció Civil és precaució en els desplaçaments i evitar les activitats a l'exterior o en zones inundables.
1: Esports, el Barça juga avui dimecres a 10:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander en jornada de Lliga. Hansi Flick ha assegurat que encara no sap si farà rotacions. Tot plegat el mateix dia que al Camp Nou hem sabut que acollirà la final de la Champions masculina de l'any 2029. Així ho ha decidit la UEFA aquest dimarts. Serà la tercera vegada que el Camp Nou aculli una final de la màxima competició europea.
3: Derrota de l'Espanyol 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano. Els blanquiblaus, que perdien 2-0 al descans, han signat una primera meitat molt dolenta. A la segona, Roberto ha ratllat distàncies, però l'Espanyol no ha pogut capgirar el marcador i suma 7 punts de 18 possibles.
1: I el Madrid, per la seva banda, ha guanyat in extremis i patint per 2-3 al camp de l'Elx. Carlos Espí, al temps afegit, ha fet el gol de la victòria. El Madrid guanyava 0-2 al descans, però l'Elx ha arribat a empatar amb 2 gols a la segona part. Els blancs sumen ara 15 punts dels 18 possibles.
0: Fins aquí les notícies.
5: Molt bon dia, matiners. Alerta, avui tenim un oient excepcional al programa a aquestes hores del matí. Per tant, ho hem de fer bé.
6: Ai.
5: Ah.
7: Quina pressió.
5: Ho tenim Àngel Llàcer a escoltar la ràdio.
6: Ep, ep, Àngel, hola.
5: T'ha tot dit, t'ha tot dit. Engeguem els matiners.
8: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: o treure-te-la tota, fer-te feliç o entristir-te.
1: I avui al matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia, avui parlarem amb Santiago Niño Becerra sobre quan deixaran de pujar els preus. Entrevistarem l'expresident José Montilla. Ho deixarem tot amb Bernat de les Muntanyes, que viu, com el seu nom indica, o sobrenom, a les Muntanyes.
1: A primera línia de la costa.
2: I farem secció de televisió i sèries avui com a convidat amb Javier Coronas, l'humorista.
1: A les 6 del matí amb Ricard Ostrell. I avui arrenquem el dimecres amb una cançó que és pura cafeïna.

0: és I Need to Know, necessito saber de Marc Anthony. Cert, vivim temps on volem saber, on voler saber és més necessari que mai. Per exemple, quin és el límit de la intel·ligència artificial? Sabem fins on pot arribar i com ens afectarà? Serem capaços de fer-ne un bon ús o, com sempre passa, només veurem la pitjor cara d'aquest avenç tecnològic? Acabarem parlant amb els hologrames de persones que han mort? Hem de saber i volem saber. Això sí, avui no cal ni preguntar-nos-ho, perquè ja ho sabem. Marc Anthony fa anys, 58. Que bufi fort i les apagui.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts. Àlex Bosch, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Ja ha passat el moment mentre dormia, Àlex.
2: Mira, avui ens situem a Guatemala, on estan molt preocupats per un expedient X que afecta un riu anomenat Les Vaques.
0: Val.
2: És un riu que passa a prop de la ciutat de Guatemala. M'ha fet gràcia, això, mira.
0: Resulta una petita vaca fent efectes de so.
2: Doncs mira, resulta que s'ha posat vermell. L'aigua baixa ben vermella. Concretament, dilluns, els veïns van veure amb preocupació que l'aigua estava tenyida de vermell i, lògicament, van començar a preguntar-se què dimonis està passant amb l'aigua. El Ministeri de Medi Ambient ha informat que ja s'hi ha posat a investigar-se quina substància ha convertit el riu en una mena de còctel Bloody Mary.
0: Un cosmopolitan.
2: Estic tornant lo de la vaca, eh? El ministre ha dit que és una barbaritat el que fan alguns amb els rius, és a dir, que sospiten que hi ha alguna empresa que està al darrere d'aquesta contaminació, i ha promès mà dura si es troben els responsables. De moment, però, el color vermell pràcticament ja ha desaparegut.
0: Val.
2: El riu ha tornat al seu color habitual, però en tot cas no és un color molt net, eh?
0: L'aigua una miqueta...
2: Les vaques...
3: Cristalino
2: és.
0: Per fotre't un bany, no?
2: I que, de fet, és un afluent d'un altre riu que encara va més contaminat.
0: Que bé.
2: De fet, és el més contaminat de Guatemala, que
0: veus?
2: El Motagua. I ara faré un acudit tipus Matías Prat.
0: Alerta.
2: Les coses i marxaré.
0: Val, perfecte. Doncs alerta que... Escolta, això ho podem implementar, també.
2: Podem aplicar, eh?
0: El comentari a l'Xbox m'encanta, eh?
2: Veient això,
0: a veure,
2: més que Guatemala, és Guatemala.
3: Ho podria haver dit al Mallorca.
0: Adéu-siau. Exacte. Gràcies, Àlex. Fins ara. 5 del matí, 11 minuts. Avui el món serà un lloc millor pels avenços científics que podran millorar la vida de les persones amb paràlisi cerebral. Andreu Merino.
4: La revista Nature Neuroscience ha publicat una investigació que per primera vegada obre la porta a desxifrar la parla i els gestos físics de persones que han perdut la capacitat de comunicar-se verbalment i de gesticular. Això s'aconseguiria amb un dispositiu d'intel·ligència artificial que crea un avatar virtual de cos complet del pacient. El dispositiu s'ha batejat amb el nom de Bravo i en alguns casos ha aconseguit una precisió del 100% en el reconeixement dels gestos i la transcripció de les frases. Amb tot, però, l'assaig encara té limitacions perquè està en la seva fase inicial i, per exemple, el vocabulari que el sistema és capaç de detectar és reduït. Per tant, optimisme, però també prudència.

Les 5 i 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. I molta atenció, surt a subhasta la mítica jaqueta de Michael Jackson d'estil militar negre i daurada.

0: És una jaqueta que va portar moltes vegades entre el 1994 i el 1996. Ara sembla que el preu podria superar, atenció, els 400.000 euros i en aquest cas vindria directament de la col·lecció personal del raper i ballarí noruec Omer Bhatti, que es veu que la va rebre del mateix Michael Jackson a Tunis durant la seva gira mundial.
1: Ah, però, o sigui, el tio li regala a Michael Jackson la jaqueta, deu una miqueta escurat de pasta...
0: I ara se la ven. Fort.
1: Bé,
0: fortíssim.
1: En tot cas, ja et dic ara que dinerons en traurà. I una residència compromesa amb el col·lectiu LGTBI. Ot Serra.
2: És la residència Gran Gràcia a Barcelona i va rebre un distintiu per part de la Generalitat aquest agost. Albert de Fàbregas és el referent LGTBIQ del centre en declaracions al Tot es mou de TV3.
3: Cada persona quan ve li diem, escolta, això és una residència inclusiva. Si és del col·lectiu, perfecte. I si no ho és, també. Estem dins que acceptar a tothom com som i respectar-nos. Normalment tenim una bona acollida, una bona acceptació a la part que entra.
2: Personal com l'Albert han fet una formació perquè els residents, com Benito Eres, sentin que es troben en un espai segur.
4: Que és una fita fonamental perquè va protegir els drets de les persones LGTBI i la seva dignitat.
1: Bones notícies per engegar aquest matí de dimecres i més tal i com estan les coses al planeta. I també tenim bones notícies per un noi a qui la seva tieta li ha deixat una herència de 800.000 euros.
0: Aquesta història té un final feliç, però s'ha complicat una mica. I és que la resta de nebots, aquesta dona no tenia fills, havien impugnat l'herència.
1: Ja hi som.
0: Assegurant que el nebot en qüestió va manipular la tieta perquè li donés els diners. El tribunal, però, ha resolt a favor de l'hereu, han conclòs que no hi ha proves que confirmin que la tieta actués condicionada i constaten que va donar els diners perquè va voler el seu nebot preferit en les seves plenes capacitats.
1: És que, clar, tu ets la tieta, allà amb tots els nebots, i diu, li deixo l'herència de 800.000 euros al meu favorit.
0: És que allò, allò és la guerra.
1: Home.
0: Els diners sempre porten problemes, nois.
1: No com la música que està a punt de sonar.
5: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: estàvem parlant de la subhasta d'aquesta jaqueta de Michael Jackson, però tal dia com avui, del 1998, es venia en subhasta la lletra de Hey Jude.
1: Sí, va ser a la famosa casa de subhastes Sotheby's, on es va vendre un quadern que era de l'excompany dels Beatles, Mal Evans, que tenia la lletra d'aquesta cançó que sentim. Aquest quadern es veu que es va vendre per 111.500 lliures. Per cert, que aquell mateix dia es va vendre una jaqueta texana bicolor de John Lennon per 9.200 lliures i un vestit amb la Union Jack que portava la Spice Girl Ginger Spice per 40.320 lliures.

0: Passa un minut d'un quart de sis del matí. Estem fent com cada dia de dilluns a divendres per Catalunya Ràdio Els Matiners, també en emissió conjunta per ICAT, i nosaltres que seguim perquè encara tenim més coses. Com, per exemple, la nostra tele de cada dia, que ens ha deixat alguns moments que volem repassar. L'actriu Maria Galiana ha parlat clar.
1: En una entrevista a l'agència EFE, Galiana sentencia el seu paper d'Hermínia a Cuéntame.
2: Porque yo, los 22 años que estaba en televisión haciendo Cuéntame cómo pasó, a mí no me aportaba nada. La abuela, vaya un papel. Lo último que yo pensaba en mi vida era que me iba a consagrar como abuela. Madre mía, qué ajeno a mi personalidad.
0: Però aquí no ha acabat la cosa, Lara.
1: No, perquè Galiana ha volgut explicar com s'ha sentit tot aquest temps fent una reflexió de tots els seus anys de carrera.
2: Yo no pensé nunca en ser actriz. Pero puesta a ser actriz, pues a mí me hubiera gustado hacer películas y me hubiera gustado hacer papeles. Bueno, por favor, por favor. El poco tiempo, o mucho, pero regular, que yo llevo como actriz, para mí lo he desperdiciado. Como actriz, me refiero. Estoy haciendo teatro para compensar, ¿no?
0: No puc ser més fan de Maria Galiana amb aquestes declaracions que ha fet, que a més ella deixa molt clar que parla com a actriu. Evidentment, com a persona, 20 anys treballant una sèrie com Cuéntame, econòmicament segurament li ha sortit molt bé, però artísticament i havent passat els anys, doncs fa aquesta reflexió. El 21 de setembre arriba Gènesi a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: L'actor Ivan Massagués posa la pell de Juli Soler, el gran còmplice de Ferran Adrià i l'ànima del Bulli.
3: Són els plans o què? Si juguem una estrella, eh?
4: Sabia qui era, a mi m'agrada molt la gastronomia, com sóc un foodie, i el Bulli me'l vaig perdre. El Juli sabia perfectament qui era. Era un tio molt divertit, que queia molt bé tothom, que desconcertava tothom, que tenia la sala, ho dominava, era com un ballarí de sala, realment. Llavors, els vídeos que trobes és com Dalí quan venia de la premsa, no? Que es feia el personatge, jo crec, una mica. Llavors, faltava la informació més interna, no era a porta tancada.
3: Tothom a treballar.
4: Era un home que parlava molt en frases fetes.
3: Pots dir mal, que no surti l'animal. Ando!
0: I Franco Colapinto va visitar i la revuelta.
1: El pilot va explicar per què no podia contestar les preguntes clàssiques del Broncano.
5: Dime relaciones sexuales el último mes y ya te vas.
6: No, no, yo no... Estuve con muchas carreras.
5: Pero sabes que cuenta también, o sea, son follar un punto...
6: No, pero los boludo de los deportistas, la testosterona dice alta, no puedes acabar.
5: El petting 0,6.
6: El que maneja la parte deportiva, no... Dice que está prohibido en fin de semana de carrera o previo a una carrera acabar, porque baja la testosterona.
5: Pero ni la paja, ni
6: menos.
5: Pero ni la paja para animarte.
6: Ah, hay que cuidarse.
5: Pero hombre, la paja de pole position. Ah. ¿Y esa?
7: La paja en boxes.
5: La paja en boxes.
0: Está claro que yo no podría ser piloto. La testosterona la tindria fatal, ja t'ho dic ara. Vinga, va, 20... No, 21, no, 10, 11 minuts arribem a 6:15 del matí. Obrim la revista del cor dels matiners. L'actriu Victoria Luengo, protagonista del Ser Querido, reflexiona sobre l'envelliment de les dones a la petita i la gran pantalla.
1: Sí, ho ha fet el programa de Catalunya Ràdio Les Dones i els Dies, però n'ha passat a presentar la seva última pel·lícula dirigida per Rodrigo Sorogoyen. Ella mateixa explica que té contradiccions, però que ha après, diu, estimar les arrugues i el pas del temps.
8: Jo tinc contradiccions i tinc inseguretat com a dona. Jo veig el Ser Querido i hi ha planos que faig, ai, Dios mío, ai, Dios mío. Crec que ens han venut a les dones que l'envelliment és una amenaça en comptes d'una cosa bona, perquè estem fent anys, perquè això vol dir que ric molt, perquè això vol dir que penso, vol dir que m'enfado, vol dir que tinc ràbia, que de veritat hi ha algú bonic i en el món que vivim ara i arriscat també en dir, pues jo sóc això i sóc perfecta com sóc, perquè estic evolucionant i perquè tinc 36 anys, ja no en tinc 25, i és molt difícil no caure en el judici cap a tu mateixa de dir, ai, no em veig bé.
0: Hi ha una parella que sembla que no perd la seva intensitat a l'hora d'estimar-se públicament perquè Penélope Cruz ha dedicat unes paraules d'amor o sorpresa a Javier Bardem.
1: Sí, en una entrevista amb l'agència EFE al Festival de Venècia, Penélope Cruz ha assegurat que cada dia li segueix sorprenent el talent increïble del seu marit, que segons ella és d'una força de la natura. Diu que quan el veu continua sentint el mateix que el primer dia. Per la seva banda, Bardem ha parlat així d'ella en una entrevista també en el marc del Festival de Cinema de Venècia.
9: Ella té una cosa que és muy generosa, con una luz, con un compartir, que es una forma natural de vida de ella. Y entonces se produce una conjunción muy hermosa, que es muy íntimo y también muy compartido.
0: Marta, t'he vist aixecar les celles. Escolta,
1: molt,
0: una mica,
1: no,
0: una mica ràbia. Ah,
1: no.
0: Pensava que ho deies que et feia una mica de ràbia.
1: No, és enveja pura i dura. O sigui, són fantàstics.
0: Home, però...
1: Com a parella m'encanten.
0: Que estàs malament, tu?
1: No, jo estic de... Això... Ai, no, he dit una paraulota. No, jo estic molt bé, però... És molt bonic sentir que la gent encara es diu aquestes coses.
0: Sí, perquè com estan les coses amb aquest individualisme col·lectiu, que algun dia hem de parlar d'aquest individualisme col·lectiu a l'hora de trobar parella, també t'ho dic.
1: No es pot així, eh?
0: N'hem de fer un programa especial.
1: Per Nadal.
0: Sí, no sé, els matiners i els dies. Quins sons deixa la ràdio? On serra?
7: Al matí de Catalunya Ràdio vam fer un programa especial des del Caixa Research Institute de Barcelona. La Gisela, una pacient amb encefalitis, i el neuròleg Josep Dalmau ens van explicar què és aquesta malaltia.
10: Tot va començar amb uns deliris molt grans. Jo al·lucinava, veia coses que no existien i tenia uns símptomes físics de que no podia caminar, no podia parlar.
11: Aquesta malaltia, l'encefalitis per anticossos contra el receptor NMDA, és la més enganyosa des del punt de vista de psiquiatria, perquè els malalts presenten així. Amb altres, quasi ben mai es presenten un trastorn psiquiàtric. Quan vas a l'hospital i, esclar, és un gent jove, a vegades penses, bueno, això serà un efecte de drogues, serà el que sigui, vull dir, o serà una infecció del cervell, que a vegades també es presenta igual. I, generalment, el corregut és la trajectòria sol ser la mateixa, no? Inicialment complicació amb el diagnòstic inicial, a vegades els malalts van a casa perquè estan una mica nerviosos, encara no han avançat molt, però després de rebot tornen ràpidament perquè estan molt pitjors, i en certa manera hi ha aquesta interacció entre especialitats.
7: A la tarda, el nou presentador de Joc de Cartes, Arnau París, va revelar que a vegades li veurem un caràcter diferent.
12: El Marc té la seva forma de conduir, jo tinc la meva.
13: Clar, és a dir, aquí les personalitats, vaja, crec, som diferents.
12: I aquí és on...
13: Tu faràs de tu o
12: sí.
13: Forçaràs una mica a ser més malparit o més...
12: No, jo al final sóc com sóc. Sí que veurem un altre registre, perquè al final fins ara hem vist un Arnau que surt al Cuines i en 7 minuts fa una recepta i hi-hi-ha-ha.
13: I pim-pam, i tot és molt
12: divertit alegre.
13: I molt simpàtic. I aquí no ho serà tant, no?
12: No sempre, clar, ens hem trobat amb coses que no te les pots prendre, conya.
7: I més enllà d'aquesta casa, hi es va viure atenció al programa En Boca de Todos de Nacho Abad a 4. El portaveu de Podem, Pablo Fernández, va marxar després que una col·laboradora insultés les seves companyes de partit, Irene Montero i Ione Belarra.
14: Els matiners.
0: Fem camí cap a 5:45 del matí. Ha arribat aquell moment en què els oients es connecten amb els astres. Nosaltres, des de l'estudi, ens agafem les mans i resem perquè avui ens esperi un dia enèrgicament parlant positiu. Ens ho explica, com cada matí, en aquest cas avui, la Cristina Borreguero, d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
15: Bon dia, matiners. Ja som a dimecres i avui Neptú i Plutó ens conviden a fer una cosa que no sempre és fàcil: deixar enrere allò que ja no ens serveix. A vegades no cal tenir-ho tot clar ni saber exactament quin serà el següent pas. Només adonar-nos que una etapa, una idea o una manera de fer ja ens ha quedat petita. Així que avui confia una mica més en la intuïció i una mica menys en voler controlar-ho tot. Bon dimecres!
0: Doncs ja ho sabeu, a confiar una miqueta més en la intuïció, que hi ha molta gent que a vegades ho vol saber tot i després se t'escapa les coses de les mans.
1: Han passat alguna cosa?
0: No.
1: Què vol dir això?
0: Estic molt connectat últimament amb els astres, jo.
1: Oh, ja aniré a fer el cafè, que ahir no el vam fer, sí. I potser hem de parlar.
0: Sí, pujo jo cap a dalt, cap a l'univers, canvio els planetes de lloc. Últimament no m'estan jugant gaire a favor. Lara, a qui li direm anys i anys per molts anys?
1: A la categoria d'actrius n'hi ha dues que avui fan anys. Comencem felicitant la sempre irreverent Rosy de Palma, avui en fa 62. També suma un any més l'actriu Assumpta Serna, en fa 69. En la categoria màgia hi ha David Copperfield.
0: Ah,
1: esperem que no desaparegui, perquè avui li toca...
0: Molt bé, aquest acudit aquí al mig,
1: una picada d'ullet.
0: I tant.
1: Celebrar que arriba als 70, us he de dir que pensar que està mort.
0: No m'ho facis dubtar. Ara em fas dubtar.
1: Jo pensava que era mort.
0: No.
1: Però aquí sempre sé que han passat tantes.
0: A veure, un moment.
1: Anem a buscar-ho.
0: No, un moment.
1: Jo sempre que fem els aniversaris...
0: No m'hi veig de prop. Un moment, que no m'hi veig de prop. A veure, no em facis dubtar. No, Copperfield és viu, no?
1: Que sí, que dec ser jo.
0: Que sí, és... Sí, és viu.
1: És viu i avui en fa 70.
0: Has matat a Copperfield en directe.
1: Sí. Ja em sap greu, eh? Però no, jo jurava que aquest home era mort.
0: Sí, és viu. És que ara, o el mates tu o el mato jo.
1: No.
0: Algú més?
1: En fi, sí, qui també és viva és Samantha Villar. No sabem si estarà 21 dies de celebració, però el que tenim clar és que avui en fa 51.
0: Alerta, 4 minuts. Arribem a 6:15 del matí. Com cada dia, a aquesta hora, hi ha un personatge conegut que ens proposa una cançó per despertar-nos. Doncs avui, agafeu-vos.
16: Bon dia, matiners, com esteu? Gran Josep Pedrerol.
17: Josep Pedrerol, periodista esportiu i presentador de televisió. Sempre recordarem la seva frase, becarios no.
16: Mira, saps què et dic? Jo poso l'arrebato. A mi l'arrebato em dona la vida cada matí. Si estic allò una mica baix, arrebato. Si estic animat, arrebato. Tinc altres cançons també i altres grups, eh? Però l'arrebato m'anima. Situacions d'aquestes una mica baix, una mica pluf, m'agrada. Gente luminosa, eh? Ens hem d'envoltar de gent que valgui la pena. Tornar aquests ens fotin drames cada dia. Val? Evitem la toxicitat i celebrem el bon rotllo. Val? Pues això, gente luminosa, l'arrebato, matiners. Adéu-siau.
14: Els matiners.

0: si sube la mar.
1: I tu, per què matines? Explica'ns-ho. 93 201 7474.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 16 de setembre. Ana Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Repassem els titulars d'aquest matí. El president Salvador Illa celebra avui la diada de l'11 de setembre a Extremadura.
3: La Generalitat ha descentralitzat per primer cop aquest acte institucional perquè fins ara sempre s'havia fet a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també es reunirà avui amb la presidenta extremenya, Maria Guardiola, del PP.
2: Un altre dels temes del dia és que el Tribunal Suprem ignora la sentència de la justícia europea i torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
3: El jutge Llarena no mourà fitxa fins que el Constitucional avali amnistiar la malversació i això passarà d'aquí poques setmanes.
2: Encara en crònica judicial, avui l'Audiència de Barcelona jutja la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull a Roger Espanyol amb una bala de goma.
3: També jutja tres comandaments de la Policia Nacional per aquells fets. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun i la Fiscalia en demana l'absolució. Al judici hi assisteixen observadors internacionals de les principals organitzacions de drets humans.
2: El govern espanyol dona el tret de sortir de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: Ahir va aprovar el nou pla d'inversions d'Aena que inclou partides per engegar l'obra a partir del 2032. Abans Aena destinarà 1.760 milions d'euros a modernitzar les dues terminals. El ministre de Transports, Òscar Puente, reconeix que per seguir endavant caldrà tenir l'aval d'Europa.
4: Todo el trabajo, el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
2: La Generalitat celebra l'aprovació d'aquesta primera partida pressupostària per l'ampliació de l'aeroport.

0: executiu demostra que hi ha voluntat de complir els acords i resta importància al desacord amb els socis parlamentaris. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
1: Ni formava part dels acords d'investidura. És un anunci fet i conegut i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern, treballant amb el Ministeri amb les màximes garanties ambientals.
0: Mentrestant, l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, lamenta que no se'ls hagi consultat res i, en canvi, la de Gavà, Gemma Badia, creu que el municipi hi sortirà guanyant. En tot cas, diumenge que ve es farà una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat al centre de Barcelona.
2: Aquesta tarda, portem dies avisant, s'esperen pluges i Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat.
0: Sí, es preveu que a la tarda afectin sobretot la Catalunya Central i les comarques de Girona i que durant la nit i la matinada es desplacin a les zones litoral i prelitoral central. S'esperen registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. No es preveu, però, tanta intensitat com la setmana passada, com explica Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil.
3: En aquell episodi últim, doncs, sí que teníem avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no. L'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
0: Aquest matí es farà una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura.
2: Descobreixen a Terol les primeres restes d'un diplodocus trobades fora de l'Amèrica del Nord.
0: Són 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure que tindria 150 milions d'anys d'antiguitat. Sergio Sánchez és paleontòleg i investigador del jaciment del Castellà, on s'ha fet la trobada.
4: Aquest exemplar tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres. D'acord? Estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals, un animal que s'alimentaria principalment de plantes i que, sobretot, està en l'imaginari popular per aquesta cua extremadament llarga.
2: I acabem amb la Ludwig Van.

0: Podria ser la cançó que ens podríem posar els matiners quan sortim de casa. Tot i que jo penso que més que desolació, quan surts al carrer i no hi ha ningú, és un regal
1: sí,
0: que tenim cada dia. Què ha passat amb la Ludwig Van?
1: Doncs que la cançó Enganyar-te ha guanyat el Premi Cerverí a la millor lletra que organitzen Catalunya Ràdio i Cat i la revista Enderroc. Es va anunciar ahir durant la gala dels Premis Literaris de Girona, en què també es van recollir altres premis ja anunciats, com el Prudenci Bertrana per la novel·la Fer cantar els arbres de Jordi Campoy Boada.
0: Que vagi molt bé el dimecres, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Fins ara. 6:15, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
2: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, molt bon dia també.
3: Molt bon dia.
0: Avui amb Ceuta, en bona part de les portades.
2: Sí, Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta. Ho llegim a La Vanguardia. Per la seva banda, el periódico titula que el govern espanyol instal·larà centres permanents per migrants a Ceuta i Melilla.
4: A Madrid, El Mundo explica que el rei visitarà Ceuta abans del 12 d'octubre i El País obre edició amb una foto que ocupa mitja pàgina. És fosc, és una platja plena de tendes de campanya i un jove que mira a càmera. Al peu de la foto ho diu tot. Últimes nits a El Trampolín, platja de la vergonya.
2: També en portada, el Prat inicia els preparatius per l'ampliació amb 1.700 milions. Ho veiem en diversos diaris. I Llarena, que rebutja amnistia Puigdemont abans es pronunciï el TC, explica el periódico.
4: I acabem amb l'Ara, on llegim que la inflació es dispara a Catalunya un 4%, al màxim des de fa vora 4 anys. Un diari que també ha entrevistat, el veiem en foto de portada, Karim Adeyemi, el jugador del Barça, diu que són imparables, molt perillosos, el millor equip del món.
0: Avui, articles sobre temes variats a les portades dels diaris, com l'educació, l'emancipació dels joves, SEAT o els nacionalismes del Regne Unit.
4: La Vanguardia dedica l'editorial a l'anunci d'Illa d'impulsar un pacte per l'educació a Catalunya. Creu que és urgent i necessari, però adverteix que hi ha risc que aquest debat de país es converteixi en una sèrie interminable de discussions que faci perdre encara més temps.
2: Pel que fa al pla per tenir climatitzats els centres educatius públics en 5 anys, ja el diari de Godó diu que ha d'accelerar els terminis d'execució.
4: A l'Ara, el filòsof Josep Ramoneda exposa que, amb l'obertura del debat educatiu, el president Illa ha decidit trencar la monotonia, conscient que potser l'estava atrapant.
2: Ramoneda es pregunta la mobilització per l'educació que proposa el president. Pot ser suficient per rellençar el govern, que ha fet del perfil baix la seva manera d'estar al món?
4: El Mundo dedica l'editorial a l'endarreriment de l'edat d'emancipació dels joves, que Espanya ja està en els 30,2 anys, mentre que en altres països de la Unió Europea, com Finlàndia o Dinamarca, se situen als 22.
2: El diari denuncia que Espanya porta massa temps tractant aquesta anomalia com si fos inevitable.
4: El periòdico, coincidint amb l'entrevista que publiquen el conseller delegat de SEAT, Marcus Haupt, la directora, Gemma Martínez, es posiciona contra la possible entrada de l'Estat en l'accionariat de SEAT que defensen els sindicats.
2: Martínez troba que les administracions han de seguir de prop el futur de SEAT, però sense convertir-se en accionistes.
0: I a la premsa digital, Sílvia Solanes, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Qui ha hagut de fer marxa enrere?
5: Doncs a punt, la televisió valenciana ha retirat el programa en castellà de Telemadrid,
0: sí.
5: Sopa de Letres.
0: Un dia, no només, ha durat, em
5: un
0: sembla.
5: Un dia, sí, sí, arran del fracàs de la seva estrena. L'espai que es va comprar a Telemadrid es va emetre sense cap retoc, tot en castellà, tots els concursants madrilenys, tot intacte.
0: Que bé, que bé. Sí, Madrid-València.
5: Sí, va tenir 9.000 espectadors. Una llau de crítiques i la direcció l'ha tret i argumenta un error de programació. Això és allò que ara hi ha fet una sèrie.
0: Però, a veure, però digueu una altra cosa, no digueu un error de programació, perquè, a més, tracteu a la gent de tonta.
5: Correcte.
0: És un error, no passa res, som humans, però, en tot cas, l'excusa també per llogar-hi catires. Qui ha guanyat el campionat del món de paella?
5: Doncs mira, un restaurant mexicà, Burguetos, de Pizaco, ha guanyat el primer premi del concurs internacional de paella valenciana de Sueca, que és el concurs més antic de tots els que es fan d'aquest estil. Els fogons i el xef José Carlos Ruiz Zamora i el seu ajudant Lionel Caldelas s'han endut un premi de 2.500 euros i un pergamí commemoratiu, recull el periódico.
0: Quin altre ús han vist que té la llana de les ovelles?
5: Doncs salvar les glaceres.
0: Ah, mira.
5: Suïssa ha aprovat aquest estiu una alternativa a les lones de plàstic que passa per mantes fabricades amb llana d'ovelles suïsses. Han cobert la glacera Sant Fleron, el glacier 3000, amb aquestes mantes per comparar què passava. I han vist que són molt més eficients per aturar el degel que no pas el convencional que feia servir fins ara. L'experiment forma part del projecte Keep It Wool del Centre d'Investigació de la Universitat de Lausana, ho llegim a La Vanguardia.
0: Però que em vols mal, Solanes.
5: Cap ni un.
0: Que em vols mal.
5: Cap ni un.
0: La gent ara ho entendrà, perquè
5: És una cosa, quatre mans amb el Solet.
0: Ah, amb el Solet. El Solet també està implicat,
5: sí,
0: en això.
5: Doncs, que ja que la podríem anar sentint i...
0: En aquest programa anem cap amunt, eh?
5: Vam trobar l'excusa ideal.
0: Per què estic dient tot això i ens dels matiners? Doncs perquè avui, 16 de setembre, comença oficialment el compte enrere per... és que la Marta li anà a riu perquè ella és molt de Nadal.
1: No. Jo estic al teu equip.
0: A veure, Solana, sorprèn-me.
1: És que falten 100 dies clavats.
0: Oh!
5: Quina excusa podem trobar? I... Escolta, l'hem trobat.
0: El... La de Bisbal també està molt bé,
1: el burrito.
0: El burrito sabanero.
1: Ai,
0: no, sabanero.
1: Sí, sí. Jo te la posaré, no pateixis.
0: Sí, tant i tant. I escolta'm, a Vigo què?
5: Sí, mira, porten ja setmanes col·locant-me els milions de llums de LED i a Nova York també hem posat a la venda ja les entrades per la pista de gel de Rockefeller Center perquè si tens o hi ha algú que tingui l'ocasió d'anar-hi, obren portes el 10 d'octubre.
0: Doncs vinga, felicitats a tots els que us agrada el Nadal perquè només us queden 100 dies per gaudir d'aquestes festes tan entranyables. 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, també, recordo, en emissió conjunta Pericat. Som els matiners de Catalunya Ràdio i és moment de repassar, com sempre a aquestes hores amb la Marta Viana, alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
1: Doncs mira, avui ho fem a Vic perquè arrenca el Mercat de Música Viva. Enganxeu-me.

0: Una cosa, a veure, un moment. El Lluqui Valverde, alerta que farà mal, el Lluqui, perquè no, no. M'encanta.
1: Fotrà un disc que...
0: Molt bé, molt bé.
1: Farà por. Hi haurà una setantena d'actuacions fins diumenge, entre ells, doncs, evidentment, el Lluqui Valverde, que també va mostrar aquí una cançó aquesta setmana, on presentarà el disc sencer, just al Mercat de Música Viva de Vic. També hi passarà, per exemple, Soc un Bohemio, Momi Maiga, Nacho Vegas o Quimi Portet.
0: Més coses per avui mateix, també.
1: Sí, avui ja podeu visitar Dalí Boulevard Cibernètic, que és la nova exposició de Casa Amèlia al Passeig de Gràcia. Allà hi podreu veure el vestit d'astronauta daurat, les joies que dissenyava Dalí o el vestit d'alta costura que van fer al costat de Christian Dior. Això, nosaltres hi vam entrar el dilluns en primícia i el que ens explicava al Matí de Catalunya Ràdio Jordi Sellas, el director artístic del projecte i el galerista d'art Artur Ramon, era això.
2: Descobrir que Dalí va fer vestits amb Christian Dior, el que és absolutament... A mi em sembla meravellós, o sigui, jo em perdo, observant els detalls de com va dissenyar aquest vestit amb les seves famoses crosses, no?
3: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
2: Lady Gaga.
3: Exacte.
1: Seguim ara parlant de teatre, perquè avui comença el cicle a la Sala Beck dedicat a Oriol Genís, que és un dels actors més veterans en actiu i més importants del nostre país. Ho fa amb l'obra Una nit amb Andrés Villarrosa, a Marc Rossic. I avui també haurem d'estar molt i molt atents. A 2:15 del matí sabrem quina és la pel·lícula definitiva per representar Espanya als Oscars. Entre les tres candidates hi ha La bola negra de los Javis, El ser querido de Rodrigo Sorogoyen i Los domingos, que és la pel·lícula de Lauda Ruiz de Azuam.
0: A veure, arriba el moment de la Dada Maria. Avui Àngel Llàcer també participa a la Dada Maria.
1: Ah, molt bé.
0: Crec que ens està escoltant a través de l'aplicació. Per tant, deixeu-me uns segons per preguntar-te, Àngel, si et truco en directe amb mans lliures i participes amb nosaltres. Perquè queda't aquí la Dada Maria, que l'Àngel, que és un home intuitiu, per tant, espereu-vos un moment, que ara això va amb una miqueta de delay, ara m'escoltarà d'aquí uns 20 segonets i em dirà si sí, truca'm o no truca'm. I ens esperarem a fer-ho. Lara García, bon dia de nou.
1: Molt bon dia.
0: A veure, espera, que m'està escrivint l'Àngel. Cuidado. Espera't, ara està escoltant que comencem la Dada Maria, per tant, ara sentirà també que li proposo trucar-lo amb mans lliures. Està escrivint. Esperem-nos un momentet. Pots, alerta. Anem a trucar en Jallà, serà en directe.
4: Som-hi.
0: Un momentet. Tinc el seu telèfon, sí. A veure, trucant en Jallà, ser.
5: Trucant.
0: A veure, en directe, eh?
5: Ah, m'estàs trucant.
0: Home, clar que t'estic trucant, perquè vull que participis a la Dada Maria.
5: Que no sé què és la Dada Maria.
0: La Dada Maria és una dada que ens proporciona sempre la Maria Fernández Noguera, que la tenim aquí.
4: Bon dia, Àngel. Sí.
0: I
5: ens hem d'aquí. Jo pensava que era com una dada que venia com de...
0: No. No. És una dada que ara ens explicarà la Maria. Primer ens planteja el tema, després ens fa una pregunta i qui més s'aproximi a la dada correcta la guanya.
5: Però la Maria és com divina, no?
4: No, la Maria és una persona normal.
0: Jo estic rodejant de dones divines, jo, al programa. Dones d'empenta d'una data estupenda.
5: Perfecte.
0: Vinga. Si són verges, no fan pinta de ser verge, que és cap de les tres.
5: Val.
0: Tot el contrari.
5: Val.
0: Preparat?
5: Sí.
0: Sents bé la Maria? Maria, xerra?
5: La sento lluny.
4: Hola, què tal?
0: Va, és igual, ara te l'aproparé perquè ho sentis bé.
5: Val.
0: Vinga, va, Maria, anem-hi.
4: Vinga, aquest 2026 les escoles de la Bressola, em sents bé, Àngel?
5: Perfectament.
4: Molt bé. Sabeu que les escoles de la Bressola són aquestes escoles que fan immersió lingüística en català a la Catalunya del Nord? Doncs aquest any fan 50 anys i avui es fa l'acte d'aniversari al Palau Reial de Perpinyà. Per això, avui us pregunto... Quants alumnes hi ha actualment matriculats a les escoles de la Bressola?
0: Buah! A veure, Àngel.
5: 47.
0: Àngel diu 47. Qui més?
6: 103.
0: 103, la Marta Viana.
6: 200.
0: La Lara diu 200. I jo dic 90. Àngel Llàcer, 47. Marta Viana, 103. Lara García, 200. Servidora de vostès, 90. També m'agradaria saber si els oients estan participant i també són assertius, com cada matí us proposem participar-hi. Maria, ha arribat el moment. Qui guanya la Dada Maria d'avui?
4: Lara García.
0: Lara García ha dit 200.
1: Jo no sabia ni que existien aquestes escoles.
0: Veus, Àngel, 200.
5: Ja, veus, és que és més optimista que jo sóc més pessimista.
0: Sí, perquè tu has dit 47, has dit 47. Explica'm això, Maria.
4: Aviam, us heu quedat molt curts, eh? Podríem haver-lo declarat desert avui, eh?
0: També.
1: Clar,
0: cert,
1: sempre
0: també
1: que guanyo jo, sí, podria declarar desert.
0: Ja està,
1: home,
0: ja hi som, ja hi som. A veure, explica'm.
4: Són 1.104, exactament, els que aquest curs s'han matriculat a les escoles de la Bressola de la Catalunya del Nord.
0: 1.104 persones, Déu-n'hi-do.
1: Sí. No sé si hauríem de comptar la Lara, que n'ha dit 100, eh? 200, eh? Fora.
4: Cal dir que la majoria de les famílies que s'inscriuen, els seus, o sigui, no parlen català a casa. És a dir, ells aposten perquè els seus fills facin aquesta educació lingüística en català, però com sabeu, a la Catalunya del Nord, malauradament, ja no es parla massa català al carrer, i la majoria de les famílies aposten per això, però no parlen a casa.
0: Veus? Doncs ja sabem una cosa més. Llàcer, et deixo, estimat, un petonet.
5: Va, m'agrada molt escoltar-vos, eh?
0: Veus? Fes-ho més sovint.
5: Val, perfecte.
0: Adéu, estimat. Adéu. Vinga, doncs ja està, hi hem participat, cadascú al seu lloc, i nosaltres que seguim. I com sempre al programa, és moment de moure el dial. Josep Maria Bax feia un programa cada setmana en aquesta casa que es deia Bufet Lliure amb Paca Fossalba. Reculem fins l'any 1991.
7: Bufet Lliure.
8: Avui amb Josep Maria Bax i Paca Fossalba.
9: Molt bona nit, salutacions molt cordials, ben cordials a les digues de l'hora que li ha
10: sigut. Mig quart de 12.
9: Perfecte, mig quart de 12.
10: Bona nit a tothom.
9: Bona nit, de part de la Paca Fossalba, aquí present.
10: En Josep Maria Bax.
9: De cos present, vull dir, és tot, no li fa bé, ni mirarà.
10: No falta res, no, gràcies a Déu.
9: Porta, bé, amb les cames posades, les sabates, les sandàlies...
10: Tot, com cal, sabateta.
9: No, sabata, vostè sembla molt elegant, vostè.
10: No, ara perquè quan vingui el bon temps també em posaré bambes, però encara fa fresca.
9: Ja. Doncs, i d'un servidor, i aquí del control, de desplegats, benvinguts, l'Oriol, esclar. I anem a explicar històries. Com cada dimarts tenim un bufet lliure especial, els convidem a passar i tastar una miqueta. Tastar, tampoc se'n patxin ara.
0: Com sempre, un plaer recordar la veu, la presència, la professionalitat d'un home que ens ha deixat grans moments radiofònics i televisius com és Josep Maria Bax. Maiol Roger, molt bon dia.
11: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 engega una nova edició del Matí de Catalunya Ràdio. Un menú per avui, Maiol.
11: Doncs mira, parlarem de l'augment de preus amb Santiago Niño Becerra, sobretot de si algun dia pararà aquest augment constant de preus que estem vivint en els últims anys, després de les dades de l'IPC d'ahir. Després tindrem a l'expresident José Montilla, que ens ajudi a dibuixar també el moment polític que vivim amb la crisi a Madrid i la situació a Catalunya a 2 anys de la legislatura. I després us explicaré una història del Bernat de les Muntanyes. És una història bastant d'haver-te increïble, bastant no sóc l'adjectiu, però ostres, que fa de molt bon escoltar d'una persona que ara mateix viu a la muntanya, que està rehabilitant una masia abandonada, que
0: a
11: part té un passat que val la pena escoltar. I després estrenem secció avui de Benestar Animal amb Evelyn Segura, la biòloga i divulgadora científica. Molt interessant també de sentir-la. I a partir de les 11 no estrenem secció, perquè ja és un dels clàssics del programa, la de televisió, amb la Mariola Cubells i el Darío Corres. Avui amb Javier Coronas de convidat.
0: Per tant, un programa més que rodó. Gràcies, Maiol.
11: Com sempre.
0: Fins ara. 93-207-474, el telèfon per participar als matiners. Com sempre, volem saber què feu desperts a aquestes hores.
12: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
13: No té cap mena de sentit, això de les tres bessones.
0: Per què?
13: Tres bessones? Bessones són dues!
0: Ah.
13: Tres són trigèmines!
0: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
13: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
0: Sí, és veritat, això?
14: És veritat, té raó.
13: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
12: La Renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
12: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: 10 minuts, les 6 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes a Catalunya Ràdio. I, evidentment, a aquestes hores, toca saludar el meu estimat Eloi Cordomí. Eloi, què tal?
16: Bon dia, bona hora. Molt bé. I vosaltres?
0: De moment, viu. Veig que estàs viu i que el mur no t'ha caigut a sobre.
16: No ha caigut a sobre. És una mica més alt, avui, el mur. Encara no l'he acabat del tot, però és una mica més alt.
0: Sí que l'aixeques ràpid. Sí que tens unes mans formoses per ser paleta.
16: No, no, no les tinc, però vaig fent, vaig fent.
0: Home, vas fent, vas fent.
16: Pensa que és un mur de pedra seca, eh? Vull dir que no és amb ciment, és un mur allò de pedra a sobre, i vaig fent.
0: Jo he de dir que aquest mur em fa por, ho he de confessar, Eloi. Jo no ho veig clar, això, però bé. Perquè li vas fotent tu allà així, com et va donar la gana, pedra a pedra, i arribarà un moment que allò cedirà.
16: Bueno, hi ha un petit criteri, eh? És amb la manera com es posen les pedres, hi ha un petit criteri, vull dir, no és com em dóna la gana. És veritat que no tinc experiència, però ho vaig fent. I és veritat que si aquest mur cau, tampoc caurà sobre ningú,
0: val,
16: perquè hi ha la muntanya sota.
0: Val, val.
16: No has de patir excessivament.
0: Molt bé, que algun dia, saps, a aquestes hores del matí l'Eloi no contesta. Jo ja em preocupo. Ja he anat a veure les cabres i el mur li ha caigut a sobre.
16: Espero que no, espero que no.
0: No, esperem-ho, esperem.
16: Espero que no li cabri ni a mi ni a cap cabra a sobre.
0: No, esperem. Que aquest mur, per favor, no ens porti problemes. Aquest seria el titular del matí.
16: Mira, escolta'm, avui el posarem a prova. Avui el posarem a prova perquè les pluges que es preveu... La pluja que es preveu...
0: Sí, ben lligat, això. Ho portem alertant des de fa dies, aquesta setmana, i concretament avui hi ha un canvi de temps i sobretot un canvi de temperatura, Eloi.
16: Sí. Mira, avui de moment encara... És curiós perquè tindrem una sensació d'un matí encara semblant al d'aquests últims dies, amb sol, calor, però durant el dia la temperatura anirà baixant i, a més, a partir del migdia tenim un canvi radical pel que fa a les tempestes, que començaran a aparèixer en molts llocs de Catalunya, sobretot Pirineu, comarques de Girona, de Barcelona i també el nord del Camp de Tarragona. És en tota aquesta àrea on podem tenir aiguats, autèntics aiguats, pluges de més de 40 litres en mitja hora en alguns llocs del litoral i prelitoral entre Barcelona, Tarragona, podrien acumular-se gairebé 100 litres per metre quadrat. Serien aiguats puntuals. Per tant, compte en totes aquestes zones, perquè aquesta tarda doncs podem tenir sarau meteorològic amb algunes calamarsades. A més, durant el matí haurà fet sol i això és energia també que fa créixer amb més violència les tempestes. Hi haurà tramuntana, vent de mestral als dos extrems de Catalunya. I demà al matí, aquesta matinada i demà a primera hora, encara podien quedar algunes tempestes a prop de la costa. Així que, vaja.
0: Pendents d'aquest canvi de temps, al llarg del dia també des de la Pública i Nacional us anirem informant. Que vagi molt bé, Eloi, una abraçada.
16: Igualment, que vagi bé, fins ara.
0: Adéu, bon dia. 93207474, alerta, perquè avui em diuen que farem un viatge. A veure on.
12: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474. 93-201-7474.
0: Tinc dubtes, aquesta temporada tinc dubtes de qui fa aquest riure en aquest separador que ens ha muntat Marc Peirón.
1: Una gavina.
0: I que encara no m'ha quedat
1: una gavina, ja t'ho dic.
0: Vinga, va fent camí cap a les 6 del matí des dels matiners de Catalunya Ràdio. Toca saber els oients que estan desperts aquest matí, que ens han trucat al 93-201-7474. Lara.
1: Avui ens truquen Jaume Poc.
0: Jaume, molt bon dia.
17: Bon dia, què tal?
0: A veure una cosa, jo tinc apuntat aquí que vius a Sud-àfrica.
17: Correcte, estic lluny de casa.
0: Deixa'm ambientar una miqueta aquesta trucada, per favor. Home, a veure una cosa. Explica'm això, Jaume. Quan fa que aneu amb la família a viure a Sud-àfrica i per què?
17: Bueno, mira, fa 3 anys que estem aquí, pràcticament a Sud-àfrica.
0: Sí.
17: Vam venir aquí perquè hi havia una escola que ens agradava molt pels nens, que aprenguessin anglès. I nosaltres, Time Lamochi Family, que és un projecte de viatges, que ajudem a famílies a organitzar els seus viatges i també doncs, ens venia molt bé conèixer aquesta part del món, no?
0: Escolta'm, i què tal la vida per Sud-àfrica?
17: Doncs molt bé. Nosaltres vivim prop de Cape Town i, clar, és una part de Sud-àfrica que és molt més semblant a Europa que a Àfrica. I és completament diferent de lo que la gent es pensa una mica que és Sud-àfrica.
0: Clar, home, m'ho suposo. No sé si a Sud-àfrica teniu un horari tan matiner com el nostre, Jaume, que us lleveu tant d'hora.
17: Sí, sí, aquí ens llevem d'hora. A mi particularment, a més, m'agrada llevar-me abans que a tota la família i tinc aquests moments de tranquil·litat. Però sí, aquí anem una miqueta més amb un horari més nord-europeu, diguéssim.
0: Val.
1: I és molt diferent a nivell cultural Sud-àfrica de Catalunya?
0: Home, t'ho diràs, Lara.
1: Però què és el que més ha citat, saps? Vull dir...
17: Bueno, sí que és un xoc, és un canvi important. Però bueno, nosaltres la veritat és que vam venir aquí, també és una miqueta a salto de mata, vam venir aquí sense haver vingut abans. O sigui, no sabíem el que ens trobaríem i ens va sorprendre positivament l'estil de vida que es porta aquí. Ens va agradar també conèixer una part diferent. Però és el que et dic, que és molt més similar a Europa del que ens pensem. Mm-hmm. Almenys aquesta part amb la que nosaltres vivim. Després, quan et poses a viatjar per altres parts de Sud-àfrica, és completament diferent.
0: Jaume, en aquests 3 anys que esteu vivint a Sud-àfrica, què és el que més t'ha cridat l'atenció? De dir, hòstia, veure alguna cosa, alguna tradició, alguna forma de ser, de fer, que diguis, no té res a veure amb la nostra, això.
17: Bueno, aquí és veritat que Sud-àfrica ve d'uns anys molt moguts i aquí pues, que sorgeixen la cultura africans, on estem nosaltres, sobretot. I bueno, la veritat és que és un xoc cultural, i aquí, ja et dic, hi ha molta diversitat cultural i bueno, és una cosa a la que t'has d'anar adaptant i has d'anar escoltant les dues parts, no?
0: Clar.
17: Però bueno, i a més també aquí el que ens agrada molt d'estar a Sud-àfrica és que tenim moltes coses molt a prop que normalment tenim molt lluny, no? Nosaltres ens encanta els safaris, per exemple, i aquí tenim moltes opcions. I a nivell de paisatge és molt, un país molt, molt divers.
1: Jaume, i què feu per sentir-vos a prop de casa?
17: Bueno, pues una de les coses, per exemple, jo escoltant Matines pels Matins.
0: Home, no m'ho diguis, que et despertes amb nosaltres. Això sí que em fa il·lusió.
17: Clar.
0: Entenc que escolteu molta ràdio. No sé si també veieu molta tele en català, Jaume.
17: Sí, també. Al principi, quan vam venir, només fèiem en anglès, perquè volíem que els nens aprenguessin anglès.
0: Sí.
17: Però ara, precisament, el que necessitem és el contrari, que no perdin el català.
0: Clar, home, això ha de ser important, també.
17: Sí, correcte. Un cop assolit el primer objectiu que teníem, pues ara pues la idea també és poder bueno, que aprenguin, que llegeixin en català i mantenir. No perdre el català, perquè al final quan ets petit i estàs tant de temps fora de casa,
0: evident,
17: pues, ho has de conservar.
1: Jaume, escolta, i quina és la següent parada? No sé si teniu pensat d'anar a un altre país o quedar-vos a Sud-àfrica.
17: Pues de moment no tenim plan. O sigui, nosaltres anem una miqueta...
0: Que bé.
17: Any a any anem revisant. Ara mateix estem molt, molt a gust aquí, els nens estan molt contents a l'escola. De moment ens quedem aquí, però no descartem res i potser també ens agradaria o tornar o anar a un altre país diferent.
0: Carai. Em fa una enveja a mi la gent que va construint la vida a mesura que van passant els anys sense un lloc fixe i que...
1: Lliures.
0: Sí, que diuen, Jaume, escolta'm, doncs ens quedarem aquí, si no, marxarem a un altre lloc. Això és una meravella, perquè conèixer món al cap i a la fi ens acaba culturitzant a tots. Doncs escolta'm, Jaume, t'enviem una abraçada a uns milers de quilòmetres de distància des de la Ràdio Pública i Nacional. T'agraïm que hagis passat pels matiners i nosaltres que et seguirem acompanyant cada dia de dilluns a divendres de 5 a 6 del matí.
17: Un plaer.
0: Una abraçada, Jaume, que vagi bé.
17: Una abraçada, adéu, Jaume.
0: Adéu.

0: Benvinguda al món de la música. Segurament farà soroll aquest any al so de Katsai amb Animal. I a aquestes hores del matí saludo ja Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Doncs mira, celebrant el Dia Internacional de la Preservació de la Capa d'Ozó.
0: Veus, és important, cuidar-nos.
1: És una bona excusa per protegir l'atmosfera, no? També és el nostre futur, l'atmosfera.
0: I tant. Avui he tingut un oient de luxe, Àngel Llàcer, escoltant el programa a aquestes hores del matí.
1: Què dius ara? Sí. Ah, sí, m'ho ha dit. Sí.
0: Tota l'estona, tota l'estona.
1: Sí.
0: Engega l'actualitat al matí de Catalunya Ràdio. Avui, entre d'altres, en Santiago Niño Becerra i l'expresident José Montilla. Ricard.
1: A partir de 9:15, el president Montilla serà amb nosaltres per parlar dels reptes del futur en un dia en què la inflació està disparada, ho hem conegut fa poques hores, un 4% més a Catalunya. Per tant, preocupació també pels preus.
0: Bon programa, Ricard.
1: Fins ara.
0: Fins demà matiners, que tingueu un molt bon dimecres. Adeu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Avui tornen les pluges. A la tarda tenim més de mig país en alerta per ruixats intensos i aquest cop, però, no s'han enviat alertes als telèfons mòbils ni tampoc s'han explicat, en aquest cas, restriccions. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, a partir d'aquest migdia tenim totes aquestes tempestes fortes, violentes, alguns aiguats, calamarsades. Les tempestes més fortes cauran al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, a l'interior Girona i tot el litoral i prelitoral de Tarragona, de Barcelona i potser l'extrem sud de la Costa Brava. Compten aquests sectors del litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona perquè serà on podem tenir els aiguats més violents que poden deixar gairebé 100 litres per metre quadrat poca estona.
0: 100 litres?
1: Gairebé. Sí. Hi ha un avís de 90 litres en 3 hores en tota aquesta zona.
0: Per tant, o sigui, una situació com la que vam viure la setmana passada, en algun punt.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, amb una petita diferència, però que no és despreciable, i és que tot això passa a la tarda després d'un matí càlid.
0: No, la diferència és que en moment no hi ha previst tancar escoles. Aquesta és la diferència.
1: Bueno, sí, això és a nivell formal.
0: Sí, no, però vull que això s'haurà d'explicar, perquè és a dir, si la situació que m'estàs explicant és semblant a la setmana passada, és perquè la setmana passada es van prendre unes mesures i aquesta no.
1: Hi ha una altra diferència, és que els aiguats es preveien a primera hora del matí la setmana passada.
0: Sí.
1: Aquests aiguats els preveiem durant la tarda. Per tant, hi ha marge també durant aquest matí, en cas que es vegi que la situació sigui més violenta, per activar doncs, mesures més contundents.
0: O sigui, el matí seria normal i a la tarda veurem doncs, si cal més mesures.
1: Exacte.
0: Doncs ho seguirem. Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Perfecte, fins ara.
0: Tot això avui que Europa proposarà també formalment prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. Està previst que ho anunciï la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, durant el discurs de l'Estat de la Unió Europea a Estrasburg. Es busca així unificar les iniciatives engegades a diversos estats.
2: We need age-appropriate restrictions to platforms.
0: Al mes de juny, von der Leyen ja va avançar que calia restringir-ho, dient que no es tracta de quan els nens accedeixen a les xarxes, sinó que es tracta de quan les xarxes accedeixen als nostres nens. La presidenta de la comissió també abordarà la crisi de Ceuta, que, per cert, a Madrid tornarà a centrar avui la sessió de control a Pedro Sánchez. I sobre Ceuta, dues coses de les últimes hores.
3: En una ciutat espanyola que todos llevamos en el corazón y en la mente estos días.
0: Aquesta és la primera. El rei ha parlat. Per primer cop, Felip VI ha parlat un mes i mig després de la crisi de Ceuta. I segona, hi ha una imatge que s'ha fet viral també aquesta nit, just abans del partit de futbol entre l'Elx i el Madrid.

0: Els jugadors dels dos equips que han sortit al camp amb samarretes de suport a Ceuta, però Mbappé, Vinícius i Konaté portaven la samarreta mal posada expressament perquè no es llegís aquest missatge. En fi, coses del futbol que es veu que no són política. I això un dia en què el president Salvador Illa serà també avui a Extremadura per celebrar els actes de la Diada a aquella comunitat. Això quan hem conegut també una nova negativa del jutge Llarena a concedir l'amnistia a Puigdemont. És probable que sigui l'últim cop abans que es pronunciï el Constitucional. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
1: Bon dia. El Suprem desacata la justícia europea i nega l'amnistia a Carles Puigdemont a l'espera que el Constitucional l'avali d'aquí poques setmanes. Per primer cop, el jutge Pablo Llarena reconeix que la seva resistència a l'amnistia pot tenir els dies comptats.
0: De tot plegat en parlarem també avui en temps d'Àgora a partir de 8:45 amb l'expresident també de la Generalitat, José Montilla. I a l'Àgora també parlarem de la butxaca. Amb l'economista Santiago Niño Becerra, col·laborador d'aquest programa, comentarem aquest augment de la inflació d'un 4% aquest agost. Els preus pugen en pesos pels carburants. Rafael de Ribot, bon dia.
2: Bon dia. El principal motiu del repunt de la inflació ha estat l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i el del gasoil, un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles. De retruc, s'han carit altres productes i serveis. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment dels preus.
0: I encara avui us avançarem una altra cosa al matí de Catalunya Ràdio, és que els que tenen cotxe elèctric esquiven el preu de la benzina, però, atenció, hi ha altres entrebancs que troben. Avui avancem en aquest programa que un 23% dels punts de recàrrega públics a Catalunya no funcionen. Estan parats. Després ho ampliarem. I en esports, avui Barça Racing de Santander. A Catalunya Ràdio seguirem celebrant també aquests 50 anys de transmissions de futbol en català amb una prèvia molt especial, perquè avui, des de les 8 del vespre, hi haurà una edició especial de la TDT que farem conjuntament amb Ràdio Barcelona, amb el que t'hi jugues Barça. Per tant, Ràdio Barcelona i Catalunya Ràdio avui s'ajuntaran per celebrar aquests 50 anys de futbol en català, des d'on el Puyol va narrar aquell mític Barça a les Palmes el 5 de setembre de 1976. Ja és dimecres.

0: Comencem pel president Salvador Illa, que avui celebrarà la Diada, en aquest cas, a Extremadura.
1: La Generalitat ha descentralitzat per primera vegada aquest acte institucional perquè fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també els reunirà avui amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del PP.
0: Enviat especial a Mèrida, Albert Prats.
2: El govern ha decidit treure l'acte tradicional de Madrid i portar-lo a Extremadura per homenatjar les més de 100.000 persones d'aquesta comunitat que van emigrar a Catalunya el segle passat. La primera parada aquest matí de Salvador Illa serà a La Zarza, un poblet de Badajoz que s'ha convertit en un símbol d'aquella diàspora. A la tarda, el president encapçalarà l'acte central de la Diada, serà aquí, a Mèrida, on es projectarà el 47 per reivindicar la història de Manuel Vital, l'extremeny que va liderar la lluita veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona. Illa també aprofitarà aquest viatge de dos dies per reprendre la ronda de trobades amb els presidents autonòmics i a l'equador del mandat ja va camí del 7 amb la popular Maria Guardiola, que governa amb Vox a la Junta d'Extremadura. Des de Mèrida, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, el Tribunal Suprem ignora la sentència de la justícia europea i torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
3: El jutge Llarena no mou fitxa fins que el Constitucional avali amnistia la malversació i això passarà d'aquí poques setmanes.
0: Anem cap a Madrid, Paula Brujats.
4: I per primer cop, Pablo Llarena assumeix que la seva resistència a l'amnistia té els dies comptats, que haurà d'acatar l'aval previsible del Constitucional a favor d'amnistia la malversació. Llarena ho deixa entreveure en un escrit i ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ho veu a tocar.
5: Tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicación plena de la ley amnistía es cuestión de tiempo.
4: De moment, Llarena diu que l'aval de la justícia europea a l'amnistia no l'afecta perquè no va resoldre el cas concret de Puigdemont i els exconsellers, sí que ho farà el Constitucional. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I, per cert, que l'Audiència de Barcelona jutja avui també tres comandaments de la Policia Nacional i la gent de, que en aquest cas que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol.
1: S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia en demana l'absolució. Al judici assisteixen observadors internacionals de les principals organitzacions de drets humans.
0: Ho amplia Miquel Jarqué.
6: És l'únic cas de violència policial de l'1 d'octubre que arriba a judici després que la resta d'agents implicats en altres càrregues hagin estat amnistiats. Els quatre processats són l'agent escopeter que va disparar un inspector i dos sotsinspectors. La Fiscalia demana l'absolució de l'escopeter i dels comandaments considera que en l'actuació policial es va fer un ús legítim de la força i que van actuar en un context de greu alteració de l'ordre públic. Miquel Jarqué, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, més coses. El govern espanyol dona el tret de sortida a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: Ahir va aprovar el nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per engegar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena destinarà 1.760 milions d'euros a modernitzar les dues terminals.
0: Madrid, Dani Sánchez de Aja.
7: En concret, s'amplia la zona de facturació de la T1 i es renova completament la T2. Són totes les obres que farà Aena al Prat els pròxims 5 anys, mentre es prepara l'allargament de la pista i la nova terminal satèl·lit. Per això, també inclou una partida de quasi 200 milions destinada a comprar terrenys i fer els estudis sobre l'impacte a l'espai natural de la Ricarda, una qüestió que divideix el PSOE i Sumar.
8: L'ampliació de pista de l'aeropuerto del Prat és un desideratum, sin duda, que està en el ánimo de del gobierno.
9: Que nosotros en esto no vamos a parar, que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista.
7: Eren els ministres Òscar Puente i Ernest Urtasun. Des de Madrid, Dani Sánchez Viaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la reacció ha estat la celebració per part de la Generalitat d'aquesta primera partida pressupostària per l'ampliació de l'aeroport.
1: Per l'executiu demostra que hi ha voluntat de complir els acords i resta importància el desacord amb els socis parlamentaris. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
10: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern, treballant amb el Ministeri, amb les màximes garanties ambientals.
1: Mentrestant, l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, lamenta que no se'ls hagi consultat res i, en canvi, la de Gavà, Gemma Badia, creu que el municipi sortirà guanyant.
11: De nou, s'aprova un document important per un territori al qual no se'ns ha tingut en compte.
12: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
0: I també hi ha reaccions, en aquest cas, del sector econòmic que hi posa dubtes. Sílvia.
3: Sí, tant la Cambra de Comerç de Barcelona com la patronal Foment del Treball creuen que el pla que s'ha aprovat queda curt. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra i Lluís Moreno, vicepresident de Foment.
13: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és sumament prioritària,

0: que és l'inici d'obres.
1: I el que passarà és que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
2: Diumenge que ve es farà una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat al centre de Barcelona.
3: I aquest matí és quan la Comissió Europea proposarà restringir l'accés als menors a les xarxes socials a tot el club comunitari.
4: Ho anunciarà la mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, aprofitant que hi ha el debat sobre l'estat de la Unió Europea. És l'examen al qual von der Leyen se sotmet cada any davant del Parlament Europeu per defensar la seva acció de govern i rebatre les crítiques dels eurodiputats.
3: Anem cap a Estrasburg. Bruno Fortea.
5: Tot a punt perquè arrenqui la cita més esperada de l'any a l'Eurocambra. Von der Leyen hi arriba amb una mesura estrella sota el braç. La idea de restringir l'accés dels menors a les xarxes anirà en línia del que va recomanar un grup d'experts a Brussel·les. Ells van plantejar un veto més estricte per als menors de 13 anys i una obertura gradual de les xarxes per als nens d'entre 13 i 15 anys. En el seu discurs, von der Leyen també tractarà els riscos de la intel·ligència artificial, la desigualtat comercial amb la Xina o la crisi migratòria a Ceuta. El debat sobre l'estat de la Unió és un bon aparador per anunciar noves lleis, però von der Leyen també haurà de lidiar amb crítiques a dreta i esquerra en un Parlament Europeu més fragmentat que mai i amb rècord de diputats euroescèptics. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea, Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Recordem que els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta Barcelona l'any passat ara també demanen en el judici contra la companyia que se'ls torni a admetre.
2: Denuncien que Meta no volia respondre a les reclamacions laborals que els treballadors havien fet per discriminació lingüística i danys de salut mental i que això va influir en el trasllat de la producció fora de Barcelona. En canvi, Meta defensa que els va acomiadar per raons estrictament organitzatives. L'acusació creu que, si la demanda prospera, a l'empresa li podria arribar a costar més de 90 milions d'euros. Enrique Leiva és l'advocat del sindicat demandant FIST.
6: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? És l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
2: Meta va actuar a través d'empreses subcontractades i demana la nulitat del judici. La part demandant, però, recorda que Comissions Obreres i la UGT, els sindicats que van arribar a l'acord pels acomiadaments, també estan demandats per connivència amb Meta.
3: I avui també és notícia a Lleida, perquè l'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat, amb multes que poden arribar fins als 750 euros.
4: És una mesura que preveu la nova ordenança de civisme que el PSC vol aprovar en el proper ple, tot i que ara està buscant suports. Una mesura que ja es va intentar implementar el 2010, però llavors la justícia la va acabar tombant.
3: Ho amplia des de Lleida, Júlia Albacar.
7: La paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava fa 15 anys. Tot i que es prohibeix portar la cara tapada en espais públics, es permetran algunes excepcions, com els centres de culte, els moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental. Tot i que en este darrer supòsit, l'alcalde Félix Larrosa confia que es podrà multar.
8: La ordenança així ho diu, però és que també t'he de dir que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades. Ni un.
7: Perquè es pugui aprovar el proper ple, el PSC haurà de buscar suports després que ahir en un debat a comissió Junts i Vox s'abstinguessin i el PP i Esquerra hi votessin en contra. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
3: I la crisi migratòria de Ceuta és protagonista tant al Congrés dels Diputats com també al Parlament Europeu.
2: A Madrid avui hi ha sessió de control al govern espanyol i, per tant, un nou cara a cara amb Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que vol continuar forgant a la ferida d'aquesta crisi. Sánchez també haurà d'afrontar preguntes sobre aquesta qüestió d'altres grups. És la primera sessió de control després de la desclassificació de 40 documents sobre els avisos previs a l'entrada massiva de migrants. I a l'Eurocambra demà s'hi vota una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria de Ceuta i si Marroc hi vol influir. És per això que ha enviat un correu electrònic als eurodiputats en què es compromet a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països.
3: I una dada que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio. Atenció, perquè el 23% dels punts de recàrrega públics de Catalunya no funcionen.
4: Dels 15.500 carregadors municipals que hi ha instal·lats arreu del territori, 3.600 estan fora de servei. És un de cada quatre, són dades de l'ANFAC, la patronal que representa els fabricants de vehicles. Aquests punts no funcionen perquè estan avariats o bé perquè encara no s'han pogut connectar a la xarxa elèctrica. L'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics lamenta que un dels principals inconvenients de comprar-se un vehicle d'aquest tipus és justament el mal estat de la infraestructura de recàrrega. Albert Segarra n'és el representant.
9: Tenim un manteniment insuficient, una baixa disponibilitat disponibilitat. La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega, és a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de servei és una oportunitat perduda per impulsar la mobilitat elèctrica. Els usuaris necessiten una xarxa fiable, no només extensa.
4: A la bústia de queixes i denúncies del Matí de Catalunya Ràdio vam rebre justament la queixa d'una veïna de Sabadell, la Sara, que es troba amb el mateix problema.
10: Des del juny m'ha resultat impossible carregar el cotxe elèctric a Sabadell. Els carregadors públics no funcionen. Sempre tinc l'opció de carregar-lo a casa, però no entenc per què d'una banda les administracions promocionen el cotxe elèctric i de l'altra no hi ha manera de poder carregar-los en els punts públics.
3: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons amb Marta Viana. Bon dia.
2: Molt bon dia.
3: La primera.
11: Voleu anar amb bicicleta?
12: No, I don't.
11: Que es feixuca el pedalant.
2: Avui arrenca el mercat de música Viva de Vic. Fins diumenge hi passaran una setantena d'artistes, entre ells Lluc i Valverde, que presentarà disc, Momi Maiga, Nacho Vegas i Quimi Portet, que sentim ara i que tancarà el festival.
3: La segona.

0: d'emprenyar-te. Aquest tema de la Ludwig van ha guanyat el Premi Cerverí a la millor lletra, que era un premi que organitzen Catalunya Ràdio, ICAT i la revista En Derroc. Això es va anunciar ahir durant la gala dels Premis Literaris de Girona.
1: I la tercera.
0: I quatre artistes més abandonen la gira d'Ed Sheeran als Estats Units en solidaritat al raper Michael Moore, que va fer unes declaracions a favor de Palestina. Són Lucas Graham, Beoga, que sentim ara, i el productor Phineas Germà i col·laborador musical de Billie Eilish.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: El Barça rep avui el Racing de Santander a 2:15, la prèvia de la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio, ja a partir de les 8, serà conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo Vallecano i el Madrid guanya 2-3 al camp de l'Elx, gol del Madrid al temps afegit.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dimecres, 16 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Loreto, quan passaven 11 minuts de les 3 de la matinada a l'Hospital Clínic de Barcelona. I pel que fa al temps, atenció a les tempestes fortes que tindrem aquesta tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, després d'un matí que serà assolellat, aquest migdia començaran a aparèixer ruixats, tempestes en molts llocs de Catalunya i poden acabar sent violentes, amb aiguats forts i també calamarsades. Compten tota la zona de les comarques de Girona, de Barcelona i tot el litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Precisament és aquí, en aquest sector del litoral i prelitoral, on es preveuen els aiguats més forts. Alguns models que s'acaben d'actualitzar ens marquen acumulacions de 100 i puntualment fins a 150 litres per metre quadrat al voltant del Penedès, de la zona de Montserrat. Seria en aquesta zona que aquests models, insisteixo, són uns concrets d'aquest matí, marquen aquestes acumulacions. A la resta, acumulacions de més de 50 litres, però que poden caure en poca estona. I destaquem també la baixada de la temperatura. Avui baixarà uns 4-5 graus, de cara a demà baixaran 4-5 graus més, per tant, baixada contundent les pròximes 48 hores.
1: Ara són les 6:21. Cada dia a aquesta hora el que farem és voltar pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres, i avui ho farem també de la mà dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Comencem per París. Isabel Galí, bonjour.
5: Bonjour, Ricard.
1: Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
6: Good morning, Ricard.
1: Saludem també el corresponsal comunitari Bruno Fortea, bonjour.
7: Hola, bonjour.
1: I des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
1: Comencem avui per França, perquè tothom parla de l'alça del preu dels carburants, com afecta també a casa nostra. Qui més protesta en aquest cas a hores d'ara són els pescadors, que han bloquejat, atenció, l'accés a un dipòsit de petroli a Fos-sur-Mer. Isabel.
5: Els pescadors del Mediterrani són els que es queixen aquests dies, però la pujada del preu del barril pot fer ressorgir el moviment de les armilles grogues. Les protestes al sud de França de moment no han anat més enllà d'escaramusses amb les forces de l'ordre, però són molts els sectors econòmics afectats per la pujada del preu del carburant que provoca la guerra entre els Estats Units i l'Iran. Tant és així que el ministre d'Economia ha anunciat que estudien donar ajudes a alguns sectors per fer front a aquesta pujada dels costos. És un mal any per permetre que el país s'encingui.
1: I Califòrnia, i més concretament en aquest cas a Los Angeles, hi ha uns veïns cada cop més nombrosos i que tot sovint es presenten a les cases sense que els convidin. Parlem, atenció, dels ossos negres. Sembla una broma, però és més aviat un ensurt. Oriol.
9: Efectivament, sortir a comprar el pa i trobar-te de cara amb un os negre de 200 quilos és un ensurt descomunal. Es calcula que a l'estat de Califòrnia n'hi ha una població d'uns 60.000 exemplars. De fet, d'entre les 8 espècies d'ossos que hi ha al món, és l'únic que no para de créixer. El problema és que aquests animals majestuosos s'estan movent cada cop més de les muntanyes cap als entorns urbans perquè hi busquen menjar i refugi. Ara bé, a Califòrnia l'os el tenen fins i tot a la bandera. O sigui que potser sí que els animals s'hi senten una mica convidats.
1: I atenció si us agraden en aquest cas els trens nocturns. Esteu d'enhorabona perquè aquesta setmana ha començat a circular un tren que uneix el nord d'Itàlia amb la capital comunitària. Bruno, pots pujar el tren a Milà a la tarda i despertar-te l'endemà, per tant, a Brussel·les.
10: Sí, Ricard, i els preus van des dels 59 euros per un seient fins als 99 euros per una llitera. En qualsevol cas, compartiríeu l'habitació amb altres persones, però si busqueu més privacitat, us haureu de gratar una mica la butxaca. El tren nocturn és una bona alternativa a l'avió si voleu gaudir del paisatge, arribar directament al centre de les ciutats i, sobretot, si aneu amb temps. La ruta entre Milà i Brussel·les és de 20 hores i fa parades a Suïssa i Alemanya. La companyia que l'ofereix ofereix es diu European Sleepers, que ja té oberta una ruta entre París i Berlín i una altra entre Brussel·les i Praga.
1: Doncs última parada, en aquest cas a Madrid, el boicot a Allianz pel seu suport a Israel obliga l'asseguradora a retirar-se pel Festival de les Idees de Madrid, que comença justament demà. N'era el patrocinador principal, Paula.
0: Sí, la pressió dels artistes ha funcionat. Rodrigo Cuevas, El Niño de Elche, l'escriptora Lana Portero o el cineasta Rodrigo Sorogoyen i 30 artistes més es negaven a participar en el festival si Allianz no se n'apartava, denuncien que la companyia alemanya és el principal comprador de bons a Israel i que amb això es compra armament i es finança el genocidi a Gaza. Els artistes no volien ser còmplices de l'asseguradora ni tampoc blanquejar-la i finalment han aconseguit que Allianz, que posava nom a l'escenari principal a la plaça d'Espanya, s'hagi apartat del festival.
1: Doncs així tenim el món. I ara volem parlar d'un dels grans noms de la intel·ligència artificial que no s'ha afegit a aquestes peticions de frenar aquest desenvolupament de la tecnologia i també de regular-la. És NVIDIA. Frederic Pincet, bon dia.
6: Bon dia. NVIDIA és l'empresa més valuosa del món ara mateix. Va començar amb gràfics 3D per videojocs, amb uns xips que eren capaços de fer moltes operacions matemàtiques alhora. Això és justament el que necessiten els models d'intel·ligència artificial i és per això que quan esclata la intel·ligència artificial, NVIDIA es converteix en el referent. De fet, hi ha hagut algun punt en què el 80% dels xips que es feien servir per la intel·ligència artificial eren d'NVIDIA. El que passa és que aquesta empresa no només fa xips, també inverteix en altres companyies. De fet, alguns anomenen NVIDIA el banc central de la intel·ligència artificial.
7: We're announcing a whole bunch of partnerships with them. This is the golden age for Korea, as you know.
6: Aquest és el seu conseller delegat, es diu Jensen Huang, ni diuen el Taylor Swift de la tecnologia. Com dèiem, NVIDIA deixa diners a altres empreses del sector a canvi d'entrar a l'accionariat o els fa de garantia en inversions. En 3 anys s'ha compromès a invertir més de 70.000 milions de dòlars en empreses emergents i ha ofert 300.000 milions en suport financer. Fa tot just un mes, NVIDIA va oferir una garantia de més de 100.000 milions d'euros per un enorme centre de dades a Ohio. Quin és el tema de tot això? Que totes aquestes empreses, on NVIDIA deixa molts i molts i molts diners, totes aquestes empreses són clients d'NVIDIA, són clients seus, li compren els xips. Per tant, està deixant diners literalment perquè li comprin coses.
8: Super Rico. Esta es tu ocasión. Lo tienes super fácil con la financiación. No pagas ni un recibo hasta el 90.
6: Això no és estrany. Ja fa molts anys que, com sentíem, els cotxes s'anuncien dient que deixen diners per comprar-ne un, però amb aquestes magnituds hi ha el risc del que en diuen finançament circular. Per entendre-ho, posem que NVIDIA et deixa 100 euros a una empresa i aquesta empresa li compra 100 euros en xips a NVIDIA. Tècnicament, NVIDIA pot dir, mira, he venut 100 euros en xips. Què és el que passa? Que els diners han sortit de la seva caixa. Han sortit d'NVIDIA. Això pot inflar els números i pot ser perillós si el negoci afluixa, sobretot perquè hi ha un precedent molt clar. Als anys 90, els fabricants de mòdems i equips de telecomunicacions van deixar milions als proveïdors d'internet que els havien comprat equipament. Què és el que va passar? Quan peta la demanda o quan baixa la demanda, no els van poder comprar, no van poder tornar els diners i va començar a esclatar el que es coneix com la bombolla dels .com. És veritat que la situació és diferent, NVIDIA té números molt sòlids, però hi ha experts que alerten d'una línia molt i molt fina entre satisfer una demanda i crear-la. De fet, el conseller delegat d'NVIDIA li van preguntar pels riscos d'això del finançament circular i ell va respondre: si poso un dòlar i en rebo 100, això és circular?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
11: Assaboreix Àsia amb Lidl. Ara diferents varietats de fideus asiàtics des de 0,59 la unitat i 400 grams de delícies de pollastre amb salsa siratxa a 3,99. Gaudeix dels autèntics sabors de Vitàcia. Lidl, val la pena.
12: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
3: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: 3 minuts seran 6:45 del matí. I pel que fa als esports, el Barça rep avui el Racing de Santander. Això és a 9:45 del vespre en una edició especial de la TDT de Catalunya Ràdio.
2: Sí, Robert. Perquè a partir de les 8 del vespre farem aquesta transmissió tan especial per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. Farem la prèvia conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona. En la plana esportiva, el tècnic blaugrana Hansi Flick encara no ha decidit si farà o no rotacions.
13: Was it today or was more Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
2: El Camp Nou serà a la seu de la final de la Champions masculina del 2029.
1: I l'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo Vallecano.
2: Partit marcat per la mala primera meitat del conjunt de Manolo González, que va acabar 2-0. Roberto va fer el 2-1 per l'Espanyol a la segona, que ja seria definitiu. Manolo González, tècnic blanquiblau.
14: Al final, dona igual que jugui, si quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. Jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part. I això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar. Però són 11 jugadors i no 3 només.
2: També a primera, l'AB 0, València 1. Avui Atlètic de Madrid, Osasuna i Depor Sevilla a les 7. I llevant Atlètic Club a partir de 15:45.
1: I el Madrid guanya el Camp de l'Elx a la seva manera. Gol a l'últim minut.
2: 2-3 pel Madrid, que dominava 0-2 a la mitja part. L'Elx va aconseguir empatar fins que el descompte. Carlos Espí va fer el gol de la victòria del Madrid. José Mourinho, tècnic blanc.
15: Marcamos, ganamos. 3 puntos y nada más.

0: en punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a Bonastre, al Baix Penedès, a les 7:36.
1: I es pondrà a les 8:02 del vespre.
0: I temperatures a aquesta hora?
2: A Benissanet, 20 graus, a Badalona, 22, i al Guaire, 17.
0: Pel que fa al temps, avui tindrem atenció activat al Pla Inuncat en alerta pels aiguats que es preveuen durant la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, seran tempestes que poden deixar més de 40 litres en mitja hora en comarques de Girona, de Barcelona i el Camp de Tarragona, i algunes acumulacions al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona que alguns models ens indiquen que podrien arribar a superar els 100 litres per metre quadrat. Aquesta situació es podria allargar durant la nit i part de la matinada.
0: I com tenim aquesta hora les carreteres i el transport públic? Maria Fernández Noguera.
4: Doncs pel que fa al trànsit, ja comencem a veure les primeres retencions a la Ronda de Dalt, al Nus de la Trinitat, i a la Litoral en sentit Llobregat, també a la C58 d'entrada a Barcelona i a la C59 a Mollet del Vallès. I pel que fa al transport públic, un nou robatori de cable de coure a l'estació de França Falaguitza, als passatgers de l'R2 Sud, la línia del Garraf. Hi ha retards, només circulen dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, i hi ha parada a totes les estacions.
0: Tot això avui, que és dimecres 16 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Extremadura.
1: El president Salvador Illa celebra avui la diada de l'11 de setembre en aquesta comunitat autònoma i farà l'acte institucional que fins ara sempre s'havia fet a Madrid, i els reunirà amb la seva homòloga Maria Guardiola, del PP.
0: El segon, Llarena.
2: El magistrat del Tribunal Suprem rebutja aplicar ja l'amnistia a Carles Puigdemont i esperarà que es pronunciï el Constitucional. Mentrestant, avui l'Audiència de Barcelona jutja 4 agents de la Policia Nacional per l'impacte d'una bala de goma que l'1 d'octubre del 17 va buidar un ull a Roger espanyol.
0: El tercer, Von der Leyen.
1: La Comissió Europea proposarà avui la prohibició d'accedir a les xarxes socials als menors de 15 anys a tot l'espai europeu. La presidenta de l'executiu comunitari ho anunciarà en el seu discurs a l'Eurocambra que inaugura el curs polític europeu.
0: El quart, aeroport.
2: El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena que destinarà 1.700 milions al Prat. No recull l'allargament de la tercera pista ni la terminal satèl·lit, però sí els recursos per redactar el projecte i reservar terrenys per les mesures ambientals.
0: El cinquè, punts de recàrrega públics.
1: El 23% dels que hi ha a Catalunya no funcionen, segons us avança avui al matí de Catalunya Ràdio. En concret, dels 15.500 carregadors municipals que hi ha instal·lats arreu del territori, 3.600 estan fora de servei. Un de cada quatre, són dades de la patronal ANFAC.
0: I què més ens deixa aquesta matinada a Brussel·les, Frederic?
5: Doncs França, que està pressionant altres països de la Unió perquè aixequin les sancions contra un oligarca uzbeco-rus que es diu Alisher Usmanov. Segons diu el Financial Times, el govern francès ho està reclamant per facilitar un acord amb l'Azerbaijan, ja ho han dit bé, per intercanvi de presoners. En concret, per alliberar diversos francesos que estan retinguts en aquell país.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
5: Doncs amb una crida una miqueta estranya del Pentàgon a càrrecs militars perquè assisteixin al discurs que farà el secretari de Defensa, Pete Hegseth, a finals de mes. El que passa és que, segons explica el Wall Street Journal, han fet un comunicat on diu explícitament que en aquest discurs només hi vagin els militars que estiguin en bones condicions físiques i que estiguin prims. En concret, es diu que han de complir els requisits de relació entre el perímetre de la cintura i l'alçada, superar una prova de condició física i mostrar una imatge i un uniforme impecables.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Amb la inauguració d'un canal, el canal de Pinglu, uneix la província de Guangxi amb el golf de Tonkin, que està a la frontera amb el Vietnam, evitarà un desviament de més de 500 quilòmetres i facilitarà una connexió logística més gran amb el sud-est asiàtic.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, centrades amb Ceuta.
6: Exacte, Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta, ho llegim a La Vanguardia. Per la seva banda, el periódico titula que el govern espanyol instal·larà centres permanents per migrants a Ceuta i Melilla. I a Madrid, El País obre edició amb una foto que ocupa mitja pàgina. És fosc, és una platja plena de tendes de campanya i un jove que mira a càmera. Al peu de foto ho diu tot, últimes nits a El Trampolín, la platja de la vergonya. També en portada, ara ho dèiem, el Prat inicia els preparatius per l'ampliació a 1.700 milions. Ho veiem en diversos diaris i també hi llegim que Llarena rebutja amnistia Puigdemont abans que es pronunciï el TC. I acabem amb l'Ara, on llegim que la inflació es dispara a Catalunya un 4% al màxim des de fa vora 4 anys. Aquest diari també entrevistat, el veiem en foto de portada, Karim Adeyemi, el jugador del Barça, diu que són imparables, molt perillosos, el millor equip del món.
0: I què trobem també a la premsa comarcal, Lara García?
7: Al Regió 7 llegim que els ramaders afectats per atacs de llop estan resignats i en desacord davant l'expansió del depredador. La reunió de la Comissió del Llop de la Catalunya Central clarifica les posicions de l'administració i dels ramaders, però no hi ha propostes per avançar, lamenta el diari. A Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili alerta del deteriorament educatiu assegura que els alumnes arriben cada vegada amb més carències de coneixements bàsics. Segons explica el Diari de Tarragona, les facultats científiques lamenten que la degradació del sistema educatiu es nota en el nivell dels estudiants. I el Diari de Girona avui destaca que la província se situa entre les regions espanyoles amb més habitatge que té un certificat d'eficiència energètica. En concret, el 47% del parc residencial gironí està certificat, gairebé 9 punts per sobre de la mitjana estatal, que és del 39%.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
5: El Barça que rep el Racing de Santander a 9:15, la prèvia de la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio ja a partir de les 8, serà conjunta amb el Quet i Jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo Vallecano i el Madrid guanya 2-3 al Camp de l'Elx. Gol al temps afegit.
0: Queden 48 dies ja per les midterm, les eleccions a mig mandat dels Estats Units, i aquesta és l'anàlisi que ens fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
8: Good morning, Catalunya. Durant els últims anys, l'oposició més frontal a Donald Trump ha sigut la dels presentadors dels Late Night de màxima audiència. De fet, molta gent havia especulat amb la possibilitat que els dos màxims representants d'aquest art televisiu, Stephen Colbert i Jimmy Kimmel, acabessin presentant-se de candidats a les eleccions del 2028. El president dels Estats Units ha pressionat cadenes com la CBS i l'ABC perquè facin fora aquestes estrelles a través de la intromissió de la Comissió Federal de Comunicacions. Amb Colbert ho va aconseguir i a Kimmel se li ha prohibit que entrevisti els polítics que vulgui. Però l'humorista ha estat més hàbil que els censors i fa dies va interviuar una de les estrelles emergents dels candidats demòcrates, el texà James Tallarico. Doncs bé, podeu anar a YouTube i comprovar com l'entrevista ja suma 5 milions de reproduccions i ha aconseguit de pas que Tallarico ja sigui una estrella a nivell nacional.
9: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
10: Ens ocupem a les millors taules del món.
11: En aquesta terra protegim i acollim.
12: Fem barri i fem pinya.
13: I fem i no deixem de ser.
14: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gim.cat/serveis.
15: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
16: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 6:45 del matí.
18: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta amb la mirada posada a la celebració de la Diada de l'11 de setembre avui a Extremadura.
2: La Generalitat ha descentralitzat per primera vegada aquest acte institucional perquè fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid. Coincidint amb el viatge, el president Salvador Illa també reunirà avui amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del PP, que governa amb Vox. Amb aquest gest, el govern vol homenatjar les més de 100.000 persones d'aquesta comunitat que van emigrar a Catalunya. La primera parada serà la Zarza, un poblet de Badajoz que s'ha convertit en símbol d'aquella migració. A la tarda es projectarà el 47.
1: El Tribunal Suprem torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
2: Sí, el jutge Llarena ignora la sentència europea i diu que de moment la resolució no l'afecta perquè no va resoldre el cas concret de Puigdemont i els consellers. Sí que acabarà movent fitxa quan el Constitucional avali amnistiar la malversació. Això passarà d'aquí a poques setmanes. Ho deixa entreveure, de fet, en un escrit, i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho celebra.
19: Tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicació plena de la ley amnistía és qüestió de tiempo.
1: L'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la Policia Nacional i la gent que l'1 d'octubre del 17 li van buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol.
2: S'enfronten a peres de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia en demana l'absolució. Al judici assisteixen observadors internacionals de les principals organitzacions de drets humans.
1: Aquest matí la Comissió Europea proposarà restringir l'accés dels menors a les xarxes socials a tot el club comunitari.
2: Ho anunciarà la mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, aprofitant que hi ha el debat sobre l'estat de la Unió a Estrasburg. La restricció anirà en la línia del que ja va presentar un grup d'experts a Brussel·les, que va recomanar un veto als menors de 13 anys i una obertura gradual fins als 15. Von der Leyen també tractarà la intel·ligència artificial i la crisi a Ceuta, però espera crítiques a dreta i esquerra a un Parlament Europeu amb rècord de diputats euroescèptics.
1: Els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta Barcelona l'any passat demanen en el judici contra la companyia que se'ls torni a admetre.
2: Denuncien que Meta no volia respondre a les reclamacions laborals que els treballadors havien fet per discriminació lingüística i danys a la salut salut mental i que això va influir en el trasllat de la producció fora de Barcelona. En canvi, Meta defensa que es va acomiadar per raons estrictament organitzatives. L'acusació creu que si la demanda prospera, l'empresa li podrien arribar a costar més de 90 milions d'euros. Enrique Leiva és advocat del sindicat demandant, FIST.
20: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? És l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
2: Meta va actuar a través d'empreses subcontractades i demana la nul·litat del judici.
1: I Donald Trump carrega durament contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que li tombés les restriccions que volia imposar el vot per correu.
2: Una resolució que arriba un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat.
1: Washington, Oriol Serra.
21: Donald Trump ha comprovat com una vegada més la justícia nord-americana no s'ha deixat atrapar pels seus tentacles. De fet, 4 dels 6 jutges afins al seu partit se li han girat en contra i amb els seus vots han impedit que el servei postal dels Estats Units pugui bloquejar milions de vots per correu en un país on una tercera part de l'electorat utilitza aquesta modalitat. Des del Partit Demòcrata han advertit que els consta que Trump està desviant esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori.
22: Una font interna del Departament de Seguretat adverteix que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump.
21: Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: 10 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Els tirotejos en foc real han crescut un 45% al primer semestre de l'any. Segons ha avançat BTV, n'hi ha hagut 68, i això són 21 més que el mateix període del 2025. L'epicentre és a Barcelona.
2: I és que pràcticament el 90% dels incidents han passat a Barcelona i la seva àrea metropolitana. De fet, dels 15 homicidis que hi ha hagut a la capital catalana des del gener, 5 s'han produït amb armes de foc. Aquest augment contrasta amb els incidents amb armes blanques, furts i molta reincidència que van a la baixa, tot i que encara falta saber la xifra definitiva de l'estiu. Pel que fa a armes blanques, des del gener a Barcelona hi ha hagut un 20% menys incidents que fa un any i se n'han intervingut 1.700. La radiografia que fan els mesos de juliol i agost és que els furts han baixat un 24% i els delictes associats a la multireincidència un 19%.
1: I un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit crític a Tarragona mentre feia tasques de manteniment en una fossa sèptica.
2: La fossa està situada a la tercera planta de l'aparcament soterrani del mercat central de la ciutat. Segons els bombers, ahir al vespre els operaris treballaven al desguàs on s'havia acumulat monòxid de carboni. El treballador ferit està ingressat a l'Hospital Joan 23. Xavier Ferrer és el cap territorial dels bombers a Tarragona.
23: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
2: L'aparcament ha quedat tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.
1: I la crònica cultural comencem a Girona.
24: Són les 6 del matí, els carrers no tenen cara.
1: Perquè aquest tema, Enganyar-te, de la cançó La Ludwig Bank, ha guanyat el Premi Cerveri a la millor lletra que organitza Catalunya Ràdio i Cat i la revista Enderroc.
25: Es va anunciar ahir durant la gala dels Premis Literaris de Girona, on es van recollir altres premis ja anunciats, com el Prudenci Bertrana per la novel·la Fer cantar els arbres de Jordi Campó i Boada.
1: Girona Maria Rovira.
26: L'autor de la lletra premiada, Quim Carandell, agraïa en un vídeo un nou reconeixement per una part molt important, diu, de les cançons.
27: És un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres. Nosaltres sempre intentem donar-los molt valor, cuidar-les i tractar-les bé.
26: També es van recollir la resta de premis ja fets públics, com el Bertrana, per Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada, que reivindicava la lentitud d'oficis com el de Lutier.
28: Esperar, esperar, esperar. Em semblava, volia contraposar aquest ofici tan lent en aquest món contemporani on tot necessita tanta velocitat.
26: Joan Manuel Soldevilla recollia el Premi d'Assaig per Terra de Quixots, Orografia, de Joan Tomàs Martínez Grimal, es va endur el de Poesia i la Fuga, de Laia Aguilar, el de Literatura Juvenil. També es va fer públic l'Aurora Bertrana per una complexa traducció d'Esther Tallada dels Invictes de William Faulkner. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara anem a Vic.
25: on avui comença el mercat de música viva, que estarà en marxa fins diumenge amb més de 70 propostes diferents.
1: Marc Ruiz.
0: Ja sorprèn des del títol, Non Concertos, una proposta de la dramaturga Lucia del Greco, basada en el disc Una longuíssima ombra, d'Andrea Laszlo de Simone, que vol fer pensar en quin lloc té la música en un concert avui dia. Després d'aquest primer impacte, hi haurà més de 70 propostes artístiques fins diumenge. Més electròniques com Marina Herlop, Vino o Vito Blasu, jazzístiques com Playground, Irene Reig o Àlex Abril, pop com Soc un Bohemio o Ginestar, delicades com Marc Pujol, que estrenarà disc, folk com l'Aranà, música urbana com Caral Laoz, Lia Cali o el Macarrisme de Valle Valle, el rock de Dan Peralbo i el Comboi, Mujeres, Remei de Calafresca o Romàntic Dimoni, i grans clàssics com Nacho Vegas i Quimi Portet. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I òpera!

0: El Liceu inaugura temporada el 25 de setembre i ho fa amb una ida de Verdi totalment renovada i que vol ser un crit contra la guerra.
1: L'artista iraniana Shirin Nejat és la directora d'escena i fa una proposta minimalista que porta a Barcelona després de passar per Salzburg i París. Nejat diu que cada vegada són més insensibles davant l'horror de la guerra i el patiment i ha confessat que per això ha portat aquesta proposta a escena.
2: I don't want to be apologetic.
3: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda. És un reflex de la realitat.
1: Amb direcció musical d'Antonello Manacorda, el muntatge té un repartiment encapçalat per la soprano russo-austríaca Anna Netrebko i la italiana Anna Pirozzi en el paper d'Aida.
0: Passa un minut de 6:45 del matí. Pel que fa al temps, avui tenim alerta per tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, les tempestes arribaran aquesta tarda, després d'un matí que encara serà càlid. Ara mateix tenim temperatures de 24 graus a Barcelona, 23 a Palamós, 20 graus a Escola, Ribera d'Ebre, i no ha baixat gaire la temperatura a l'interior, amb 18 graus a la Pobla, segur. Avui sí que la baixada de la temperatura la notarem de cara al vespre, nit i durant la tarda, als llocs on hi hagi tempesta, i sobretot també de cara a demà, i amb tempestes fortes que poden caure a les comarques de Girona, a les de Barcelona i al Camp de Tarragona. En tots aquests llocs podem tenir aiguats de més de 40 litres en mitja hora, i atenció, algunes acumulacions que podrien arribar o superar puntualment els 100 litres per metre quadrat al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Compten aquestes zones perquè també els aiguats encara es podrien allargar durant la matinada.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
5: Pel que fa al trànsit, aquesta hora hi ha retencions a la Ronda de Dalt, al nus de la Trinitat i a la litoral en sentit Llobregat. També a la C58 d'entrada a Barcelona, a la C59 a Mollet del Vallès i a la C17 a Parets del Vallès. Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris de l'R2 Sud, la línia del Garraf, perquè hi ha hagut un nou robatori de cable de coure a l'estació de França. Això fa que hi hagi retards. Només circulen dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França i hi ha parada a totes les estacions. És el sisè robatori de cable de coure en una setmana a la zona de l'estació de França.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de l'Edmond de Badalona. Viu al centre i es queixa de la presència de deposicions de gossos a la zona del carrer del Mar i del carrer Canonja Baranera.
8: I jo he pogut constatar com això ha conduït a un estat doncs, deplorable del terra que trepitgem. Una ciutat com Badalona ja fa temps que ha superat el límit per acollir gossos doncs, d'una manera sostenible.
7: L'Ajuntament nega que hi hagi un increment de deposicions a la zona on viu l'Edmond i defensa que aquests carrers es netegen cada dia, incloent la neteja manual o la d'aigua a pressió. L'Edmond insisteix, però, que cal actuar davant l'incivisme d'alguns propietaris.
6: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar ahir totes tenyides de vermell, pressionades per l'alça del petroli i les expectatives que avui la Reserva Federal dels Estats Units apugi els tipus d'interès. De la mateixa manera, Wall Street, el Dow Jones i el Nasdaq han tancat amb caigudes d'entre un 0,60 i un 0,80%. Després de les caigudes dels darrers dies, el sector tecnològic agafa una mica d'aire. Les accions d'Nvidia, per exemple, es recuperen i creixen un 1%. Això fa que les borses asiàtiques també operin amb guanys. Aquesta hora el Nikkei de Tòquio guanya un 0,40%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
10: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
11: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la prova. pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts a les 7 del matí. A aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Girona, Núria Paraire, bon dia.
14: Bon dia.
0: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
15: Molt bon dia.
0: I des de Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
16: Bon dia.
0: Comencem avui, doncs, al sud del país. Aquest matí estarem atents al que diuen els portaveus de la taula de consens del Delta de l'Ebre. El col·lectiu, que lluita contra la greu regressió costanera que viu la zona, es pronunciarà sobre el projecte del Reial Decret per la gestió de riscos d'inundació, el Ricard.
7: Sí, val a dir que els integrants de la taula de consens del Delta estan preocupats per l'afectació que aquesta normativa pugui tenir en el projecte de protecció d'una zona molt afectada pel canvi climàtic i també la manca de sediments. Precisament avui es tanca el període per presentar al·legacions a aquest projecte del Reial Decret. A l'Ebre no estan d'acord amb els terrenys que l'Estat vol expropiar per frenar els embats del mar durant els temporals i pensen que aquest projecte normatiu pot empitjorar encara més les coses.
0: Parlant de costes i del mar a les comarques gironines, hi ha sorpresa per part dels investigadors del Centre d'Estudis Avançats de Blanes pels bons resultats d'un estudi amb esponges marines. Núria.
17: Doncs sí, han descobert l'eficàcia d'una esponja mediterrània per depurar espais submarins degradats, com els dels ports esportius. És a dir, han vist que les esponges són eficaces per filtrar la contaminació i que l'aigua torni a quedar ben neta. Van triar esponges de 5 espècies diferents. Només una va sobreviure en un entorn contaminat, com el del port marina de Palamós. I no només això, sinó que s'hi ha adaptat molt bé. Han vist com a l'entorn de les esponges s'hi han instal·lat colònies de peixos i ha estrelles de mar que normalment defugen als espais contaminats i ara doncs esperen aconseguir finançament per poder continuar amb l'estudi.
0: A Barcelona, pendents dels veïns afectats per l'esvoranc del Putxet.
15: Avui faran una roda de premsa per presentar la reclamació jurídica conjunta que estan impulsant tots els afectats per l'esvoranc de la línia L9 del metro. Recordem que encara hi ha diverses famílies que no han pogut tornar a casa 2 mesos i mig després que es generés el forat. Això en un dia en el qual a Barcelona es farà també la presentació de les festes de la Mercè d'enguany, els detalls a les 11, i més tard el Festival de Jazz de Barcelona presentarà l'edició per celebrar el 60è aniversari i més cultura. Francesc, ara a Vic, avui es fa el concert inaugural del Mercat de Música Viva, dirigit per Lucia del Greco. Més tard, Marina Herlop hi presentarà el seu nou espectacle.
0: I més cultura, acabem a la Plana de Lleida. Avui, Júlia, la vista estarà posada en el Castell del Remei.
16: Sí, perquè l'arxiu històric d'este castell, construït al segle XIX, es cedirà a la Generalitat de Catalunya perquè passi a formar part del fons de l'arxiu comarcal del Pla d'Urgell. Avui, este migdia, de fet, s'oficialitzarà la cessió de la documentació i del fons fotogràfic. Recordem que el celler del Castell del Remei és el més antic de Catalunya en l'elaboració de vins de criança, per tant, molt lligat a la història vinícola del país.
0: Doncs així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
18: El Barça rep avui el Racing de Santander a partir de 2:15, la prèvia de la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. Ja a partir de les 8 serà conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo Vallecano i el Real Madrid guanya 2-3 al Camp de l'Elx. Gol al temps afegit del conjunt blanc.
0: Ara, el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
19: Ja hem estrenat la Lliga Catalana i a portes de la Supercopa de Badalona crec que compaginar la banqueta del Barça de bàsquet amb una selecció, Eslovènia en aquest cas, tenint 11 jugadors nous és una temeritat i una falta de respecte al projecte. Construir un equip des de zero requereix lideratge presencial les 24 hores, no un sèculit a temps parcial a la pretemporada i pendent de si s'acaba escapant a les finestres FIBA. Per crear les estructures de joc i la química del col·lectiu, cada entrenament sense el primer coach és un dia perdut. El Barça no és un banc de proves. L'exigència del Palau demana focus absolut. Delegar la pretemporada o la gestió diària en els assistents és començar la casa per la teulada. Independentment dels resultats, aquesta doble responsabilitat és una taca imperdonable en la planificació esportiva.
0: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
6: Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 8:45, la TDT del Barça Racing a Catalunya Ràdio.
13: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
14: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
20: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre les últimes paraules de Feijóo sobre Pedro Sánchez.
21: El líder del PP, Núñez Feijóo, va usar ahir la dada d'audiència de l'Hormiguero, que havia entrevistat al president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, i que va superar a l'audiència de l'Intermedio, que entrevistava el president del govern, Pedro Sánchez, per qualificar a este últim de perdedor i assegurar que la chance que és un mentider i que per això no el veu. Una mica agafat pels pèls el discurs de Feijóo.
0: I a la recomanació del dia, davant del moviment del Regne Unit per la defensa del dret a l'autodeterminació dels líders de Gal·les, Escòcia i Irlanda del Nord, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie This Town.
22: Del creador de Peaky Blinders ens transporta a la Gran Bretanya dels principis dels anys 80, en plena efervescència política i social durant l'era Thatcher. Ens atrapa amb la història d'uns protagonistes joves que busquen el seu lloc al món i troben en la música la via d'escapament de les tensions i conflictes del carrer, que inclouen també vincles amb l'ira. Una aproximació diferent en aquest període històric on hi ha lloc per l'acció i el drama, però també per l'humor i la tendresa. Amb un bon càsting i una banda sonora destacable, This Town s'ha incorporat recentment a HBO i també la trobareu a Movistar Plus.
0: I ahir què deien els altres, Joan?
23: Ahir vam sentir com els ànims al programa En Boca de Todos, comandat per Nacho Abad, estan més caldejats que mai. Primer es va enganxar amb el tertulià Ramon Espinar.
24: Que vayas al contenido, que no te metas con los medios.
25: Otra interrupción de Antonio. Me meto con quien me da la gana, Nacho. Y decir que el presidente del gobierno...
23: I minuts més tard, Nacho Abad va veure com Pablo Fernández, de Podemos, deixava el programa perquè una tertuliana va insultar les seves companyes de partit.
26: Irene Montero son unas mamarrachas y tú compartes partido con ellos. Entonces, si nos ponemos a...
27: Espero que rectifiques, porque ese insulto yo no lo permito. Si no rectificas el insulto, me voy.
23: I alerta, que comença Santa Tecla i al matí de Catalunya Ràdio us vam avisar del perill de les mamadetes.
28: Re, un parell o tres de mamadetes i vaig acabar que encara ho recordava la setmana següent, eh?
29: Sí. Has de ser prudent amb la mamadeta.
23: A 11:15 sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.
6: Al matí de Catalunya Ràdio.

0: dia, Can Elias.
1: Bon dia, Soler, què tal?
0: Prou bé, amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música dels valencians O i aquesta cançó que esteu escoltant, que es diu Avant, i és que tal dia com avui, un 16 de setembre, però de l'any 1998, es va crear l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. La seva funció principal va ser establir normatives oficials i vetllar per l'ús de la llengua valenciana basant-se en la seva tradició. Això sí, tot i que la llei va ser aprovada el 1998, l'acadèmia no va quedar completament constituïda fins al 23 de juliol de l'any 2001.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem un dia en què, atenció, tornarà a ploure fort. Sobretot a partir d'aquesta tarda, les zones més afectades seran, d'entrada, la Catalunya Central i les comarques de Girona. Més endavant, les tempestes descarregarien el litoral i el prelitoral. Protecció Civil, que ja ha activat en fase d'alerta el pla per possibles inundacions.
1: En aquell episodi últim, doncs, sí que teníem avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no, l'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
0: Així ho deia Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil. De moment, no s'han enviat alertes als telèfons mòbils ni s'ha aplicat tampoc restriccions, tot i que aquest matí es farà també una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. I a banda d'això, avui la notícia també la tindrem a Europa i a les xarxes socials.
2: This is not about whether children can access social media. It is about whether and when social media can access our children.
0: No es tracta de si els nens poden accedir a les xarxes socials, sinó es tracta de que les xarxes socials s'hi poden accedir als nostres nens. Així ho deia fa unes setmanes la presidenta de la Comissió Europea. Avui Ursula von der Leyen concretarà també aquests plans per regular l'ús de les xarxes per part dels més joves. En concret, proposarà que els menors de 15 anys no puguin obrir comptes a Instagram o a TikTok sense permís dels pares. Ho plantejarà el discurs de l'Estat de la Unió, que és on la presidenta de la Comissió defensa la seva acció de govern davant de tot el Parlament d'Europa. A Estrasburg, Bruno Fortea.
3: Tot a punt perquè arrenqui la cita més esperada de l'any a l'Eurocambra. Von der Leyen hi arriba amb una mesura estrella sota el braç. La idea de restringir l'accés dels menors a les xarxes anirà en línia del que va recomanar un grup d'experts a Brussel·les. Ells van plantejar un veto més estricte per als menors de 13 anys i una obertura gradual de les xarxes per als nens d'entre 13 i 15 anys. En el seu discurs, von der Leyen també tractarà els riscos de la intel·ligència artificial, la desigualtat comercial amb la Xina o la crisi migratòria a Ceuta. El debat sobre l'estat de la Unió és un bon aparador per anunciar noves lleis, però von der Leyen també haurà de lidiar amb crítiques a dreta i esquerra en un Parlament europeu més fragmentat que mai i amb rècord de diputats euroescèptics. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La proposta de la Comissió Europea busca així unificar també les iniciatives engegades a diversos estats europeus. Frederic Vincent, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Des que Austràlia va ser el primer país en prohibir les xarxes als menors de 16 anys, és veritat que diversos governs europeus ja han impulsat iniciatives en aquesta línia. Per exemple, Espanya.
4: Sí, Pedro Sánchez va anunciar al febrer que Espanya seguiria l'exemple d'Austràlia, però des del febrer aquesta anomenada llei per la protecció dels menors en entorns digitals encara s'està tramitant, ni tan sols té data d'aprovació. La norma planteja limitar l'accés dels menors de 16 anys a algunes xarxes i també té altres punts. Per exemple, es vol fer que la manipulació dels algoritmes, la manipulació deliberada, sigui delicte.
0: Dinamarca va ser qui va obrir el debat també a Europa.
4: Aquí la mesura s'adreça a les plataformes que textualment estan associades a riscos documentats com els dissenys addictius i el contingut il·legal o nociu. És un text que va rebre el suport d'una majoria al Parlament danès. Contemplava, això sí, una excepció per als menors de 13 anys. Els pares podien autoritzar l'accés a les xarxes socials en alguns casos.
0: Un altre cas, França.
4: La llei es va aprovar el juliol, aquí es posa el límit als 15 anys, però s'ha hagut de canviar després que el Consell Constitucional el vetés perquè veia una vulneració desproporcionada de la llibertat d'expressió. El nou text es centra en limitar les funcions que poden generar més addicció, com la reproducció automàtica de vídeos.
0: I una llista que continua.
4: Sí, que és llarga, a més, perquè el Parlament italià també planteja prohibir l'accés als menors de 15 anys. La mesura està estancada per al desembre. Les dificultats d'establir un sistema eficaç de verificació de l'edat. A Portugal, el projecte de llei es va aprovar al febrer, s'està tramitant. A Alemanya s'està estudiant, però és un tema que és veritat que divideix el govern de coalició.
0: I per això Europa vol endreçar-ho, una mica i marcar també unes línies comunes. En tot cas, no és l'única notícia també relacionada amb les xarxes socials del dia d'avui. Perquè ha començat també a Barcelona el judici de 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta l'any passat. Demanen que se'ls torni a admetre.
4: Denuncien que Meta, que és l'empresa matriu de Facebook i Instagram, no volia respondre a les reclamacions laborals que els treballadors havien fet per discriminació lingüística i danys a salut mental i que això va influir en el trasllat de la producció fora de Barcelona. Què diu Meta? Doncs que els va fer fora per raons estrictament organitzatives. L'acusació creu que si la demanda prospera, a l'empresa li podria arribar a costar 90 milions d'euros.
5: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? És l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
4: És el que deia Enrique Leiva, advocat del sindicat demandant. Meta va actuar a través d'empreses subcontractades, demana la nul·litat del judici. La part demandant, però, recorda que Comissions Obreres i la UGT, els sindicats van arribar a un acord pels acomiadaments i que també estan demandats per connivència amb Meta.
0: Avui en parlarem de xarxes socials també a la 1 del matí amb Montserrat Nebrera, David Madí, Pere Rossinyol i Eva Pomares. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Avui és dimecres 16 de setembre, el dia comença amb 23 graus a l'Ametlla de Mar, 24 a Badalona, no ha refrescat gaire a l'interior, amb 18 graus a Balaguer o 17 a Manresa. Avui es preuen màximes de 25 a 30 graus, potser una mica més altes al sud i a les comarques de Ponent, on hi haurà més estones de sol. En canvi, la resta de Catalunya tindrem tempestes, i tempestes que poden ser violentes a les comarques de Girona, a les de Barcelona i al Camp de Tarragona. Compte el litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, que és on preveiem els aiguats més forts, que poden arribar fins i tot superar els 100 litres per metre quadrat.
8: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb retencions d'entrada a Barcelona per la C32 Esplugues, per un vehicle avariat. Aturades a la C58 a Sant Quirze i Montcada i a les dues rondes de Barcelona, sobretot a la del litoral, des del nus de la Trinitat fins al Poblenou.
0: Ara són les 7:06 d'un dia en què entrevistarem en aquest programa el president, l'expresident de la Generalitat, José Montilla. Abans repassem el que cal saber del dia d'avui, que és 16 de setembre, amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: A Extremadura.
10: El president Salvador Illa celebra avui per primer cop la diada de l'11 de setembre a Extremadura. És un acte que fins ara sempre s'havia fet a Madrid. També té agendada una reunió amb la presidenta popular, Maria Guardiola.
11: El govern ha decidit treure l'acte tradicional de Madrid i portar-lo a Extremadura per homenatjar les més de 100.000 persones d'aquesta comunitat que van emigrar a Catalunya el segle passat. La primera parada aquest matí de Salvador Illa serà a la Zarza, un poblet de Badajoz que s'ha convertit en un símbol d'aquella diàspora. A la tarda, el president encapçalarà l'acte central de la diada, serà aquí, a Mèrida, on es projectarà el 47 per reivindicar la història de Manuel Vital, l'extremeny que va liderar la lluita veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona. Illa també aprofitarà aquest viatge de dos dies per reprendre la ronda de trobades amb els presidents autonòmics i a l'equador del mandat

0: entreveure en un escrit, i ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ho veu a tocar.
1: Tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto, y por tanto, la aplicación plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo.
0: De moment, Llarena diu que l'aval de la justícia europea a l'amnistia no l'afecta, perquè no va resoldre el cas concret de Puigdemont i els exconsellers, sí que ho farà el Constitucional. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I avui tindrem un nou cara cara.
3: A partir de les 9 seguirem la sessió de control al Congrés. Serà el primer cara a cara entre Sánchez i Feijóo després de la desclassificació dels informes policials sobre l'entrada massiva a Ceuta. Això després que aquesta crisi protagonitzés també el ple del Parlament Europeu.
4: We are committed to continue working together on returns of those remaining in Ceuta.
5: El Marroc ha enviat una carta a tots els eurodiputats en què es compromet a readmetre tots els migrants i aprofita per recordar que el govern espanyol no ha trobat proves per incriminar Rabat.
2: Acte de protesta.
6: Encara sobre Ceuta, els jugadors del Real Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté, han esquivat aquesta nit tornar a donar suport a la ciutat autònoma.
7: Era l'inici del partit entre l'Elx i el Real Madrid, quan els jugadors saltaven a la gespa. Ho feien els dos equips amb una samarreta d'ànims a Ceuta, però aquests tres jugadors del Real Madrid portaven la samarreta mal posada, expressament perquè no s'hi llegís el missatge. És un gest que ha estat molt comentat i molt criticat a les xarxes socials.
2: Prohibir el burca.
3: Nou intent de l'Ajuntament de Lleida per sancionar l'ús del vel integral als espais públics. El PSC vol aprovar-ho al proper ple, però encara no té suports suficients.
2: Lleida, Júlia Albacar.
8: La paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava fa 15 anys. Tot i que es prohibeix portar la cara tapada en espais públics, es permetran algunes excepcions, com els centres de culte, els moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental. Tot i que en este darrer supòsit, l'alcalde Félix Larrosa confia que es podrà multar.
9: La ordenança així ho diu, però és que també t'hi dediquen a parlar amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades, ni un.
8: Perquè es pugui aprovar el proper ple, el PSC haurà de buscar suports després que ahir en un debat a comissió Junts i Vox s'abstinguessin i el PP i Esquerra hi votessin en contra. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
2: Accident laboral mortal.
5: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit crític a Tarragona mentre ahir al vespre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica. La fossa està situada a la tercera planta de l'aparcament soterrani del Mercat Central on s'hi havia acumulat monòxid de carboni. Xavier Ferrés, cap dels bombers de Tarragona.
10: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les edicions eren molt altes en aquella zona.
2: Robatori de coure.
6: Avui hi ha hagut el sisè robatori de cable de coure en poc més d'una setmana a l'estació de França. Això fa que hi hagi retards i menys trens a l'R2 Sud i també afecta els regionals del Sud. El Ministeri de Transports ja ha adjudicat la instal·lació de càmeres de vigilància a l'estació de França per evitar nous robatoris.
2: Una aire antiguerra.
7: El Liceu inaugurarà temporada el 25 de setembre amb aquesta òpera de Verdi. Hi haurà només 17 funcions fins al 15 d'octubre. I al capdavant de la direcció escènica hi haurà l'artista iraniana Shirin Nejat.
11: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda. És un reflex de la realitat. But art is a
2: reflection of reality. Doncs relacionat amb el conflicte a l'Orient Mitjà, 38.000 milions de dòlars.
3: És el que, segons el Congrés dels Estats Units, ha costat la guerra contra l'Iran al Departament de Defensa. El càlcul és fins l'1 d'agost. En funció de la intensitat dels atacs, caldrà anar-hi afegint entre 2.000 i 3.000 milions cada mes.
2: Per culpa dels carburants.
5: La guerra explica la pujada del preu dels carburants i el preu de la benzina explica bona part de la inflació del 4% que hem viscut aquest passat mes d'agost. A partir de les 9 parlarem de com ens afectarà la butxaca amb l'economista Santiago Niño Becerra.
2: No funcionen.
6: Us avança el matí de Catalunya Ràdio, el 23% dels punts de recàrrega públics a Catalunya estan fora de servei. Són 3.600 dels 15.500 instal·lats, o bé estan avariats, o bé encara no s'han pogut connectar a la xarxa elèctrica. L'Associació d'Usuaris critica que aquest és el principal inconvenient. Amb què es troben, Albert Segarra?
12: Tenim un manteniment insuficient, una baixa disponibilitat. La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega. És a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de servei és una oportunitat perduda per impulsar la mobilitat elèctrica. Els usuaris necessiten una xarxa fiable, no només extensa.
2: I

0: Premi Nacional de Poesia.
1: Per a l'escriptor mallorquí Sebastià Alsamora, el Ministeri de Cultura ha distingit la seva obra Sala Augusta seguit de llengua materna. En una entrevista al 3 Catinfo, l'escriptor defensava la llengua en què l'ha escrit.
0: I en esport, Robert Prat, la transmissió més especial.
2: La del Barça Racing de Santander, que farem des de les 8. Aquesta prèvia serà conjunta entre la TDT de Catalunya Ràdio i el Que t'hi Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de la primera transmissió de futbol en català. El partit començarà a 2:15 amb un Hansi Flick que no ha confirmat si farà rotacions.
3: Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
2: L'Espanyol que perd 2-1 contra el Rayo Vallecano i el Madrid guanya 2-3 al Camp de l'Elx amb un gol al temps afegit.
0: Un minut i serà 8:15 del matí. Anem ara al quiosc.
4: Des del quios del costat de la ràdio amb el Calet. Calet, molt bon dia.
5: Molt bon dia a tothom. Bon dia, Ricard. Com esteu?
4: El Calet, avui ha de canviar el temps. Tu ets més d'estiu o d'hivern?
5: Jo sóc més d'hivern. Jo, a l'estiu, no és bon campanyero, perquè jo pateixo molt per l'estiu i, a més, cada vegada ja anem a pitjor per al tema del canvi climàtic. Jo prefereixo, la veritat, l'hivern.
4: Doncs avui ja canviarà una mica el temps, diuen, eh?
5: Sí, avui canvia el temps, sembla, i em fa falta ja per respirar una mica millor.
4: Doncs, Calet, et deixem respirar. Mentrestant, nosaltres us expliquem que les portades d'avui estan centrades sobretot en Ceuta. La Vanguardia explica que Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta i el periòdico que el govern espanyol instal·larà centres permanents per migrants a Ceuta i Melilla. El País també en parla i en portada hi veiem una fotografia que ocupa mitja pàgina. És fosc, és una platja plena de tendes de campanya i un jove que mira a càmera. Al peu de la foto ho diu tot. Últimes nits al trampolín, la platja de la vergonya. Els temes que llegim en les portades d'avui, que el Prat inicia els preparatius per l'ampliació amb 1.700 milions d'euros i que avui s'inaugura l'exposició de Dalí a Casa Amella, al Passeig de Gràcia, una exposició que, per cert, ja us vam poder explicar dilluns en primícia al Matí de Catalunya Ràdio. Acabem al diari Ara, amb entrevista reposada al nou jugador del Barça, Karim Adeyemi. El veiem també en portada i diu: som imparables, som molt perillosos, per mi el Barça és el millor equip del món.
6: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
7: Com anem? Bon dia. Passa 8:15. Us informa Marc Curado per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Berga, 19 a Cubelles i 22 a Santa Coloma de Gramenet. Carreteres, Mireia Sala.
8: Retencions per entrar a Barcelona per la C58 i la C33 des del Vallès. I a l'A2, la C32 i la B23 al Baix Llobregat. A la P7 hi ha un vehicle avariat a l'altura de Vilafranca que talla un carril en sentit sud.
7: Atenció a la dada, els tiroteixos amb foc han crescut a la demarcació un 45% al primer semestre de l'any. Segons ha avançat BTV, n'hi ha hagut 68, i això són 21 més que en el mateix període de l'any passat.
9: I és que pràcticament el 90% dels incidents de Catalunya han estat a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Dels 15 homicidis que hi ha hagut a la capital des del gener, 5 s'han produït amb armes de foc. Aquest augment contrasta amb els incidents amb armes blanques, furts i multireincidència, que van a la baixa.
10: Pel que fa armes blanques, des del gener a Barcelona hi ha hagut un 20% menys d'incidents que fa un any i seran intervingut 1.700.
7: Més notícies. Al Vallès Oriental, Mollet reclama continuar com a zona tensionada per mantenir el topall dels lloguers.
9: Demanen al govern que revisi els criteris perquè hi ha zones vulnerables a la ciutat.
7: Mollet, Marta Vallès.
11: La regidora d'habitatge de Mollet, Marina Escribano, apunta una possible solució.
12: La possibilitat aquesta que et deia de subàmbits dins del municipi. No podem posar en dubte com s'estan fent els anàlisis, però a lo millor els hem de mirar molt més rigor per no produir, doncs, unes conseqüències negatives cap a la població.
11: Explica que l'anunci de la sortida de la ciutat de la llista de zones de mercat residencial tensionat ha preocupat els veïns. Des de Mollet, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Bages Sallent ja treballa en l'adequació d'una nova plaça en forma d'amfiteatre.
10: És un espai cèntric al carrer de Molí, prop de l'Ajuntament, que va passar a ser municipal després d'una permuta amb l'Incasol. Ho llegim al Regió 7.
7: I cultura. La Fundació Vila Casas reivindica als espais Volar de Barcelona els pintors Romà Vallès i Josep Maria de Sucre, dos grans renovadors de l'art català de la postguerra, Montse Mas.
13: La mostra sobre Romà Vallès, pioner de l'informalisme, sovint eclipsat per Antoni Tàpies, inclou peces inèdites de la col·lecció de Rafael Tous i està cocomissariada per la seva filla, Bel Vallès.
14: Ell va formar part de tot aquest moment de l'informalisme, com altres artistes, que no ens va dir mai si era competició o no del Tàpies, no, més aviat que compartien.
13: I la retrospectiva col·lectiva més gran fins ara de Josep Maria Sucre, gran retratista de l'angoixa humana, reprodueix el seu paper de poeta, crític i agitador cultural, un artista generós que va morir en la misèria més absoluta. Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: I ara, música. Zeyn Aterra, avui a Barcelona, la cantant palestino-jordana presenta el seu primer àlbum de R&B a la Sala Apolo. Jo serà avui a partir de les 9 del vespre. Ara passen 4 minuts d'un quart de 8. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
15: 5, 6, 10, 27 i 42, i els sols, l'1 i el 8.
6: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
16: El Matí de Catalunya Ràdio.
17: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
18: I des de 16.400 euros.
17: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Avui és dimecres 16 de setembre del 2026. És un dia que sona així.
6: Els sons del matí.
0: El Tribunal Suprem ignora la sentència de la Justícia Europea i torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
19: Per primer cop, Pablo Llarena assumeix que la seva resistència a l'amnistia té els dies comptats, que haurà d'acatar l'aval previsible del Constitucional a favor d'amnistiar la malversació.
20: S'amplia la zona de facturació de la T1 i es renova completament la T2.
21: L'ampliació de pista de l'aeroport del Prat és un desideràtum.
22: Seguimos pidiendo a la Comissió Europea que no autorice l'alargamiento de la pista.
23: La idea de restringir l'accés dels menors a les xarxes anirà en línia del que va recomanar un grup d'experts a Brussel·les.
0: L'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat.
24: La paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava fa 15 anys.
0: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Vincle.
25: Lligam emocional, afectiu o de qualsevol altra naturalesa que hi entra dues o més persones. El president de la Generalitat s'emporta enguany la diada de Madrid a Extremadura. Salvador Illa vol posar en valor els vincles entre catalans i extremenys amb un homenatge a Manolo Vital, protagonista de la pel·lícula El 47. I aquí pot pensar que amb aquest trasllat el president Illa també desvincula la diada de Madrid.
0: Buidar.
25: Deixar buit un receptacle, traient-ne allò que conté. A Roger Espanyol, l'1 d'octubre del 17 li van buidar l'ull dret, literalment, amb una pilota de goma. Avui s'asseuran al banc dels acusats 4 agents de la Policia Nacional per respondre per aquella acció. El cas d'Espanyol és l'únic que jutjarà l'actuació policial de l'1 d'octubre.
0: Moderador.
25: En entorns digitals, vigilar xats, fòrums o xarxes socials, esborrar missatges ofensius i fer complir les normes de la comunitat. Just quan aquí queda vist per sentència el judici per l'acomiadament massiu de moderadors en una empresa que treballava per Meta Barcelona, la Comissió Europea es proposa prohibir l'accés als menors de 15 anys a les xarxes socials, que no són ni moderadament aconsellables per als adolescents.
0: Posem tres xifres amb Lara García. 3.600.
19: Són els carregadors de vehicles elèctrics d'accés públic que no funcionen a Catalunya. Són un 23% dels 15.500 que hi ha instal·lats. És una dada que us avancem avui en aquest programa i que ens facilita l'ENFAC, la patronal de representants dels fabricants de vehicles.
0: 361.074.
19: Són els delictes que s'han registrat a Catalunya entre el gener i l'agost. En són 32.800 delictes menys que en el mateix període de l'any passat, cosa que es tradueix en una reducció del 8,4%. És una taxa de 44 delictes per cada 1.000 habitants.
0: 75.
19: Són els anys que ha estat en actiu el cinema Guiu de la Seu d'Urgell, que ha anunciat que tanca. L'Ajuntament busca fórmules per reobrir-lo. Està negociant amb la propietat per comprar l'immoble i assegurar que la població no quedi sense cine.
0: I ara veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig els jugadors del Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté, en el terreny de joc, amb una samarreta blanca remengada que no deixa s'acabar de llegir el missatge que hi ha escrit. Sí que puc mig llegir Todos Somos.
10: És la samarreta amb qui els jugadors de l'Elx i el Madrid van saltar al camp per fer un gest de solidaritat amb Ceuta. El missatge hi deia Todos Somos Cavalles. Cavalles és la forma popular de referir-se als ciutadans de Ceuta. Doncs bé, tots tres jugadors lluïen el missatge, tots els jugadors lluïen el missatge, menys aquests tres que se la van a pujar expressament. El club Llegim el País entén que l'actitud d'aquests tres futbolistes respon a sensibilitats personals que no coincideix amb la posició de la institució. És una imatge que circula per xarxes i els diaris digitals.
0: A la segona imatge hi veig tot d'alumnes d'esquena, amb motxilles escolars, potser hi ha una trentena, i estan en un passadís d'una escola o institut que sembla que estan sortint cap a l'exterior.
10: Sí, és la imatge que ha triat l'Ara per explicar que Espanya és el tercer país de l'OCDE on més es repeteix curs. Detalla que el 22% dels alumnes de 15 anys han repetit. Es basa en dades PISA, que ha analitzat SAD, ECPOL i Save the Children.
0: I a la tercera imatge hi veig l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, amb el mocador morat de Santa Tecla al coll, parlant davant d'una plaça de la Font plena de gom a gom. Ricard Buigas, què està fent Viñuales?
1: Doncs mira, està tancant l'acte de la Crida, que obre oficialment les festes de Santa Tecla aquí a Tarragona. Viñuales, damunt de l'escenari, agafa els dos micròfons de Flexo amb les mans, enmig dels xiulets d'una part de la plaça. Es dirigeix als ciutadans per demanar que gaudeixin d'unes festes que pertanyen a una multitud i no a un petit grup que el xiula. Bé, com marca la tradició, l'alcalde pronuncia el tradicional Visca Santa Tecla, que precedeix l'encesa dels 11 morters de Santa Tecla i la primera tronada.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: Avui a La cara B del temps analitzem, atenció, el canvi de temps d'aquesta tarda i les diferències amb l'episodi que vam tenir fa exactament una setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, el canvi arriba un dimecres, igual que la setmana passada, i en realitat té moltes semblances també amb aquell episodi, perquè passa un front amb aire fred en altura. Després arriba també, després d'uns dies extremadament càlids, ahir vam tenir 38 i 39 graus al sud de Catalunya, dimarts de la passada setmana veníem de 40 graus a les comarques de Girona, i aquesta setmana sí que el mar no està tan calent, però vaja, segueix a 26-27 graus. I quines són les diferències? Doncs la principal diferència és que les tempestes es preveuen durant la segona meitat del dia, no pas durant el matí. I això farà que tinguem una aportació extra d'energia pel sol i per la calor que haurà fet aquest matí, cosa que és molt rellevant perquè les tempestes més fortes es formaran directament a terra ferma i seran més violentes. Recordem que la setmana passada les tempestes més violentes es van formar sobre el mar.
0: El mar, sí.
3: Exacte. I una altra diferència és que les capes mitjanes de l'atmosfera avui fa menys vent. Per tant, les tempestes que es formin es mouran més a poc i podran deixar més aigua sobre el mateix lloc.
2: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia la composició trobadoresca que excitava la Turner. I la resposta era sextina. Una sextina és una composició poètica formada per 6 estrofes de 6 versos rimats amb una tornada de 3. I, llegit tot separat, es llegeix sextina. Avui dimecres, un Enigmàrius lingüístic. La llengua ameríndia que apel·la a la família. De 6 lletres. La llengua ameríndia que apel·la a la família. 6 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula a aquesta hora. Un granger crea un parc temàtic infantil i la seva atracció estrella és un vaixell que recrea l'enfonsament del Titanic. Marc Amorós, bon dia.
8: Bon dia. La notícia mostra la imatge de l'atracció enmig d'una granja. Veiem un vaixell negre amb una franja vermella a la part de sota, una petita franja blanca i també hi veiem la característica barana de la proa del vaixell i les xemeneies icòniques del Titanic. Per si de cas algú encara no lliga caps, el vaixell inclou un rètol gran al seu lateral on hi ha escrit en lletres la paraula Titanic. L'atracció és per nens i els seus tiquets d'accés simulen targetes d'embarcament del vaixell. Un cop a dins, els nens s'asseuen en uns tobogans interiors i quan l'atracció s'activa s'aixeca la part del darrere del vaixell de manera que se simula el seu enfonsament i els nens s'allisquen pel tobogan fins a caure. Ara bé, no cauen dins l'aigua, sinó en un matalàs de seguretat.
0: I això és real o fals?
16: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Ja a la venda, bitllets de Ouigo per viatjar fins a l'agost del 2027 des de 9 euros. I Madrid-Barcelona a partir de 19 euros. Fes la compra fins al 23 de setembre i tingues l'oportunitat de viure una experiència a la residència de les Mujeres Ya No Lloran a Madrid. Consulta les condicions i tarifes a Ouigo.com.
8: Vinga, va, Real o Fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que un granger crea un parc temàtic infantil i la seva atracció estrella és un vaixell que recrea l'enfonsament del Titanic és una notícia real. Si voleu, la trobareu a la ciutat anglesa de Hitching, a uns 60 quilòmetres de Londres. L'atracció ha provocat les queixes d'algunes persones que la troben de mal gust, sobretot perquè és una atracció per nens. El granger propietari del parc temàtic, en canvi, no ho veu igual. Es defensa dient que cada dia pugen a l'atracció més de 500 persones i que al final només unes quantes han expressat disgust o malestar per la seva existència.
0: Gràcies, Marc.
8: Adéu, bon dia.
0: Hi ha un minut per arribar al punt de 8:15. Sapiguem ara per què avui pot ser un bon dia amb la Nerea Sanfe.
9: Perquè ja no juguem a la petanca, o al parxís, o a les cartes. Bo, potser sí que es juga, però ha quedat reduït a un públic minoritari i més bé d'una edat avançada. Avui és un bon dia per recordar tots els jocs tradicionals que jugàvem quan érem més xicotets. A casa, al carrer, amb amigues o amb els iaios i les iaies. M'encantaven. Potser és el fer bé major i allò que diuen la nostàlgia. O potser és que era la millor fent trampes al parxís i em crea tendresa a pensar en aquella Nerea de 10 anys.

0: Són 8:15. Avui és dimecres 16 de setembre, ens despertem amb 16 graus ara mateix a Blancafort, 19 a Banyoles i 14 al Parc Natural dels Ports, el dia en què entrevistarem en aquest programa l'expresident José Montilla a 9:15 del matí. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Cine Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que avui Europa proposarà restringir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. Ho proposarà la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, en el discurs de l'Estat de la Unió.
1: Mentre el president Illa va a Extremadura celebrar-hi per primer cop els actes de la Diada al Congrés a partir de les 9, sessió de control amb cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
2: La crisi a Ceuta ha arribat aquesta nit al futbol. Els jugadors del Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté, s'han negat a lluir un missatge d'ànim a la ciutat autònoma, com sí que han fet els seus companys abans del partit d'ahir contra l'Elx.
1: L'Ajuntament de Lleida intentarà un altre cop prohibir l'ús del vel integral als espais públics. El PSC vol aprovar-ho al proper ple, però encara no té prou suports.
2: Avui arrenca el judici contra 4 policies per haver buidat un ull a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre amb una bala de goma. És l'únic cas de violència policial que no ha estat amnistiat.
1: Un treballador mort i un altre resultat ferit crític mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica al soterrani del Mercat Central, on s'hi havia acumulat monòxid de carboni.
2: I una dada que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio. El 23% dels punts de recàrrega públics de Catalunya per a cotxes elèctrics estan fora de servei. Alguns estan avariats, però d'altres no han arribat mai a entrar en funcionament.
3: En esports, el Barça rep avui el Racing a 9:15. La prèvia de la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio ja a partir de les 8 serà conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo i el Madrid guanya 2-3 al Camp de Bèlgica amb un gol al temps de descompte.
0: Tot això avui un dia en què, atenció, tornen les tempestes i també possibles aiguats a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí, tempestes que apareixeran a la tarda a les comarques de Girona, les de Barcelona i també el litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. En tota aquesta zona es poden acumular més de 40 litres en mitja hora. Hi ha probabilitat que arribin els 100 litres en aquests sectors del litoral i prelitoral de Barcelona i del nord de la Costa Daurada, i amb una baixada important de la temperatura que notarem ja aquesta tarda i també de cara a la pròxima matinada.
0: I mobilitat també aquesta hora amb retards a l'R2 Sud i als regionals del Sud per un nou robatori de coure a l'estació de França. Maria Fernández Duguera, bon dia.
5: Bon dia, és el 6è robatori de cable de coure a l'estació de França en poc més d'una setmana, i això vol dir que avui, un dia més, hi ha retards a l'R2 Sud i també, com deies, als regionals del Sud. A l'R2 Sud s'ha reduït la freqüència de trens. Només en circulen 2 per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, i hi ha parada a totes les estacions. Al marge d'això, veiem altres retards a la xarxa ferroviària, com per exemple el tren de l'R16 que està anant de Tortosa cap a Barcelona i que va un quart d'hora tard, o el de l'RL4 que va de Manresa a Lleida i que circula amb una demora de 25 minuts.
0: I a les carreteres els principals problemes els tenim a l'AP7 i a la C58. Mireia Sala.
6: Sí, a l'AP7 hi ha cua de Mollet a Barberà i a la C58 de Terrassa a Sant Quirze i més endavant a l'entrada pel nus de la Trinitat. Problemes també a l'A2, la C32 i la B23 al Baix Llobregat i a les dues rondes de Barcelona.
0: I ho rebatem amb les portades. Marc Jurado.
7: Centrades avui, Ricard, sobretot en Ceuta, Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt. Ho llegim a La Vanguardia. Per la seva banda, el Periódico titula que el govern espanyol instal·larà centres permanents per migrants a Ceuta i Melilla. També en portada, el Prat inicia els preparatius per l'ampliació amb 1.700 milions. Ho llegim en diversos diaris. I també veiem Llarena, que rebutja amnistia Puigdemont abans que es pronunciï el TC a explicar el Periódico. I acabem amb l'Ara, on llegim que la inflació es dispara a Catalunya un 4%. Aquest diari també ha entrevistat. El veiem en foto de portada. Karim Adeyemi i el jugador del Barça diu que són imparables, molt perillosos, el millor equip del món.
0: Avui en parlarem a l'àgora dels diferents temes d'actualitat, també de la inflació, que està disparada un 4% a Catalunya. Ho farem a partir de 9:15 del matí. Avui amb Montserrat Nebrera, David Madí, Pere Rossinyol i Eva Pomares. Quan són les 7:34. I aquesta hora obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui articles sobre temes variats com educació, emancipació dels joves o aliança catalana.
8: Sí, La Vanguardia, per exemple, creu que és urgent i necessari un debat educatiu a Catalunya, però adverteix que hi ha el risc que es converteixi en una sèrie interminable de discussions que faci perdre més el temps. També creu que això sí, cal accelerar els terminis per climatitzar els centres educatius. A l'Ara, el filòsof Josep Ramonet es pregunta si l'obertura del debat educatiu pot ser suficient suficient per rellançar un govern que fins ara, diu, ha tingut un perfil més aviat baix. El periòdico, la periodista Pilar Rahola, condemna l'assetjament violent que assegura que pateix la gent d'Aliança Catalana per part del que anomena grupuscles d'extrema esquerra. També acusa de cínic el president Illa per criticar Aliança quan, diu Rahola, ell mateix es manifestava amb Vox.
0: O sigui que defensa Aliança, Rahola, ara.
8: Com a mínim, critica els que la critiquen.
0: Ja.
8: I el Mundo dedica l'editorial a l'endarreriment de l'edat d'emancipació dels joves, que està ja als 30,2 anys. Denuncia que Espanya porta massa temps tractant aquesta anomalia com si fos inevitable.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Xita Robert.
9: Llegeixo al New York Times que el còmic i locutor nord-americà Ron Bennington, presentador de The Bennington Show, acaba de ser diagnosticat d'un càncer de colon en fase 4 i que, inspirat per la gran onada de suport dels fans i dels companys còmics, ha convertit els seus tractaments de quimioteràpia en un podcast. Diu el següent: em dedico a fer que la gent pensi en coses tabú. I què hi ha més tabú que la mort? Durant l'estiu, Bennington ha estat transformant la seva habitació a oncologia en l'estudi de podcast més estel·lar de la ciutat de Nova York.
10: 45.712.
11: Em toca?
10: Això és el número de la loteria, ara?
11: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los. A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
12: Ja em veig fent lloc per una catifa del Bazar de Samarcanda.
13: La teva maleta ja està pensant en tot allò que s'ha d'emportar. Nosaltres, en què vagis ben acompanyat. Viatge amb viatgers experts de B-Travel o Uzbekistan 9 dies amb pensió completa i guia acompanyant des de 2.160 euros. B-Travel. Viatja't la vida.
14: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
15: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
16: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
17: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
18: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
17: Iaia, no dius pas podem tot?
18: Sí, que puc, sí, sí que puc.
19: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Benvolgut professional. Sabem que quan el client us demana que hi poseu alguna cosa perquè no hi hagi humitat, vosaltres entereu perfectament el que necessita. Per això, a Obramat trobareu una àmplia gamma en impermeabilització i aïllaments dels millors marques professionals com Rockwool, Nau, Chova o Sika, amb estoc sempre disponible i amb els millors preus. 20 anys construint junts. Obramat.
22: La cultura és allò que tu vius. El que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:38, repassem aquesta hora altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Qui ha hagut de fer marxa enrere?
2: A punt, la televisió valenciana ha retirat el programa en castellà de Telemadrid Sopa de Letres arran del fracàs de l'estrena. L'espai que es va comprar a Telemadrid es va emetre sense cap retoc, tot en castellà, i amb tots els concursants madrilenys. Va tenir 9.000 espectadors i una llau de crítiques. La direcció l'ha tret i argumenta un error de programació al seu lloc i ha posat una sèrie. Ho he vist a VilaWeb.
0: Quin altre ús han vist que té la llana de les ovelles?
1: Salvar les glaceres. Suïssa ha aprovat aquest estiu una alternativa a les lones de plàstic que passa per mantes fabricades amb llana d'ovella suïssa. Han cobert la glacera Sanfleron, el glacier 3000, amb aquestes mantes per comprovar què passava i han vist que són més eficaces, més eficients per aturar el gel de gel. L'experiment forma part del projecte Keep It Cool del Centre d'Investigació de la Universitat de Lausana. Ho llegim a La Vanguardia.
0: Sempre quedarà Wallapop.
2: Uns altres van robar una bicicleta valorada en 3.400 euros i el seu propietari, un veí de Maçanet de la Selva, la va trobar a demà a la venda a Wallapop per 1.200. L'anunci estava publicat des d'un perfil que situava la venda a Tordera, però poc temps després la publicació va desaparèixer de la plataforma i ja no va poder seguir-li el fil. Els Mossos mantenen oberta la investigació. Ho llegim al Diari de Girona.
0: I avui, atenció, 16 de setembre comença oficialment el compte enrere per...

0: Si la ràdio parlés.
1: Doncs falten exactament 100 dies per Nadal. De fet, Vigo ja fa setmanes que col·loca milions de llums LED. A Nova York ja han posat a la venda les entrades per la pista de gel de Rock.

0: I a aquesta hora us expliquem també els destacats de l'Internacional d'Economia amb Frederic Pinsent i Lara García.
1: El Guardian destaca en portada que cada dia 1.500 persones deixen la feina per cuidar un familiar. El diari cita nous estudis que calculen en 1 milió les persones que han hagut de deixar de treballar per fer-se càrrec d'una persona gran o malalta. A Alemanya, el Süddeutsche Zeitung recull que el canceller Friedrich Merz promet un alleujament dels preus del combustible poc abans de les eleccions estatals d'aquest cap de setmana, on podria tornar a guanyar l'extrema dreta. El Wall Street Journal recull la crida que el Pentàgon ha fet a càrrecs militars perquè assisteixin al discurs que farà el secretari de Defensa Pete Hegseth a finals de mes. Només els prims i els que estiguin en millors condicions físiques, en un concret en un comunicat intern que cita el diari, s'ha enviat a les tropes demanant que només assisteixin al discurs els que compleixin els requisits de relació entre el perímetre de la cintura i l'alçada, que superin una prova física i que mostrin una imatge i un uniforme impecables. La premsa argentina, com el Clarín o la Nación, recullen que Messi tindrà el seu comiat a la selecció. Destaquen tots dos diaris que Scaloni ha convocat l'exjugador del Barça per l'amistós previst pel 6 d'octubre.
2: I avui la premsa econòmica se centra en l'encariment dels preus. Expansió escriu que la borrasca inflacionària arrasa, no només s'expandeix. Assegura que l'alça de l'IPC de l'agost preludia majors crescudes a curt i mitjà termini. L'Economista preveu que les pensions pugin un 3,5% el 2027, lligat a l'alça de l'IPC, cosa que comportarà una despesa pública de 8.000 milions en aquestes prestacions. Alguns economistes alerten a 5 dies que el petroli podria escalar les pròximes setmanes fins als 150 dòlars al barril, i llegim al periòdico que el centre comercial Diagonal Mar de Barcelona està en venda. El propietari, el banc alemany Deutsche Bank, busca comprador una dècada després d'adquirir-lo per 493 milions d'euros.
0: 7:42 i a la premsa esportiva, Robert Prat, destaquem la victòria in extremis al temps afegit del Madrid de Mourinho.
3: Un Madrid que guanya i guanya 2-3 al Camp de l'Elx, el descompte, passi el que passi, el Madrid sempre acaba guanyant, això sí, a la seva manera. Guàrdia diu que els de Mourinho s'adormen a ells i que suspenen en actitud, només salvats per la botzina. El periódico parla d'un Madrid que fa el gandul i que voreja un altre fiasc, fent una segona part que fa llàstima. El País parla d'un Madrid que es va desconnectar, pel marc que el Madrid va evitar in extremis aquesta relliscada, i el diari es diu que el gol d'Espí, ja el descompte, va ser un salvavides pel conjunt blanc.

0: Doncs el Madrid, que sempre acaba guanyant, el descompte sí que l'Esport avisa que les sensacions al Madrid van tornar a ser molt dolentes abans de jugar contra l'Atlètic de Madrid. Pel Mundo Deportivo, el nou davanter del Madrid, Carlos Espí, va ser un espidifent per José Mourinho, que va salvar els mobles i va evitar una crisi. I l'Esportiu diu que és estimulant el Barça Racing d'aquesta nit. El Barça pot superar el rècord de victòries en una arrencada de competició en un dia en què a Catalunya Ràdio farem una transmissió molt especial, una prèvia conjunta amb Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de transmissions en català.
1: Ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara sí!
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalies i Gerard Jubany. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Això perquè multen un nord-americà per arribar a l'aeroport de Seattle amb gairebé 9 quilos d'embotit de Mercadona sense declarar.
4: Sí, portava un bon arsenal a la maleta, carn de porc, principalment embotits, comercialitzats això per Mercadona, salxitxes de cérvol, xoriços, sobrassada, fuet, llom, de tot. Un cop inspeccionat i amb tots els productes requisats va arribar l'hora de pagar la multa, $500. Ho hem llegit al Mundo.
2: El truc d'Inés García, novia de Lamine Yamal, per resoldre els seus problemes de son. Diu, em poso el perfum per dormir tranquil·la.
5: Llegim a 20 minuts que ho ha explicat a través de les seves xarxes socials. La creadora de contingut ha dit als seus seguidors que té problemes per conciliar el son i que ha trobat la solució per dormir tranquil·la. Posar-se el perfum del seu nòvio per fer olor d'ell. García ha acabat el vídeo dient, a dormir con los angelitos y a ver fotitos de mis perros.
2: I Rosa Peral es gradua en dret a la presó i vol representar-se a si mateixa com a advocada.
4: Nació Digital explica que un cop graduada, Peral vol col·legiar-se i substituir la seva lletrada, que va renunciar al cas. Ara, però, li tocaria cursar un màster d'advocacia perquè no es pot representar ella mateixa quan hi ha un cert grau d'implicació en un cas. Tot i això, no podrà actuar de lletrada fins a 10 anys després del final de la seva condemna.
2: I què faig avui, Canalies?
5: Avui hi ha dues actrius que fan anys, Rosy de Palma, que en fa 62, també suma un any més l'actriu Assumpta Serna, en fa 69, i també felicitem Samantha Villar, la periodista, que avui en fa 51.
2: Molts petons des d'aquí, el Santoral.
5: Avui és Sant Corneli, Sant Cebrià, Sant Abundi i Sant Abundància. Abundància, abundància.
2: És molt abundant avui el Santoral.
5: Sí, noi.
2: Acabem el repàs de la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 16 de setembre de 1996, 1 milió de catalans tornaven aquell dia a les classes. Però la notícia era que per primera vegada els nens i nenes de 12 anys anirien a l'institut al primer curs de la nova ESO. El BUP passava a la història. I avui fa 30 anys TV3 estrenava programació. Mikimoto hi tenia un late show diari, Solvència Contrastada. I Andreu Buenafuente, la nit del dijous, presentava el Sense Títol 2. L'Espanya, de Degoll de Gom, omplia el dilluns i el Força Barça de l'Arús anava divendres a la nit. El 96, el TN Vespre el conduïen Carles Franzino i Àngels Barceló i el TN Migdia, Fina Brunet i Josep Puigbó. Acabo amb Justo Molinero, que ara fa 30 anys organitzava a Can Zam una mega ballada de sardanes. El periòdico parlava de nou rècord Guinness amb 180.000 persones ballant la Santa Espina, entre les quals l'alcaldessa de Santa Coloma, Manuela de Madre, i l'esposa del president de la Generalitat, Marta Ferrussola.
9: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari a contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Catalunya Ràdio.
2: 7:47. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. La Comissió Europea proposarà avui prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys.
12: La presidenta de l'executiu comunitari ho anunciarà en el seu discurs a l'Eurocambra que inaugura el curs polític europeu.
2: El govern celebra avui la diada de l'11 de setembre a Extremadura.
13: I farà l'acte institucional que fins ara sempre havia fet a Madrid i es reunirà amb la seva homòloga Salvador Illa, Maria Guardiola, del PP.
2: La crisi a Ceuta ha arribat aquesta nit al futbol.
12: Els jugadors del Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté s'han negat a lluir un missatge d'ànim a la ciutat autònoma autònoma, com sí que han fet els seus companys abans del partit contra l'ELX. Avui a les 9, sessió de control al Congrés, amb cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
2: L'Audiència de Barcelona jutja 4 agents de la Policia Nacional per l'impacte d'una bala de goma que l'1 d'octubre del 17 va buidar un ull a Roger Espanyol.
13: S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia en demana l'absolució. Al judici assisteixen observadors internacionals.
2: El magistrat del Suprem, Pablo Llarena, rebutja aplicar ja l'amnistia a Carles Puigdemont.
12: Espera que es pronunciï el Constitucional. Això passarà d'aquí poques setmanes. Ho deixa entreveure en un escrit i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho celebra.
3: Tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicación plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo.
2: I el govern espanyol aprova el pla d'inversions d'Aena per l'ampliació del Prat.
13: Destinarà 1.700 milions al Prat. No recull l'allargament de la tercera pista ni la terminal satèl·lit, però sí els recursos per redactar el projecte i reservar terrenys per les mesures ambientals.
2: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Un de cada quatre carregadors elèctrics públics de Catalunya no funcionen.
12: En concret, dels 15.500 carregadors municipals que hi ha instal·lats arreu del territori, 3.600 estan fora de servei. Són dades de la patronal ENFAC, Albert Segarra, president de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics.
14: La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega. És a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de servei és una oportunitat perduda per impulsar la mobilitat elèctrica.
2: I avui a 11:15 sabrem quina és, atenció, la pel·lícula definitiva per representar Espanya als Oscars.
13: Les candidates són La bola negra de Los Cabis i El ser querido de Rodrigo Sorogoyen i Los domingos de l'Eduard Ruiz de Azúa.
2: Aquests són els titulars del dia. Fem un cop d'ull de què més estarem pendents aquest matí a tot el país. Fem una ronda de connexions a aquesta hora. Comencem per Lleida. Estela Bussoms, bon dia.
15: Què tal, bon dia.
2: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
16: Hola, bon dia.
2: Des de Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
17: Hola, bon dia.
2: I a Girona saludem Fèlix Martí. Bon dia, Fèlix.
18: Bon dia.
2: A Lleida, avui hem sabut que s'ha detingut un fisioterapeuta acusat d'agressió sexual, Estela.
15: Sí, ho confirmen els Mossos, té 30 anys i l'han detingut en concret a Juncosa, a les Garrigues. En concret, està acusat de fer tocaments a 3 dones i també d'un delicte d'assetjament. De moment, són les 3 denúncies que s'han rebut, però no es descarta que se'n puguin rebre més. D'altra banda, els bombers continuen treballant per extingir l'incendi que va començar ahir a la tarda al voltant del Farràs, al Segrià. Ara a les 8, dos helicòpters se sumaran a la desena de dotacions terrestres que hi ha desplegades. El foc està estabilitzat, això sí, des de les 11 de la nit, i ha cremat unes 90 hectàrees. I encara un últim apunt. Avui la patronal Pimec presenta els resultats d'una enquesta sobre l'impacte que pot tenir en el comerç local de Lleida el nou centre comercial de Torresalses que s'està construint als afores de la ciutat i que seria el primer, serà el primer que tindrà la ciutat.
2: Això a Lleida, més successos, perquè ara a Tarragona els Mossos investiguen l'incident que ahir al vespre va causar la mort d'un treballador i un altre que va quedar ferit mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica del Mercat Central de Tarragona, Clara.
16: Sí, els fets van passar a la tercera planta de l'aparcament soterrani d'aquest equipament. Segons els bombers, els operaris treballaven al desguàs on s'hi va acumular monòxid de carboni i tots dos van quedar inconscients. Durant l'emergència, el mercat va ser evacuat, però avui obriran els seus horaris habituals. Pel que fa a l'aparcament, quedarà tancat al públic fins a 9 avís. En cultura, s'hi curta el Festival de curtmetratges sobre salut mental de Tarragona i Reus, selecciona 25 treballs en la seva 11a edició, que se celebrarà entre el 3 i l'11 d'octubre. Els seus responsables creuen que els films recullen maneres de com reconnectar emocions en temps d'intel·ligència artificial.
2: I a Barcelona, Marc, avui seran també notícia els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet.
17: Sí, faran, Ricard, una roda de premsa per presentar la reclamació jurídica conjunta que estan impulsant tots els afectats per l'esvoranc de la línia L9 del metro. I és que ja fa 2 mesos i mig que alguns afectats no poden viure a casa seva. Això en un dia en el qual a Barcelona es farà també la presentació de les festes de la Mercè d'enguany, els detalls a les 11 i més tard el Festival de Jazz de Barcelona presentarà l'edició per celebrar el 60è aniversari i més cultura ara a Vic. Avui es fa el concert inaugural del Mercat de Música Viva, dirigit per Lucia del Greco, i més tard Marina Herlo, per la Santillem, presentarà el seu nou espectacle.
2: I acabem també a les comarques gironines, perquè hi ha sorpresa per part dels investigadors del Centre d'Estudis Avançats de Blanes pels bons resultats d'un estudi amb esponges marines, Fèlix.
19: Sí, ens han dit que són resultats extraordinaris. Han descobert l'eficàcia d'una petita esponja mediterrània per depurar espais marins que estiguin degradats, com per exemple els ports esportius. Les esponges filtren filtren grans volums d'aigua, eliminen bacteris i virus i reciclen nutrients. Doncs bé, en aquest experiment van triar esponges de 5 espècies diferents. Només una ha sobreviscut en un entorn contaminat com el port marina de Palamós, el port esportiu. I no només això, sinó que s'hi ha adaptat molt bé i s'ha clonat en nous exemplars. Han vist com a l'entorn d'aquestes esponges s'hi han instal·lat, per exemple, colònies de peixos o fins i tot estrelles de mar que normalment defugen els espais bruts. Per tant, aquest treball obre les portes per fer servir aquests nous sistemes de restauració ecològica en aquests espais marins que estiguin molt bruts.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu molt bon dia.
13: Bon dia.
18: Adéu. Bon dia.
20: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si ara heu de sortir de casa, sapiguem quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, l'atenció estarà posada a la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
21: Bon dia, sí, tarda, vespre i nit, perquè durant tot aquest període les tempestes poden ser fortes, fins i tot entrada a la matinada en alguns trams de la costa. Aquesta tarda es començarà a formar les comarques de Girona, a les de Barcelona, Pirineu, també especialment entre el litoral i prelitoral que hi ha entre Barcelona i Tarragona, entre la ciutat de Barcelona i Tarragona, que és on podem tenir els aiguats més forts, que avisen el Servei Meteorològic de Catalunya que poden arribar als 90 litres per metre quadrat en 3 hores. I a més, tot plegat anirà acompanyat d'una baixada important de la temperatura.
2: I pel que fa al trànsit, problemes per un accident ara mateix a la Ronda Litoral. Mireia Sala.
22: Doncs sí, l'accident talla dos carrils a l'altura de Sant Adrià en sentit Llobregat i a cua des del nus de la Trinitat. Problemes també a l'entrada a Barcelona per la C58 i la C33, a l'AP7 a Barberà i a la B23 de Molins Esplugues, a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts i a la C32 a Viladecans.
23: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
25: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
26: Després d'anys de saturació digital, els consumidors busquen experiències més reals i connectades amb el món físic. Segons Radar 26, publicació impulsada pel Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya, el màrqueting digital, que fusiona entorns físics i digitals, es consolida com una de les tendències clau. En aquest escenari, els professionals del màrqueting han de conèixer els nous comportaments de consum i adaptar-se a formats que combinen tecnologia, proximitat i connexió real.
25: T'apassionen l'estratègia, l'anàlisi i la innovació? Els graus en màrqueting de la Universitat CEU Abat Oliva et formen en màrqueting digital, noves tendències i nous models de negoci i t'ofereixen dobles graus amb direcció d'empreses o publicitat. Canvia el teu present, crea el teu futur.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 5 minuts seran les 8 del matí i ara aquesta hora és moment de repassar el preu de les coses. Avui, quant costa un tall de cabells, Lara García?
27: El preu d'un tall de cabells canvia dràsticament en funció de si és per un home o per una dona. Moltes vegades el preu d'un tall per una dona dobla el preu d'un tall masculí, independentment si la clienta porta els cabells llargs o curts. És el cas, per exemple, de la perruqueria Ràfols, al barri de Sants de Barcelona.
28: Aquí el tall de dona val 43,50 i el d'home 20 euros.
27: El tall de dones normalment són més cars perquè inclouen el pentinat. Al municipi de Sant Padó, al Bages, a la perruqueria Mònica Colors, el tall també tenen preus diferents en funció del gènere, però el decalatge no és tan gran com a Barcelona.
29: Els talls d'home valen 15 euros i una dona rentar i pentinar i tallar són 28,50.
27: I a la perruqueria Claris de Premià de Mar, el tall d'home no arriba als 20 euros i el de dona s'acosta als 50.
30: I el preu de rentar i tallar home són 17,90 i el preu de rentar i tallar de dona ronda els 45 euros.
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui, dimecres, què costa, atenció, un barracó. Ot Serra, bon dia.
31: Bon dia. Quan es fan obres en algun edifici i queda inhabilitat, a vegades es necessiten espais alternatius per continuar prestant el servei. Sovint s'opta per mòduls prefabricats, els anomenats barracons. El Centre d'Atenció Primària de Vallcarca, Barcelona, aquest any va caldre llogar-ne un i es va optar per una empresa de Navarra. El seu preu és de 2.436 euros.
2: 7:57. Elisenda Pineda, bon dia.
0: Bon dia.
2: Com estàs?
0: Molt bé, mira, reixida.
2: Reixida i concentrada amb les xarxes. Quin és el vídeo viral d'avui?
0: Doncs mira, un vídeo del que no s'han escapat ningú. L'ha vist fins i tot l'última panarola del metro de Barcelona. És un aplec festiu de joves catòlics, segurament família, entre ells, que després d'haver ingerit manta quantitat d'esprit de vi, treuen una guitarra i es posen a cantar en una terrassa de Casa Bona. Atenció a la peça musical. No.

0: miqueta d'espant, eh?
1: Sí.
0: És un vídeo amb moltes capes, Ricard. Hi ha el de la guitarra, la senyora que pica de mans, un senyor que fa un esgarip digne de Palau Sant Jordi, l'acabem de sentir, mentre fuma tabac de liar, perquè és estrany. Sent família de casa bona, el tabac de liar no hi té cabuda. Però bé, tots ells van amb polo Ralph Lauren, pantaló camel, nàutica sense mitjó, que és una cosa imperdonable.
1: M'agrada molt, això.
0: Sí, exacte. Sí, sí. Doncs atenció, perquè el vídeo s'ha fet tan viral que els protagonistes han hagut de respondre als haters amb una altra cançó. Hem entrat dins d'una espiral musical d'on no en podrem sortir mai més. Ja ho veus, Ricard, i és que a veces se me olvida que no estàs a mi alcance.
1: Ja, Elisenda, una abraçada, gràcies.
0: Adéu.

I aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. I avui, que és 16 de setembre, la dedicarem a tots aquells que feu autèntiques pluges d'idees i exercicis d'enginyeria financera per arribar a final de mes. Aquells que aneu al supermercat o a la benzinera i penseu que tot això s'us farà una muntanya. Sou els herois del dia a dia.

0: Tenim males notícies. Males notícies per la butxaca dels catalans. El fantasma de la inflació es torna a passejar pels comerços, per les benzineres i, sobretot, per les llars de Catalunya. I és que els preus tornen a pujar. I pugen amb força. A l'agost, els preus a Espanya van augmentar un 4,3% respecte a l'any passat. A Catalunya, un 4%. És un increment que no veiem des de feia 3 anys i que torna a posar sobre la taula aquesta necessitat de contenir l'encariment de la vida. Però darrere d'aquest percentatge hi ha una realitat també molt més concreta. La del supermercat, com dèiem ara, la de la benzina, la de la factura, la del lloguer, la de totes aquelles despeses quotidianes que cada cop, de mica en mica, pesen més. I aquí és on una dada econòmica es converteix en una qüestió social. Perquè quan viure costa més, no tothom pot assumir-ho de la mateixa manera. Qui té marge, absorbeix la pujada. Qui arriba just a final de mes, retalla. I qui ja viu al límit, pot acabar renunciant. Renunciant a una activitat dels fills, a sortir a sopar, a una despesa que pot esperar, estalviar. Una mateixa pujada de preus, per tant, té efectes molt diferents segons la situació de partida. I aquí apareix un risc. És el risc que l'encariment de la vida no sigui només una dificultat temporal, sinó que agreugi les desigualtats que ja existeixen. Les causes poden ser llunyanes. Són guerres, és l'energia, són els mercats internacionals, decisions que s'escapen del control de les famílies. Però, insistim, les conseqüències són molt properes. I arribem a totes aquelles decisions que, a més, conformen la vida quotidiana. Per això, davant d'aquesta nova pujada dels preus, no n'hi ha prou en preguntar-nos quan ha pujat. També ens hem de preguntar qui pot suportar-los i qui no. I aquesta hauria de ser una de les prioritats. Evitar que l'augment del cost de la vida recaigui amb més força sobre qui ja pateix una situació més fràgil. Protegir el poder adquisitiu. Acompanyar les famílies més exposades. I actuar. Actuar perquè una dificultat econòmica no s'acabi convertint en una desigualtat més profunda. Perquè contenir la inflació no és només una qüestió de números. És preservar una cosa tan bàsica com la possibilitat de viure amb tranquil·litat i futur. I aquest és un repte que ens interpel·la a tots. De què serveix que Catalunya sigui més rica si els catalans són més pobres? O, per exemple, si la pobresa infantil afecta un de cada tres nens a Catalunya. Un de cada tres nens. Som pobres a Catalunya. Tenim un repte que és molt urgent davant. Una desigualtat creixent, a un ritme molt feroç. I aquí hi ha un fet irrenunciable. Que el preu de viure no sigui per ningú el preu de no tenir ni projectes ni futur.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 3. Quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: El president Salvador Illa celebra avui la diada de l'11 de setembre a Extremadura i farà l'acte institucional que fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid i els reunirà amb la seva homòloga Maria Guardiola del PP.
0: La segona.
2: L'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la Policia Nacional i la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a l'activista Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia en demana l'absolució.
0: La tercera.
2: La Comissió Europea vol posar límits a les xarxes socials per als menors de 15 anys. La proposta que avui presentarà davant l'Eurocambra la presidenta Ursula von der Leyen preveu que els adolescents només hi puguin accedir amb control parental i obligar les plataformes a verificar l'edat i eliminar els mecanismes que generen addicció.
0: La quarta.
2: El 23% dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics públics que hi ha al país no funcionen, segons us avança avui al matí de Catalunya Ràdio. En concret, dels 15.500 carregadors municipals que hi ha instal·lats arreu del territori, 3.600 estan fora de servei, un de cada quatre. Són dades de la patronal ANFAC.
0: La cinquena.
2: Avui comença el mercat de música viva de Vic, que fins diumenge desplegarà més de 70 propostes artístiques, com Nacho Vegas, Quimi Portet, Mujeres o Soc un Bohemio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
3: El Barça que rep el Racing a quarts de 10, la prèvia de la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio ja a partir de les 8 serà conjunta amb el Què t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo, el Madrid guanya 2-3 al camp de l'Elx amb un gol al temps afegit.
0: Tot això en un dia en què mirarem pel que fa al temps a la tarda. Atenció perquè tenim previsió de tempestes i d'una baixada de temperatures. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí. Tot això després d'un matí solellat. Les tempestes arriben aquesta tarda i s'allargaran fins demà a primera hora. Afectaran el Pirineu, a les comarques de Girona, a les de Barcelona i al nord del camp de Tarragona. Els models meteorològics no es posen d'acord amb la intensitat d'aquestes tempestes, però alguns ens indiquen que poden arribar a deixar més de 100 litres per metre quadrat en poca estona.
0: I pel que fa al trànsit, continuen també els problemes ara mateix a aquesta hora a la ronda del litoral per un accident. Mireia Sala.
5: Exacte, la cua arriba des del punt d'aquest accident a Sant Adrià fins al nus de la Trinitat, en sentit Llobregat, i això afecta també l'entrada a Barcelona per la C58 i la C33. A més, hi ha les habituals retencions d'aquesta hora a la P7 a Barberà, a la B23 de Molins Esplugues i a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: 45.712.
7: Em toca?
6: Això és el número de la loteria, ara?
7: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
8: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
9: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
10: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
9: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Astra amb preus irresistibles i tota la tecnologia alemanya. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
11: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8 i 8. Un dels temes del dia d'avui el tindrem, atenció, a Estrasburg. La presidenta de la Comissió Europea compareix en l'examen que cada any passa davant l'Eurocambra. Aquest cop el seu discurs tindrà un punt estrella. És la prohibició de les xarxes socials als menors de 15 anys. Des que Austràlia va aprovar la mesura per primera vegada, diversos països europeus ja han anat prenent iniciatives semblants. Alguns posen el llindar als 15 anys i d'altres en els 16. Avui

0: Bruno Forte a Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Com dèiem, la proposta de la Comissió Europea busca unificar també aquestes iniciatives impulsades per diversos governs europeus en aquesta línia. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia.
1: I és el cas, per exemple, d'Espanya.
2: Aquí es va anunciar el febrer, però des de llavors no s'ha fet pràcticament res. No s'ha aprovat com a mínim i no se sap quan s'aprovarà aquesta llei que planteja limitar l'accés als menors de 16 anys a algunes xarxes. És una llei que també planteja que la manipulació dels algoritmes sigui delicte.
1: Dinamarca va ser qui va obrir el debat a Europa.
2: En un text que va rebre el suport d'una majoria al Parlament danès i que contemplava alguna excepció per als menors de 13 anys. Els pares, en alguns casos, podrien autoritzar l'accés a les xarxes socials.
1: I un altre cas, França.
2: Una llei que es va aprovar el juliol, aquí es posa el límit als 15 anys, però que s'ha hagut de canviar després que el Consell Constitucional vetés el text perquè el veia una vulneració desproporcionada de la llibertat d'expressió. La nova llei se centra a limitar les funcions que poden generar més addicció, com la famosa reproducció automàtica de vídeos.
1: I la llista que continua?
2: Sí, perquè el Parlament italià també ho ha plantejat. El tema està estancat per les dificultats a l'hora de verificar l'edat dels usuaris de les xarxes. A Portugal, el projecte de llei es va aprovar al febrer, s'està tramitant. A Alemanya, de moment, diuen que ho estudien, però és un debat que divideix i de quina manera el govern de coalició.
1: I tot això després que aquest estiu Meta, que és l'empresa de Facebook i d'Instagram, pactés una querella milionària als Estats Units i es comprometés a prendre mesures per reduir les capacitats addictives de les plataformes. I justament, ja que parlem de Meta...
3: I think most people at this point view that AI is going to transform pretty much every category of product and every part of the economy and all that.
1: Mark Zuckerberg, el màxim responsable de l'empresa, s'ha desmarcat dels gegants tecnològics que han demanat frenar aquest desenvolupament de la intel·ligència artificial.
2: En una piulada a la xarxa X, Mark Zuckerberg argumenta que no cal regular la intel·ligència artificial ni frenar-ne el desenvolupament perquè, segons diu, els mecanismes de mercat i el risc de demandes judicials són les millors proteccions que hi ha al voltant d'aquesta tecnologia. Zuckerberg diu que les empreses tenen prou responsabilitat i prou incentius per avançar al ritme que sigui necessari. El amo de Meta, de Facebook i Instagram, s'afegeix a un altre que ha anat en aquesta línia, un altre gegant del sector de la intel·ligència artificial, que és Jensen Huang, el conseller delegat del fabricant de xips Nvidia.
4: You're not confident in its functionality, capability or safety, then don't release it. And so that's a very obvious thing to do.
2: Si el teu model no genera confiança, doncs no el facis públic. Aquests són els que s'oposen a la regulació, com Donald Trump, en contra dels que sí que han defensat aquesta regulació, com, ho hem anat explicant aquí, els líders d'Anthropic, d'OpenAI o el mateix Elon Musk.
1: I encara una cosa més de Meta. Ha començat a Barcelona el judici pels 2.000 moderadors de continguts acomiadats l'any passat.
2: L'empresa diu que els va fer fora per raons empresarials. Ells parlen de queixes per discriminació lingüística i danys de salut mental i que això, diuen, va influir en el trasllat de la producció fora de Barcelona.
5: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors. És l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
2: És el que deia Enrique Leiva, que és l'advocat del sindicat demandant, que es diu FIST.
1: Passa que aquestes últimes hores hem conegut que l'Agència de Protecció de Dades detecta un primer atac executat per un agent d'intel·ligència artificial a Espanya. Ho explicarem d'aquí a pocs minuts. Un altre tema del dia és una dada que us avancem també avui al matí de Catalunya Ràdio. Atenció, perquè el 23% dels punts de recàrrega d'accés públic de Catalunya no funcionen. Dels 15.500 carregadors que hi ha instal·lats, 3.600 estan fora de servei. Són dades de l'ANFAC, que és la patronal que representa els fabricants de vehicles. Lara García, bon dia.
6: Bon dia. Aquests punts no funcionen perquè estan avariats o bé perquè encara no s'han pogut connectar a la xarxa elèctrica. L'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics lamenta que un dels principals inconvenients de comprar-se un vehicle d'aquest tipus és el mal estat de la infraestructura de recàrrega. Albert Segarra n'és el representant.
7: Tenim un manteniment insuficient, una baixa disponibilitat. La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega. És a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de servei és una oportunitat perduda per impulsar la mobilitat elèctrica. Els usuaris necessiten una xarxa fiable, no només extensa.
6: De fet, el 40% dels conductors de l'àrea metropolitana de Barcelona no tenen carregadors al seu pàrquing habitual i tampoc li poden instal·lar. Així tot, 7 de cada 10 noves matriculacions a Catalunya ja són de vehicles híbrids i elèctrics.
1: A la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio, al 636-36-0609, vam rebre la queixa d'una veïna de Sabadell, que és la Sara, que es troba amb el mateix problema.
8: Des del juny m'ha resultat impossible carregar el cotxe elèctric a Sabadell. Els carregadors públics no funcionen. Sempre tinc l'opció de carregar-lo a casa, però no entenc per què, d'una banda, les administracions promocionen el cotxe elèctric i, de l'altra, no hi ha manera de poder carregar-los en els punts públics.
6: L'Ajuntament de Sabadell ha assegurat aquest programa que canviarà la gestió dels carregadors elèctrics municipals després de reconèixer que n'hi ha dos que no funcionen. En total, a Sabadell hi ha 5 estacions de recàrrega que permeten connectar 14 cotxes.
1: Tot això enllaça

0: amb l'última enquesta de mobilitat en dia feiner de l'Autoritat del Transport Metropolità, que deia que el 40% dels conductors de l'àrea metropolitana no poden instal·lar un punt de recàrrega al seu aparcament habitual. Això limita la compra de vehicles elèctrics, tot i que les dades no són dolentes. Sílvia Solanes, bon dia.
1: Bon dia. Sí, 7 de cada 10 noves matriculacions a Catalunya són de vehicles híbrids i elèctrics. En concret, segons diu la CN, el 72,2% dels vehicles matriculats a Catalunya el primer trimestre d'aquest any ja són elèctrics, almenys parcialment. És una tendència que passa en altres països i que els experts atribueixen, almenys en part, a l'augment del preu dels combustibles provocat per la inestabilitat internacional.
0: I, de fet, ahir sabíem, coneixíem la dada que diu que el preu dels carburants Espanya ha pujat un 21%. Això explica, en molt bona mesura, que els preus s'hagin enfilat a Catalunya a un 4% aquest agost. Avui en parlarem àmpliament de la inflació amb el professor Santiago Niño Becerra a partir de les 9. De moment, per això, un primer comentari sobre això de l'economista Miquel Puig.
2: La inflació està disparada i això és molt mala notícia per l'economia i per alguns ciutadans que són injustament perjudicats per ella. Es produeix perquè hi ha una escassedat de tot, de treballadors, de materials, produïda perquè els governs estan gastant més del que tenen i les empreses tecnològiques també. I també hi ha un factor conjuntural, que és la guerra d'Iran, que està produint una escassedat de combustibles, per tant, el seu encariment, i els combustibles s'utilitzen per tot, no sols pel transport, sinó per la producció en general. Per produir un pollastre es necessita un litre de gasoil. Si el gasoil puja, el pollastre també.
0: Aquest augment de preus, com comentava Miquel Puig, ja està provocant protestes també en diversos punts del món. Freddy.
3: Sí, a Portugal, per exemple, en aquestes últimes setmanes s'han proliferat les marxes lentes de conductors tocant el clàxon del cotxe per protestar per l'augment del preu dels carburants. A França s'està parlant ja d'una nova convocatòria que, per cert, el Partit Socialista i la França Somvisa han dit que hi donaran suport. Però, sobretot, on això s'està notant més és el continent asiàtic. Indonèsia, Filipines, Sri Lanka, Bangladesh són alguns dels països que han tingut protestes en aquestes últimes hores. També Llatinoamèrica, molt especialment a Guatemala, amb protestes contra el racionament de la benzina.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassarem de seguida els bàsics del matí.
4: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: I començant pel temps, perquè avui és un dia en què tornarà a ploure fort, sobretot a partir de la tarda. Les zones més afectades seran d'entrada la Catalunya central i les comarques de Girona. Més endavant, les tempestes descarregaran el litoral i el prelitoral. I Protecció Civil, atenció, perquè ja ha activat en fase d'alerta el pla per possibles inundacions.
5: En aquell episodi últim, doncs, sí que teníem avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no. L'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
0: Així ho deia Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil. De moment, no s'han enviat alertes als telèfons mòbils ni s'han aplicat tampoc restriccions, tot i que aquest matí es farà una reunió també important del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre algun tipus de mesura. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
6: Bon dia.
0: Anem a fer una fotografia del dia. Dèiem que començarà a ploure a la tarda. Això què vol dir?
6: Això vol dir que al matí farà sol, gairebé tot arreu, que els núvols començaran a aparèixer a mesura que vagi avançant el dia, que les tempestes apareixeran al Pirineu, comarques de Girona, de Barcelona, i després també al litoral i prelitoral entre Barcelona
0: cap
6: i Tarragona.
0: Cap a quina hora?
6: En qualsevol moment de la tarda, en tots aquests sectors. I, de fet, entrat a la nit i la matinada, també al litoral i prelitoral es poden mantenir aquestes tempestes.
0: És un canvi, Eloi, per això que s'assembla molt el de la setmana passada?
6: Sí, és un canvi que arriba de la mà d'un front, que arriba molt aire fred a les capes altes de l'atmosfera, arriba just després d'uns dies molt càlids, ahir encara vam arribar a 39 graus al sud, i de moment tenim els mateixos avisos activats que la setmana passada, avisos de 40 litres per metre quadrat en mitja hora i 90 litres per metre quadrat en 3 hores.
0: El mateix no, perquè no s'han suspeses les classes, en aquest cas.
6: Sí, hi ha una diferència, és que els avisos de la setmana passada eren vermells i els d'aquesta setmana són taronges. Això depèn del grau de probabilitat del fenomen. És a dir, la setmana passada es considerava que la probabilitat era mitjana, avui es considera una probabilitat baixa, i aquest grau de probabilitat es pot afinar a última hora. És a dir, aquest matí, a mesura que anem analitzant els models meteorològics que vagin sortint, es valorarà si es manté l'avís taronja o se suma una mica l'avís vermell. De fet, un dels problemes que tenim és que aquests llindars, només hi ha alguns models que marquen que se superin. Llavors, hem de valorar la probabilitat d'aquest fenomen. Hi ha una altra diferència des del punt de vista meteorològic, i és que les tempestes apareixeran a la tarda i no al matí. Per tant, tindran una aportació extra d'energia, de sol i de calor, que haurà fet durant el matí, i això farà que les tempestes apareguin sobretot a terra ferma. Sobre el mar també, però sobretot a la matinada. Però durant la tarda, a terra ferma. I una altra petita diferència és que les capes mitjanes de l'atmosfera avui farà menys vent, i per tant les tempestes es mouran més a poc i podran deixar més aigua sobre el mateix lloc.
0: I avui, per tant, pot ploure molt, en zones molt més concentrades.
6: Sí, de fet, hi ha un model, només un, però també és veritat que és el model que considerem més fiable, que ens marca quantitats de 100 a 150 en alguns llocs entre el Penedès, el Baix Llobregat i la comarca de l'Anoia, al voltant de Montserrat i zones interiors del Penedès. La resta ens posa unes precipitacions més moderades, però de més de 50 litres per metre quadrat. Per tant, precipitacions igualment fortes.
0: Doncs ara ho seguirem. Gràcies, Eloi. Fins ara.
6: Perfecte.
0: Anem a fer un cop d'ull també a les carreteres. Mireia Sala.
7: Retencions a la P7 de Castellbisbal a Barberà en sentit Girona i de Mollet a Santa Perpètua en sentit sud. Problemes també a la B23 per entrar a Barcelona de Sant Feliu a Esplugues, a la 2 de Pallejà a Sant Vicenç dels Horts i a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat.
8: Tornar a la rutina costa, però a Bonpreu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a Bonpreu i Esclat, tornar costa menys.
9: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
10: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
9: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
11: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
12: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
13: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
14: Com et dius?
15: Ferran Adrià.
14: Quina és la teva experiència com a cuiner?
15: Has estat a alguna escola?
14: Has tingut algun mestre?
15: Això és una altra lliga.
14: Això són 2 estrelles Michelin.
16: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
17: Estàs posant a tots al límit.
18: Andreu, tots mal.
16: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
20: Mm-hmm.
19: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
20: I des de 16.400 euros.
19: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
21: Citroën.
19: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
22: Catalunya
0: El Tribunal Suprem ignora la sentència de la justícia europea i torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
1: Pablo Llarena assumeix que la seva resistència a l'amnistia té els dies comptats.
23: S'amplia la zona de facturació de la T1 i es renova completament la T2.
24: És un desideratum
25: que le seguimos pidiendo a la Comissió Europea que no autorice l'alargamiento de la pista.
26: La idea de restringir l'accés dels menors a les xarxes anirà en línia del que va recomanar un grup d'experts a Brussel·les.
0: L'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat.
1: La paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava fa 15 anys.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:22, aquests són els sons del dia d'avui, 16 de setembre del 2026. De seguida els ampliem amb Pol Forada, Francesc Soler, Silvia Solanes, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
27: Bon dia.
0: Hem tingut entrada un altre robatori de coure. Ha estat el 6è en poc més d'una setmana a l'estació de França.
1: Això fa que hi hagi retards i menys freqüència de trens a l'R2 Sud i també afecta els regionals del sud. Entre gener i juny d'aquest any s'han doblat els robatoris de coure a la xarxa ferroviària a Catalunya. Per això el Ministeri de Transports posarà càmeres de seguretat als punts més afectats. A l'estació de França ja se n'ha adjudicat la instal·lació.
0: Una altra dada, els tirotejos en foc real han crescut a la demarcació de Barcelona un 45% el primer semestre de l'any.
1: Segons ha avançat BTV, n'hi ha hagut 68 i això són 21 més que en el mateix període de l'any passat. Dels 15 homicidis de fet que hi ha hagut a la capital des del gener, 5 s'han produït amb armes de foc. Aquest augment contrasta amb els incidents amb armes blanques, furts i multireincidència que van a la baixa.
0: I a la crònica judicial, en aquest cas ens porta fins a una de les previsions destacades del dia, que és que l'Audiència de Barcelona jutja avui els policies acusats de buidar un ull a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre. Hi ha 4 acusats que s'enfronten a 13 anys de presó. Miquel Jarque.
28: És l'únic cas de violència policial de l'1 d'octubre que arriba a judici després que la resta d'agents implicats en altres càrregues hagin estat amnistiats. Els 4 processats són l'agent Escopeter, que va disparar un inspector i 2 sotsinspectors. La Fiscalia demana l'absolució de l'Escopeter i dels comandaments considera que en l'actuació policial es va fer un ús l'agitin de la força i que van actuar en un context de greu alteració de l'ordre públic. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I com deia el Miquel, les altres causes relacionades amb les càrregues han quedat amnistiades. I parlant de, justament, de l'amnistia, el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat aquestes últimes hores el recurs de Carles Puigdemont en què li reclamava l'amnistia després de les sentències de la justícia europea. S'esperarà fins al Tribunal Constitucional. Madrid, Paula Brujats.
2: I per primer cop, Pablo Llarena assumeix que la seva resistència a l'amnistia té els dies comptats, que haurà d'acatar l'aval previsible del Constitucional a favor d'amnistia a la malversació. Llarena ho deixa entreveure en un escrit i ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ho veu a tocar.
3: Tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicación plena de la ley amnistía es cuestión de tiempo.
2: De moment, Llarena diu que l'aval de la justícia europea a l'amnistia no l'afecta perquè no va resoldre el cas concret de Puigdemont i els exconsellers, sí que ho farà el Constitucional. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara dels tribunals, a les últimes hores hem sabut que la Fiscalia de Delictes d'Odi investiga l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, per titllar un delinqüent d'escòria humana.
5: És un tuit que va fer el mes de juny, arran d'un robatori a Badalona, una dona de 81 anys, Albiol va escriure textualment a la xarxa X aquesta escòria humana que ha vingut del Marroc. Afegia que ell el tornaria al seu país i ho acompanyava d'una fotografia del detingut. L'Associació de Drets Humans Irídia ho va denunciar i ara s'ha sabut que la Fiscalia ja ho investiga.
0: I avui parlarem al matí de Catalunya Ràdio d'aquí a una hora amb l'expresident José Montilla. Serà el dia en què el president Salvador Illa celebri la Diada d'Extremadura. Ho aprofitarà per reunir-se amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del Partit Popular. La Diada de Catalunya Extremadura és el que celebrarà Salvador Illa. Enviat especial a Mèrida, Albert Prats.
6: El govern ha decidit treure l'acte tradicional de Madrid i portar-lo a Extremadura per homenatjar les més de 100.000 persones d'aquesta comunitat que van emigrar a Catalunya el segle passat. La primera parada aquest matí de Salvador Illa serà a la Zarza, un poblet de Badajoz que s'ha convertit en un símbol d'aquella diàspora. A la tarda, el president encapçalarà l'acte central de la Diada, serà aquí, a Mèrida, on es projectarà el 47 per reivindicar la història de Manuel Vital, l'extremeny que va liderar la lluita veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona. Illa també aprofitarà aquest viatge de dos dies per reprendre la ronda de trobades amb els presidents autonòmics i a l'equador del mandat ja va camí del 7 amb la popular Maria Guardiola, que governa en Vox a la Junta d'Extremadura. Des de Mèrida, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Madrid, a les 9, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo se les tornaran a tenir al Congrés en la primera sessió de control després de la desclassificació dels informes policials sobre l'entrada massiva a Ceuta. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
7: Bon dia, sí, amb una pregunta a Feijóo directa. Sánchez creu que ha degradat la imatge d'Espanya, li etzibarà, i és que la crisi de Ceuta continua al centre de l'actualitat política. Avui, amb xifres oficials fresques, queden encara entre 700 i 1.000 menors als carrers de Ceuta, 2.000 més estan en centres d'acollida i gairebé 50 dies després s'han iniciat només 1.822 expedients que poden trigar setmanes o mesos a resoldre's. Amb aquest panorama, el PP continua pressionant el govern espanyol, diu que calla davant del Marroc i que Sánchez ha de plegar. Crítiques a les que se sumen els socis. Avui també pregunta el president espanyol Míriam Nogueras de Junts. El govern espanyol, però, continua endavant. Avui el Congrés convalidarà el primer paquet d'ajudes a Ceuta. Són més de 300 milions.
0: I encara sobre Ceuta. Alerta al rebombori al voltant de l'últim partit del Madrid.
8: El club te dice, hay que ponérsela y te la pones. Si no te, si atenta contra una idea personal tuya, no te la pones. A mí, ponerse la media me parece de mierda. Ponerse la media... ¿Eso qué es?
18: Es que le está faltando el respeto a la entidad, que es el club. El club ha tomado una determinación y punto. Si no lo dices antes y no sales.
0: Els jugadors del Real Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté, han esquivat aquesta nit donar suport a Ceuta. Abans de l'inici del partit al camp de l'Elx, els jugadors de tots dos partits saltaven a la gespa amb una samarreta d'ànims a la ciutat autònoma, però aquests tres jugadors del Real Madrid portaven aquesta samarreta mal posada, expressament perquè no es llegís bé el missatge. Ha estat un gest molt comentat i molt criticat a les xarxes socials. I una notícia de fa pocs minuts. Atenció, perquè el centre comercial Diagonal Mar de Barcelona està a la venda.
24: Sí, segons ha avançat el mitjà britànic Green Street i ha confirmat el periòdic, el propietari de Diagonal Mar, Deutsche Bank, busca comprador. Fa una dècada que el banc alemany va adquirir el complex per 493 milions d'euros. Si es ven per una quantitat similar, tornarà a ser una de les majors compraventes de centres comercials registrades a Espanya. Es preveu que es tanqui l'operació durant el primer trimestre del 2027.
0: I una altra novetat de notícia també d'aquest matí. Han rescatat el mar 58 migrants en 5 embarcacions a les Balears.
24: Dues a Formentera, dues a Cabrera i una a la colònia de Sant Jordi, al sud de Mallorca. Amb aquestes 5 embarcacions, en total n'han arribat 11 amb 139 migrants entre dimarts i dimecres a la matinada.
0: I l'Ajuntament de Lleida confirma que vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat, amb multes que poden arribar als 750 euros. És una mesura que preveu la nova ordenança de civisme que el PSC vol aprovar en el proper ple, tot i que ara està buscant els suports. Lleida, Júlia Albacar.
9: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava fa 15 anys. Tot i que es prohibeix portar la cara tapada en espais públics, es permetran algunes excepcions, com els centres de culte, els moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental. Tot i que en este darrer supòsit, l'alcalde Félix Larrosa confia que es podrà multar.
10: La ordenança així ho diu, però és que també t'hi dedico, hem parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades. Ni un.
9: Perquè es pugui aprovar el proper ple, el PSC haurà de buscar suports després que ahir en un debat a comissió Junts i Vox s'abstinguessin i el PP i Esquerra hi votessin en contra. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Recordem que una mesura així es va intentar activar el 2010, però llavors la justícia la va acabar tombant. I parlant dels tribunals, Donald Trump carrega durament contra el Suprem dels Estats Units, després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu. Washington, Oriol Serra.
11: Donald Trump ha comprovat com una vegada més la justícia nord-americana no s'ha deixat atrapar pels seus tentacles. De fet, 4 dels 6 jutges afins al seu partit se li han girat en contra i amb els seus vots han impedit que el servei postal dels Estats Units pugui bloquejar milions de vots per correu en un país on una tercera part de l'electorat utilitza aquesta modalitat. Des del Partit Demòcrata han advertit que els consta que Trump està desviant esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori.
12: Una font interna del Departament de Seguretat advertís que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump.
11: Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, que el Congrés calcula en 38.000 milions de dòlars la factura de la guerra a l'Iran.
13: El càlcul és fins l'1 d'agost en funció de les intensitats dels atacs. Caldrà anar-hi afegint entre 2.000 i 3.000 milions cada mes.
0: I avui el Ministeri de Salut de Gaza suspendrà els serveis de transport per als serveis mèdics.
13: Tant locals com internacionals, a causa de la manca de combustible, pneumàtics i recanvis necessaris per operar i mantenir els autobusos. Les ONGs alerten que això reduirà la presència de sanitaris i d'intervencions quirúrgiques.
0: Tot això el dia en què el Liceu inaugurarà temporada amb un Aïda de Verdi més antiguerra que mai.
24: Serà el 25 de setembre. Hi haurà 17 funcions fins al 15 d'octubre. Al capdavant de la direcció escènica hi ha l'artista iraniana Shirin Neshah, que diu que cada vegada som més insensibles davant l'horror de la guerra i el patiment, i ha confessat que per això ha portat aquesta proposta a escena.
14: I don't want to be apologetic.
15: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda. És un reflex de la realitat.
14: But art is a reflection of reality.
0: Són les 8:32. I un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit crític a Tarragona mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica.
17: La fossa està situada a la tercera planta de l'aparcament soterrani del Mercat Central de la ciutat. Segons els bombers, ahir al vespre els operaris treballaven al desguàs on s'havia acumulat monòxid de carboni. El treballador ferit està ingressat a l'Hospital Joan 23. L'aparcament ha quedat tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.
0: Mentrestant, Protecció Civil s'obre a plantejar un calendari i uns horaris més amplis dels serveis de socorrisme després de l'increment de morts a les zones de bany aquest estiu. La plataforma SOS Socorristes es manifesta avui a Barcelona. Ricard Buigas.
27: El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat a Catalunya Ràdio que es reuniran amb el sector per avaluar canvis.
29: Doncs allà també es prendran decisions relacionades amb qüestions com la vigilància, els horaris, els calendaris de vigilància i totes aquestes qüestions que estan per plantejar i a les quals doncs, s'ha d'arribar amb un consens i amb un equilibri perquè puguem millorar aquestes xifres.
27: La plataforma SOS Socorristes, amb el suport de la UGT, es manifesta a les 10 a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una nova normativa que reguli el sector i millori la seguretat a les zones de bany. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I alerta perquè torna l'emèrit.
17: Sí, Joan Carles I arribarà avui a Sant Xenxo, a Galícia, per competir durant aquest cap de setmana a la regata que porta el seu nom amb el Bribón.
0: I hem de parlar també de Rosalia, que acaba avui la gira del Lux Tour amb l'últim concert a Miami.
2: Comença la gira el 16 de març a Lió i ha fet 58 concerts en 17 països diferents, com Itàlia, Espanya, on, recordem, va fer 4 concerts a Barcelona i 4 més a Madrid. També ha passat per Portugal, Alemanya, el Regne Unit, el Canadà, Colòmbia, Xile, Argentina o el Brasil.
0: I encara sobre música... No, no.

0: comença el Mercat de Música Viva, que estarà en marxa fins diumenge. Marc Ruiz.
1: Ja sorprèn des del títol, Non Concertos, una proposta de la dramaturga Lucia del Greco, basada en el disc Una longuíssima ombra, d'Andrea Laszlo de Simone, que vol fer pensar en quin lloc té la música en un concert avui dia. Després d'aquest primer impacte, hi haurà més de 70 propostes artístiques fins diumenge. Més electròniques com Marina Herlop, Vino o Vito Blasu, jazzístiques com Playground, Irene Reig o Àlex Abril, pop com Soc un Bohemio o Ginestà, delicades com Marc Pujol, que estrenarà disc, folk com l'Arenà, música urbana com Caral Laoz, Lia Kali o el macarrisme de Valle Valle, el rock de Tampere al Boi al Comboi, Mujeres, Remei de Calafresca o Romàntic Dimoni, i grans clàssics com Nacho Vegas i Quimic Portet. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I també avui té un nom propi, la cultura, el nom de Sebastià Alsamora, perquè ha guanyat el Premi Nacional de Poesia.
2: El Ministeri de Cultura ha distingit l'escriptor mallorquí amb l'obra Sala Augusta, seguit de llengua materna. En una entrevista a Tres Catinfo, l'escriptor defensava la llengua en què l'ha escrit.
3: Òbviament és un llibre en llengua catalana, és un llibre en llengua catalana de Mallorca, i és una cosa que a mi m'agrada molt sorrellar-la i que quedi clara per tots aquells que també no només odien les llibertats i els drets de les persones, sinó també la llengua i la cultura catalanes.
0: I parlant de premis...
4: I el primer matinador i l'últim de Titus Carpa.
2: Aquest tema, Enganyarte, de la Ludwig van, ha guanyat el Premi Cerverí a la millor lletra, un premi que organitza Catalunya Ràdio i Cat i la revista Ander Rock, Quim Carandell, de la Ludwig van.
5: És un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-les molt valor, cuidar-les i tractar-les bé.
2: El premi es va anunciar ahir durant la gala dels Premis Literaris de Girona, on es van recollir altres premis que ja s'havien anunciat, com el Prudenci Bertrana per la novel·la Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada.
0: I atenció, perquè avui també a 2:15 del matí sabrem quina és la pel·lícula definitiva per representar Espanya als Oscars.
2: Entre les candidates hi ha La bola negra de los Javis, El ser querido de Rodrigo Sorogoyen i Los Domingos, la pel·lícula de Lauda Ruiz de Azuam.
0: I pel que fa al trànsit, que destaquem aquesta hora, Mireia Sala?
6: Doncs retencions a les dues rondes de Barcelona, la del litoral a Sant Adrià en sentit Llobregat i de Mercabarna a Cantunis en sentit Besòs, a la ronda de la Tura des de Pedralbes en els dos sentits. També hi ha cua a l'AP7 a Barberà i a la B23 a Sant Feliu i a Esplugues.
0: Aquesta és l'actualitat d'aquest 16 de setembre, que ens deixa tres preguntes.
7: Primera.
0: Serem capaços de prendre seriosament l'alerta per pluges sense que el govern tanqui escoles i recomani el teletreball?
7: Segona.
0: El 4% d'inflació ens torna a recordar una cosa que sovint oblidem quan parlem de grans xifres, que l'economia també es mesura a final de mes quan les famílies fan números. Hem entrat ja en una nova etapa de preus més alts o estem davant d'un repunt puntual?
7: Tercera.
0: Llarena frena l'amnistia perquè espera que li ordeni el Constitucional o perquè està preparant encara una última maniobra per evitar el retorn de Carles Puigdemont?
7: El matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell. Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
8: Catalunya Ràdio. La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el Camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
7: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
0: 8 i 38. De seguida obrim l'àgora del matí, avui amb Montserrat Nebrera, David Madí, Pere Rossinyol i Eva Pomares. Però abans, els esports i el Barça rep avui el Racing de Santander a 9:45 del vespre en una edició especial atenció de la TDT de Catalunya Ràdio.
10: A partir de les 8 ja farem aquesta transmissió tan especial per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. Joaquim Maria Puyal, quan va fer 1.000 partits en català, va remarcar la feina que s'estava fent des de Catalunya Ràdio.
11: Molta gent, quan jo deia gespa, em deia, què vol dir gespa? Quan jo deia llotja, em deia, què vol dir llotja? És evident que ja existien aquestes paraules, però no ens les inventàvem. El que passa és que havíem après a dir césped i palco. Però jo penso que s'està fent un esforç de progrés cap a aconseguir un estàndard de certa qualitat i que tingui uns nivells.
10: Farem la prèvia conjunta del Barça Racing amb Ràdio Barcelona. Parlarem amb directius i jugadors com Pere Valentí Mora, Carles Reixaco, Vaquero. També ens acompanyarà Joan Laporta i col·laboradors i oients històrics de les transmissions. Pel que fa al terreny esportiu, el tècnic blaugrana Hansi Flick encara no ha decidit si farà rotacions.
9: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
10: El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029 i el Barça puja 150 milions a la clàusula de rescisió del jove davanter Hamza.
0: L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo Vallecano.
10: Un partit marcat per la mala primera meitat del conjunt de Manolo González. Va acabar 2-0. Roberto va fer el 2-1 per l'Espanyol. A la segona, que ja seria definitiu. Manolo González, tècnic blanquiblau.
12: Crec que hem entrat molt malament a Camp de la Real, amb jugadors diferents del que estan avui. Avui hem entrat molt malament al partit. I toca fer autocrítica, jo el primer, està clar, i competir al màxim nivell el dia d'Elx.
10: També a primera, a l'Alavés 0, València 1. Avui Atlètic de Madrid, Osasuna i Deport Sevilla a les 7. Llevant Atlètic Club a partir de quarts de 10.
0: I el Madrid guanya el Camp de l'Elx a la seva manera. Gol a l'últim minut.
10: 2-3 pel Madrid, dominava 0-2 a la mitja part. L'Elx va aconseguir empatar fins que el descompte Carlos Espí va fer el gol de la victòria del Madrid. José Mourinho, tècnic blanc.
13: La cosa buena después es que en la dificultad, en la presión de perder puntos, el equipo reacciona y gana. Y después al final es lo más importante. Cosa buena también es que los partidos de Real Madrid, que nadie se aburre, porque son muy divertidos.
10: I el València de bàsquet, que fitxa l'exjugador del Barça, Mirotic.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar. Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
15: La veritat és que va sobre rodes.
14: Tan content estàs?
15: Això també.
14: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
16: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
17: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
18: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
19: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari o contraindicacions al web de Fisiocrem.
20: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
21: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
22: En Verdi s'ha escapat sense permís. On és? Anirà a la commemoració del dia de...
23: Però amb 90 anys? Travessant tot el canal?
24: Estava a punt per una última missió.
25: Uns homes de 90 anys que tornen a conquerir les platges de Normandia.
24: Michael Caine, La gran escapada. És la gran pel·lícula de divendres a TV3 i a la plataforma 3Cat.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb l'empresari David Madí, amb el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol, amb la periodista Eva Pomares i amb la degana de la Facultat de Dret a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera.
0: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
1: Doncs tenim la Montse i l'Eva nostàlgiques de l'estiu, parlant encara 16 de setembre de les vacances, això sí, reivindicant una mica les vacances de proximitat, no cal anar a l'altra punta del món, i d'aquí hem derivat a una espècie d'apologia del silenci, la Montserrat, que sap de què parla, diu, el silenci acabarà sent un dret constitucional.
0: Sí.
2: Sí.
0: O un deure.
3: Callar. Valor de mercat, en el pitjor dels casos.
0: Exacte, també, exacte. Segur que li traurem algun dineró. Bé, tenim pluges importants al país aquesta tarda. El que no tenim és alertes, de moment. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. On... No tenim alertes, però tenim avisos, eh?
0: Avisos, sí. Tenim un avís d'avís taronja.
4: Avís taronja, que vol dir que poden caure 40 litres en mitja hora, a molts llocs, ara concretem, i 90 litres en 3 hores en alguns punts del litoral i prelitoral.
0: A quines zones?
4: Mira, comarques de Girona, de Barcelona i del Camp de Tarragona és on tenim aquests avisos taronges de 40 litres en mitja hora. Per tant, podem tenir aiguats molt potents, pluges fortes, alguna calamarsada... per tant, alguns fenòmens fins i tot una mica violents, algunes d'aquestes tempestes que puguin anar acompanyades de ventades fortes, etc. I llavors hi ha tota una franja entre el litoral i prelitoral, des de l'extrem sud de la Costa Brava, passant per tota la costa central i prelitoral de Barcelona, i el nord del Camp de Tarragona, en tota aquesta franja, és on preveiem que puguem tenir alguna complicació més. És a dir, aquí hi ha els avisos activats de 90 litres en mitja hora, hi ha un o dos models... però són dels models que ens en refiem més, que arriben a marcar algunes acumulacions de fins a 150 litres per metre quadrat, cap a la zona del Baix Penedès, això. Però aquí hi ha molta diversitat en aquests màxims de precipitació. Els models encara no s'acaben de posar d'acord en què ha de passar aquesta tarda, i això que falta molt poques hores. Per tant, aquí tenim un grau d'incertesa molt elevat, que farà que fins a última hora és que haurem de fer nou càsting, que es diu, no? Previsió a termini immediat.
0: Perquè llavors vol dir que estem en la situació, com deies abans, semblant a la setmana passada.
4: Sí. Sí, sí, sí.
0: Perquè fa la incertesa.
4: Semblant.
0: No? També?
4: És a dir, sí, meteorològicament s'assembla molt, és a dir, passa un front amb aire fred en altura, arribes després de dies molt càlids, ahir encara vam arribar a 39 graus al sud del país, el mar encara està calent. Hi ha una diferència clara, i és que la situació aquesta passa a la tarda, les tempestes es preveuen a la tarda, i la setmana passada era al matí, i el fet que això passi fa que hi hagi més energia, el sol haurà escalfat, farà més calor, per tant, doncs això és un aliment per fer créixer les tempestes a terra ferma. La setmana passada les que ens feien patir més eren les que es formessin sobre el mar i que poguessin tocar terra, aquí ja les preveiem directament sobre terra ferma.
0: Hi ha una altra diferència, que és que la setmana passada es van tancar escoles. I ara mateix sí. Les escoles estan en marxa, és veritat que el focus està posat a la tarda i potser això per això també, diguéssim, és un element que no s'ha posat sobre la taula.
4: Però, sí, i
0: però
4: tècnicament...
0: Això cal... Digues, digues.
4: No, perdona, i tècnicament hi ha un grau de diferència entre aquest taronja i vermell, entre l'avís taronja i vermell, que fa que el vermell ja es tanquin escoles o que hi hagi mesures més estrictes, i és que és el grau de probabilitat. És a dir, la setmana passada es considerava que això podia passar amb una probabilitat mitjana. Avui, de moment, el grau de probabilitat és baix. Per tant, això, amb aquests mateixos llindars, activa uns avisos taronges i no vermells. Llavors, si aquest matí s'analitzen els models, es veu el que està, com està evolucionant la situació i es considera que el grau de probabilitat és més elevat i s'ha d'activar un avís vermell, a partir d'aquí segurament doncs, començarem a rebre mesures una mica més estrictes, més contundents per afrontar el que pot venir aquesta tarda.
0: Cap a la pregunta aquí, per exemple, a Montserrat, és si la setmana passada tenim una situació similar i es va aplicar unes mesures més dràstiques, aquesta per què no s'apliquen?
2: Bueno, jo crec que, com diu l'Eloi, si deu haver-hi algun llindar en els protocols que permet decidir que a partir de si de taronja passa a vermell, aleshores sigui amb tots els riscos de la probabilitat, que ja dic, si és el 50%, podem imaginar que hi ha un 50% de probabilitats que no surti, no? Que és el que va passar.
0: Sí.
2: Sembla que es va esquarterar la gran tempesta i afortunadament una bona part va caure sobre el mar. És a dir, sabem que amb vermell és més fàcil que ho facin, sabem, a més, que tenim l'ombra allargada de la Dana de València sobre les previsions que prenen els poders públics en els protocols de protecció civil, però també sabem que taronja, és que si no al final cada vegada que sortís una alerta taronja, que amb aquest tipus de climatologia actual cada vegada és més, sovinteja més, doncs no estaríem tancant tot el dia, i sabem l'efecte que té sobre l'economia. Per tant, jo tinc la sensació de que és el més convenient, el més correcte, i han d'anar mirant, perquè no me'n recordo quin dels meteoròlegs va dir una vegada, Catalunya és complicada, no? Té una orografia complicada, i si als Estats Units es pot preveure que cau la pluja a tal hora, a tal minut i pràcticament a tal segon, pues Catalunya té una dificultat afegida a aquesta previsió, i sobretot que, bueno, és ciència, però com totes les ciències té hipòtesis ad hoc.
0: Però si, com diu l'Eloi, com explica fa setmanes, no? L'Eloi dius que aquest temps cada vegada és més imprevisible, perquè juguem amb uns elements, doncs, que ens fa que les previsions puguin fallar. Són previsions,
4: i són uns elements que no hi eren fa uns anys. És a dir, el mar calent, aquestes temperatures de 39 graus en ple mes de setembre, això no el teníem.
0: Però llavors, per què?
4: Energia és extra.
0: La pregunta, que això ja és més política, David, és on posem la responsabilitat? A l'administració, que ens digui no sortiu de casa, o també a la ciutadania, que ha de veure que si estem en un moment d'incertesa, doncs no prendre accions com aparcar el cotxe on no toca, o no sortir a hores que veiem que està caient un xàfec, per posar en risc la nostra vida? És a dir, on ha de recaure la responsabilitat? David.
5: La setmana passada en vam parlar molt sobre això, no? I es produeix un fenomen que és que hi ha d'apretar el botó de les alertes, es cura amb salut, perquè els episodis que hi ha hagut recentment, la Dana i companyia, generen una tendència a la prudència. El que passa és que quan no es compleix, l'efecte alarma es va desgastant, és a dir, el ciutadà li envien alarmes, però no acaba passant el que passava, i per tant va perdent la seva eficàcia, fins que un dia passarà, i haurà perdut l'eficàcia. Aquest és el problema que jo crec que planteja aquest sistema, no? Com es resol? Doncs la veritat no t'ho sé dir, no? Però sí que hauríem d'intentar administrar les alertes i les alarmes aquestes, doncs, amb la màxima cura, entenent que no hi ha perfecció, entenent que risc zero no n'hi ha i que els errors es produeixen, no? Per exemple, pel que jo entenc que explicava el meteoròleg, les condicions d'avui són objectivament pitjors que les que va haver-hi la setmana passada. Les que es prediuen, no? Perquè allà doncs es va tirar cap al mar, avui ja diuen clarament que serà en l'interior. I avui no, previsiblement no hi haurà alerta, doncs segurament doncs perquè la setmana passada l'alerta doncs no va estar prou justificada, no?
4: Però compte, perquè, o sigui, tenim avisos i tenim l'alerta de l'INUNCAT. És a dir, és l'alerta.
0: Sí, sí, sí.
4: No? Però, i fixeu-vos també la diferència, és que la setmana passada aquests aiguats es preveien 5, 6, 7 de la matinada. Per tant, amb poc marge d'error per poder activar la població, per poder activar mesures urgents en cas que això acabés passant a primera hora. Per tant, vol dir que es va haver d'activar aquesta és alert el mateix dia, el dia abans de la tarda.
5: Amb molta diferència
4: horària.
0: Clar, vols dir que avui es pot decidir al migdia, per exemple, no?
4: Clar, avui també una previsió a immediat termini podria ser molt més efectiva que no pas a les 6 de la matinada, que és el que haguéssim hagut de fer la setmana passada. Per tant, les previsions que es puguin fer aquest matí poden ser molt efectives. O sigui, les actualitzacions, encara no tenim tots els models. A mesura que vagin sortint els models aquest matí, es pot fer una previsió més acurada i amb unes mesures que poden ser igualment efectives.
0: Sí, però això és molt important que ho expliqueu, perquè no estàvem acostumats a això, i després també hem donat un focus als meteoròlegs, com si fossin, com si haguessin de dir-nos sempre la veritat del que passarà, i al final és una predicció i hi ha un marge d'error, i també doncs estaré que ho expliqueu com ho esteu explicant, Eloi, perquè crec que això és important perquè ho entenguem.
4: Però que el món està evolucionant de manera que tot ha de tenir un últim responsable.
0: Sí, sí.
4: Cada vegada més és així, i per tant...
0: I una dimissió.
4: S'ha de conviure.
0: Sempre ha de tenir una dimissió. Deixeu-me saludar el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado. Bon dia, Sergio.
6: Hola, bon dia.
0: En aquest cas, no s'ha enviat cap alerta al mòbil, però és una restricció, una opció que es descarta amb el que estem veient?
6: Bé, no es descarta. Jo crec que l'Eloi ho explicava molt bé, el meteoròleg, com funcionen aquests sistemes en base a les previsions meteorològiques, i com nosaltres, des de Protecció Civil, el que fem és la gestió del risc. És a dir, tenint en compte les prediccions meteorològiques, les probabilitats. Avui tenim uns avisos de màxim taronja, per tant, no és el nivell de risc més elevat, no és un vermell, però a més tenim en compte el moment en què es preveuen, en aquest cas per part del Servei Meteorològic de Catalunya, aquestes pluges. Més de de cara a la tarda vespre. Per tant, nosaltres de moment estem en un àmbit, diguem-ne, d'una alerta amb recomanacions a la població de cara a la tarda vespre. Sabem que són xàfecs, pluges que poden produir localment danys, acumulacions d'aigua, inundacions a carrers, crescudes a rieres, de forma molt sobtada i que doncs, de forma local pot ser important. Per tant, en aquest àmbit, el missatge de cada població és precaució a la tarda vespre, sobretot en la mobilitat. Però ara al migdia tenim la reunió del comitè tècnic, com fem habitualment aquest comitè.
0: A quina hora, Sergio? Perdona, a quina hora?
6: Això ara el tindrem a mig matí i després al migdia actualitzarem la informació i valorarem si els avisos del servei meteorològic pugen a vermell, o si hi ha un canvi, doncs valorarem cada circumstància. En quant a la qüestió de les alert, la qüestió de l'enviament de mesures més restrictives a cada ciutadania, com estava explicant, primer hi ha uns protocols que fixen en quins casos s'ha d'enviar en aquest sentit sí o sí. I això és quan hi ha una situació de risc màxim, i això és el nivell vermell que tothom entén, no? Aquest vermell com nivell de risc màxim, per previsió meteorològica o previsió hidrològica. Si tenim un avís que és imminent el desbordament d'un riu, doncs també s'activen. Això es fa en previsió i també es pot fer si en el moment de les precipitacions, més enllà de les prediccions, tenim capacitat per avançar-nos i per alertar que hi ha un risc imminent. Per tant, per què avui no hi ha un enviament de dades? Primer, perquè no hi ha aquest nivell de risc vermell, un risc màxim. No vol dir que no pugui passar, perquè amb això estem al que marquin les prediccions. I segon, també, i això diguem-ne ja és la part aquesta de gestió del risc que fem, perquè el moment de risc màxim se situa en una situació millor, més favorable, com bé estava explicant, que la setmana passada. Que ho tinguem a la tarda vespre, ens dona marge, no hi ha una mobilitat de primera hora, podem anar fent una aproximació a com aquestes pluges van arribant. En tot cas, un missatge molt clar a cada ciutadania. Som a Catalunya, som amb els efectes del canvi climàtic, vivim al clima mediterrani i a la tardor els fenòmens de pluja forta que poden produir inundacions sobtades per creixement de rieres en general a qualsevol punt del territori, però especialment al litoral o prelitoral, és una realitat i, per tant, ens obliga a l'autoprotecció. Com diu la nostra campanya, que hem llançat aquests dies i que segurament tothom ha escoltat, tot pot canviar de cop, vol dir que més enllà de tot aquest sistema hi ha una responsabilitat compartida. Abans comentava de qui és la responsabilitat. Els poders públics, Protecció Civil, tenim la responsabilitat d'avaluar el risc i d'alertar la població, però la població també té el deure d'aplicar l'autoprotecció. Ja. Això és un sistema compartit.
0: Però, em deia, hi ha un protocol que determina quan fem les alertes o no. D'acord. Però, per exemple, qui decideix les restriccions?
6: Bueno, això es treballa en el... És una proposta que es fa en aquest comitè tècnic. En aquest comitè tècnic hi ha doncs, els predictors del Servei Meteorològic de Catalunya, els seus responsables, l'Agència Catalana de l'Aigua, la Confederació de l'Ebre, tots els serveis d'emergència, els àmbits que poden quedar afectats, doncs els àmbits d'educació, de drets socials, de salut... Aquí es fa una avaluació del risc cas a cas. És a dir, s'escolta, s'atén molt detalladament quines són les explicacions doncs, meteorològiques i hidrològiques, s'analitza en quin moment es poden trobar aquestes pluges, quines circumstàncies té el país en cada moment, el mateix un festiu col·laborable que va primer al matí, que al vespre, i a partir d'aquí es fa aquesta avaluació de risc i es fa una proposta de mesures. Al final, doncs, lògicament, tot se sustenta en una avaluació tècnica i després una decisió política que doncs, té en compte aquestes propostes i aquest anàlisi tècnic. És com funciona doncs, l'administració pública i els governs doncs, de forma normal.
0: I amb el mapa que estem explicant, amb les incerteses que hi ha aquesta tarda, ara mateix, vostè, per tant, no pot descartar si hi haurà restriccions o no, no ho sap.
6: Correcte, no podem descartar i, per tant, doncs, que l'estat tens a la migdia a veure doncs, quin anàlisi podem fer en les properes hores. Nosaltres estem ara immersos en aquest anàlisi, el Servei Meteorològic està revisant models, nosaltres estem recollint tota la informació que tenim dels elements de risc que cal tenir en compte i ara, doncs, a mig matí farem aquest anàlisi i si hi ha canvis o no, els anunciarem al migdia, ja ha previst una convocatòria per explicar-lo i, per tant, doncs, donarem aquests detalls. No es pot descartar, però fins i tot diria podem descartar-ho ara perquè no hi ha una situació de risc màxim perquè les prediccions no donen per la incertesa, i pot ser que de cada tarda vespre, en el moment que veiem aquestes pluges, si realment veiem que hi ha un risc imminent d'aiguats, en una zona determinada es pugui fer aquest avís i aquesta restricció.
0: Clar, però això, és a dir, aquesta incertesa també al final, és a dir, penso en els pares i mares de Catalunya, que clar, la vida ja és prou complexa. Vull dir, si els nens no han d'anar a les activitats extraescolars perquè hi haurà risc de pluja en una zona determinada, entenc que això s'ha d'avisar amb un cert marge.
6: S'ha vist amb un cert marge sempre que tinguis la capacitat i sempre que es donin les circumstàncies de risc que fan possible o que els justifiquen aquests avisos. El que no podem fer és, per qualsevol situació de risc de pluges, vivim, insisteixo, en un clima, en un territori on això és molt probable, generalment a la tardor, doncs fer cada cop unes mesures restrictives. Si no estan justificades, si estan justificades, evidentment s'hauran de fer. Si cada vegada que tenim, si és molt recurrent, doncs és igual, ho haurem de fer perquè es donen les circumstàncies de risc. Però aquí s'ha de gestionar el risc i això vol dir que també hem d'assumir com a societat una part d'aquest risc en el marc de la incertesa. El risc zero no existeix i, per tant, doncs, també l'activitat s'ha de mantenir i hem de ponderar sempre aquest equilibri de drets entre seguretat i poder fer les activitats i ajustar-lo al nivell de risc que hi hagi a cada moment. En aquest moment, amb les prediccions que tenim, no justificaria, perquè no tenim aquest risc màxim, unes mesures doncs, restrictives o de suspensió d'activitats. Això vol dir que tothom pot fer vida normal el dia d'avui? Doncs en principi no, perquè hauria d'estar pensant que potser a la tarda vespre en algun punt es pot complicar. Per tant, també entra en l'àmbit de l'autoprotecció de la prudència. Si hem anat a fer activitats extraescolars en el moment de la sortida plou fort, sabem que aquestes pluges poden ser complicades, esperar, no tenir mobilitat. Doncs els coordinadors de les activitats també tenen la informació de que hi ha una alerta de l'INUCAT, saben que s'han d'esperar que passi aquest moment de risc i actuar amb aquesta certa normalitat i maduresa d'una societat que ha de conviure amb el risc d'inundacions.
0: És Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil. Gràcies per les explicacions, de veritat, per la claredat i per les explicacions. Sí, sí. Que vagi molt bé. Ho seguirem. Gràcies.
6: Moltes gràcies. Bon dia.
0: De seguida ho comentem a l'Àgora, però abans, com tenim les carreteres a aquesta hora? Mireia Sala.
8: Doncs la ronda del litoral té 7 quilòmetres de circulació lenta amb aturades des del nus de la Trinitat fins a Ciutat Vella en sentit Llobregat i de Mercabarna a Cantunis en sentit Besòs. La ronda de dalt també està complicada encara, sobretot a la zona de Pedralbes en els dos sentits. I aturades també a l'entrada a Barcelona per la B23 al Baix Llobregat.
0: I el transport públic, Maria Fernández Noguera, com va? Avui que hi ha hagut un nou robatori, recordem, de coure a l'estació de França.
9: És un matí molt complicat pels usuaris de l'R2 Sud i dels regionals del Sud, amb retards que superen els 30 minuts de mitjana, perquè, a més, ara també hi ha un problema al canvi d'agulles a Castelldefels, que no respon, i això fa que se circuli en via única entre Castelldefels i Garraf. I aquesta incidència se suma, com deies, al nou robatori de coure que hi ha hagut a l'estació de França. És el 6è des de dilluns de la setmana passada. Adif ens diu que està treballant per tornar a posar el coure a la catenària, però que encara no té una previsió de quan podrà solucionar aquest problema. I mentre no se soluciona, doncs hi ha la meitat de trens a l'R2 Sud.
0: De seguida, a l'Àgora, parlarem del sistema d'alertes en aquesta pluja, que hi ha prevista per aquesta tarda, i també de la inflació disparada que hi ha a l'agost, el dia en què entrevistarem l'expresident de la Generalitat, José Montilla. Però abans...
10: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.

0: Molt bon dia, són les 9 i 3 minuts. Encetem l'informatiu fent el repàs dels titulars. Les oficines de la Seguretat Social a la Seu d'Urgell reobriran el 21 de setembre després d'estar tancades per falta de personal. El ple d'Ajuntament aprova per unanimitat una moció d'Esquerra per demanar la reobertura efectiva i continuada del servei presencial a la capital de l'Alt Urgell. Aprovada una moció de suport a la Seu per Palestina davant les sancions a tres membres. La proposta presentada per la CUP al ple municipal reclama deixar sense efecte les multes per un total de 1.302 euros i revisar els procediments sancionadors. La iniciativa ha rebut el suport de Junts i Esquerra, mentre que Compromís s'ha abstingut. La sala l'única de la Seu d'Urgell estrena l'abonament multipersonal en la seva tercera temporada. La programació s'allargarà de setembre a juny amb 10 espectacles i un total de 16 funcions que arrenquen amb l'obra La Pastora, de la companyia La Fang Escènica. El termini per optar a les beques d'estudis tecnològics que ofereix la Fundació PEUSA finalitza l'1 d'octubre. La iniciativa s'adreça a estudiants de les comarques de l'Alt Urgell i la Cerdanya que vulguin cursar o que ja estiguin fent estudis universitaris o cicles formatius de grau superior en l'àmbit tecnològic durant el curs acadèmic 2026-2027. L'INEF Pirineus dona la benvinguda a 46 nous estudiants del grau en CAFE. La nova promoció s'incorpora en un curs en què la nota de tall ha estat de 9,230, la segona més alta de Catalunya en aquesta titulació. El centre ha rebut 553 sol·licituds, 134 de les quals en primera preferència. Trànsit estudia reforçar els controls a l'N260 després dels accidents mortals del cap de setmana. El director del servei, Ramon Lamiel, diu que la via preocupa i posa el focus en els trams de revolts més freqüentats per motoristes. Divendres, un home de 39 anys i veí de Sallent va morir en un xoc frontal al punt quilomètric 237,5 de la via, a Ribera d'Urgellet. L'IPC puja 8 dècimes a l'agost a la demarcació de Lleida i situa la taxa interanual en 4,2%. Les despeses que s'encareixen són les relacionades amb l'habitatge, l'electricitat i el combustible, seguides del transport. Junts proposa menús calents de quilòmetre zero a Esterri d'Àneu mentre no resolgui el problema del gas al menjador. La diputada Janina Vella exigeix explicacions al govern per l'endarreriment de les obres.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Les oficines de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, l'INSS, a la Seu d'Urgell, reprendran l'atenció presencial al públic dilluns vinent, dia 21 de setembre. L'equipament ha estat tancat durant gairebé 3 mesos a causa de la manca de personal per cobrir un lloc de treball, una situació que ha interromput les gestions a la capital de l'Urgell durant aquest període i ha obligat a fer desplaçaments a ciutats com Puigcerdà, Balaguer, Lleida, Tremp o Tàrrega. L'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, s'ha mostrat satisfet per l'anunci i ha recordat que des del 31 de març el consistori urgellenc ha dut a terme diverses gestions per trobar una solució al tancament. L'argumentació principal ha estat que la Seu d'Urgell és la capital de l'Alt Urgell i una de les ciutats més poblades i de referència del Pirineu, motiu pel qual ha de disposar de tots els serveis essencials, sense haver de dependre de desplaçaments a d'altres comarques. El govern municipal ha reclamat la reactivació de les instal·lacions davant el subdelegat del govern espanyol i davant els responsables de la Seguretat Social i del CEPE. Ara es treballarà perquè les oficines no estiguin mai tancades, tot i que Barrera augura que això serà difícil si no es disposa de la plantilla completa. De moment, només hi haurà un sol treballador dels tres que hi havia anteriorment, a l'espera de poder-se contractar una altra persona. Ens ho explica en aquest cas l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera.
1: Justament la setmana passada, el dia que es presentaven les mocions, ens van comunicar que afortunadament el dia 21, dilluns de setmana que ve, es farà aquesta incorporació que farà que reobri aquesta oficina. Per tant, nosaltres contents, hem donat suport a la moció perquè aquesta moció al final ara es va transformar, perquè nosaltres vam comentar a Esquerra perquè canviés, s'ha transformat i el que instem bàsicament és que no torni a passar. El resum del resum és que hem de garantir que els serveis públics de la Seu tirin endavant, i una de les coses importants és la Seguretat Social, igual que és el SOC, igual que és el CEPE, igual que molts altres que tenim aquí a casa nostra, tenint en compte que estem lluny de les grans ciutats, que estem lluny de les altres oficines, i que per tant qualsevol desplaçament ens suposa un cost i un temps que no tenim per què tenir.
0: Coincidint amb l'anunci de la data de reobertura, el ple d'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquest dilluns una moció presentada per Esquerra Republicana de Catalunya que reclama la continuïtat del servei i sol·licita que l'obertura de les dependències sigui efectiva i sense interrupcions en el futur. La proposta presentada abans de saber-se que tornava a posar-se en marxa ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals, Compromís, Junts i la CUP. El text, defensat pel regidor republicà Francesc Viaplana, posa de manifest que la manca d'atenció presencial afecta l'accés als tràmits relacionats amb les pensions, les prestacions de la Seguretat Social i altres procediments.

0: en la ciutadania. El text aprovat insta el govern de l'Estat i la Generalitat de Catalunya a mantenir oberta al públic, sense interrupcions, l'oficina de l'INS de la Seu d'Urgell, garantint-hi una atenció presencial adequada i regular. Així mateix, la moció reclama que es garanteixi la prestació d'un servei públic de proximitat que permeti a la ciutadania de la Seu d'Urgell i del conjunt de l'Alt Urgell realitzar de forma presencial els tràmits i gestions relacionats amb l'administració catalana i estatal. En el mateix sentit, l'acord demana que es doti les oficines administratives dels recursos humans i materials necessaris per garantir una atenció presencial suficient, accessible i de qualitat. Tots els grups van votar a favor del text. L'equip de govern Compromís es va comprometre a seguir treballant per garantir que tots els serveis públics siguin efectius a la zona. Per la seva banda, Junts va instar a garantir els recursos humans i va titllar d'excuses inacceptables la decisió de deixar sense servei el territori. Ens ho explica, en aquest cas, el responsable de Junts, Jordi Fàbrega.
1: És un nou menysteniment del govern central, igual que vam presentar per part de Junts doncs, aquesta moció en relació als exàmens de conduir, que també doncs, el mateix responsable, justament el subdelegat de llei, doncs, el Crespin, no ho ha solucionat, doncs, tampoc ha solucionat i ha permès doncs, que l'Oficina de la Seguretat Social estigui tancada durant 3 mesos. Se'ns ha dit que s'obrirà el dilluns, suposo que és una manera també de dir ai, que no es faci molt més gran la bola, però portem 3 mesos havent de desplaçar tots els veïns i veïnes de la Seu que necessiten aquesta oficina.
0: La CUP també es va mostrar a favor i va lamentar haver d'estar presentant mocions per reclamar drets que haurien d'estar garantits. Ens ho explica en aquest cas la regidora Núria Valls.
2: La primera per demanar no, que es mantingui oberta l'oficina de la Seguretat Social. S'ha dit no, que es reobrirà la setmana vinent. Veurem a veure què passa, tant de bo que sigui així i tant de bo que es mantingui oberta.
0: El ple de l'Ajuntament de la Seu ha aprovat aquest dilluns una moció presentada per la CUP en suport a la plataforma La Seu per Palestina i de les 3 persones sancionades arran de la seva participació en mobilitzacions de solidaritat amb el poble palestí. La iniciativa ha comptat amb els vots favorables de Junts i Esquerra, mentre que Compromís per la Seu s'hi ha abstingut. En total, les multes denunciades ascendeixen a 1.302 euros. La primera sanció, de 100 euros, es va notificar l'abril de 2026 a un membre de la plataforma per una manifestació celebrada el 15 d'octubre de l'any passat en el marc d'una vaga general convocada sota el lema el 15 d'octubre o aturem tot i centrada en la denúncia de la situació a Palestina. Aquest mes de setembre, 2 persones més han rebut 2 multes de 601 euros cadascuna pels fets relacionats amb una concentració duta a terme el 2 d'octubre en suport a la flotilla Global Summit. Segons recull la moció, en acabar aquesta concentració, 2 agents dels Mossos d'Esquadra van requerir la identificació de les 2 persones sancionades que no es van voler identificar. Les resolucions consideren els fets una infracció greu per desobediència o resistència a l'autoritat i pla negativa a mostrar la documentació identificativa a requeriment dels agents. En aquest sentit, la portaveu de la CUP, Núria Valls, indica que no s'entén aquesta demanda en el marc d'una concentració sense cap aldarull ni conflicte i tenint el suport institucional.
2: Donar suport des de l'Ajuntament a la Seu per Palestina, mostrar la disconformitat per part de l'Ajuntament no, a aquestes sancions, demanar també al Departament d'Interior que revisi aquests procediments. No. Una mica parlàvem també de la proporcionalitat. Al final entenem que aquestes concentracions per les que s'està sancionant van ser concentracions en les que no hi va haver cap tipus de problema, cap tipus d'aldarull, no? I una mica doncs al final, al nostre entendre, és anar a buscar els caps de turc que participen en aquestes mobilitzacions a manera d'escarni i de repressió, no?
0: Pel que fa al posicionament dels grups, l'equip de govern Compromís s'ha abstingut en la votació de la moció. El regidor de Solidaritat i Cooperació, Jordi Mas Ortega, ha explicitat el suport a la causa palestina, palesa amb ajuts de fins a 32.000 euros de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell des que va començar el conflicte, però ha lamentat que a nivell legal les identificacions formen part del procediment normatiu. Malgrat tot, l'alcalde Joan Barrera s'ha compromès a fer mediació perquè aquesta situació sancionadora no es torni a repetir, tot recordant que sempre s'ha de comunicar formalment una concentració d'aquest tipus. En aquest cas, escoltem també doncs, les valoracions de l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera.
3: Per tant, nosaltres hem fet abstenció perquè estem d'acord en totes les manifestacions. De fet, aquestes doncs, també van fer publicitat. Evidentment, no sabíem si s'havia demanat comunicació o no. Nosaltres donem suport a aquestes,

0: aquestes iniciatives en suport a Palestina. Ara bé, també s'ha de dir que farem mediació amb la Generalitat de Catalunya per si es pot fer alguna cosa, i també de cara a les properes manifestacions, que si no passa res, doncs que no s'actuï posant sancions.
1: Des de Junts, el regidor Jordi Fàbrega ha aplaudit la moció Cupaire i ha manifestat que existeix repressió dels cossos de seguretat catalans vers alguns col·lectius, com és el cas també del moviment independentista. Fàbrega ha defensat el principi democràtic del dret a manifestació i ha lamentat les pràctiques del Departament d'Interior en mobilitzacions com les dels docents, en què hi ha hagut infiltracions. Per tot això, el regidor i també diputat s'ha mostrat molt crític amb el paper de la consellera Núria Parlon.
2: Acabem patint una repressió, i això són directius polítiques de que venen de més amunt, i per tant el Parlament ja va demanar la reprovació i de fet el cessament de la consellera Parlon. Això es va aprovar? No s'ha dut a terme, i això és un punt més. Per tant, aquí el que demanem és que retirin aquestes multes, que pari aquesta acció repressiva. El Departament d'Interior doncs ha hagut uns canvis amb els seus membres, no? El segon, no? El secretari general ha dimitit, el major Trapero ha dimitit, perquè hi ha un desgovern a dintre d'aquest departament, i justament doncs el que estem veient és que és un departament que va més a la repressió, que no passa a solucionar els problemes de via pública i d'ordre que en tenim moltíssims a Catalunya, com tothom sap i com aquí la Seu patim, no? Per tant, menys multes a la Seu per Palestina i més controlar el que passa pels carrers, i per tant doncs centrem-nos en el que ens hem de centrar.
1: Per la seva banda, el portaveu d'Esquerra, Francesc Viaplana, considera que el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell a les mobilitzacions va ser clar, i que malgrat que tots som iguals davant la llei, encara hi ha motius polítics i altres temes que poden condicionar algunes sancions. La formació republicana va instar el consistori a fer mediació perquè les multes estan fora de lloc. Ens ho explica la regidora d'Esquerra, Marian Lamolla.
3: Hem donat suport perquè trobem que no s'entén que concentracions i manifestacions convocades i fetes difusió per part de l'Ajuntament, i que al final de la plataforma de la Seu per Palestina s'hagi pogut multar a membres seus per amb l'intent de voler-los identificar. Pensem que aquesta repressió, que al final aquestes multes són un sistema de repressió, doncs no tenen cabuda ni a la Seu ni enlloc, i menys, no?, amb aquest context que tenim últimament de requisar estelades o anar a pegar manifestants que porten signes independentistes o com en el cas de la Seu, per el sol fet de manifestar-se en pro de Palestina.
1: El text aprovat pel plenari manifesta el suport de l'Ajuntament urgellenc a la plataforma La Seu per Palestina i a les persones sancionades, i expressa la seva disconformitat amb les multes imposades per la participació en les mobilitzacions. La moció també insta el Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat a revisar els procediments sancionadors amb l'objectiu d'evitar actuacions que puguin suposar persecució o criminalització dels moviments o de les persones participants. Un altre dels acords demana al Departament d'Interior que deixi sense efecte les multes imposades i estableix el suport institucional de l'Ajuntament a les concentracions i mobilitzacions promogudes per la Seu per Palestina, sempre que es desenvolupin d'acord amb la normativa vigent. La proposta inclou també un acord relacionat amb la situació de la consellera Núria Parlon, i demana al govern de la Generalitat donar compliment a l'acord aprovat pel Parlament a finals de maig sobre el seu cessament en relació amb els fets repressius ocorreguts durant la legislatura.

0: La sala de teatre L'Única de Seu d'Urgell estrena la seva tercera temporada amb un abonament de temporada multipersonal, la gran novetat d'enguany amb un preu de 80 euros que permet que diverses persones puguin fer-lo servir. La nova programació presentada aquest dilluns s'allargarà de setembre a juny amb 10 espectacles i un total de 16 funcions i s'obrirà amb l'estrena de La Pastora, de la companyia La Fanga Escènica, i que explica la història de Florencio Pla Massaguer, una persona intersexual en un context de guerra civil. La sala L'Única és un espai de petit format amb prop d'una quarantena de localitats, creat per l'Escola de Teatre de Seu d'Urgell i única sala de teatre de la localitat. De cara a aquesta nova temporada, l'actor Joel Pla ha explicat que la programació es vertebra al voltant d'eixos com el teatre amb càrrega social i temàtica contemporània, l'aposta pels gèneres híbrids, les propostes de proximitat amb companyies com la Fanga Escènica i l'amateurisme i accessibilitat universal. La temporada s'allargarà per primer cop de setembre a juny amb la voluntat de garantir com a mínim una funció mensual. Ens explica Joel Pla.
1: La temporada s'allarga de setembre a juny. Això és una diferència amb l'any passat, ja que l'any passat van començar a l'octubre i també es va allargar fins a juny, però ja sortint a fora al carrer, amb clàssics al parc. Aquest any avancem encara més i és per cobrir tots aquests mesos d'hivern que potser costa una miqueta més de programar coses. Doncs volem que hi hagi una regularitat cada mes d'espectacles, que tothom sàpigui que com a mínim un cop al mes pot anar a veure teatre a la Seu. La regularitat per nosaltres era fonamental.
0: Entre els 10 espectacles programats hi ha Les penes del jove Werther, del teatre Tantarantana, Strawberry Frappuccino, sobre el ciberassetjament, i En aquesta casa va néixer el meu fill, d'Anton Combra, i dirigit per Dora Cantero, resultat d'una col·laboració amb el Departament d'Igualtat que farà que les entrades siguin gratuïtes. També hi haurà l'espectacle de titelles per adults, Vida, de Javier Aranda, el del clown Embolic, amb Pau Palaus, i Perla, de la companyia Les Pinyes, que es representarà el 27 de març, coincidint amb el Dia Internacional del Teatre. La temporada es tancarà amb la programació familiar, amb els espectacles Numa i El vell hivernàs, i amb una nova edició de Maig d'Impro. Núria Llobet, membre també de l'Escola de Teatre de la Seu, ha detallat les noves col·laboracions de la sala, entre les quals hi ha la llibreria El Refugi, per a la venda de llibres relacionats amb els espectacles, l'Àrea d'Igualtat del Consell Comarcal de l'Alt Urgell i el Refugi Canalla, amb activitats prèvies per al públic familiar. La sala també ha engegat el projecte Marxívol, finançat amb una subvenció de cultura comunitària que reservarà entre el 10 i el 25% de les entrades de cada espectacle per a col·lectius vulnerables.
2: La voluntat més gran a nivell de novetats i noves línies i projectes és crear comunitat aquí a la sala, crear un espai on tothom és benvingut, per tant, fomentant, com ha dit el Joel, l'accessibilitat a tots els públics, a nivell econòmic, en tots els nivells. I una mica, doncs, encara que sigui una sala de teatre tancada, amb cortines, i on a l'hivern és el millor lloc per anar a veure teatre, volem transformar-la, doncs, amb aquest espai comunitari, la fresca, aquesta cadira de plàstic mig trencada, on tothom hi pot seure sense cap tipus de requeriment i la porta està completament oberta a tothom. Llavors, el que hem fet per tirar endavant aquesta accessibilitat i aquesta mena de comunitat i xarxa són diverses col·laboracions.
0: Pel que fa als preus, Danae Platllan ha explicat que es mantenen respecte a la temporada passada, 15 euros d'aquí, hi ha 3 euros a l'entrada anticipada i 11 euros per als socis de l'escola. Els espectacles programats amb el Departament d'Igualtat seran gratuïts, mentre que el Maig d'Impro tindrà un cost de 4 euros, que es redueixen a 2 euros per a qui assisteixi disfressat. Per als infants de fins a 12 anys, els espectacles de la línia L'Única Canalla tindran un preu de 5 euros. Les entrades es poden adquirir a través de la plataforma Vivetix, la web de l'escola, la mateixa sala, Instagram o per telèfon.
3: Per als adults la entrada és igual que a nivell general, però per als menors de 12 anys tindrien un preu de 5 euros. I a més aquest any tenim l'abonament de temporada que costa 80 euros i és multipersonal, és a dir que pots comprar un abonament però diverses persones poden utilitzar-lo.
0: Cristina Periques ha fet balanç de la segona temporada en què es van programar 11 espectacles amb 470 assistents i una ocupació mitjana del 75%. 8 dels 11 espectacles van penjar el cartell de complet, inclòs la novetat de Maig Impro amb alumnes de l'Escola de Teatre.
4: D'aquest 25-26, on vam programar doncs, 11 espectacles, van venir 470 assistents i hem tingut un aforament d'un 75%. Val? Això era una mica un experiment fer aquesta sala, no? A veure si hi havia de veritat aquesta necessitat al poble o no. I jo crec que després d'aquesta segona temporada doncs, ens hem consolidat dient que sí, que a la gent li agrada compartir, li agrada venir al teatre i que una sala com aquesta, on tenim una varietat d'espectacles, doncs funciona i surt favorablement.
0: La representació que obrirà la temporada és La Pastora, escrita per Agustí Franch i dirigida per ell mateix i Irina Robles. L'obra, que porta uns 5 o 6 anys gestant-se, s'inspira en la figura de Florencio Pla Massaguer, una persona intersexual de la primera meitat del segle XX, i explora com hauria viscut aquesta situació en un entorn rural i allunyat de les grans ciutats. Les funcions tindran lloc el 19 i el 20 de setembre i es repetiran el cap de setmana següent. L'espectacle es podrà veure també a la sala Ferestec d'Escaldes en Gordany, amb qui l'única impulsa un intercanvi transfronterer de produccions. La Fundació PEUS encara té en marxa les primeres beques d'estudis tecnològics, una iniciativa adreçada a estudiants de les comarques de l'Alt Urgell i la Cerdanya que vulguin cursar o que ja estiguin cursant estudis universitaris o cicles formatius de grau superior en l'àmbit tecnològic durant el curs acadèmic 2026-2027. Amb una dotació global màxima de 6.000 euros, el programa preveu ajuts individuals de 1.500 euros per a estudiants de grau universitari i de 1.000 euros per a estudiants de cicles formatius de grau superior. Les beques tenen caràcter de premi al rendiment acadèmic i volen reconèixer l'esforç i la trajectòria dels joves del territori. El patronat de la Fundació subratlla que la voluntat final és que el jovent local tingui les mateixes oportunitats que qualsevol altre estudiant per accedir a carreres tecnològiques i contribuir al desenvolupament del Pirineu. Per presentar la candidatura, cal que els sol·licitants estiguin empadronats a l'Alt Urgell o la Cerdanya i que hagin cursat estudis de secundària o batxillerat en centres educatius de les dues comarques o bé estiguin cursant estudis universitaris o un cicle formatiu de grau superior de l'àmbit tecnològic. També és necessari que hagin formalitzat la matrícula en estudis tecnològics durant el curs 26-27 en un centre preferiblement públic i oficial. Una altra condició és que els estudis siguin a temps complet.

0: L'INEF Pirineu s'ha donat aquest dilluns el tret de sortida del curs acadèmic 26-27 amb la jornada d'acollida adreçada al nou alumnat de primer curs del grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport CAFE. Enguany, 46 estudiants han iniciat els estudis al centre urgellenc amb un total de 32 nois i 14 noies. Els joves van ser rebuts per l'equip directiu al Parc Olímpic del Segre i van participar en una cursa d'orientació, una activitat esportiva destinada a facilitar el coneixement entre els estudiants i afavorir la cohesió del grup en un entorn lúdic i distès. A continuació, l'edifici de les Monges va acollir l'acte oficial de benvinguda, amb la participació dels alumnes, el professorat i el personal d'administració i serveis d'INEF Pirineus. Ens ho explica la directora d'INEF Pirineus, Sílvia Puig-Arnau.
1: Doncs bé, avui és el primer dia que tenim els alumnes de primer curs. Ja sí que vam començar amb els alumnes de tercer, quart i segon curs la setmana passada, per exemple, amb esports, com podeu veure aquí darrere són els alumnes de tercer, que ja estan tecnificant amb el piragüisme. I res, doncs estem molt, molt contents per aquest curs. Tenim uns 45 alumnes de primer, de nova matriculació, i bé, ara ja tenim la dinàmica amb vista en aquest edifici, que creiem que serà l'últim any que estarem ocupant els espais de les Monges i d'altres espais. Per tant, contents i treballant ara aquest curs, tant per la qualitat, per la millora de l'entesa amb nosaltres i el territori i la col·laboració, i treballar cap a aquest edifici que també serà d'ús públic.
0: La nova promoció s'incorpora a l'INEF Pirineus en un curs en què el grau en CAFE impartit al Seu d'Urgell ha obtingut una nota de tall de 9,230, la segona més alta de Catalunya en aquesta titulació. El grau ha rebut un total de 553 sol·licituds, 134 de les quals en primera preferència. Aquesta darrera xifra representa un increment superior al 52% respecte del curs anterior, que se'n van registrar 88. D'aquesta manera, la proposta formativa ha rebut prop de 3 sol·licituds en primera opció per cadascun dels 46 estudiants que finalment inicien els estudis aquest curs. Aquest increment de la demanda reforça l'atractiu del projecte formatiu d'INEF Pirineus i la seva especialització en esports i activitats físiques en el medi natural i de muntanya, valora la direcció.
1: El nostre volum hauria de ser entre 40 i 45 alumnes per curs acadèmic, que sempre doncs ve i va en funció doncs dels diferents accessos, no? Perquè al ser 40 doncs a vegades és la proporció del 5% és 1,6, llavors poden entrar dues persones, o si hi ha trasllats, etc. Llavors, a més, també tenim ja alumnes de doctorat i postdoctorals, i ens en anem doncs això, no? Amb aquest uns 180 alumnes. La previsió de moment és mantenir aquestes places, a veure què passa amb l'edifici i a veure que si som capaços de tot i que és un grup petit, ens agradaria mantenir aquest grup petit per la particularitat, la individualitat, la qualitat que podem donar docent i també què pot suportar la zona, què pot suportar tant amb habitatge com amb material, amb cavalls, amb tot, no? Perquè augmentar les places, que segurament tindrien cabuda perquè tenim més de 500 sol·licituds, però hem de valorar quin impacte pot tenir aquí i quin impacte pot tenir per la formació.
0: El Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls a l'N260 després d'un cap de setmana amb 4 víctimes mortals a la xarxa viària interurbana catalana. El director del servei, Ramon Lamiel, ha explicat aquest dilluns en declaracions al programa Aquí Catalunya de la SER que els accidents han estat diversos i no responen a un patró clar, però ha assenyalat l'Eix Pirinenc com una de les vies que preocupa, especialment en alguns trams de revolts freqüentats per motoristes. Lamiel ha avançat que aquesta mateixa setmana s'analitzarà amb els Mossos d'Esquadra possibles mesures a la carretera. Entre les opcions ha apuntat a concentrar per saturació de controls en alguns punts. La Mil ha explicat que la Nacional 260 presenta característiques molt diferents segons el tram i que, per tant, les actuacions també hauran de ser adaptades. En aquest sentit, ha citat específicament zones de l'Alt Urgell, el Pallars, el Ripollès i la Cerdanya, com ara el Port del Cantó o la Collada de Toses. Divendres, un motorista de 39 anys i veí de Sallent va morir en un xoc frontal contra un turisme al punt quilomètric 237,5 de la via, al municipi de Ribera d'Urgellet. L'índex de preus del consum, l'IPC, a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran i de Ponent ha pujat 8 dècimes a l'agost i se situa en el 4,2 interanual, segons indiquen les dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta de l'increment interanual més alt des de l'abril del 2023, quan va ser del 4,5%. Part de l'augment es deu a l'encariment de l'electricitat i als carburants arran de la guerra a l'Iran, que han pujat un 14,6% en comparació amb fa un any. Per grups, el que més s'ha encarit a la demarcació de Lleida és el que agrupa l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i altres combustibles, que augmenta un 9,4%, seguit del transport, que ho fa en un 8,3%. Pel que fa a la cistella de la compra, la inflació interanual dels aliments s'ha situat en el 2,2%, mentre que les begudes no alcohòliques s'han abaratit un 1,6%. D'altra banda, la roba i el calçat són un 5,4% menys i un 1,4% menys més barats que fa un any, respectivament.
2: Pirineu.
0: El grup de Junts al Parlament ha exigit explicacions al govern sobre l'endarreriment de les obres de reforma del nou menjador escolar d'Esterri d'Àneu, que des de l'inici del curs ofereix menús freds a l'alumnat de l'escola La Closa i l'Institut Morelló per manca de connexió de gas a la cuina. La diputada pallaresa Janina Vella ha reclamat que mentre el Departament d'Educació no pugui garantir el funcionament del servei, s'ofereixin menús calents de quilòmetre zero amb restaurants de la zona sense sobrecostos per a les famílies, l'empresa concessionària ni el Consell Comarcal. Abella ha recordat que fa mesos que aquestes obres haurien d'haver acabat i ha reclamat a Educació que aclareixi què ha passat i des de quan se sabia que hi havia problemes. En aquest sentit, ha insistit que cal informació sobre quines gestions s'han fet abans de l'inici de curs per garantir el funcionament del menjador escolar. La diputada ha registrat una bateria de preguntes al Parlament en què demana al govern com pensa garantir la prestació normal del servei de menjador si la incidència no queda resolta aquest dimecres, tal com havia assegurat el departament.
2: Pirineu. Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'l fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: I a l'agenda, entre altres, destaquem la possibilitat de formalitzar inscripcions als tallers de competències digitals al Punt Òmnia de la Seu d'Urgell. Destaquem també l'exposició Brunzits i Anels de Pablo Volumar, Iris Hum i Leon Vinitru a la sala La Cuina de la Seu d'Urgell, les beques d'estudis tecnològics de la Fundació Peusa. Encara opcions, termini fins a l'1 d'octubre. També aquests dies destaquem el curs d'emprenedoria per transformar idees en projectes de vida i iniciatives professionals a Organyà a partir del 1 d'octubre i fins al 3 de novembre. Per tant, doncs, encara inscripcions obertes. I també aquests dies, avui mateix, destaquem el grup de conversa en francès, avui dia 16, també el 23 i el 30, a l'Ateneu a l'Urgell, carrer Cat de Vila número 6, a partir de les 7 de la tarda. I aquesta setmana, entre d'altres, dijous, dia 17, a les 6 i a les 8 del vespre, en dues sessions, projecció del film Lourdes, de Thierry Dimasi i Alban Turu, en el cicle de cinema francès que impulsa Cinemes Guiu, a l'Avinguda Salòria 55. També dijous 17, a les 7 de la tarda, a la sala de l'Immaculada, presentació de l'obra Contes de pa amb xocolata, de Pepita Clop i Urgell Mestre. I encara dijous 17, a tocar a les 7 del vespre, al Refugi, presentació de l'obra Suers, migrar, quedar-se i tornar, també resistir. Sessió de cicle Ateneu Muntanya, també dijous a les 8, a l'Ateneu l'Urgell, al carrer Capdevila, per donar a conèixer la disciplina del Nordic Walking, de la mà de Jordi Pau Caballero. Tota la informació d'agenda a www.radioseu.cat/agenda.
2: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.

0: I pel que fa a la situació general del temps, fins a migdia el cel estarà serè o poc nuvolat en general per l'arribada d'alguns núvols alts i mitjans, sobretot a l'oest del país. Tot i això, al matí ja creixeran nuvolades a punts del sector central del litoral i prelitoral que es mantindran durant la resta del dia. A partir de migdia també creixeran nuvolades al terç nord i la resta de la meitat est del país, on el cel quedarà molt ennuvolat o cobert. A més, arribaran núvols alts i mitjans més nombrosos per l'oest que deixaran el cel mig ennuvolat a la resta del país o puntualment molt ennuvolat. A partir del final del matí s'esperen alguns ruixàfecs a punts del litoral i prelitoral central i en són possibles al sud del litoral i prelitoral nord. A partir del migdia també se n'esperen a la meitat est del territori, al Pirineu i Prepirineu i a punts de la Catalunya central. La temperatura mínima serà semblant o lleugerament més baixa i en molts casos es donarà al final de la jornada. La màxima baixarà moderadament a la meitat est i la resta del terç nord i serà entre lleugerament i moderadament més baixa a la resta. La visibilitat serà entre bona i excel·lent en general, tot i que empitjorarà al llarg de la tarda a la meitat est, així com en moments de xàfec. La temperatura a aquesta hora a l'estació de Bellestar és de 17 graus, 13,9 a Organyà, 15,6 a Oliana, 16,9 a Tremp, 16,8 a la Pobla de Segur, 10,2 al Pont de Suert, 11,8 a Sort, 13,4 a Viella. Temperatures més fresques, en aquest cas a Sert Escan, a 2.400 metres, 10,2 graus, 11,1 a Espot, 7,2 a la Bonaigua, 2.200 metres, 8 graus al Lac Redon, a 2.200 i 7,6 a Saseuba, a 2.200 metres d'alçada, 9,6 a Das, concretament a l'estació automàtica situada a l'aeròdrom, i 13,5 a la cara nord del Cadí, a l'estació de Prat de Guiró, 2.145 metres. Passen tot just 8 minuts de 9:45 del matí. Fins aquí el primer informatiu del dia. Tota la informació a radioseu.cat, també a les xarxes socials, als perfils de Ràdio Seu, a Facebook, X i Instagram.
1: Mobles Farràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Farràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: A la Seu d'Urgell, restaurant l'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de Forquella, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves l'Avellana. Restaurant l'Avellana, cuina casolana, esmorzars de Forquella i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix.
1: Ara, Cuciner és més a prop teu. Cuciner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuciner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
1: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
0: Ah, sí?
1: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
0: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
1: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
2: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
3: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Un treballador mort i un altre ferit crític mentre intentaven reparar aquest dimarts el sistema de desguàs del Mercat Central de Tarragona. Per saber la darrera hora de tot plegat, connectem ara amb la nostra companya, la Teresa Ortega. Teresa, quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Bon dia des de les portes del Mercat Central. Fa més d'una hora, a les 8:30, puntual el mercat obert al públic, amb relativa normalitat, tot i que des de les 6 del matí treballadors i també distribuïdors han accedit a les instal·lacions de la plaça Corsini per preparar la jornada. Els paradistes que hi ha a les 8 del vespre treballaven, expliquen que van ser evacuats amb urgència i que fins a la mitjanit no van poder entrar de nou a l'edifici per recollir les seves pertinences i fins i tot per abaixar les parts a les paradetes. De fet, fins a la mitjanit no es va reobrir el precinte de seguretat a tot el perímetre del mercat, fins que els bombers no van descartar cap resta dels gasos tòxics inhalats pels dos operaris que van caure a la fossa sèptica. Un va morir, com dèieu, després d'inhalar monòxid de carboni, l'altre va quedar en estat crític. La investigació dels Mossos fa que s'hagi tancat l'accés al pàrquing. Va ser a la planta menys 3, on va succeir la tragèdia. L'Ajuntament de Tarragona, d'altra banda, ha suspès el repartiment del pastís del braç de Santa Tecla, que s'havia de fer aquesta tarda, precisament a la plaça Corsini, davant del Mercat Central, i precisament organitzat per Mercats de Tarragona. La consternació a les instal·lacions del mercat és palpable aquest dimecres, segon dia de la festa major a la ciutat de Tarragona.
1: Gràcies, Teresa. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I els bombers mantenen una dotzena de dotacions treballant per extingir els punts calents de l'incendi d'Alfarràs al Segrià, que es va donar per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Durant aquesta nit els efectius han pogut treballar amb normalitat i asseguren que ja no hi ha flama activa al perímetre. El foc, que va començar ahir a la tarda a prop del torrent Regueral de la Viuda, ha cremat un total de 90 hectàrees. I a aquesta hora comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Espanyol quan es manifestava en la jornada de l'1 d'octubre del 2017 a Barcelona. Roger Espanyol, recordem, va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten ara a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins a la mitjanit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya, amb xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i calamarsa.
0: Notícies en xarxa.
3: Aquest dissabte, 19 de setembre, camina per una bona causa. Participa a la caminada solidària Centre Històric Peusa 2026, organitzada per la Fundació Vicente Ferrer. Un quilòmetre, una vida. Fes un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà i pel Parc Olímpic del Segre amb el guiatge de Pilar Láez. La sortida serà a les 6 de la tarda des de la zona esportiva de la Seu d'Urgell. Inscriu-te per 5 euros a través del codi QR del cartell que pots trobar a la pàgina web de la Fundació o també de Ràdio Seu. El 100% de la recaptació es destinarà a donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. A més, les persones participants rebran un obsequi i podran gaudir d'una degustació de formatges Cadí. Dissabte, 19 de setembre, a les 6 de la tarda, caminem junts per una bona causa. Caminada solidària Centre Històric Peusa 2026 a la Seu d'Urgell.
4: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
5: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
6: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
5: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat en alerta el Pla Inuncat en nivell 4 de 6 per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia. Els xàfecs poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts a punts de la meitat est, sobretot a les comarques de Girona i de la Catalunya central, i a la tarda es desplaçaran cap al litoral i prelitoral central. Entre la tarda i la matinada també es poden acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, el Baix Penedès, el Garraf i el Tarragonès. I en clau política, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, ha assegurat que la planta de Seat a Martorell té el futur assegurat i no s'acomiadarà ningú.
2: Que les ventes de cotxes a Espanya ha crescut un 12,8 en una Europa que creix un 1%, Espanya creix més. I Martorell té molt de futur, perquè primer s'hi ha invertit 3.300 milions amb quasi 200 milions del PERTE del vehicle elèctric. Per tant, surten nous models elèctrics, electrificats, i això garanteix que les marques Cupra i Seat tenen futur garantit.
1: Ho ha dit a la sessió de control al govern espanyol que té lloc al Congrés de Diputats, i on amb el president Pedro Sánchez s'han acusat mútuament de cronificar la crisi de Ceuta. I també en política, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha anunciat que en les properes setmanes s'obrirà una nova convocatòria per concertar 2.300 places residencials públiques arreu de Catalunya. Prop de la meitat seran per a residències de gent gran i la resta es repartiran entre centres de dia, atenció a persones amb discapacitat i salut mental, i també atenció precoç. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir-ne l'ús fins als 15 a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió al Parlament Europeu, on ha avançat que la Comissió presentarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, l'EUKIDS Act. I l'activista Roger Espanyol ha reclamat una resolució de culpabilitat en el judici contra quatre policies nacionals acusats per la pèrdua d'un ull durant l'1 d'octubre del 2017 a Barcelona. Abans d'entrar a l'audiència, l'Espanyol ha dit que espera que el cas serveixi també per a totes les persones que, segons ell, no van tenir reconeixement, justícia ni reparació pels fets de l'1 d'octubre. Les acusacions demanen 13 anys de presó per als quatre agents, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució. I 5 persones han resultat ferides aquest matí en una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els fets han passat cap a les 6 del matí. L'enfrontament s'ha acabat desplaçant fins al turó de Gardeny. Per ara no s'ha fet cap detenció i els Mossos treballen encara per localitzar els agressors.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Molt bon dia, són les 11 i 3 minuts. Les oficines de l'Institut Nacional de la Seguretat Social a la Seu d'Urgell reprendran l'atenció presencial al públic dilluns vinent, dia 21 de setembre. L'equipament ha estat tancat durant gairebé 3 mesos a causa de la manca de personal per cobrir un lloc de treball, una situació que ha interromput les gestions a la capital de l'Alt Urgell durant aquest període i ha obligat a fer desplaçaments a ciutats com Puigcerdà, Balaguer, Lleida, Tremp o Tàrrega. El ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquest dilluns una moció presentada per la CUP en suport de la plataforma La Seu per Palestina i de les 3 persones sancionades arran de la seva participació en mobilitzacions de solidaritat amb el poble palestí. La iniciativa ha comptat amb els vots favorables de Junts i Esquerra, mentre que Compromís per la Seu s'hi ha abstingut. La sala de teatre L'Única de Seu d'Urgell estrena la seva tercera temporada amb un abonament de temporada multipersonal, la gran novetat d'enguany, amb un preu de 80 euros que permet que diverses persones puguin fer-lo servir. La nova programació presentada aquest dilluns s'allargarà de setembre a juny amb 10 espectacles i un total de 16 funcions i s'obrirà amb l'estrena de La Pastora, de la companyia La Fanga Escènica, i que explica la història de Florencio Pla Massaguer, una persona intersexual en un context de guerra civil. La sala L'Única és un espai de petit format amb prop d'una quarantena de localitats creat per l'Escola de Teatre de la Seu d'Urgell i l'única sala de teatre de la localitat. La Fundació PEUSA encara té en marxa les primeres beques d'estudis tecnològics, una iniciativa adreçada a estudiants de les comarques de l'Alt Urgell i la Cerdanya que vulguin cursar o que ja estiguin cursant estudis universitaris o cicles formatius de grau superior en l'àmbit tecnològic durant el curs acadèmic 2026-2027. Amb una dotació global màxima de 6.000 euros, el programa preveu ajuts individuals de 1.500 euros per estudiants de grau universitari i de 1.000 euros per estudiants de cicles formatius de grau superior. L'INEF Pirineu s'ha donat aquest dilluns a tret de sortida al curs acadèmic 2026-2027 amb la jornada d'acollida adreçada al nou alumnat del primer curs en el grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. Enguany, 46 estudiants han iniciat els estudis al centre urgellenc amb un total de 32 nois i 14 noies. El Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls de la Nacional 260 després d'un cap de setmana amb quatre víctimes mortals a la xarxa viària interurbana catalana. El director del servei, Ramon Lamiel, ha explicat aquest dilluns en declaracions al programa Aquí Catalunya de la SER que els accidents han estat diversos i no responen a un patró clar, però ha assenyalat l'Eix Pirinenc com una de les vies que preocupa especialment en alguns trams de revolts freqüentats per motoristes. L'índex de preus de consum a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran i de Ponent ha pujat 8 dècimes a l'agost i se situa en el 4,2% interanual, segons indiquen les dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta de l'encariment interanual més alt des de l'abril del 2023, quan va ser del 4,5%. El grup de Junts al Parlament ha exigit explicacions al govern sobre l'endarreriment de les obres de reforma del nou menjador escolar d'Esterri d'Àneu, que des de l'inici del curs ofereix menús freds a l'alumnat de l'escola La Closa i l'Institut Morelló per manca de connexió de gas a la cuina. La diputada pallaresa Janina Vella ha declarat que mentre el Departament d'Educació no pugui garantir el funcionament del servei, cal que s'ofereixi menús calents de quilòmetre zero amb restaurants de la zona sense sobrecostos per a les famílies, l'empresa concessionària ni el Consell Comarcal.

0: I com cada dia, la previsió del temps ens la fa l'home del temps de Ràdio Seu, el meteoròleg Néstor Gómez.
1: Bon dia. L'estabilitat atmosfèrica que ens ha acompanyat aquests darrers dies i fins i tot la calorada que ens ha acompanyat amb màximes de més de 30 graus, avui ja han desaparegut. Avui ja tenim un canvi de temps important de la mà d'un sistema frontal que reactivarà les nuvolades i deixarà caure ruixats i tempestes. Val a dir que això passarà a partir aproximadament dels vols del migdia, primera hora de la tarda, tot i que la nostra comarca no serà de les comarques on les pluges puguin ser ni més intenses, ni més abundants, ni més generoses, perquè en principi les pluges més importants quedarien concentrades cap a les comarques de Girona i també de Barcelona. Tot i així, aquesta tarda el temps estarà insegur, amb possibilitat d'alguns ruixats que bàsicament serien els típics de mitja tarda. Tot això amb unes temperatures que clarament es quedaran per sota dels 30 graus de manera generalitzada arreu del país. I aquest canvi de temps només és avui, perquè a partir de demà tornarem a parlar d'un temps prou estable, amb alguna nuvolada amenaçadora de tarda, però en principi poca cosa, i el que sí que s'espera és que a mesura que s'acosti el cap de setmana el temps sigui cada cop més estable. Tot això amb unes temperatures normalitzades per aquestes dates de mitjans del mes de setembre.
0: Quart menys 5 minuts de 12... les 11 i 10 minuts. Amb la previsió del temps acomidem aquest informatiu. Més informació ja a partir de les 12.

I avui, a l'entrevista del dia, conversem amb Maragda Farràs, és comissària de l'exposició Brunzits i Anels, amb la participació de Pablo Bolumar, Iris Ham i León Vinitru, a la sala de la cuina de la Seu d'Urgell. Una mostra que es va inaugurar el passat dia 10 de setembre i que romandrà exposada fins al 10 d'octubre.

0: informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
1: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
2: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
3: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
4: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: l'entrevista del 120% Ràdio amb Pep Graell.
1: Molt bon dia, Entorns. Ha inaugurat aquest dijous passat, dia 2 de setembre, a les 7 de tarda, l'exposició Brunzits i Anels a la sala cuina de la Seu d'Urgell. La mostra, comissariada per Marac de Ferràs, es pot visitar fins al 10 d'octubre. En parlem amb la comissària de l'exposició. Benvinguda, Marac de.
2: Hola, què tal?
1: Explica'ns, és una proposta que neix de la residència artística vinculada doncs, a casa vostra, a Musa. Fes uns 5 cèntims perquè no conegui la residència i d'on neix doncs, aquesta exposició.
2: Doncs l'exposició neix d'Entorns i del programa de residència d'Entorns. Entorns som una residència artística que acollim artistes que desenvolupen projectes normalment vinculats al territori i aquesta vinculació es fa a través o dels oficis o de la matèria o de les històries. Cada un es vincula de la manera que vol. Aleshores venen, fan una estada normalment d'un mes i desenvolupen els seus projectes. I això, bueno, vam començar amb el projecte el 2020 i des del 2020, pues, entre la reforma, obrir tot, bueno, doncs han anat passant molts artistes.
1: I en aquest cas, l'exposició a la sala cuina reuneix els treballs d'Iris Ham, Pablo Bolumar i León Minetru. Explica'ns. I tot en el marc del que és la mel, l'apicultura. Cadascun fa un treball que té a veure doncs, amb aquest ofici o, en aquest cas, doncs, amb aquesta matèria.
2: Sí, és una mica un apropament als oficis des d'un altre punt de vista que no seria ni el de Udler, però l'apropament no és d'una mirada nostàlgica o de veure'l des d'un punt de vista d'estar desapareixent, sinó des de poder-lo observar per després poder imaginar pues, altres futurs o altres maneres d'apropar-s'hi. Aleshores, per exemple, la Iris és fotògrafa, per tant, tot el recull de la seva obra és el procés d'extracció de la mel i de cures de la mel que anem fent des de la residència amb els nostres ruscos. Aleshores, tot aquest procés està documentat en diferents formats i està exposat. El Pablo, que és dissenyador, ell va fer investigació dels bucs, de la manera de preservar les abelles més aviat de... o sigui, com prioritzant la preservació de les abelles a l'extracció de la mel. Aleshores, com va fer com tres bucs experimentals que estan també exposats aquí. I després del León, la seva obra és molt més escultòrica i llavors pues, hi ha dues peces, que una és imatges d'un arbre on hi va intervindre amb granit i l'altra és un buc que va fer ell, però més en el sentit més ritualístic, no tan funcional.
1: I el fet que sigui l'apicultura o la mel com a protagonista, el perquè és una proposta d'Entorns, són ells que es vinculen amb aquest objecte o amb aquest ofici?
2: Clar, nosaltres sí que ens vinculem molt amb els professionals, amb els artesans, però al final és l'artista qui decideix amb qui es vincula o de quina manera es vincula. Aleshores, aquesta expo ha nascut pues, d'un recull que ha sortit de manera orgànica. Vull dir, com que teníem aquests tres artistes que ja havien treballat, doncs hem dit, vale, pues, amb aquest recull podem fer... pot sortir una exposició perquè doncs, ja tenim com aquest fil conductor que ha sorgit orgànicament, per tant es pot fer com aquest recull, no tant de dir proposem aquesta exposició i que treballin per específicament aquesta exposició, sinó més com donar a veure el procés que s'està fent des de la residència i de quina manera s'articulen les diferents mirades que van arribant.
1: Et sorprèn doncs, tot el procés en si, no? Des de la idea fins a el que ha estat la realitat per cadascun d'aquests tres artistes?
2: Sí, clar que sí, perquè tots arriben amb una idea, això passem tots els projectes, tots arriben amb una idea i amb una intenció i després pues, a mesura que es van trobant en el lloc, van parlant amb gent, pues, va canviant, es va modificant i les obres són totalment diferents del que esperaven. A vegades sí, a vegades no, però normalment quan es vinculem al territori sí que varia molt com la idea amb la que venen al objecte final que acaba sortint com a producte.
1: Per als oficis tradicionals, heu fet algun altre treball vinculat en els mateixos oficis, dels entorns?
2: Sí, a part de l'apicultura, que sí que seria una mica troncal, perquè nosaltres també tenim abelles, ara, per exemple, ens estem posant molt amb el tema de llana, tot el tema de recuperació de la tradició de la llana, perquè ara mateix sí que l'apicultura encara segueix com funcionant, però la llana, per exemple, ja sí que és un residu, ja no hi ha activitat quasi, sí que a Andorra també comencen a haver una iniciativa que tornen a treballar amb teles tradicionals i tot, però sí que és una cosa que ja s'ha abandonat. Aleshores, estem intentant també recuperar aquest recurs i després pues, cada artista, pues, també, a l'haver-hi molts artesans i molta gent que fa oficis més potser de construcció que treballen amb específicament alguns materials, i llavors és més puntual, però no és tant com una cosa més sòlida o troncal com seria l'apicultura o la llana, que ara estem començant a treballar bastant.
1: Parla'ns d'Entorns. Són els artistes que venen a casa vostra, a Cal Torremussa, per inspirar-se? O sou vosaltres que els motiveu perquè vinguin a casa vostra? Com neix tot plegat?
2: Doncs de diferents maneres. Quasi tots són, quasi sempre és ells que tenen interès per vindre, perquè per una banda tenim les convocatòries obertes, que això són com crides que fem nosaltres els artistes perquè presentin projecte. Aleshores, aquest any, per exemple, se'ns han presentat unes 200 artistes a les quatre convocatòries diferents que fem en total. Aleshores, com d'aquest surten doncs, un guanyador de cada convocatòria, doncs de 200 se n'escolles 4 i aleshores aquests són els que estan becats durant un mes per treballar en el projecte que hagin presentat i que hagi sigut seleccionat. Aleshores, com al final venen, però els escollim nosaltres. I després, per altra banda, doncs qui té interès en vindre doncs, també pot vindre de manera doncs, individual a treballar el seu projecte sense tant compromís de he presentat aquest projecte, faig això, sinó més lliure com a espai de vinculació amb el territori, espai de retir, entre cometes, espai d'aïllar-se, pensar, treballar en el seu procés creatiu.
1: I per què fa les convocatòries? Es van publicant, en aquest cas, amb alguna pàgina web, amb algun canal de comunicació d'entorns?
2: Sí, a la web les tenim i, òbviament, per Instagram també fem difusió. Les publiquem un cop l'any, normalment, a no ser que durant l'any fem algun conveni que us en surti una de més puntual, però sí que ho intentem fer un cop l'any i ho fem a finals d'any per a l'any per a l'any que entre.
1: Tornant a l'exposició, es manté aquí la Sala Cuina fins al 10 d'octubre. És una mostra itinerant. Té l'objectiu d'anar més enllà de la Seu d'Urgell?
2: És una mostra que volem que sigui itinerant. De moment, es va encarregar també des de l'Ajuntament com ens van demanar que estigués bé que féssim una exposició i vam fer diverses propostes i també com el que els encaixava més és l'apicultura, així que doncs també una mica l'excusa per fer-ho i sí que ens agradaria com que pogués itinerar a diferents llocs, tant si és en format més petit perquè són ajuntaments més petits o en el format que sigui, o sigui també és una mica com exposició perquè la gent també vingui i vegi i també si vol portar pues, algun altre lloc pues, estupendíssim, però tot just estem començant tema exposició, cicles expositius, aleshores com poc a poc.
1: De la trobada d'artistes neixen altres col·laboracions, no sé si la residència permet una mica això, no? D'una idea, crear altres propostes?
2: Sí, exacte, vull dir, al final també és un punt de trobada i aleshores com passen moltes artistes i moltes a vegades com acaben treballant juntes o fan un projecte en conjunt que després els serveix a cada una per la seva banda o també treballen en processos similars que al final alguna aprèn de l'altra. Com això també és molt maco quan passa la residència i vulguis o no com això fa que el treball individual que la majoria d'artistes que venen són artistes individuals, no tan col·lectius perquè amb les arts visuals normalment es treballa molt més des de lo individual, pues, també és com punt de trobada des d'on poden pues, aprendre d'altres o treballar amb altres o de la banda d'altres, que vulguis o no és com que estableixen més converses i poden arribar com a altres llocs que no és només com ells tancats al seu taller com treballant i produint.
1: I tot i que pugui semblar evident que té musa, que té el verí de, que inspire, que permet doncs, això, la creació de la residència, tenint en compte que el títol, el que us dona a conèixer els entorns.
2: Bueno, aquesta pregunta de dos bandes,
1: sí.
2: Clar, la banda com d'ideologia estupenda de que Musa és un lloc increïble, encara com conservant moltes maneres de com es treballava i com es treballa a Musa i totes les coincidències que vulguis, paisatgístiques i d'entorn, el que vulguis, però al final la realitat és que per sort soc una privilegiada que la meva família era de Musa. Per tant, he tingut el privilegi de poder habitar aquesta casa i reconduir la història d'aquesta casa cap a aquest projecte, perquè si no, impossiblíssim. Avui en dia, a la Cerdanya, al Baridà, Pirineu ja quasi, està tot impossible. Per tant, és com casuística de poder fer-ho allà, no tan... Ah, bueno, sí, està estupendo i s'escogieu perquè sí. No. Va ser... Per les situacions que es van donar.
1: Podem saber més d'entorn? Pots aprofitar, si vols, per fer una crida a altres artistes per sumar-se en aquesta iniciativa? Si és la voluntat, més enllà de les convocatòries?
2: Doncs sí que sempre tenim la voluntat de poder articular més i sobretot també veure de quina manera doncs, podem treballar amb artistes locals. Però sabem que és complicat, que a vegades també les dinàmiques al Pirineu també són com bastant de cada un va a la seva bola perquè li interessa, li agrada i si no? Es troben amb les artistes que els interessen. Aleshores, tot just estem començant a treballar a veure de quina manera es pot articular això, una mica l'exposició també per atraure la gent també, pues, està estupendíssim que pugui passar doncs, aquestes trobades, però sí que intencions de futur de poder com aglutinar més artistes, treballar més en col·lectiu, sí, sempre propostes noves, sempre encantades de rebre també.
1: Doncs estarem atents. També l'activista té la intenció d'atraure el públic aquí doncs, a la sala de la cuina, per tant, doncs, una gaire estona. Recordar que dona a conèixer avui l'exposició amb el títol Brunzits i anels, i parlem en aquest cas amb la comissària de l'exposició Marac de Ferràs, dona a conèixer en aquest cas els treballs d'Iris Hum, Pablo Bolomar i León Minitru. Esperem haver-ho pronunciat com per toque. Sí, com sigui, les seves obres resten aquí exposades fins al 10 d'octubre. Per tant, doncs, convidats a tothom a visitar-la. Gràcies, Marac de.
2: Gràcies.
3: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat en nivell 4 de 6 per la previsió de pluges intenses a partir d'ara al migdia. Els xàfecs poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts a punts de la meitat est, sobretot a comarques de Girona i de la Catalunya Central, i a la tarda es desplaçaran cap al litoral i prelitoral central. Entre la tarda i la matinada també es poden acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, al Baix Penedès, al Garraf i al Tarragonès. I el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha assegurat que el futur de SEAT està garantit i que no es perdran llocs de treball. En resposta a Esquerra al Congrés, Hereu ha destacat que a Martorell s'hi han invertit 3.300 milions d'euros i ha defensat que la planta té molt de futur. El ministre també ha recollit les declaracions del conseller delegat de SEAT i Cupra Espanya, que ha afirmat que no hi haurà pèrdues de feina a la companyia. I també el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha anunciat que en les pròximes setmanes s'obrirà una nova convocatòria per concertar 2.300 places residencials públiques arreu de Catalunya. Prop de la meitat seran per a residències de gent gran i la resta es repartiran entre centres de dia, atenció a persones amb discapacitat i salut mental i també atenció precoç. I la Fiscalia Superior de Catalunya demana desestimar la demanda de la CGT contra el Departament d'Interior per la presumpta assistència de dues agents dels Mossos d'Esquadra de Paisà a una assemblea educativa a l'Institut Pau Claris de Barcelona el 6 de maig, identificant-se com a docents. La Fiscalia sosté que no hi ha constància dels fets relatats ni de cap suposada infiltració encoberta amb l'objectiu d'identificar o recopilar dades dels assistents a les mobilitzacions. Per això conclou que si no queda acreditada la realitat dels fets denunciats, tampoc es pot parlar de vulneració de drets fonamentals com la llibertat sindical, el dret de vaga o el dret de reunió i protesta. I Roger Espanyol ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre al centre de Barcelona el 2017. Ho ha dit en la seva declaració a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra els quatre policies nacionals jutjats per ordenar i disparar la bola de goma. I 6 persones han resultat ferides aquest matí en una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els fets han passat cap a les 6 del matí i l'enfrontament s'ha acabat desplaçant fins al turó de Gardeny. Els participants duien armes blanques, matxets, katanes i pals. 2 dels ferits han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, on han hagut de ser intervinguts quirúrgicament. Per ara no s'ha fet cap detenció i els Mossos treballen per localitzar els agressors que haurien fugit després dels fets. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
4: Bon dia, són les 12:03. Les oficines de la Seguretat Social de la Seu d'Urgell reobriran el 21 de setembre després d'estar tancades per falta de personal. El ple de l'Ajuntament aprova per unanimitat una moció d'Esquerra per demanar la reobertura efectiva i continuada del servei presencial a la capital de l'Alt Urgell. Ha aprovat una moció de suport a la Seu per Palestina davant les sancions a 3 membres. La proposta presentada per la CUP al ple municipal reclama deixar sense efecte les multes per un total de 1.302 euros i revisar els procediments sancionadors. La iniciativa ha rebut el suport de Junts i Esquerra, mentre que Compromís s'ha abstingut. La sala l'única de la Seu d'Urgell estrena l'abonament multipersonal en la seva tercera temporada. La programació s'allargarà de setembre a juny amb 10 espectacles i un total de 16 funcions que arrenquen amb l'obra La Pastora de la companyia La Fanga Escènica. El termini per optar a les beques d'estudis tecnològics que ofereix la Fundació PEUSA finalitza l'1 d'octubre. La iniciativa s'adreça a estudiants de les comarques de l'Alt Urgell i la Cerdanya que vulguin cursar o que ja estiguin fent estudis universitaris o cicles formatius de grau superior en l'àmbit tecnològic durant el curs acadèmic 2026-2027. L'INEF Pirineus dona la benvinguda a 46 nous estudiants del grau en CAFE. La nova promoció s'incorpora en un curs en què la nota de tall ha estat de 9.230, la segona més alta de Catalunya en aquesta titulació. El centre ha rebut 553 sol·licituds, 134 de les quals en primera preferència. Trànsit estudia reforçar els controls a l'N260 després dels accidents mortals del cap de setmana. El director del servei, Ramon Lamiel, diu que la via preocupa i posa el focus en els trams de revolts més freqüentats per motoristes. Divendres, un home de 39 anys i veí de Sallent va morir en un xoc frontal al punt quilomètric 232.5 de la via a Ribera d'Urgellet. L'IPC puja 8 dècimes a l'agost a la demarcació de Lleida i situa la taxa interanual en el 4,2%. Les despeses que s'encareixen són les relacionades amb l'habitatge, l'electricitat i el combustible, seguides del transport. Junts proposa menús calents de quilòmetre zero a Esterri d'Àneu mentre no resolgui el problema del gas al menjador. La diputada Janina Vella exigeix explicacions al govern per l'endarreriment de les obres. Les 12 i 6 minuts. Fins aquí el repàs dels titulars. Més informació a partir de la 1.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Valentina, porta-lo, crele.
1: Ei!
2: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que si Mac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, CIMAC t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de CIMAC Electrònica a la plaça Camp del Corina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a CIMAC.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar

0: 360-745 i també al web vidresfermin.com.
1: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Aquesta tardor, que el fred no t'espanti. Els caps de setmana no et quedis a casa. Apunta't a les escapades de Caditours. El 24 i 25 d'octubre arriba un any més la sorpresa de Caditours. El 8 de novembre anem a Barcelona per gaudir d'un dels millors espectacles del nostre país, el Mago Pop. I el 29 de novembre descobrirem un autèntic espectacle sota terra, les mines de sal de Cardona. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Els caps de setmana, aprofita el temps, apunta't a les escapades de Caditours.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
3: Aquest divendres, 11 de setembre, en Can Vibre de nou amb el bàsquet femení. A les 7 de la tarda, el Cadí La Seu i el Toulouse Metropol s'enfronten al 8è Trofeu En Camp, al Complex Esportiu i Sociocultural d'En Camp. Compra ja la teva entrada a encamp.ad i vine a viure el bàsquet en directe. Un partit amb dos equips a les màximes categories que, a més, destinarà tota la recaptació a Càritas. Aquest divendres a les 7 En Camp. Us hi esperem.
0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de Lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig, i ella no vol, després què? Després tot això que

0: una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic el 973 36 0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Molt bon dia en aquests moments. La una, encetem aquí l'informatiu migdia de Ràdio Seu amb les notícies més destacades en aquesta jornada d'avui. Som dimecres, dia 16 de setembre. Les oficines de la Seguretat Social a la Seu d'Urgell reobriran el 21 de setembre, la setmana vinent, dilluns, després d'estar tancades per falta de personal. El ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat per unanimitat una moció d'Esquerra per demanar la reobertura efectiva i continuada del servei presencial a la capital de l'Alt Urgell. Un plenari en què va aprovar-se també una moció de suport a la Seu per Palestina davant les sancions a tres membres. La proposta presentada per la CUP al ple reclama deixar sense efecte les multes per un total de més de 1.300 euros i revisar els procediments sancionadors. Una iniciativa que va rebre el suport de Junts i Esquerra, mentre que Compromís va abstenir-se. Començarem l'informatiu amb el ple municipal, però hi ha més titulars.
1: Titulars.
0: La sala l'única de la Seu d'Urgell estrena l'abonament multipersonal en la seva tercera temporada. La programació s'allargarà de setembre a juny amb 10 espectacles i un total de 16 funcions que arrenquen amb l'obra La Pastora de la companyia La Fanga Escènica. Serà aquest cap de setmana. El termini per optar les beques d'estudis tecnològics que ofereix la Fundació PEUSA finalitza l'1 d'octubre. La iniciativa s'adreça a estudiants de les comarques de l'Alt Urgell i la Cerdanya que vulguin cursar o que ja estiguin fent estudis universitaris o cicles formatius de grau superior en l'àmbit tecnològic durant el curs acadèmic 2026-2027. I l'INEF Pirineus, que dona la benvinguda a 46 nous estudiants del grau en CAFE. La nova promoció s'incorpora en un curs en què la nota de talla ha estat de 9,23, la segona més alta de Catalunya en aquesta titulació. El centre ha rebut 553 sol·licituds, 134 de les quals en primera preferència. Trànsit estudia reforçar els controls a l'N260 després dels accidents mortals del cap de setmana. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, diu que la via preocupa i posa el focus en els trams de revolts més freqüentats per motoristes, entre els quals hi ha el Port del Cantó. L'IPC ha pujat 8 dècimes a l'agost a la demarcació de Lleida. Situa la taxa interanual en el 4,2. Les despeses que s'encareixen són les relacionades amb l'habitatge, l'electricitat i el combustible, seguides del transport. I en més Pirineu parlarem de Junts, que proposa menús calents de quilòmetre zero a Esterri d'Àneu mentre no es resolgui el problema del gas al menjador. La diputada Janina Vella exigeix explicacions al govern per l'endarreriment de les obres. Són les notícies que ampliem tot seguit.
2: Mobles Farràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Farràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
0: Les oficines de l'Institut Nacional de la Seguretat Social de la Seu d'Urgell reprendran l'atenció presencial al públic dilluns vinent, 21 de setembre. L'equipament ha estat tancat durant gairebé 3 mesos a causa de la manca de personal per cobrir un lloc de treball, una situació que ha interromput les gestions a la capital de l'Alt Urgell durant aquest període i ha obligat a fer desplaçaments a ciutats com Puigcerdà, Balaguer, Lleida, Tremp o Tàrrega. L'alcalde de la Seu, Joan Barrera, s'ha mostrat satisfet per l'anunci i ha recordat que des del 31 de març el consistori urgellenc ha dut a terme diverses gestions per trobar una solució al tancament. L'argumentació principal ha estat que la Seu d'Urgell és la capital de l'Alt Urgell i una de les ciutats més poblades i de referència al Pirineu, motiu pel qual ha de disposar, diu, de tots els serveis essencials, sense haver de dependre de desplaçaments a d'altres comarques. El govern municipal ha reclamat la reactivació de les instal·lacions davant del subdelegat del govern espanyol i davant dels responsables de la Seguretat Social i del CEPE. Ara es treballarà perquè les oficines no estiguin mai tancades, tot i que Barrera ha augure que això no serà fàcil si no es disposa de plantilla completa. De moment, només hi haurà un sol treballador dels tres que hi havia anteriorment a l'espera de poder-se contractar una altra persona. Coincidint amb l'anunci de la data de reobertura, el ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquest dilluns una moció presentada per Esquerra Republicana que reclamava precisament la continuïtat del servei i sol·licitava que l'obertura de les dependències sigui efectiva i sense interrupcions en el futur. Una proposta que va rebre el suport unànime de tots els grups municipals. Marian Lamolla parla de la moció.
3: Tot i que sabem que l'oficina es reobrirà, la moció l'hem seguit, l'hem presentat i l'hem tirat endavant amb la idea de que no es repeteixi ni aquest tancament ni d'altres tancaments que puguin haver-hi d'altres serveis públics a la nostra ciutat i a la nostra comarca. I més també tenint en compte que hi ha molts ciutadans espanyols que viuen a Andorra que venen també a la seu a fer tràmits en aquesta oficina i, per tant, és un agravi per totes aquestes persones.
0: Una moció, recordem-ho, en què tots els grups hi han votat a favor. L'equip de govern de Compromís s'ha compromès a seguir treballant per garantir que aquests servei públic i d'altres siguin efectius a la zona.
4: Justament la setmana passada, el dia que es presentaven les mocions, ens van comunicar que afortunadament el dia 21, dilluns de setmana que ve, es farà aquesta incorporació que farà que reobri aquesta oficina. Per tant, nosaltres contents, hem donat suport a la moció perquè aquesta moció al final ara es va transformar, perquè nosaltres vam comentar a Esquerra perquè canviés, s'ha transformat i el que instem bàsicament és que no torni a passar. El resum del resum és que hem de garantir que els serveis públics de la seu tirin endavant, i una de les coses importants és la seguretat social, igual que és el SOC, igual que és el CEPE, igual que molts altres que tenim aquí a casa nostra, tenint en compte que estem lluny de les grans ciutats, que estem lluny de les altres oficines, i que per tant qualsevol desplaçament ens suposa un cost i un temps que no tenim per què tenir.
0: Per la seva banda, Junts ha instat a garantir els recursos humans i ha titllat d'excuses inacceptables la decisió de deixar sense servei el territori. Així s'ha expressat la portaveu de Junts a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega.
5: És un nou menysteniment del govern central, igual que vam presentar per part de Junts aquesta moció en relació als exàmens de conduir, que també el mateix responsable, justament el subdelegat de Llei, el Crespí, no ha solucionat, tampoc ha solucionat i ha permès que l'Oficina de la Societat Social estigui tancada durant 3 mesos. Se'ns ha dit que s'obrirà el dilluns, suposo que és una manera també de dir ai, que no es faci molt més gran la bola, però portem 3 mesos havent de desplaçar tots els veïns i veïnes de la seu que necessiten aquesta oficina.
0: La CUP també es va mostrar a favor, va lamentar haver d'estar presentant mocions per reclamar drets que haurien estat garantits.
6: La primera, per demanar que es mantingui oberta l'oficina de la Seguretat Social, s'ha dit que es reobrirà la setmana vinent. Veurem a veure què passa, tant de bo que sigui així i tant de bo que es mantingui oberta.
0: El text d'Esquerra Republicana ha aprovat insta el govern de l'Estat i la Generalitat a mantenir oberta al públic sense interrupcions aquesta oficina de l'Institut Nacional de la Seguretat Social a la Seu d'Urgell, garantint-hi una atenció, diuen, presencial adequada i regular. Així mateix, la moció reclama que es garanteixi la prestació d'un servei públic de proximitat que permeti a la ciutadania de la Seu i del conjunt de l'Alt Urgell realitzar de forma presencial els tràmits i gestions relacionats amb l'administració catalana i estatal. En el mateix sentit, l'acord demana que es doti les oficines administratives dels recursos humans i materials necessaris per garantir una atenció presencial suficient, accessible i de qualitat. Uns acords que es faran arribar ara al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a la Direcció General de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, a la Delegació del Govern de l'Estat a Catalunya i a la Subdelegació del Govern a Lleida. També es donarà trasllat de la moció als ajuntaments de la comarca de l'Alt Urgell, a les entitats i agents socials del territori i a les organitzacions representatives de la ciutadania, amb l'objectiu de sumar esforços en defensa del manteniment d'aquest servei públic de proximitat. I continuem al ple perquè també s'ha aprovat aquest dilluns una altra moció, en aquest cas presentada per la CUP, en suport a la plataforma La Seu per Palestina i de les 3 persones sancionades arran de la seva participació en mobilitzacions de solidaritat amb el poble palestí. Una iniciativa que va comptar amb els vots favorables de Junts i Esquerra, mentre que Compromís per la Seu va abstenir-se. En total, les multes denunciades ascendeixen a més de 1.300 euros. La primera sanció de 100 euros es va notificar l'abril de 2026 a una membre de la plataforma per una manifestació celebrada el 15 d'octubre de l'any passat. En el marc d'una vaga general convocada sota el lema el 15 d'octubre ho aturem tot, centrada en la denúncia de la situació palestina. Aquest mes de setembre, 2 persones més han rebut 2 multes de 601 euros cadascuna pels fets relacionats en aquest cas amb una concentració duta a terme el 2 d'octubre en suport a la flotilla Global Sumut. Segons recull la moció en acabar aquesta concentració. Dos agents dels Mossos d'Esquadra van requerir la identificació de les dues persones sancionades que no es van voler identificar. Les resolucions consideren els fets una infracció greu per desobediència o resistència a l'autoritat i per la negativa a mostrar la documentació identificativa. En aquest sentit, la portaveu de la CUP, Núria Valls, indica que no s'entén aquesta demanda en el marc d'una concentració sense cap aldarull ni conflicte i tenint en compte també el suport institucional.
6: Un suport des de l'Ajuntament a la Seu per Palestina, mostrar la disconformitat per part de l'Ajuntament, no?, a aquestes sancions, demanar també al Departament d'Interior que revisi aquests procediments, no? Una mica parlàvem també de la proporcionalitat. Al final entenem que aquestes concentracions per les que s'està sancionant van ser concentracions en les que no hi va haver cap tipus de problema, cap tipus d'aldarull, no? I una mica, doncs al final, al nostre entendre, és anar a buscar els caps de turc que participen en aquestes mobilitzacions a manera d'escarni i de repressió, no?
0: Pel que fa al posicionament dels grups, l'equip de govern de Compromís s'abstenia en la votació de la moció. El regidor de Solidaritat i Cooperació, Jordi Mas Ortega, va explicitar el suport, però a la causa palestina, palesa amb ajuts de fins a 32.000 euros de l'Ajuntament de la Seu des que va compensar el conflicte. Tanmateix, des de Compromís es lamenta que a nivell legal les identificacions formen part del procediment normatiu. Malgrat tot, l'alcalde Joan Barrera s'ha compromès a fer mediació perquè aquesta situació sancionadora no es torni a repetir, tot recordant que sempre s'ha de comunicar formalment una concentració d'aquest tipus. Joan Barrera.
4: Per tant, nosaltres hem fet abstenció perquè estem d'acord en totes les manifestacions. De fet, aquestes doncs també van fer publicitat. Evidentment, no sabíem si s'havia demanat comunicació o no. Nosaltres donem suport a aquestes iniciatives en suport a Palestina. Ara bé, també s'ha de dir que farem mediació amb la Generalitat de Catalunya per si

0: Demanem és que retiren aquestes multes, que pari aquesta acció repressiva. El Departament d'Interior doncs, ha hagut uns canvis amb els seus membres. No? El segon, no? El secretari general, ha dimitit, el major Trapero ha dimitit, perquè hi ha un desgovern a dintre d'aquest departament i justament doncs, el que estem veient és que és un departament que va més a la repressió, que no passa a solucionar els problemes de via pública i d'ordre que en tenim moltíssims a Catalunya, com tothom sap i com aquí la Seu patim. No? Per tant, menys multes a la Seu per Palestina i més controlar el que passa pels carrers i, per tant, doncs, centrem-nos en el que ens hem de centrar.
1: Esquerra Republicana, per la seva banda, considera que el suport de l'Ajuntament de la Seu a les mobilitzacions va ser clar i que, malgrat que tots som iguals davant la llei, encara hi ha motius polítics i altres temes que poden condicionar algunes sancions.
2: Hem donat suport perquè trobem que no s'entén que concentracions i manifestacions convocades i fetes difusió per part de l'Ajuntament i que al final de la plataforma de la Seu per Palestina s'hagi pogut multar a membres seus per amb l'intent de voler-los identificar. Pensem que aquesta repressió, que al final aquestes multes són un sistema de repressió, doncs no tenen cabuda ni a la Seu ni enlloc, i menys no, amb aquest context que tenim últimament de requisar estelades o anar a pegar manifestants que porten signes independentistes o, com en el cas de la Seu, però el sol fet de manifestar-se en pro de Palestina.
1: El text de la moció de la CUP aprovat pel plenari manifesta el suport de l'Ajuntament urgellenc a la plataforma a la Seu per Palestina i a les persones sancionades i expressa la seva disconformitat amb les multes imposades per la participació en les mobilitzacions. Una moció que també insta el Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat a revisar els procediments sancionadors amb l'objectiu d'evitar actuacions que puguin suposar persecució o criminalització dels moviments o de les persones participants. Un altre dels acords demana al Departament d'Interior que deixi sense efecte les multes imposades i estableix el suport institucional de l'Ajuntament a les concentracions i mobilitzacions promogudes per la Seu per Palestina, sempre que es desenvolupin d'acord amb la normativa vigent. La proposta inclou també un acord relacionat amb la situació de la consellera Núria Parlon i demana al govern de la Generalitat donar compliment a l'acord aprovat pel Parlament a finals del mes de maig sobre el seu cessament en relació amb els fets repressius ocorreguts durant la legislatura. Finalment, l'Ajuntament acorda traslladar els punts aprovats al Departament d'Interior i Seguretat Pública i al Govern de la Generalitat de Catalunya.
3: Les notícies de la Seu.
1: La sala de teatre L'Única de la Seu d'Urgell estrena la seva tercera temporada amb un abonament de temporada multipersonal, que és la gran novetat d'enguany. El preu d'uns 80 euros, un abonament que permet que diverses persones puguin fer-lo servir. La nova programació presentada aquest dilluns s'allargarà de setembre a juny amb 10 espectacles i un total de 16 funcions i s'obrirà amb l'estrena de La Pastora, de la companyia La Fanga Escènica, una història que explica la vida de Florencio Pla Massaguer, una persona intersexual en un context de guerra civil. La sala L'Única és un espai de petit format amb prop d'una quarantena de localitats creat per l'Escola de Teatre de la Seu i l'única sala de teatre de la ciutat. De cara a aquesta nova temporada, l'actor Joel Pla ha explicat que la programació es vertebre al voltant d'eixos com el teatre amb càrrega social i temàtica contemporània, l'aposta pels gèneres híbrids, les propostes de proximitat i també l'amateurisme i l'accessibilitat universal. Una temporada que s'allargarà per primer cop de setembre a juny amb la voluntat de garantir com a mínim una funció mensual.
4: La temporada s'allarga de setembre a juny. Això és una diferència amb l'any passat, ja que l'any passat van començar a l'octubre i també es va allargar fins a juny, però ja sortint a fora al carrer, amb clàssics al parc. Aquest any avancem encara més i és per cobrir tots aquests mesos d'hivern que potser costa una miqueta més de programar coses, doncs volem que hi hagi una regularitat cada mes d'espectacles, que tothom sàpigui que com a mínim un cop al mes pot anar a veure teatre a la Seu. La regularitat per nosaltres era fonamental.
1: Entre els 10 espectacles programats hi ha Les penes del jove Werther del Teatre Tantarantana, Estrauberri Frappuccino sobre el ciberassetjament i En aquesta casa va néixer el meu fill, d'Anton Combra i dirigit per Dora Cantero, resultat d'una col·laboració amb el Departament d'Igualtat que farà que les entrades siguin gratuïtes. També hi haurà l'espectacle de titelles per adults Vida de Javier Aranda, el de Clown Embolic amb Pau Palaus i Perla de la

0: companyia Les Pinyes, que es representarà el 27 de març coincidint amb el Dia Internacional del Teatre. La temporada es tancarà amb la programació familiar, amb els espectacles Numa i el vell Hivernàs i amb una nova edició del Maig d'Impro. Uns espectacles que també tindran activitats abans o després de la funció.
1: Tots els espectacles tenen activitats pre o postfunció, perquè volem que l'accés aquí no sigui simplement venir com a espectador a seure i rebre entreteniment, sinó que volem que sigui una experiència més enllà d'això. Per tant, hi haurà col·loquis, hi haurà la possibilitat de parlar amb tots els actors, actrius involucrats, hi haurà la possibilitat d'interactuar també amb l'escenografia de tots els espectacles, amb l'atrezzo, en el cas de les titelles, per exemple, o de parlar de com el teatre doncs, pot tenir una incidència social.
0: Núria Llobet, membre també de l'Escola de Teatre de la Seu, ha detallat les noves col·laboracions de la sala, entre les quals hi ha la llibreria El Refugi per a la venda de llibres relacionats amb els espectacles. L'àrea d'igualtat del Consell Comarcal de l'Alt Urgell i el Refugi Canalla, amb activitats prèvies per al públic familiar. La sala també ha engegat el projecte Marxívol, finançat amb una subvenció de cultura comunitària que reservarà entre el 10 i el 25% de les entrades de cada espectacle per a col·lectius vulnerables.
2: La voluntat més gran a nivell de novetats i noves línies i projectes és crear comunitat aquí a la sala, crear un espai on tothom és benvingut, per tant, fomentant, com ha dit el Joel, l'accessibilitat a tots els públics, a nivell econòmic, en tots els nivells. I una mica, doncs, encara que sigui una sala de teatre tancada, amb cortines i on a l'hivern és el millor lloc per anar a veure teatre, volem transformar-la doncs, amb aquest espai comunitari, la fresca, aquesta cadira de plàstic mig trencada, on tothom hi pot seure sense cap tipus de requeriment i la porta està completament oberta a tothom. Llavors, el que hem fet per tirar endavant aquesta accessibilitat i aquesta mena de comunitat i xarxa són diverses col·laboracions.
0: Pel que fa als preus, Danae Playana ha explicat que es mantenen respecte a la temporada passada. 15 euros a taquilla, 13 euros amb l'entrada anticipada i 11 euros per als socis de l'escola. Uns espectacles programats amb el Departament d'Igualtat que seran gratuïts, mentre que el Maig d'Impro tindrà un cost de 4 euros que es reduiran a 2 per a qui assisteixi disfressat. Per als infants de fins a 12 anys, els espectacles de la línia L'Única Canalla tindran un preu de 5 euros. Les entrades es poden adquirir a través de la web de l'escola. D'altra banda, com a novetat, també aquest abonament de temporada.
3: Per als adults l'entrada és igual que a nivell general, però per als menors de 12 anys tindrien un preu de 5 euros. I a més aquest any tenim l'abonament de temporada que costa 80 euros i és multipersonal, és a dir que pots comprar un abonament però diverses persones poden utilitzar-lo.
0: D'altra banda, Cristina Pericas ha fet balanç de la que ha estat la segona temporada. S'han programat aquesta passada temporada 11 espectacles amb 470 assistents i una ocupació mitjana del 75%.
4: D'aquest 25-26, on vam programar doncs, 11 espectacles, van venir 470 assistents i hem tingut un aforament d'un 75%. Val? Això era una mica un experiment fer aquesta sala, no? A veure si hi havia de veritat aquesta necessitat al poble o no. I jo crec que després d'aquesta segona temporada doncs, ens hem consolidat dient que sí, que a la gent li agrada compartir, li agrada venir al teatre i que una sala com aquesta, on tenim una varietat d'espectacles, doncs funciona i surt favorablement.
0: Com hem dit, la representació que obrirà la temporada és La Pastora, escrita per Agustí Franch i dirigida per ell mateix i Irina Robles, una obra que porta uns 5 o 6 anys gestant-se, que s'inspira en la figura de Florencio Pla Massaguer, una persona intersexual de la primera meitat del segle XX, i explora com hauria viscut aquesta situació en un entorn rural i allunyat de les grans ciutats. Les funcions tindran lloc el cap de setmana i es repetiran el cap de setmana següent. L'espectacle es podrà veure també a la sala Ferestec d'Escaldes en Gordanya, amb qui L'Única impulsa un intercanvi transfronterer de produccions. I proseguim ara amb la Fundació PEUSA. Encara té en marxa les primeres beques d'estudis tecnològics. És una iniciativa adreçada a estudiants de les comarques de l'Alt Urgell i la Cerdanya que vulguin cursar o que ja estiguin cursant estudis universitaris o cicles formatius de grau superior en l'àmbit tecnològic durant el curs acadèmic 2026-2027. Amb una dotació global màxima de 6.000 euros, el programa preveu ajuts individuals de 1.500 euros per a estudiants de grau universitari i de 1.000 euros per a estudiants de cicles formatius de grau superior. Les beques tenen caràcter de premi al rendiment acadèmic i volen reconèixer l'esforç i la trajectòria dels joves del territori. Per presentar la candidatura, cal que els sol·licitants estiguin empadronats a l'Alt Urgell o la Cerdanya i que hagin cursat estudis de secundària o batxillerat en centres educatius de les dues comarques, o bé estiguin cursant estudis universitaris o un cicle formatiu de grau superior de l'àmbit tecnològic. El termini de presentació de sol·licituds finalitza l'1 d'octubre a mitjanit. Les candidatures s'han de formalitzar mitjançant un formulari telemàtic disponible al web de la Fundació PEUSA. També se'n pot trobar l'enllaç a la notícia publicada a la nostra pàgina web radioseu.cat. I l'INEF Pirineus ha donat aquest dilluns el tret de sortida al curs acadèmic 2026-2027 amb la jornada d'acollida adreçada al nou alumnat de primer curs del grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. Enguany, 46 estudiants han iniciat els estudis al centre urgellenc amb un total de 32 nois i 14 noies. Els joves han estat rebuts aquest dilluns per l'equip directiu al Parc Olímpic del Segre i han participat en diverses activitats. Ho explica la directora d'INEF Pirineus, Sílvia Puigarnau.
5: Doncs bé, avui és el primer dia que tenim els alumnes de primer curs. Ja sí que vam començar amb els alumnes de tercer, quart i segon curs la setmana passada, per exemple, amb esports, com podeu veure aquí darrere són els alumnes de tercer, que ja estan tecnificant amb el piragüisme. I res, doncs estem molt, molt contents per aquest curs. Tenim uns 45 alumnes de primer, de nova matriculació, i bé, ara ja tenim la dinàmica amb vista en aquest edifici que creiem que serà l'últim any que estarem ocupant els espais de les monges i d'altres espais. Per tant, contents i treballant ara aquest curs, tant per la qualitat, per la millora de l'entesa amb nosaltres i el territori, la col·laboració, i treballar cap a aquest edifici que també serà d'ús públic.
0: En la primera jornada, l'alumnat va participar en una cursa d'orientació, una activitat esportiva destinada a facilitar el coneixement entre els estudiants i afavorir la cohesió de grup en un entorn lúdic i distès.
5: Hem decidit fer un acte una miqueta més íntim, més distès, en el que els hi presentarem al professorat d'una forma divertida i deixarem les autoritats doncs, en altres ocasions, per tampoc no saturar-les, que ja els tenim prou saturats i també van vindre a les portes obertes. I això, no? Pues ara hem començat amb un raid, com cada any, a l'alumnat, i després doncs, els hi farem aquesta distesa acte de benvinguda per a després ja començar classes de piragüisme, no? Com ha de ser, no? Com estem aquí a la Seu d'Urgell, hem tingut ara una final de la Copa del Món i començaran a les 3 de la tarda avui amb piragüisme aquí al Parc del Segre.
0: La nova promoció s'incorpora a l'INEF Pirineus en un curs en què el grau en CAFE impartit a la Seu ha obtingut una nota de tall de 9,23, la segona més alta de Catalunya en aquesta titulació. El grau ha rebut un total de 553 sol·licituds, 134 de les quals en primera preferència. Aquesta darrera xifra representa un increment superior al 52% respecte del curs anterior, quan en va registrar un total de 88.
5: El nostre volum hauria de ser entre 40 i 45 alumnes per curs acadèmic, que sempre doncs, ve i va en funció doncs, dels diferents accessos, no? Perquè al C40 doncs, a vegades és la proporció del 5% és 1,6, llavors poden entrar dues persones, o si hi ha trasllats, etc. Llavors, a més, també tenim ja alumnes de doctorat i postdoctorals, i ens en anem doncs, a això, no? Amb aquest uns 180 alumnes. La previsió, de moment, és mantenir aquestes places, a veure què passa amb l'edifici i a veure què si som capaços de... Tot i que és un grup petit, ens agradaria mantenir aquest grup petit per la particularitat, la individualitat, la qualitat que podem donar docent i també què pot suportar la zona, què pot suportar tant amb habitatge com amb material, amb cavalls, amb tot, no? Perquè augmentar les places, que segurament tindrien cabuda perquè tenim més de 500 sol·licituds, però hem de valorar quin impacte pot tenir aquí i quin impacte pot tenir per la formació.
0: Pel que fa a la rebuda dels estudiants al curs 2026-2027, l'edifici de les Monges va acollir l'acte oficial de benvinguda amb la participació dels alumnes, el professorat i el personal d'administració i els serveis d'INEF Pirineus, un acte que va tenir també un format participatiu i va incloure una dinàmica inspirada en el joc i esquí, mitjançant la qual els nous estudiants van poder començar a conèixer d'una manera propera i amena les persones que els acompanyaran al llarg d'aquesta nova etapa acadèmica, una etapa acadèmica també amb un canvi, amb algun canvi en el currículum.
6: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
7: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
8: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
0: El Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls a la Nacional 260 després d'un cap de setmana amb 4 víctimes mortals a la xarxa viària interurbana catalana. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicat aquest dilluns en declaracions al programa Aquí Catalunya de l'ASER que els accidents han estat diversos i no responen a un patró clar, però ha assenyalat que l'Eix Pirinenc, que és una de les vies que preocupa especialment en alguns trams de revolts freqüentats per motoristes, en aquest cas, per exemple, el Port del Cantó. Lamiel ha avançat que s'analitzarà amb els Mossos d'Esquadra possibles mesures a la carretera. Entre les opcions ha apuntat a concentrar per saturació de controls en alguns punts. I l'índex de preus de consum a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran i de Ponent ha pujat 8 dècimes a l'agost. Se situa en el 4,2 interanual, segons indiquen les dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta de l'encariment interanual més alt des de l'abril de 2023, quan va ser del 4,5. Part de l'augment es deu a l'encariment de l'electricitat i els carburants arran de la guerra a l'Iran, que han pujat un 14,6% en comparació amb fa un any. Per grups, el que més s'ha encarit a la demarcació de Lleida és el que agrupa l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i altres combustibles, que augmenta un 9,4%, seguit del transport, que ho fa un 8,3%. Pel que fa al cistell de la compra, la inflació interanual dels aliments s'ha situat al 2,2%, mentre que són les begudes no alcohòliques les que s'han abaratit més, 1,6. D'altra banda, la roba i el calçat són un 5,4% més barats i un 1,4% més barats que fa un any, respectivament. I acabem amb Junts, que proposa menús calents de quilòmetre zero a Esterri d'Àneu mentre no resolgui el problema del gas al menjador escolar. La diputada Janina Vella exigeix explicacions al govern per l'endarreriment de les obres. La diputada ha presentat una bateria de preguntes al Parlament.

I parlem ara de l'agenda del dia a dia de Ràdio Seu. Recordem, es pot veure l'exposició Brunzits i Anels de Pablo Volumar, Iris Hum i León Vinetrull a la Seu d'Urgell, a la Sala La Cuina. Dies de visita del 10 de desembre al 10 d'octubre, horaris de dilluns a divendres de les 6 de la tarda a les 9 de la nit, dissabtes de les 10 del matí a les 2 del migdia. I aquest dijous, dia 17, projecció del film Lourdes de Thierry de Mazier i Alban Torlé a la Seu d'Urgell, en un cicle de cinema francès a Cinemes Guiu, a la Sala 2, el preu de 5,5 €. I aquest dijous també, presentació de l'obra Contes de pa amb xocolata de Pepita Clop i Urgell Mestre a la Seu d'Urgell, a la Sala de la Immaculada, com dèiem, demà a les 7 de la tarda. I aquest dijous també a les 7 del vespre a la llibreria El Refugi, presentació de l'obra Suers, Migrar, quedar-se, tornar i resistir. És una activitat, com dèiem, prevista a les 7 del vespre amb la participació de la periodista Anna Enrec. I també dijous, sessió de cicle Ateneu Muntanya amb Nordic Walking a càrrec de Jordi Pau Caballero, que presentarà el llibre Modern Nordic Walking i també l'audiovisual Nordic Walking Dreams. I obertes les inscripcions al tast quan el cacau troba el formatge a càrrec d'Àlex Soleil i Francisco Puente del restaurant Paisatges. Un tast que serà divendres a les 8 del vespre a l'Espai Armengol. I dissabte, Art and Rock 2026, Fira d'Art al carrer dels Canonges, a l'horari de les 10 del matí a les 3 de la tarda. I un cap de setmana amb festa major a Torres de l'As, dissabte a les 8, repic de campanes, a 11:45 els Galls Fes, amb Fenoll i Capeta, a 12:15 de la matinada concert de Maipó, a les 2, música amb PD Sexy Pla. Diumenge a les 5, Jocs per la Canalla, Coca i Xocolata a les 5. Aquestes i d'altres activitats a la nostra agenda, a la nostra pàgina web radioseu.cat. Recorda també que la farmàcia de Guàrdia és la Marcinyac, al carrer Major número 34, el telèfon 973 35 0120.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I escoltem atentament l'home del temps a Ràdio Seu, Néstor Gómez. Molt bon dia.
2: Bon dia. L'estabilitat atmosfèrica que ens ha acompanyat aquests darrers dies i fins i tot la calorada que ens ha acompanyat amb màximes de més de 30 graus, avui ja han desaparegut. Avui ja tenim un canvi de temps important de la mà d'un sistema frontal que reactivarà les nuvolades i deixarà caure ruixats i tempestes. Val a dir que això passarà a partir aproximadament dels vols del migdia, primera hora de la tarda, tot i que la nostra comarca no serà de les comarques on les pluges puguin ser ni més intenses, ni més abundants, ni més generoses, perquè en principi les pluges més importants quedarien concentrades cap a les comarques de Girona i també de Barcelona. Tot i així, aquesta tarda el temps estarà insegur, amb possibilitat d'alguns ruixats que bàsicament serien els típics de mitja tarda. Tot això amb unes temperatures que clarament es quedaran per sota dels 30 graus de manera generalitzada arreu del país. I aquest canvi de temps només és avui, perquè a partir de demà tornarem a parlar d'un temps prou estable, amb alguna nuvolada amenaçadora de tarda, però en principi poca cosa, i el que sí que s'espera és que a mesura que s'acosti el cap de setmana, el temps sigui cada cop més estable. Tot això amb unes temperatures normalitzades per aquestes dates de mitjans del mes de setembre.
1: Fins aquí, doncs, l'informatiu migdia de Ràdio Seu. Aquestes i d'altres informacions a la nostra plana web, en imatges, a més, a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram. La informació d'àmbit nacional a les dues, amb la connexió amb Catalunya Ràdio. Tornarem amb programació pròpia a partir de les 3, amb la radiofórmula, i a les 5, amb el butlletí de la tarda. Molt bon dia.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: A la Seu d'Urgell, restaurant l'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de forquilla, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves l'Avellana. Restaurant l'Avellana, cuina casolana, esmorzars de forquilla i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix.
1: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
2: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

dos anys vam voler donar una nova vida a aquestes cançons amb un projecte en acústic. I aquest disc és la manera d'immortalitzar com entenem la música, de la manera més nua i artesana.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: D'una pilota de goma que li va buidar l'ull a una represàlia per una disputa que va tenir lloc abans de la càrrega policial, en una càrrega on ell va ser colpejat per una porra i la gent de la Policia Nacional la va perdre.
4: Pel que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la, jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
5: Mentrestant, Europa proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials, limitar-ne l'ús dels que tenen entre 13 i 15 anys i obligar les plataformes a fer-ne un disseny segur fins als 18.
6: Ho ha defensat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en un discurs sobre l'estat de la Unió, en què també ha proposat crear un Consell de Seguretat Europeu i que el Canadà sigui estat associat a Europa.
5: A Estrasburg, Bruno Fortea.
7: Si la proposta tira endavant, el Canadà serà el màxim aliat geopolític de la Unió Europea. Se li atorgarà un estatus únic que ara mateix no té cap altre país. Pel que fa a les xarxes socials, von der Leyen presenta demà mateix la llei que restringirà l'accés als menors i per solucionar la crisi de Ceuta ha anunciat un nou reglament per agilitzar encara més l'expulsió de migrants quan hi hagi una emergència.
5: I de tornada aquí a Catalunya, us ho avança a Catalunya Ràdio. Vigilants privats de DIF i els Mossos d'Esquadra reforçaran a partir d'aquesta mateixa nit, amb patrulles a les vies, els entorns de l'estació de França de Barcelona, on hi ha hagut 6 robatoris de coure en els últims 10 dies.
6: I l'última aquesta mateixa nit ha afectat la senyalització automàtica i ha provocat retards i supressió de trens a tota la línia del Garraf.
5: Mentrestant, el president Salvador Illa reivindica el nou finançament a Extremadura, governada pel Partit Popular i per Vox, avui que el govern hi trasllada allà els actes de la Diada que habitualment s'havien fet a Madrid. Enviat especial a Extremadura, Albert Prat.
8: A aquesta hora, Salvador Illa segueix reunit a la seu de la Junta d'Extremadura amb la presidenta Maria Guardiola. Illa ha entrat amb la intenció de defensar que el nou finançament és solidari amb totes les comunitats en un nou intent per fer canviar d'opinió els barons del PP que mantenen el seu veto a la reforma.
9: La proposta que fem nosaltres no perjudica ningú i que guanyarien credibilitat a aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
5: I en temps de cultura, la bola negra dels Javis representarà Espanya a la pròxima edició dels Oscars. Madrid, Dani Sainz de Aja.
10: La bola negra s'ha imposat al Ser Querido i a Los Domingos, però encara haurà de passar el filtre de l'Acadèmia de Hollywood. De moment, esta història, que entrellaça memòria i alliberament sexual, està tenint molt bona acollida entre el públic de Toronto, on ha arrencat la seva gira nord-americana.
5: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia.
5: El Barça juga avui a 9:45 al Camp Nou contra el Racing de Santander.
11: Un partit que podreu seguir, com sempre, a la TDT i que avui tindrà una edició especial amb una prèvia conjunta amb el Que t'hi jugues, Barça, a Ràdio Barcelona, per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. Al Madrid, polèmica, perquè Mbappé i Vinícius no van mostrar la samarreta abans del partit de suport a Ceuta i derrota ahir de l'Espanyol 2-1 amb el Rayo Vallecano.
5: Sàpiguen com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs dues incidències al transport públic. Retards de l'R2 Sud de Rodalies i regionals del Corredor Sud, R13, 14, 15, R16 i R17, a causa de diverses incidències, entre les quals, com comentàveu, una de provocada per un robatori de cable a l'estació de França. També retards a l'R11 per una incidència de gestió operativa. A les carreteres, poques complicacions. Només algunes retencions a les rondes de Barcelona i també l'N420 a les Borges del Camp a causa d'obres.
5: I ens falta el temps.
13: t'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
5: I avui és especialment interessant perquè, Francesc Mauri, bon dia.
14: Bon dia.
5: Aquesta tarda tindrem pluges.
14: Doncs sí, ja hi comença a haver alguns primers ruixats, coses modestes, això sí, que arriben al Pirineu Occidental, una zona de ruixats també cap a l'Ebre, bàsicament ara mateix cap al Golf de Sant Jordi, i els ruixats que aniran agafant empenta a mesura que avanci la tarda al nord-est, bàsicament des del Pirineu Oriental i cap al litoral i prelitoral barceloní, conurbació barcelonina fins aquest vespre, nit i matinada, i s'hi afegirà mitja tarda, vespre i nit la Costa Daurada. En totes aquestes zones s'ha vist taronja de Meteocat, aiguats que podrien ser d'intensitat torrencial, per tant superar els 40 litres en 30 minuts, i sempre amb extremada irregularitat. Això vol dir que en alguns indrets pot ploure moltíssim i a pocs quilòmetres, o més ben dit metres, gairebé no caure ni gota. I atenció al descens de temperatura de luxe aquesta matinada i demà.
5: Molt bé, doncs haurem d'estar molt pendents de les pluges, les precipitacions i, com sempre diem, molta precaució en els desplaçaments. Gràcies, Francesc, bon dia.
14: Bon dia.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Les 2:06. Continua a aquesta hora la primera jornada del judici per la violència policial de l'1 d'octubre. Es fa contra els 4 policies nacionals, 3 comandaments i un escopeter, acusats d'haver buidat un ull a Roger Espanyol el dia del referèndum per la independència. Espanyol ha declarat davant del tribunal que el van ferir com a represàlia d'un enfrontament previ. Els policies s'enfronten a penes que poden anar de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia en demana, en canvi, l'absolució. Anem a l'Audiència de Barcelona, on es fa aquest judici. Miquel Jarque, bon dia.
16: Hola, molt bon dia. Òscar, sí, aquí continuen declarant testimonis de l'acusació. En la declaració d'Espanyol, la primera del matí, ell ha admès que va participar en el llançament de tanques contra furgonetes policials, però atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir lloc amb uns agents en una càrrega on va ser colpejat amb una porra que l'agent de la Policia Nacional va perdre.
4: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
16: Tots els testimonis de l'acusació que van veure les càrregues amb pilotes de goma expliquen que va ser a poca distància i totalment desproporcionada. L'acusació en el judici haurà d'acreditar a quina distància es va fer el tret que va deixar sec d'un ull Roger Espanyol. Avui hi ha previst que declarin una quinzena de testimonis. Demà serà el dia dels pèrits. El judici acabarà l'1 d'octubre.
5: Doncs abans d'arrencar el judici, l'activista Roger Espanyol ha rebut el suport de diverses entitats, com ara l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium, Irídia, de Defensa dels Drets Humans, i de l'associació Stop Bales de Goma, que lluita per prohibir l'ús d'aquests projectils. El judici també està sent seguit per una missió d'observació d'independent integrada per diferents organitzacions com ara Amnistia Internacional. Palau de Justícia, Marta Corbalán.
17: Roger Espanyol ha arribat a les 9 del matí a l'Audiència de Barcelona, on l'esperaven una trentena de persones amb pancartes i crits de suport. Aquest és l'únic cas que serà jutjat per les càrregues policials de l'1 d'octubre. La resta de policies investigats van ser amnistiats. La llei, però, no preveu l'amnistia per als 4 agents que a partir d'avui s'asseuen al banc dels acusats perquè no empara lesions de gravetat com la pèrdua d'un ull. Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, que exerceixen d'acusació popular en el judici, confien que aquest cas serveixi d'acte de reparació i justícia per a totes les persones que van patir les càrregues de l'1 d'octubre i esperen que acabi amb una sentència condemnatòria. Sentim la directora d'Irídia, Anaïs Franquesa, el president d'Òmnium, Xavier Antic, i el de l'Assemblea, Josep Vila.
18: És un judici històric perquè es faci justícia pel Roger, però també perquè s'estableixin els límits de què pot fer o no la policia en context de protesta.
19: Avui portem al banc dels acusats un escopeter i 3 comandaments de la policia espanyola, però en realitat portem a judici tota la violència policial de l'1 d'octubre.
20: Un únic judici, que això sol ja explica el nivell de poca democràcia i de poca justícia que hi ha a l'estat espanyol.
17: El judici ha arrencat avui i acabarà casualment el pròxim 1 d'octubre, coincidint amb el 9è aniversari del referèndum.
5: Passen 10 minuts de les dues. Brussel·les proposa prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys i posar límits als que tenen entre 13 i 15 anys. Davant de l'Eurocambra, a Estrasburg, Ursula von der Leyen ha criticat l'addicció que generen les grans plataformes. Sobre seguretat, ha proposat la creació d'una nova aliança de la Unió Europea amb el Regne Unit, amb Ucraïna i amb el Canadà, a qui proposa que es converteixi en el primer estat associat al bloc comunitari. Anem a Estrasburg. Bruno Fortea, bon dia.
21: Hola, bon dia, Òscar.
5: Anem a pams, Bruno, perquè han dit moltes coses, Ursula von der Leyen. Sobre la prohibició de xarxes socials, Brussel·les presenta demà mateix una llei per fer-ho possible.
21: Sí, una llei que, segons von der Leyen, imposarà límits a les grans tecnològiques.
22: Les plataformes hauran de demostrar que són segures, perquè no es tracta que els nostres menors accedeixin a les xarxes socials. Es tracta de quan i com permetem que les xarxes socials accedeixin als menors. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres qui decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
21: I vol que els menors de 13 anys quedin exclosos de les xarxes i que entre els 13 i 15 anys només hi puguin accedir sota control parental, amb límits de temps i funcions limitades a les aplicacions.
5: Però com deia en Bruno, a banda de les xarxes socials, l'altre gran protagonista és avui el Canadà. Aquí Brussel·les pretén acostar a la Unió Europea. I com vol fer-ho?
21: Fent que el Canadà sigui el primer estat associat de la Unió Europea. No entraria dins del club comunitari, però sí que en seria el màxim aliat geopolític, just ara que el Canadà manté una guerra comercial i aranzelària amb Donald Trump.
22: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre. Va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
21: Von der Leyen també vol crear un Consell de Seguretat per coordinar millor la defensa d'Europa i altres aliats. No hi ha esmentat, però, el nom dels Estats Units.
5: I en aquest discurs també s'ha colat la crisi de Ceuta. Aquí, Brussel·les, Bruno, ha tornat a defensar un enduriment de la política migratòria.
21: Sí, von der Leyen, de fet, ha anunciat un nou reglament per agilitzar encara més l'expulsió dels migrants quan hi hagi crisis com la de Ceuta, amb fluxos migratoris que són orquestrats o utilitzats, diu, per atacar Europa.
22: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. Per tant, vull adreçar-me directament al poble d'Espanya. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa, i Europa serà allà per vosaltres.
21: Von der Leyen també s'ha mostrat a favor d'alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
5: Bé, doncs, d'entre totes les coses que ha dit Ursula von der Leyen, ha entrat en aquest debat sobre el futur tecnològic. I en això és especialment significatiu el fre i l'alerta que sorgeix des del mateix sector. Cada vegada més veus admeten la necessitat d'un control a la intel·ligència artificial, una revisió exterior, Albert Manyà.
23: L'últim a fer-ho ha estat Sam Altman, cofundador d'OpenAI, que ha admès des de San Francisco que és normal que la gent no li faci massa gràcia. I think you
24: also see... Crec que també s'observa una por real que algunes d'aquestes empreses o algunes companyies que desenvolupen IA puguin acumular massa poder i ser capaces d'exercir una influència indeguda sobre l'economia i imposar una visió del món a la gent. I crec que el món té motius per tenir por d'això.
23: Mark Zuckerberg, de Meta, també reclama la presència d'uns avaluadors independents. En

0: desenvolupament de la superintel·ligència. Els temors de l'un i de l'altre, això sí, es concreten segons la ideologia de cadascun. Sanders ha enviat aquest missatge a Musk, Zuckerberg, Gates i Amodei, entre d'altres.
1: Si creieu en la democràcia, si creieu que la gent ha de tenir el dret a determinar el seu futur, deixeu d'abocar centenars de milions de dòlars als superpacs, els quals intenten derrotar membres del Congrés i candidats que estan lluitant per aconseguir salvaguardes serioses sobre la IA. Prou d'hipocresia.
0: Bernie Sanders també ha demanat al president Donald Trump que treballi per arribar a un acord amb la Xina quan la setmana que ve rebi el president Xi Jinping a Washington. En canvi, Steve Bannon s'ha mostrat contrari a formar aliances amb la Xina per qüestions de seguretat.
2: Hauríem de posar en quarantena avui mateix qualsevol aspecte de l'ecosistema de la intel·ligència artificial perquè quedi fora de l'abast del Partit Comunista Xinès.
0: Curiosament, tant Bannon com Sanders han comparat els perills inherents que comporta la cursa per dominar la intel·ligència artificial amb els que durant la Guerra Freda va suposar tenir armament nuclear.
3: Tornem a Catalunya, ens ho explicava el Francesc Mauri quan començàvem aquest Catalunya migdia. Som davant d'un nou episodi de tempestes que poden provocar aiguats a diversos punts del país, sobretot al litoral i al prelitoral, entre el Camp de Tarragona i Barcelona, i també a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona. Els meteoròlegs, ens ho deia en Mauri, preveuen pluges torrencials amb acumulacions que poden arribar als 100 litres d'aigua per metre quadrat, sobretot a la tarda, al vespre i durant les primeres hores de la nit. Però, de moment, no hi ha previst activar cap restricció i tampoc enviar cap SLR. Unitat mòbil al Departament d'Interior. José Antonio Rodríguez i Toni Fortesa.
4: Protecció Civil manté l'avís de nivell taronja i de moment no preveu enviar cap S-alert perquè no s'arriba al llindar necessari. Tot i això, demana limitar els desplaçaments, estar atents a les prediccions i extremar la precaució davant aquest episodi de pluges. Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, assegura que mantindran el dispositiu de seguiment per si calgués enviar un avís en algun moment.
5: Si en un moment determinat tenim una observació de que se superen aquests llindars o tenim una situació meteorològica o una situació d'inundacions en un indret determinat que fa que se pugui donar una situació de perill per la ciutadania, doncs nosaltres, evidentment, a reacció enviaríem aquest missatge per a les persones que us puguin veure afectades.
4: Cada vegada es fa més difícil precisar les prediccions i localitzar exactament on descarregaran les tempestes. Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, assegura, però, que en el que sí està clar és en la temporalitat del fenomen.
6: Estem davant d'una situació que està acotada en el temps, que començarà a partir d'ara al migdia i durarà fins les primeres hores de la següent matinada, i esperem que aquests xàfecs locals de distribució bastant irregular puguin donar lloc a aquests aiguats que puguin superar tant el llindar de 40 mil·límetres en 30 minuts com el de 90 mil·límetres en 3 hores.
4: Les tempestes poden ser torrencials, sobretot entre la tarda i el vespre i durant les primeres hores de la nit. Les zones amb més risc són el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i Barcelona i també punts de l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona.
3: Passant 2 minuts d'un 2:45 de la tarda, reforça la seguretat de l'estació de França de Barcelona per evitar més robatoris de capa de coure. De fet, avui hi ha hagut el 6è robatori en només 10 dies. Agents de seguretat privada començaran a patrullar a partir d'aquesta mateixa nit per les vies i també es reforçarà la vigilància als accessos per part dels Mossos, segons que ha pogut saber 3Cat Info de fonts ferroviàries i relacionades amb la seguretat. Joan Garcia, bon dia.
7: Hola, Òscar.
3: Primer, per què hi ha tants robatoris precisament a l'estació de França?
7: En general hi ha tants robatoris perquè el preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna. I en el cas de l'estació de França en concret, perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Ara es reforçarà. Altres punts on s'actuarà, perquè quan hi ha robatoris afecten molt la circulació de Rodalia, són Montcada Bifurcació, Bellvitge, Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa.
3: I això com afecta els usuaris quan es roba coure de l'estació de França?
7: Quan es roba cable de coure, no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. En el cas de la R2 Sud i els regionals del Garraf, que són els trens que comencen o acaben a l'estació de França, s'eliminen els trens de Vilanova i els de Sant Vicenç de Calders paren a totes les estacions, però només en poden passar 2 cada hora i en cada sentit. David Cortés, de Dignitat a les Vies, ha explicat a aquesta emissora els efectes que això té sobretot de Vilanova cap avall.
8: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç, trobem que tenim una freqüència normal del dia a dia de mitja hora.

0: I quan hi ha aquests robatoris de cobre, hem estat fins a 2 hores sense servei en aquestes estacions, perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len, i avui, quan hem sent llevat ja del matí, ja directament hem optat per agafar autobús que anava a de gom a gom.
1: Aquest matí ha anat la policia científica, demà es reuniran govern, rodalies, Adif i Mossos. Una proposta que hi haurà sobre la taula serà canviar el coure per alumini. Aquesta setmana s'ha adjudicat també la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França a l'empresa Indra, per valor d'€1.200.000. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-les és d'un any.
2: Més coses. Les execucions hipotecàries, que són els processos que s'han obert contra persones amb problemes per poder pagar la seva hipoteca, s'han disparat un 30% en l'últim any. S'han obert un miler d'expedients que, en alguns casos, acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys, quan, atenció, la majoria de les persones en aquesta situació tenia problemes de salut mental, Sara Riera.
3: Tornem a nivells del 2016, en execucions hipotecàries, i l'estrès crònic que provoquen aquests procediments es torna a generalitzar. Els preus de l'habitatge, la inflació, la pèrdua de poder adquisitiu i els tipus d'interès són un caldo de cultiu potentíssim que aquest últim any han tornat a deixar un miler de persones a l'abisme. Delia Serare, portaveu de la PA.
4: Y quizás ahora pues nos vemos con esa variante, ¿no?, peor, que es la subida de la vivienda, ¿no? En la crisis, precisamente los fondos de inversión y los bancos pues no quieren llegar a negociaciones con las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás lo que más les interesa es echar a una familia y quedarse pues con la vivienda, ¿no?
3: Són famílies senceres amb crisis d'ansietat brutals, diu Serare. Carme Borrell, que en l'última dècada ha estat també la gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que la política d'habitatge necessita incorporar ja la perspectiva de salut pública.
5: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant les persones, no? Bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Que està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això. Perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
3: Doncs bé, en aquestes arrels hi ha la lògica de mercat amb què funciona l'habitatge a casa nostra.
2: El president Salvador Illa és avui a Extremadura, on aquest any, per primera vegada, el govern hi celebra els actes de la Diada, que fins ara havia fet sempre a Madrid. Des d'allà ha reivindicat la migració extremenya i ha defensat cara a cara el nou finançament autonòmic amb la presidenta de la comunitat, la popular Maria Guardiola. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Sí, a aquesta hora estem pendents de saber com ha anat aquesta reunió entre Salvador Illa i Maria Guardiola, la primera presidenta autonòmica del PP que va aixecar el veto a Vox per governar plegats a la Junta d'Extremadura. Abans d'entrar, Illa ha avançat que el finançament autonòmic seria un dels temes que posaria damunt la taula.
7: La proposta que fem nosaltres no perjudica ningú i que, naturalment, sempre hi ha recorreguts de millora que estem disposats a explorar. I, a més, guanyarien credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
6: El govern ha triat Extremadura per homenatjar totes aquelles famílies que han marxat d'aquí durant el segle passat.
8: La zarza entre los años 60 y 80 perdió un tercio de nuestra población. Se fue fuera de España u otras comunidades autónomas, pero la gran mayoría de zarceños y zarceñas que emigraron a Catalunya.
6: Per això, la primera visita del president acompanyat del seu alcalde ha sigut en aquest poble de 3.000 habitants que ja s'ha convertit en un símbol d'aquell èxode.
7: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, al seu esforç, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
6: I l'acte central de la Diada d'aquest vespre es farà aquí, a la capital, amb la projecció de la pel·lícula El 47, per reivindicar els orígens extremenys del seu protagonista, Manuel Vital, que es va convertir en un líder veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona.
2: Per cert, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, avisa que la capacitat d'acollir immigrants a Catalunya no és infinita. Montilla creu que les solucions miraculoses que promet l'extrema dreta són una farsa i una mentida. L'expresident ho ha dit avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
9: Hem de fer-lo de manera ordenada. La capacitat d'acollida d'una societat no és infinita. Això s'ha de dir també. O sigui, no podem aquí, no, que vingui tothom que vulgui i tal. No, tothom que vulgui, no. Perquè, a més, després direm que hi ha gent que no té habitatge, que no està ben escolaritzada, que s'ha de cobrir necessitats bàsiques. Drets sí, però deures també. I això val per tothom, per als immigrants també, i per als d'aquí també.
2: Per cert, sobre la immigració, la Fiscalia de Ceuta demana aclarir el paper del delegat del govern espanyol i si va fallar o no a l'hora de prevenir l'entrada el dia 30 de juliol. La crisi a Ceuta ha estat munició entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez a la sessió de control que s'ha fet avui al Congrés. S'han culpat mútuament de cronificar el problema. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
10: Bon dia. Acusacions creuades i poques solucions conjuntes és el que ha deixat el cara a cara entre Sánchez i Feijóo. A dins de l'hemicicle, el líder del PP ha demanat a Sánchez més mans per accelerar el registre de migrants i també que agafi el guant al Marroc, que ha dit que obrirà les portes a tots els ciutadans que retorni a Espanya. El president espanyol li ha recordat que les deportacions massives no són legals.
11: Deje de minimizar la crisis, deje de encubrir a los responsables. Esto se tiene que resolver inmediatamente.
12: Ustedes lo único que hacen es poner palos en la rueda para resolver el problema.
10: Ja fora el passadís, en un gest molt poc habitual, Sánchez s'aturava per dir això.
13: Presidente, ¿cómo explican que haya mil menores en las calles de Ceuta todavía?
12: Eso a vivas, pregúntale.
10: I és que la Moncloa recorda que la tutela dels menors depèn del govern de Ceuta i va tardi una declaració frívola i responsable a ulls del PP. Però no tot ha estat Ceuta. Des de Junts han demanat a Sánchez més mesures per a les classes mitjanes i l'han acusat de l'auge de l'extrema dreta.
14: Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
10: Sánchez ha evitat la confrontació i ha estès la mà a negociar just avui que comencen oficialment les negociacions pels pressupostos. Reunió del ministre d'Hisenda amb el soci de govern Sumar. Després vindrà una ronda de partits. La Moncloa no té els vots, però manté que els presentarà a la tardor.
2: D'aquí a 5 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida novetats en la lluita contra l'Alzheimer.
15: Catalunya migdia.
16: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
17: I supem a les millors taules del món.
18: En aquesta terra protegim i acollim.
19: Fem barri i fem pinya.
20: I fem i no deixem de ser.
21: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
22: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
23: Generalitat de Catalunya.
24: El govern de tothom.
25: Professionals, sou els que convertiu les cases en llars i les obres en confort. A Obramat us acompanyem amb solucions completes, marques líders al millor preu i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
26: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
27: La IA és bona?
28: A quina edat puc tenir mòbil?
29: Com sé si una notícia és veritat?
30: Cada dia et fas més preguntes. I cada pregunta n'obre una altra.
31: I això per què passa?
32: I a qui m'he de creure?
33: I què puc fer jo?
30: Per això fem l'Infocà.
34: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen.
30: Ben explicades. Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
35: Infocà, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
2: Catalunya migdia. 3 minuts i seran 2:15. La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts. Des de la Fundació demanen, però, complicitat de tota la societat i, sobretot, de les administracions per acompanyar la cura i la integració als pacients amb Alzheimer. Mònica Mas.
3: Actualment existeixen dos tractaments dirigits a l'acumulació de la proteïna beta-amiloide que, en certs subtipus d'Alzheimer, arriben a frenar fins un 30% la progressió de la malaltia, però són per poc pacients. La bona notícia és que hi ha en marxa molts assajos a nivell internacional que aviat han de donar fruits. Concretament, hi ha 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials i que serveixen per tots els tipus de malalts d'Alzheimer. El doctor Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, creu que en un màxim de dos anys ja es veuran els primers resultats.
36: A poc a poc anirem acumulant fàrmacs eficaços i a poc a poc seran fàrmacs que es podran administrar a tothom que els necessiti, no només a una sèrie petita de persones que tinguin unes condicions molt concretes, tant genètiques com de neuroimatge. La situació és realment esperançadora.
3: També insisteix que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció per la salut cerebral que ajuden a evitar la malaltia i que les administracions haurien de promoure entre la població. Estem parlant de millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa, entre molts altres.
2: I el govern català crearà 2.300 noves places de residències aquest any a Catalunya, la meitat de les quals per persones grans. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, al Parlament, on també ha avançat que el mes que ve començaran a gestionar les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital i faran realitat així el traspàs de competències d'aquesta prestació fins ara estatal, Marriera.
3: A la seva primera compareixença davant la Comissió de Drets Socials com a conseller, Romero ha explicat que enguany invertiran 21 milions i mig d'euros i l'any que ve 133 milions més per crear noves places residencials. D'aquesta manera, diu, s'hauran obert en dos anys unes 6.000 places compromeses en l'acord d'investidura.
0: Les properes setmanes traurem una convocatòria de provisió de places residencials per a concertar 2.300 places més arreu de Catalunya. Prop de la meitat aniran destinades a places per a residències de gent gran i la resta permetran també reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció en persones amb discapacitat i en problemes de salut mental, així com l'atenció precoç.
3: Pel que fa a l'ingrés mínim vital, assegura que és un primer pas de traspàs i que l'any que ve la Generalitat ja assumirà plenament la gestió i ha demanat als diputats que accelerin els tràmits de la reforma de la renda garantida per millorar la coordinació entre totes dues prestacions. L'oposició li ha demanat més esforços en matèria de dependència, actualitzar la cartera de serveis socials i que es creïn places residencials públiques i no de gestió delegada.
2: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Tornem a la informació internacional perquè les hostilitats entre l'Aràbia Saudita i els Houthis del Iemen fan créixer la tensió a la zona, Albert.
1: Els rebels diuen que han abatut un caça saudita en una zona petroliera al centre-est del país i acusen Riad d'haver dut a terme centenars d'atacs aeris els últims dies. El govern saudita no ha confirmat la notícia, però sí que ha denunciat la presència d'un dron a la ciutat santa de la Meca. Les defenses l'han abatut abans que entrés a l'espai aeri restringit i el govern ha anunciat operacions de represàlia contra aquesta milícia Houthi. Els Houthis neguen tenir-hi cap responsabilitat. Ara bé, les operacions dels últims dies han causat danys en infraestructures petrolieres saudites i han contribuït a bloquejar l'exportació de cru. Des del 2015, l'Aràbia Saudita dona suport al govern iemenita internacionalment reconegut, però no han aconseguit frenar els avenços insurgents.
2: Aquesta incertesa fa un mal favor a l'economia, que depèn del petroli de l'Aràbia Saudita. El preu està als nivells més alts dels últims mesos. Avui, als $107 per barril, però encara lluny del que pronostiquen algunes estimacions, que el situen per sobre dels $150, Núria Har.
3: El segon exportador mundial de petroli havia trobat al Mar Roig una sortida alternativa a Hormuz, però ara els Houthis controlen la costa saudita i els atacs dels rebels li han fet tancar l'oleoducte amb què transportava 7 milions de barrils diaris de l'est a l'oest del país. L'investigador del Centre de Recerca en Economia Internacional, Giacomo Ponzetto, professor també a la Pompeu i a la Barcelona School of Economics, explica a Catalunya Ràdio que el marge s'acaba d'aquí 7 dies.
4: Els preus han pujat, però han pujat a uns $110 perquè tothom espera que en una setmana l'oleoducte tornarà a funcionar.
3: Però ningú sap quan tornarà a funcionar la infraestructura i això complica molt l'escenari. Les previsions del Bank of America calculen que el preu del barril pot superar els $150.
4: No em sorprendria gens ni mica. Em sembla una estimació perfectament natural.
3: L'encariment del petroli està disparant la inflació i per controlar-ho el Banc Central Europeu ja va pujar els tipus d'interès la setmana passada. Avui li toca decidir-ho a la Reserva Federal dels Estats Units. Seria la primera pujada del preu del diner en 3 anys en contra de la voluntat de Donald Trump.
2: I una cosa més abans de la publicitat, perquè la Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català de la Catalunya Nord, compleix 50 anys. Va obrir les portes un dia com avui del 1976, amb 7 alumnes. Ara n'hi estudien un miler repartits en 7 escoles i en 2 centres de secundària. Coincidint amb aquesta data, avui es fa un acte de celebració al Palau dels Reis de Mallorca. A Perpinyà, Laura Bertran.
5: El 16 de setembre va ser el primer dia de classe oficial l'any 1976, amb només 7 alumnes, entre els quals la Mireia Falqués.
6: Érem molt sovint a fora, a les vinyes, a fer passejades, a veure la naturalesa. I sobretot, quan vaig entrar a l'escola francesa, com em vaig adonar del que havia deixat enrere.
5: Al llarg dels anys, el que va començar com una escola bressol s'ha ampliat a una escola primària primer i secundària després, amb alumnes de fins a 14 anys. El projecte següent serà de tancar el cicle per arribar fins al batxillerat. L'any passat, però, la Junta va fer front a una crisi financera. Guillem Llibet és el president de la Bressola.
7: La situació econòmica està estabilitzada. Jo diria que la Bressola ha sortit reforçada d'aquesta crisi, perquè la situació econòmica està molt dolenta, però això ens ha permès ens a trobar en una situació crítica de fer un treball de fons sobre el nostre model econòmic.
5: Coincidint amb l'efemèride dels 50 anys, la Bressola celebrarà un acte al Palau dels Reis de Mallorca aquesta tarda en presència del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
2: Passant 4 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida a la cultura.
8: Catalunya migdia.
9: Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny, cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat, passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: Mama, què tal?
12: Ja heu tornat a començar el programa normal?
11: Què vols dir normal?
12: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
11: Ah, no.
12: S'han passat tot l'estiu repetint programes.
11: Ah,
12: és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
11: Mama,
12: de quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
11: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
12: Què fareu aquest any? És que n'hi ha un de nou.
11: Ah, sí? En Joel Díaz? Està...
12: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
11: Ah, no? Què vols dir que és massa alt?
10: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. De dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
2: Catalunya migdia. Passant 5 minuts a 2:15. La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, l'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis sobre Lorca perquè opti a la nominació a millor pel·lícula internacional. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
13: Bon dia. Les altres candidates eren Los Domingos i El ser querido, però La bola negra partia com a favorita després d'endur-se el premi a millor direcció a Cannes. Ja amb la mirada posada als Oscars, la pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi ha començat la seva gira nord-americana a Toronto. Des d'allà els Javis han explicat la bona rebuda que ha tingut esta història que entrellaça memòria i alliberament sexual amb la figura del poeta Federico García Lorca.
14: Y gente que no sabe ni una palabra español está sentada, se queda a los Q&A's, aplaude, la vuelve a ver. O sea, realmente conectan de una manera muy especial.
15: Visualmente les gusta muchísimo, pero la emoción es lo que más les conecta mucho con la emoción. Nos vienen en lágrimas, muy emocionados.
13: Ara, La bola negra haurà de seguir els passos que va fer Sirat l'any passat, superar dos filtres més de l'Acadèmia de Hollywood per ser una de les 5 nominades a l'Oscar a millor pel·lícula internacional.
2: I ara, música. Perquè avui comença el Mercat de Música Viva de Vic, més d'una setantena d'actuacions que ompliran de música la capital d'Osona fins diumenge, en una fira que, a més de ser un aparador, també vol provocar la reflexió sobre la música. Marc Ruiz.
16: El concert inaugural és ja una provocació en aquest sentit. Es titula Non Concerto i és una proposta de la dramaturga Lucia del Greco. Playground, la banda del trompetista de Stay Homes i Buos Claustronic, és una de les primeres sorpreses del dia. És un projecte que li dona molta llibertat creativa, com reconeix Catalunya Ràdio.
17: Qualsevol cosa que escolti, si tu dius, va, però si jo tinc un projecte que som quatre vents i tota una banda i és així com instrumental, hip-hopero, mig electrònic, tot ho pots adaptar a aquest format i és increïble.
16: Demà també és un dia de contrastos amb la presentació del nou disc de Marc Pujol, el jazz d'Irene Reig Quartet, la màgia de Maro Freitas i Moby Maiga i la festa del saxofonista i compositor de la Ludwig Band, Lluqui Valverde. Divendres el protagonista és Nacho Vegas, gran lletrista amb el magnetisme d'un poeta maleït. Arrencaran els concerts a la plaça Major de Vic amb artistes com Dan Peralbo i El Comboi, Mamaduixa i Lia Cali. Dissabte hi torna el jazz amb Àlex Abril, l'electrònica amb Vito Blaso, la música urbana amb Caral Laoz, el pop de Ginestà, el foc electrònic de Bayuca i el macarrisme de Valle Valle. El Mercat de Música Viva de Vic tancarà diumenge amb el concert de clausura de Quimi Portet a la plaça Major.
2: I els barcelonins es preparen per la seva festa major. Todos los raros fuimos al concierto, el gran telepata de Dublín. Dos espectacles de gran format, Emergency Exit, de la Fura dels Baus, i El fil vermell, de Barcelona a Xangai, amb 750 drons, són dues de les propostes més destacades de les festes de la Mercè de Barcelona, que se celebraran del 23 al 27 de setembre en Escura.
18: En total, hi podrem veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, d'entre els quals destaca l'últim concert de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris. Serà el dia 26 a la platja de Bogatell. Emergència Èxit és una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus en col·laboració amb Eisberg i Satori. Es podrà veure el dia 24 al Moll de la Fusta. Anna Lleó, cap del Departament de Festes, Tradicions i Festivals de l'ICUP, explica que és una experiència immersiva que situa l'espectador al centre.
19: I al final també a través de l'espectacle es vol donar un missatge que creiem necessari, que és aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
18: El mateix dia, en aquest cas a la platja de l'Espigó, es podrà veure l'espectacle El fil vermell, de Barcelona a Xangai. 750 drons intentaran convertir el cel de Barcelona en el punt de trobada entre Orient i Occident, i és que aquest any Xangai és la ciutat convidada de la Mercè. El festival Mercè Arts de Carrer estrena el nou Parc de les Glòries amb propostes més familiars, i el Parc Güell, que celebra el centenari, s'hi podrà veure el de Costumari, que és un espectacle singular de dansa i música popular. I per acabar, el Piro Musical es trasllada de Maria Cristina a la platja del Bogatell, es farà el dia 27, amb la llista musical del líder d'Oques Grasses, Josep Montero.
2: I abans dels esports, una polèmica. Bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger. I barely know. Quatre artistes han deixat la gira nord-americana d'aquest que sentim, Ed Sheeran, Loop Tour, en solidaritat amb el raper Macklemore, apartat del cartell per fer costat a Palestina. Entre els qui han plegat hi ha la banda irlandesa Beoga, que acompanyava Sheeran com a grup de suport des de fa més d'una dècada, Claudio Roses.
20: Són quatre els artistes que fan un pas enrere. Phineas, germà i col·laborador de Billie Eilish, la banda danesa Lucas Graham, l'irlandès Aaron Rowe i el grup també irlandès Beoga. Tots quatre mostren solidaritat amb Macklemore, expulsat de la gira per haver cridat Free Palestine dalt de l'escenari. Phineas argumenta que ningú pot silenciar un artista que dona veu als oprimits. Roe i Beoga, en canvi, recorden la història colonitzada d'Irlanda per justificar el seu suport a la causa palestina. La polèmica va esclatar dilluns, quan el raper va exculpar Ed Sheeran i va assenyalar com a responsable el promotor de la gira, Robert Kraft, propietari dels New England Patriots. Sheeran ha afirmat que evita posicionar-se en política perquè el seu públic inclou molts joves i infants que no busquen discursos polítics als concerts.
2: Catalunya migdia. Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
21: Bona tarda.
2: Molt centrats en el partit del Barça aquesta nit al Camp Nou.
21: Els blaugranes que segueixen defensant el lideratge de la Lliga i avui ho faran davant el Racing de Santander.

0: Aquest Barça Racing de Santander que juga a partir de 2:15 del vespre al Camp Nou. Podria ser un partit on Flick apostés per rotacions i gestionar minuts de la plantilla. Això ho sabrem de seguida. Abans, però, a aquesta hora s'està celebrant el dinar de directiva, Ramon Salmurri.
1: Sí, en presència del president Joan Laporta, que no ha volgut parlar, atendre els mitjans de comunicació. Sí que ho ha fet, en canvi, el vicepresident primer, vicepresident esportiu, Rafael Juste, quan se li ha preguntat per la demanda de Lamine Yamal sobre la pilota d'or. Juste celebra que Lamine es presenti com a candidat i reclami la pilota d'or.
2: Me gusta mucho esto. Quiere decir que él se siente con la comprometido con él mismo, comprometido con lo que está dando al mundo, que es muchísimo. Vuelvo a repetir, un jugador de 19 años y porque realmente él sabe que se lo merece. Y esto demuestra parte de su personalidad, que por su edad es muy acentuada. Por lo tanto, deseo que lo gane.
0: Doncs una veu més de forma oficial que surt del club demanant i defensant que aquesta pilota d'or l'ha de guanyar Lamine, i en aquest cas a més també doncs donant suport i defensant doncs les declaracions que va fer Lamine dient que era un dels millors jugadors del món actualment. Ara dèiem d'aquest partit que potser s'espera que pugui fer rotacions Flick, aquesta prèvia del partit, per on passa, Salmo, perquè tenim la convocatòria però sense gaires novetats.
1: Sí, sense novetats, tots els disponibles a les ordres de Hansi Flick. L'única que de la convocatòria és Brian Fariñas, que ja va ser a la graderia del Ciutat de València en el partit contra el Llevant. Avui tampoc ha entrat a la llista de convocats. La resta, tots els disponibles per un Hansi Flick que, tu deies, Laia, hi pot haver rotacions. Cal tenir en compte dues coses. La primera, que al Barça li queden dos partits aquesta setmana, avui dimecres contra el Racing de Santander i dissabte el Pizjuán contra el Sevilla. Després ve aquesta mega aturada de seleccions, dues setmanes i mitja, amb viatges molt complicats per alguns dels futbolistes internacionals del Barça. Això què vol dir? Que Flick hauria de dosificar, i tenint en compte que avui és a casa contra el Racing de Santander, un equip recent ascendit, doncs home, seria un partit propici. També et dic que trobis rotacions majúscules. No dic que no hi hagi descans per algun futbolista, però que vaja, cap al cap de Hansi Flick, a hores d'ara, no passa gaire rotacions. I un partit també marcat per la pluja, perquè està previst que aquesta tarda a Barcelona caigui un bon aiguat, també a l'hora del partit. De moment, molta calor i amenaça de núvol, però de moment ni una gota d'aigua.
0: Doncs veurem aquestes previsions a l'hora del partit, 9:15, que si finalment hi ha molta pluja o no. L'últim partit del Camp Nou amb el Feyenoord ja vam patir aigua a l'estadi del Barça. A veure què passa aquesta nit. Aquesta transmissió del Barça Racing que començarà a les 8 en una edició especial de la TDT, perquè es farà una prèvia del partit, conjunta amb el Què t'hi jugues, Barça, de Ràdio Barcelona, i tot plegat per commemorar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. Però seguim parlant del Barça. Hamza, Salmu, renovat fins al 2030.
1: Sí, ahir es va celebrar l'acte de renovació del seu contracte fins al 2030, un futbolista amb una situació molt particular, perquè d'entrada estem parlant d'un jove talent del futbol egipci que ja va ser internacional al Mundial, que té en edat juvenil, té tot just 18 anys, i que aquest inici de temporada ha estat marcat, pel seu rendiment a la pretemporada, va ser el màxim golejador de l'equip, però que a l'inici del campionat de Lliga ha tingut ben poca presència tant amb el primer equip com el filial. Només ha jugat 4 minuts Hamza Abdelkarim. Hi ha una corrent d'opinió que diu que això és una estratègia del Barça per no exposar el jugador abans que no renovés el seu contracte, tenint en compte que tenia una clàusula de rescisió de només 15 milions d'euros. Ara ha pujat fins als 150 milions d'euros. Ara, de moment, Hamza Abdelkarim no està preocupat per aquesta poca presència que ha tingut i aquests pocs minuts que ha tingut, 4, aquesta temporada a les ordres de Hansi Flick.
3: I think it's anyone's dream to stay with the club, renew with the club, represent the club.
4: És el somni de qualsevol, quedar-se al Barça, renovar i representar el club. Pel que fa als minuts, crec que tots sabem que és decisió de l'entrenador i s'ha de respectar. He de veure en què necessito treballar i evolucionar i en què puc millorar, i pel que fa als minuts, sé del cert que arribaran. Només es tracta d'estar preparat perquè quan arribin els pugui aprofitar al màxim.
0: I aquest dissabte el club celebra l'assemblea de compromissaris, una assemblea molt centrada en aspectes econòmics, que es trobaran els socis compromissaris que hi vagin.
1: Doncs, bàsicament, els números que ja es van presentar la darrera setmana de l'Assemblea de Socis Compromissaris i, sobretot, l'aprovació d'aquest bonus, d'aquest crèdit que el Barça ha de demanar als socis compromissaris de 300 milions d'euros. Recordem que en aquesta ocasió el Barça ha juntat dues assemblees. En una, l'ordinària i l'extraordinària, on hi ha d'haver també la ratificació dels nous membres de la Junta, que serà dissabte, que començarà al matí i que acabarà ben tard al vespre. Veurem si acaba coincidint o no amb el partit que el conjunt blaugrana juga al Sánchez Pizjuán contra el Sevilla, assemblea que novament serà en format híbrid.
0: Doncs abans de deixar l'òrbita a Barça, les últimes hores hem sabut que Leo Messi tindrà un últim comiat amb la selecció argentina. Ja sabem la data, dirà adeu Messi a la seva selecció amb un partit amistós el 6 d'octubre a l'Estadi Monumental de Buenos Aires i serà contra la selecció africana de Benín. Lliga, a banda d'aquest Barça-Racing d'aquesta nit al Camp Nou, avui a primera tenim tres partits més. Destaca el de l'Atlètic de Madrid, que no vol perdre pistonada a la part alta de la classificació. Marcos García.
5: A les 7, Atlètic de Madrid, Osasuna, els matalassers cinquens de primera, tenen 10 punts, tenen les baixes destacades de Julián i també de Barrios. El tècnic Simeone demana marge per fer que millori aquest nou Atlètic de Madrid.
6: Este año se fueron 7 chicos y vinieron 5. Y creo que tenemos, si no me equivoco, casi 4 o 5 canteranos. Tenemos un equipo competitivo que iremos seguramente mejorando jugando, que estamos en construcción, con futbolistas que nos pueden ayudar, pero que necesitamos ese tiempo que en el fútbol no existe.
5: També a les 7, enfrontament per places europees entre el Deportivo de la Coruña i el Sevilla. Veurem si Aubameyang, que suma un gol per partit, segueix en ratxa al Depor, i a 8:45, a banda del partit del Barça, llevant Athletic Club 14è contra 9è.
0: I del partit, dels partits que es van jugar ahir, ara parlarem de la polèmica del Madrid, però abans la derrota de l'Espanyol. Va perdre a Leganés davant el Rayo Vallecano, tot i el gol de Roberto, Sergi Andreu.
7: Sí, una primera part molt, molt dolenta. De fet, va ser el pitjor partit de la temporada de l'Espanyol, especialment els primers 45 minuts, plens d'imprecisions dels jugadors, pèrdues al mig del camp, l'equip no va xutar entre els tres pals, 30% només de possessió de pilota i, per si fos poc, dos gols en contra abans de la primera mitja hora de joc, d'Álvaro García i de l'ex blanquiblau Adrià Pedrosa. Primera part per oblidar. A la sala de premsa, el tècnic Manolo González va confessar que si hagués pogut, al descans hauria canviat els 11 jugadors.
8: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí hem anat a remolc, però ja sabem com va tot, que a les companyies sou, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual que juguis, si quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, a part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
7: No van ser 11, van ser 3 els canvis que Manolo va fer al descans. Van entrar Expósito, Brian Zaragoza i Marcos Fernández, i la cara de l'equip va canviar. El guió va capgirar com un mitjó. De seguida va arribar el gol de Roberto, que escurçava diferències. 6è gol de Roberto, ja segon millor registre a aquestes alçades en els últims 70 anys en la història de l'Espanyol, només superats pel 7 gol de Marañón de la temporada 79-80. Aquest gol va donar confiança a l'Espanyol, que en va tenir algun altre per empatar, però mica en mica l'equip es va anar diluint al llarg de la segona part del partit. Després vam sentir també Brian Zaragoza, que va reconèixer que encara no es troba al 100% de la seva millor versió.
9: No, el Brian Zaragoza que podemos ver no lo estás viendo y aún te queda un poco para verlo. Yo ahora mismo me cuesta, vengo de estar mucho tiempo parado, he estado 3 meses sin competir y creo que aún me cuesta un poco. Creo que cuando esté el Brian que quiero ver, te darás cuenta y sabrás que estoy, ¿vale?
7: El partit va acabar amb l'expulsió d'Omar El Hilali, que es perdrà el proper partit de Lliga, que serà aquest divendres contra l'Elx a Cornellà del Prat a partir de les 9.
0: I també hi ha horaris de l'Espanyol Atlètic de Madrid, que jugarà dissabte, 17 d'octubre a les 2 del migdia, i més tard a 6:45 jugarà el Betis-Barça. Parlem d'aquest partit del Real Madrid que es va jugar ahir al camp de l'Elx. El Madrid va guanyar els 3 punts, però han quedat força esquitxats per una polèmica de caire polític amb Mbappé, Vinícius i Konaté, com a protagonistes, Marcos.
5: L'equip de Mourinho va ser molt superior a la primera part, es va relaxar després i l'Elx va empatar la segona. El Madrid va mirar de tornar al partit. De fet, Mourinho va fer entrar pràcticament d'una atacada Endrick i Espí en atac. El gol de la victòria el va fer justament Espí al minut 91 de partit. Mourinho tirava d'ironia a la roda de premsa.
10: La cosa buena después es que en la dificultad y en la presión de perder puntos, el equipo reacciona y gana. Y después al final es lo más importante. Cosa buena también es que los partidos de Real Madrid, que nadie se aburre, perquè són molt divertits.
5: De les reaccions del vestidor blanc ens quedem amb un post a Instagram de Vinícius. Diu, els gols tornaran, jo no em puc fallar tantes.
0: Justament Vinícius, el que dèiem, un dels protagonistes de la cara B d'aquest partit.
5: Sí, com deies, a Madrid han generat molt de soroll una situació de la prèvia del partit. El Madrid va sortir al camp, com també ho va fer l'Elx, amb una samarreta amb el missatge tots som cavalles, todos som cavalles, que és com es coneix als habitants de Ceuta. Aquesta samarreta la van rebre els jugadors del Madrid poc abans del partit, tot just al final de l'escalfament, sense temps per valorar. Mbappé, Vinícius i Konaté no volien mostrar aquest missatge i van optar per no portar-la desplegada. A la premsa de Madrid no ha agradat gens la posició d'aquests tres futbolistes per una acció que és de l'Associació Valenciana d'Empresaris i que es va veure a proposta de l'Elx amb el vistiplau de la Lliga. Javier Tebas, el president de la Liga, diu que li sembla malament l'actitud d'aquests tres futbolistes i explica per què.
11: Los actos cuando afectan a temas personales o a conceptos ideológicos personales no, nosotros ni los autorizamos, pero es que esto no era un acto de ningún tipo, ni de tema de reivindicación política, y menos del Real Madrid.
5: De fet, aquesta mateixa samarreta la va lluir Abde amb els seus companys del Betis abans d'ahir, abans del partit entre el Villarreal i el Betis. Aquesta acció ha suposat moltes crítiques a Abde a les xarxes que fins i tot posen en dubte si ha de seguir jugant amb el Marroc. Abde ha hagut de piular les seves xarxes dient que el gest no volia tenir cap missatge polític, menys cap menyspreu cap al Marroc, per tant, se sent del Marroc, que aquesta era una acció de suport cap a la població de Ceuta, independent de quina és la seva nacionalitat. Abde insisteix que és important les seves arrels per ell i que serà un gran amor pel seu país.
0: Doncs ara sentíem teva sobre la polèmica de la samarreta en suport als habitants de Ceuta, però el president de la Lliga també s'ha mullat sobre un altre punt de conflicte entre l'estat espanyol i el Marroc.
5: Doncs sí, és el Mundial i a on es jugarà la final del Mundial. Diu el president de la Lliga que la final del Mundial de l'any 2030 jugarà al Marroc si no hi ha un daltabaix i que Espanya hauria de repensar el seu paper a la candidatura per acollir el Mundial.
11: Lo que hay que pensar es que yo voy más infantil nos sigue, a ver qué hacemos. Yo no espero al día la final del Mundial. A ver qué será. Habría que, por lo menos hay que repensar la situación nuestra con el Mundial. Pero yo lo tengo claro, no sé si salir siendo, pero repensar todo lo que estamos haciendo en el Mundial, sí. Si sigue infantino, las posibilidades de que España tenga la final son ínfimas o cero.
5: Ya sabeu, el Mundial de l'any 2030 jugarà entre Espanya, el Marroc i Portugal.
0: Punts més a futbol. El València estrena entrenador, tot i que interí, Òscar Sánchez, i l'estrena va anar de la mà del primer triomf valencianista aquesta temporada, David Ubach.
12: Que va fer una aquesta dita d'entrenador nou, victòria garantida. Això com més estava contra les cordes al València, amb un sol punt sumat dels 15 possibles fins ahir, i aleshores es van dur una victòria, això sí, ben ajustada per la mínima al camp de l'Alavés, 1-0-1 amb gol de Luis Rioja al minut 78, que rebaixa la temperatura de l'entorn de Mestalla. Han acabat, Òscar Sánchez mateix, aquest tècnic interí dels valencians, admetia la urgencia del triunfo.
13: La gente del Valencia, el aficionado, los jugadores venían de estar en una situación de sufrir semana tras semana y es lógico y normal que esa pasión, esa ilusión, y se ve un poco refrendada en el resultado, pues que la disfruten todos. Esto continúa, son tres puntos, pero es un paso importante.
0: I avui es juguen els primers partits de l'Europa League.
12: Pel que fa a la seva fase a Lliga, destaquem el que enfrontarà el Celta a 6:45 al camp de l'Omonia de Nicòsia. A la mateixa hora hi haurà l'Ararat d'Armènia, Esparta de Praga. Els armenis disputen per primera vegada una fase Lliga de la Lliga Europa i destaquem també ja a les 9 el duel de campions d'Europa entre el Milan i el Benfica.
0: Cinc minuts i les 3 de la tarda, ara farem una pausa i després...
14: El Barça i el Montpellier siguin...
0: El Barça d'en Vol, que recupera l'Eix Gómez per afrontar el repte de més entitat a la Champions.
15: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
16: Oferint el concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
17: Entrades a auditori.cat.
18: 205 cavalls i només 4,3 litres?
19: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
20: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
21: Com et dius?
22: Ferran Adrià.
21: Quina és la teva experiència com a cuiner?
22: Has estat alguna escola? Has tingut algun mestre?
21: Això és una altra lliga.
22: Això són dos estrelles Michelin.
23: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
24: Estàs posant a tots al límit.
25: Tendreu tots mal.
23: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
26: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
27: Es ocupem a les millors taules del món.
28: En aquesta terra protegim i acollim.
29: Fem barri i fem pinya.
30: I fem. I no deixem de fer.
31: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
32: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
33: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
34: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
35: Catalunya Ràdio.
34: Som 3CAT.
35: Som 3CAT.
0: Doncs el Barça en vol que viatja aquesta tarda cap a Montpellier per jugar-hi demà a partit de la segona jornada de la Champions, David.
12: I ho farà amb la novetat d'Aleix Gómez, que després d'uns partits de baixa per una lesió a l'espatlla es reincorpora a l'equip de cara a afrontar demà a Montpellier. La cita, sens dubte, més complicada per als de Carlos Ortega en aquesta primera ronda de la Champions, que enguany ha estrenat format. Això a la Champions masculina, un Montpellier-Barça que serà demà a 3:15. Avui també en vol tindrem el partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina del Granollers, que rep el Morvedre Balanç. València, d'entrada amb la baixa ja de llarga durada per una lesió greu al genoll de Martina Capdevila. Aquest Granollers Morvedre serà a 9:15.
0: I avui marxen cap al Canadà alguns dels 7 ciclistes catalans que a partir de diumenge competiran al Mundial de Carretera de Montreal. És el cas de Paula Blasi i també de Mireia Benito, Isaac Vilalta.
36: Doncs sí, de fet, han sortit de Barcelona aquest mateix migdia. Són de les primeres en viatjar, ja que diumenge totes dues disputaran la contrarrellotge individual, la primera prova d'un Mundial que s'allargarà fins al diumenge 27 de setembre. Hi participaran 7 catalans, repartits en diferents categories, i amb Paula Blasi com a candidata a l'or mundial a la prova en ruta. A Ràdio Volta, ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio, conversa llarga amb Mireia Benito.
37: El tenir a la Paula amb el nivell que està demostrant tenir, crec que ens marca una mica de diferència, no?, respecte a les altres temporades on, evidentment, sí que podíem estar lluitant per aquestes medalles amb la Mavi Garcia. Sent la Paula una corredora tan explosiva en un circuit que bàsicament es marcarà per l'explosivitat de cadascú, és supermotivador. Per què no somiar amb emportar-nos un títol mundial?
36: A Ràdio Volta també anàlisi d'aquest Mundial que s'acosta i de la Vuelta, tot amb el Joan Antoni Fletxa. Per cert, més ciclisme. Avui s'ha fet oficial el fitxatge de Marc Brustenga pel Caja Rural.
0: I un altre punt, Paula Blasi, que marxa al Mundial amb el seu futur ja tancat, segons acaba de dir a TV3.
38: Tinc bones notícies i, en teoria, tot està tancat abans del Mundial. Et diria que ahir ja ho vaig tancar tot, llavors només és qüestió de dies de fer oficial ja.
0: Doncs bé, serà el Movistar o bé el Lidl Trek. Alguna cosa més, David?
12: Doncs en motor, el pilot català Maverick Viñales no té ara mateix lloc garantit a la graella de MotoGP de cara al 2027, tal com ja va avançar aquesta emissora, Catalunya Ràdio, i és que l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat avui mateix l'arribada de l'australià Senna Ajus, de 20 anys, de cara ja a aquesta temporada vinent, en el lloc precisament del pilot de Roses. Ajus és ara mateix pilot de Moto2 i ocupa la quarta posició a la general del Mundial.
0: Fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Seguim al Catalunya Mitjà.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Caditours. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Mont-rebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah! I a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
3: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall, n'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva Universitat Pública.
4: Aquest dissabte, 19 de setembre, camina per una bona causa. Participa a la caminada solidària Centre Històric Peusa 2026, organitzada per la Fundació Vicente Ferrer. Un quilòmetre, una vida. Fes un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà i pel Parc Olímpic del Segre amb el guiatge de Pilar Láez. La sortida serà a les 6 de la tarda des de la zona esportiva de la Seu d'Urgell. Inscriu-te per 5 euros a través del codi QR del cartell que pots trobar a la pàgina web de la Fundació o també de Ràdio Seu. El 100% de la recaptació es destinarà a donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. A més, les persones participants rebran un obsequi i podran gaudir d'una degustació de formatges Cadí. Dissabte, 19 de setembre, a les 6 de la tarda, caminem junts per una bona causa. Caminada solidària Centre Històric Peusa 2026 a la Seu d'Urgell.

0: Sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
4: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
2: Far beyond reach. 'Tis the season for pleasing.

0: she thought she was going to get with me.
1: Emma, escolta'm, vull que em prometis una cosa. Si amb tot això de la fama, el meu caràcter...

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'l fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
5: Aquest dissabte, 19 de setembre, camina per una bona causa. Participa a la caminada solidària Centre Històric PEUSA 2026, organitzada per la Fundació Vicente Ferrer. Un quilòmetre, una vida. Fes un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà i pel Parc Olímpic del Segre amb el guiatge de Pilar Láez. La sortida serà a les 6 de la tarda des de la zona esportiva de la Seu d'Urgell. Inscriu-te per 5 euros a través del codi QR del cartell que pots trobar a la pàgina web de la Fundació o també de Ràdio Seu. El 100% de la recaptació es destinarà a donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. A més, les persones participants rebran un obsequi i podran gaudir d'una degustació de formatges Cadí. Dissabte, 19 de setembre, a les 6 de la tarda, caminem junts per una bona causa. Caminada solidària Centre Històric PEUSA 2026 a la Seu d'Urgell.
6: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots

Festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

0: El teu dial, Ràdio Seu marca la diferència, perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu, 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web, www.radioseu.cat.
1: Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.
2: De Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: Catalunya Ràdio, les notícies de les 5.
4: Bona tarda, us informa Marc Güell. Protecció Civil no descarta enviar un missatge, és alerta a la població pel nou episodi de tempestes que poden provocar aiguats en diversos punts del país, sobretot al litoral i al prelitoral, entre el Camp de Tarragona i Barcelona i també a l'interior de les comarques de Girona i Barcelona les pròximes hores. De fet, ja han començat a caure els primers xàfecs i ha pedregat, per exemple, a Girona. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, ho ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
5: No està descartat, no n'hem enviat cap en base a la informació de la predicció que tenim perquè doncs, els llindars que ens marca s'han quedat només en 4 de 6, però si en canvi per l'observació o perquè hi ha alguna incidència local en algun lloc determinat en el qual les pluges hagin causat una inundació que pugui provocar una emergència, en el moment en què tinguem coneixement, avisarem a la població si és necessari perquè prengui les mesures per protegir-se.
4: Des de Protecció Civil demanen molta precaució i prudència. Els meteoròlegs preveuen pluges torrencials amb acumulacions de prop de 100 litres d'aigua per metre quadrat fins a les primeres hores de la nit. Més notícies amb la Maria Costa.
6: L'Audiència Nacional cita com a testimonis el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, i l'excap de gabinet de la delegació del govern espanyol. La jutgessa que porta la investigació per l'entrada massiva de finals de juliol els ha convocat per d'aquí dues setmanes en un interlocutori en què també exigeix reunir tota la informació sobre els avisos previs de l'arribada. A més, ha demanat activar el mecanisme per instar Meta, WhatsApp, TikTok i altres plataformes digitals a conservar i fer-li arribar les dades de registre dels comptes que van difondre viralment la convocatòria. Tot plegat al mateix dia que la Fiscalia de Ceuta ha sol·licitat a l'Audiència que aclareixi el paper que va jugar el delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma. El Ministeri Públic apunta a una possible omissió de funcions.
4: Amnistia Internacional denuncia que l'Iran va cometre crims contra la humanitat per reprimir les protestes populars després de la mort de Jina Amini, avui fa 4 anys. La jove va perdre la vida a mans de la policia de la moral per, suposadament, portar mal posat el vel. En un informe publicat avui, l'organització ha identificat 87 alts càrrecs iranians que demana que siguin investigats per la justícia internacional per aplicar ordres d'assassinat i tortura que van provocar la mort de centenars de civils durant la revolta coneguda amb el nom de Dona, Vida, Llibertat.
6: La nova comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, alerta que les comarques de Girona són una zona atractiva pel crim organitzat, sobretot vinculat amb la marihuana. La qui va ser cap del cos policial a Girona diu que cal evitar que es produeixi corrupció associada. Girona, Núria Pereira, bona tarda.
7: Bona tarda. Catà ha dit que s'ha d'impedir la repercussió del crim organitzat en la societat i ha recordat que hi ha hagut algun cas de corrupció policial a la Selva.
8: I no ens podem permetre que el crim organitzat adulteri el que és un estat democràtic i de dret, perquè no són només aquests delinqüents, sinó que són delinqüents aquests que estan relacionats amb crim organitzat que es poden infiltrar en la xarxa d'un país democràtic i de dret com és la Catalunya en aquest cas.
7: Ha parlat al Fòrum dels Municipis que organitza el Diari de Girona. Núria Pereira, Catalunya Ràdio, Girona.

0: El Festival de Jazz de Barcelona es prepara per celebrar els seus 60 anys de trajectòria l'any 2028 amb un trienni commemoratiu farcit de concerts. En aquesta 58a edició, la primera amb actes especials per l'aniversari, el certamen ha programat artistes com Zucchero, Samara Joy, Vicente Amigo o Les Migues. El Festival de Jazz també ha anunciat avui un homenatge a Tete Montoliu i Bebo Valdés el 12 d'octubre al Parc Güell. El primer concert d'aquesta tardor és el d'italià Zucchero, en els 25 anys del seu hit Baila, el 29 de setembre al Palau de la Música, i per arrencar el trienni commemoratiu del 60è aniversari, el festival ha encarregat un cartell al presentador i artista plàstic Andreu Buenafuente. Esports, Sònia Oleart, bona tarda.
1: Bona tarda, Marc. El Barça juga aquest vespre a 2:15 contra el Racing de Santander. La transmissió d'aquest Barça Racing arrencarà a les 8 en una edició especial de la TDT que en farà la prèvia conjunta amb el Què t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per commemorar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. També avui jugaran 3 partits més, són l'Atlètic de Madrid Osasuna i el Depor Sevilla, tots dos a partir de les 7, i allà van l'Atlètic Club de Bilbao a 2:15. En vol el Granollers rep aquest vespre a partir de 8:45 el Morvedre en partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina, i el Barça viatja cap a Montpellier per jugar-hi demà el partit de la segona jornada de la Lliga de Campions.
2: Fins aquí les notícies.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Bona tarda, són les 5 i 5 minuts. Les oficines de l'Institut Nacional de la Seguretat Social a la Seu d'Urgell reprendran l'atenció presencial al públic dilluns vinent, 21 de setembre. L'equipament ha estat tancat durant gairebé 3 mesos a causa de la manca de personal per cobrir un lloc de treball, una situació que ha interromput les gestions a la capital de l'Alt Urgell durant aquest període i ha obligat a fer desplaçaments a ciutats com Puigcerdà, Balaguer, Lleida, Tremp o Tàrrega. L'alcalde de la Seu, Joan Barrera, s'ha mostrat satisfet per l'anunci i ha recordat que des del 31 de març el Consistori Urgellenc ha dut a terme diverses gestions per trobar una solució al tancament. L'argumentació principal ha estat que la Seu d'Urgell és la capital de l'Alt Urgell i una de les ciutats més poblades i de referència del Pirineu, motiu pel qual ha de disposar, ha dit, de tots els serveis essencials sense haver de dependre de desplaçaments a d'altres comarques. El govern municipal ha reclamat la reactivació de les instal·lacions davant el subdelegat del govern espanyol i davant els responsables de la Seguretat Social i del CEPE. Ara es treballarà perquè les oficines no estiguin mai tancades, tot i que Barrera augure que això serà difícil si no es dispose de la plantilla completa. De moment només hi haurà un sol treballador dels 3 que hi havia anteriorment a l'espera de poder-se contractar una altra persona. Coincidint amb l'anunci de la data de reobertura, el ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat també aquest dilluns una moció presentada per Esquerra Republicana que reclama, precisament, la continuïtat del servei i sol·licita que l'obertura de les dependències sigui efectiva i sense interrupcions en el futur. La proposta presentada abans de saber-se que tornava a posar-se en marxa ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals de Compromís Junts i la candidatura d'Unitat Popular. Un ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell que també ha aprovat aquest dilluns una moció presentada per la CUP en suport de la plataforma La Seu per Palestina i de les 3 persones sancionades arran de la seva participació en mobilitzacions de solidaritat amb el poble palestí. Una iniciativa que va comptar dilluns amb els vots favorables de Junts i Esquerra, mentre que Compromís per la Seu va abstenir-se. En total, les multes denunciades ascendeixen a 1.300 euros. Segons recull la moció, en acabar 2 concentracions, els agents dels Mossos d'Esquadra van requerir identificacions que no van ser aportades. Pel que fa al posicionament dels grups, l'equip de govern ha d'abstenir-se dient que els ajuts a la causa palestina han estat de més de 32.000 euros des que va començar el conflicte, però l'equip de govern ha lamentat que a nivell legal les identificacions formen part del procediment normatiu. I la sala de teatre, l'única de la Seu d'Urgell, estrena la seva tercera temporada amb un abonament de temporada multipersonal, la gran novetat d'enguany amb un preu de 80 euros que permet que diverses persones puguin fer-lo servir. La nova programació presentada aquest dilluns s'allargarà de setembre a juny amb 10 espectacles i un total de 16 funcions i s'obrirà aquest cap de setmana amb l'estrena de La Pastora de la companyia La Fanga Escènica, una història que explica la vida de Florencio Pla Massaguer, una persona intersexual en un context de guerra civil. La sala L'Única és un espai de petit format amb prop d'una quarantena de localitats creat per l'Escola de Teatre de la Seu d'Urgell. Un total d'11 alumnes han iniciat aquesta setmana el curs d'auxiliar de vivers i jardins en el marc del programa de formació i inserció Pla de Transició al Treball de la Seu d'Urgell. Els estudiants rebran la seva formació teòrica a les instal·lacions del Centre Cultural Les Monges. Enguany s'estrena aquest nou perfil professional d'auxiliar de vivers i jardineria que vol donar resposta a les necessitats reals del territori i garantir que l'oferta formativa estigui correlacionada amb la demanda laboral i tingui unes altes possibilitats d'inserció. L'Ajuntament de la Seu actuarà com a entitat acollidora de pràctiques. I el termini per optar a les beques d'estudis tecnològics que ofereix la Fundació PEUSA finalitza l'1 d'octubre. La iniciativa s'adreça a estudiants de les comarques de l'Alt Urgell i la Cerdanya que vulguin cursar o que ja estiguin fent estudis universitaris o cicles formatius de grau superior en l'àmbit tecnològic durant el curs acadèmic actual. Hem de dir que les candidatures s'han de formalitzar mitjançant un formulari telemàtic disponible al web de la Fundació PEUSA. I l'IPC, que ha pujat 8 dècimes a l'agost a la demarcació de Lleida i situa la taxa interanual en el 4,2%. Les despeses que s'encareixen són les relacionades amb l'habitatge, l'electricitat i el combustible, seguides del transport. En Més Pirineu parlem de Junts, que ha proposat menús calents de quilòmetre zero a Esterri d'Àneu mentre no resolgui el problema del gas al menjador escolar. La diputada Janina Vella ha exigit explicacions al govern català per l'endarreriment de les obres. I acabem parlant del fet que estan obertes les inscripcions per a la caminada solidària Centre Històric PEUSA 2026, una proposta que recorrerà dissabte 4 quilòmetres pel nucli urbà de la Seu i el Parc Olímpic del Segre i destinarà la recaptació a projectes de salut mental i benestar al Nepal. La inscripció té un preu solidari de 5 euros. Els ingressos es destinaran al 100% a la Fundació Vicente Ferrer. Durant la caminada i gràcies a la col·laboració de Turisme Seu, les persones participants gaudiran de l'acompanyament de la guia Pilar Alaez. Al final del trajecte, la cooperativa Cadí i la cerveseria El Gall Negre oferiran a les persones participants un petit obsequi i una degustació dels seus productes. Fins aquí aquest butlletí de les 5. Tornarem amb més informació a Ràdio Seu a les 7 del vespre.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquesta tardor, que el fred no t'espanti, els caps de setmana no et quedis a casa. Apunta't a les escapades de Caditours. El 24 i 25 d'octubre arriba un any més la sorpresa de Caditours. El 8 de novembre anem a Barcelona per gaudir d'un dels millors espectacles del nostre país, el Mago Pop. I el 29 de novembre descobrirem un autèntic espectacle sota terra, les mines de sal de Cardona. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Els caps de setmana, aprofita el temps, apunta't a les escapades de Caditours.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
2: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc, o al telèfon 633 66 28 40.
1: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
4: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
4: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
5: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
4: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
5: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
4: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
5: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
4: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED Ponès. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
1: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Caditours. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Mont-rebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Ara, Cuciner és més a prop teu. Cuciner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuciner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
3: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Molt bona vesprada, són les 7. Les oficines de l'Institut Nacional de la Seguretat Social a la Seu d'Urgell reprendran l'atenció presencial al públic dilluns vinent, dia 21 de setembre. L'equipament ha estat tancat durant gairebé 3 mesos a causa de la manca de personal per cobrir un lloc de treball, una situació que ha interromput les gestions a la capital de l'Alt Urgell durant aquest període i ha obligat a fer desplaçaments a ciutats com Puigcerdà, Balaguer, Lleida, Tremp o Tàrrega. L'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, s'ha mostrat satisfet per l'anunci i ha recordat que des del 31 de març el consistori urgellenc ha dut a terme diverses gestions per trobar una solució al tancament. L'argumentació principal ha estat que la Seu d'Urgell és la capital de l'Alt Urgell i una de les ciutats més poblades i de referència al Pirineu, motiu pel qual ha de disposar de tots els serveis essencials sense haver de dependre de desplaçaments a d'altres comarques. El govern municipal ha reclamat la reactivació de les instal·lacions davant el subdelegat del govern espanyol i davant els responsables de la Seguretat Social i del CEPE. Ara es treballarà perquè les oficines no estiguin mai tancades, tot i que Barrera assegura que això serà difícil si no es disposa de la plantilla completa. De moment, només hi haurà un sol treballador dels tres que hi havia anteriorment, a l'espera de poder-se contractar una altra persona. Coincidint amb l'anunci de la data de reobertura, el ple de l'Ajuntament de la Seu ha aprovat aquest dilluns una moció presentada per Esquerra Republicana de Catalunya que reclama la continuïtat del servei i sol·licita que l'obertura de les dependències sigui efectiva i sense interrupcions en el futur. La proposta presentada abans de saber-se que tornava a posar-se en marxa ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals Compromís, Junts i la CUP. El text, defensat pel regidor republicà Francesc Viaplana, posa de manifest que la manca d'atenció presencial afecta l'accés als tràmits relacionats amb les pensions, les prestacions de la Seguretat Social i altres procediments administratius. Ens explica en aquest cas la regidora d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Marian Lamolla.
1: Tot i que sabem que l'oficina es reobrirà, la moció l'hem seguit, l'hem presentat i l'hem tirat endavant amb la idea de que no es repeteixi ni aquest tancament ni d'altres tancaments que puguin haver-hi d'altres serveis públics a la nostra ciutat i a la nostra comarca. I més també tenint en compte que hi ha molts ciutadans espanyols que viuen a Andorra que venen també a la Seu a fer tràmits en aquesta oficina i per tant és un agravi per totes aquestes persones.
0: A més, la moció incideix en la realitat territorial de l'Alt Urgell, una comarca pirinenca amb una població dispersa i amb importants distàncies respecte a altres nuclis administratius, i subratlla la pèrdua d'un servei públic de proximitat té, per tant, un impacte especialment significatiu en la ciutadania. El text aprovat insta el govern de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya a mantenir oberta al públic sense interrupcions l'oficina de l'INS a la Seu d'Urgell, garantint-hi una atenció presencial adequada i regular. Els acords es faran arribar al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a la Direcció General de l'Institut Nacional de Seguretat Social, a la Delegació del Govern de l'Estat a Catalunya i a la Subdelegació del Govern a Lleida. Tots els grups van votar a favor del text. L'equip de govern, Compromís, es va comprometre a seguir treballant per garantir que tots els serveis públics siguin efectius a la zona. Ens ho explica, ens ho anota l'alcalde de Seu, Joan Barrera.
2: Justament la setmana passada, el dia que es presentaven les mocions, ens van comunicar que afortunadament el dia 21, dilluns de setmana que ve, es farà aquesta incorporació que farà que reobri aquesta oficina. Per tant, nosaltres contents, hem donat suport a la moció perquè aquesta moció al final ara es va transformar, perquè nosaltres vam comentar a Esquerra perquè canviés, s'ha transformat i el que instem, bàsicament, és que no torni a passar. El resum del resum és que hem de garantir que els serveis públics de la Seu tirin endavant. I una de les coses importants és la Seguretat Social, igual que és el SOC, igual que és el CEPE, igual que molts altres que tenim aquí a casa nostra, tenint en compte que estem lluny de les grans ciutats, que estem lluny de les altres oficines i que, per tant, qualsevol desplaçament ens suposa un cost i un temps que no tenim per què tenir.
0: Per la seva banda, Junts va instar a garantir els recursos humans i va titllar d'excuses inacceptables la decisió de deixar sense servei el territori. Ho explica el regidor i portaveu Jordi Fàbrega.
3: És un nou menysteniment del govern central, igual que vam presentar per part de Junts doncs, aquesta moció en relació als exàmens de conduir, que també doncs, el mateix responsable, justament el subdelegat de Lleida, doncs, el Crespí no ha solucionat, doncs, tampoc ha solucionat i ha permès doncs, que l'Oficina de la Seguretat Social estigui tancada durant 3 mesos. Se'ns ha dit que s'obrirà el dilluns, suposo que és una manera també de dir ai, que no es faci molt més gran la bola, però portem 3 mesos havent de desplaçar tots els veïns i veïnes de la Seu que necessiten aquesta oficina.
0: Per altre costat, la CUP també es va mostrar a favor i va lamentar haver d'estar presentant mocions per reclamar drets que haurien d'estar garantits. Ens ho explica la regidora Núria Valls.
4: La primera per demanar no, que es mantingui oberta l'Oficina de la Seguretat Social. S'ha dit no, que es reobrirà la setmana vinent. Veurem a veure què passa, tant de bo que sigui així i tant de bo que es mantingui oberta.
0: El ple d'Ajuntament de la Seu ha aprovat aquest dilluns una moció presentada per la CUP en suport de la plataforma La Seu per Palestina i de les 3 persones sancionades arran de la seva participació en mobilitzacions de solidaritat amb el poble palestí. La iniciativa ha comptat amb els vots favorables de Junts i Esquerra, mentre que Compromís i, en aquest cas, s'ha abstingut. En total, les multes denunciades ascendeixen a 1.302 euros. La primera sanció de 100 euros es va notificar l'abril del 2026 a un membre de la plataforma per una manifestació celebrada el 15 d'octubre de l'any anterior en el marc d'una vaga general convocada sota el lema el 15 d'octubre no aturem tot, ho aturem tot, i centrada en la denúncia de la situació a Palestina. Aquest mes de setembre, 2 persones més han rebut 2 multes de 601 euros cadascuna pels fets relacionats amb una concentració duta a terme el 2 d'octubre en suport a la flotilla Global Sumut. Segons recull la moció, en acabar aquesta concentració, 2 agents dels Mossos d'Esquadra van requerir la identificació de les 2 persones sancionades que no es van voler identificar. Les resolucions consideren els fets una infracció greu per desobediència o resistència a l'autoritat i per la negativa a mostrar la documentació identificativa a requeriment dels agents. En aquest sentit, la portaveu de la CUP, Núria Valls, indica que no s'entén aquesta demanda en el marc d'una concentració sense cap aldarull ni conflicte i tenint el suport institucional.
4: Donar suport des de l'Ajuntament a la Seu per Palestina, mostrar la disconformitat per part de l'Ajuntament, no?, a aquestes sancions, demanar també al Departament d'Interior que revisi aquests procediments, no?, una mica parlàvem també de la proporcionalitat. Al final entenem que aquestes concentracions per les que s'està sancionant van ser concentracions en les que no hi va haver cap tipus de problema, cap tipus d'aldarull, no?, i una mica doncs al final, al nostre entendre, és anar a buscar els caps de turc que participen en aquestes mobilitzacions a manera d'escarni i de repressió, no?
0: Pel que fa al posicionament dels grups, l'equip de govern Compromís s'ha abstingut en la votació de la moció. El regidor de Solidaritat i Cooperació, Jordi Mas Ortega, ha explicitat el suport a la causa palestina, palesa amb ajuts de fins a 32.000 euros de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell des que va començar el conflicte, però ha lamentat que a nivell legal les identificacions formen part del procediment normatiu. Malgrat tot, l'alcalde Joan Barrera s'ha compromès a fer mediació perquè aquesta situació sancionadora no es torni a repetir.
2: Per tant, nosaltres hem fet abstenció perquè estem d'acord en totes les manifestacions. De fet, aquestes doncs, també van fer publicitat. Evidentment, no sabíem si s'havia demanat comunicació o no. Nosaltres donem suport a aquestes iniciatives en suport a Palestina. Ara bé, també s'ha de dir que farem mediació amb la Generalitat de Catalunya per si es pot fer alguna cosa i també de cara a les properes manifestacions, que si no passa res, doncs que no s'actuï posant sancions.
0: Des de Junts, el regidor Jordi Fàbrega ha aplaudit la moció Cupaire i ha manifestat que existeix en repressió dels cossos de seguretat catalans vers alguns col·lectius, com és el cas també del moviment independentista.
3: Acabem patint una repressió i això són directius polítiques de que venen de més amunt i, per tant, el Parlament ja va demanar la reprovació i, de fet, el cessament de la consellera Parlon. Això es va aprovar? No s'ha dut a terme i això és un punt més. Per tant, aquí el que demanem és que retirin aquestes multes, que pari aquesta acció repressiva. El Departament d'Interior doncs, ha hagut uns canvis amb els seus membres. No? El segon, no? El secretari general ha dimitit, el major Trapero ha dimitit perquè hi ha un desgovern a dintre d'aquest departament i justament doncs, el que estem veient és que és un departament que va més a la repressió, que no passa a solucionar els problemes de via pública i d'ordre que en tenim moltíssims a Catalunya, com tothom sap i com aquí la Seu patim. No? Per tant, menys multes consultes a la seu per Palestina i més controlar el que passa pels carrers i, per tant, doncs, centrem-nos en el que ens hem de centrar.
0: Per la seva banda, el portaveu d'Esquerra, Francesc Viaplana, considera que el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell a les mobilitzacions va ser clar i que, malgrat que tots som iguals davant la llei, encara hi ha motius polítics i altres temes que poden condicionar algunes sancions. En aquest cas, escoltem la intervenció de la regidora Marian Lamolla.
1: Hem donat suport perquè trobem que no s'entén que concentracions i manifestacions convocades i fetes difusió per part de l'Ajuntament i que al final de la plataforma de la Seu per Palestina s'hagi pogut multar a membres seus per amb l'intent de voler-los identificar. Pensem que aquesta repressió, que al final aquestes multes són un sistema de repressió, doncs no tenen cabuda ni a la Seu ni al lloc. I menys, no?, amb aquest context que tenim últimament de requisar estelades o anar a pegar manifestants que porten signes independentistes o, com en el cas de la Seu, per el fet de manifestar-se en pro de Palestina.
0: El text aprovat pel plenari manifesta el suport de l'Ajuntament urgellenc a la plataforma La Seu per Palestina i a les persones sancionades i expressa la seva disconformitat amb les multes imposades per la participació en les mobilitzacions. La Sala Teatre L'Única de Seu d'Urgell estrena la seva tercera temporada. Amb un abonament de temporada multipersonal, la gran novetat d'enguany, amb un preu de 80 euros que permet que diverses persones puguin fer-lo servir. La nova programació, presentada aquest dilluns, s'allargarà de setembre a juny amb 10 espectacles i un total de 16 funcions i s'obrirà amb l'estrena de La Pastora, de la companyia La Fanga Escènica, i que explica la història de Florencio Pla Massaguer, una persona intersexual en un context de guerra civil. La Sala L'Única és un espai de petit format amb prop d'una quarantena de localitats, creat per l'Escola de Teatre de la Seu d'Urgell i l'única sala de teatre de la localitat. De cara a aquesta nova temporada, l'actor Joel Pla ha explicat que la programació es vertebra al voltant d'eixos com el teatre amb càrrega social i temàtica contemporània, l'aposta pels gèneres híbrids, les propostes de proximitat amb companyies com la Fanga Escènica i l'amateurisme i l'accessibilitat universal. La temporada s'allargarà per primer cop de setembre a juny amb la voluntat de garantir com a mínim una funció mensual. Escoltem a continuació Joel Pla.
5: La temporada s'allarga de setembre a juny. Això és una diferència amb l'any passat, ja que l'any passat van començar a l'octubre i també es va allargar fins a juny, però ja sortint a fora al carrer amb clàssics al parc. Aquest any avancem encara més i és per cobrir tots aquests mesos d'hivern que potser costa una miqueta més de programar coses. Doncs volem que hi hagi una regularitat cada mes d'espectacles, que tothom sàpigui que com a mínim un cop al mes pot anar a veure teatre a la Seu. La regularitat per nosaltres era fonamental.
0: Entre els 10 espectacles programats hi ha Les penes del jove Werther, del teatre Tantarantana, Strawberry Frappuccino, sobre el ciberassetjament. I en aquesta casa va néixer El meu fill, d'Anton Combra, i dirigit per Dora Cantero, resultat d'una col·laboració amb el Departament d'Igualtat, que farà que les entrades siguin gratuïtes. També hi haurà l'espectacle de titelles per adults Vida, de Javier Aranda, el de Clown Embolic, amb Pau Palaus i Perla, de la companyia Les Pinyes, que es representarà el 27 de març, coincidint amb el Dia Internacional del Teatre. La temporada es tancarà amb la programació familiar, amb els espectacles Numa i El vell hivernàs, i amb una nova edició del Maig d'Impro. Núria Llobet, membre també de l'Escola Teatre de la Seu, ha detallat les noves col·laboracions de la sala, entre les quals hi ha la llibreria El Refugi, per a la venda de llibres relacionats amb els espectacles, l'àrea d'igualtat del Consell Comarcal de l'Alt Urgell i el Refugi Canalla, amb activitats prèvies per al públic familiar. La sala també ha engegat el projecte Marxívol, finançat amb una subvenció de cultura comunitària que reservarà entre el 10 i el 25% de les entrades de cada espectacle per a col·lectius vulnerables. Escoltem, en aquest cas, a continuació, la participació de Núria Llobet.
6: La voluntat més gran a nivell de novetats i noves línies i projectes és crear comunitat aquí a la sala, crear un espai on tothom és benvingut, Per tant, fomentant, com ha dit el Joel, l'accessibilitat a tots els públics, a nivell econòmic, en tots els nivells. I una mica, doncs, encara que sigui una sala de teatre tancada, amb cortines, i on a l'hivern és el millor lloc per anar a veure teatre, volem transformar-la, doncs, amb aquest espai comunitari, la fresca, aquesta cadira de plàstic mig trencada, on tothom hi pot seure sense cap tipus de requeriment, i la porta està completament oberta a tothom. Llavors, el que hem fet per tirar endavant aquesta accessibilitat i aquesta mena de comunitat i xarxa són diverses col·laboracions.
0: Pel que fa als preus, Antanep Lallan ha explicat que es mantenen respecte a la temporada passada: 15 euros a taquilla, 13 euros a l'entrada anticipada i 11 euros per als socis de l'escola. Els espectacles programats amb el Departament d'Igualtat seran gratuïts, mentre que el Maig d'Impro tindrà un cost de 4 euros que es redueixen a 2 per a qui assisteixi disfressat. Per als infants de fins a 12 anys, els espectacles de la línia L'Única Canalla tindran un preu de 5 euros. Les entrades es poden adquirir a través de la plataforma Vivetics, a la web de l'escola, a la mateixa sala, a Instagram o per telèfon. Un total d'11 alumnes han iniciat aquesta setmana el curs d'auxiliar de vivers i jardins en el marc del programa de formació i inserció Pla de Transició al Treball de la Seu d'Urgell, el PFI-PTT. Els estudiants rebran la seva formació teòrica a les instal·lacions del Centre Cultural Les Monges. Enguany s'estrenarà aquest nou perfil professional que vol donar resposta a les necessitats reals del territori i garantir que l'oferta formativa estigui correlacionada amb la demanda laboral i tingui unes altes possibilitats d'inserció. L'Ajuntament de la Seu actuarà com a entitat acollidora de pràctiques. El programa lectiu té una càrrega total de 1.000 hores i es divideix en tres grans blocs. D'una banda, hi haurà els mòduls de formació professional de 450 hores que inclouran operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers, així com la instal·lació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes. També es faran mòduls de formació comuna de 350 hores centrats en estratègies de comunicació, entorn social i territorial, matemàtiques aplicades i preparació per la incorporació al món laboral.

superior. Les beques tenen caràcter de premi al rendiment acadèmic i volen reconèixer l'esforç i la trajectòria dels joves del territori. El patronat de la Fundació subratlla que la voluntat final és que el jovent local tingui les mateixes oportunitats que qualsevol altre estudiant per accedir a carreres tecnològiques i contribuir al desenvolupament del Pirineu. Per presentar la candidatura cal que els sol·licitants estiguin empadronats a l'Alt Urgell o la Cerdanya i que hagin cursat estudis de secundària o batxillerat en centres educatius de les dues comarques o bé estiguin cursant estudis universitaris o un cicle formatiu de grau superior de l'àmbit tecnològic. També és necessari que hagin formalitzat la matrícula en estudis tecnològics durant el curs 26-27 en un centre preferiblement públic i oficial. Una altra condició és que els estudis siguin a temps complet i que no estiguin en possessió d'una titulació equivalent o superior als estudis per als quals se sol·licita la beca. El termini de presentació de sol·licituds finalitza l'1 d'octubre d'aquest any 2026 a les 11:59. Les candidatures s'han de formalitzar mitjançant el formulari telemàtic disponible al web de la Fundació PEUSA. L'índex de preus de consum, l'IPC, a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran i de Ponent ha pujat 8 dècimes a l'agost i se situa en el 4,2% interanual, segons indiquen les dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta de l'encariment interanual més alt des de l'abril del 2023, quan va ser del 4,5%. Part de l'augment es deu a l'encariment de l'electricitat i els carburants arran de la guerra a l'Iran, que han pujat un 14,6% en comparació amb la de fa un any. Per grups, el que més s'ha encarit a la demarcació Lleida és el que agrupa l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i altres combustibles, que augmenta un 9,4%, seguit del transport, que ho fa un 8,3%. Pel que fa a la cistella de la compra, la inflació interanual dels aliments s'ha situat al 2,2%, mentre que les begudes no alcohòliques s'han abaratit un 1,6%. D'altra banda, la roba i el calçat són un 5,4% i un 1,4% més barats que fa un any respectivament.

0: El grup de Junts al Parlament ha exigit explicacions al govern sobre l'endarreriment de les obres de reforma del nou menjador escolar d'Esterri d'Àneu, que des de l'inici del curs ofereix menús freds a l'alumnat de l'escola La Closa i l'Institut Morelló per manca de connexió de gas a la cuina. La diputada pallaresa Janina Vella ha reclamat que mentre el Departament d'Educació no pugui garantir el funcionament del servei, s'ofereixin menús calents de quilòmetre zero amb restaurants de la zona sense sobrecostos per a les famílies, l'empresa concessionària ni el Consell Comarcal. Vella ha recordat que fa mesos que aquestes obres haurien d'haver acabat i ha reclamat a Educació que aclareixi què ha passat i des de quan se sabia que hi havia problemes. En aquest sentit, ha insistit que cal informació sobre quines gestions s'han fet abans de l'inici de curs per garantir el funcionament del menjador escolar. La caminada solidària Centre Històric Peusa 2026 en el marc de la travessa transfronterera se celebrarà dissabte vinent, dia 19 de setembre a la Seu d'Urgell. La iniciativa l'organitza la Fundació Vicente Ferrer a través del projecte Un quilòmetre, una vida, amb l'objectiu de recaptar fons per donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. La sortida tindrà un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà de la capital de l'Alt Urgell i el Parc Olímpic del Segre. L'activitat s'iniciarà a les 6 de la tarda i el punt de trobada serà a la zona esportiva de Seu d'Urgell, a l'avinguda Camí Real de Cerdanya. La inscripció té un preu de 5 euros i és gratuïta per als participants en qualsevol modalitat de la transfrontera. Segons l'organització, el 100% dels ingressos es destinarà a la Fundació Vicente Ferrer. La col·laboració es pot formalitzar a través del codi QR que figura al cartell de la proposta solidària. D'aquesta iniciativa ens en parla Montse Ortiz, és delegada a Catalunya de la Fundació Vicente Ferrer.
1: Fa moltíssima il·lusió fer aquesta caminada, perquè també, no, amb aquest esperit que dèiem, de poder estar doncs a prop del territori, doncs és una manera també de vincular-nos en aquest cas a la Seu d'Urgell, animar tota la gent que vingui a caminar o a córrer el dia 20, doncs que el vespre anterior, no, la tarda anterior, doncs ens puguin acompanyar doncs amb això.

0: amb aquesta caminada, que farem un recorregut pel centre de la Seu, també passarem pel Parc del Segre, seran uns 4 quilòmetres que anirem explicant en alguns punts doncs, la història de la Seu.
1: Durant la caminada i gràcies a la col·laboració de Turisme Seu, les persones participants gaudiran de l'acompanyament de la guia Pilar Láez, que en diferents punts del recorregut explicarà els elements del patrimoni històric de la Seu d'Urgell. Al final del trajecte, la cooperativa Cadí i la cerveseria El Gall Negre oferiran a les persones participants un petit obsequi i una degustació dels seus productes. Dos quarts menys 6 minuts de 8, les 7 i 24 minuts. Fins aquí l'informatiu vespre de Ràdio Seu, el darrer en aquesta jornada. Més informació, com sempre, a la nostra pàgina web, que és la vostra, a radioseu.cat. També a les xarxes socials, els perfils de Ràdio Seu a Facebook, X i Instagram.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
3: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: a Forn de Somnis fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockall, Romotop, Norfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
0: Aquest dissabte, 19 de setembre, camina per una bona causa. Participa a la caminada solidària Centre Històric Peusa 2026, organitzada per la Fundació Vicente Ferrer. Un quilòmetre, una vida. Fes un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà i pel Parc Olímpic del Segre amb el guiatge de Pilar Láez. La sortida serà a les 6 de la tarda des de la zona esportiva de la Seu d'Urgell. Inscriu-te per 5 euros a través del codi QR del cartell que pots trobar a la pàgina web de la Fundació o també de Ràdio Seu. El 100% de la recaptació es destinarà a donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. A més, les persones participants rebran un obsequi i podran gaudir d'una degustació de formatges Cadí. Dissabte, 19 de setembre, a les 6 de la tarda, caminem junts per una bona causa. Caminada solidària Centre Històric Peusa 2026 a la Seu d'Urgell.
3: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Copedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedala_cc o al telèfon 633 66 28 40.

0: anys, escoltant moltes veus, narracions, molts protagonistes, i passarem una bona estona de ràdio conjunta amb els amics, companys de Catalunya Ràdio i també els oients de SER Catalunya. Va començar tot el 1976, un dia de setembre, com ara, però de fa 50 anys, quan Joaquim Maria Pujal va fer la primera transmissió en català després de la Guerra Civil i la dictadura, perquè n'hi havia hagut abans. De fet, n'hi ha una al 1928. Hi ha també un espanyol Barça d'aquella època. Hi ha hagut retransmissions als anys 20 de boxa. De fet, sabies que Pujal va retransmetre boxa a Ràdio Barcelona?
1: M'ho he explicat alguna vegada.
0: Un combat de Muhammad Ali.
1: Però vols dir que queda... O sigui, ha quedat això a l'arxiu?
0: No, no, però queda en l'imaginari, que també és bonic.
1: Sí, no. No, no, però ho va fer perquè això ens ho va explicar un dia, que havia arribat a fer això.
0: És més, va arribar a narrar a Espanya en català en un mundial.
1: El mundial del 78 a l'Argentina. Va ser una experiència per ell espectacular.
0: Per tant, tot el que fem ara ja està fet.
1: Algú ens ha posat les vies i nosaltres el que fem és córrer per elles, no? Però algú les va posar i avui tindrem pioners que ens van ajudar a construir tot això. Per cert, saps què m'ha agradat molt? El nom que has posat al grup de WhatsApp.
0: El millor programa de la nostra vida.
1: El millor programa de la nostra vida.
0: Va amb missatge.
1: Molt, eh? Ets creatiu.
0: Va amb missatge. Va amb missatge perquè al grup hi havia el Bernat Soler. Hola, Bernat, com estàs?
2: Bona tarda, sí que, Ricard. Bona tarda a tothom.
0: I ell va marxar de la SER per anar a Catalunya Ràdio, una mica com el Pujal, per fer el programa Els millors anys de la nostra vida, i va estar a punt de fitxar-me, però crec que tu no vas voler.
1: El cap d'esports et va vetar, eh?
2: Jo avui estic jugant a casa, més que mai, perquè jo sóc de Ràdio Barcelona i sóc de Catalunya Ràdio, els meus dos grans amors radiofònics, les dues grans cases, i per tant avui és fantàstic. Per cert, crec que això que fem...
1: Pots seguir parlant.
2: Sí, puc seguir perquè m'ha caigut, caigut la patraqueta. El... Anava a dir, això que fem és una cosa que jo crec que és bastant poc habitual i que crec que és gràcies a que som aquest país, que és Catalunya, que podem fer-ho. Perquè som gent assenyada, a vegades excessivament, oi? Sí, que a vegades som massa assenyats, però gràcies a aquest seny ens permet fer coses com aquesta, amb aquesta facilitat, amb aquesta cordialitat, amb aquesta naturalitat. I després deixem afegir un altre factor, que és que l'any 76 va ser cabdal en tot plegat la col·laboració del Barça, perquè el Barça, amb la figura de Joan Granados, de Jaume Rossell, de la directiva que presidia Agustí Montal, van permetre que el Pujal pogués fer aquelles transmissions posant-li totes les facilitats. I avui el Barça, doncs, també ens obre les portes, i som a les portes, mai millor dit, de la llotja a dins del camp, amb una situació que normalment no és gens habitual.
0: El Bernat Soler és qui va substituir a Pujal a Catalunya Ràdio, a la cadena SER, a Ràdio Barcelona. N'hem tingut bastants més. Un equip de futbol, fins a 11 narradors després de Pujal. Sí, sí, en 50 anys hem tingut 11, més un, que és Pujal, i l'últim és l'Albert Bermúdez, que no sé com saludar-lo perquè són tants personatges que al final em torna boig.
3: Ara si puc ser jo també és un detall.
2: Home, no?
3: Jo és que com que tinc un TDAH de manual, porto 5 minuts imaginant-me com seria la transmissió del Pujal de boxa. En Muhammad li ha fotut un mastegot espectacular. Vull imaginar-me aquesta imatge de... Quina nata d'en Muhammad.
1: Quina llàstima que no podem reproduir.
3: Clar, per tant, jo em quedo amb la meva... el meu imaginari.
1: Ningú t'ho podrà desmentir, eh?
3: Ah, exacte.
1: La pots fer tu.
0: Són les 8:06, estem escoltant un Què t'hi jugues, Barça, i la TDT especials des del Camp Nou. D'aquí una estona saludarem al president del Barça, a Joan la porta, òbviament, quan hi hagi les alineacions del Barça Racing, les explicarem a les antenes de SER Catalunya i de Catalunya Ràdio, de Catalunya Ràdio i de la cadena SER, però farem un viatge, en aquesta hora i quart de prèvia conjunta, pels 50 anys de transmissions en català, que, com dèiem, van començar al 1976 en un Barça a Las Palmas, 4-0, on va marcar dos gols Johan Cruyff.
4: Facultats Nis, que se l'emporta la pilota cap en Cruyff, el Cruyff està dintre l'àrea, això pot ser gol, compte, gol!
5: De futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona, SER Catalunya i Catalunya Ràdio.

0: Clar, en aquella època Rigard s'havia d'organitzar tot. Una retransmissió que començava de zero, en un llenguatge que s'utilitzava en família, en privat, però no en públic perquè la dictadura no deixava.
1: Clar, és que ahir vaig llegir que feia aquell dia, el 5 de setembre del 76, just una setmana que Tarradellas havia proclamat des del balcó de la Generalitat la frase mítica de Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. Vull dir, que la megafonia del Camp Nou feia una setmana que s'expressava en català. Vull dir, estem parlant allò del bressol, eh? D'una cosa que ara absolutament tenim normalitzada després de molts anys. I algú ens va ajudar molt en aquell moment a construir tot aquest univers, oi, sí que?
0: Ho ha explicat alguna vegada el Joaquim Maria Pujal quan parlava, recordo en un especial fa 10 anys a la cadena SER, que hi ha una persona molt important perquè és qui va ajudar a adaptar el llenguatge del carrer, d'altres esports, a les retransmissions de futbol en català. És el Jordi Mir, amb accent de Lleida, que ens acompanya avui en aquest especial. Jordi, què tal, com està?
2: Neu vos guarda tots, sí, soc occidental, pallarès, concretament.
0: De Tremp.
2: De Tremp.
0: Quants anys té? Quants anys té, vostè?
1: Quants anys té?
2: Ah, bé, 19 al revés.
0: 91.
1: Ara m'ha ensenyat el carnet de soci.
3: És soci del Barça.
1: 444.
0: Uau.
1: 75 anys de soci, sí que.
0: Increïble, eh? Les avis de tots els colors.
1: 75 anys de soci.
0: El que vivim ara és una anomalia històrica, eh? Amb tants títols i tantes victòries.
2: És una cosa que per mi tenia sentit, i més en aquella època, perquè el Barça era una raó d'arrelar-se a Catalunya en un moment difícil dels anys 50 i 60, i m'ha semblat que valia la pena de mantenir-s'hi en la línia, sí.
0: Com van treballar l'adaptació del llenguatge popular amb expressions com quina gardela, una fava, que s'utilitzaven al carrer però no als mitjans de comunicació, i expressions d'altres esports com, no sé, coses que s'han normalitzat, tirar la tovallola, que ve de la boxa, o bé, un gol de carambola, que és del billar.
2: Bé, sí. En fi, jo crec que el llenguatge del futbol és una cosa que s'ha elaborat d'una manera més des de baix, popular. Als anys 20 el meu pare anava a futbol al camp del Barça, i després, quan jo era petit, m'explicava que llavors això no es podia sentir, vaja, perquè als anys 40, que era la meva infantesa, ja podeu veure com funcionava la cosa. I aleshores ell em deia el que deien. Per exemple, al camp dels Sants, tenien uns crits especials. Per exemple, era clàssic que hi havia una reixa gran i moltes pilotes anaven al carrer si tiraven alt. I això, els equips de vegades s'esforçaven a fer-ho, perquè com que no tenien tantes pilotes com ara, havien de quedar que la tornessin des de fora, segons com. I el crit de pilotes fora, que ja guanyem, això era clàssic, però
1: sí?
2: Els deien els jugadors, que ho fessin, perquè era una manera... Dic jo, això vol dir que el futbol era una cosa arrelada popularment, i que quan el Quim es va proposar això, doncs podia semblar molt problemàtic, però no ho era tant.
1: Però Jordi, per on vau començar? Per mots o per gramàtica?
2: Vam començar bàsicament i per sempre per mots, perquè per gramàtica el Quim tenia una formació sòlida,
0: ja
2: que ja no calia, pràcticament.
0: Ja era ric en gramàtica.
2: Ja era ric en gramàtica, i per tant l'únic que calia era procurar que el que es digués des d'allí, la gent s'hi sentís còmode, s'hi sentís pròpia, o pròxima, millor dit, i que digués de dir... Això és el mateix que hauria dit jo si hagués anat allà al camp i hagués vist això. I això és el que el Quim va saber captar de seguida, i després el ritme de l'explicar-ho, del dir-ho a persones que et sembles que volies...
1: Clar, el to...
2: Exactament, i no a crits ni a exabruptes.
3: Eh? A mi, Jordi, m'encantaria, és impossible, però que hi hagués hagut una càmera que us hagués enregistrat a tu i al Quim en aquelles reunions prèvies que fèieu, amb aquells casets que el Quim gravava, venia al Camp Nou a gravar partits, se'ls gravava per ell, bé, per ell i per tu, però no s'emetien, i aleshores ho escoltàveu, no?
2: Vam acordar això, de que la millor manera de començar-ne a gravar per veure com funcionaria allò, per tot el que et dic, pel llenguatge i pel ritme, evidentment, que era el que ens interessava, que hi hagués una manera de fer que comuniqués amb la gent pròpiament i que no li semblés que li deien des de l'altra part del món, sinó que li deia un veí, per dir-ho així, que li explicava un veí. I això, doncs, amb ell no era difícil, perquè el Quim tots l'heu conegut, vosaltres, i sabeu que és un personatge que està per sobre de moltes coses, i l'únic que ell volia, dintre de la seva obsessió pel rigor, per el rigor que comença per ell en totes les ocasions, era fer-ho el màxim de bé possible, perquè ell, sense encomanar-se a ningú, ho hauria fet perfectament, perquè tenia uns fonaments sòlids ja. És a dir, jo no hi dono més importància que aquesta. S'havia d'engegar, hi havia d'haver la confiança de fer-ho, s'havia d'anar comprovant que allò funcionava, i bé, i que allò funcionava, diria que per satisfacció meva molt personal, em penso que la millor prova és que avui vosaltres quatre estigueu aquí,
1: sí,
2: i estigueu comentant això.
1: És que ara Jordi, som a la llotja i no al palco.
0: Clar, exacte.
1: Per exemple.
0: Ha canviat molt la pel·lícula. És Jordi Mir, lingüista, activista cultural, la persona que va ajudar Quim Puyal a adaptar el llenguatge del carrer a les retransmissions esportives en català a Ràdio Barcelona el 1976, que és on van començar. I ara farem el recorregut històric, Jordi, a gaudir del partit, a gaudir del Barça Racing, i aviam si guanyem.
2: Segur, això assegurat avui, eh?
1: Gràcies per obrir-nos camí, Jordi.
2: Molt bé, noi. I per molts anys, i no pareu, que el país ho necessita.
0: 14 Torque, pendents de les alineacions del Barça Racing.
1: Encara no han sortit, eh?
0: No han sortit, no són oficials. Comencem a cantar títols.
1: Va.
4: Barcelona, Ser Catalunya, a Catalunya Ràdio. Tots units fent força.
1: El Hansi Gol, un dels gols de Basilea, de la final. Hem passat del 76 i d'aquell Barça Les Palmes al 79, la final de Basilea, i el Hansi Gol. I ara aquí tinc al costat a dos protagonistes del 76 i del 79. Pere Valentí Mora, porter, com no era Sensi, capità, que va aixecar la Copa Basilea, la Sensi.
0: Ricard, bona tarda. Com que tenim un micròfon autònom, no?
1: Sí.
0: L'àmbric de tota la vida és el micròfon autònom, a la TDT.
1: Sí, també.
0: I el Barça ens ha cedit els trofeus.
1: Ah, tens la Recopa.
0: I ara la ràdio s'escolta i també es veu. Aquí hi ha la Recopa de Basilea.
1: Home.
0: M'han dit que vigili a l'aixecar-la.
5: Sí, que et pots quedar amb
1: les vegis.
5: Precisament, no l'agafis d'aquí.
0: La Recopa de Basilea. I així, mentre parlen Pere Valentí Mora i Juan Manuel Asensi, els oients que vulguin poden veure i apreciar el trofeu que hem tret del museu especialment per el programa d'avui.
3: La foto de l'Asensi amb la Recopa de Basilea, amb la samarreta del Fortuna, perquè te la vas canviar, que és el que es feia abans, és mítica. Ells dos eren el primer dia, també,
1: El dia de les Palmes... Pere Valentí Mora, porter titular.
3: Porter titular, clean sheet, que diu Antiflic, és a dir, porteria 0.
0: Sí, 4-0.
3: I l'Asensi, que va jugar, doncs, al mig del camp, no? Pere, jo t'aguanto el micro.
6: No, és el problema.
3: Però què costa de la lliga?
1: Comencem per Valentí, que jo m'he quedat... Tu recordes el partit de les Palmes del 76 o no?
7: Home, i tant, que me'n recordo.
1: Et van xutar molt o no?
7: No, molt no.
1: No, eh?
7: El resultat...
0: Digues que sí.
7: 4-0. Jo crec que el Barça, contra les Palmes, a Camp Nou, té l'obligació de guanyar sempre. I llavors aquell dia va sortir les coses normalment bé, això que les Palmes tenia un bon equip i van guanyar còmodament també. I va ser doncs, millor per la celebració de la festa que ho parlàvem en català.
1: Sí, bé, vosaltres potser vivíeu una mica aïllats perquè éreu futbolistes, no sé si d'això n'éreu conscients, però el dia que va arribar Tarradellas també després de l'exili, és a dir, és un partit que va tenir molt pes.
7: Sí, però nosaltres, almenys els de casa, pensàvem en català i parlàvem en castellà, però sempre teníem el pensament en català, tot el que fèiem.
6: perquè...
1: Però parlàveu en castellà, eh?
7: Clar, home, parlàvem en castellà quan tocava, perquè si no, no s'entenien també els seus companys. Clar.
6: Però podeu certificar que aquell dia en Cruyff va fotre un golaç.
7: Sí, jo el gol del Cruyff no me'n recordo.
8: Sí.
1: Tu defensi el recordes o no?
8: Bueno, sí, los partidos que ganamos siempre se los recuerdo. Si perdemos, mejor echarle la culpa al portero y...
7: El gol. Él dice si te acuerdas del gol de Cruyff. Yo no me acuerdo del gol de Cruyff.
1: Va haver-hi un del Milonguita, el primer.
0: De fet, és el primer i no es guarda l'àudio.
1: I en canvi...
0: Es guarda el de Cruyff a la fonoteca, però no el del Milonguita Heredia.
1: Dos de Johan i un de Clares, pot ser, no?
0: Sí, Manolo Clares.
8: Manolo, Anita. Manolo marca allà.
0: Exacte. I la Recopa de Basilea, jo no havia nascut, però per els meus padrins, que és avis a Lleida, padrins, és com una Copa d'Europa. O sigui, el valor d'aquell títol...
1: Allò va ser bestial.
0: És una Copa d'Europa.
8: Acuérdate que és el primer títol europeu del club.
1: Sí, sí.
0: I el desplaçament massiu a Basilea amb 30.000 persones...
7: Havien guanyat copes de la UEFA, abans havien guanyat, però...
9: Passa que eren les copes de fires...
7: Eren no tan valorades.
9: Que les jugaven ciutats que tenien fires de mostres, que la UEFA al principi les com no les ficava dins del sac, no? I la Recopa era com la més oficial. Sí. Després...

0: coneguin el Bermúdez, que té diferents personatges. Claro. Un és el Vinícius, a segunda, ta. Sí, sí.
1: A segunda, claro, porque ganaron la Recopa. ¿Qué es esto? Què és la Recopa?
2: La Recopa és un títol que el Barça és l'equip europeu que en té més, eh? Que en té 4.
3: Ens va fer feliços la Recopa.
2: Home, ens feia molt feliços la Recopa.
1: Feia de segunda.
4: Pel Madrid ja podria ser això, però per nosaltres va ser l'inici d'una època que després han vingut Copes d'Europa també aquí a Barcelona.
5: Sí, sí,
4: i ara que s'espavilin, que a mi els passarem.
0: Aguanteu un moment perquè la ràdio és directa, sí. Òbviament estem en aquest especial recordant grans èxits i títols narrats en català a Ràdio Barcelona, també a Catalunya Ràdio, però ja tenim 11 confirmats.
3: Home,
0: del Barça
3: endavant,
0: i em fa
3: notícia.
0: Especial il·lusió. Ens podem canviar el micròfon? Ja. Sí, ara jo agafo el de Catalunya Ràdio, el Ricard agafa el de...
3: Una foto per la història.
0: Això és per la història. I qui sap què ens depararà el futur. fa especial il·lusió donar passió a la teva micròfon autònoma.
3: Vinga, fes-ho.
0: Mireia Ruiz, què tal, com estàs?
6: Molt bona tarda, sí que...
0: Tenim 11 confirmat ja del Barça de Hansi Flick pel partit contra el Racing de Santander. Ho he fet bé.
3: Perfecte.
6: Sí, ja hi ha 11 oficial pel partit d'avui dimecres, amb alguns canvis a la línia defensiva, i avui amb el torn de Adeyemi a la davantera. El Barça, que sortirà amb Joan García a la porteria, Eric Christensen, Gerard Martín i Cancelo a la defensa, al mig del camp Rodri, Pedri i Dani Olmo, i al davant Lamine Yamal, Rafinha i Adeyemi.
7: Ostres, no jugo.
0: No jugues, Pau.
7: Cas un dena, os podré.
3: Una mica de descans, Pau.
0: Ja va bé, Pau.
3: Rotacions.
7: Sí, però, clar, és que a mi m'hagués fet il·lusió jugar-los tots. Quina llàstima.
2: És a dir, no juga Cubarsí i no juga Fermín, dels que serien titulars, tot i que Fermín Olmo van variant.
3: No hi ha gaire rotació.
2: Ni Xavi Espart, tampoc, que és un dels titulars de la temporada.
0: Pere, a Sánchez, us agrada aquest 11 o no?
4: Jo crec que quan el Barcelona va bé, jugui qui jugui, juguen bé. Saps què passa? Que quan el Barcelona ha passat èpoques dolentes, llavors costa molt més jugar, però ara en aquests moments és dolç, tenim un bon joc i qualsevol que acoplis allà funciona bé l'equip.
3: Doncs ara que has fet tu això, faré jo l'alineació del Racing amb el Solà, però no amb el Solà nostre.
0: Quin personatge, el vostre?
3: El nostre, l'Eduard.
0: Oh,
3: amb el
0: m'encanta.
3: Vostre Solà.
2: Bueno.
3: Nil Solà, com estàs?
0: Que també és un personatge, el fill.
8: Què tal, Torquemada? Bona tarda.
3: Com tens l'alineació del Racing? La tens a punt?
8: Sí, treta del forn fa només uns instants. Avui el Racing que jugarà amb Aguirrezabala a la porteria. Defensa de 4 per Manu Hernando, Facu, Pedro i Aaron Martín. Per davant, Prati, Íñigo Vicente, Canales i Maguet. I a dalt, Arana i Acer Villalibre.
3: Doncs aquesta és l'alineació del
0: Racing. Vols que et digui una cosa?
3: Què?
0: L'Eduard Solà, el vostre,
3: sí,
0: ens va donar les gràcies a nosaltres per emportar-nos el seu fill cap a
3: de
0: Barcelona
3: casa,
0: i treure'l de casa.
3: Sí. No m'estranya, no m'estranya. Bé, el Nil no ha pogut treure son pare de casa, però potser també hauria volgut, eh?
8: I tant,
3: Pere Valentí, Asensi, mil gràcies. Ens ha fet molta il·lusió compartir aquesta estona. Aquests 50 anys, sou testimonis d'aquell futbol, el Puyol li va posar veu en català, sí, i avui podem celebrar 50 anys de tot allò.
5: Molt bé, sí. Moltes gràcies.
4: Molt il·lusionats també que nosaltres puguem celebrar avui i estem aquí amb vosaltres.
3: Que bé.
4: Perquè...
3: Pensa que jo vaig créixer amb vosaltres, sí, eh? El sí que no havia nascut, però jo sí. I recordo els corners del primer pal de l'Ascensi, que era una cosa que em va marcar al cap, aquelles pentinades que feia.
4: Tu tens molts records. Sí, tu...
3: I les teves aturades, també. Bé.
0: Són les 8:22, què t'hi jugues, Barça, la TDT especial a Ser Catalunya, a Catalunya Ràdio, a les portes d'aquest Barça Racing que començarà a 9:45 de la nit, 21:30 al Camp Nou, amb alineacions ja confirmades. Seguim en aquest viatge dels 50 anys de transmissions en català, perquè si veieu, a part d'escoltar aquest especial, observareu el trofeu de Basilea i també una Copa de la Lliga més petita que l'actual, que és la tan recordada de l'Urruti t'estimo.
9: Mira que si l'Urruti a la paret, mira que si l'atrapés l'Urruti, minut 43 a la segona cap la pilota, Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo.
10: 50 anys de futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona, Ser Catalunya i Catalunya Ràdio.
0: És la última lliga que Puyal va narrar a Ràdio Barcelona, sí, la del Ruti t'estimo, perquè després ens el vau fotre a Catalunya Ràdio.
3: Aquelles coses del mercat.
0: I allà va...

0: a començar una nova etapa. És, curiosament, l'última lliga que es va poder seguir només per la ràdio, perquè hi havia imatges, però no es va retransmetre per la tele.
1: Això,
0: No es va retransmetre per la tele el partit sencer.
1: Estem parlant de l'any 85.
0: L'any 85.
1: Després de guanyar la Lliga del 84,
0: i
1: no?
0: I segur que la recorda molt
1: aquella.
0: La persona que ara ens acompanya i a qui li agraïm la complicitat per aquest acte tan especial, el president del Barça, Joan Laporta. Què tal?
2: Hola, com esteu?
1: Molt a gust aquí a la llotja.
2: Ja ho imagino, i esteu recordant moments emblemàtics, històrics.
0: L'Urruti t'estimo.
1: Tu havies
0: tremenda,
1: escoltat la ràdio.
2: Home, l'Urruti t'estimo, que ara fèieu referència i tant. Allò va ser, bueno, meravellós, meravellós. I en fi, el recordar i commemorar els 50 anys de futbol en català és magnífic. Penso que va agafar en aquell moment una dimensió històrica que bé, que recuperar el català en un espai social, popular, massiu, i a més en el món del futbol, i especialment en el Barça, com podeu imaginar, com a president, me'n recordo d'aquells moments i és molt emotiu.
0: Quin és el títol que més ha celebrat?
2: El títol que més ha celebrat, això, tots, tu. És a dir, que tots.
1: És que
2: els títols són molt difícils de conquerir.
0: I s'han de celebrar.
2: I la veritat és que tot el que han estat les retransmissions, tant a la ràdio, aquella època, Ràdio Barcelona, després a Catalunya Ràdio, després tots a les teles, en fi, a diversos mitjans, ajudaven molt a celebrar-los. La veritat és que éreu el fil conductor de les celebracions, també. A part de que explicàveu com va anar, éreu el fil conductor i era meravellós acabar un partit i anar corrents a sentir la ràdio, a veure què deien, i sempre hi havia fases que han fet fortuna, i que han estat cèlebres, com les que ara parlàvem, o també, allà pensant, recordo, si permeteu dir-ho, aquell lèxic del món del futbol que es va, d'alguna manera, es va reconstruir, perquè s'havia perdut per 40 anys de prohibició del català a la premsa, i també aquelles expressions vives que les va recollir en aquest cas, doncs, el Joaquim Maria Pujal, també treballant amb el filòleg, que era el Jordi...
1: Sí, el Jordi Mir, que ens ha acompanyat ara.
3: Hem vingut aquí fa res.
2: Sí. I vaja, allò de escolta, s'escapolir-se de l'escomesa. Recordem tots. Escapolir-se de l'escomesa. Fora de quic, també.
1: Sí, el flequic.
2: El flequic. Sí. Clar, tot era nou, i el que és nou sempre es viu.
1: Per edat, tu... permetem que em digui tu avui,
0: aquí. Mira que jo m'estava esforçant en dir-li de vostè.
1: Si no...
2: Som de la mateixa quinta.
1: Avui estem de festa. Tu vas créixer amb aquesta època, amb aquests moments. Barça, país, llengua... va haver-hi un moment que es va vincular tot. Ara recordàvem que el 5 de setembre del 76, aquell Barça de les Palmes, feia una setmana només que la megafonia parlava en català al Camp Nou. Aquell dia, el president Tarradellas va ser-hi, després de l'exili, a la llotja. Tot allò va tenir com un vincle que es va ajuntar. Després de tot això ho hem normalitzat i han passat 50 anys. Però tu recordes amb una emoció especial aquells moments?
2: Sí, els en recordo. Jo tenia aleshores, doncs, si no recordo, 20, 22, 23, no sé, 21 anys. I, home, i vaig al Barça des de petit, des que tinc 5 anys. Aleshores, tot això, vam viure aquells canvis. I era un aire de modernitat, aire fresc, d'avantguarda, que entrava, doncs, ja no només al Barça, sinó al país, a Barcelona. I en aquells anys això va ser meravellós. Eren anys en què el Cruyff encara estava jugant al Barça, que havia arribat al 73 al Barça, aquell estiu del 73 fabulós, i tots aquests anys es vivien molt intensament. Eren els anys de llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. Políticament, home, també tot això influïa molt, no?
0: Aquests dies estem recordant els moments amb diferents actes. S'ha publicat un llibre del que ara en parlarem, del Josep Maria Déu, una persona que ha treballat durant molts anys amb el Joaquim Maria Pujal, es diu El Factor Pujal, la veu del Barça durant 50 anys. En aquest llibre, al final, llança una proposta, i és batejar la tribuna de premsa del nou Spotify Camp Nou com a tribuna Puyal. Com a president del Barça, li agrada? T'agrada aquesta proposta?
2: A veure, això és un tema que clar, és una proposta, està en forma de proposta, com a president del Barça jo la recullo amb tot l'honor i amb tota la satisfacció. M'agradaria, sí que parlar-ho, i companys, parlar-ho en privat i personalment amb el Quim Puyal, perquè crec que és el primer que ho hauria de saber i jo crec que hi hauria de donar el vistiplau.
1: I no t'ho posarà fàcil.
0: Bueno, que està viu, ho dic Quim, perquè hi ha gent que pregunta si s'ha mort. No, està viu, el és que veritat. Passa és que no vol aparèixer, perquè ell diu que ara existeix el Quim, que el Puyal ja és història.
3: Que s'ha jubilat.
2: És una personalitat molt forta. Vosaltres l'heu conegut molt millor que jo, però jo també he tingut l'oportunitat de conèixer-lo i de travar una certa amistat, jo diria, perquè és un home de referència i que a mi, doncs, t'encandila, tan lluern el Quim, perquè, mira, jo recordo en el Quim un viatge que vam fer a Mèxic i que ell, doncs, vam anar al casal català de Mèxic allà al carrer Chacabuco, el casal es deia Canigó, es deia, recordo perfectament.
1: Quina memòria!
2: Sí,
3: casal Canigó de Chacabuco.
2: Sí, senyor. El casal Canigó me'n recordava. D'aquell viatge tinc un record extraordinari, excel·lent, de l'aparlament que va fer el Quim Puyal. Agafava com a referència. Perquè, clar, penseu que allà hi havia gent exiliada, fills d'exiliats, fills que havien, doncs, no coneixien Catalunya, però només la coneixien de referència, i el Barça, de referència, dels seus pares que s'havien hagut d'exiliar. Alguns eren exjugadors del Barça. Jo recordo que hi havia familiars del Montlloc i algun altre jugador que havien hagut d'exiliar a Mèxic en l'època de la Guerra Civil. Que el Barça va fer una gira per allà i es van quedar uns quants. El Puyal s'ho sabia millor que ningú. I, a més, va fer una referència amb un rellotge que hi havia, que era un rellotge antic de paret, i anava fent referència a les hores que havien passat totes aquestes persones que amb el nel i el desig de tornar al seu país, a la seva ciutat, de veure el seu club. Bueno, va ser meravellós. El Quim té una oratòria plena de sentiment i plena de coneixement, i aviam, ningú, no sóc jo qui ha de descobrir el Quim Puyal, però el que és cert és que, a part de fer un català, que a tots els catalans i culers ens agradava, és que eren unes retransmissions telefòniques molt ben fetes, molt bones.
0: Aquesta és la clau, fer les coses ben fetes.
1: Ens va marcar el camí.
2: Jo crec que és el pare de molts de vosaltres.
3: Absolutament.
2: De tots, de perquè, exacte, sí. No, això és... I la veritat és que va fer camí, va fer escola, i jo recordo que aquell viatge a Mèxic va ser meravellós.
1: No, l'has recordat amb molt detall,
0: Sí, sí, fins i tot s'ha emocionat en present, el moment del president del Barça.
2: De la meva primera etapa, sí, i potser sí. Estic parlant del... Ara no recordo l'any, però dels primers, 2003, 2004... Sí.
0: Per tant, si el Quim Puyal vol, Spotify Camp Nou acabat en final de Champions el 2029 amb la tribuna Puyal, i el 2030 la final del Mundial també...
2: Mira, de moment ja tenim el 2029 la final de la Champions. Això està molt bé.
1: 30 anys després també,
2: 30 vull anys dir que... després. El tema del Puyal, de la tribuna Puyal, a veure, ho comentarem els meus companys de junta, perquè no vull avançar-me això, però estaran encantadíssims. Ara, enteneu que coneixent la personalitat del
0: pas a pas,
2: que és molt forta,
0: pas
2: molt, pas. Molt seva, jo crec que primer m'agradaria fer un... Bueno, parlar-ho amb ell personalment, tinc la confiança per fer-ho.
1: Si no ho aconsegueixes tu, no ho aconseguirà ningú.
2: Bueno, jo a mi m'agradaria molt i intentaré, però ja sabeu que ell té una personalitat molt forta i és com és i s'ha de respectar.
1: I tant.
0: I Mundial 2030, que jo estic a la cadena SER, ja. I clar, en català i en castellà, i a mi aquest tema m'agrada. Seu de la final del Mundial del 2030,
2: el Mundial 2030.
0: No, per què no el Camp Nou?
2: Nosaltres ho hem proposat, sí.
0: És que, no, fa però, mesos... Però aquí ja... Jo parlo en Madrid i tal, Fa mesos no hi havia debat. Però... Era el Bernabéu, perquè és la capital d'Espanya.
1: Però a primer és Marroc o Espanya, i després és Bernabéu o Camp Nou?
0: Com que ara es baralla Casablanca i Madrid, doncs la tercera via, Barcelona i tots...
2: Casablanca contents. I Madrid és el mateix, eh? Jo crec que...
1: Ara has estat ràpid.
2: M'ha posat fàcil, però... Però et diré que no hauria de ser ni Casablanca ni Madrid, hauria de ser a l'Spotify Camp Nou. Ho dic per una raó. 105.000 espectadors. Jo crec que això la FIFA ho tindrà en compte. I a més, home, ja es va fer una final al Bernabéu, al 82, aleshores. Jo crec que, amb tots els respectes per Marroc, home, penso que s'hauria de fer el Mundial a l'estat espanyol, perquè, a més, és una selecció que és campiona del món. I per tant jo crec que l'Spotify Camp Nou seria un reconeixement internacional que nosaltres doncs volem tenir, i així ho proposarem i argumentarem doncs aquestes raons i d'altres que se'ns acudiran segur.
1: Ja la tens, veus?
4: Però em quedo amb el titular de competir contra dues cases blanques.
1: Sí, sí.
4: Aquest és el gran problema. Casablanca, competir contra Casa Blanca i contra Casa Blanca.
0: Em fa estrany, Bermo, que davant del president del Barça parlis com a Bermo i no com a Laporta.
5: Bé, si vols, escolta, cap problema. Que hi estem a prop de diverses jotges que ara passarem. Ara passarem, no pateixis. Que passi la Marielena, home. Deixa'm sí, que vingui.
4: No, que
0: sí, ja la portaveu de la Junta Directiva.
4: Sí, la portaveu.
0: He
4: fet jo la teva feina.
5: Hem fet la feina de tot.
0: Està fent de productor. Joan Laporta fa de productor de l'especial.
6: Allà darrere, ara d'aquí uns minuts, vindrà una figura capdalt de la història, no només del Barça, sinó de Catalunya, que és Joan Granados.
4: Sí.
6: Joan Granados va ser secretari general del Barça precisament fa 50 anys i va ser de les persones, juntament amb Jaume Rossell, el pare del que va ser president Sandro en la directiva d'Agustí Montal, que van facilitar també les coses perquè el Puyol pogués fer aquesta transmissió. L'altre dia estàvem a Elx, amb el Ricard.
0: El Joan Granados, bàsicament, perquè els oients de la SER ho sàpiguin, ara que fem aquesta emissió conjunta, és qui ens va fotre a Puyol de Ràdio Barcelona per portar-lo a Catalunya Ràdio.
1: Exacte.
6: Perquè després de ser secretari general del Barça va ser director general de la Corporació Catalana. Sí.
4: El Paulo Futre de la ràdio.
0: El Paulo Futre de la ràdio.
6: Jacint Borràs, una altra també figura capdalt.
4: Jacint Borràs.
0: Elena Fort, que ja s'ha incorporat a aquest especial.
6: I ja ens ho explicarà, però parlarà de quan el Barça posava la megafonia en català, com el governador civil s'aixecava indignat, però aquesto què és, i tot allò. I després anem a Elx, 50 anys després, i veiem les escenes que veiem amb la policia, amb aquell pobre noi. Jo no sé el Barça, que en tots els moments de la història ha agafat aquesta bandera de la defensa del país, a dia d'avui, si encara cal que s'hagi de fer tot això. És com desesperant veure que passen 50 anys i s'enfadaven el governador civil que venia aquí i ara els seguidors del Barça que van als camps els atonyinen perquè van amb una estelada. És que és una situació...
2: Això, doncs, no s'ha de normalitzar, evidentment, s'ha de rebutjar. Ho hem fet així, vam fer doncs un comunicat, ens vam posar en contacte, en aquest cas concret ens vam posar en contacte amb el soci del Barça que va rebre aquestes agressions i home, estic content perquè la reacció ha estat jo diria ràpida i amb certa contundència. El ministre doncs ha qualificat aquesta actuació que no era correcta, a més estan obert un expedient i bueno, nosaltres ja vam demanar doncs que si això es reconfirmava, perquè les imatges eren esfereïdores i eren molt clares, però a veure, tot s'ha de provar i tothom ha de tenir dret a dir la seva, encara que la violència no és justificable i menys en aquest cas, i tal com va anar, però bueno, que rebran el càstig corresponent. Però m'ha agradat la reacció del govern i això ajuda a que es pugui portar amb normalitat una senyera o, per suposat, o una estelada i una bandera del Barça que estan molt relligades. Mentre no expressi ni odi ni res que indiqui actes violents, jo crec que això s'ha de respectar, és la llibertat d'expressió, i així ho vam fer a l'estadi en aquest sentit. Igual que el que passa ara amb el tema de sortir amb samarretes a favor de Ceuta. Nosaltres defensem la llibertat d'expressió i en aquest sentit doncs, que cadascú, tant individual com institucionalment, faci el que cregui que ha de fer. Però és cert que en tota acció, en tot acte d'aquest tipus, que doncs, d'alguna manera l'esport està molt vinculat a la política, doncs sempre crea controvèrsia. I ja, sense anar més lluny, el que va passar ahir a l'estadi de l'Elx, I bé, el que va passar també amb el jugador del Betis, amb l'Abde, no?
0: Recordem per això que la iniciativa d'aquesta samarreta neix d'un grup d'empresaris valencians per donar suport als empresaris de Ceuta. És a dir, no té una finalitat, diguem-ne, solidària o especialment focalitzada en la ciutadania de Ceuta, sinó en els empresaris de Ceuta. Estem amb el president del Barça, Joan Laporta, també amb la vicepresidenta, Elena Fort, que tinc entès que és molt oient de ràdio.
1: Que és molt oient de ràdio.
7: Jo sí, jo vaig néixer amb una ràdio sota el llit i segueixo tenint una ràdio de piles cada matí sobre el llit.
0: Quina meravella.
7: Sempre.
1: Això és una joia, el transistor de piles.
7: No, és que et diria que tinc 10 ràdios de piles distribuïdes per tota la casa. Al menjador, la cuina, a l'habitació, dels nens, sempre.
0: M'encanta.
4: Perquè els dos, com a assistents del Camp Nou, quan éreu, o sigui, quan veníeu, diguéssim, d'aficionats, éreu de portar ràdio?
7: No.
2: Jo era de quan acabava el partit anava corrents a escoltar la ràdio.
7: Exacte.
2: Sobretot les declaracions. Clar. Evidentment escoltava la ràdio quan jugàvem a fora i no podia anar, perquè abans d'anar als desplaçaments, no sé, no era...
1: No estava tan
2: normalitzat. Exacte, era quelcom excepcional, era com un viatge que feia.
1: Sí, sí.
4: Hòstia, però ara m'has abocat al córrer per escoltar el postpartit i la roda de premsa.
7: I quan el Barça no jugava a casa, la meva infantesa era una taula amb els avis i una ràdio verda per escoltar el Puyal.
2: Jo l'escoltava també a casa molts cops, però sobretot recordo anar amb cotxe, amb el meu pare i tota la família, en caravana i sentint
1: el cotxe,
2: I tant.
1: Un clàssic, el cotxe.
2: Era fantàstic.
4: Abans quan es podia aparcar tot arreu, ara ja no. Però abans el meu tiet fins i tot va arribar a deixar de venir al camp perquè un dia se li va endur el cotxe a la grua, que li vam dir, home, potser estem avançant ja com a societat i el que hem de fer és deixar d'aparcar per tota la Diagonal, que estava la Diagonal morta de cotxes.
0: Són les 8:40, emissió conjunta, SER Catalunya, Catalunya Ràdio, en aquesta prèvia del Barça Racing, que d'aquí a 50 minuts començarà l'Spotify Camp Nou, recordant 50 anys d'història del Barça, 50 anys d'història de la ràdio que van començar el 1976 amb aquella transmissió de Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona en el Barça 4, Les Palmes 0. Abans d'acomiadar el president del Barça, Joan Laporta, també a la vicepresidenta, Elena Fort, hi ha arribat el Joan Granados.
1: Ah, sí?
0: Hi ha arribat el futre de la ràdio. El podem fer passar i així ja acomiadem el president del Barça i la vicepresidenta. Avui què? Ho dic perquè el ritme que va el Barça de Hansi Flick, tot el que no sigui un 5-0, és poca cosa.
2: No. T'haguem de peus a terra. Avui hem de... El que és important és guanyar, i que anem sumant els punts, i això està bé. I realment, retrobant una mica la conversa, temes que hem tractat de la conversa, tot el que són actes de violents i d'aquest tipus d'agressions s'han d'erradicar. A la Diada mateix... ja no parlem només dels fets d'Elx, a la Diada mateix també van haver-hi aquest tipus d'actes, i jo crec que, a veure, com a tots els col·lectius, sempre hi ha alguns doncs, que no estan encertats, ara hem de fer pedagogia, jo crec, d'això, i doncs d'alguna manera entre tots intentar erradicar aquest tipus de violència i tot tipus de violència. I referent al tema aquest de Ceuta, insistir. Vull insistir que el club es posiciona d'aquesta manera, defensor de la llibertat d'expressió, que cadascú es manifesti com vulgui, que respectem tot tipus d'actes d'aquest tipus que s'estan fent, però que nosaltres doncs, aquí deixem llibertat a tots i cadascun dels nostres jugadors per fer de forma privada, sense utilitzar el club i actes del club, aquest tipus de manifestacions.
1: President Laporta, vicepresidenta Fort, gràcies per fer-nos d'anfitrions, de permetre'ns aquest espai també per fer aquest programa tan especial i per molts anys de Barça i de ràdio en català.
2: I per molts anys de ràdio i de futbol en català.
7: Seguirem amb la ràdio de piles sempre.
1: Així m'agrada.
0: Quina meravella.
2: La veritat és que és una meravella estar recordant aquests moments màgics.
0: Gràcies. Moltes gràcies. 3, un moment històric que recordaran tots els oients i que els que estan veient l'especial, a part d'escoltar-lo, podran apreciar és quan el Barça va aixecar aquesta copa que tens aquí davant.
1: Home, Torque, aquesta sí que és grossa,
0: És el primer petó que mai s'oblida, la primera copa d'Europa.
1: A mi és que em fa cosa fins i tot tocar-la. Li tinc un punt de respecte.
0: Jo l'abraçaria tot el dia.
1: Sí, la tindries amb tu.
0: La del 92, la de Wembley, la primera de totes.
8: Pica Koeman!

0: 50 anys de futbol en català. De Ràdio Barcelona, Ser Catalunya, a Catalunya Ràdio. Tots units fem força.
1: Som al programa especial de Ser Catalunya i Catalunya Ràdio del 50 aniversari de les transmissions de ràdio en català, aquí a la llotja del Camp Nou, i amb molta il·lusió de rebre a un dels pioners i un dels que ens va posar les vies per començar a córrer, el senyor Joan Granados. Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
1: Què recorda de l'any 76 i d'aquell moment, quan va començar tot? Vostè aleshores era el Barça.
2: Que va ser molt difícil de fer canviar aquell moment. A mi em van fer secretari general del Barça i vaig fer una roda de premsa que hi havia 15 periodistes. Naturalment, vaig fer la roda de premsa en català. Doncs els 15 periodistes em van dir en espanyol, por favor.
1: Calcula.
2: Doncs això estava d'aquesta manera.
3: De fet, quan Puyol va a Madrid per explicar al director de la SER de Madrid el projecte del futbol en català, el primer que li pregunta és: ¿y esto la gente lo va a entender? Y lo segon és: ¿quién lo pagará? La resposta va ser sí, i lo segon va ser la Caixa. Ho explica, entre moltes altres anècdotes, el Josep Maria Déu al seu llibre, El factor Puyol. Què tal, com estàs?
4: Molt bé, molt content d'estar amb vosaltres.
3: Ja tens la notícia, eh? Si és per la porta, hi haurà tribuna Puyol a l'Spotify Camp Nou.
1: Anem avançant.
4: Anem avançant, sí senyor. Jo estic molt content perquè aquesta és una idea que llancem al llibre, El factor Puyol, que trobo que té una gran acollida, una molt bona acollida de part dels companys. I això, a mi personalment, és el que em fa més content. Si a més el club i el president hi estan d'acord, doncs escolta, oli en un llum.
3: Són les 8:46, fem una pausa, perquè ara ens estan dient els productors, els tècnics,
1: clar,
3: hi ha un
1: putiner
3: de gent aquí que ens han dit, hauríeu de recordar que, com en el seu moment les transmissions
1: ens
3: en català,
1: qui
3: lo va pagar? La Caixa,
1: ara
3: també hi ha anunciants que paguen tot el show aquest que estem fent, per tant, un minut i tornem en aquest especial a Catalunya Ràdio i Ser Catalunya.
5: 50 anys de futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona, Ser Catalunya i Catalunya Ràdio.
6: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
7: Ei, com va? Com et dius?
8: Tenim un nom que el sap tothom.
7: Però d'on surts tu?
8: Tant se val d'on venim, si del sud.
7: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
8: Ara estem d'acord, estem d'acord.
7: Sí, i una estrella ens agermana.
9: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
10: La millor carta de presentació d'un centre mèdic és el que en diuen els seus pacients. Descobreix les valoracions d'Epsilon Physio i comprova per què cada vegada més persones confien en nosaltres. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
0: 50 anys de futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona, Ser Catalunya i Catalunya Ràdio.
11: Corna al Barça, refús defensiu, la pilota a l'exterior de l'àrea. La rep de la penya, s'ho mira de lluny. Fa l'obertura cap a la banda dreta per Guardiola. Podrà penjar pilota a l'olla. Penja Guardiola de lluny, salta un munt de jugadors. Toca Berardo, ha salvat el porter, ha matat. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Pizzi, Pizzi, Pizzi. Che, qué bueno que viniste. Qué bueno que llegaste, Pizzi. Pizzi, qué bueno que llegaste. Pizzi, Pizzi. Son macanudo. Pizzi, Pizzi, Pizzi, Pizzi, viejo.
12: Hola, soy Juan Antonio Pizzi y quería estar presente en esta celebración de un nuevo aniversario de las transmisiones de fútbol en catalán. Y mandar un saludo muy especial a Joaquín María Puyol por el recordado relato de un gol mío al Atlético de Madrid, que significó el triunfo del Barça por 5-4. Indudablemente fue el mejor relato de un gol mío en mi carrera, así que muy agradecido y espero verlos pronto en Barcelona. Un abrazo grande.
11: Pizzi ha marcat el cinquè. Barcelona 5, Atlético de Madrid 4.
3: Porque, mare, saps que aquest és el gol que jo més recordo de
1: sí?
3: Puyal. De fet, es va editar un CD
1: sí?
3: que vaig comprar.
1: Ah, sí?
3: I el tinc, i tant.
1: Perquè a tu et va agafar un moment d'ebullició.
3: I clar, va ser meravellós.
1: Quants
3: a més, aquell dia es retransmetia el partit per TV3, però hi havia vaga.
1: És veritat,
3: és
1: veritat.
3: I no hi havia comentaris fins a la segona meitat,
13: sí?
3: Que llavors van aparèixer. I jo...
1: Que va ser el moment de la remuntada.
3: Durant molt temps em vaig pensar, és tan bèstia el que estem vivint avui que fins i tot han fet aixecar la vaga. I resulta que no, que és que ja s'havia acabat.
13: S'acabava a les 10 de la nit.
3: Sí, sí, i aquest va ser espectacular, el moment de Pizzi, que ens ha deixat aquest missatge. Està a Argentina per participar també en aquest especial, la TDT amb què t'hi jugues, Barça.
13: Som amb el Joan Granados, amb el Josep Maria Déu. Joan Granados, secretari general del Barça l'any 1976, i artífex que fos possible fer una transmissió en català, en aquest cas a càrrec de Joaquim Maria Puyal. Però expliqui'ns la cuina, com va anar allò? És a dir, Puyal el ve a veure vostè, perquè el Barça era molt important en aquella situació.
14: A veure, em va venir a veure el Quim, érem amics, i de sobte em va dir, escolta'm una cosa, Joan, jo estic, tu ja saps que jo estic amb una emissora que té la central a Madrid, no? Però a mi m'agradaria molt poder retransmetre el futbol en català. Tu m'ajudaries? Home, jo en aquest moment sóc el Barça, sóc el president del Barça, o sigui, vol dir que l'Agustí Montal et diria el mateix. Estarà molt i molt content que t'ajudem i t'ajudarem per tot i per tot. I, bueno, ens vam posar en marxa. Hi ha dos personatges que ningú en parla.
1: És el moment que apareguin els noms.
14: Que aquests dos personatges... Un és l'Eugeni Fontan i l'altre el García Terán. Vol dir...
3: Els directors de la SER a Madrid i de Ràdio Barcelona.
14: El Quim Puyal necessitava que el director de la seva emissora a Barcelona li digués, això pot ser, pot ser bo, tirem-ho endavant. Però, esclar, per tirar-ho endavant hem d'anar a Madrid a veure el senyor Fontan, que era l'amo, diguem, de l'emissora. Bueno, vam quedar així i ell i el Quim se'n van anar cap a Madrid. I li van plantejar a l'amo de la cadena SER. I se'ls va mirar amb incredulitat. I, home, jo no ho veig malament. Diu...
13: Però...
14: Però ja lo entenderà.
3: Sí, és el que m'he explicat abans. I aquesta, què lo pagarà,
1: aquesta esto? Aquesta és la frase, eh?
3: Sí, sí, de fet, queda recollida al llibre del frase, Josep Maria Déu, sí, sí.
14: És una frase que es repeteix. Per exemple, quan jo vaig anar a veure el rei per dir-li que muntàvem una televisió pública, el rei, la primera cosa que em va dir... ¿Y cómo será esa televisión? Jo vaig dir, en català, majestat.
3: I va respondre, ai, collons.
14: Toda en català.
13: Toda, sí. Ja s'hauria d'haver anat amb certs missatges, doncs.
3: Sí, exacte.
13: I 40 anys després continua.
14: Tot en català.
3: 53, estem a les portes d'un partit al Spotify Camp Nou. La gent pendent del temps, Protecció Civil, envia un avís de temps violent durant les properes dues
1: Vaja.
3: Hores. Hi ha possibilitat de pedra de més de 2 centímetres, ratxes de vent superiors als 90 km per hora.
1: Vaja.
3: Sobretot, i tornados al Vallès Occidental, Vallès Oriental, Barcelonès i Maresme. Molta prudència i evitar desplaçaments innecessaris. Acaba de aparèixer aquí la mascota Cat.
1: Algú ens visita.
3: Sí, espera, em podeu fer una foto i un vídeo que els meus
15: home, fills
3: m'hi
15: faran. Home, això serà espectacular. Jo també la vull, eh?
3: No, no,
15: ara mateix, Cinca Rodríguez ara mateix, i Ricard Torquemada vivint...
3: Soc l'enveja dels meus fills.
15: La seva desena infància.
1: No parla.
3: Sense veu.
1: Sí, sí. És un personatge sense veu. Nosaltres li posem veu.
3: Exacte.
1: Gràcies per la visita, Cat.
3: Gràcies, Cat.
15: Cat Chaplin. Home, jo també vull aquesta foto. Sisplau, per favor.
1: Josep Maria, ara explicava el Joan Granados aquest moment, que t'ha servit, m'imagino, per iniciar tota la trajectòria, el relat del factor Puyol.
4: Jo un dia vaig anar a casa del senyor Granados, que em va rebre molt amablement, i m'hi vaig estar una tarda escoltant com havia anat l'inici de les transmissions, i una mica tot això que ha explicat aquest dia també m'ho explicava. A més d'aquesta pregunta, ja l'entendran, es veu que li van fer una altra pregunta, i és, ¿y esto quién lo va a pagar?
1: I aquí apareix la caixa.
4: Això mateix.
1: I està molt bé que...
3: Encara continua,
1: Està molt
3: perquè
1: bé que tregui...
3: Perquè Patricio era TDT i el que t'hi jugues Barça.
1: Exacte, són 50 anys de futbol en català amb la caixa, amb CaixaBank,
4: Això mateix. És un rècord de relació, diguem-ne, de patrocini d'una iniciativa com la que va impulsar en Puyol. Jo no conec cap altra entitat que hagi tingut una associació amb un projecte com aquest que estem comentant ara mateix,
1: Per molts anys.
4: Això mateix.
3: Hem escoltat el Pizzi Sos Macanudo amb un missatge de Juan Antonio Pizzi d'Argentina. En podem escoltar un altre...
1: Sí.
3: I ara em salto el guió, ho marco ben antena, perquè com que som equips que no treballem mai junts, exacte, avui ens estem coronant, perquè és difícil coordinar dues emissores amb tanta gent diferent, gràcies a tots els companys que ajuden i ho estan fent
1: estàs
3: possible.
1: Estàs fent la passada.
3: Exacte, el Puyol també va fer famós a Don Andrés Iniesta. Va narrar alguns gols d'ell.
1: Home, sobretot aquell d'Estan Forbrits.
3: Un de molt important.
16: Sí, és veritat. Va narrar molts gols meus, no? Diguéssim.
3: És aquest el moment.
11: Recupera l'interior de l'àrea. Pilota morta per Messi. Dintre l'àrea Messi. Toca cap endarrere. Juga per Don Andrés. Juga per Don Andrés. Gol!
0: Anys de futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona, SER Catalunya i Catalunya Ràdio.
17: Hola, bona tarda a tothom. Soc l'Andrés Iniesta i m'agradaria felicitar a tots els professionals de la ràdio que han participat en les transmissions esportives en català en aquests últims 50 anys. Un plaer haver pogut ser protagonista d'alguna de les narracions. Vull agrair el respecte i el carinyo que sempre m'heu mostrat tots. Enhorabona a tothom i especialment a Joaquim Maria Puyol per aquest aniversari. Gràcies, Don Quim.
1: Que maco,
3: Sí, a més li hem de donar les gràcies a Andrés Iniesta perquè ens ha enviat aquest àudio. Ell està a fora, ja ho sabeu, ha començat la seva carrera com a entrenador. Està malalt, està constipat, es nota a la veu. Si
16: però que em talla.
1: Sí, també et dic una cosa, veu. Tenia veu més radiofònica,
3: Sí.
1: Sí, li ha quedat com
3: missatge en cos. Català, que s'agraeix amb aquesta picadeta
1: d'un final. De Don Andrés a Don Quim.
16: Quasi com Constantino Romero.
3: No Don Quim, el representant de Mike Tyson, promotor de boxe, sinó Don Quim.
15: Don Quim.
1: I ara ens visita, i no m'acostumo mai a dir que el conseller d'Esports de la Generalitat es diu Berni Álvarez, perquè no podem dir-te com quan jugaves a bàsquet.
3: Quin gran triplista.
15: No sé com et deies quan jugava a bàsquet.
1: Berni?
15: Ah, vale.
1: No? Sí. Vull dir que no deus dir Bernat, no?
15: Sí.
1: Vull dir, però podem dir Berni.
15: Clar, però quin és el títol ara? És excel·lentíssim, no sé quin és. Honorable.
3: Don Berni.
15: Honorable.
3: Don Berni.
15: Don Berni.
3: Maqui, mastodonte.
1: Per cert, que
3: ell sí que és un mastodonte.
1: Tu treballes amb un membre de la família de la TDT, de la TDP, el Jaume Ramon.
15: Està
1: ben educat en els paràmetres de treballador que t'agradaria o no? Te l'hem deixat bé?
15: M'heu deixat molt bé. I a més, parla molt bé sempre de vosaltres, així que jo estic encantat. Espero que ell també ho estigui.
3: Hem parlat amb el president del Barça, Joan Laporta, molt content perquè ha aconseguit que el Camp Nou sigui seu de la final de la Champions el 2029. Aquí ha remat també a favor la Generalitat.
15: Sí, quan va sortir la possibilitat, ja fa molt de temps, i el Barça
18: va plantejar la possibilitat de presentar candidatura. Tant l'Ajuntament com nosaltres vam fer les cartes de suport que corresponien, ens vam ficar al costat del club i de la Federació Espanyola, i bueno, ha acabat bé i estem molt contents.
1: Feia 30 anys que no es jugava una final de la Champions de Barça.
18: Aquella final, no? El Manchester, el sí. El Sols que hi ha era...
3: Sí, el 2-1, els últims minuts.
1: Mítica,
18: sí, sí, sí, mítica. Jo me'n recordo de veure-la i sí, sí. Sí, sí.
1: Escolta'm, també hi ha hagut, aprofito, aquest camí de 50 anys de futbol en català, però també hi ha hagut altres esports en català. El bàsquet en català, tu quan jugaves, allò sí. ja formava part, el mític Saissó, sí. I a Catalunya sí. Ràdio, del Serra, Basté, Josep Vives, sí, sí, sí. L'Ernest Macià. Què recordes d'aquella relació amb la ràdio en català?
18: Bueno, molta, també a nivell molt local, a Tarragona també els partits me recordo clar. Que es feien, a València amb la gent que et seguia, perquè antigament les periodistes viatjaven, no? La ràdio viatjava amb els equips, viatjaven per tota Europa junts, llavors feies una relació molt, molt especial, i evidentment quan seguia el bàsquet català, no? Hi ha molts referents amb el bàsquet català, i bueno, jo crec que ha sigut sempre un dels, també, junt amb el futbol, dels grans esports que les retransmissions de la ràdio han sigut...
1: Fas bé de recordar les ràdios locals, perquè sí. N'hi ha moltes. Que també segueixen aquest camí i que a vegades ens n'oblidem.
3: Ho he comentat alguna vegada a Ser Catalunya, però com que ara ens escolten també a Catalunya Ràdio, ho repetiré pels vostres sí. oients, quan són les senyals horàries de les 9 de la nit.
1: Sí.
3: Per cert, hem explicat abans que Protecció Civil fa alerta de temporal a diferents comarques de Catalunya. Hi ha també problemes, Bernat, als accessos del sí. Camp Nou, al metro.
13: Sí, al metro, en algunes línies hi ha gent bastant atrapada perquè hi ha un bon tram de la L5, per exemple, amb estacions tancades per la pluja, fins i tot, i parlant ja de mobilitat amb cotxe, un túnel de la Ronda també ha estat, no sé si és la de dalt o la de o el litoral, tallat per la pluja, ens avisen. Bé, intentarem esbrinar més info, donar més informació, perquè estem en un moment d'accés al Camp Nou ja molt habitual i sembla que està costant moltíssim.
3: El partit és d'aquí mitja hora, hem explicat les alineacions de Barça i Racing, d'aquí a una estona les tornarem a recordar, amb 10-15 minuts ja ens centrarem cada emissora a Ser Catalunya, Catalunya Ràdio, Catalunya Ràdio, Ser Catalunya en la seva retransmissió, tot i que hi ha oients que ens han demanat que la fem conjunta també, la retransmissió.
1: La pròxima.
3: La final de la Champions, per exemple, si Barça hi arriba.
1: Dona una idea.
3: I et deia que reivindicant
13: la ronda de dalt, el túnel de Santa Coloma.
3: Emissores locals, jo vaig sortir de Ràdio Lleida i recordo amb molt carinyo quan començava que Berni Álvarez era esportista del Capravo Lleida llavors, de l'equip de bàsquet que jugava a Europa i competia entre els millors a l'ACB, i li he agraït sempre que quan era un xavalet que començava, no?, i que a vegades costa trucar a la gent, sempre l'esportista que atenia el telèfon i sense cap problema...
1: I això nosaltres ho valorem molt, sobretot quan
3: mai s'oblida això, sí. Mai s'oblida.
18: Bueno, jo crec que forma part de la responsabilitat també d'un esportista quan està a l'alt nivell, no?, perquè al final, també per ell mateix, no?, aquesta part de visualització del que fa, de la feina que fa molta gent que està al voltant del business de l'esport és important, i bueno, i quan estàs a un nivell potser més petit, com deia ell, també és molt important. Jo hi tinc molt d'apreci a les ràdios locals. A Tarragona m'ha tocat molt viure la part de Tarragona Ràdio, Ràdio Ciutat de Tarragona, i per exemple estic molt, molt content, no?
3: I tenim aquí a dues llegendes, una del bàsquet i l'altra del futbol, que és de la família.
19: Per tamany es nota, no?
1: Que tu jugues a futbol.
19: I és de bàsquet, no?
3: I qui és de futbol?
18: Pues saltava més que jo, segur, eh? Amb el gol aquell, el Caixar Lauter, segur que saltava més que jo.
19: Només per necessitat.
1: El José Mario Vaquero.
3: Mira, ho hem dit a la vegada.
1: Sí, sí.
3: Ja anem tan coordinats que semblem siamesos.
1: Ja ho hem après, que tenim aquí la Champions aquí al davant.
3: Uah.
1: Què t'ha semblat veure de prop?
19: Estic pensant que m'estic fent molt avi.
1: No.
19: Soc avi, però molt ja.
1: La memòria, la memòria està molt present, José Mari. No, la memòria sempre... la tenim present.
19: Bueno, la veritat és que sempre... Hem tingut la sort, no? Nosaltres. La primera sempre és diferent, dona la sensació que també parla gent, i aleshores hem tingut el privilegi d'estar en aquest any 92, no només amb la Champions, sinó crec que, i sempre l'he dit, que va ser un any espectacular per el Barça, Barcelona i Catalunya, no? Amb les Olimpiades, amb tot. Va canviar molt i jo he tingut la sort d'estar aquí i estar amb molts de vosaltres, no?
3: A més, en un dia especial pel que commemorem i també perquè tots recordem amb molt carinyo el Dream Team, els futbolistes que molta gent recita de memòria, i la família que es va crear avui avui és especial i des d'aquí també un record i una abraçada molt carinyosa perquè ha mort la dona de Ronald Koeman, la Bertina, que era una persona molt estimada per tota la gent del Dream Team.
19: Sí, molt tranquil·la i la veritat és que hem passat moltes estones bones, dolentes. Després també com a entrenador jo crec que la família no l'ha passat gaire bé, però són etapes de la vida i és així. Portava molt de temps en aquesta malaltia que semblava que passava, no passava, i al final, mira, ha passat així, i aleshores està claríssim que una abraçada fora al Ronald, a tota la família, i és un bon dia per reconèixer això també, no? Sobretot sí. Amb vosaltres, amb Catalunya Ràdio i també amb la cadena.
1: Ens hi afegim a aquesta...
3: Que té el micròfon agafat de Catalunya Ràdio, però només per aquest especial, sí, eh? Després...
1: Tu vas amb el de Catalunya.
3: Ho feu com amb el Pujal, eh? El Vaqueros queda al carrusel i el que t'hi jugues, eh?
19: Estic esperant una proposta.
20: Home, aquest català, com vulguis, eh?
19: No, home. Intento millorar dia a dia. Saps com vaig aprendre el català jo? En el cotxe, repetint les coses. Avui, per exemple, farà pluja. Doncs jo deia, avui farà pluja. I aleshores vaig aprendre així, sense anar...
3: Un tio que parla euskera, el català...
1: Conseller, això és important també, eh? Que els esportistes s'integrin d'aquesta manera.
18: Molt, no? Hi ha molts exemples, evidentment, el José Mari és un d'ells, però hi ha molts exemples, ara mateix ho veiem amb el Gordon, no? Que l'altre que parlava en català, que s'està integrant. A Catalunya, a més, tenim moltes ganes. Jo sentia amb el món, per exemple, del bàsquet avui, a la Illana Martín, que ha estat jugant al Mundial. Parlant en català ja, perquè ha estat 4 anys a Catalunya al segle XXI.
1: És asturiano, no?
18: Sí, però ja ha estat 4 anys al programa que tenim aquí al segle XXI, el Moncho Fernández, no? Quan estava Mitchell, l'entrenador a Girona. Això és molt important, la gent fa que t'identifiquis encara una mica més i que la gent et faci una mica més teu, i crec que és una part molt important de que el món de l'esport doni aquest exemple, no?
3: Són les 9:05, conseller Berni Álvarez, gràcies per estar en aquest especial. José Mari, si vols et pots quedar ja, perquè ets de la casa i empalmes amb la retransmissió. Avui vas al carrusel o a la llotja?
19: Avui vaig tranquil, sense parlar. Puc veure potser una cerveseta, no? Sí o no?
3: A mi em demanes permís.
21: Jo ho sé.
19: Ah, gràcies.
21: José Mari, ets prou gran ja com per saber-ho, coi.
3: Hola, Pep.
21: Prou gran, què tal, com esteu? Hi, everybody. Aquí hi ha una Champions que és nostra. Mm. És nostra. Belongs to us.
19: Que tu no vas fer la parada de la pilota.
21: No.
19: Estaves molt llum. Encara que diguis això, va ser testimonial el teu partit.
21: Clar, és a dir...
1: Pararà Vaquero i picarà Koeman, eh?
19: Tal qual. I quin era el més important? La parada.
21: No pateixis, jo ja en tinc dues d'altres que me daria vergonya de tenir.
19: Jo t'estimo, tu saps.
21: Sí, jo també tu.
19: Bueno, a la meva manera.
21: A la nostra manera ens estimem.
19: Clar, això mateix.
21: Tots ens estimem a la nostra manera.
3: Estem en aquesta transmissió conjunta Catalunya Ràdio i SER Catalunya, a la vegada que RAC1 també fa la prèvia del seu partit, amb el Joan Maria Pou al capdavant, que òbviament no pot estar en directe.
1: Però ens feia molta il·lusió que hi sigui RAC1, també present.
3: I ens ha volgut enviar un missatge.
1: Escoltem-lo.
3: No?
22: Hola a tothom, sóc el Joan Maria Pou, el narrador dels partits del Barça a RAC1. D'entrada, moltíssimes gràcies per haver-me convidat a participar en aquesta edició tan especial de la vostra programació. Us ho agraeixo molt, de debò. Res, moltíssimes felicitats a tothom. Entre tots plegats hem donat continuïtat a una idea, a una manera de fer, a un estil de narració dels partits del Barça que crec que continua tenint plena vigència i que sigui per molts anys. I al Joaquim Maria Pujal, doncs, enviar-li una abraçada gegant. Agraïment etern per tota la feina que va fer durant tants i tants anys, per ser un referent, per ser un pioner, per marcar un camí d'excel·lència, i personalment per tractar-me sempre amb moltíssima proximitat i respecte. Sempre li estaré agraït, sempre que li vaig demanar un consell em va escoltar i me'l va donar. Sempre el vaig notar molt, molt a prop. Una abraçada gegant a tothom. Llarga vida a la ràdio en català i llarga vida a les transmissions en català. Una abraçada.
23: Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi

0: 50 anys de futbol en català. Tots units fem força.
1: Hola, soc Pich Alonso, jugador de futbol. Fa uns dies va fer 50 anys de la primera retransmissió d'un partit del Barça en català, de la mà del mestre Quim Pujal. Avui segueixen Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona cultivant el nostre idioma i narrant meravellosament bé els partits. Jo em sento orgullós d'haver-hi participat en diferents moments de la meva vida i no puc ni imaginar-me el que sentiu vosaltres. Hi ha paraules, frases que es queden per tota la vida. Recordem, mira que si l'Urruti l'atrapés, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, com no m'he de sentir emocionat. Felicitats Catalunya Ràdio, felicitats Ràdio Barcelona. El futbol en català s'escolta i se sent molt millor.
2: Ah, la verdad que espectacular, ¿no? Que te narre Pushi, que no sabía que estaba narrando el partido y jugando de central a la vez.
3: Puyal, Puyal, no Puyol, Puyal, Puyal.
2: Es Pushi, ¿no? ¿No es el Pushi?
4: No.
2: ¿El
4: no.
2: Mestra?
4: Es una altra.
2: ¿El Mestra? ¿No es el mismo?
3: No.
2: No, entonces tendrá que conocerlo.
4: Es una altra.
5: ¿Cómo quedaba? Yo pensaba, potser posaran avui això de Vaquero Darrera una altra vegada. Quin patiment, qué nano. No me juga cap a darrera.
6: La passada enrere de Vaquero.
5: I venia una mica acollonit, saps?
3: La passada enrere de Vaquero és de les primeres mostres de futbol modern que es van veure al Camp Nou.
5: Sí, però m'hauria agradat escoltar-lo. Què feia i com lo deia.
6: Va, que són les 9 i 9, l'especial ha d'acabar en teoria 9 i 10, ens podem allargar dos o tres minuts, però clar, estem a poc de que comenci aquest Barça Racing, òbviament com passen aquestes situacions, salta mig guió. És ara quan feia la ventana, deia que sabia que el programa era bo quan el 70% del guió el tirava, el llançava a la paperera. I fixa't que guais que són els nostres caps, avui han cedit protagonisme i han dit que no calia que entressin i podíem saltar el seu contingut, tot i que n'hi havia alguna que us hauria fet especial il·lusió saludar, perquè la Laura Martínez, cap d'esports de la cadena SER, està per aquí, i va participar a les retransmissions amb el Bernat Soler,
3: va debutar el dia que jo també debutava com a narrador, 0-6 a Noeta, un Real Societat 0 Barça 6, 6 gols a la primera part amb el Serra Ferrer d'entrenador. Després la cosa no va anar tan bé.
6: I si et sembla, Tor, que tancarem aquest especial amb un missatge d'una persona que us va venir a veure a la cabina de Catalunya Ràdio el dia que Pujal va narrar el seu últim partit el 2018.
4: Que va venir virant morros, que deixava el Barça, el jugador d'handbol, per anar al PSG i no sabíem que era l'última transmissió del Quim, però va quedar per la història i ha volgut també enviar-nos un missatge.
7: Hola a tots, sóc Emil Morros, exjugador de vol, i com potser alguns ja sabreu, vaig tindre l'oportunitat de participar en l'última transmissió del Joaquim Maria Pujal a Catalunya Ràdio. La veritat que va ser tot un honor, un orgull i una experiència única. El Quim i jo ens coneixíem d'anys enrere, a través d'amistats, i sempre havia explicat que a casa meva de tota la vida havia escoltat el futbol amb ell i que em faria molta il·lusió participar un dia en una transmissió amb ell, i va decidir convidar-me aquest dia al Camp Nou, despedir d'Andrés Iniesta, i la veritat que va ser una experiència única que es va convertir en històrica uns dies després, quan es va saber que el Quim deixava de fer la TDP. I la veritat que és algo que sempre guardaré. I a sobre tinc un regalet que va fer el Quim, que va ser espectacular, que va ser l'escaleta d'aquella última transmi amb el CD, amb l'àudio, i la veritat que va ser un record molt espectacular i un dia històric per la ràdio en català.
8: I al minut 11 de la segona part, cap a l'atac el Barça, juga Coutinho, cantó esquerre, juga d'interior, se'n va cap a la central, pica amb la febre, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Barcelona. Ha picat Coutinho.
9: 50 anys de futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona, SER Catalunya i Catalunya Ràdio.
4: Qui ens havia de dir que Coutinho tancaria l'especial dels 50 anys, sí que, eh?
6: 2.500 partits en català i 500 en castellà va fer Puyal.
10: L'últim gol va ser del Filipinho? L'últim gol de senyor Dometre Pal?
6: Sí, sí, de Coutinho, que el va fitxar vostè.
10: Sí, va ser un dels meus fatxes.
6: És que l'època amb aquest Filipinho. Em supera, la de Bartomeu em supera.
10: Filipinho, que ha pogut ser del Deblé, de l'Antimman, que ha pogut ser del Nelson Medo, que ha pogut ser del Luquiñe, que ha pogut ser de tantes jugadors que vaig fer jo de fatxes.
6: Va, que hem de tancar aquest especial. No podem dir el nom de totes les persones que hi han participat perquè començaria el partit i encara els estaríem recitant, però sí agrair als companys de Catalunya Ràdio des de la cadena SER lo fàcil que ens heu posat les coses.
4: El mateix a vosaltres. Ha estat una experiència molt, molt xula, la recordaré sempre i espero que aquesta col·laboració no sigui l'última. Sí que
6: ha estat
4: que
6: el millor programa de la nostra vida.
4: Que haguem obert camí. Si més no, és un programa... El programa més especial de la nostra...
6: Canviem el micròfon, que tinc per allà el Joan Alegre, que és el director de SER Catalunya, i m'està mirant malament. Ai. Amb aquest micro de Catalunya Ràdio ja torno a tenir el de la SER, no pateix. Joan.
4: Doncs, Joan, gràcies per fer-nos aquest regal.
6: Que té mira d'assassina, eh?
4: També a la presidenta de 3CAT, la Rosa Romà, i al director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, que ens
6: ha vingut a saludar, no? I ha marxat. Mira, i per allà hi ha el Xavi Campos, que és el teu cap d'esport, no?
4: És veritat, sí. El Xavi
6: és
4: que
6: un dandy, eh? Porta les mateixes sabates.
4: Que... És que avui va a la llotja. Avui li hem donat festa a la transmissió. Si més no, per la primera part.
6: Val.
4: Gràcies, sí, que ara som a més veïns de cabina, o sigui que sortim d'aquí i ens trobem a dalt.
6: Bueno, jo me'n vaig cap a la...
4: Ah, tu no vens avui a la cabina.
6: Vols que t'expliqui per què?
4: Per què?
6: Perquè pateixo de la veu.
4: Ah, sí,
6: i avui,
4: bé,
6: com que ens han reubicat, estem al costat d'Alfredo Martínez d'Onda Cero i a la ràdio han fet la broma. La prèvia la fem en Catalunya Ràdio i el partit amb Onda Cero, perquè crida tant que es cola la nostra retransmissió i la meva veu no aguantaria una batalla amb la d'Alfredo. O sigui que me'n vaig cap a la ràdio, que estaré més tranquil.
4: I a més, recordeu que tenim pluges i que, per tant, cuida't la veu, que aquests dies hem patit tots.
6: Moltes gràcies.
4: Sí, sí, que...
6: I gràcies a tots els que heu fet possible aquest especial.
4: Seguim.
6: És un quart de 10, en 15 minuts comença el Barça Racing.

0: 50 anys de futbol en català. Tots units fem força.
1: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
2: En salut sempre s'ha de mirar cap al futur. Per això investiguem, promovem la prevenció i impulsem projectes que ajuden a construir una societat més saludable. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
3: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
4: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
5: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
4: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
5: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'API web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. El Club de la Mitjanit, des de 2009 a Catalunya Ràdio.
6: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. En l'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam veure, doncs sona, no?
7: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
8: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
5: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
8: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
5: La TDT a Catalunya Ràdio.
9: Avui es juga la sisena jornada de Lliga.
10: Ahir es van jugar 3 partits. A votar que el Rayo s'acomiada de l'exili amb victòria sobre l'Espanyol.
11: Rayo Vallecano 2, Espanyol 1.
10: A Mendizorroza, victòria valencianista en el primer partit post-Corberán.
11: A la B, 0, València 1.
10: I el Martínez Valero, espí, marca de nou el temps afegit i evita una ensopegada blanca.
11: Elx 2, Madrid 3.
10: Avui ja s'han jugat 2 partits més. El Metropolitano, golejada local.
11: Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0.
10: I a Riazor, primera derrota del Depor i el Sevilla és provisionalment quart.
11: Depor 0, Sevilla 1.
10: Ara, 2:15, 2 partits al Camp Nou, Adeyemi, Parada Gordon.
11: Barça, Racing.
10: I al Ciutat de València, duel de zona mitja.
11: Llevant, Atlètic Club.
10: Demà es tanca la jornada amb 2 partits. A les 7, al Villamarín, el Betis busca la 5ª victòria en 6 jornades.
11: Betis, Getafe.
10: I a 2:15, a la Rosaleda, duel d'equips en descens.
11: Màlaga, Villarreal.
10: Recordem que un partit d'aquesta jornada ja s'havia avançat a Noeta, sense gols.
11: Real Societat 0, Celta 0.
5: La TDT a Catalunya Ràdio.
1: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
11: El Barça ha començat la temporada encadenant 6 victòries en 6 partits. Ho ha fet davant l'Elx, davant l'Atlètic Club, el Rayo, el València, el Feyenoord de Champions i el Llevant. Atenció, avui l'equip pot fer història si guanya contra el Racing, perquè aconseguiria la 7ª victòria consecutiva des de l'inici per primera vegada a la història.
4: Les notícies.
10: Entra la Teresa Salas a l'estudi per explicar-nos les afectacions dels aiguats que dificulten la circulació en diferents...

0: Santa Coloma, també en sentit Trinitat.
1: Pendents, doncs, d'aquesta pota nord, sobretot, els bombers han rebut una cinquantena d'avisos, la majoria per baixos o garatges inundats, sobretot a la regió de Girona, que és on ha caigut fort aquesta tarda. A les comarques de Girona han caigut més de 40 litres en menys de mitja hora i en algunes poblacions hi ha caigut pedra. Ara, com dèiem, doncs, estem pendents d'aquestes pluges a l'àrea de Barcelona.
2: Gràcies, Teresa.
1: Adéu-siau, bona nit.
2: Bona nit.

0: dies hi ha sessió de nit aquí al Camp Nou, però Laura, també hi ha altres partits. Comença avui l'Europa League.
1: Sí, avui, com dius, es juga la primera jornada de l'Europa League. Hi ha dos equips de la Lliga Espanyola, el Celta i la Reial Societat. El Celta ja ha jugat avui, s'ha estrenat amb derrota, però contra l'Omonia. Omonia 1, Celta 0. El gol de l'Omonia ha arribat, però al minut 88, un golaç del jugador Valkovic des de fora a l'àrea, i així, doncs, derrota del Celta. I ara tenim diferents partits en joc, també d'aquesta primera jornada de l'Europa League. Per exemple, el Milan està perdent 0-1 davant el Benfica, i més tard actualitzarem la resta de resultats.
0: Alguna cosa més, handbol?
1: Doncs sí, tenim el Granollers a la Lliga Femenina d'handbol en joc, ara mateix partit al descans, partit de la tercera jornada de Lliga, està perdent el Granollers d'un, Granollers 8, Morvedre 9. I això és tot avui de, pel que fa a l'actualitat esportiva. Mireia.
0: Aquí al Camp Nou comença a sonar el cant del Barça, 8 minuts perquè comenci aquest Barça Racing.
2: La TVT a Catalunya Ràdio.
3: Què us poso?
4: Per mi una estrella.
3: I per tu?
5: Jo també una estrella.
4: Ara estem d'acord.
5: Estem d'acord?
6: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.

0: camp del Barça, ja la tribuna de premsa, no plou, recordem Mireia, l'11 del Barça.
1: Joan García a la porteria, Eric Christensen, Gerard Martini, Cancelo la defensa, al mig del camp Rodri, Pedri, Dani Olmo i al davant Lamine, Rafinha i Adeyemi.
2: Lamine es converteix aquesta nit en el primer titular centenari de Hansi Flick. L'extrem català arriba avui a les 100 titularitats sota les ordres de l'alemany, més que cap altre jugador de la plantilla. Per darrere venen Cubarsí, suplent avui amb 98 titularitats, i Pedri, tercer, amb 97.
0: Rotacions de Cubarsí, Carles, sobretot, no?
3: Bàsicament. Jo crec que està bé. Christensen ha de ser un jugador important, tant sigui com a la titularitat com per donar-li minuts de descans a Cubarsí. És evident que aquests jugadors són dos partits per setmana, han de tenir descansos, i en partits com el del Racing mal aniria que no pogués descansar un jugador com Cubarsí.
0: Marc, la dada.
4: El Barça va arribar menys a l'àrea rival que el Llevant en l'últim partit de Lliga.
0: El Barça va arribar menys
4: a l'àrea rival que el Llevant.
0: Molt bona aquesta, Marc.
4: Té una mica de trampa, perquè és només la primera part, però sí que el Llevant va trepitjar més vegades l'àrea del Barça que el Barça va fer a l'àrea del Llevant.
0: Però els primers 45 minuts, em dius?
4: Els primers 45 minuts, exacte.
0: Ostres, i en canvi vam tenir més sensació de dificultats defensives a la segona part, oi?
4: Sí, i a la segona part gairebé un 30% més va tocar l'àrea rival al Barça que no va fer el Llevant.
0: Ostres, és curiós. A vegades les sensacions i les dades no van de la mà, però sí que va ser un partit que queda clar que el Barça va patir al darrere, i aquesta dada del laboratori ens ho reflecteix clarament. L'11 del Racing, Mireia.
1: Avui amb Aguirre Zabal a la porteria, Hernando, Facu, Pedro Felipe i Aaron Martín a la defensa, al mig del camp Prati, Canales, Sainz, Maza i Maguet, i al davant Arana i Villalibre.
0: I ara, com sempre, farem el Dafo amb el Bernat Coll. Té de debilitat.
2: Les múltiples rotacions. Avui el Racing fa 9 canvis respecte a l'últim partit i deixa gairebé tots els titulars a la banqueta. No juguen els laterals, el central amb més minuts, els dos creatius, Canales a part, que sí que juga, i el màxim golejador. Com a resum, 4 titulars d'avui no han jugat ni 20 minuts aquesta temporada.
0: La A d'amenaça.
2: Canales és el gran referent d'un Racing a qui li agrada associar-se i que amb l'ex del Betis sempre té un valor assegurat. Als seus 35 anys garanteix talent i una última passada precisa per la velocitat d'Arana o la remata de Villalibre.
0: La F de fortalesa.

0: L'efectivitat. El Racing arriba poc, li costa traslladar les seves possessions a l'últim terç, però marca molt. Tercer equip que menys rematades necessita per marcar, fa un gol cada 6 rematades i ja suma 9 gols en total.
1: I la O d'oportunitat.
0: El duel Lamine-Aaron Martín, el lateral esquerre del Racing, acabat de firmar del Gènova italià, només ha disputat un minut en l'últim mes i arriba sense ritme de competició. Serà ell l'encarregat de frenar un Lamine enratxat. Així doncs, el duel comença inicialment desequilibrat.
1: Aaron Martín és aquell lateral esquerre que va començar l'Espanyol, oi? Que
0: sí.
1: Després se'n va anar a Alemanya, al Mainz,
0: sí.
1: I després va passar del Mainz al Gènova directament?
2: No, hi ha una etapa al Celta, com ha cedit el 2021.
1: Però no va jugar gaire, eh?
2: No.
1: Quants anys té l'Aaron Martín, ja?
2: 29,
1: eh? Di que no volies dir, Bernat.
0: No, que el Celta sí que va tenir uns quants minuts. En aquells mesos va ser bastant protagonista, però doncs no va tenir continuïtat.
1: Doncs no el recordo. Bé, la qüestió és que ha arribat al Racing i amb... sense ha debutat encara, dius, eh?
0: Un minut.
1: Un minut ha jugat, eh? Per tant, avui s'estrena com a titular un Racing que també fa una mica de rotacions, pensant més en el partit del cap de setmana i no en aquesta visita al Camp Nou 12 anys després, no, 15 anys després, hem dit, Laura?
3: Sí, 15, des del 2011.
1: 2011, 2012, i ara 2026-2027.
3: Correcte.
1: 15 anys d'aquella última visita del Racing, que ha estat a segona divisió i fins i tot a primera federació, i ha pogut recuperar la categoria. Han vingut bastants aficionats del Racing, no s'han volgut perdre aquest retorn al Camp Nou. Ha parlat Flick?
3: Sí, ha parlat al micròfon de DAZN, on li han preguntat si el Barça està a prop del futbol ideal que ell pot imaginar.
4: No, we're doing good, but also we have a space for improvement, so it's normal. It's not possible to play the perfect game. I think always something is what you see potential, what we have to make better. But we are on a good way, but we have to work hard.
3: Ho estem fent bé, però també tenim marge de millora. És normal. No és possible jugar al futbol perfecte. Sempre hi ha alguna cosa per millorar. Anem pel bon camí, però hem de treballar dur. També ha parlat sobre Rodri.
4: No, this is why we said okay, we want him, and also the idea how we play football. He's very important for us. But at the end, I also see the potential of the other players. But he has a lot of experience. He's with the ball, helps a lot. Everything what he's doing is good. So this is on this level. A player on this level is top. But also we have to focus on the other players and they are still doing really, really good.
3: Això és pel que el volíem, per la idea que tenim de futbol, és molt important per nosaltres. Al final sempre veig el potencial dels jugadors adults, però té molta experiència. Ajuda molt amb la pilota, tot el que fa és bo. Un jugador d'aquest nivell és top, però també ens hem d'enfocar en els altres jugadors que també ho estan fent molt bé. Per últim, a DAZN li han preguntat sobre el paper de Dayemi.
4: For us it's important to manage the minutes, of course. So it's this is especially in the first step of the season till the international break, we are focused on that, what we can do, who needs less minutes. So for today also it's about Pau Kubasi played many games also in the World Cup, so we decided that he has a rest today from the beginning, but Karim is a player with huge speed. And he show also that is a lot of dangerous in front of the goal.
3: És important gestionar els minuts, especialment a la primera fase de la temporada, i fins l'aturada de seleccions estem centrats en això. Kubasi ha jugat molts minuts també al Mundial i hem decidit que descansi avui des de l'inici.
5: El laboratori.
1: Just en el moment que apareixen els futbolistes al terreny de joc, Carles, les tres prioritats avui. La primera.
6: Els centrals.
1: Els centrals avui, que són Christensen i Gerard Martín. Ho dic bé, oi? Perquè vaig una mica amb la ressaca de la prèvia. La segona.
6: Contra qui juguem avui, perdó?
1: Segona, Carles.
6: Olmo a la mitja punta.
1: Olmo a la mitja punta. Avui Fermín comença la banqueta. I la tercera.
6: La tornada de Dayemi al titular.
1: I a Dayemi, que tornarà a ser titular amb Lamine Yamal i Rafinha, després
6: no del
1: bon partit que va fer, o bons minuts finals que va fer contra el Llevant, deixant Gordon a la banqueta. Marca el repte.
0: Avui preguntem quin extrem tindrà més èxit en l'un contra un, si a Dayemi o Lamine Yamal. I recordem els guions que per poder votar cal que entrin a Twitter i l'Instagram de la TDT.
5: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de...
7: Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
8: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
2: Joan García a la porteria, Eric Christensen, Gerard Martín i Cancelo a la defensa. Mig del camp amb Rodri, Pedri i Dani Olmo i al davant Lamin, Rafinha i Adeyemi.
1: El Racing de José Alberto.
2: Aguirre Sábal a la porteria, Hernando, Facu, Pedro Felipe i Aaron Martín a la defensa. Al mig del camp Prati, Canales, Saiz Maza i Maguet i al davant Arana i Villalibre.
1: Qui xiula, Marc?
9: Avui ho farà José Luis Munera Montero, andalús de 43 anys. Ha dirigit 33 partits al Barça amb 23 victòries, 4 empats i 6 derrotes.
1: I el Bar?
9: Carlos del Cerro Grande, madrileny de 50 anys. El, sí,
1: sí, sí.
9: El famós. Fa 3 anys que forma part de la categoria VAR, després d'estar 12 anys com a àrbitre de primera.
1: Molt bé, del Cerro Grande avui al VAR. Laura, com ens pot seguir la comunitat de la TDT?
3: Doncs avui el partit s'emet per DAZN, per tant cal sincronitzar la imatge i el so a través de l'aplicació de Catalunya Ràdio i també, com sempre, se'ns pot seguir i sincronitzar per l'app i el web de 3CAT.
1: Doncs tot a punt al Camp Nou per l'inici d'aquest partit. Laia, no plou, però no. Hi ha buits a la graderia.
2: Sí, tot just superem la mitja entrada, sí, bastant, una mica més. La previsió era de 60.000, vull dir, bona entrada, però és cert que aquests problemes que dèiem a l'inici per la pluja, els accessos, sobretot en transports també, potser ha dificultat que hi hagi més gent de la que s'esperava.
1: Doncs esperant bones notícies respecte a aquest temporal i aquest avís de protecció civil de cara a aquest vespre.
10: Teniu notícia de que hi hagi hagut alguna cosa? Potser ho heu dit abans i com que estàvem en el trànsit de venir del programa especial a la cabina, passaria un lliurament d'un trofeu, Mireia?
2: Sí, el premi que otorga Rafinha com a millor jugador del mes d'agost.
10: És aquell premi que dona,
2: exacte,
10: que dona la Lliga.
2: Sí, sí, la Lliga li ha donat el premi a Rafinha com a millor jugador de tota la Lliga del mes d'agost.
10: Que és un premi que no és gaire lluït des d'un punt de vista estètic.
2: Però merescut, merescut.
10: No, merescudíssim, això segur, sí, sí. I ara hi ha un altre acte amb Carles Naval com a protagonista, pot
2: ser?
10: Sí,
2: perquè fa 40 anys, ara ho estan posant els videomarcadors, 40 anys de dedicació, de compromís i d'estima pel Barça de Carles Naval.
10: És el delegat del Barça, que ara rep una placa, un obsequi de part del president Joan Laporta. Al costat també hi ha Deco.
2: La seva família, la família i ara tot l'equip també.
10: Tot l'equip, amb una samarreta commemorativa. És un dels treballadors, crec que és el segon treballador amb més antiguitat al club, el de Carles Naval. I 40 anys fent de delegat del
2: primer equip, estimadíssim per moltíssims jugadors.
1: Em sona el telèfon, a mi. Sí. Em sona el telèfon.
10: A tots, sí, a tots.
3: Acabem de rebre un avís de protecció civil.
2: Sí, sí, però és que aquí, i aquí al Camp Nou també s'ha sentit aquesta alarma dels mòbils de la gent i, clar, i el comentari de la gent que es va mirant i diu, ostres.
1: Avís de temps violent a Barcelonès i Maresme per les properes 2 hores, risc d'inundacions sobtades i extremeu les precaucions amb la mobilitat. Seguiu les instruccions de les autoritats. Si esteu en risc, truqueu al 112. Bé, doncs els que som al Barcelonès i hem d'anar després al Maresme, doncs anirem amb compte. Gràcies per l'avís que ha sonat aquí als mòbils del Camp Nou.
10: No, el que volia preguntar és si hi havia hagut alguna suspensió en algun partit de primera divisió. Algú li sona o hi ha hagut alguna notícia?
0: De primera de la Lliga, diguem-ne, d'avui. Sí. Els dos partits...
10: M'havia semblat que hi havia un Llevant Atlètic,
3: sí,
10: pot ser.
3: Sí.
0: Plou molt allà, eh?
10: Sí que s'ha suspès.
3: Sí, s'ha suspès, Bernat. Sí, perdona, ho estava confirmant ara.
10: S'ha suspès el Llevant Atlètic Club,
3: sí,
10: eh?
3: Sí, per que s'havia de jugar a 2:15.
0: És que les escales estan inundades, eh? Si no, poden anar al camp.
1: Del Ciutat de València,
3: sí.
1: Eh?
3: Sí.
10: Doncs problemes en general, repartits a la costa mediterrània, quan atenció que el Barça també ataca en la primera acció amb la mínima a l'escurat a la banda dreta, fa la centrada, xut, directament a les mans d'Aguirre Sabala.
1: S'ha activat ràpid el Barça, la recuperació i la transició de Adeyemi buscant la mínima, que el primer control no ha trobat una direcció a porteria, s'ha obert massa i ha tornat bé la defensa del Racing.
10: La posa en joc la defensa del Racing, que m'ha sorprès que presenti aquest equip tan farcit de suplents com ens ha comandat el Bernat Coll, que és dit 8 o 9.
0: 9 respecte a l'últim partit. Dels titulars només et sonarà Canales. No hi ha ni el golejador, ni els creatius.
10: Ni el lateral esquerre que volia fitxar el Barça, Salines.
2: Salines, jo el volia veure.
0: Ho havia jugat tot fins ara, primer descans important.
10: La pilota la torna a tenir el Barça, primer minut de joc, que és Adeyemi, qui prova d'atacar, l'envia per Cancelo, que és molt ràpid, se'n va fins a la línia de fons, la seva centrada no és bona. Pilota rebotada en Rodri a la frontal de l'àrea, la pot allunyar la defensa amb una puntada llarga. L'avantatge finalment serà per Gerard Martín, que amb el cap l'envia enrere cap al porter, cap a Joan Garcia.
2: Demanava unes mans, Flick.
0: Ha fregat Pedro Felipe amb la mà esquerra dins l'àrea, però no sé si Marc...
10: No. Nou problema amb la pressió de la pilota. Dic nou perquè ja he vist bastants partits de primera divisió aquesta temporada, no només del Barça, sinó d'altres equips, que els jugadors es queixen i diuen que la pilota té algun problema de pressió. Curiosament, pilotes que són aquestes pilotes que tenen el xip, el sensor, per poder detectar les jugades en el punt exacte en el que es produeix.
2: I ara li han donat una altra pilota a l'àrbitre i tampoc acaba d'anar bé. Ara Eric García n'agafa una que està a la banda.
10: I Flick també
2: li han donat una altra, la tercera. Però això no es comprova abans del partit, molt.
1: Està passant molt,
6: Molt
1: és el tema del Flick, del xip i de les pilotes d'entrenament i d'escalfament, o la pressió de les pilotes. Vaig veure també que el Betis Madrid estaven totes desinflades.
10: Al principi del partit van haver de canviar 5 o 6 vegades. La pilota la remena al Barça al mig del camp. És Pedri qui li deixa a l'esquerra, cap a Gerard Martín. L'envia cap a la posició de Adeyemi, avui titular en detriment de Gordon. S'ha quedat a la banqueta l'anglès Anthony Gordon, és titular a l'alemany Karim Adeyemi.
1: El Racing està amb tres centrals, amb Prat infiltrat entre Pedro Felipe i Facu González, i a les bandes recordem Manu Hernando i Aaron Martín.
10: Pilota a l'interior de l'àrea, l'acaba atrapant el porter del Racing, el basc Julen Aguirre Zabala, després que la pilota li hagi acabat caient fàcil per la seva acció d'atrapar-la.
3: Per cert, estem veient ara imatges per televisió de l'estat del Ciutat de València, on s'ha suspès el Llevant Atlètic Club. Hi ha tota una banda del camp ben inundada, la zona de les porteries també amb molta aigua.
1: En fase amb pilota, Prati fa un pas endavant i se situa com a mig centre. Quan defensa el Racing, s'infiltra entre centrals per fer línia de 5. Per davant queden Maguet i Canales.
10: Juga la pilota a la mínia mal, la filtra molt bé per l'arribada d'Eric García a l'interior de l'àrea. La seva central s'ha acabat convertint en un gairebé xut directe a porteria. No l'ha pogut enfocar bé i ha acabat convertint-se en una pilota fàcil pel porter.
1: Però
10: Guirre Zabala
1: està trepitjant el Racing, està en una pressió altíssima, està en gran intensitat, no deixa sortir a un equip que té alegria, que és un equip que té molt bon tracte de pilota, que li agrada jugar ofensivament, que avui viu un registre absolutament atípic, perquè segona divisió era dominador i a primera divisió aquestes primeres jornades també. Sap avui que ha de fer una altra cosa, probablement d'aquí també les rotacions, el desgast, el treball per futbolistes més capacitats i amb menys minuts, i ha de plantar-se amb 5 defenses, amb Prat i Incivilta entre centrals, els 3 migcampistes, amb Íñigo Vicente a l'esquerra, Canales a la dreta, Maguet al mig centre.
0: És Íñigo Sainz Maza, Íñigo Vicente està a la banqueta.
1: És un altre Íñigo.
0: Exacte, que no havia ni debutat aquesta temporada.
1: Ja sabeu que amb Íñigo Vicente tinc una debilitat des del dia de l'Atlètic, però no acaba de jugar mai.
10: Olmo xuta fora, ho ha provat el dorsal 20 del Barça, ho ha provat Dani Olmo, el seu xut ras ha sortit desviat a l'esquerra de la porteria d'Aguirre Zabala. Efectivament, juga Íñigo Sainz Maza, que du el dorsal número 6, i Íñigo Vicente, que porta el 10, és a la banqueta.
0: Diria que també és el capità, també, Íñigo Sainz Maza.
1: A Íñigo Vicente tinc un deute pendent, que és per mi un dels futbolistes de la Lliga. O sigui, és un jugador amb una qualitat espectacular, amb un talent i una creativitat, una imaginació. És una llàstima que no el puguem veure avui al Camp Nou. Juga Íñigo Sainz
0: Maza,
1: Íñigo Sainz Maza.
10: Sainz guió Maza.
1: Li direm Íñigo, que jugarà a l'esquerra del mig camp, per darrere dels dos davanters que són Villalibre i Arana.
2: Torna a ploure al Camp Nou, la gent obrint paraigües i posant-se capelines.
10: Adeyemi fa l'intent de jugar davant Manu Hernando, continua Adeyemi, la juga cap a Cancelo, Cancelo la torna per Adeyemi, passada enrere per Rodri perquè posi una mica d'ordre al mig del camp, jugant la pilota Pedri més enrere encara, la rep Gerard Martín, fa la passada passada per Christensen. Avui parella de centrals, Christensen, Gerard Martín, poc habitual. La rep Dani Olmo, encara és zona llunyana de l'àrea. La toca enrere per Gerard Martín. Desplaça la pilota a la banda esquerra perquè provi l'acció d'extrem, joc Cancelo. Continua el portuguès, se li llença a terra. Manu Hernando escombrant la pilota, l'acaba enviant fora del camp. Per tant, serà Carles corna pel Barça.
11: El primer del partit.
1: I continuo tenint la sensació que quan juga Cancelo juga de Yemi. Que l'amplitud que dona Gordon a la banda i que permet que Xavi Aspar vagi per dintre no és el mateix amb Adeyemi, que té una perspectiva...
10: Centrada de Pedri, rematada de Rodri, la pilota desviada, molt desviada, sense perill, se'n va fora del camp.
0: El Racing, joc... ja cap, perdona, Ricard, només dic que el Racing és l'equip a qui més li rematen les jugades d'estratègia, per tant, atents en aquestes accions.
1: Deia que una perspectiva del joc més vertical, més interior, més profunda, que fa que el lateral estigui més obert i el davanter més tancat, a diferència com en juga Gordon, que permet que Xavi Espar sigui un migcampista més. Oi que l'últim partit aquí, crec que el de Champions, ja van jugar Cancelo i Adeyemi.
0: Feyenoord, sí, Cancelo i Adeyemi, titulars.
10: És a dir, va per parelles, la cosa. La pilota la talla al mig del camp, el Barça intenta controlar-la Sergio Canales, que ja deu ser veterà, no? Era molt jove,
2: 34
10: però ja
2: anys
10: ho ha deixat. Bé, ho continua sent, però com a futbolista no tant. Atenció, Adeyemi, posa la directa, fa la centrada a l'interior de l'àrea, arriba Rafinha, la controla, xuta Rafinha, salta i salva també Aguirre Zabala, evitant un gol clar. Una ocasió clara, favorable al Barça, ho hauria pogut fer Rafinha. La pilota la torna a tenir l'equip blaurana, en Pedri l'envia cap a Lamine Yamal. Lamine Yamal, zona de tres quarts, busca la passada cap a Cancelo, compta que prepara de xut, xuta Cancelo! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Mare meva, quin golaç acaba de clavar Cancelo! Quina castanya, quina gardela, quin canyardo, quin xutarro, quin golaç de fora l'àrea s'acaba d'inventar Cancelo. Aquesta ànima lliure, avui la banda esquerra del Barça és l'ànima lliure, la de Cancelo i la de Yemi. Aquí pot passar de tot, pot passar en positiu, com ara, i esperem que no, pugui passar també una cosa no tan bona. En qualsevol cas, de moment ens quedarem amb allò tan bo com aquest golaç que ens acaba de regalar el senyor Joao Cancelo. Al minut 8 de la primera meitat, s'ha tret de la mania un xut Cancelo, ha tocat la part alta del travesser, la part que toca, que enfoca porteria, ha baixat i ha anat cap a dins, transformant el primer gol del partit. Un golaç, visca xutaburrisme, visca Cancelo, Barça 1, Racing 0.
1: Un detall individual de Cancelo que carrega la cama i la clava, creuat al segon pal, toca el travesser, fa el xut encara més espectacular, però d'on ve la jugada, d'on rep Cancelo, quants controls fa previs a la rematada, quants tocs...
9: Ve des de la dreta, és Lamine qui li passa la pilota, fa control amb l'esquerra, se la col·loca amb la dreta i remata amb la dreta.
1: O sigui que Lamine Yamal trasllada la pilota a l'altra banda, per tant Cancelo, en aquest cas, Marc, està en una posició interior, eh? Sí. No està obert a la banda, eh?
9: Sí, sí, està una miqueta pràcticament a la frontal de l'àrea, de on remata, sí.
0: El lateral no salta perquè, dèiem, hi fixa a l'esquerra, té un espai per pensar, col·locar-se, com diu el Marc, i xutar i clavar-la a l'escaire.
1: O sigui, en aquest cas estava fixant amplitud a Adeyemi i és Cancelo per dintre. Per tant, control, com diu el Marc, amb l'esquerra, orientació amb la dreta i rematada amb la dreta, eh, Marc?
9: Sí.
11: I després la defensa està una mica enfonsada, el que li permet a ell tenir una distància entre el possible marcador de 2 o 3 metres que li permet rematar com ha volgut i on ha volgut.
2: El primer gol de Cancelo aquesta temporada, el primer de la tercera etapa aquí a Can Barça. Mans a les orelles per sentir com tothom d'aquí al Camp Nou celebrava el gol, s'ha assenyalat l'escut i abraçada també amb Lamine Yamal, que se'l mirava i es posava les mans al cap.
1: Ja n'hem fet uns quants de fora de l'àrea,
10: sí,
1: Bernat.
10: Sí, haurem de...
1: Aviam si els recupereu, els del dia del Feyenoord, no sé quants
2: són
1: dies...
2: Són espectaculars aquests gols.
1: Sí,
2: eh?
1: Sí. Toca el pal de dalt, quan toca el pal
2: una
1: de dalt,
2: potència, sí,
1: la pilota
2: sí.
1: Baixa ràpid.
10: Cancelo l'envia llançant-la amb velocitat cap a Rafinha, veurem qui arriba abans. Si Rafinha o el porter, ho ha fet el porter del Racing, molt valent i molt ràpid, i ha acabat enviant la pilota fora del camp. Ara relliscat a Adeyemi, que fa una tombarella enrere per posar-se dempeus, cosa que és celebrada, com heu pogut sentir de fons, pel públic que hi havia en aquella zona.
2: Home, una acrobàcia maca.
1: És una ànima lliure, eh? L'altre dia vaig veure una d'aquestes imatges de la banqueta del dia després.
10: Sí.
1: La vau veure o no?
10: No.
2: Sí, que li fan com la broma de dir tu a
1: Christensen. I la Minya Mal li diu als companys... És muy raro este, és muy raro.
2: Perquè li diu Christensen, no, tu aquí no pots seure, més enllà.
10: Mira, la rep Adeyemi, compte que Adeyemi se'n pot inventar una altra tensió, xuta Adeyemi, fora!
1: Amb la dreta!
10: ha volgut emular el seu company de banda, Joao Cancelo, en aquest cas amb un xut ras, un xut menys factible de ser celebrat com a gol. La pilota ha sortit desviada, com deia el Rigar, amb la cama dreta, la que teòricament sí, sí, és la maldestra.
1: I és la que fa servir per rematar. Bé, el Barça ha començat amb la tramuntanada activada, el Racing respira com pot per no ofegar-se. Des del primer minut ha tingut opcions, xuts exteriors de Dani Olmo, de Adeyemi, el gol de Cancelo, una rematada dintre l'àrea petita gairebé, o a la frontal de la petita de Rafinha, que ha refusat Aguirre Zabala, i el Racing que gairebé, Marc, no ha trepitjat l'àrea del Barça, podem dir-ho, no?
9: No, pràcticament no, estem al 80% de localització al camp del Racing, i el Racing ara sumaré tot, però crec que no ha tocat cap pilota dins l'àrea del Barça.
1: Molt bé, doncs ens ho confirmes.
0: El Racing és el segon equip que menys es localitza a camp rival.
10: Té la pilota Rafinha, atacant des del costat esquerre. La cedeix cap a Adeyemi. Continua l'alemany, una mica empantat. Acaba perdent la pilota, però l'àrbitre diu que li havien fet falta. Es queixa Canales, Sergio Canales. Jo recordo Sergio Canales quan era un jugador promesa del Racing. El va fitxar al Madrid,
1: sí,
10: com a molt jove.
1: El Madrid va estar 2 anys, després se'n va anar a València, després va anar a la Real Societat, al Betis, va rodar per uns equips de la Lliga, sempre amb equips que proposaven molt bon, sí, futbol, sí, sempre.
10: Li va faltar el Barça.
1: I després se'n van a Monterrey
10: a Mèxic,
1: per tornar.
2: Hi ha hagut una entrevista que ell deia si era cert o era falsa una frase que li donaven, i li deien el futbol del Barça hagués estat millor per Sergio Canales. I ell ha dit que sí, que probablement.
1: Veritat.
10: Veritat o mentida? Veritat.
2: Millor que el del Madrid, perdoneu. No ho he dit, això.
10: 12 minuts de la primera meitat. Barça 1, Real Racing Club de Santander 0. Picarà falta al Barça, és molt llunyana, però sembla que Olmo vol intentar. Finalment serà Rafinha. Pica, Rafinha, pica a les cames de la tanca. La torna darrere Rafinha. La jugada s'ha d'iniciar des de l'inici, des de 0. Amb passada oberta de Cancelo cap a la banda dreta per Lamin Yamal. Lamin penja la pilota a l'interior de l'àrea. A la frontal l'ha aconseguit tallar amb el cap un jugador del Racing. La lluita Villalibre. Se l'endú finalment Pedri, que l'endarrere cap a Joan Garcia. Tot això però fora de l'àrea, per tant, jo crec, Marc, que podem confirmar que la pilota no ha entrat encara a l'àrea del Barça.
9: No. O sigui, sí, però no per acció del Racing, ni el Racing tocant-la, res. Mm.
10: Si hi ha alguna sessió enrere, algun, sí, jugador del Barça, el seu propi poder. Toca la pilota amb les mans Arana per intentar recuperar el mig del camp, i l'àrbitre li diu alguna cosa a Arana i li diu alguna cosa a Cancelo.
1: Mira, estic fent memòria. El gol d'Adeyemi des de fora l'àrea. L'altre dia, Xavi Aspar, a l'altra lateral esquerra, també des de fora de l'àrea. I n'hi deu haver més. Busqueu-los, busqueu-los.
9: Estem buscant.
10: Juga la pilota Rafinha, l'envia cap a Eric. Eric li torna d'esperó per salvar-la. Rafinha obre molt bé cap a la banda esquerra per Cancelo. Cancelo avança, compte que s'ho vol preparar. L'envia amb l'exterior del peu, a l'interior de l'àrea. L'acaba atrapant el porter. Si arriba a tocar-la lleugerament, Dani Olmo potser fins i tot va cap a gol. Ha estat un intent d'assistència per a veure qui la caça, no?
1: Una centrada amb l'exterior, interessant. Mira com passiga el Barça, eh? Sí, és que està, vol sortir el Racing des del darrere, però hi van tots, Adeyemi ara, que esprinta Rafinha, Lamine Yamal, salta Cancelo, el Racing amb moltes dificultats per poder-se expressar en vertical de manera ordenada.
3: Que el Barça s'està acostumant a marcar ben aviat, els últims 4 partits ha fet el primer gol en els 8 primers minuts.
1: 4 partits ja?
3: Sí, els últims 3 era abans dels 6 primers minuts, avui el minut 8.
1: Sí, els primers 10 minuts no falla, eh?
3: Correcte.
1: Són el despertador del gol.
10: Guanya el Barça 1-0 des del minut 8 amb el gol de Cancelo des de fora a l'àrea. La té Rodri, la deixa curteta precisament per Cancelo. Cancelo la torna per Rodri. Rodri enrere pel porter per Joan Garcia. Joan Garcia fent passar la pilota perillosament per l'interior de la petita per cedir-la cap a Christensen. La juga el danès, la toca per Pedri. Tot això passa dins l'àrea. Acabem de veure un llamp.
2: Sí, per això sentiu l'ou del públic.
10: I ara intentava enviar-la Cancelo cap a Deiem, i el rebot va parar als peus de Dani Olmo. Olmo l'envia per Lamine Yamal. Lamine Yamal al primer toc la buscava cap a Rafinha, potser s'ha precipitat.
1: Sí, perquè era un 4 contra 3 i ha buscat un toc delicadíssim.
10: Torna a enviar-la Lamine Yamal cap a Dani Olmo, s'esmuny, pica la pilota que se'n va fora. Ha intentat superar amb una petita vaselina picant la pilota a Olmo, però no ha apuntat a porteria bé.
1: Com està el Barça, eh?
10: Torna a reclamar una altra pilota a l'àrbitre, eh?
2: No, és que estan marejats amb les pilotes el quart àrbitre, els entrenadors també, demanant que, si us plau, que portin noves pilotes, i han anat a buscar piloteses noves.
9: La cinquena, que canvien.
1: Déu-n'hi-do.
10: Hi ha un encarregat, no sé si de la Lliga o del Barça, que s'endú les pilotes a la zona de vestidors per inflar-les.
2: Clar, i les van entrant una altra vegada al camp, sí.
1: És una mica estrany. Ara, tot i això, quin primer quart d'hora del Barça, un altre cop aquest equip, sent ja aquesta manera de jugar com un hàbit, aquest ritme i aquesta intensitat com una manera d'expressar-se natural, ha tingut moltes opcions de gol en aquesta última transició, ha volgut jugar tan ràpid la mínima en el primer toc cap a Rafinha, que no calia, però si arriba a entrar aquesta passada era de museu, i després com ha tornat a reciclar la jugada per la profunditat de Dani Olmo. El Barça s'ha quedat curt de gols en aquest primer quart d'hora, però no curt de futbol.
10: Ho prova novament la mínima mal, és a la banda dreta, la cedeix cap a la frontal per Pedri amb Eric García, intentava tornar-li també el primer toc, ha tapat bé Íñigo, ha enviat la pilota fora, servei de banda, out favorable al Barça.
1: I una temporada es viu partit a partit, i amb la jubilació passa una mica el mateix, es prepara pas a pas, perquè pensar què vols fer en aquesta nova etapa de la vida és molt personal. Així que comença avui a planificar el futur amb Generació Més, el programa de CaixaBank, on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació. Informa-te'n a caixabank.cat, minut 16, gran primer quart del Barça, amb un gol, el de Cancelo, un golàs al minut 8 des de fora de l'àrea.
10: Adeyemi la juga per Cancelo, al costat esquerre de l'atac blaugrana, a la zona més central la rep Rodri. Rodri obre una mica més a la dreta per Eric García, aquest la juga cap a la mínima mal, que prova de superar Aaron. La mínima mal, fet una passada boníssima cap a Dani Olmo, no la fallis! L'ha fallat perquè s'havia llançat al damunt, sí. Aguirre Zabala, però la passada de la mínima mal ha estat de museu. Llàstima que hi havia fora de joc.
1: No, però com has vist que el pas endavant d'Aguirre Zabala li tapava l'espai a Dani Olmo, Bernat? I ha rematat contra el Ninot. No sabia. Abans havia intentat tocar per sobre suau. Aguirre Zabala fa aquest pas endavant molt ràpid i ara no ha sabut com resoldre la situació, tot i que després ha aixecat la bandera a l'auxiliar.
10: Quina passada, Lamin, a Dani Olmo. Està ràpid també Lamin,
1: Molt, de cap.
10: Minut 17, amb 14 segons.
2: Per això sentiu de fons escrits d'independència i veiem estelades aquí al Camp Nou.
10: Per cert, sense voler relacionar càntics i amb comentari, el Barça no ha sortit ni el Racing amb aquella samarreta del tema de Ceuta, oi?
2: No, cap dels.
1: Eren només a camps de València,
2: sí,
1: la proposta.
10: Pilota centrada per Adeyemi, l'acaba tallant la defensa del Racing, la rep Rodri la deixa per Eric se la prepara, no prova el xut, l'envia per Lamin farà alguna entremaliadura, continua Lamin, la deixa per Pedri, per Eric l'envia al segon pal i arribarà Adeyemi, la salva com pot, l'acaba atrapant el porter, després que la pilota enviada cap a Adeyemi hagi sortit per la línia de fons segons l'assistent de l'àrbitre.
1: Però la localització a camp del Racing és altíssima, Marc.
9: Sí, ara, mira, ara t'ho diré. Estem al gairebé 80%. Estem al 78,7% a Camp Rival.
1: I la possessió?
9: La possessió del 73,8 pel Barça.
1: Gairebé un 80% a camp del Racing s'està jugant al partit. El Barça no ha patit defensivament, el Racing no ha trepitjat l'àrea blaugrana, el Barça ha tingut opcions de gol, però només n'ha fet un, el de Cancelo.
10: Salta Rodri, prova de baixar-la, ara no amb eficàcia a la mínima mal, se li ha escapat el control, recupera el mig del camp Pedri, el Barça pressiona, la té Dani Olmo, l'envia per Adeyemi, la pica, gol, no, fora. No, l'he cantat abans d'hora perquè ja el veia dins. L'hem cantat abans d'hora perquè ja el veia dins. Si és que era gol, Ricard.
1: És que havia superat a Guillermo Sabal amb un toc suau. Saps quina és la clau?
9: Amb l'esquerra.
10: Ah, Adeyemi, sí. Adeyemi. Si ets esquerrà, has de xutar amb la dreta, si ho diu en tots els manuals.
1: Ho havia fet molt bé, primer la desmarcada i com toca suau per sobre de Aguirre Zabala, però la pilota no ha agafat direcció a porteria. El Barça està perdonant la vida una miqueta al Racing, perquè si no, en 20 minuts el Racing ja haurien encaixat un parell o tres gols
10: ja
1: perquè el Barça està amb la porteria d'Aguirre Zabala al cap.
2: Sí, ja has vist gairebé gol i també mig Camp Nou, que ja el cantava.
10: És que la veritat
2: era bonic, si entrava, sí. Era maco.
1: I tant,
2: també.
10: Demano disculpes a aquells oients que...
2: Des de casa l'han celebrat.
10: Han buscat l'eufòria.
1: Han sentit la frustració.
10: Després han vist com tot baixava, no? Pilota per Olmo. Olmo l'envia per Lamine Yamal. Aquesta pot ser bona. Lamine Yamal des de la banda dreta fa la assistència. La toca Aguirre Zabala i arriba Adeyemi. La controla, la deixa per Rafinha. Rafinha xuta. La pilota se'n va a corna. Està perdonant el Barça una golejada d'escàndol.
1: Sí. Falta finalitzar. Avui falta acabar. Hi ha dies que té molta efectivitat, com per exemple el camp del llevant, i avui en canvi Costa acaba la jugada bé, amb prou contundència. Ve Aguirre-Sabala, que viu molt a prop de la frontal de la petita, i això genera dificultats al Barça perquè ha de resoldre més ràpid, i fins ara amb poca precisió. El gol ha estat des de lluny.
11: Segon corner pel Barça.
10: El pica Rafinha, cam esquerra, cap al segon mal, un pal una mica passada, tot així la pot salvar Christensen, i arriba Rodri, la deixa per Dani Olmo. Olmo per Lamine Yamal, allunyat de l'àrea, busca la passada boníssima cap a Rodri. 20 minuts de la primera, 1-0 guanya el Barça, la centrada de Rodri, la treu la defensa amb un cop de cap, la baixa Cancelo, l'envia per Dani Olmo. El Barça insaciable busca el segon, i gairebé diria que busca el quart, fins i tot, abans del segon. Però a poc a poc i bona lletra. La té de Yemi, llàstima. La passada cap a Rafinha no ha sortit bé. Intenta sortir al contracop el Racing. Pilota a la banda esquerra per Arana. Arana davant de Gerard Martín. Posa el cos Gerard Martín i envia la pilota per Joan Garcia. Podríem considerar aquesta la primera intervenció del Racing a l'àrea del Barça? O no ha arribat a tocar-la?
9: Realment no l'ha arribat a tocar dins de l'àrea.
10: No, no, ha estat Gerard Martín qui s'ha avançat i l'ha cedit cap al porter, oi?
9: Sí.
10: Juga enrere a Arana, la toca Íñigo. Arana la deixa molt bé ara per l'arribada de Prati, però també molt bé s'ha avançat Joan Garcia per evitar que la pilota arribés a les files dels davanters del Racing.
1: Que atent Joan Garcia sempre a cuidar l'esquena.
10: Pilota per Rafinha, Rafinha, Rafinha, tot sol, Rafinha, tot sol, Rafinha, la pilota de Guerrera, la Vinya Mal, l'engalta, la salva en defensa, i l'àrbitre diu que penal. És penal. Penal per la caiguda de Rafinha, que quan intentava fer la rematada ha estat desequilibrat per Pedro Felipe, el brasiler. I groga, també.
11: Compte la trepitjada, no és que l'empenta.
10: Sí, sí.
1: És una trepitjada, Carles?
11: Ja empenta, i sense voler, jo crec que el jugador del Racing acaba trepitjant-lo pel darrere, però sembla que s'incorpora.
9: Una acció molt similar per la qual han expulsat Angelinho al partit del Depor.
11: No, Angelinho és molt bèstia, eh?
1: És més bèstia que aquesta.
11: No, no, no. La repetició, bo, però... Bé,
1: eh? Mira, ara li diu Rafinha Aguirre-Sabala, li assenyala la trepitjada, li ensenya el peu esquerre, com dient, no, no, si és que m'ha trepitjat.
10: És a dir,
1: dient, potser l'empenta no era penal, però la trepitjada és clara.
10: Ah, és a dir, el penal ho és clar, entenc, eh? És evident, no hi ha discussió del penal,
11: ni
10: confirmeu.
11: No, no, com a penal, no.
10: I aleshores, aquí l'únic que es podria revisar és si la groga ha de ser vermella, no?
11: O hi ha ursai.
10: Ah.
1: Ah, doncs estan revisant. Pot haver-hi ursai, Carles?
11: Pot haver-hi ursai i pot haver-hi vermella.
10: Ursai seria de Rafinha, sí, quan rep la passada, eh?
1: Sí, sí, pot haver-hi ursai i vermella.
11: És que ara veiem una repetició...
1: O sigui que ara quan vagi el monitor no sabem si... Bé, no, anirà per... Si va el monitor és per la vermella, si exacte, no hi haurà ursai, no?
10: Exacte. Doncs a veure, perquè l'àrbitre se'n va cap a Rafinha i li diu que de moment planti la pilota al punt de penal.
1: Rafinha li havia donat la pilota a Dani Olmo.
2: Sí, sí, però l'ha agafat des del principi ell, eh? Avui ni, no hi ha sessió a la mínima.
1: Però i per què li ha donat,
2: sí,
1: a Dani,
2: no,
1: Olmo?
2: Jo, a mi em feia
1: Dani
2: el dubte
1: li ha
2: que...
1: Tornat.
2: És que per un moment m'ha fet dubtar que no li hagués donat perquè li feia mal al peu esquerre. Perquè el Rafinha li ha dit a Olmo, li feia que no amb el cap, assenyalava el turnell esquerre, feia gestos Rafinha, que no fos per això.
1: La gent xiula, però no entén que s'està revisant el fora de joc, no el penal. Que
2: perquè
1: el penal
2: no sap que s'està revisant.
9: I el fora de joc, si ho és, serà molt ajustat, eh? Vull dir que per això
1: tant,
9: potser triga una miqueta
1: més. Tarda, eh? Sí.
10: Bé, en tot cas, és pilot amb xip, pilot amb sensor, i per tant s'ha de saber exactament en aquell moment
2: però
10: que toca la pilota.
2: Molt,
10: qui ha estat qui ha fet la passada a Rafinha?
9: Pedri.
10: Doncs tenen la imatge, el frame concret, el moment concret en el que s'ha mirat si Rafinha era o no fora de joc. Doncs atenció, perquè
1: penal.
10: Sembla que...
1: No? Sí, ja és confirmat.
10: Sí, sí, és penal. Es confirma el penal.
1: I no toca res de la targeta, i el picarà Rafinha, que li va cedir a Lamine Yamal l'últim.
10: És el minut 24 de la primera meitat. Després de rebre una falta, el penal el picarà el mateix Rafinha. Atenció, 1-0, guanya el Barça. Rafinha amb molt poca distància cap a la pilota, poques passes. Xuta Rafinha! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Rafinha! de Caipirinha per marcar un altre gol. Com bé que llença els penals, aquest noi. Com bé que xutes els penals. Quina tranquil·litat veure un penal quan el xuta Rafinha. Quan xuta Rafinha un penal, em poso el sofà, em reserveixo la Caipirinha, fins i tot no ni el miro, perquè sé que entrarà. 25 de la primera meitat, marca Rafinha el segon del Barça, transformant el penal. Barça 2, Racing 0.
1: Com t'agraden els penals de Rafinha, eh? Xut sec, a una cantonada, si el porter l'encerta bé, si no l'encerta com ara, a dintre, saps qui li passa com tu? A Adeyemi, que ha aixecat els braços abans que Rafinha comencés a córrer cap a la pilota.
10: Ah, sí?
1: Sí,
2: ja estava fent.
1: Sí, sí, Adeyemi molt abans, eh? Vull dir, ja tenia els braços a dalt, ja donava per fet el gol, que transmet un punt de justícia a tot el que havia produït el Barça en atac, que és molt. Quins primers 25 minuts del Barça contra un Racing pobre que entre les rotacions, la nova categoria i tot plegat, s'està sentint ofegadíssim. El primer de Cancelo al 8, el segon de Rafinha de penal al 22.
2: I amb aquest Rafinha ja suma 9 gols des d'inici de temporada. Ara ho explicàvem a Adeyemi, que pràcticament celebrava el gol abans que Rafinha comencés a córrer cap a la pilota. Eric, que aplaudia, i Lamine Yamal, que el celebrava juntament amb el golejador. Ha tornat avui el gol de Rafinha i ha tornat avui l'Spider-Man al Camp Nou.
1: I Laura es posa pitxitxi?
3: Sí, 7 gols a la Lliga, empat amb Mbappé com a pitxitxi de la Lliga. 7 gols.
10: Per darrere amb 6 n'hi ha uns quants,
3: sí,
10: eh?
3: Sí, hi ha Rafinha, Lamine, Camello, Robert i Roberto de l'Espanyol.
0: Lamine és un dels futbolistes que ha marcat aquesta temporada fora de l'àrea. 4 gols al Barça des de fora de l'àrea. Lamine 2, Adeyemi i Cancelo. Espart, el que el comentaves, el va marcar just acabava d'entrar a l'àrea.
1: Ah, hi havia entrat dintre l'àrea, eh?
10: 2-0 guanya el Barça, 26 minuts, primera meitat, en una nova exhibició de futbol ofensiu, de futbol de pressió insistent, insaciable, sota la pluja, que també de forma insaciable cau damunt del Camp Nou. Atenció, pilota per Pedri, toca la pilota en defensa del Racing, la desvia, serà corna favorable al Barça.
11: El tercer.
10: El corna serà llançat des del costat esquerre i el picarà Dani Olmo.
1: El Racing està fent real allò que no sé qui ho va dir, d'anar al dentista quan jugava contra el Barça.
0: L'entrenador de Caparrós, diria. Caparrós, després de perdre 7-0 la primera jornada en la temporada del Tata, diria.
10: Pica el corna, Olmo la pentina al primer cap, un jugador intenta rematar-la, Christensen, era Rodri qui l'havia pentinat al primer pal, i el segon Christensen, és a dir, dos dels jugadors segurament més alts que té l'equip ara mateix han fet aquesta combinació aèria que ha acabat amb la pilota fora del camp. És servei de porteria.
2: També està sent difícil pels 600 aficionats del Racing, que venien il·lusionats, tornaven després de 15 temporades a un camp de primera aquí al Camp Nou, i a part que s'estan mullant bastant, doncs veuen com el Barça està passant per sobre.
1: Perquè ara plou, Laia?
2: Sí, ara torna a ploure més intensament, ja.
10: Pilota a la banda dreta de l'atac del Racing, ho intenta Manu Hernando, ha rebut la falta de Cancelo. Cancelo demana disculpes al carriler dret de l'equip càntabre.
2: Mira, Christensen, 1,87 m, Rodri, 1,90 m. Hi ha un altre jugador sobre la gespa del Barça més alt que ells dos, però és el porter, Joan García, 1,93 m.
10: Que de moment no cal que pugi a rematar els corners. Podria ser que algun dia fes falta. I possiblement encara ho faria bé i tot. Té la pilota el Racing al mig del camp, mitjançant l'acció de Canales. Se la treu de sobre, buscant la presència d'Aaron Martín. Talla la pilota molt bé Eric García. Recupera Pedro. Toca enrere Canales. Cap a Facu González. Pilota al mig del camp. La recupera molt bé Rodri. Passada cap a Pedri. Pedri per Lamine Yamal. Lamine Yamal entra dins l'àrea. Lamine Yamal retalla. Se la col·loca a l'esquerra. I finalment la pilota la pot treure la defensa del Racing. A mi no li passa com a Adeyemi, ha de xutar amb l'esquerra.
1: Sí, ha buscat l'espai, però el defensa l'ha aguantat, ha fet un pas enrere, no li ha permès trobar la línia de xut.
10: La pilota la recupera el Racing. Maguet al mig del camp, la juga per Prati. Prati per Aaron, Aaron amb Canales, encara a camp propi. Intentava la jugada Juan Carlos Arana, que ha caigut a terra, falta.
1: S'ha menjat la finta Christensen, la pilota havia passat de llarg i ha atropellat a Arana. El Racing, que vol tocar, vol jugar en espais reduïts, però no troba espais perquè s'ofega quan amb la pressió del Barça li costa molt ser precís. Dani Olmo, que demana canviar la pilota.
10: Mare meva. Aquestes pilotes amb sensor, que són 14, són 14 pilotes que no són les que es fan servir durant l'escalfament, han d'estar 4 hores abans carregant-se en una mena de dispositius carregadors que hi ha als estadis. Jo no sé si això els hi fa perdre algun tipus de pressió. Pilota en atac pel Racing, la té Aaron, fa l'assistència cap a la frontal, la rep Villalibre, deixa per Maguet, Maguet continua, controla a l'interior de l'àrea, avança, xuta i gol. Ha marcat el Racing en l'única aparició que ha tingut en atac a l'interior de l'àrea. Es lamenta Joan Garcia perquè realment els jugadors del Racing ho han tingut força fàcil perquè finalment Gay Maguet, el senegalès, hagi acabat marcant el gol que situa el 2-1 al marcador. Escurça distàncies al Racing, és un marcador, és un gol que no respon gaire a la imatge, a la lògica del partit, però... Perdoneu el tòpic, el futbol és així.
1: I Maguet aprofita l'única aparició del Racing a l'àrea. Arribat des del darrere, un rebot. No sé si el Barça està molt tímid defensivament.
0: Cancelo està força tímid en l'última acció quan Maguet és capaç de passar. Té el duel i el perd posant la punta i el futbolista del Racing sense dificultats trepitja l'àrea per rematar.
1: Li falta contundència a Cancelo. Sí. La jugada comença a la banda d'Eric?
0: Sí, a la banda esquerra. Una passada llarga que és capaç del Racing de controlar i, com sempre passa amb el Barça, que li fa mal per les bandes.
1: Carles, et diu molt tímid, Cancelo?
11: Una mica.
10: Compte, perdona, de Yemi fa la centrada. L'aire petita l'esperava Rafinha, però Prati l'ha enviat a corna.
11: Serà el tercer pel Barça i jo et deia que Gerard Martín possiblement també tenia una mica més de... com a mínim esperar-se la jugada com podia ser i interceptar-lo el jugador una mica més.
1: O sigui, una falta d'atenció defensiva en general, sí. Primer perquè ens superen molt fàcil l'esquena d'Eric i després perquè les emergències de Gerard Martín, pel que dieu, i de Cancelo no són prou sòlides.
10: Pica corna al Barça, molt tancat, atenció a la Pantina, intenta tocar-la Christensen sense repetir l'acció davant.
1: La segona pantinada. Que guanya Rodri el primer pal, eh? Sí, sí. I amb molta facilitat, però que el Barça no acaba el segon.
2: S'ha empipat molt Flick veient aquest gol del Racing, tant que fins i tot s'ha tret la jaqueteta que portava, se l'ha treta de males maneres molt bruscament, l'ha llançada i ha començat després a esbroncar alguns dels jugadors.
1: Home, és que amb les que ha tingut el Barça, la primera aparició a l'àrea del Racing, ho fa tan fàcil Maguet, s'endú el rebot per fe, per convicció. Al Barça li falta contundència i després supera Joan Garcia per sobre en l'un contra un amb una bona rematada.
10: Passa entre... cara, la remena bé el Racing, de seguida hi anem Bernat, pilota a la banda dreta, farà la centrada Manu Hernando, el segon pal, es llançava un jugador del Racing que no hi ha arribat pels pèls.
1: Canales que ha tingut la temptació gairebé de rematar amb el braç, eh? O sigui, ha vist que la pilota no hi arribava però que la tenia a prop del gol. Vaja. O sigui, que si la tocava era gol.
10: Ha generat un altre el Racing del no-res. Bé, del no-res, del seu bon futbol en aquest cas, perquè al mig del camp l'han jugat prou bé per sortir de la pressió del jugador.
1: Jo crec que s'han animat amb el gol, estaven ofegats fins al minut 30, ho han passat fatal, però el gol els ha recuperat, els ha reconciliat amb el partit, ha recuperat l'energia i aquesta sensació de poder fer mal, perquè a més ara tenen el partit obert.
2: Hi ha un nou avís de protecció civil per temps violent fins a 2:15 al Barça, a la zona del Barcelonès, especialment nord, i diu protecció civil que no hi ha indicació específica per al públic del Camp Nou, que es troba en situació de seguretat i que estan en contacte amb el Barça per coordinar la sortida en acabar el partit.
10: Molt bé. La pilota a la llunya, ara Pedro Felipe, un dels centrals del Racing, evitant que la pugui jugar de Yemi, enviant la pilota a corna.
11: El cinquè.
10: Ara corna Dani Olmo des de l'esquerra. La pluja no para al Camp Nou, però no és tan forta com altres dies.
2: Sí,
10: potser,
2: no són cortines d'aigua.
10: I cara al corna Dani Olmo, que aixeca el braç dret, 33 de la primera meitat, 2-1, guanya el Barça, pica corna Dani Olmo, salta amb els punys el porter Aguirre Zabala, intenta endur-se la Arana. La juga cap a la banda esquerra, la rep Prati, pilota per Íñigo. Íñigo frena, fa una volta sobre si mateix, la juga cap a Aaron. Aaron ja camp del Barça, la toca per Íñigo.
1: S'està animant el Racing en pilota, el Barça ha tornat bé ara per situar-se en posició defensiva, però ja no té la sensació d'ofec que ha patit la primera mitja hora i que el Barça no ha aprofitat per marcar diferències.
10: Compte, Arana s'endú la pilota, l'aixeca davant de Joan Garcia i la pilota se'n va fora i hi havia Ursai.
1: S'havia quedat a mitja sortida Joan Garcia i resava que Arana estigués fora de joc. S'ha de tenir un pla com el té el Barça, que ara el recuperarà, per exemple, la jubilació. Així que entre partit i partit comença a preparar-la amb Generació Més, el programa de CaixaBank, on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació, perquè si una cosa és important per tu, també ho és per ells. Informa-te'n a CaixaBank.cat. El Barça guanya per 2-1. Havia encarrilat molt bé el partit, havia fet una primera mitja hora extraordinària, un gol de Cancelo al 8, un de Rafinha de penal al 22, però el Racing ha ajustat el marcador, ha reduït la diferència amb l'única aparició a l'àrea al minut 30 de Maguet, arribant des de la segona línia i superant Joan García.
10: Acaba de picar un nou corna al Barça.
11: Sí, sí.
10: L'han picat en curt, la rebla Dani Olmo, juga Cancelo cap a l'esquerra per Olmo. Olmo, davant de Sergio Canales, la juga enrere, la torna a rebre Cancelo. Cancelo prova el xut de lluny!
11: Un altre! Una altra bogeria de gol de Cancelo! Un altre de l'olla de Cancelo! Un altre meravellosa i fantàstica bogeria d'aquest jugador, Joao Cancelo, que és capaç de sorprendre'ns amb cops de geni com aquest. Un xut des de casa seva, però no aquí a Barcelona, no, des de Portugal. I ha marcat el tercer amb un xut exterior espectacular. Joao Cancelo, 35 de la primera meitat, torna a fer un gol des de fora de l'àrea, llunyíssim el xut de Cancelo. Barça 3, Racing 1.
1: Necessito un firm primer, de si és la sortida del córner que allarga el Barça d'un córner en curt, rep Cancelo a la frontal, però jo tinc la sensació que molt lluny, ja em calculareu la distància, fa el control, pensa, tinc moltes opcions, però s'han recordat que acabava de fer un gol per l'esquerra i diu, per què no? Fa un altre cop el control amb l'esquerra i amb l'empeny exterior clava un cacau a mitja alçada que no pot aturar Aguirre Zabala. El segon de Cancelo, aquest, per mi, més difícil encara, de més lluny.
0: L'estava demanant feia estona a Cancelo que li passessin. Quan la pilota estava a l'extrem, alçava els braços per reclamar que li passessin la pilota. I com deies, no s'ho ha pensat gaire i ha rematat aquest cacau des d'uns 30 metres ben bons.
9: Però que crec que l'adhesió una mica a Villalibre, eh?
12: Bé, sigui com sigui, aquest gol és de Cancelo, que s'ha quedat quiet sense saber del tot què fer per celebrar aquell gol. Els jugadors després sí que se l'han mirat, l'han cridat per felicitar-lo, sobretot Dani Olmo, que han anat junts plegats cap al corna i des de la banqueta moltes mans al cap.
1: Has dit 30 metres, Bernat?
0: Com? 25 ben bons, no? 25-30.
1: Ah, 25... Home, entre 25 i 30 n'hi ha 5.
0: Sí, n'hi ha 5. Sí, doncs d'acord, sí.
1: O sigui, ho dic per precisar una mica. És que 30 em semblen molts.
0: 25. Sí? Potser m'he passat, no arriba a 25, sí.
1: Bé, doncs aprofiteu-les.
2: Que seran 10 metres al final, eh?
1: Aprofiteu les franges.
0: No, sí, ja te les aprofito.
1: No correu, no tingueu pressa.
0: Ja te les aprofito. 24-3.
1: Val.
0: No 30, no, sí.
1: 24 metres, aproximadament.
10: Cada franja de gespa que canvia de color són 5 i mig.
1: Sí, correcte. Sí, sí, 24 metres i la jugada neix d'un córner en curt?
0: Sí.
10: La té de Yemi, l'envia per Cancelo, Cancelo fa la centrada enrere, tapa Pedro, la pilota se'n va a corna.
11: El setè.
1: 7 corners ja, Carles, i a la sortida del sisè ha arribat el gol de Cancelo, eh?
10: Picarà corna Dani Olmo novament. Des de l'esquerra, guanya el Barça 3-1. Hem vist 4 gols en 38 minuts. 2 de Cancelo, 1 de Rafinha i entremig el 2-1 provisional que ha fet Maguet. Pica el corna, Dani Olmo intenta pentinar-la, Christensen, pilota frontal, no la pot controlar amb comoditat, Rafinha canvia el joc. Massa forta aquesta passada per Dani Olmo, s'ha precipitat Rafinha. Havia sortit una parada més que una passada.
2: Demana perdó, Rafinha. I anima el Camp Nou. No us penseu que ha deixat de ploure, eh? Plou bastant, però aquí la gent no es mou de la cadira i anima l'equip.
1: I com està castigant el primer pal al Barça en els còrners en llarg, eh? Rodri ha guanyat un parell, però està generant pànic en aquest primer pal amb la superioritat física i el bon toc de Dani Olmo, sobretot amb Rodri.
10: Pànic a l'estadi, com la mítica pel·lícula dels més vells.
0: En el gol de Cancelo són 5 passades al córner en curt abans de la rematada definitiva del portuguès.
10: Té la pilota Adeyemi, Adeyemi davant de Manu Hernando. Adeyemi l'envia per Pedri, corre al canari, protegeix bé Pedro Felipe, la pilota se'n va fora. Serà servei davant de porteria, servei de porteria pel Racing.
2: I entre les persones que es mullen a la llotja hi ha la viuda de Diego Armando Maradona, Clàudia Villafañé. Era a Barcelona i ella mateixa va demanar venir.
10: Té amics a Barcelona, de l'època de Maradona, jugador del Barça. Va fer amistat amb un parell de premis catalans i surten en un documental que va fer, crec que Movistar, i que cridava molt l'atenció, els dos amics catalans de Maradona, que han continuat l'amistat, en aquest cas, amb la seva vídua. La pilota la juga al Barça, que guanya per 3 gols a 1 al minut 40 de la primera meitat. Dos golaços de Cancelo, Rafinha ha transformat un penal, i el Barça que guanya i que n'hagués pogut fer uns quants més. Ara se li escapa la pilota de Yemi, no la pot controlar, la juga al Racing, la té Villalibre, no la controla bé. Arana recupera el Barça. Després d'una pressió al mig del camp, ha recuperat la pilota fàcilment, intentava filtrar la passada ara Rafinha per l'arribada de Lamine Yamal, s'endú la pilota amb aquest.
1: I ara que parlem de pluja i de tot el que ens ocupa, de la seguretat d'aquesta matinada, recordar que demà al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell, especial temporal amb tots els protagonistes i les conseqüències, ja des de les 5 de la matinada amb els matiners. Per tant, estareu ben informats amb la sintonia de Catalunya Ràdio, perquè la informació de servei és necessària en aquests casos.
10: Pilota en atac del Barça, la té, Adeyemi l'aguanta, continua encara Adeyemi, la deixa amb l'esperó perquè la continuï jugant Dani Olmo, Olmo per Rafinha, Rafinha a l'interior de l'àrea, carrega, que la xuta, gol! Gol, gol, gol! Que és un nou gol del Pichichi, gol de Rafinha, després d'una jugada plena de combinacions, de passades, d'intervencions, amb finalització de Rafinha, l'especialista de cara a porteria d'aquesta temporada, el nou del Barça, que du l'11, que es diu Rafinha, i que marca el quart. Barça 4, Racing 1.
1: Dani Olmo filtra la pilota per Rafinha, que fa el control amb la dreta i amb l'esquerra, gira el cos, gira el maluc, remata creuat, el segon de Rafinha, on neix la jugada.
0: Una recuperació de Rodri al mig del camp, connecta amb Adeyemi, que permet la progressió d'Olmo amb un toc d'esperó, i és el català qui permet, amb una passada profunda, la passada cap a Rafinha, un control amb la dreta, una rematada amb l'esquerra.
11: Desena recuperació de Rodri.
1: Desena recuperació de Rodri per iniciar la jugada. Dieu que hi ha un toc d'esperó d'Adeyemi i la passada filtrada de Dani Olmo, eh? Doncs Rodri, protagonista, i el Barça, que ha tingut l'anècdota del gol de Maguet en l'única aparició del Racing a l'àrea blaugrana, però que ha estat simplement una anècdota, perquè la primera part del Barça és bestial, si d'una superioritat insultant, i són 4 gols, però podrien haver-ne estat uns quants més. El Barça de Flick continua produint futbol d'atac, alegria, felicitat, la gent s'ho està passant bé, encara que comença a mullar-se, Laia, ja sense fre.
2: Sí, perquè ara sí que plou encara amb més intensitat que no pas fa uns minuts, però la gent sota la pluja s'ho està passant bé i ningú vol marxar d'aquí de l'estadi.
12: 10 gols de Rafinha, 10 en 7 partits des que ha començat la temporada. Ho celebraven els companys, ho celebrava molt, molt, molt Flick, aquest segon gol de Rafinha de la nit a l'àrea tècnica.
3: 8 gols a la Lliga i ja torna a ser el màxim golejador a la competició amb aquests 8 gols.
10: Moments d'eufòria, sempre hi ha un record
2: sempre
10: pel rival.
2: Sempre hi ha un madridista qui no voti, i això és el que està fent ara el Camp Nou.
10: Doncs 4-1 guanya el Barça, pilota per Rodri, la treu la defensa amb una puntada, i el millor de tot és que ens queda tota la segona meitat. I dubto que afluixi el Barça, entre altres coses perquè també entraran jugadors frescos que també voldran fer-hi dir-hi la seva.
3: Que per cert, Cancelo mai havia marcat 2 gols en un mateix partit, és la primera vegada que ho aconsegueix.
10: Penal favorable al Barça per una caiguda de Yemi, que ha rebut una molt bona passada de Gerard Martín a l'espai, s'ha esmunyit, ha entrat dins l'àrea, i el jugador del Racing que li ha fet el penal,
0: Pedro Felipe.
10: Pedro Felipe.
1: I ara qui li donarà la pilota, Rafinha, perquè ara tothom s'hi apropa. Llop, ara tothom vol fer gol.
10: A veure, jo veig a Rafinha...
1: Tu veus que s'ho està pensant? Queda clar que ell és el distribuïdor, eh?
10: Sí, sí, sí. Veig a Rafinha, veig a Rafinha, veig a Rafinha... Sí, a la min. Sí, a la min, vinga, va.
2: Sí, sí. Amb copet, copet a l'Espanya.
10: Sí, xavalet, vinga.
2: Ara marca, eh?
1: Un copet de condescendència, eh? És el teu torn.
11: Renunció a un hat-trick, eh?
1: Sí, sí.
12: Carles,
1: estàs gestionant tot amb un equilibri.
11: Sí, sí, és acollonant.
10: Atenció, la mínia mala, amb opció de fer el cinquè a la primera meitat. La mínia mal, cap esquerra, xuta! L'atura el porter i corna. L'ha fallat la mínia mal, l'atura del porter, guanya el Barça 4-1, no passa res, i tindrem. Pilota a l'interior de l'àrea, es ve de corna, la rematada! L'atrapa el porter, ha picat molt ràpid el corna al Barça, una rematada de Yemi que no l'ha pogut aturar. Ara és quan fan aquella foto, riu.
2: Sí.
10: I forces, eh?
1: No teniu la sensació, Marc, que me podràs confirmar, que quan la línia el pica al penal, abaixa a la dreta, ha tingut algunes alguns ensurts, o sigui, ha tingut males notícies. O sigui, el penal del Girona, que recordo el pal a aquest costat, ara aquest xut, no sé, potser són aquests dos i prou, eh? Però com que la pilota no li corre en aquest

0: El porter refusa.
1: Ara, quina primera part del Barça, és que és no parar, és que no hi ha temps per comentar res. És una arribada i una altra arribada. Dos penals, quatre gols, corners que gairebé estava fallant el Barça a l'àrea petita perquè els guanya tots al primer pal. Lamine Yamal, que ara estarà picat i necessitarà fer un gol al partit perquè ha quedat amb un deute pendent. I un corner, un altre, Carles, que picarà Dani Olmo, que és el...
2: Nové.
1: Nové, nou corners en 45 minuts.
0: I que el corner en curt, Dani Olmo la torna a rebre a l'interior de l'àrea, la té Lamine Yamal, no és bona la passada, la baixada cap a Dani Olmo, apareix un defensa del Racing, l'envia fora del camp, serà servei de banda out favorable al Barça.
3: I sort pel Racing que el penal ha anat a corner i no ha quedat mort, perquè hi arribava Rafinha, ha estat el primer que ha entrat a l'àrea i amb avantatge, amb una voracitat bestial al brasiler, que no perdona ni els refusos, no hi ha pogut arribar a pilota corner.
0: Els llamps... Es veuen al Camp Nou i espanten. Té la pilota Eric García, l'envia per Rafinha. 4-1 guanya el Barça. Dos de Rafinha, dos de Cancelo. La pilota la juga Olmo cap a Rodri. Rodri buscava la passada cap a Lamine Yamal. Mira, aquesta cosa blanca que hi ha aquí enmig, sí, deu ser la vena de Lamine, no? L'embenat de la mà.
4: És la vena que portava a la mà.
0: Cap cot, de la mini, té aquestes reaccions una mica a vegades de noi tan jove, no? Que davant d'una decepció. Però no li queda altra que aixecar-lo.
1: Quants minuts eren d'afegit?
4: 5.
1: 5,
3: S'ha tret la vena al minut 43.
0: Abans de... Rodri. Rodri per Lamine, Lamine intentarà entrar dins l'àrea, retalla, continua Lamine, fa l'assistència, treu la pilota a la defensa i arriba Eric, Eric per Pedri, Pedri mitja volta, la toca enrere, gairebé l'àrbitre i ha fet nosa Christensen, continua atacant el Barça, la centrada Cancelo, no arriba ningú a la rematada, reclamen corna els jugadors del Barça, l'àrbitre diu que és servei de porteria.
1: Guanya el Barça per 4-1, però podria estar guanyant, no sé, per 7-1.
0: Per 5-1.
1: O per 7 o per 8, perquè ha fallat el penal Lamine Yamal, el segon penal de la nit, però ha fallat moltes més oportunitats. Tot i això, el descans mai no és el final. Encara quedarà la segona part i és el moment de preparar-la com la jubilació, que passa el mateix. Has de començar a fer tot allò que sempre has volgut i com decideixes viure aquesta etapa. Però el que sí que necessites és un pla i el pots començar a preparar. Avui, amb Generació Més, el programa de CaixaBank, on t'acompanya i construeixen amb tu el teu pla de jubilació. Perquè recordeu que avui també celebrem l'aniversari els 50 anys de transmissions de futbol en català amb CaixaBank.
0: Juga la pilota Eric, l'envia per Lamine Yamal. Lamine Yamal busca la passada, talla la defensa, recupera el Racing, és a camp del Barça, la juga Íñigo, l'enviava cap a Arana, ha tallat la pilota Christensen, però l'àrbitre assenyala falta, sí, de Lamine Yamal.
1: I groga. Ha arribat tard una llesca de Lamine Yamal que ha quedat una mica desenfocat després de l'errada del penal. Una mica precipitat en atac, ara aquesta necessitat d'anar al retorn, de posar el peu de manera desesperada quan no calia, i paga aquesta targeta groga, tindrà una falta lateral llunyana al Racing per tancar aquesta primera part, recordem 4-1, dos de Rafinha, un d'ells de penal, dos de Cancelo i un penal fallat per Lamine Yamal, tot això només en 45 minuts, més 9 corners i més un munt d'oportunitats blaugrana.
4: La de Lamine és la primera targeta del Barça.
0: Pica Aaron cap al segon pal, cop de cap de Maguet, deixa que surti fora Joan García, servei de porteria. L'àrbitre és probable que assenyali el camí de bastidors. Efectivament, ho fan aquests instants. Final de la primera meitat, una primera meitat espectacular amb un Barça, com és habitual, desfermat en atac, pressionant, recuperant pilotes, xutant tot el que li cau i marcant força gols. Avui 4, dos de Cancelo, els dos de fora l'àrea, un de Rafinha de penal, un altre de Rafinha amb una pilota que ha rebut a l'interior. Entremig, Maguet havia fet el 2-1 provisional i encara el Barça ha tingut l'oportunitat d'un penal que ha llançat Lamine al final de la primera meitat, però que el porter li ha pogut endevinar i li ha aturat. Minut 50, de fet, descans ja del partit al Camp Nou, no para la pluja, no paren els gols. Barça 4, Racing 1.
4: I amb la sintonia de plats bruts marxen els jugadors cap a túnel de vestidors. Lamine sí que estava cap cot. Alguns jugadors de la banqueta el picaven a l'esquena a tall de consol. I entre la pluja, que els jugadors han marxat ben ràpid cap a túnel de vestidors. De moment el Barça guanya per 4-1 contra el Racing.
5: A Catalunya Ràdio, la TDT.
6: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terra

0: SUV híbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
1: Hola, sóc el Josep Vives, actualment delegat del govern de la Generalitat de Catalunya al Con Sud, amb seu a Buenos Aires. I bé, jo vaig ser el centre de dades de futbol a Catalunya Ràdio durant 8 temporades, de la 91-92 fins a la 98-99, substituint el centre de dades per antonomàsia de futbol a Catalunya Ràdio, que no va ser altre que el gran amic Josep Maria Batllori. El cert és que les lliçons em van arribar des del primer dia, i a tall d'anècdota explicaré que en el primer dinar que vam celebrar a l'Hotel Calderón amb ell i l'Antoni Bassas per explicar-me una mica quina seria la meva feina, el Quim em va deixar anar i em va, diguem-ne, encunyar un binomi que m'ha acompanyat la resta de la meva vida, i és que nosaltres havíem de fer una transmissió que fos totalment parcial i absolutament objectiva. I això, que podia semblar una contradicció, no ho era en absolut, i certament era així com eren les transmissions d'en Quim. Però també voldria destacar el suport que em va donar mentre vaig ser portaveu del Futbol Club Barcelona. Tot plegat, repeteixo, una lliçó fantàstica i que m'ha quedat per sempre. La lliçó, i naturalment també, i això encara és molt més important, l'amistat.
2: L'efecte Costa.
3: Molta il·lusió també sentia el Josep Vives en aquest missatge des de Buenos Aires, des de l'Argentina, compartint aquest dia tan especial de la traca del 50 aniversari del futbol en català. Recordem que hem compartit amb Ser Catalunya una hora i quart de prèvia fins a un quart de nou passades, i ara ja som al partit amb la nostra comunitat de la TDT i amb el nostre efecte Costa. Jordi, bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: Comença a caure aigua, que no descarto que... Bé, no descarto res, ho deixo aquí. Què? Això és una tramuntanada. Més enllà del temporal, del temps, el que estem veient al terreny de joc, perquè és que ha aixafat el Barça al Racing.
4: Sí, sí. T'anava a dir que la prèvia ha estat gairebé a l'altura del partit. Dues obres d'art. M'ha encantat la prèvia, deixa'm-ho dir.
3: Sí, ara, doncs ja... moltes gràcies, perquè hi ha un moment que no, ja saps que quan fas aquests programes especials no saps quin pal toques, eh?
4: No, home, però ni que sigui des del punt de vista de l'emotivitat, la quantitat de personatges i de records que ens heu deixat en poc més d'una hora, ha valgut molt la pena.
3: T'ho agraeixo.
4: I ara me'n vaig al partit, i la veritat és que és... gairebé diria que és un dia més a l'oficina. És evident que el partit del Camp del Llevant se surt una mica de la dinàmica, però aquest Barça no es dona un segon de treva al ritme. Jo, de la primera part, sobretot, destaco el ritme. Han passat moltíssimes coses, perquè és que el Barça juga a 300 per hora.
3: Pressiona... Però és que passa el partit per sobre. Ja no tens temps gairebé de recordar les jugades, on neixen, on acaben. Ja en tens una altra.
4: T'explicaré una interioritat. De tant en tant, si hi ha alguna jugada que em crida l'atenció, aprofito un temps mort per tirar enrere i recuperar-la.
3: Gran exercici, sí senyor.
4: Avui ho volia fer en la jugada del gol del Racing, però no he tingut temps.
3: Sí, sí, clar, no, és que no et donen temps.
4: Aleshores em quedarà el dubte, ja, si de cas ja
3: recuperarem
4: quan hi tingui. Però en tot cas te'l comentaré igual, i si de cas després ho comprovem. Però vaja, primera part escandalosa. Els grans noms, Rafinha, que està imperial. Cancel és el jugador bipolar, igual et regala un gol que et fa dos gols des de casa seva. I jo crec que comencem a jugar el ritme que marca Rodri.
3: Com un hàbit, eh? No? L'equip interioritza això com una manera de comportar-se amb naturalitat, ja no com un sobreesforç, sí. Que jo crec que és el que marca la diferència d'un bon equip a un gran equip.
4: Sí, sí. Això jo crec que és un mèrit indiscutible de Flick, que ha aconseguit convertir-ho en això, un costum. Gairebé el Barça pressiona gairebé igual que respira. A vegades amb una ambició desbocada. Deia això del gol del Racing perquè, si no m'hi he fixat malament, diria que la jugada comença perquè Rodri està pressionant a la corona de l'àrea rival. Té més de mig equip del Barça per darrere. L'han superat, i a partir d'aquí es desencadena tota la jugada, on jo crec que hi ha uns quants retratats, però el que volia dir és que el mig centre del Barça està pressionant a la corona de l'àrea rival.
3: Sí, sí, és que...
4: I això ho diu tot.
3: Planta la pilota al Racing, Jordi, i els dos laterals estan al vèrtex de l'àrea rival.
4: Sí.
3: Estan preparats allà per pressionar. Bé, ara cau molta aigua. Jo no descarto que la segona part el Barça baixi una mica el ritme, eh? Perquè, com dius, la primera part no ha tingut treva. No, jo crec que la gespa estarà molt ràpida, costarà ser tan precís, i quan passen coses com aquestes, el Barça regula una mica també amb els canvis.
4: Ara, jo, si jo fos Flick, que per sort del Barça no ho soc, jo ara enviaria al garatge a mig equip titular, i amb això aconseguiries que la segona part fos un altre show, perquè t'estan esperant a la banqueta des de
3: Gordon,
4: des de Gabriel Jesús, a Fermín, a Gordon... Vaja, és el que jo faria.
3: Els migcampistes, Gavi, Marc Bernal... Sí.
4: Pedri, per exemple, en la minya no hi entro perquè amb l'episodi del penal ara ja no tinc cap dubte que no el canviarà, però jo crec que Rodri i Pedri haurien d'anar al garatge molt aviat.
3: Mira, s'escalfa extens, no?
4: Què dius, ara?
3: Però és normal, això? Mireia, és normal?
5: No és gens de normal.
4: Home, seria... Et respondria una de les preguntes que tinc jo, que és el dia que no sigui Joan García, qui jugarà? Si s'escalfa Stensner...
3: No, al laboratori no heu detectat cap problema de Joan García, ni cap acció... Bé, hi ha un cop de cap de Maguet als últims minuts, que ell fa un comportament molt normal a la porteria. Un xut creuat, un cop de cap creuat, el recordeu? Que ell el defensa amb molta normalitat. No he percebut cap problema físic, però vaja, l'escalfament d'Stensner fa tota la sensació que és per sortir a jugar.
4: A veure si rotarà el porter. No rotaran els jugadors de cap.
3: Flick, sempre ja saps que inventa alguna cosa, eh?
5: Sí.
4: No, en tot cas, esperem que Joan García no tingui res important.
3: Sobretot. Bé, doncs, deixa'm preguntar-te, els penals, què? Com els veus? El Bernat diu que ell, un especialista i que vagi xutant.
4: És que el Barça, per primer cop en molts anys, té un especialista. Que per mi, ni tan sols Messi era un especialista consumat. Ara tens un tio que ha fallat un penal en tota la seva carrera. I els anem alternant. En fi, és veritat que hi ha una part positiva, que és que jo crec que això ho gestiona Rafinha. I jo confio en la sabidoria de Rafinha. És a dir, si Rafinha considera que Lamine necessita tirar el penal, a mi em sembla bé que actuem sota el seu criteri, més amb 4-1. Ara, jo ho veig poc normal en un equip professional, però...
3: I li atorga ell autoritat i credibilitat a l'hora de repartir carnels, a l'hora d'engrandir la seva figura com a capità i que tothom respecti les seves decisions.
4: Però en concret amb Lamine, perquè fa la sensació, per coses que ha anat explicant Rafinha, l'altre dia explicava que l'havia vist cap cot i que se n'anava del partit, a vegades tinc la sensació que Rafinha, per de ser el nou del Barça, és el cangur de Lamine Yamal quan té mal dia. I a mi em tranquil·litza. No, vull dir que estic disposat a pagar el peatge d'uns quants penals fallats si Rafinha controla l'estat d'ànim de Lamine.
3: I sobretot si el Barça va guanyant per 4-1 en aquell moment.
4: Si l'hagués fallat amb 0-0, segurament el Bernat ara estaria baixant a la gespa demanant explicacions i jo no estaria tan tranquil.
3: Sí, i al minut 45. Bé, doncs aviam què passa a la segona part. Continua plovent molt. Veiem Stensner escalfant-se, per tant veurem el polonès i veurem si l'equip sota la pluja pot mantenir aquest ritme o si es firma una treva entre el Barça i el Racing tal com està el partit. Gràcies, Jordi.
4: Fins ara.
6: Els partits del Barça sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
7: Ei, perdona, una estrella.
8: Ei, una estrella.
7: Perdona, una estrella.
8: Una estrella.
7: Què? Un crit valent.
8: Vinga, tots units fent força.
9: Una estrella!
10: De seguida.
11: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
12: Les notícies.
13: La Teresa Sales ens porta a l'última hora sobre les afectacions per les pluges intenses. Bona nit, Teresa.
14: Bona nit, doncs estem molt pendents d'aquestes pluges. Protecció Civil ha enviat un SOS alert per temps violent al Barcelonès i al Maresme, avisa del risc d'inundacions sobtades i demana extremar molt les precaucions per mobilitat. Una mobilitat que a hores d'ara és complicada. Clàudia Serra, equip viari.
9: Sí, actualitzem la situació. Pel que fa a la B20 Santa Coloma, ja s'ha reobert en sentit Mataró, però atenció, encara està tallada en sentit Barcelona. Pel que fa a la Ronda de Dalt, es manté tallada a l'alçada de Canyelles en sentit Besòs, però ja està oberta en sentit Llobregat. Hi ha afectacions també al transport públic, sobretot a Rodalies. A la R4 no hi ha trens entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació.
14: Més afectacions a banda de tot això també n'hi ha hagut a l'Hospital Vall d'Hebron per inundacions, segons ha confirmat el Catalunya Nit Sergio Delgado, que és subdirector de Protecció Civil. Els bombers han rebut més de 120 avisos per les tempestes, la majoria per incidències al Barcelonès, per inundacions o filtracions d'aigua. El 112 ha rebut més de 600 trucades. I a tot això encara hi afegim que a València s'ha enviat un SLR per risc d'inundacions i es demana a la població que s'allunyi dels barrancs.
13: Gràcies, Teresa.
14: Adéu-siau, bona nit.
2: Els titulars.
10: Avui es juga la primera jornada d'Europa League i ha participat un equip de la Lliga.
13: I ha perdut Omonia 1, Celta 0.
10: I ara mateix 7 partits més en joc.
13: Destaquem el Milan 0, Benfica 2, al minut 28 de la segona part.
10: I en handbol, derrota del Granollers a la Lliga Femenina.
13: Granollers 16, Morvedre 22, partit de la tercera jornada, i amb aquest resultat el Granollers és 11 amb 11 punts. Ai, amb 2 punts.
6: A Catalunya Ràdio, la TDT.
15: Vols motivar, fidelitzar l'equip i millorar l'absentisme laboral de la teva empresa? Amb les assegurances de salut per empreses d'MGC Mútua, cuides el benestar dels treballadors i la salut de l'empresa. Informa't a mgc.es. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
3: Recordem que el dia que el Barça guanya per 4-1 el Racing és el dia que hem fet servir per commemorar aquell 5 de setembre del 76, aquell Barça-Les Palmes, aleshores 4-0, i ho hem fet amb una prèvia conjunta entre Catalunya Ràdio i Ser Catalunya, entre els equips de la TET i del Que t'hi jugues, fins un quart de 10. Ara mateix, Laia Tudel, tota la gent que defensa aquest aniversari, que celebra aquest aniversari, és a la Llotja.
16: Sí, és a la Llotja, perquè aviat ara es produirà un acte més protocolari de fotografia oficial entre el Barça i les direccions de 3CAT, de Catalunya Ràdio i de Ràdio Barcelona. Aprofitem abans que es faci aquesta fotografia per parlar amb la presidenta de 3CAT, amb la Rosa Romà, perquè ens parli d'aquest acte tan especial com és la celebració de 50 anys de futbol en català, una fita importantíssima per Catalunya i pels mitjans públics catalans també.
17: És una fita importantíssima perquè justament va marcar un abans i un després al país i l'ús social de la llengua catalana. El futbol, va ser a través del futbol el que ens vam adonar que podíem tenir la capacitat de crear uns mitjans públics amb la potència que té TV3 i Catalunya Ràdio, i per tant que la ràdio fes partits, que retransmetés els partits en llengua catalana i que generés l'espectacle i que a més hi posés tot el vocabulari que gràcies al Puyol també ens hem acostumat a sentir quan escoltem, quan veiem els partits de futbol, jo crec que ha sigut molt important i a més marca el present i el futur també del que vindrà, no? És aquesta valentia d'atrevir-nos a fer coses diferents i a ser capaços de proporcionar a la ciutadania el que ha de ser un dret i ha de ser la normalitat precisament, no? Poder tenir tots els continguts, consumir-los i gaudir-los en llengua catalana.
16: I al costat tenim el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, que evidentment té experiència amb això de les transmissions perquè ha estat a la TDP, Centre de Dades.
3: I a la TDT també, com a vicepresident.
16: També. Sí, és veritat. Diu sí.
18: Sí. Com a vicepresident, ara
3: correcte.
18: Com a president no.
16: Ara com a president no li toca, però sí que parla com a director de Catalunya Ràdio per valorar també aquest acte tan innovador que hem fet a la prèvia i de col·laboració entre Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona.
18: És que ara ho destacava precisament la gent del Barça i la gent de la Fundació La Caixa i el govern. És que en un món com el que vivim, que dues emissores històriques com Ràdio Barcelona, on va començar el Puyol, i ara Catalunya Ràdio i tot l'univers 3CAT, ens unim un dia per retre homenatge a tot el camí que va començar fa 50 anys, fer-ho al camp del Barça, fer una fotografia com la que farem ara, on hi ha tots aquests agents, crec que és un missatge molt potent de país i del qual ens n'hem de vergonyir, ens n'hem de sentir orgullosos, i no vergonyir-nos, sense cap mena de complexes.
16: Doncs els deixem a tots els que puguin acabar de fer.
3: Laia, agraeix la presidenta i el director el regal que ens han fet per poder viure aquesta experiència que està també molt gratificant professionalment, eh?
16: Doncs ara, com que no us escolten, ara els trasllado aquest missatge d'agraïment per part de la TDT.
3: Hi és per aquí?
16: El Xavi Campos també hi és.
4: Sí,
16: sí, que és que el trobem a faltar, el trobem, sí, a faltar a la TT, però Xavi Campos, que sempre veu els partits des de l'estudi, veure'ls en directe des del Camp Nou, què és el que més t'ha sorprès?
19: La velocitat, el frenesí, em sembla un ritme frenètic, t'he preguntat, bastial. Sempre juguen així? Perquè la tele no... Jo no percebeixo aquest nivell d'energia, de velocitat i de qualitat que he vist avui a la primera part.
16: Sí, sí, el primer que m'ha dit, diu, però això és així tota la temporada? Dic, home, sí, juguen bastant així aquesta velocitat, doncs això és el que...
4: Digue-li que vagi amb compte amb el retorn, que plou, que no pateixi, que quan arribi a la ràdio s'incorpori...
16: Sí, és que ara està plovent
4: que
16: molt, Campos, eh? que vigilis amb el, tornant a la ràdio, et saludarem al tercer temps, però vigila, eh?
19: Anirem amb compte, sí, sí.
16: Molt bé.
4: Gràcies, Laia.
16: Adé.
4: Doncs aquí, pendents d'assistents de Joan Garcia, Mireia, què en sabem?
20: Es farà el canvi, ja està a punt el porter polonès, entrarà Stensny en el lloc de Joan Garcia.
10: Joan Garcia, l'última jugada de la primera part, va buscar una pilota i patina perquè el terra està mullat. Ja quan va més enllà de la gespa, el terra està mullat i ell patina. No sembla res fora de mida, perquè just s'acaba la primera meitat i ell torna caminant i trotant, però sí que comparteix alguna impressió amb Gerard Martín, i després de traslladar-li el que fos, se'n va ràpid cap al vestidor. I és el primer que arriba al vestuari corrent quan la resta torna caminant, ho hem vist amb l'escàner de la tele.
4: Però no pots detectar en la patinada quina zona queda afectada.
21: Alguna cama.
10: Exacte. Segurament la cama de suport. Sí. Ara et repasso quina és.
4: Val.
10: Però...
4: Però què té, una torsió?
10: No.
4: Deu ser una cosa muscular?
21: Una estrabadeta, sí.
10: Exacte. És com quan perds el control del cos, diguem-ne.
4: Sí, sí.
10: I hi ha una part
4: que se t'obre una cama.
10: Exacte.
4: Bé, doncs veurem. La Mireia
16: estarem pendents, i tant.
4: Digues, Carles.
21: No, dic que em sap greu. No és una cosa, òbviament, tan transcendent com la petita lesió que pugui tenir Joan Garcia, però Cancelo li hem de donar només un gol.
4: Ah?
21: La segona rematada anava fora i nosaltres hem revisat ara la jugada, li donaríem el gol en pròpia porteria de Villalibre. I em sembla que altres la Lliga també sembla entre Catagufea i per tant podríem donar-li només un gol a Cancelo.
4: Ara ho comentem perquè tot és a punt per la segona part.
22: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
23: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
4: Segona part del partit en marxa en directe de la TDT de Catalunya, Ràdio Barça 4, Racing 1. Amb substitució a la porteria ha marxat Joan Garcia, ha entrat Wojtek Stensny i no ha entrat, per exemple, Livakovic.
20: Exacte, que és l'altre porter que ha fitxat ara el Barça, Livakovic, dorsal 25, que és a la banqueta.
10: Li balla el peu esquerre,
4: eh? Per tant, podria ser algun problema muscular a la cama esquerra. Bé, la Mireia n'estarà al cas, ara ataca el Barça.
24: Amb Lamine Yamal, a l'eix de l'atac, continua encara amb la pilota als peus, continua fent una bicicleta, encara Lamine Yamal se'n va de dos rivals.
4: Té ganes de gol, té ganes de jugada de museu, al penal...
24: Té ganes de redempció.
4: Sí, ha quedat en una pessigada. Marc, recorda'm aleshores, el xut de Cancelo, vols dir que anava desviat, eh?
10: Sí, jo he comentat que semblava que fregava en un jugador del Racing, però revisant, sí, és veritat que la pilota anava fora i és Villalibre amb l'espatlla qui l'acaba enviant.
4: Ostres, doncs mira que el xut és de lluny, vull dir que perquè la veieu que anava desviada ja en els primers metres de trajectòria, és que hauria anar prou desviada.
10: Sí, bueno, és que Villalibre està com molt fora del que seria la porteria, llavors, clar, si toca amb ell vol dir que anava molt fora.
4: I això enverina la trajectòria...
10: I fa que entri gairebé fregant el pal.
4: Val,
10: i
21: aquest és el segon, eh?
4: Sí, i li dona velocitat o no?
10: No, jo crec que la velocitat i la potència és la que és simplement la direcció.
21: Li dona col·locació, no? Sí.
4: Ja, o sigui, que l'ajusta més, eh?
21: Sí, l'ajusta més. La cara Cancelo ja és com una mica de broma.
4: La sorpresa, no?
24: Ataca el Barça, rep la pilota de Yemi, costat esquerre. Prèviament hi havia hagut una trompada a Rafinha que l'àrbitre no és que no hagi volgut assenyalar, sinó que ha donat llei de l'avantatge. i s'ha pogut recuperar afortunadament el capità del Barça, el golejador Rafinha. Avui n'ha fet dos, un de penal i un de jugada. Ara Rafinha fa l'acció individual, és a l'interior de l'àrea, a punt de caure a terra, s'endeu i a l'empilot amb petes i rodolons, però finalment la defensa ha aconseguit endur-se-la. I ara qui ha rebut una trompada ha estat Christensen, una falta reconeguda pel jugador, pel davanter del Racing, Arana.
20: Christensen, que queda estès sobre la gespa, es posa les mans a la cara, ara ajuda a alçar-lo.
10: Està de mal colze.
24: Ja s'ha recuperat Christensen, posa en joc la pilota al Barça en curt, obre la pilota Rafinha cap a Lamine Yamal, Lamine se l'endú amb un rebot, pilota a la banda dreta, és corna. Sí, corna favorable al Barça.
21: El desè, 9 més 1.
24: Els jugadors del Racing no hi estan d'acord. Però si no ho fos, el Bar ho hauria hagut de corregir molt ràpid. Centrada de Pedri, cop de cap de Dejemi, la pilota surt molt elevada per damunt la porteria de Julen Aguirre-Zabala. Aquest Aguirre-Zabala no va voltar.
10: És el de l'Atlètic i del València, no?
19: L'any passat estava cedit al València.
20: Sí.
24: I abans del València...
20: No, Atlètic.
24: Atlètic.
19: On neix.
24: Sí, perquè després hi ha aquell...
19: L'Atlètic com a suplent d'Unai Simón.
24: Perquè exacte. Després hi ha aquell altre porter basc, Kepa, que es diu Kepa...
10: Aguirre-Zabala.
24: Igual, no? El porter Kepa no es diu...
19: No, jo crec que no és el mateix que el nom, eh?
10: Ah. Ara ho mira.
24: El del Chelsea, no?
10: Sí, sí.
19: Bé, del Chelsea. L'any passat estava l'Arsenal, no?
24: Sí. Pilota a l'espai, compta Villalibre. Villalibre amb la pilota per Agut Cancelo.
19: Molt bé, la cobertura, ara rigorós. Llest, estirant la cama i ara ataca el Barça en profunditat.
24: Amb velocitat per Adeyemi. Posa el Fórmula 1 en marxa. Continua Adeyemi. Adeyemi entra dins l'àrea, retalla. Continua Adeyemi, fa un túnel. Xuta Adeyemi fora.
19: Amb la dreta.
24: Si arriba a marcar, s'enfonsa l'estadi.
19: S'ha animat, amb el túnel. Molt bé l'acceleració, el fre. La Minya Mal l'aplaudeix i després del túnel ha volgut enroscar amb la cama dreta. Per cert, vull fer una esmena i agrair al nostre company Joan Rossinyol i a l'Albert Tom d'un lapsus que he tingut a la prèvia avui quan parlàvem del 5 de setembre del 76, on hem parlat de, per exemple, que i li he preguntat al Pere Valentí Mora i l'Asensi, que aquell dia a la Llotja hi havia el president Tarradellas, que acabava de tornar de l'exili i que havia proclamat pocs dies abans allò dels ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. I no era aquell any, era un Barça a les Palmes.
24: Compte la rematada de l'Anna fora.
19: Era un Barça a les Palmes de l'any següent, de l'any 77, no de l'any 76. Per tant, fer l'esmena i posar les coses de la memòria al seu lloc, perquè recordàvem el president Tarradellas era el llaminer vincular amb els 50 anys de transmissions de futbol en català, però no, una cosa va ser el 76 i una altra cosa el 77. I cada cop que veien les Palmes aquí, l'1 d'octubre del 2017, també era...
24: Lamine, pilota al pal, rebot i corna. Doncs, feta l'esmena...
19: Queda tancada l'esmena, dic, per posar les coses al lloc.
24: El que és important és que l'any 77, amb Tarradellas, també hi havia Puyol fent la transmissió.
19: Correcte.
24: Això és realment important.
19: Però una era l'any 0 i l'altra l'any 1.
24: Lamine Yamal ha enviat una pilota al pal, ha picat ràpidament el corna al Barça, se la torna a endur Lamine Yamal, la trepitja, aguanta la pilota, la balla, continua Lamine Yamal, a peu parat, fent un intent de sotaneta, la pilota rebota les cames, un jugador del Racing, i Carles torna a ser corna.
21: Doncs serà el 12è més 3.
19: I Lamine Yamal, després del penal, al pal, O sigui, no... Avui està en deute amb el gol.
20: Sí, no s'ho podia creure, somreia amb aquell somriure nerviós i Flick l'esperonava des de l'àrea tècnica.
24: Picarà corna al Barça, el pica Dani Olmo, el primer pal, intenta pentinar-la de Yemi, se li avança Manu Hernando i envia la pilota corna novament.
21: Doncs el 13.
19: Intimida Rodri al primer pal, O sigui, el Racing que defensa en zona i s'infiltra Rodri amb la seva 1,90 m llarg o curt i es planta, guanya la primera acció i dona continuïtat a la jugada ara en curt.
24: Fa la centrada Dani Olmo, queda curta, morta, la llunya i Villalibre, que gairebé li fum una sorpresa desagradable al seu porter, però la pilota acaba novament a corna.
21: El 14. 9 més 3.
17: Mare meva.
24: Avui estem fent treballar més del que toca, Carles.
21: Però ja no tenim tomar.
3: Sí, sí, el tema de les mates...
17: 9 més 3 sembles jo, Carles.
21: Sí, sí. No, com tu no, eh?
3: O sigui, el Barça n'ha picat 5 a 7 minuts a la segona.
24: I l'altre Daniel amb el segon pal intenta la rematada de Christensen, que s'ha endut un cop al cap, com també se l'ha endut el jugador del Racing.
3: Hi ha hagut falta.
24: Topada de cap en cap. Sí. Cap en cap.
17: Carles, sí, era Aaron.
3: 5 corners en 7 minuts, ja.
21: Sí, sí, sí, i no a la primera.
3: Mora meva. 5 corners en 7 minuts és difícil, eh?
24: Sí, sí, és molt difícil. És gairebé un corna cada minut.
17: Per cert, avui... el porter Kepa no porta el mateix cognom, és Arrizabalaga.
24: Bueno, s'assembla bastant.
3: Arrizabalaga contra Agirrezabala. Ah,
17: molt correcte. S'assemblen.
24: Sí, sí.
3: I és el Arsenal encara?
17: Ara, sí, sí.
3: És a l'Arsenal, eh? Com la temporada passada. Marc, avui farem rècord de corners, no?
0: Doncs fa tota la pinta.
3: D'aquesta temporada segur,
0: no, d'aquesta temporada segur.
3: Del Barça del Flick ja pots començar a remoure els arxius.
0: També del Barça, des de que ho contem, no va haver-hi 18 un partit contra Granada de Copa.
3: O sigui, l'objectiu és 18 per rècord de l'etapa TDT, eh?
0: Sí.
24: I de Flick ja és rècord avui, dieu?
0: Home, segur, però sí. M'asseguraré.
24: Lamine Yamal retalla al mig del camp, l'envia cap a la banda esquerra, la rep Cancelo, Cancelo a l'interior de l'àrea, provarà el xut, finalment fa una assistència, no se'n surt, a punt de perdre la pilota, tot així la manté, la deixa bé cap enrere perquè la recuperi i torni a regenerar la jugada. Pedri, que envia la pilota a l'interior de l'àrea, salta Rafinha, la pentina mínimament, però no hi arriba. Li demana perdó Rafinha a Eric, perquè potser Eric estava en disposició de rematar-la millor, però en tot cas ni l'un ni l'altre l'han acabat tocant i finalment serà de servei de porteria.
17: Avui l'assistència és de 50.568.
3: Espera, que ha marxat la llum.
17: Sí, hi ha hagut un moment que ha marxat un moment la llum, però res. Una interrupció molt breu.
3: I ha tornat, eh?
20: És la segona vegada que passa mentre fèieu la prèvia juntament amb Ràdio Barcelona, també ha passat.
3: Sí, que és habitual, eh?
20: És la segona vegada, la primera del partit.
3: Un partit, perdona, Bernat, a 2:15 de la nit, si tenim un problema de llum i això s'allarga, sortirem d'aquí avui. No vull ni pensar-ho.
17: A veure, ara torna... Segueix plovent, vaja, amb intensitat i segurament alguna cosa té a veure totes les pluges que hi ha ara mateix aquí al voltant del Camp Nou.
24: Mira que havíem tingut sort els dies de partit des que hem tornat al Camp Nou, amb la pluja, que no havia plogut mai, i ara...
3: Dos dimecres de setembre.
24: Sí, sí. La pilota la juga Maquet, l'autor del gol del Racing, a l'interior de l'àrea, se la treu de sobre com pot, l'envia directament fora... Serà servei de banda, out favorable al Barça. Adeyemi s'encarrega ell mateix a fer l'out. Apareixia per allà Cancelo, però Adeyemi, a diferència del que acostumen a fer la majoria de davanters, que és deixar que sigui el lateral que faci l'out, no, no. L'ha posat ella en marxa, en joc. Gairebé 10 de la segona, 4-1, guanya el Barça. I en aquests 10 minuts, més enllà de veure uns quants corners... Potser ha afluixat una mica, no?
3: Ha afluixat una marxa, però és veritat que manté la concentració de jugar a camp rival de pressionar dalt.
24: Eric, des de la banda dreta, fa la centrada, no hi arriba. Pedri allunya la pilota de defensa, la recupera Lamine Yamal. Lamine aguanta, fa la volta sobre si mateix, continua encara Lamine Yamal, posa el cos per evitar que li prenguin la pilota, la cedeix cap a Cancelo, semblava que volia tornar a xutar, la juga cap a Adeyemi. Adeyemi fora de l'àrea, espera l'arribada de Cancelo, li fa la passada, Cancelo se l'haurà de preparar, centra amb la cama esquerra, fa el refús de defensa del Racing, apareix molt ràpid a Adeyemi.
3: Molt bé, el Barça, les segones
24: jugades. Prenent la pilota, la torre tenia Adeyemi, l'interior de l'àrea, s'ho està passant bé avui l'alemany, assistència cap a Ol, molt, molt interior de l'àrea, no pot retallar davant de Pedro Felipe, que li pren la pilota. Recupera el Racing. Se l'endú el central brasiler en l'aventura. Que apareix bé. Eric García.
3: Primer Christensen, que l'ha aguantat a la transició, ha contemporitzat i ha arribat Eric per darrere. El Barça continua pressionant. Increïble que amb 4-1 a la segona part mantingui aquesta intensitat, aquest ritme que deia el Campos. És un equip ja preparat per jugar a futbol així.
24: La pilota la juga el Racing al seu camp i intenta construir acció des de la banda dreta amb Sergio Canales, l'envia cap al mig, ha baixat Íñigo, toca enrere cap a Manu Hernando, aquest amb Maguet. Maguet obre la banda esquerra per Aaron. Aaron Martínez al lateral esquerre, la trepitja, l'aguanta davant de Rafinha i també d'Eric García, combina amb Maguet, Maguet amb Sergio Canales, Canales amb Maguet, talla molt bé Christensen, una passada perillosa, atenció que se la podia endur Lamine, llàstima.
3: Ha perdut el control, l'havia activat molt ràpid Pedri, molt bé Christensen, molt atent a la passada interior, molt concentrat, de seguida pilota Pedri i Lamine Yamal que iniciava la desmarcada, hi ha un jugador del Racing que no podrà continuar, fa la sensació.
20: No, perquè s'ha deixat caure sobre la mitja lluna.
24: Té un problema muscular.
20: Em sembla que és Pedro Felipe, el jugador del Racing que ha vist una targeta groga a la primera meitat. S'ha deixat caure ell mateix, ara parla amb l'àrbitre. També hi ha per allà Rafinha.
24: Sí, sí, és el central brasiler.
20: Ara l'alcen, surten les assistències mèdiques del Racing... Veurem si pot.
24: És curiós perquè fa un moment ha fet una aventura, ha agafat la pilota, se l'ha acabat apareixent gairebé a la zona de l'extrema esquerra.
21: Aquí és on s'ha fet mal.
24: Sí, oi?
21: Sí. Es toca la cuixa dreta per la part del darrere.
3: Vols dir que a l'excursió li ha passat factura, sí.
24: Doncs es preparen canvis al Barça. També.
20: Entraran Bernal i Gavi, que fa estona que s'escalfaven.
24: Gavi és aquest que porta el cabell que ja no és rosa, no?
20: Exacte, era rosa, però ja se li ha tret el rosa.
24: No, veia un jugador del Barça i dic, qui és aquest?
1: Perquè, sí.
24: Però perquè també va...
1: És a dir, també era una aposta, cabell rosa.
24: Però ara el porta de colorat, és a dir...
1: Clar, de colorat, va sí. Posar el tint rosa a sobre, ha marxat el tint, sí. I ara que li queda aquest color groc.
3: I hi haurà descans, doncs, per Rodri. Pedri fa pinta.
24: I a canvi és el Racing abans.
20: Sí, mira, primer, d'entrada marxen els dos davanters, marxa Arana i marxa Asier Villalibre. Se n'està preparant també un tercer. Marxarà el dorsal 22, clar, Pedro Felipe, el central que hem dit que tenia problemes. Entraran el dorsal 10, Íñigo Vicente, dorsal 19, Iker Luque, i dorsal 21, Zaviri.
24: El marroquí.
20: Sí.
5: Golejador.
3: Sí, passa a jugar amb un dibuix més propi de José Alberto, amb més jugadors de mig camp que d'atac. Ara un equip divertit, aquest sí, i un equip perillós, un equip amb verticalitat. Iker Luque és molt ràpid a la banda dreta, Íñigo Vicente és el mag a la banda esquerra, talent, desequilibri, pensa ràpid, combinatiu, Zaviri, el davanter golejador, en punta.
5: 5 gols.
3: Ara una entrada dura de Adeyemi a
20: que
3: Canales.
20: Veu la groga?
3: Sí, sí, fora de context. Es queden amb l'eix de la defensa, Facu González i qui és l'altre? Manu Hernando, no?
24: El que era el lateral dret i qui s'ha col·locat, doncs, de carriler, Iker Luque.
3: Perquè si estan jugant amb 4 ara.
24: Ja. Yeah.
20: Mira,
3: sí,
20: mentre...
3: sí, Iker Luque lateral dret, potser. Ara t'ho refaig.
5: Ara ja mi amb Canales havia enganxat la jugada anterior.
24: Juga la pilota Manu Hernando. L'envia cap a la posició del porter, allunya, salta Zaviri, intentarà arribar-hi Iker Luque, cau a terra un jugador del Barça que s'ha fet mal. Primera intervenció de Zaviri i groc al canto.
20: El jugador que ha quedat estès a terra és Gerard Martín, que es queixa d'un cop a la cara. Recordem que l'altre dia Gerard Martín ja va marxar amb sang al nas.
3: Ara s'estan ordenant encara perquè Prat és el quart defensa, però parla amb Manu Hernando perquè és possible que es quedi com a parella de Facu González. Manu Hernando, Prat i Facu González i Aaron Martín. És la línia de 4 amb Maguet, Canales, i ara continuo perquè els canvis del Barça abans.
20: Aplaudiments pels dos que marxen. Marxa Rodri, marxa Pedri. Entren Gavi amb el dorsal 6 i entra Marc Bernal amb el dorsal 22.
3: Canvis cantats. De Gavi que farà la segona alçada i Marc Bernal la primera. Deia que el Racing i Iker Luque serà una banda. Íñigo Vicente l'altra. Bé, mantenen la línia 5, Bernat. Mantenen la línia 5 i Iker Luque que carrilera.
24: Pilota que rep al mig del camp Dani Olmo, l'envia amb una puntada massa llarga, no hi arribarà mai de la vida Rafinha. L'avantatge és pel porter i a tot això l'àrbitre atura el joc perquè hi ha hagut una caiguda de Dani Olmo, pot ser?
20: Sí, amb Canales.
24: Que s'han abraçat, a més, de forma molt afectuosa. Ha topat, no? O Canales hi ha fet falta a Olmo.
5: Després de fer la passada a Olmo, Canales arriba tard i topa amb ell.
24: Té la pilota Gavi. Gavi,
3: els dos davanters ara seran Íñigo Vicente i Saviri, on jugaven Villalibre abans i Arana. Al mig camp de tres, Canales dreta, Maguet mig centre i l'altre Íñigo a la banda esquerra, i ara els tres centrals són Manu Hernando, Prat i Facu González, carriler dret Iker Luque, carriler esquerre Aaron Martín.
24: Juga la pilota al Barça, que guanya per 4-1. Pilota d'Eric cap a Lamine. Lamine amb toc d'esperó per Dani Olmo. Penja la pilota, l'esperava Adeyemi. Posa el cap un defensa del Racing i envia la pilota a corna. Un més.
7: El 15è, 9 més 6.
3: Busquem el rècord ja,
24: eh? Hem de fer-ne 19, eh?
7: Sí.
24: Pilota per Cancelo, penja la pilota, li queda curta, refusa la defensa del Racing. La pilota morta al mig del camp, la rebrà Dani Olmo.
16: A la Llotja hi ha un jugador, exjugador del Barça, molt estimat també per l'afició, Pedro. Home!
24: Ha vingut Pedro?
16: Sí.
24: Però que no té equip, ja. Va jugar a la Lazio l'última seva etapa com a futbolista.
16: No va anunciar que...
24: Que retirava.
16: Que penjava les botes, no sé.
7: No té equip.
24: La té Adeyemi, Adeyemi l'envia per Gavi, Gavi s'esmunya al costat esquerre, Gavi fa l'assistència cap a la frontal, la rep Lamine i a l'engalta Lamine, la pilota cau a peus d'Adeyemi, aguanta encara l'alemany, queda sense angle, no podrà xutar, ha de continuar la jugada, l'envia cap a fora, rebota les cames d'un jugador del Racing i a falta de gols, bons són corners.
7: Doncs el 16, 9 més 7.
3: Ai, doncs ja estem apropant i encara queda molt
24: està
3: partit.
24: Està clar quin és l'objectiu ja, eh?
3: Sempre per això has de tenir un pla, Bernat, un pla. Per exemple, la jubilació. Així que entre partit i partit comença a preparar-la amb Generació Més, el programa de CaixaBank, on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació. Informa't a CaixaBank.cat, pica el corna, Rafinha.
24: Pilota en corna molt tancat, se'n va directament a fora.
16: Un altre?
24: No, la pilota s'ha sortit directament fora. És que
3: has fet una pausa dramàtica.
24: M'estaven enviant un missatge respecte a Pedro, però és que no he entès si es pot dir o no es pot dir. Com que no ho sé, no ho diré.
3: Molt bé.
16: Era molt, és bastant exclusiva,
3: no? Vol dir que ja ens ho diràs.
24: No, és una cosa que ha de passar d'aquí en breu. Un anunci que s'ha de fer.
3: D'aquí en breu sabrem l'equip de Pedro, vols dir.
24: Correcte.
16: El que sí que podem dir és que amb la victòria d'avui el Barça sí que aconsegueix un rècord, que és aconseguir aquest 7-7 en aquest inici de temporada per primera vegada a la història.
3: A la història, eh?
16: Sí, mai havia aconseguit aquest... Mai, aquest 7-7, mai.
3: Ostres.
7: Tampoc són tants, no set, com perquè sigui primer cop, realment.
16: No, però, clar, vas revisar...
24: Però què és això? Quina broma de porter. Ha marcat el Racing amb una acció ridícula de Stenzel.
3: És la primera pilota que
24: mare
3: toca?
24: Mare meva, per favor. Bé, en fi, no passa res. Vinga, anem a...
3: La segona pilota.
24: Contents, Laia, contents, que guanyem.
3: La pilota...
24: Vinga, anem fallant banals i anem fent el tonto.
3: Passada enrere per Stenzel, que té una creuada de cables, es paralitza, van a la pressió, va a Slavini, no, la pressió?
7: Sí.
3: No dona la pilota en lloc, la vol protegir, com un jugador que és a la cantonada protegint la pilota, i clar, Zaviri posa el peu, li pren i fa el gol.
7: Se li queda molt a sota i reacciona molt tard, la trepitja.
3: Sobretot es paralitza mentalment.
7: T'explico el que passa, Bernat.
24: Sí, però...
7: Se li queda a sota, intenta reaccionar i no ho fa.
24: Perdona, que ataca el Barça, que són 3-0. Continua atacant el Barça, la té de Dani Olmo, l'interior de l'aire, la cedeix enrere i arriba a Adeyemi, se la prepara, cau a terra, penal.
3: El tercer.
24: Penal, que el xuti Stenzel. Vinga, i així riem tots. Vinga, riem.
16: A veure.
24: Sort que anem guanyant.
16: Sí, sort que això és 4-2. Anem 4-2.
24: Que tribunero, oi, Laura, que soc?
16: Sí.
8: Mira, Bernat,
16: quan s'acabi de picar el corna, et donaré una bona notícia.
24: Molt bé. Bé, en tot cas...
3: El corna vols dir el penal.
16: Exacte, el penal, caram.
24: Posem les coses a lloc. Ha marcat el segon el Racing.
3: Sí, que no hem valorat prou
24: aprofitar
3: la bestialitat del gol, és a dir, l'escena, i el moment que estem veient que la pilota entra i aplaudeix com dient, va, no ha passat res, continuem jugant, per no entrar, diríem, en una escena de tristesa i de frustració. Ara és el cercle del terreny de joc, mirant-s'ho, i Rafinha, li donarà algú o no?
24: No.
3: parla amb Cancelo, amb no. Adeyemi, diu, no, me'l quedo,
17: no, diu, ja està, diu, aquest ja
21: xuto jo. Adeyemi li ha demanat.
8: Sí, sí, Adeyemi li ha demanat.
3: Home, Adeyemi veu que aquí, si demanes tu,
21: no, que no dia
3: et cau algun regal.
8: No, no, baixa tu, Laia.
17: Ja pot... Doncs mira, escolta, si l'ha fallat l'amic,
3: jo també. Escolta, un partit amb 16 corners, 3 penals,
8: sí, sí.
3: 6 gols, o sigui, és absolutament boig.
24: Atenció al penal, el picarà Rafinha, guanya el Barça 4-2. Rafinha, com és habitual, amb poca embranzida, sota pals Aguirre Zabala, opció pel 5-2. Rafinha, cap a la pilota, a poc a poc, xuta Rafinha, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de llança penals oficial del Barça. Marca un altre gol, Rafinha, que ja n'ha fet 3 avui. Hat-trick pel brasiler, hat-trick pel 9-9 del Barça, un davanter centre que no ens l'esperàvem i que s'infla a fer gols a cabassos. Transforma, marca el penal, 22 de la segona meitat, ha tornat a marcar Rafinha, que n'ha fet 3, Barça 5, Racing 2.
3: S'ha posat seriós Rafinha després de l'accident de Stensne, del penal fallat per la Minya Mal, amb 4-2 al marcador en un partit que és un monòleg del Barça, i ha dit, no, no, aquest no el concedeixo, me'l quedo jo i el pico igual. Fort, a la dreta, ben picat, ben tens, Aguirre Zabala pensa que li canviarà el penal i torna a estirar-se a la seva dreta i Rafinha fa el hat-trick, no? Hat-trick, sí, sí. Avui per Rafinha, 3 de Rafinha, un de Cancelo, un de Villalibre en pròpia porta i més avisos, eh? Sí. Al mòbil.
17: Que arriben, sí, més avisos de... És alert, avís de protecció civil. I ara per risc d'inundacions sobtades, extremeu precaucions amb la mobilitat. Pluges torrencials fins la 1 de la matinada a la vostra zona. Posa.
3: Hat-trick de Rafinha amb comiat.
20: I ovació. Aplaudiments, camp nou dempeus.
8: Que bé.
20: Marxa el trigolejador de la nit, marxa el capità, marxa Rafinha, que s'abraça amb Hansi Flick, entra Gabriel Jesús.
3: I entra l'home del caos, el que genera caos, com li deia Jordi Costa ahir al Tot, sí, Costa, sí. Gabriel Jesús, eh?
17: Tinc ganes de veure aquest caos que genera Gabriel Jesús, a veure.
24: I es repeteix Operació Braçalet, Mireia.
20: Sí, però avui hi ha Eric García.
24: Doncs de moment el porta la Minya Mal. Pilota en lluita de Cancelo, que li fa una falta, una entrada força dura a Iker Luque i li costa la targeta groga.
3: El Barça ha fet 5 gols, podria haver-ne fet més, però els dos gols que ha rebut són una mica un acudit, eh? Perquè el primer era falta de contundència, el segon no es pot ni qualificar, no en veurem mai més cap altre així.
24: El primer és de l'Eugenio i el segon, que és el dolent, és el de...
3: D'aquí, aviam, ara aquí m'aixuquem, ara. Arevalo,
24: Arevalo.
17: Quins referents.
24: Eugenio, respecte.
17: Arevalo, Arevalo.
24: Ah, sí, sí. 24 de la segona, fa la centrada de la falta al Racing, intenta treure-la Dani Olmo, ha entrat Gabriel Jesús, ha substituït el trigolejador de la nit, Rafinha.
17: L'últim hat-trick de Rafinha va ser en el Barça 5-Sevilla 2 de la temporada passada, també va marcar 2 gols de penal, quart hat-trick avui a la seva carrera.
24: Pilota per Savini a l'interior de l'àrea, a punt de caure a terra, s'aixeca, l'àrbitre diu que no ha passat res, la juga Stensner.
3: Què és més estrany? 3 penals, 7 gols al 69, 16 corners...
17: L'alfallada a la rada d'Estensne.
3: Exacte.
17: 100%. Això ja va, costa de veure.
20: La bona notícia pel Bernat, va.
24: Digues.
20: Joan García s'ha torçat una mica aquest turmell esquerre, estava una mica dolorit, però que en principi res més.
24: No té res, eh?
20: No s'ha de patir
24: bé,
20: per res.
24: Bona notícia pel barcelonista en general.
3: Bé, les jerarquies queda clar que Flick no les altera ni amb l'arribada de Livakovic.
17: Potser el que ha passat avui fa que, no, que Livakovic guanyi més punts.
20: Sense fer res Livakovic, eh?
3: Carles, tu pots explicar el que ha passat en el cap d'Stensne en aquella acció, no?
9: No, jo crec que és el seu cap normal. O sigui, té que aquella patxorra que no li ha fet posar en cap moment nerviós perquè dona impressió que vol trepitjar-la. No es considera.
3: La vol trepitjar, després la vol protegir, sí, a l'àrea petita, no? Heu d'enviar-la a córner, no sé, o rebentar-la.
9: És el posat mateix que estaria fent fotent-se un cigarro fora. O sigui, que és així, ell i el...
3: O menjant pizza mig de la rua, no? Correcte, no? Dir,
21: que l'has de comprar així. Jo crec que ell, jo crec, que ell es considera un exporter, però que...
3: Jo crec que avui Flick, quan li ha dit el descans, et toca sortir escalfant.
24: Compte, té la veu de la Miniamal, la Miniamal retalla, la Miniamal xuta! Per fi, per fi, per fi, per fi, per fi! Oh, anul·len el gol per fora de joc. No se n'ha donat la Miniamal, que el gol està anul·lat.
3: Avui a Lamin li passa tot. Li anul·len un gol, falla un penal, xuta el pal. No, té el dia travessat, la Miniamal. Que venia de posició incorrecta i recupera una posició correcta, Marc.
0: Bé, ve de fora de joc perquè ha fet una desmarcada on no li han passat la pilota.
3: I quan torna cap enrere, rep la pilota en fora de joc.
24: És clar, el fora de joc així... De fet, l'àrbitre ordena que es posi en joc la pilota, per tant, no hi ha... S'ha acabat la possible revisió, no hi ha dubtes, i per tant, el gol no puja al marcador. Hauria estat el primer gol de la Mina aquesta nit, el sisè del Barça.
3: Per cert, que el Barça n'ha fet 5 un altre dia, eh? O sigui, és que ja ho hem normalitzat, eh?
2: A la Lliga, 26 gols en 6 partits, més de 4 gols per partit, que és una animalada.
3: Sense davanter centre, que estem...
2: Sí, Gabriel Jesús i Rafinha, el
24: 9-9. A veure si Gabriel Jesús també ens ofereix alguna pinzellada del que de moment ja li hem vist, no?
3: Sí, jo l'he vist bons minuts.
24: Sí. Doncs respecte a això del porter, jo pensava que fitxaven a Livaković, que recordem és el porter de la selecció croata.
3: És a dir, que no és qualsevol cosa.
24: Exacte, precisament perquè no passés el que ha passat avui, que és que hagués de jugar Stenze, que com diu el Carles Domènech, és un exfutbolista. En la seva... De fet, s'havia retirat, recordem-ho, quan el va recuperar el Barça.
3: I una altra qüestió que jo destacaria és com aguanta la gespa del Camp Nou, la pluja, la quantitat d'aigua que ha caigut i que està caient. La gespa està ràpida, però sense alteracions.
2: Cap vessal, res, perfecte. El sistema d'absorció és molt bo.
11: Ara que mencioneu la pluja, Frederic Porta ens ha recordat avui un fet que va tenir lloc en un Barça Racing també del 1905.
3: Ah, m'interessa. Sempre s'hi ve del Frederic Porta.
11: Mira, molt interessant. Un Barça 2 Racing 1 de l'any 1951 en un dia de pluja, que el govern espanyol havia pujat el preu dels tramvies a Barcelona i no a Madrid, i els ciutadans van decidir protestar i no utilitzar-lo. Aquell dia jugava el Barça, plovia molt i el governador civil va enviar molts tramvies pensant que la gent els agafaria, que s'acabaria la protesta, però ningú els va agafar i tots els culers van anar a casa a peu. Això ens ho explicava avui Frederic Porta recordant aquest Barça Racing en un dia de pluja.
3: Quin any ja has dit?
11: 1951.
3: Doncs gràcies al Frederic.
24: Devien arribar tots xops, no? Els
11: sí, diu que anaven amb paraigües, però que no van decidir no aturar la protesta, aquesta vaga dels tramvies.
3: No sé si passaria el mateix ara, això.
11: Oh, s'hauria de veure.
3: Tenim, en general, una tendència més còmoda davant de la vida i dels problemes i de les reivindicacions.
24: Hi ha falta favorable al Barça, una falta perillosa. Es reuneixen al voltant de la pilota Lamine Yamal, que la picaria en cas de fer-ho ell amb l'esquerra, però també Dani Olmo, que ho faria amb la dreta. Veurem si Olmo li dona l'opció a Lamine Yamal, que recordem li va marcar un gol de falta al Feyenoord. Pica, efectivament, Lamine Yamal toca la tanca i la pilota se'n va a corna.
21: El 17è. 9.
2: Ja hi som, 8. El rècord.
24: En necessitem 19, oi, per fer el rècord absolut?
3: Queden dos per un quart d'hora, eh?
2: El rècord de Flick, del Barça?
0: No, el rècord
3: de la TDT. Dels últims 8 anys, 7 sí, anys, ja no 8. Sé quants anys té la TDT.
24: Picarà el corna Dani Olmo, la juga en curt cap a Lamine Yamal, que continua amb el braçalet de capità, la juga cap a Gavi. Gavi per Olmo, fa la centrada, intenta treure la defensa del Racing, ho aconsegueix amb el cap. Facu González l'envia fora, és out favorable al Barça.
3: Marc, jo crec que quan jo a la TDP comptava els corners durant molts anys, 18 crec, diria que probablement un dels partits on el Barça va rebre, però eren corners en contra, va ser un dia a Lió, però eren corners en contra, no valen per la nostra marca.
24: Sí, aquell dia que va guanyar el Barça 2-3 al final, oi? Sí. Cancelo l'interior de l'àrea, la penja, i tenim un nou corner, senyores i senyors.
2: Ai.
21: 9 més 9.
3: Ara empatem, eh?
0: Sí, ara empatem amb el rècord absolut de la TT.
3: Ja pot preparar l'Orgales una sintonia, pel rècord.
24: El rècord de corners. Ho celebrem tot aquí. 50 anys de futbol en català, 18 o 19 corners.
3: També podríeu buscar dies amb 3 penals.
24: La pilota de la juga, Lamine Yamal, donant feina a Torquemada al seu equip.
20: S'han emocionat, de buscar la dada.
19: Okay. No, és que treballen en silenci.
7: Estàvem buscant una altra història en silenci. Sí,
20: ara massa feina, s'està acumulant.
19: Va, que tenim del tercer temps, teniu molt de temps. Va.
24: Pilota de Christensen, la juga per Eric García. Som al 31 de la segona meitat, 5-2, guanya el Barça.
20: I notícia, perquè es podrà canvis al Barça, entrarà Balde.
19: Home, bons minuts per Balde.
20: Bé, com a mínim minuts.
19: Sí, home, els agrairà, no?
20: Sí, els necessita.
24: No ha jugat sense cap minut oficial?
20: Cap. No juga cap partit.
24: No ha debutat aquesta temporada,
20: no, eh? No ha jugat cap partit aquesta temporada. L'últim partit que va jugar va ser l'última jornada de Lliga de temporada passada a Mestalla, va ser titular.
24: Deixa la pilota Cancelo bé per l'arribada de Jesús, Gabriel Jesús, continua amb la pilota, es pensava que tenia darrere Cancelo, reclamen fora de joc els jugadors del Racing, se la torna, endú Cancelo, pilota a la banda esquerra, se'n va fins a la línia de fons, obre enrere, toca la pilota per Gabriel Jesús, amb alguna dificultat el brasiler avui, que no acaba de controlar-la, ha forçat un out.
19: I el futbol al descans mai no és el final. Ara hi haurà descans per un jugador del Barça. És el moment de preparar el canvi.
20: Aplaudiments pel lateral esquerre titular d'avui del Barça. Marxa Cancelo, que ha fet un gol i mig. S'abraça amb Balde, entre el 2-3 del Barça.
19: El que sí que necessites sempre és un pla i el pots començar a preparar avui amb Generació Més, el programa de CaixaBank, on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació. Per això una cosa és important, per tu també ho és per ells. Informa-te'n a CaixaBank.cat. El 32 de la segona part i ànims per Balde, que aplaudeix el públic.
20: Sí, sí. De forma improvisada, el públic ha començat a cridar el seu nom i ell els ha retornat amb aquests aplaudiments. Oh. El Racing Guliashvili entra en el lloc de Íñigo Sainz Mazza.
24: Doncs guanya el Barça 5-2, ha fet canvis Hansi Flick. Dels 5 gols, 4 han estat a la primera meitat i el cinquè ha arribat a la segona.
2: I 3 han estat de penal l'última vegada que el...
24: No,
2: dos. L'última vegada que el Barça va llançar 3 penals va ser el 2016 en un Barça 6, Sporting de Gijón 0.
24: Pilota per Gabriel Jesús! Gabriel Jesús, el generador de caos, el generador també de gols després de rebre una bona passada de Lamine Yamal a l'interior de l'àrea, no s'ho ha pensat i ha llançat la pilota fent impossible l'esforç del porter Guirassabala i arrodonint el marcador a marcador de tenis. 6-2, guanya el Barça. El golet d'en Jesuset, 6-2, guanya el Barça. Ha marcat Gabriel Jesús, 33 de la segona meitat.
19: El caos l'ha generat en aquesta ocasió Lamine Yamal en una diagonal, una ruptura de les línies del Racing, fent un zig-zag i posant una pilota oberta perquè Gabriel Jesús l'engalti tal com ve, amb una bona fuetada oberta al segon pal, angle superior. Gabriel Jesús no ha necessitat control, Lamine Yamal l'ha convidat, el Barça fa el 6è, el 34 de la segona part, partidats del Barça, golejada del Barça.
20: Gabriel Jesús, que ja s'havia estrenat com a golejador amb el Barça contra el Feyenoord, avui ho fa a la Lliga contra el Racing i amb la seva celebració tradicional, fent amb la mà el gest del telèfon dedicat a la seva mare.
24: La pilota la recuperarà el Barça després d'una falta que han comès sobre Lamine Yamal.
19: Que necessita el gol, Lamine Yamal, Que si no, després anem tot i assistències...
24: Clar, perquè a més estem en aquesta bogeria de la pilota d'or, que si queden pocs dies...
19: Un penal
24: si...
19: fallat, un pal, un gol anul·lat... Aviam si el pot fer... Amb el braçalet de capità que li va bé, que li dona energies el dia de la falta frontal, ara aquesta acció molt bona per dintre en passada Gabriel Jesús, que Carles fa una bona rematada,
21: Molt bona rematada. Li deixa molt bé la mina, però ell remata amb aquells clàssics de posar-la al cos.
19: Aquesta és de nou, aquesta és de nou.
24: Sí. Recuperat ara també Gabriel Jesús, que rep l'ovació del públic. jugador que ja ha marcat dos golets en les dues estonetes i poc més que ha jugat, eh?
3: Com a espí, eh?
24: Sí.
3: Que per cert, ahir va marcar, eh? El Bernat es va apropant a la seva...
24: El d'ahir s'havia de fer, s'havia de
3: però
24: fer.
3: Però suma, sí, i sí. Més últims minuts finals. Ahir Gonzalo no va marcar, per tant estem empatats.
6: En el gol de Gabriel Jesús, acció de mèrit d'Olmo, que amb l'esperó és qui activa Lamin.
24: Pilota que ens ha acabat enviant directament al mig del camp. L'avantatge ha estat per...
3: Perdona, Bernat, cada cop que participa Estens...
24: Sí, el públic fa mofa.
3: Sí, però és que ha tocat dues pilotes, una ha estat gol i ara l'ha regalat.
24: I ara regala al rival.
6: I ara a Christensen no li passa. Li hagués pogut passar i ha evitat la passada.
16: A veure, el públic se'n riu perquè anem guanyant 6-2, és el que vull dir. Si no, algun xiulet s'enduria.
24: Jo no l'entenc, aquesta situació.
3: Christensen ara ha tingut una obsessió per no jugar amb ell. Ha dit, ja ho arreglo.
16: Sí, ja no sé com, però ja la trec jo sol, la pilota d'aquí.
3: Mira que ho tinc difícil, perquè m'estan pressionant, però ja ho resolc jo. Jo crec que avui ha tingut un disgust al descans amb la pluja i tot plegat quan Flick li ha dit que fes el canvi amb aquella sensació de comoditat que té ell sempre a la banqueta.
20: Canvi per precaució de Joan Garcia per una petita torçada al turmell d'esquerra.
24: Lamine Yamal prova de enviar la veu de Badani Olmo i arriba abans el porter Julen Aguirre-Sabala i l'atrapa.
16: I bon gest del Camp Nou quan ha cridat Valdebe.
3: Sí.
16: Perquè sí, sí. És un jugador de la casa que ho ha passat malament.
3: I ho ha agraït, eh? Sí, es notava
16: que ho necessitava.
24: Mira, Valdebe precisament a punt de robar la pilota. Llàstima, no ha aconseguit endur-se-la. Pilota que juga Sergio Canales. Toca cap a la banda esquerra per Aaron Martín. Aquest més a l'esquerra encara per Íñigo Vicente. Canvia la pilota llarga per Sabiri. Correrà Stensnek. Ara salvat amb la cama i això provoca l'ovació del públic.
16: Gran aplaudiment aquí al Camp Nou.
24: Hem patit, eh? Hem patit.
3: Sí, perquè era com el joc del mocador, eh? Sí, si la tocava Íñigo Vicente, estava eliminat.

0: Vaja.
1: Ja n'has fitxat un altre, que a tard o d'hora Livakovic serà el suplent.
0: Juga la pilota el Racing, intercepta bé la passada Eric García, que l'envia cap a la Lamine Yamal davant de Paco González, intenta encarar, continua la Lamine Yamal, xuta, fora!
2: No hi ha manera.
0: Hauria estat un golaç, eh?
2: Sí.
0: Hauria estat un golaç. El que hauria significat el setè del Barça. 6-2 guanya el Barça avui, no 4, no 5, 6.
2: Però no el veig obsessionat, la Lamine Yamal. Estic content, perquè ha tingut un dia com per... Si ell es mirés només a ell, de sentir frustració, i el veig amb el braçal de capità com responsable, repartint pilotes als companys. Quan pot acabar les jugades, acabant-les amb sentit. No desesperat.
0: Té la pilota al Racing, la juga al mig del camp, Íñigo Vicente, l'envia cap a Zaviri continua amb la pilota, l'obre a la banda esquerra, intenta arribar Íñigo Vicente.
2: El Jordi al tot costa ha parlat d'un 6-4, eh?
0: Compta pilota a l'interior de l'àrea per Canales, Zaviri, atrapa Stensner.
2: I ha estat Christensen molt concentrat tota la segona part, eh? Bon partit del danès avui, perquè normalment la tensió pot baixar defensiva amb el resultat, com hem vist en els dos capítols dels gols, però en canvi ell està resolent situacions d'emergència.
0: Marc Bernal treu la pilota, la controla Valde, bona acció de Valde, que se'n va amb la pilota controlada, continua encara Valde, la cedeix cap a Adeyemi, Adeyemi entra dins l'àrea, Adeyemi pica i li xut i passada, la pilota se'n va fora.
2: L'ha refusat Aguirre Sabala o no?
0: No, jo crec que ha anat fora per, amb l'efecte, semblava, però no he entès si...
3: Sí, toca.
0: Toca, eh?
3: Sí, sí.
0: Doncs és corna, però...
2: No l'han vist.
0: I com que el VAR corregeix els corners que es concedeixen erròniament, però no els que no.
3: Que l'àrbitre fot en l'aire el rècord?
2: Sí, és veritat. Ja et fets la pregunta, saps per què l'ha fallat, no?
0: Perquè l'ha tirat amb l'esquerra. Però què creus que feia? Xutava o passava? Feia, ha mirat
2: per si passar. Jo crec que després ha volgut acabar com a la primera part, aquell xut suau per sobre, i l'ha tornat a enfocar malament.
0: Entrarà un jugador que hem sentit a parlar molt aquest estiu.
4: Jorge Salinas, el dorsal número 17, molt jove, lateral esquerre, 19 anys, marxa al dorsal número 16, Facundo González. Salinas, que el Barça va preguntar per ell, però el Racing deia que havia de pagar la clàusula d'uns 16 milions i el Barça va dir que no.
2: Salinas, que jugarà de central, no? De tercer central, recordem que ell és lateral esquerre.
4: Mira, ara hi ha Rafinha reclamant-li al quart àrbitre que el xut aquest de Adeyemi hagués hagut d'acabar en corna.
0: Pilota de Christensen, l'envia cap a Dani Olmo. Olmo per Lamine Yamal aguanta, la cedia cap a Gabriel Jesús. La torna a tenir, plou intensament ara damunt la gespa del Camp Nou. La gespa i la graderia. Lamine Yamal amb l'exterior del peu, l'enviava cap a Adeyemi. Correrà Valde, també corre el jugador del Racing. Se l'acaba enviant fora Iker Luque. Per tant, la posa en joc Valde, l'envia per Gabi, novament per Valde. S'ofereix Gabriel Jesús, la passada Valde no és bona. Se'n va directament fora, serà servei de porteria. Minut 41 de la segona meitat. Barça 6, Racing 2.
2: Laura, recorda'ns els tres penals del precedent.
5: El 2016 en un Barça 6, Sporting de Gijón 0.
2: El 2016, 10 anys després.
5: Sí.
2: Eh?
0: I els devia xutar Messi?
3: Suárez.
5: Dos Suárez i un Neymar.
0: Ah, doncs potser no jugava Messi aquell dia.
5: Trona, eh?
3: Ell en pega aquí, també es veu. Sí.
5: I plou molt, ara.
0: Toca la pilota de Yemi. L'acaba salvant Sergio Canales, que se l'endú. Demana ajuda al migcampista, al creatiu migcampista càntabre. La toca enrere. Passada del porter. Aguirre Sabal endavant. No hi arriba Zaviri. Allà la pilota Gerard Martín. Prova de baixar-la Gavi. Salta també a Adeyemi. Jugada per Valde. Valde amb Adeyemi. Passada enrere per Gavi. 6-2 guanya el Barça.
2: Avui el titular de pluja de gols és molt vulgar, oi?
5: Però clar, potser ja el van... Clar, amb el Feyenoord...
0: Sí, també en van
5: ja
0: caure 5.
5: Ja vas tenir pluja de gols...
3: Tens el 7, si vols, i partit.
5: Com el 7?
3: 6-2.
5: Però de la pluja no té res a veure.
3: Bé, no, sí, però el 6-2 és almenys per canviar. Si la pluja ja el tenies, avui 7 i per a gol.
0: Com?
6: Què has dit, Marc?
3: Tempesta de gols.
6: Tempesta de gols.
2: Clar.
6: Aquesta competiria també el premi...
1: El bon més top, original.
6: El bon tòpic, eh?
3: Sí.
2: Però és que estàvem buscant el titular més vulgar possible.
6: Sí.

0: Pilota enviada pel porter Aguirre Zabala cap al mig del camp, la recupera Gerard Martín però se li escapa, ara no rectifica Stensne, pilota per Zaviri, aguanta Zaviri, Zaviri l'interior de l'àrea, Zaviri retalla, aguanta encara Zaviri, xuta Zaviri, salva Stensne amb un braç, ha salvat Stensne amb un braç després que hagi reculat perquè veia que no hi arribava. I per sort Zaviri no posen...
1: Ufa!
0: Atenció de Yemi! És un Fórmula 1! Arrenca, continua, encara de Yemi, encara de Yemi! La cedirà, la cedirà, la cedirà, la cedeix cap a la vint! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol! De la Vinya Val! Ho celebren tant els seus companys, gairebé més que ell, perquè tots tenien moltes ganes que el seu crac, el 10 del Barça, marqués un gol. I a De Yemi, que tenia l'opció, l'ha estat esperant, l'ha estat esperant, l'ha estat esperant. I quan ha vist que el tenia al costat, ha vist com li feia la passada. Ha marcat la 20. A De Yemi s'ha deixat caure a terra. Vençut per l'alegria i la felicitat. I Lamine Yamal li ha pogut tornar el favor amb una altra abraçada, marcant el setè del Barça. 44 de la segona meitat. Ha marcat el seu golet, Lamine Yamal. Barça 7, Racing 2.
1: Que bé a De Yemi. Honor a De Yemi, que juga els partits fins al que xiula l'àrbitre. Fins al 93, fins al 94. Engega la moto, supera dos jugadors del Racing, accelera, com deia el Bernat, com un Fórmula 1, i arriba a l'àrea amb tantes opcions. Pot passar-la al primer pal, pot rematar el segon pal. He dubtat en aquell moment si no es feia un nus, perquè havia de posar-hi paus a tota l'acceleració. Ha frenat, ha posat el cap en fred i li ha donat la pilota a Lamine Yamal al primer pal perquè Lamine Yamal finalment fes el gol, tanqués el deute després del penal fallat, del gol anul·lat i de la rematada al pal. El setè del Barça, 7-2. Quin partit, quina pluja d'atac ofensiu. Que bèstia el que es fa el Barça i el que produeix en atac amb aquesta cirereta després d'una altra jugada amb Stensne de protagonista, com deia el Bernat, que ha vist de córrer cap endavant, després ha començat a córrer cap enrere, ha acabat salvant el xut i d'aquí ha nascut l'esprint de Yemi. Què passa, megafonia?
2: Que estan anunciant incidències al metro i expliquen que de Joanica Trinitat Nova, per exemple, no hi ha servei, la línia 11 també està tancada a Can Cuyàs i a la ronda de dalt també hi ha dues sortides tancades, de la 2 i la 3.
0: La línia 4 és la que de Joanica Trinitat Nova sí. No té servei, la línia 11 Can Cuyàs tancada i la ronda de dalt, aquestes dues sortides tancades.
1: Quines sortides?
0: Dues i tres.
2: Dues i tres.
0: Dues i tres. I això doncs, provoca l'enuig de la gent que ha reaccionat doncs, amb xiulets.
2: Clar, potser alguns viuen per aquesta zona i pensen, bé, doncs ara que com ho fem, això?
3: Una reacció del públic a aquestes indicacions del Barça, que ha vingut precedida per aquest gol de Lamine Yamal, que quan ha vist que la pilota entrava s'ha deixat caure a bocaterrossa sobre la gespa, venien els companys, el felicitaven, picaven l'esquena. Gavi, fins i tot, li ha fet un petó i quan s'ha alçat, ball d'alegria.
0: Vinga, a De Yemi, un altre, entra en sèrie, a De Yemi cap a Lamine, la passada és bona, és massa llarga i no hi ha pogut arribar.
1: Però no es cansa de córrer, és que no es cansa de córrer, és que és una bala.
0: Centrada de Dani Olmo cap a De Yemi, l'engalta fora! A De Yemi, que bé ens ho fas passar! Quina joguina ens hem comprat! A De Yemi! És que és com aquella joguina que serveix per tot.
1: Però té piles, eh?
0: Té piles, no s'ha estat mai.
2: Aquestes piles no s'han de canviar mai, escolta.
0: Demanin una De Yemi per Reis!
2: Que s'ho passarà bé!
1: Sí. No, no, increïble, perquè ell es juga el partit, tothom baixa el ritme i ell no. Ell continua corrent.
2: Però compta amb A De Yemi, eh?
0: Sí.
2: Que Gordon ens cau molt bé, però compta amb A De Yemi.
1: Sí, ja ho dius bé, ja.
3: L'àrbitre havia afegit 4 minuts, ja n'han passat 2 i mig.
0: Arribarem al 49, 7-2, molts gols, 9 gols avui hem vist aquí al Camp Nou.
4: Com el Barça-Newcastle de la temporada passada, 7-2.
0: Sí, senyora. I com un Barça a les Palmes de fa molts anys amb Maradona.
1: I no oblidem que hem fallat un penal, que hem regalat un gol, però regalat vol dir regalat tingui marqui. Vull dir que ha estat un partit absolutament boig, absolutament boig.
0: Quants gols ha fet el Barça en els partits que ha jugat 30, fins ara?
5: 33.
0: 33 en 7 partits. Són
5: 4,7.
0: Sí, estem a punt d'arribar als 5 gols de mitjana per partit, eh?
2: Increïble.
0: Gairebé 5 gols de mitjana per partit. És una dada
5: absolutament surrealista, és a dir, és irreal, és de dibuixos animats.
2: Sí, de que vens a gaudir d'aquest equip.
5: Pilota de la banda esquerra, la té Valde, Valde a l'interior de l'àrea, se la deixa la cama esquerra per Lamine Yamal, Lamine per Olmo, llàstima, no se l'esperava Olmo, i no ha reaccionat a temps. I si ho reduïm a Lliga, serien, per dividir-ho entre
4: 28 gols en 6 jornades.
5: També, no. Pràcticament... Sí. Els 5 per partit. L'àrbitre que decideix que no vol mullar-se més i 5 segons abans d'arribar al 49 assenyala camí de vestidors. Final del partit. 2 i 3. 3 coets perquè els pescadors de Barcelona sàpiguen que el Barça ha guanyat, que això és el que m'invento jo.
2: No és per això, però seria molt bonic que abans es feia.
5: Ja ho esbrinarem. El Barça ha guanyat per 7-2. Un autèntic espectacle, una autèntica bacanal, una orgia de gols. La pluja ho ha amanit tot i ho ha igualit, però no a nivell d'espectacle, on aquest Barça és absolutament insaciable. La xifra que acabem de donar ho explica. El Barça ha fet 4,7 gols de mitjana en cadascun dels partits que ha jugat aquesta temporada. Això és gairebé marcar 5 gols per partit. Avui n'hem vist un de Cancelo, un altre de Rafinha de penal. Després Cancelo ha xutat, l'ha desviat Villalibre i no li podrem donar Cancelo, però com ha dit la Mireia, li donarem un gol i mig, aquest mitjet, per la jugada desviada per Villalibre. Rafinha ha tornat a marcar, Avui dos penals, Gabriel Jesús i Lamine han arrodonit la festa. El Racing entremig ha fet 2 golets. 7-2, el Barça li ha fet un 7 al Racing, amb un resultat que ja no és ni de tennis, amb una autèntica tempesta i pluja de gols en una nova nit de festa al Camp Nou. El Barça és com un parc d'atraccions. El Barça és com una experiència d'aquestes que ens explica el Ricard de CaixaBank. El Barça és divertit, el Barça és mogut. El Barça fa que no et puguis adormir, que no t'adormis. El Barça de Flick d'aquesta arrencada de temporada és un autèntic espectacle. Fa gols a cabassos. Sembla que vagis a veure gairebé un partit de Lavins on saps que passarà de tot, excepte que quedin les porteries a zero. El Barça torna a ser líder en solitari, és l'equip que marca més gols de tota Europa, és l'equip que més fa divertir la seva afició i és l'equip que té una plantilla tan àmplia, tan variada i amb tanta capacitat que això només ens pot fer somiar de cara al futur. De moment gaudim del present, que no n'hi ha per menys. Gran victòria del Barça, nou espectacle, nova festa de gols i de futbol al Camp Nou. Avui la víctima ha estat el Racing, que tot i així s'ha endut el botí de fer 2 gols, però avui la màquina de marcar gols, la màquina de trepitjar rivals del Barça no ha tingut pietat una vegada més. Avui ens hem fet un autèntic festí de gols novament al Camp Nou. Barça 7, Racing 2.
6: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua i CaixaBank.
7: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
3: Plou a bots i barrals aquí al Camp Nou. Ja no hi ha ningú, pràcticament ningú, ni a les graderies ni a la gespa. Per part del Barça, Koundé i Valde fent l'escalfament postpartit. També hi ha 1, 2, 3, 4, 5 jugadors del Racing fent el mateix. Un partit que ha acabat amb 7 gols del Barça, 2 del Racing, i amb Rafinha enduent-se aquesta pilota cap a casa. Hat-trick avui de Rafinha i en surt de Flick, però en surt de Flick pels petards. Encara no s'ha acostumat l'entrenador del Barça a aquests 3 petards finals de final de partit. Han sortit els jugadors, els titulars, els que eren a la banqueta, i també ha sortit Joan Garcia sobre la gespa en aquest final de partit a saludar, a abraçar-se, a felicitar els seus companys. Un Joan Garcia que estava bé, que se'l veia caminar, no se'l veia coixejar, no tenia coixera Joan Garcia, se'l veia somrient i fins i tot ha fet algun gest a companys seus o fins i tot del Racing dient, alçant el pols, dient que estava bé.
8: Parla Aaron als telèfons, als micròfons de Dazón.
9: Racing, cada aliento que cogíais con un gol llegaba con un golpe del Barça.
10: Sí, la verdad que estaba jodido, ¿no? Jodido de partido final por el resultado, pero lo que tú dices, sabemos que cuando mejor hemos salido con balón es cuando hemos tenido alguna pérdida y nos ha generado más daño.
9: Ha habido un momento que el Barça también ha empezado a arrollar, entiendo que hay cosas que uno ya no puede parar.
10: No, yo creo que al final, sí, ya sabemos que el nivel que tienen, ¿no? Ha sido, creo, también más mejor error nuestro en salida, pero nada, seguir en nuestro ritmo, olvidar este partido y ya por los otros.
9: Ánimo el sábado contra el Celta, Aaron. Gracias.
8: Eren les paraules d'Aaron. Ara mateix a l'estudi tenim l'Oriol Pujador, que ens pot actualitzar les expectacions de mobilitat produïdes per aquest aiguat a Barcelona i al país.
11: Bona nit. Sí, bona nit. Ara mateix la incidència més destacada és un operatiu de recerca que està en marxa dels bombers, també dels Mossos d'Esquadra, a Olivella, al Garraf, on sembla que una persona hauria estat arrossegada per una riera. Anava en un cotxe i un testimoni ha avisat que l'aigua s'hauria endut aquesta persona. És, insistim, la notícia més destacada a hores d'ara. Un aiguat que ha deixat a l'àrea de Barcelona nombroses incidències. S'ha hagut de tallar la Ronda de Dalt. Ara està reoberta. El pont de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, però, continua tallat el trànsit i també hi ha afectacions al metro, a la línia 1 i a la línia 4, que ha patit inundacions. Els bombers han fet gairebé 200 sortides en aquest episodi i ara es trasllada aquesta alerta de Protecció Civil. S'ha enviat un nou alert fa poca estona per les comarques del Baix Llobregat, Garraf, Alt, Baix Penedès i Vallès Occidental, perquè la previsió és que pugui ploure encara fort fins cap a la 1 de la matinada.
8: Gràcies, Oriol.
12: La TDT a Catalunya Ràdio.
13: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
9: Sí, estamos ya con Aaron, jugador del Racing. Aaron, yo te pregunto con lo que creo que ha definido...
8: Volíem escoltar Rafinha, estava parlant mentre l'Oriol ens donava aquesta última hora, el golejador de hat-trick i protagonista d'aquesta nit, el brasiler.
9: El capitán del Barça, porque a estas alturas uno ya se plantea qué más puede hacer Rafinha en el campo. Te lo pregunto a ti, que eres el que está dentro, Rafinha. Enhorabuena.
14: Buenas noches, gracias. Bueno, creo que siempre es importante pensar que necesita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy a mi mejor nivel, porque estoy partiendo de mí, es una mentira. Yo siempre intento mejorar todo lo que puedo. Seguramente hay algo que puedo dar por el equipo más que lo que estoy dando, y nada, estoy contento por los goles, por la victoria. Creo que es lo más importante, pero tenemos que seguir mejorando, no solo individualmente, como en el equipo también.
9: No sé cómo estás viendo el tema de jugar de nueve, Rafinha. No sé si te apetece volver al extremo o ahí estás tranquilo.
14: Ahí estoy confortable, marcando goles, la verdad estoy bien.
9: No está mal, ¿no?
14: No está mal.
9: ¿Qué os está dando? Bueno, tú llevas aquí muchos años, no sé qué les está dando de comer Flick a los nuevos que entran. Te pregunto porque Adeyemi, minuto 92, pegándose un sprint que no ni medio normal y además generoso dándole a Lamine Yamal el pase del gol.
14: Bueno, yo creo que esto es hambre de los jugadores, ¿no? De querer siempre más. Nosotros tenemos la mentalidad que siempre que podamos tenemos que buscar más goles, generar más ocasiones, y bueno, aparte se nota en el campo, ¿no? Como somos muy compañeros uno de los otros, y en este momento creo que lo vio Lamine mucho mejor posicionado para hacer el gol, y bueno, creo que así tenemos todo para estar ahí en el topo.
9: Rafinha, sé que tú eres un hombre de equipo, de hecho en previa nos decía Flick, claro, ¿cómo no van a saltar a presionar los jugadores de ataque si el que lleva el brazalete es el primero que salta? El abrazo que te ha dado con Flick, sé que te lo preguntan muchas veces, ¿no? Pero es que no sé si hay una conexión tan fuerte entrenador-jugador en la liga ahora mismo como la que tienes tú con tu entrenador. No sé si esto lo sientes.
14: Bueno, de los otros no puedo decir nada, pero la verdad siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, que es el entrenador que me cambió tanto la mentalidad dentro del club como lo que pensaba yo de mí mismo. Entonces yo soy muy agradecido por él y siempre que pueda voy a demostrarlo.
9: Al fin, es un poco también de los jóvenes que llevas aquí, te decía, mucho tiempo, un poco el padre, porque veía que te hacían penalti y venga, Lamín, este lo tiras tú. A De Jong también te ha pedido uno, el segundo ha dicho no, por aquí ya no pasa.
14: Bueno, es un poco lo que he dicho, ¿no? Al final tenemos que pensar siempre en el equipo. Creo que en este momento, la primera parte, Lamín lo necesitaba, lo ha fallado, no pasa nada, también puedo fallar yo, y esto...
9: ¿Cómo lo has visto a Lamín?
14: Esto es normal, entonces siempre que puedo voy a intentar ayudarle, no solo a él, como a Karim y también a Anthony, que también yo más que nadie sé que para un delantero necesita su gol, y estamos intentando hacer de todo para que pueda marcar. Entonces nosotros llevamos aquí todo como más o menos una familia, y en la familia tenemos que estar todos bien y en la misma, ¿no? Entonces, siempre que podamos, uno intenta ayudar al otro.
9: Rafinha, enhorabuena y muchas gracias.
14: Muchas gracias.
15: Las dadas del partido.
8: Rematades. Barça 22, 11 entre els 3 pals. Racing 5, 3 entre els 3 pals. Faltes. Barça 10 amb 3 targetes grogues. Racing 13 amb 2 targetes grogues. Corners. Barça 18, Racing 0. Fores de joc. Barça 3, Racing 1. Els gols esperats han estat de 6,65 pel Barça i 1,86 pel Racing. Hem acabat amb el 69% de possessió pel Barça i un 71% de temps a camp del Racing.
12: La TDT a Catalunya Ràdio.
9: Què us poso?
16: Per mi una estrella.
9: I per tu?
17: Jo també una estrella.
16: Ara estem d'acord.
17: Estem d'acord?
12: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
15: Partits de la jornada.
8: Aquesta setmana es juga la 6ª jornada de Lliga. Repassem resultats.
4: Rayo Vallecano 2, Espanyol 1.
8: Alavés 0, València 1.
4: Elx 2, Madrid 3.
8: Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0.
4: Depor 0, Sevilla 1.
8: I Barça 7, Racing 2. El Ciutat de València s'ha ajornat per les pluges al Llevant Atlètic Club.
4: Demà a les 7, al Benito Villamarín, Betis, Getafe.
8: A 2:15 a la Rosaleda.
4: Màlaga, Villarreal.
8: I ja s'havia disputat anteriorment.
4: El Real Societat 0, Celta 0.
8: Repassem la classificació.
4: El Barça és líder amb 18 punts, 3 més que el Madrid, que és segon amb 15.
8: Atlètic de Madrid i Sevilla amb 13 punts són tercer i quart.
4: El Betis amb 12 punts i l'Alavés amb 10 són 5è i 6è.
8: L'Espanyol és 8è amb 7 punts.
4: I el Màlaga amb 3 punts i el Villarreal i l'Elx amb 2 ocupen les posicions de descens.
12: La TDT.
4: Doncs repassem els comentaris i opinions dels oients sobre la prèvia conjunta pel 50è aniversari. Ens deien: quina emoció sentir aquesta transmissió conjunta. Moltes gràcies per aquest gran regal. Visca el Barça i visca el català. Després del primer gol ens diuen: Adeyemi ha fet un Stephen Curry, per la distància suposem. També ens deien: això del porter no té cap sentit. I no ho dic per l'errada d'avui. Un equip seriós no pot permetre's aquestes determinades coses. Per últim, els culers ens estem acostumant a cantar 4, 5, 6 o fins i tot 7 gols per partit. Això és genial, però el dia que el Barça guanyi 1-0 no ho sabrem valorar potser. De totes maneres, que duri molts anys aquesta ratxa golejadora.
12: Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
13: Menjar, riure i parlar sense preocupacions torna a ser possible. A Clínica Velodonte t'oferim implants dentals amb fins a 15 anys de garantia. Recupera la confiança. Recupera el teu somriure. Clínica Velodonte. Informa-te'n a velodonte.es.
12: A la TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Carlos Monfort.
18: El Barça, quan està perdent, està més endollat. I he de dir que és més atractiu.
12: I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
19: Sobre...
20: No ho entenc.
15: Les conclusions del Ricard.
21: A
19: El Barça ha golejat el Racing 7-2 al Camp Nou un altre dia a l'oficina. Són 33 gols en 7 partits de temporada, 4,7 gols per partit. Per primera vegada a la història, el Barça ha guanyat els 7 primers partits de la temporada en una nit de pluja forta a tot arreu. Futbol i gols, vots i barrals al Camp Nou. La primera part ha acabat 4-1 amb un golaç de Cancelo, un de Rafinha de penal, un altre després d'un xut de Cancelo que ha rebotat a un rival i un quart de Rafinha després d'una gran combinació. El gol del Racing, que era el 2-1, ha arribat en pràcticament l'única arribada càntabra a la primera part. Al descans, Joan García s'ha quedat al vestidor per unes molestes al turmell i ha entrat Stejnić, que ha fallat clamorosament en el 4-2 del Racing, però ràpidament Rafinha ha fet el 5-2, també de penal. Ha entrat Valde, que s'ha estrenat aquesta temporada. El 6-2 l'ha fet Gabriel Jesús després d'una bona passada de Lamine, i el 7-2 l'ha fet Lamine després d'una nit que pintava trista per al jugador del Barça perquè ha fallat un penal a la primera part. De tot el que ha passat, Ricard, què és el que més t'ha agradat?
1: Que el Barça no depengui del rival per jugar a futbol. Tant li és si és el Racing, si és el Camp del Llevant, si és el Feyenoord, si és la Champions, si és la Lliga, si guanya per 4-1, si guanya per 3-0. El Barça ha adquirit ja una manera d'expressar-se futbolísticament que no negocia. I aquest és el primer pas per poder competir per tot contra qui sigui. És a dir, generar aquest hàbit, gaudir d'això, tenir la sensació que aprofites fins als minuts finals, com hem vist, per exemple, en aquestes jugades finals de Yemi, això diu molt del Barça. Diu que la competència s'estimula, retroalimenta, els jugadors volen aprofitar els minuts, l'equip no li fa mandra un partit, ni uns minuts de partit. Entres en una dinàmica competitiva que només pensa en allò que ha de venir, en el següent partit. Som al mes de setembre i el Barça cada dia puja un esglaó, cada dia millora les seves prestacions, el seu rendiment, els seus automatismes. Com ha pressionat la segona part amb la pluja que hi havia, amb l'aigua que estava caient i amb 4-1 al marcador, continuava pressionant amunt. Probablement diríem que no tenia la mateixa intensitat tot plegat, però no s'ha colat, no ha deixat que el rival tingués la pilota, ha tingut els mateixos patrons de comportament, i això només ho fa un equip madur. El Barça ha madurat i s'ha instal·lat en l'excel·lència, i d'aquí no s'ha de moure. Flick ha estat capaç d'aconseguir-ho des del pla, des de la gestió de la plantilla, des dels reforços d'aquest estiu, i el Barça té garantit la seva capacitat competitiva en qualsevol escenari, contra qualsevol rival i en qualsevol circumstància. I el públic té garantit divertir-se quan comença un partit del Barça fins que xiula l'àrbitre al final. I això és un tresor d'un valor incalculable.
19: Dubtes?
1: No tinc dubtes que la bogeria de Dejemi, que el Barça agraeix la bogeria de Dejemi. La bogeria entre cometes, aquest punt d'imprevisibilitat, de sorpresa, de descontrol, fins i tot, d'un punt de caos, el caos que deia ahir Gabriel Jesús. Aquesta capacitat per no negociar esforços, per continuar jugant els últims minuts com el primer, per xutar des de fora de l'àrea amb la dreta, des de començar a driblar jugadors fins a línia de fons. Clar, a vegades li costa acabar bé les jugades. Li costa perquè ho fa tot a màxima velocitat. Però, per exemple, el gol de Lamine Yamal ha estat capaç d'accelerar i frenar. Si Adeyemi accelera i frena, si Adeyemi continua oferint-se l'espai, si Adeyemi continua pressionant, Gordon té una competència altíssima per ser titular, i mira que no teníem cap dubte, perquè és una bogeria al servei de l'equip. O sigui, ell no juga al seu partit. Ell juga el seu partit dintre d'un context col·lectiu. Sap què li pot donar l'equip i de què viu ell. O sigui, sap que té unes condicions que les pot posar al servei de l'equip, que té un rendiment que pot millorar la plantilla. Però té aquest punt de sorpresa, d'imprevisibilitat. I aquesta bogeria l'equip ho agraeix. Ho dèiem l'altre dia. Hi ha una part racional i una part emocional. I a Dejemi li dona al Barça aquesta irrupció que no es pot controlar i que durant la temporada donarà molt rendiment, donarà molts punts al Barça quan els necessiti, o donarà gols com avui, per exemple, a Lamine Yamal, que tenia un deute i que l'alemany li ha pagat.
19: A veure si diu alguna cosa de Dejem, Hansi Flick, que està parlant de Zon.
14: You also have to see that sometimes they also make it good. So I like how they playing out. They are very brave and this is good to see this. They're doing really well. So for me, the most important thing is that we are always focused in every situation. That focus with every pass. It's like a conversation, a good conversation, and we need this a little bit more. It's not. Sometimes it's like okay. Less concentration, less focus, and this we have to change.
9: For example, in that moment with Chesney, I was talking to Christensen, and he told me everyone has mistakes. That little disconnection is that what maybe you would like to have back.
14: No, but this is the situation. When a goalkeeper makes a mistake, is always normally a goal. So I don't care about this. Of course, he has to make it better. Next time he will make it better, but it's football.
9: Le preguntaba a Hansi por esas cosas que siempre él quiere mejorar cuando habla de su equipo, y decía que es como una buena conversación cuando otra persona escucha, ¿no? Todo fluye, estar concentrado con el pase, con ese último pase, hasta el último minuto. Le he preguntado por esa desconexión a raíz de eso.
19: I també li he demanat per l'error de Stengen al 4-2 del Racing, i li ha tret Ray avança, tot i que ha estat un error clamorós. Un error el pot cometre qualsevol, és normal, no estic preocupat per això, i es tracta de millorar. Ricard, tenia pendent la conclusió del que no has pogut entendre.
1: Doncs no entendria que Sterne continués sent el segon porter del Barça. Crec que ha fet un servei a l'equip, va arribar de la jubilació en un moment d'incertesa, va mostrar compromís, va mantenir i sostenir una temporada difícil a partir del mes de gener, quan Flick va apostar per ell en lloc d'Iñaki Peña, però a mesura que avancen els mesos, les setmanes i les temporades, a vegades té més aspecte de mascota que no de futbolista fiable. Tot i això, la confiança que Flick té en ell és evident, indiscutible, o potser vol mantenir aquesta jerarquia. És un jugador que fa molt pel vestidor, pel bon ambient del vestidor, és capaç de cohesionar, és capaç d'ajuntar, diríem, peces, de somriure quan toca, de treure tensió. És a dir, segur que és un benefici per la banqueta. Però Stensne no sé si té la necessitat de ser el segon porter del Barça. És a dir, la temporada passada, recordeu aquella concessió que li va fer a Ter Stegen a un partit de Copa a Guadalajara, si no m'equivoco, on va pensar més en l'equip que no pas en ell, quan va parlar amb Flick perquè fos Ter Stegen qui jugués. Hi ha detalls on tinc la sensació que fa més per la plantilla, per el grup, per l'ambient, que no pas pel rendiment al terreny de joc. Avui l'hem vist una acció difícil de classificar o de qualificar, però és que ha tingut dubtes a l'esquena de la defensa, no té la velocitat que tenia, el veig una mica desenfocat competitivament, i crec que és bo que estigui a la plantilla. Ha d'haver-hi tres porters, però tenint un internacional com l'Ivakovic, si a poc a poc va entrant en dinàmica de grup, el més lògic és que anéssim canviant l'ordre i les prioritats, i que Stensne aquesta temporada fos el tercer porter. Tot i això, Flick sabrà millor que nosaltres què vol, què necessita l'equip, i potser segurament m'ho farà entendre.
19: L'expressió futbolística del Barça, amb un ritme frenètic des del primer minut fins a l'últim, tot i que el partit estigués decidit al descans amb un 4-1 favorable. La bogeria de Dejemi, el seu descontrol, la seva energia i la seva velocitat, és un jugador elèctric, i aquesta electricitat encara fa més perillós l'atac del Barça, i el paper d'Esteige en aquest Barça, i l'error clamorós que comès en el segon gol del Racing, que avui ha entrat a la segona part per unes lleus molèsties al turmell de Joan Garcia. Veurem si la pròxima vegada perquè s'hagi de cobrir l'absència de Joan García, li toca a Stegner o a l'Ivakovic. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Barça 7, Racing 2. Ens falta sentir la roda de premsa de Hansi Flick i l'efecte Costa.
12: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
20: Ei, com va? Com et dius?
21: Tenim un nom que el sap tothom.
20: Però d'on surts tu?
21: Tant se val d'on venim, si del sud.
20: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
21: Ara estem d'acord, estem d'acord.
20: Sí, i una estrella ens agermana.
22: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
15: L'efecte Costa.

0: Bona nit, Jordi.
1: Bona nit, Ricard.
0: Mira, aquí encara al Camp Nou, amb una cortina d'aigua intensíssima, posant a prova la resistència de les obres, les goteres que cauen sobre els nostres caps, perquè...
2: Que bé et va la tovalloleta que porta cada dia,
0: La tovalloleta d'en Bernat, la tovalloleta taronja que ens porta, i amb un missatge que encara el llegeixo, incidència, xarxa de metro, L4 de Joanica Trinitat Nova sense servei, L11 Can Cuiàs tancada, ronda de dalt entre sortides 2 i 3 tancada. Aquest és l'escenari que ara mateix vivim aquí, en una nit que tu has...
1: Hi ha algunes imatges de la nit que déu-n'hi-do,
0: Sí, i aquí ara... continuant llampegant. No sé com sortirem d'aquí, també t'ho dic,
1: Bé, a la una, en teoria, passa el temporal a Barcelona.
0: Bé, doncs, acabarem la TDT a dos quarts d'una i esperarem una estona. Tot i que he d'anar cap al Maresme i no sé com tinc el tema, ho anirem valorant. Segur que, a més, els serveis informatius de Catalunya Ràdio ens ajuden a tothom per entendre què està passant i què és el més adequat en cada moment. Et deia que amb aquesta escena que vivim ara mateix, que és una escena curiosa, de fons tenim la golejada. Tu, al tot cost, estàs parlant d'un 6-4 i hem acabat 7-2,
1: Sí.
0: No anaves malament,
1: I tens netret el que hauria estat el 6-3,
0: Vull dir, sí, que després de regalar el que ha estat el 2, no?
1: Bé, és que...
0: O pot passar, això?
1: Avui em sento... Sempre passa, però avui em sento especialment ben representat pel Bernat, perquè bé, els exabruptes després del gol que ha regalat...
0: Que el piqui estens en el penal.
1: Normalment, quan diem... segurament amb un punt de falta de respecte que un jugador és un exfutbolista, exagerem. En aquest cas, quan ho ha dit el Bernat, és que gairebé ho ha dit ell, que és un exfutbolista. Aleshores, costa d'entendre...
0: Ho ha dit ell amb l'acció, vols dir,
1: No. En les declaracions que ha anat fent...
0: Ah, sí, que jo li que recordo... tens la sensació que és més amb un peu passat, fora que dintre, no?
1: L'any passat recordo que va jugar el clàssic al Bernabéu, que a més jo crec que va ser el millor partit que va fer la temporada passada, i recordo la setmana que hi ha unes declaracions dient que esperava que Joan es recuperés, que és,
0: sí, sí,
1: és
0: sí.
1: Com l'anticompetitivitat.
0: Bé, o el dia que va demanar que Ter Stegen jugués a Guadalajara, com deia jo ara, no? Aquest punt de em sento còmode al grup, puc fer servei al grup, que estic segur que el fa, perquè té un efecte aglutinador,
1: segur.
0: Segurament que resta atenció a situacions que a vegades un vestidor jove pot no estar preparat, però el terreny de joc hauríem d'anar modulant, no?
1: Clar, jo tinc la sensació, perquè ara ja fa gairebé 3 anys que el coneixem, que Flick no deixa mai penjat ningú que li ha complert en algun moment. I quan ell va necessitar Stensner, jo crec que li... I quan el va necessitar no em refereixo a sortir en un partit com el d'avui, sinó quan es va quedar sense porter a mitja temporada. Jo crec que Stensner... Bé, no, tenia el nivell que tenia allà, però vaja, jo crec que va treure el Barça d'un problema, i això jo crec que Flick li valora, més enllà de tot el que comentes tu del seu pes dintre del vestidor, que segurament des de fora el que veiem és una mica el graciós i el que destensa, però jo estic bastant segur que la seva experiència en un vestidor tan jove també té moments en què hi ha un consell a algú que està una mica despistat. Vaja, jo tinc la sensació que Stensner és important en el vestidor, més enllà d'aquest rol de clown gairebé que exterioritza. Ara, jo vull creure que si el partit d'avui, en lloc d'anar 4-1 i ser contra el Racing, va 0-0 i és contra el Madrid, doncs vull creure que surt Livakovic, perquè si no, no sé per què l'hem fitxat.
0: Hem començat parlant de l'anècdota que existeix, en un altre partit de tramuntanada, de joc, d'atac, de gols, d'accions individuals, d'intensitat, de no negociar les teves conviccions, d'un equip que sap què vol des del primer minut fins l'últim i que és ambiciós. Que estem en una dinàmica molt il·lusionant, perquè el Barça de la segona part no ha abandonat la mirada de la porteria rival,
1: És que algú ha comentat en l'inici de la segona part i feia aquella sensació. El Barça ha aixecat una mica el peu de l'accelerador, però aleshores comença el ball de canvis i penses...
0: Sí, el que deies, sí, sí, definitivament... apareixen les piles noves.
1: Sí, sí, però que podria passar tranquil·lament que els canvis servissin perquè el fil del partit es perdés completament, i ja ho hem comentat altres dies, la competitivitat que hi ha a la plantilla a mi em sembla una de les claus per explicar aquest anar a 100% tota l'estona, perquè aquí tothom veu que qui es despista li poden fotre el lloc. Mira, estàvem enamorats de Gordon i el realitzador de la tele ha estat molt, molt hàbil, perquè quan a Dejemi li ha servit l'assistència a Lamine, se n'ha anat ràpidament a Gordon a la banqueta, i és que...
0: I com estava?
1: Bé, doncs feia la mateixa cara més o menys que l'entrenador del Racing. Perquè està veient el sorpasso. Sí, és a dir, fa 3 dies el titular era Gordon i el Dejemi era el revulsiu. Jo crec, i tu feies la lectura ara fa un moment, i gairebé diria que no és ni una crítica a Gordon, és que Dejemi va a un ritme, a vegades massa i tot, però és, aquest sí que és un generador de caos.
0: Totalment, totalment. Avui que hi ha hagut Marc Bernal, Gavi, Valde, Gabriel Jesús... 4 canvis?
1: Sí, més extens, né, clar.
0: Ah, més extens, né, correcte. O sigui, avui, per exemple, ni Fermín, ni Cubarsí, ni clar. Gordon, eh? O sigui, bé, no els hem pogut veure. Aquesta plantilla ara és àmplia, eh?
1: Clar,
0: o sigui,
1: clar,
0: és una profunditat de plantilla d'un equip i un entrenador, i després, imponent. El que vull dir és que quan passa això també hi ha menys lesions. O sigui, jo tinc la sensació que ningú no té molèsties, que si les tens, les cuides, però que saps que no pots sortir i que mentalment els jugadors saben que no poden desconnectar, que no poden permetre's el luxe de no cuidar-se fins l'últim mil·límetre, que l'entrenador gestiona les càrregues... És a dir, que es genera aquell cercle virtuós al terreny de joc que el Barça està aprofitant, perquè, clar, ve el Racing, que és veritat que és un equip nouvingut a la categoria, però un equip que té alegria, que té jugadors de mig camp cap endavant amb nivell, i que avui s'han vist ofegats en pilota. S'han sortit amb 3 centrals, però el problema no ha estat defensar. El problema ha estat que cada cop que volien combinar tenien gent a sobre, no tenien espai, no tenien temps. El Barça els ha ofegat i ràpidament, després de la recuperació, és que són llamps.
1: Sí, sí. La sensació que feia el Racing, més enllà de l'alineació, que jo crec que l'entrenador avui ha gestionat i ha pensat que el partit d'avui el perdria igualment, però hi ha hagut moments en què semblava... Ui, mira, aquests s'han despistat i ens han deixat fer un gol, perquè és que estaven absolutament superats pel Barça, i tècnicament una altra cosa és el que facin al darrere, però per creativitat no són dels equips de baix de primera divisió, i avui s'han vist absolutament incapaços, perquè és que quan aquest Barça et colla d'aquesta manera hi ha poca cosa a fer. Mira, per tornar a l'inici de la transmissió, m'ha fet gràcia una frase del Pere Valentí Mora, que li heu preguntat per l'actual Barça, i ha dit alguna cosa així com que quan l'equip funciona tothom juga bé.
0: Sí, sí, sí.
1: I jo, sincerament, en aquell moment he pensat que és una reflexió una mica del futbol d'antes, però és que és veritat. És una mirada molt futbolera. El mateix que es diu quan entra un nano en un equip que funciona de conya i sembla que aquell nano és Maradona, i en canvi si entra en una mala dinàmica li costa molt més. Doncs al Barça li passa una mica això. Ara mateix és una màquina molt, molt ben greixada i sembla que no falli cap peça, ni tan sols quan entren 4 de noves a la segona part.
0: Jordi, el millor.
1: Rafinha.
0: Gràcies.
1: Bona nit.
3: A Catalunya Ràdio, la TDT.
4: A Epsilon Physio no només tractem les lesions, sinó també les persones que hi ha al darrere. Comptem amb un equip multidisciplinari, tecnologia de referència i una atenció personalitzada perquè la recuperació sigui més eficaç i propera. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
3: A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.

0: se'ns fa gran! El nen se'ns fa gran!
1: I
0: jo que estava
1: fatal. I avui ha tornat a acabar el partit amb el braçalet de capità i amb un gol que s'havia resistit amb un penal fallat, un xut al pal, un gol anul·lat. Han passat tantes coses en 90 minuts. El Barça ha guanyat per 7-2, sí, per 7-2. Hi ha hagut 3 penals, 18 corners, una bogeria. Entra sota l'aigua, que encara cau al País, a Barcelona. Recordem que tenim el servei informatius permanentment pendent del que passi per actualitzar-nos la situació al País i a les carreteres, per indicar-nos el més aconsellable en aquesta nit de tempesta. I que demà, recordeu, que al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell, l'especial del temporal, amb totes les conseqüències i protagonistes, ja amb els matiners, a partir de les 4 del matí, oi? Que comença...
2: Les 5.
3: Matinen molt, però no
2: tant.
1: És que jo ja menjo la nit, entre que sortirem a la 1, a les 4 ja poso la ràdio... No, a les 5, els matiners a les 5, i després el Ricard Ostrell, programa especial per posar-nos al dia i sobretot per informació de servei, que és el que ha de fer una ràdio pública. Carlos Montfort, bona nit.
4: Què tal? Bona nit, com estem?
1: Estàs bé? T'has mullat?
4: No m'he mullat perquè avui justament no m'ha tocat treballar pel partit, he treballat des de casa i no m'ha tocat del camp. Els 10 metres que hi ha des del pàrquing fins a arribar fins aquí sí que m'he mullat, això sí, perquè m'he oblidat el paraigua. La resta tot bé.
1: Bé, escolta'm, el Barça espectacular, és que jo no se m'acaben els adjectius.
4: Jo no recordo un any, des de feia bastants anys, que no gaudia d'aquesta manera veient el Barça, perquè crec que té una infinitat de recursos que jo feia molts anys que no recordava. Et pot guanyar des de molts llocs, pot guanyar des del gran mercat de fitxatges que s'ha fet, des de molts plans del partit, des dels canvis, i després a Dejemi, que estic completament enamorat d'ell. Jo reconec que no... Sí, perquè... A mi quan parlaves amb el Barça et deien, bueno, pel tema de l'extrem ens volem fixar més en un perfil concret que no en un nom. Llavors a mi aquesta frase és com que em va sorprendre molt, perquè jo esperava un gran nom i reconec que quan va començar a sonar el nom de Dejemi va ser una mica xof. I jo crec que jo i bastantes persones, que tots sabíem que era un futbolista un perfil de banda, però no sabíem exactament quines eren les seves virtuts, com podia ajudar l'equip, i reconec que és un fitxatge que a mi m'ha sorprès moltíssim. No esperava ni una desena part del que estic veient, sí.
1: Què heu vist de Dejemi? Heu connectat o no amb Dejemi? Deia la Laia abans.
2: Sí, jo fins ara, aquesta imatge d'empanat de Dejemi, una mica, no? Tenies la sensació d'ara sí, ara no, ara juga, però sembla que no està gaire connectat als 90 minuts del partit, o el que jugava, avui tinc una altra impressió d'ell, una altra imatge.
4: És un empanat atent, no? És com que té aquest punt d'imprevisibilitat, que el fa una mica especial, que no saps mai exactament què farà, moltes vegades sembla que ni ell mateix ho sap, però sempre passen coses, és aquest caos perfecte, no?
3: Té una velocitat pròpia d'un velocista de 100 metres, d'un atleta.
5: I el 90 minuts, eh?
3: Sí, l'última jugada del 7-2 és increïble.
6: Futbolista de la Lliga, que més distància d'alta intensitat recorre, superant a Rafinha si ho projectem a 90 minuts. A Dejemi, el futbolista...
3: I no és el més ràpid, tens la dada?
6: Era el segon més ràpid,
3: sí. Qui era el més ràpid?
6: Valera, de l'Elx.
1: Germán Valera, que va tenir una punta de velocitat. Però el jugador de la Lliga torna a donar la dada?
6: Que més distància d'alta intensitat recorre per 90 minuts, superant a Rafinha i a Job Okieng, de la Reial Societat.
1: Bernat.
7: No, que és molt recent encara, i l'hem vist encara molt pocs partits, però fa l'efecte que estem davant d'un altre miracle de Flick, no? Flick s'ha especialitzat en jugadors que semblaven desnonats o que havien desaparegut del mapa o que tenien un rendiment a la baixa. De sobte, ara és el que deia el Carlos, quan va fitxar el Barça de Yemi, el xof aquest que ha dit és, home, ara fitxem aquest tio que ja està mig acabat, que ja s'han acabat perdent el Dortmund.
4: Va passar amb Gordon, també.
7: Sí. I ara resulta que, pam, ostres, ve aquí i recupera. Bé, Gordon és un jugador que el Newcastle estava com creixent, bueno, que va ser també sorprenent des d'un punt de vista que no era un nom que esperava.
3: Menys conegut,
7: de Yemi el coneixia.
4: I la quantitat també que es paga.
7: I sabíem que de Yemi era un jugador que el Leipzig, no, el Salzburg, ho havia fet molt bé, que el van fitxar al Dortmund, però que allà sabia com anar apagant fins al punt que no va anar al Mundial, recordem. Sí, és a dir, el Barça va fitxar un, que el Barça fitxi un jugador estranger, no internacional...
1: No, que no va anar al Mundial, però que, havia, però que hi havia anat.
7: Sí, sí, per això, sí, sí.
1: No que no era internacional, sí, sí, sinó que havia caigut.
7: Sí, sí, sí.
2: Això va aposta de Flick, eh? És qui diu, no, jo el vull i el recupero.
7: I ara mateix, avui, jo crec que la Laia ha tocat la tecla, avui ja no tenim clar qui és el titular,
4: el
7: eh?
4: El partit que fa és fantàstic i com canvien les coses, ho estava pensant ara mentre venia a la ràdio, que recordo que l'any passat estàvem debatent si valia la pena que Rashford continués o no, que va fer aquell partidàs amb aquell gol de falta contra el Real Madrid, i encara hi havia dubtes de si el Barça havia de conservar Rashford o no. I jo crec que finalment s'ha pres una bona decisió. S'ha anat més per un perfil que no per un gran nom, perquè a mi, no sé si esteu d'acord amb mi, però tinc la sensació de que tots aquests col·laborats de Julián Álvarez, va passar exactament el mateix amb Nico Williams en el seu moment, amb la tornada de Messi, que no tots acaben sortint bé, i que a vegades aquests experiments, que no saps si poden sortir bé o malament, quan tens un entrenador que realment sap com exprimir els futbolistes, acaben donant un rendiment molt més alt.
3: És que són apostes de Flick, aquest, Adeyemi i Gordon, o sigui... Sí, sí, sí. Deco, segur que també va tenir a veure amb l'elecció, però en el cas d'Adeyemi és claríssim que aquí diu, va, anem a intentar recuperar-lo pel màxim nivell. És de la meva confiança i l'altre dia ho deia, el conec i si està focus, si està concentrat, sé que pot donar de si. Doncs, de moment el té convençut.
1: Quina diferència veieu entre Rashford i ell?
4: Per mi les desconnexions momentànies que tenia Rashford en alguns moments, o el simple fet de no saber aprofitar els partits en els quals ells es guanyava la titularitat.
6: I clarament,
4: veus les jugades al minut 85, com va pressionar Adeyemi, i és que és clarament un altre tipus.
8: Clarament. Va arribar Hansi Flick aquí a la sala de premsa del Camp Nou. Bona nit. Mireia Ruiz en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Avui hi ha hagut 7 gols a favor, hi ha hagut 2 en contra, hi ha hagut 3 penals, hi ha hagut 18 corners. A tu, com a entrenador, aquests partits així tan bojos t'agraden? Gràcies.
9: I like.
10: M'agrada com estem jugant. M'agrada el resultat també i els 3 punts. Sí. Al final, avui, podem dir que estic content. L'equip està content perquè hem guanyat. No ha estat tan fàcil jugar contra el Santander. Per mi, ells fan un futbol molt maco, els agrada sortir amb pilota, tenen possessió, i en algunes situacions no ens ha estat fàcil, però al final crec que hem merescut aquest resultat.
11: Sí, Marta Ramon en directe a RAC1, pots explicar-nos què ha passat exactament amb Joan Garcia, si descartes que hi hagi lesió, i si estàs tranquil quan juga a Tech Chesney?
9: Of course, as our goalkeeper,
10: per descomptat, és el nostre porter. I Tech ha comès un error, però tots cometem errors, és normal. Això passa. I Joan té uns problemes al genoll. Hem d'esperar per demà i a veure què passa.
12: Hola, Hansi, Santi Valle, para el larguero de la cadena serie, el que dijo as Barça es el Cataluña. Han ganado los 7 partidos que han disputado, 7 de 7, es el mejor arranque de la historia del club. ¿Qué le dice este dato?
9: It's always good to have...
10: Sempre està bé començar bé, i si és així és una molt bona arrencada, però l'important és acabar bé i hem de treballar per aconseguir-ho. Estem passant per un bon moment i l'hem d'aprofitar. El següent partit és el dissabte, serà un partit molt difícil també a Sevilla. I per nosaltres és important. Nosaltres hem dit que volem guanyar tots els partits, els primers 8 partits. No serà fàcil, però recordeu la temporada passada? Sí, ja sé el resultat. Però va ser abans de la aturada de seleccions i hem d'estar preparats.
13: En directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. ¿Cómo se consigue que un equipo que está ganando 7-2 presione en el minuto 90 en el campo contrario? Todos.
10: Aquesta és la nostra mentalitat, és la manera com volem jugar.
14: And I said also to the players, so when we lose the ball, we have to go, we have to press. Not one player, not two players.
10: No un jugador, ni dos. No, tots els jugadors junts.
14: They did it. It's good, it's great to see.
10: És fantàstic veure això.
15: Hola, Hansi. Elena Condis de la cadena COPE. Dijiste que esperabas tener el nivel top de tu equipo después de este parón, pero vemos que el arranque es espectacular. ¿Te asusta tener al equipo a este nivel ahora en septiembre y que después pueda cambiar?
14: No, I take every point we get now.
10: No, jo accepto tots els punts que aconseguim.
14: A good start is always important.
10: Com ja he dit, sempre és important.
14: It gives us confidence and
10: confiança.
14: I think we can see that we have confidence on the pitch.
10: Podem veure que tenim confiança sobre la gespa.
14: And of course, most important is for me the dynamic, the intensity we have in our game. And everyone is included. And everyone also, your colleagues.
10: I com ha dit el teu col·lega, es pressiona fins i tot contra la pilota. I per mi, jugar units com un equip és crucial.
16: Hola, míster. Aquí atrás, Josep Capel, de Radio Nacional de España. Felicidades por la victoria. Empieza su tercera temporada en el Barça y ya hemos visto este Barça de Flick grandes momentos durante las temporadas. Pero no sé si el momento actual es el Barça que ha tenido más equilibrado en comparación a otros momentos en los que ha estado entrenado el Barça. ¿Es el equipo que más le gusta y más equilibrado respecto a otros de los que ha tenido durante estos poco más de dos años? Gracias.
10: Wow. No és fàcil comparar
14: teams.
10: No m'agrada fer-ho. Perquè jo valoro molt el que he vist de tots els meus equips a la primera temporada, a la segona temporada. Ara hem guanyat junts 5 títols. I no hem arribat al final encara. Estem aquí, volem guanyar més títols, aquest és el nostre objectiu, és el que volem. I això és l'important. Tothom sap que hem de treballar, que hem de treballar dur. I per mi, estem pel bon camí, estem en un bon moment, però l'hem de mantenir.
17: Alberto Hernández, de Televisión Española. Mucha gente está sorprendida por el rendimiento que está dando Karim Adeyemi. Sorprende que este jugador no estuviera en el pasado mundial con Alemania. ¿Qué le diría usted a los barcelonistas que están descubriendo a Karim Adeyemi? ¿Qué puede aportar?
14: No, you can see it today.
10: Ja ho heu vist avui.
14: A lot of space also to
10: crec que té molt marge de millora i ho farà.
14: To adapt,
10: millorarà i s'adaptarà a la nostra idea de joc, a la nostra filosofia. I ens aporta molt. Ja ho heu vist avui. Tres o quatre accions. I tots els culers donant-li suport. És fantàstic i estic molt content per ell. Perquè per ell, no sé com dir-ho, no, Alemanya no ho va passar molt bé. M'agrada el que estic veient. Crec que el podríem descriure com divertit, no? Els jugadors diuen que és divertit, connecta molt bé amb la resta de l'equip, és un bon jan. I, a més, ho dona tot sobre la gespa, i això és important. Com he dit abans, té marge de millora i treballarem perquè millori. Però la seva velocitat és increïble. bé. El gol de Lamin ha estat increïble.
18: Últimes dues preguntes, last questions.
19: Hola, Hansi. Juli Claramunt en directe a Gigantes. Després de lo d'avui, volia preguntar-te si Chesney seguirà sent el número 2 o et replanteges ja introduir a l'Ivakovic a la porteria. Merci.
14: No, this is we decided.
10: No, nosaltres hem decidit això. Tech és el nostre segon porter. I ja ho he dit abans, tots cometem errors, són coses que passen. I ell, després del primer toc, ja ha vist que tindria problemes, se n'ha adonat.
14: We get one more goal.
10: Però hem marcat un altre gol, no era necessari, però en fi, aquestes coses passen.
14: For the next game.
10: I ara ja pensem en el proper partit, amb la confiança i la convicció que tenim en pilota.

0: Fantàstica, els jugadors que tenim són molt bons, la qualitat és molt bona. I a més, tothom aquí a l'estadi i tothom aquí li agrada el futbol estaria d'acord amb això, crec jo.
1: How many games do you have now? Six.
0: Quants partits portem?
1: Seven games.
0: Set?
1: No, but six.
0: No, a la Lliga sis. Sí, sis partits de Lliga.
1: This is the first step.
0: Aquest és el primer pas.
1: And we know that it's a long way.
0: I sabem que el camí és llarg.
1: Every time,
0: ho dic cada vegada, perquè és la veritat.
1: What happens at the end.
0: No hem de pensar en el que passarà en el futur, sinó que hem de pensar en el proper partit. Estem contents amb aquest resultat, amb aquesta actuació de l'equip, però ja està.
1: We know that tomorrow is
0: sabem que demà és un altre dia
1: we want to win this day.
0: I hem de guanyar dia a dia. Moltes gràcies.
2: El millor jugador del partit.
3: Va, el Jordi Costa ha votat Rafinha. Laia, qui tries?
4: Rafinha.
3: Bernat Soler.
5: Adeyemi.
3: Ricard.
6: Rafinha.
3: Mireia.
4: Rafinha.
3: Marc i Carles.
7: Rafinha.
3: Xavi Campos.
8: Adeyemi.
3: Bernat Coll.
9: Rafinha.
3: Carlos.
9: Diria Tec. No, no. Adeyemi, Adeyemi.
3: Els oients han triat Rafinha, que és avui escollit el millor jugador, tot i que també hi ha hagut vots per Adeyemi.
6: Rafinha, Carlos, que ahir vas publicar una notícia sí. A l'Esport. Ja estem parlant de renovació?
9: Sí, de fet, era una de les tasques pendents de la comissió esportiva. Per mi, pel que em deien, i ja ho va deixar clar Deco, és que no hi havia cap mena de pressa per la renovació de Rafinha, que va contractar 2028. La intenció del Barça és que cap jugador comenci la temporada menys d'un any de contracte. En aquest cas encara li queda poquet menys de 2 anys, any i mig li queda. I va haver-hi una reunió ahir a un restaurant de Castelldefels entre Deco, Alejandro Echevarría i el propi Rafinha, perquè veieu lo informal que era, perquè ja sabeu la gran relació que hi ha entre Deco i Rafinha, que eren representant i representat. També sí. Estava la dona de Rafinha, que és un detall que és menor, però que ja posa de manifest la informalitat que hi ha en aquest tipus de reunions i que posa de manifest la gran relació que tenen i el grau de confiança, i allà a poc es va començar a parlar. En aquest dinar d'amistat, un dels temes va ser la renovació del futbolista. Desconec encara per quin any se li vol ampliar el contracte. No crec que sigui un contracte de gaire llarga duració. Yeah. Està a punt de complir els 30 anys. Veterà, com clar. Tots sabeu, va tenir l'interès d'Aràbia, s'ho va arribar a pensar aquest estiu, però va haver-hi aquesta reunió. Per tant, ja és la primera presa de contacte formal entre les dues parts, i el Barça vol renovar Rafinha, i Rafinha ja sap que el Barça el vol renovar.
6: I Rafinha és el capità del Barça, sí. En majúscules, eh? No sé com el veieu, però és que ara reparteix els penals quan l'ha de xutar ell, quan no l'ha de xutar, anima Lamine Yamal, fa un altre hat-trick.
4: És el líder d'aquest equip, ell ha assumit aquest rol, ell s'ho creu, Flick li va donar la pretemporada, el va triar com a capità número 1, és una altra d'aquestes apostes de Flick, que li surt bé, li dona confiança en jugador i el jugador respon al tècnic.
6: Rafinha, que ha marcat un altre cop diferències. Laura, gols, vull saber gols del Barça a la temporada.
3: 33 en 7 partits.
6: 33 en 7 partits.
3: Que és una mitjana de 4,7, hem dit.
6: Gairebé 5 gols per partit. A la Lliga?
3: 28 en 6 partits, mitjana de 4,6.
6: Ostres, és que està per sobre... gairebé està més a prop del 5, bé, està més a prop del 5 que del 4. I Rafinha?
3: Màxim golejador de la Lliga amb 9 gols. I a la Champions en va marcar 2, 11 gols. 11 gols en 7 partits.
6: En 7 partits. I a la Lliga 9 gols i qui ve per darrere?
3: Lamine i Mbappé amb 7 gols.
6: Clar, Lamine ja ha atrapat Mbappé, eh? Increïble. Jo crec que xifres per coronar i per emmarcar el que està fent el Barça en aquest inici de temporada. Ha advertit ja Flick el Sevilla-Barça. És veritat, té raó. Va ser just abans de l'aturada de seleccions. Va ser un dels pitjors partits del Barça la temporada passada. El Barça va perdre un camp on gairebé cap equip important va perdre l'any passat, el Sánchez Pizjuán, i podria coronar aquest 8-8 perquè, Laura, confirmem, el 7-7 és absolutament inèdit a la història del Barça.
3: Així és.
6: I doncs, a la Lliga...
3: A la Lliga no és inèdit. A la Lliga són 6 victòries consecutives, això no és inèdit, ja havia passat el 1990 i el 2012.
5: Però, doncs, clar, a Sevilla pot haver-hi marca.
6: Exacte, a marca a la Lliga...
3: Pel 7-7 a la Lliga, ara.
6: I 8-8 total. Ho explicarem dissabte. Això, dissabte a les 9.
2: A Catalunya Ràdio, la TDT.
10: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor.

0: Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
1: El vol del mussol, amb Guillem Soler.
2: Bona nit, Guillem.
3: Bona nit.
2: A volar.
3: Cancelo fa el primer, encara la busca el porter. Pipa el travesser i Barraca. Quina execució més maca, el segon, Rafinha. Sentenciem ràpid, com de costum. Minut 20 i ximpum. Quin ritme, quin espectacle. Si no en fem mitja dotzena, serà un miracle. Generem per fer-ne 10. Pobre Racing, no les veu. Marxem 4-1 al descans. Aquests nanos són gegants. Ningú juga així al món. Allò que deia Cruyff, el ritmo del balón. Quin ritmo del balón i quin ball de salón. Chesney és un exporter, Rafinha fa el tercer. No és la nit de la min, però ja en portem 5. Quin espectacle, que bon. Avís per inundacions, córner 17è i Gabriel Jesús fa el 6è. El millor del partit per mi a Adeyemi és una bala. Quines jugades ens regala, cau al 7è, quina golejada. 7 partits seguits d'una atacada. Inundació de gols, alerta de golejada imminent, torrentada de talent, avís d'equip legendari, alarma de banderes al vent.
2: Gràcies, Guillem, bona nit.
3: Bona nit.
1: Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3cat. Web de 3cat. Escolta'ns com i quan vulguis.

0: començat celebrant els 50 anys de les transmissions de futbol en català amb aquesta especial d'una hora i quart, una prèvia amb Ser Catalunya i Catalunya Ràdio. I hem acabat amb un 7-2 i molta pluja. Hores per escoltar la ràdio. Ara la Marta Romagosa i la nit dels ignorants, pendent dels temporals. I no oblidin que demà al matí de Catalunya Ràdio, especial per analitzar les conseqüències de les pluges. Bona nit.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Començar un programa de ràdio després d'haver vist 7 gols del Barça no passa cada dia. I més quan a una part del país han sonat els avisos de pluges torrencials i de moment encara cauen força a la costa i al prelitoral, segons veiem al radar del Meteocat, i sentim alguns trons fins fa una estona des de la Diagonal de Barcelona. Protecció Civil de moment manté activada l'alerta pel Pla Inuncat i ha enviat, com deia, aquest missatge, és alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments, tot i que és aquesta hora de la nit, a comarques com el Barcelonès, el Maresme, Baix Llobregat, Garraf, Alt i Baix Penedès i Vallès Occidental. De fet, també els bombers, fruit d'aquestes pluges, busquen una dona que hauria desaparegut arrossegada quan travessava una riera, al municipi d'Olivella, al Garraf. Aquestes pluges han provocat diferents incidències en comunicació, s'han tallat durant el vespre, doncs, per exemple, la Ronda de Dalt, ha afectat també Rodalies, i veiem un tuit de TMB, una publicació a la xarxa X de TMB, que el servei, quan s'ha tancat el servei, hi ha encara incidències que veurem demà al matí què passa. O sigui, ells ho han penjat just quan acabaven de tancar i deien que arran del temporal hi havia la L4 amb servei parcial entre La Pau i Verdaguer, és la línia groga, i la L11, el servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. I aquí, fins demà al matí, que no tornin a obrir, no actualitzaran aquesta informació. Per tant, si algú està sortint de futbol i demà d'agafar el metro, potser es trobarà que encara no acaba de funcionar. Per tant, ho seguirem. Mentre esperava la pluja i, sobretot, la baixada de temperatures, a casa hem tingut un dia d'intendència domèstica. S'havia de canviar el telèfon de la dutxa i, com que és una tasca per la qual no has d'haver estudiat enginyeria aeronàutica, hem pensat que amb una clau per descargolar bé la vella ja ho tindríem, perquè la nova estava comprada i preparada per estrenar. Però a Maria, algú que no he estat jo, ha decidit que descargolar s'havia de fer cap a una banda molt concreta i des d'ahir la nit que no ens en sortim. He arribat a pensar que hauríem d'avisar un lampista i fer el sant ridícul d'admetre que no havíem pogut canviar el mànec d'una dutxa. Abans s'ha anat a comprar un petit aparell que fa més força per poder descargolar la peça i el professional que ens l'ha venut ha dit: s'ha de descargolar el capçal en sentit contrari a les agulles del rellotge. Clar, clar, ja ho sabem, això ja ho hem fet. Però resulta que un cop a casa ha resultat que des d'ahir, en lloc de desenroscar, algú estava fent la força contrària. I quan hem après la lliçó, s'ha fet el miracle i ja tenim telèfon de dutxa nou. A partir d'ara posaré un cartell a la nevera on hi digui: a la dreta, tanca; a l'esquerra, obre. És una dita clàssica, que mai més oblidarem. Espero. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Nil Hernández, Aina Grau, Andy Franco, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, ja ho vaig advertir ahir. Avui començàvem una mica més tard, arran d'aquest partit del Barça i aquest 7-0 que hem pogut presenciar. Són 2:15 d'una... 7, què he dit? 0? No, 7-2. Sí, m'ha traït el subconscient. Gràcies, Oriol. 7-2. 2:05 d'una de la matinada. Arrenquem aquesta edició de la nit dels ignorants amb el 93-207-474 que ha marcat en Patrick des de la Catalunya Nord. Bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta.
0: Com estàs?
2: Doncs vaig fer content de la victòria del Barça i a veure si el meu equip de cor inicial amb l'Olympique de Marsella, perquè inicialment
0: a veure doncs
2: originari de Marsella,
0: sí,
2: farà també a la Lliga Europa demà.
0: Ah, doncs vinga, et desitgem el millor, a Patrick.
2: Sí. Et volia fer una pregunta, ja primer, que estic molt content, perquè és la primera vegada que passo a la nit dels ignorants amb tu al capdavant.
0: Ah, doncs benvingut, Patrick, moltes gràcies.
2: Sí, que ja havia començat quan era el Xavi Solà, que estava al capdavant del programa, però en aquest moment vivia al costat de Marsella, que de fet vaig aprendre en català, principalment entre altres amb Catalunya Ràdio i TV3, entre altres gràcies a la nit dels ignorants, i que tinc un record també d'un cop que havia trucat al matí de Catalunya Ràdio, amb tu al capdavant, que feies la substitució de la Mònica Terina,
0: sí,
2: era
0: sí.
2: Divendres per un metro Mauri, havia tocat a tenir el temps, la previsió del temps per...
0: Mare meva, sí, parles sí, de fa uns quants anys, eh?
2: Sí, sí. Ah, era fa uns 10, 11 anys, cap al 2016 o 17.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, molt bé, molt bé. Molt bé, Patrick, i avui què ens volies demanar?
2: Doncs una pregunta, que llavors, quan feia el programa Carles Cuny, va fer venir el programa al seu germà, el Josep Cuny,
0: sí.
2: Com una espècie d'entrevista entre els germans i també entre aquell que caminava la programació quotidiana, diària, de Catalunya Ràdio, i també qui l'obria el dia següent amb el matí de Catalunya Ràdio, i volia saber si tu podies plantejar fer igual amb el Toni Trapés. Si podies fer venir...
0: Que el faci venir a la ràdio?
2: Sí, sí, doncs sí, i que... Ah,
0: i que li fas una entrevista, m'estàs dient això?
2: Sí, sí, doc, sí, sí, sí, sí, amb l'anunci que ha fet, que aquest és l'últim any que farà en versió RAC1, abans la versió original a Catalunya Ràdio quan era a l'altre costat de la Diagonal, i era que com que encara l'escolli ho havia fet, voilà, era sí. Els inicis de
0: sí, l'any sí, sí.
2: Finals, si tu podies fer igual i...
0: I portar-lo a la nit dels ignorants. M'estàs demanant això, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Ja. M'estàs posant aquí en una situació compromesa, Patrick, però vaja, no es pot dir mai que no a la vida. De fet, vaig parlar amb ell el dia que li van donar un Ondas. Això és veritat, vam fer una petita conversa, perquè hagués fet el mateix si l'hagués guanyat una altra persona, però ho vaig fer amb ell. Però vaja, jo m'apunto, Patrick, jo sempre apunto les iniciatives dels oients, o sigui que jo m'apunto. No et dic ni sí ni no, m'apunto, d'acord?
2: I que tant de bo que ara fa un moment que no he baixat a Barcelona, però que quan pugui tornar a baixar a Barcelona, a veure si puc passar als estudis de Catalunya Ràdio i a saludar-te i poder, si és possible, fer la pública per la nit dels ignorants.
0: Molt bé.
2: Que això m'encantaria molt i que vull aprofitar també l'ocasió per agrair a Catalunya Ràdio, que és una eina que m'ha ajudat amb altres com TV3, el diari ara, el singular que ara diu el món.cat, etcètera, Bon Avui, etcètera, que m'ha ajudat a aprendre, a entendre i a parlar amb el català i a fer-me sentir part d'aquesta nació a Catalunya, d'aquesta terra, als països catalans, i doncs, simplement un agraïment a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional, i també més esportiva de Catalunya,
0: exacte.
2: I que continuï, i que no es deixi fer pels atacs constants de qui sabem, i que podrien ser més nombrosos si aquí l'any que ve hi ha una alternativa de govern a la Moncloa.
0: No avancem esdeveniments, Patrick, no avancem esdeveniments.
2: Però en tot cas,
0: gràcies per la trucada.
2: Gràcies a Catalunya Ràdio.
0: A tu.
2: I molta força.
0: Gràcies, Patrick, que vagi molt bé. Bona nit.
2: Bona nit.
0: Adéu. La Neus des de l'Eixample, bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta. Mira, ahir vaig escoltar l'entrevista que li vas fer amb aquest noi d'Osona, sobre que va fer una web sobre
0: els dibuixos del gegant. Sí, sí, sí, gegants.
3: I quan vas acabar l'entrevista vas posar una música típica d'aquí, del nostre país. I llavors vaig recordar... Mira, jo tinc una fiola que quan era petita i adolescent ballava en un esbar.
0: Sí, i tant, mare de Déu.
3: I la seva mare també era la que arreglava els vestits, les llargades, clar, les nenes anaven canviant i anaven creixent. Llavors, o s'anaven enxamplant, o anaven... Bueno, doncs, ella era la modista que ho feia voluntàriament. Llavors, amb la meva àvia, quan feien l'espectacle, que ho feien al patronat de Cornellà, perquè aquest esbarre era de Cornellà de Llorat, i anàvem a veure-la. I llavors, bueno, jo me recordo pues, d'algunes danses, com era el Ball de les Gitanes, el Ball de les Solanets, no me recordo gaire, no. Sé que hi havia algunes jotes, i llavors em va vindre la pregunta de pensar, encara existeix l'esbar de Cornellà? Quants esbars hi ha encara a Catalunya que funcionin? Perquè és una de les coses que sí que a vegades es parla dels aplecs de les sardanes i coses d'aquestes, però sobre els esbars jo no tinc cap coneixement. Vull dir, no dic que no n'hi hagin encara. Segurament a poblacions petites o així, potser sí que hi ha. Però a Barcelona queden esbars per fer...
0: Bona pregunta. Típiques. Segur que sí. Però vaja, alguns, jo crec que alguns ho pot contestar. I si no, ho demanarem, que segur que hi ha l'Associació d'Esbars de Catalunya, segur que hi ha alguna cosa així que els aplega. Vull dir que si no, ho podem demanar.
3: Val. Bueno, pues només era això perquè, bueno, saps, vaig recordar coses de quan jo era més jove.
0: Més jove, no és
3: que...
0: clar.
3: Sí, ara no és que sigui
0: ahir
3: molt gran.
0: Ahir vam posar, però... la música que dius és el ball, espera, que m'ho està dient l'Oriol, que és qui va buscar la música, és el ball de gegants, es diu, i la tocava la principal de la, has dit, de la Bisbal. De la Bisbal.
3: Bueno, i és que
0: era com una música... sardana, clar, sí, sí.
3: Sí, vaig associar la música amb els balls de...
0: Amb els balls de l'esbar. Sí,
3: no?
0: sí.
3: I llavors, pues, clar, vaig pensar, és una cosa que inclús a Barcelona, bueno, a TV3, així, no sé, potser sí que ho fan, eh? Vull dir, no dic que
0: però
3: no.
0: Però és veritat que no se'n parla gaire, sí, tens raó.
3: No se'n parla gaire, no? I crec que són danses que són típiques molt, bueno, molt nostres i que no sé si s'estan perdent o no s'estan perdent, perquè és veritat que la gent jove i la canalla petita no tenen l'afició de dir anem a fer... No, potser són més danses urbanes i coses d'aquestes que no fer anar a ballar sardanes o anar a ballar a un esbar pues, danses típiques
0: de
3: nostre país.
0: Sí, perfecte. Doncs va a veure què ens responen, Neus. Moltes gràcies.
3: De res, bona
0: que
3: nit.
0: Que descansis, bona nit. El Quim des de Sant Andreu, bona nit.
4: Hey, bona nit, Marta. Mira, el referent que ens hi ha que va trucar el vespre preguntant dels panots de si eren d'en Gaudí o de qui eren.
0: Sí,
4: sí. Bueno, és que ahir buscant, bueno, parla clar, amb el senyor Google, que aquest ho sap tot, n'hi ha dos, un que són quadrats i uns altres que són de forma hexagonals, i els hexagonals són d'en Gaudí. I els quadrats estan atribuïts amb en Puig i Cadafalch.
0: A veure, torna això, que prenc nota.
4: És que n'hi ha dos variants, uns que són de forma hexagonal.
0: Sí.
4: I uns altres que són quadrats.
0: I els hexagonals, sí?
4: Els hexagonals, sí, són d'en Gaudí.
0: Sí.
4: I els quadrats són de Puig i Cadafalch. Cadafalch, vull dir, ara.
0: Sí, sí. Molt bé.
4: És que hi ha aquests dos, sí, pujant, diríem, no?
0: Sí, sí, és que ara està mirant perquè hi ha una persona que ens ha fet un missatge també escrit, ara el llegiré. No, ara el llegiré perquè és complementari. Jo m'estic apuntant al que estàs dient. L'hexagonal de Gaudí i el quadrat de Puig i Cadafalch. Molt bé.
4: Jo ho sé acabar, l'acastament. Doncs res, era això.
0: Perfecte, Quim, moltes gràcies.
4: A vosaltres.
0: Que vagi bé. Bona nit.
4: Adéu.
0: De fet, deia que hi ha un dels missatges de WhatsApp que ens heu deixat, el 667-220-148, que és del Jordi, des de Castellví de Rosanes, i diu sobre la pregunta de qui és el disseny dels panots de Barcelona, ell diu l'autor va ser Josep Puig i Cadafalch, tot i que, i aclareix, no hi ha cap document que ho acrediti, com tampoc n'hi ha cap que ho desmenteixi. Per tant, si un diu una cosa, l'altre diu una altra cosa. Clar, que ell ho ha buscat a través de la xarxa, a través d'internet, diguéssim. No sé si algú ens pot desempatar i dir si és que és l'autor o no. Si és que un és Gaudí i l'altre Puig i Cadafalch, tot i que no hi ha cap document que ho acrediti, o no, perquè ens han quedat una mica on estàvem. Algú diu que sí i un altre diu que sí, però que no hi ha cap acreditació. A veure si, entre els altres oients de la nit dels ignorants, ens podeu ajudar a saber qui són els autors d'aquests panots de Barcelona. Uns altres missatges que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, mentre no truqueu al 93-201-7474, en Josep, des del barri del Poblenou, ens diu què se'n fa de la runa després d'una demolició? Hi ha una obra, la runa queda al carrer, algú se l'emporta, allò on va parar i què se'n fa, és el que demana en Josep. La Mari Carme, a veure, que està enfadada, diu, porto 3 dies enfadada amb 2 CAT. Aquí hi ha repartiment per tothom. Al vespre feien un concurs del Trivial que distreia molt i ara l'han substituït per Fet a mà. que estan repetint. Diu, jo reivindico el concurs. Passa el mateix amb el programa L'any que vas néixer. Tots són programes repetits. Pensen seguir per aquest camí, diu la Mari Carme, perquè perdran audiència, diu ella. Després, una resposta que ens ha deixat també al WhatsApp del programa, la Montse, des de Barcelona. Recordeu allò de la pregunta sobre els gossos de competició, que si el canòdrom de Barcelona se'ls donaven arròs poc bullit perquè els hi passés l'estómac i no poguessin guanyar i així es manipulaven les apostes? Recordeu aquella pregunta d'un oient? Doncs crec que la resposta de la Montse de Barcelona va per aquí.
5: Vaig escoltar que van fer una pregunta de si era veritat que a les carreres de galgos se'ls hi donava arròs als gossos perquè perdessin. Doncs sí, això sí que es veu que és cert, que els gossos, doncs, perquè, o sigui, amanyen, diríem, les carreres, i si, com que hi ha l'interès econòmic, doncs, com tots els jocs, a vegades hi ha trampa, hi ha gent que només mira el seu benefici, doncs els hi donen o arròs, ell va dir arròs, però sí, els hi donen alimentació o els dopen perquè no rendeixin i així afavorir les apostes que es fan.
0: Doncs, déu-n'hi-do, perquè ara estava pensant una vegada que jo vaig equivocar-me i vaig bullir un arròs que s'havia de bullir més estona del que era habitual perquè era un altre tipus diferent. I em vaig equivocar i vaig estar, no us exagero, dos dies que no podia menjar perquè em va quedar trabat a la boca de l'estómac i allò no tirava ni amunt ni tirava avall. O sigui que no vull imaginar-me el patiment d'un gos que li poden donar arròs mal bullit, per entendre'ns, cru, mig cru, que li pesa l'estómac i que el fa sentar molt, molt malament. O sigui que déu-n'hi-do el que ens explicava aquesta oient, la Montse, des de Barcelona. Un altre missatge que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants és de la Dolors, des de Banyoles.
6: A veure, jo estic totalment d'acord amb el que va dir en Guillem del Forpien sobre això de que els avions, clar, contaminen molt, llavors cada vegada el planeta s'escalfa més i rebem les conseqüències. No podem parlar de calor, de queixar-nos de la calor, quan tot darrere llavors ens anem a buscar un bitllet per anar-nos de vacances sense necessitat i agafant un mitjà de transport que és molt contaminant, com pot ser un avió, com pot ser un creuer. Jo crec que això ho hem de pensar, ho hem de repensar seriosament. És el meu punt de vista. Jo ja ho havia manifestat alguna vegada. És molt incòmode perquè parlar-ne d'això, crec, no s'ha contestat gaire perquè hi ha molts interessos pel mig, no? Sobretot econòmics. Doncs ja us he donat la meva opinió. I ara l'altre dia jo vaig dir que m'havia provocat uns efectes secundaris molt i molt dolents a inhalar un producte, bé, seria el Ventolin, el dic aquí directament. Bé, ja vaig dir el que havia passat, doncs sense, 3 dies sense poder pràcticament dormir, tremolors, al·lucinacions, etc. Ningú ha contestat, potser és que no, molta gent no els hi deu passar, però a mi sí, i m'agradaria saber a veure què pot ser això.
0: Doncs a veure, alguna persona que alguna vegada, com que és un producte extès i que aquí no es fa publicitat d'un producte farmacèutic, només faltaria, si alguna persona li passa el mateix o li ha passat el mateix que la Dolors, que és aquests efectes secundaris d'aquest inhalador, el Ventolin, per un tema específic de respiració, del sistema de respiració, si li passa el mateix aquests tremolors i tot això que li ha passat, a veure si algú o algun metge que ens pugui indicar el perquè d'aquests efectes secundaris. Jo sé que havia sentit, sobretot en canalla petita, que posaven molt, el Ventolin posa molt, molt nerviós, sobretot els nanos quan són petits i els hi han de posar perquè tenen problemes respiratoris, però tots aquests altres efectes secundaris que deia la Dolors no ho havia sentit de ningú. Si hi ha algun altre oient que li ha passat alguna vegada, té algú al seu entorn que li ha passat i ho vol compartir, la Dolors, doncs, li semblarà que no és tan estranya, o algun metge que ens pugui donar alguna indicació de si realment això li passa a determinades persones, perquè pot ajudar per tant a la Dolors a entendre tot el que li ha passat. Deien començar el programa, com que no hi ha hagut butlletí fins d'aquí una estona, no hi haurà el butlletí, que estàvem seguint també el que deia el radar meteorològic, i ara veig una publicació a X de Protecció Civil, una actualització de l'alerta d'Inuncat, I és que, a més, un avís de risc hidrològic al Moianès per aquesta situació meteorològica adversa, diu que es poden produir augments sobtats de cabal a la xarxa fluvial i, una vegada més, demanen extremar les precaucions a prop de rius, rieres i barrancs. Ja sé que són pràcticament la una de la matinada i que, en principi, no hi hauria d'haver gent passant per rius ni rieres, però està bé, quan veus una cosa així en una situació com la que està passant aquesta nit a Catalunya, doncs advertir els oients que, no sé, hi ha gent que potser està tornant de veure el Barça, hi ha gent que potser encara s'està movent per la xarxa de transport, doncs tenir-ho en compte només. Ara ens truca el 932074, mira, en Jordi des de Mataró, però que està en ruta. Jordi, bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: Per on estàs tu ara?
7: Estic anant de Llardecans cap a Lleida. La cabella Flix cap a Lleida.
0: I el temps? Està plovent o no? Està plovent?
7: No, sec completament. Veig llamps al fons, però sec completament. Aquí Lleida no plou, eh?
0: No, clar, no, ja ho veig al radar, que aquí Lleida no plou. No.
7: No, està sec completament. Quan pujava al vespre, per allà a la zona de... Bueno, per aquí passant Lleida... netejar el vidre i prou.
0: Ja.
7: I no.
0: Ai, que se'ns talla, Jordi, se'ns talla aquesta ruta que estàs fent avui, se'ns està tallant la comunicació. No sé per què, però se'ns està tallant. No l'entendrem, que no? No sé què passa. No, sí que sé què passa, que estàs una mica més lluny que altres vegades i no t'acabem d'entendre. Jordi.
7: Ara.
0: Va.
7: Sí.
0: Ara, som-hi, digues.
7: No sé si m'heu escoltat.
0: T'hem escoltat una mica, que aquí no plou, que quan pujava sí que havies i que veus allò lluny algun llamp.
7: Vale, doncs ja està. Que dic ara, quan vagi cap a Mataró, segur que trobarem la pols del camí i els busquin.
0: Ja, sí, perquè ara estic mirant que sí que està plovent. Sí que està plovent, sí. Tu vens de secar, però està plovent, sí, senyor, sí.
7: El que sí que puc dir que estic a 18 graus de temperatura. Oh. Que baixar la temperatura, que quasi tenia fred i tot.
0: Quina meravella, això sí que és una meravella.
7: Sí, i tant. Ja tenim ganes, que vingui la fresqueta.
0: Sí, si us plau, per l'amor de Déu, ja seria hora. Va. Escolta'm, tu no trucaves per passar el parte del temps, diguéssim, trucaves per fer una pregunta, no?
7: No, sí, una pregunta. Mira, sempre m'he tingut curiositat. En el País Basc tenen un tipus de lletra una mica especial que fan servir més al País Basc, que, per exemple, la A té com uns barrets. És una lletra basca que tinc jo.
0: Sí.
7: No sé si saps el que vull dir.
0: Suposo que vols dir que té a sobre, com passa en altres països, no sé, com passa amb el danès, potser, que tenen com... No és un accent, però sí que és un...
7: No. És un tipus de lletra, que només... Només hi és el País Basc i prou, una forma de lletra. No, ja sé el que vols dir,
0: La cal·ligrafia, vols dir, doncs.
7: La cal·ligrafia de la lletra aquella...
0: De l'eusquera.
7: Sí. D'on te surt aquest tipus de lletra? Perquè, esclar, només la tenen ells, aquesta cal·ligrafia, com dius tu, i a part que és una lletra que em fa molta gràcia, pel tipus, molt elegant. I a veure si algú ens pot dir una mica la història, a veure com l'eusquera, que és tot un incògnit on t'ha sortit la llengua, doncs a veure què diuen.
0: Oh, mira, crec que va ser l'any passat que ens van demanar sobre això i vam tenir una resposta sobre... Déu-n'hi-do, de complerta que era. La resposta sobre Euskadi, sobre d'on sortia l'eusquera, me'n recordo que vam parlar, em sembla que Aina era un professor, oi que era un professor, sí, era un professor que ens explicava, però ara demanarem sobre això de la cal·ligrafia. Suposo que té a veure també. Sí, ja, ara ja veig per on vas.
7: Sí. És que sempre, quan pujo sempre al País Basc, o algun camió que va rotulat amb la lletra d'ells,
0: sí.
7: Hosti, em fa gràcia, perquè és una lletra que m'agrada.
0: Clar.
7: I si vaig a preguntar les arrels d'aquesta lletra sí que ve de l'Euskera, però d'on també ve aquesta lletra? Perquè, esclar, només la tenen ells. A veure què diuen.
0: Molt bé. Sí, mira, ara l'Aina em diu que la persona que ens va contestar sobre d'on venia l'Euskera és un professor de l'era de coneixement de filologia basca de la UAB que es diu John Elordi, me'n recordo. Sí, és veritat, ara que ha dit el nom. Doncs li demanarem, si no, també això de la cal·ligrafia, perquè potser algun oient ho sap, però si no, també li demanarem amb ell, Jordi. D'acord? Oh, doncs moltes gràcies, que tinguis una bona ruta.
7: Sí, home, esperem que vagi tot bé, que no hi hagi cap problema i podem arribar bé
0: a Mataró. Sí, però compta amb la pluja. Vinga.
7: I tant, sí.
0: Una abraçada. Adéu-siau, bona nit.

Doncs sí, perquè el Jordi, quan torni cap a Mataró, es trobarà pluja, és el que veiem al radar. Ara baixaran de seguida els nostres companys dels serveis informatius i ens explicaran com està la situació. Veig una publicació a la xarxa X dels bombers de Catalunya explicant fa re mitja hora que efectivament muntaven aquest dispositiu a Olivella per buscar una persona que hauria estat arrossegada pel corrent de la Riera. Han rebut un avís cap a les 11, després que hi ha una persona que ha alertat que havia vist caure un vehicle. I ara mateix hi ha 11 dotacions dels bombers, drons i els GRAE que estan intentant buscar aquesta persona que hauria desaparegut arrossegada pel seu cotxe. Són aquests efectes del temporal, que déu-n'hi-do com ha anat caient en diferents indrets. Això seria potser el més greu que ha passat, però ja dic, ara, com que vindrà els companys dels serveis informatius, ens diran com està la situació. Espero que tothom que hagi sortit del camp hagi pogut arribar a casa en bones condicions i que, de moment, el radar meteorològic de Catalunya, del Meteocat, diguéssim, que l'anem actualitzant, doncs ens mostra potser que la part més dura, per tant, tot allò vermell que veiem a sobre de terra ja està anant cap a mar, però veig que per la part de l'Ebre continua entrant. Bé, no farem una descripció acurada del que està dient el radar, però sí que hem d'estar pendents perquè Protecció Civil manté aquest Inuncat en vigència i, en principi, fins a aquesta hora havia de continuar plovent, però veig que, de moment, ara jo ja callo perquè l'Àlex ens explicarà com estan les coses. Després del butlletí de la una de la matinada, doncs tornarem nosaltres. Espero que amb més participació dels oients, al 93207474, encara amb més converses, amb més preguntes i respostes i amb un altre nou conte de l'Àmpar Moliner per acabar. Així que no marxeu, no us adormiu, que encara tenim moltes coses per escoltar. Vinga, fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els equips d'emergència busquen una dona que hauria estat arrossegada per una riera al municipi d'Olivella, al Garraf. Els fets han passat aquest dimecres a la nit durant l'episodi de pluges intenses que ha escombrat bona part de Catalunya. Els bombers han rebut l'avís d'un testimoni que ha vist com l'aigua s'emportava aquesta dona. Ho ha explicat en declaracions al Més Nit de Trescat Info el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello.
2: Una persona que l'ha arrossegat doncs, l'aigua al passar per una riera a Olivella. Estan treballant els operatius per buscar-la. No sabem de moment res. Anàvem amb un vehicle i sembla que n'ha volgut sortir i ja està.
1: L'episodi de pluges ha provocat, però, molts problemes de mobilitat que encara s'arrosseguen i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit de la Ronda de Dalt, a Nou Barris, al túnel de la B20, a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies, entre Fabra i Puig i Montcada, i diverses estacions del metro de la ciutat a les línies 1 i 4. Protecció Civil ha enviat un missatge ES Alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del Barcelonès, Maresme, Baix Llobregat, Garraf, Alt i Baix Penedès i Vallès Occidental. A hores d'ara, les tempestes perden intensitat, tot i que guanyen extensió. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Roger Espanyol acusa els policies que li van buidar un ull amb una bala de goma el dia 1 d'octubre del 2017 de disparar-li com a represàlia. Espanyol assegura que la gent ho va fer expressament perquè moments abans li havia impedit que agafés la porra. Dos comandaments del cos, però, han defensat l'actuació policial. Aquest dimecres s'ha fet la primera sessió del judici.
1: El president Salvador Illa ha defensat el nou model de finançament autonòmic des d'Extremadura, on ha encapçalat l'acte institucional de la Diada i ha reivindicat els vincles entre els dos territoris. Illa també s'ha reunit amb la presidenta extremenya, la popular Maria Guardiola, que li ha tornat a rebutjar la proposta de reforma de finançament.
3: La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència. El president dels Estats Units ha demanat una baixada del preu del diner que assegura hauria d'estar per sota de l'1%.
1: Lucía del Greco i Andrea Laszlo de Simeone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic, qüestionant què és un concert. Fins diumenge, una setantena d'actuacions ompliran la música de música a la capital d'Osona en una fira que, a més de ser un aparador, també vol provocar la reflexió sobre la música. Agents de seguretat privada han començat a patrullar des d'aquesta nit per les vies de l'estació de França per combatre els robatoris de coure, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio.
3: N'hi ha hagut 6 en 10 dies. Quan es roba cable no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. David Cortés, de Dignitat a les Vies, explica els efectes que això té per als usuaris de l'R2 Sud de Vilanova cap avall.
4: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç trobem que tenim una freqüència normal del dia a dia de mitja hora i quan hi ha aquests robatoris de coure hem estat fins a 2 hores sense servei en aquestes estacions perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len i avui que hem sent llevat ja del matí ja directament hem optat per agafar autobús que anava de gom a gom.
3: El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022. Sobretot se'n roba a l'estació de França perquè el tancament de l'espai és molt deficient. Ara es reforçarà. Rodalies, Adif i Mossos es reuniran aquest dijous per trobar la manera de combatre els robatoris a la xarxa ferroviària.
1: Esports, golejada del Barça, 7-2 al Camp Nou contra el Racing de Santander a la sisena jornada de Lliga. Rafinha amb un hat-trick, Cancelo, Lamine Yamal, Gabriel Jesús i Villalibre en pròpia porta han fet els gols del Barça. El Barça és líder en solitari i suma 18 punts de 18 possibles. Els blaugranes han marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades de Lliga. Rafinha, amb 9 gols, és a més el màxim golejador de la Lliga.
3: Joan García ha estat substituït al descans per precaució a causa d'un problema al genoll, tot i que no té cap lesió important. Ha entrat Stensne al seu lloc. El porter polonès ha comès una errada greu en el segon gol del Racing.
1: El Barça ha guanyat els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions, en el que és el millor inici de la història. Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui també al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT, a la prèvia del Barça Racing.
3: I jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao.
0: Fins aquí les notícies.

0: Una de la matinada i 7 minuts, va que tornem a ser aquí, a la segona hora ja sencera, de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93 207 474, per fer preguntes o per donar algunes respostes a altres preguntes que han fet els oients avui o en altres edicions del programa. Jo, si voleu, us faig memòria d'algunes preguntes que tenim apuntades i pendents que encara ningú ha donat resposta, per si us inspireu o si algú vol. Abans he demanat si hi havia algun metge, algú que pugui respondre la Dolors sobre aquests efectes secundaris d'inhalar, ella deia Ventolin directament. Mentre no rebem més trucades, jo us faig preguntes que no tenen resposta encara, que han fet altres dies aquí a la nit dels ignorants, doncs, oients. Per exemple, la Carmeta diu: qui ha fet la campanya dels accidents de trànsit de televisió? I vol saber si els casos i les persones que hi surten són reals o són ficció. La Marta i la Tecla ens van trucar quan estaven en ruta, crec que era sortien d'un concert i anaven cap a Tarragona. Després del concert diu: hi ha alguna manera que les pulseres que et donen, aquelles que s'il·luminen a vegades en alguns moments del concert, tornen a funcionar o ja no tornen a funcionar mai més? A veure si algú ens pot respondre aquesta pregunta de la Marta i de la Tecla. En Josep Lluís, des d'Horta, ens demanava per què les persones que estan primes se'ls diu que estan fetes una sílfide. D'on ve això? L'Aleix, des d'Esparreguera, per què somiem quan dormim? En Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, vol saber com s'ho fan per ser tan estables les grues altes que s'utilitzen a les obres. I la Maria Àngels, des de Lleida, vol saber com pot evitar que les tovalloles li surtin amb molt aspres de la rentadora. Quina manera hi hauria perquè no sortissin tan aspres? El 93 207 474, i tenim la Mercè des de Barcelona. Bona nit, Mercè.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal?
1: Bé. Mira, més fresqueta, perquè ara...
0: També,
1: ploure,
0: una,
1: doncs,
0: nota,
1: sí.
0: Aquí, la temperatura.
1: Es nota.
0: Ai, que bé.
1: Es nota, una mica, vaja, cap cosa, però hem suat tot el dia.
0: Però ara
1: no,
0: es pot obrir
1: que...
0: la finestra, no, diguéssim, una mica?
1: Sí, ara amb les escletxes de la persiana s'està bé, sí. Doncs que comentava que l'altre dia vaig veure a TV3, el programa, que aquell programa que vam fer d'aquella dona que es feia passar per la presidenta de les supervivents
0: de les torres. Sí,
1: i que no havia tingut, de fet, cap conseqüència, més que el gran disgust i la decepció de tots els...
0: Sí.
1: Doncs tot això, penso que la mentida, en línies generals, el mentir, siguin els polítics, sigui en publicitat, sigui aquesta, sigui el Marco, aquell Marco, que també veia aquí, no?
0: I tant.
1: Vaja, i tanta gent, i suposo que marits que diuen que estan aquí i estan allà, o dones que... dins de l'àmbit familiar, el que sigui, es menteix. I què passa? O com que de vegades parleu amb, jo què sé, amb filòsofs, amb advocats, en quin cas està penada? No vol dir que hagin d'anar a la presó, eh? Amb algun gairebé s'ho mereixeria, però bueno.
0: Ja,
1: però...
0: la mentida, no? Vol saber.
1: La mentida, ja. Què passa? Està tolerada? Està suportada? No passa res? És una cosa purament moral? O què passa? Es pot mentir?
0: Molt bona reflexió, Mercè, eh?
1: Veig que... No sé, m'agradaria saber, home, alguna multa, per exemple... No estaria malament. Quina conseqüència té mentir?
0: Clar,
1: o en quin cas...
0: Suposo que depenent de les conseqüències que provoqui la mentida, suposo, no ho sé.
1: Home,
0: és molt bona pregunta,
1: cas,
0: Mercè.
1: Perquè fins i tot quan els judicis i juren davant de la Bíblia, què va? S'ho salten tot? Què passa quan falla? O els ministres?
0: Però amb un judici tu no pots mentir si ets... Espera, no vull dir-ho malament. Si ets testimoni, no pots mentir. Però si ets l'acusat,
1: Pots mentir?
0: Crec, ara no voldria... No
1: clar,
0: voldria...
1: jo també a mi em sona, però és
0: que
1: ho trobo
0: per defensar-te, crec que sí, alguna cosa així, però jo no sóc especialista
1: clar, per
0: judicial.
1: Clar, per això però, ho deia.
0: Però és bona la però reflexió, Mercè.
1: Però és que ho trobo tremendo, perquè llavors ja no cal que ho fem. Si en el joc s'hi val mentir, ja no cal.
0: No ho sé,
1: a veure si podeu preguntar, sí. No sé, aquesta gent que els hi feu preguntes tan ben fetes.
0: I que ells responen també, a veure, l'abast, no? Si és una cosa que com a societat la tolerem, o si la suportem, o si s'hauria de penar. Està bé.
1: Sí, d'alguna manera, no ho sé. O en quin cas de dir, ui, no, si menteixes amb això, malament.
0: Clar.
1: Val, doncs sapiguer-ho, perquè és que si es pot mentir, vaja, jo ho trobo... Fatal.
0: Clar, després hi ha aquella gent que diu, això ho deia la meva mare a vegades, hi ha gent que diu mentides pietoses, no ho he sentit mai, això. Que
1: sí,
0: és com
1: sí,
0: dir una mentida per no ferir l'altra. És allò, t'ha agradat el plat? I tu dius, sí, i no t'ha agradat. Però per no ferir l'altra persona dius la mentida.
1: Sí.
0: Clar, aquesta és tolerable, més tolerable que una altra, clar.
1: Aquesta seria
0: tolerable.
1: Bon debat.
0: És un bon debat.
1: Sí, és allò... Mm. Vaig dir que ai, no eres a casa. Ai, no, no hi era en aquell moment i potser no volies obrir.
0: Clar.
1: No ho sé, eh? Però no, ara m'ho corregut això.
0: Sí, pot passar.
1: Però clar, però mentir, dir, per exemple, estic aquí, estic allà, doncs estic en un altre lloc.
0: Sí.
1: No, dins de l'àmbit de la família, de la parella, de... Mm. No sé, els fills poden mentir? Home, no toca.
0: Clar.
1: En principi, oi?
0: Sí. No, és una bona reflexió. Buscarem el perfil, a veure qui ens pot fer
1: un
0: assaig sobre la mentida, hauria de ser.
1: Exacte.
0: M'agrada molt la idea, Mercè. Doncs,
1: gràcies
0: per la proposta. Sí, buscarem el perfil.
1: Vinga.
0: Una abraçada.
1: Bona nit. Adéu.
0: L'Òscar, des de Granollers, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Ja
2: estava escoltant a la Mercè i a la mentida és que em sembla que ja des de ben petits ja no diuen la veritat. El problema és que aquí diu la veritat avui en dia, perquè a la feina, a la família, als amics, tots fem la imatge que volem que ens vegin, però no és la real. O sigui, podríem dir que tota l'existència és mentida.
0: Apa, aquí, sí. Que... Tota l'existència sí, és mentida? Home, Òscar...
2: Sí, almenys humana. Tots els pilars humans... És que no sé, i ara que han desaparegut els valors, l'ètica... Bueno, no sé res. Jo només sé que no sé res.
0: Però bueno, està bé.
2: I després, la senyora que ha dit el mentolín,
0: sí.
2: És veritat, té efectes secundaris molt, molt greus, i la joventut els utilitza per altres coses. I sí, jo no l'he pres, però algun cop l'he provat d'algun amic meu que ho prenia, i té efectes secundaris, i més si és una persona gran, doncs més efectes té, no? Perquè el jove ho crema, no? Però sí, el mentolín és perillós, i no sé, a veure si surt algun doctor que digui el que porta, perquè... Però bueno, i jo el que anava a dir és que vaig trucar la setmana passada pel tema de la incapacitació que tinc fa 5 anys.
0: Sí, vas escoltar ahir?
2: No,
0: crec que va
2: no,
0: ser ahir.
2: No,
0: espera
2: perquè
0: que...
2: no...
0: Va trucar un senyor, en Josep... estic buscant quin dia va ser, dient que hi ha un programa, ara t'estic dient la competència, però vaja, un programa de ràdio que parlen sobre qüestions de salut mental durant fins a les 6 del matí, a partir de que acabem nosaltres, diguéssim.
2: Ja ho sé quin és, però no m'agrada a mi.
0: Ah, doncs això ens va dir ell, que...
2: Perquè és morbós.
0: Doncs si és morbós, no ens interessa.
2: Bueno, si és el que jo dic, sí, perquè surt la gent descompatada i crida... I...
0: Momentos de la COPE.
2: Sí.
0: Luis Rodríguez ens va dir. I que aquí poden, tracten molt de, moltes d'aquestes qüestions. I va dir que aquí podien, potser podrien ajudar. Va trucar un oient, en Josep de Claret. No, no, jo me n'alegro, però vull dir que com que era per aquest tema específic, ell va dir que potser allà et podrien ajudar.
2: No, allà és recrear-se amb l'enfermetat.
0: Ja, doncs no ens interessa.
2: I jo vull ser normal. Clar. I que em tractin normal.
0: Exacte. Doncs per nosaltres, Òscar, et tractem normal. Només faltaria.
2: I res, vaig tenir la treballadora social ahir, per això va ser un caos. I sí, tots volen fer coses per millorar, però ningú fa res, perquè sempre que vas hi ha una persona diferent i no se'n recorda ni el teu nom. Estan saturats. Sí. La salut mental, el FESMA, està saturat.
0: Està saturat de la quantitat de gent que
2: la
0: tenen.
2: La quantitat de gent sí, sí, sí. I del que els demanen, perquè ara fan controls d'orina, el telèfon és un robot... És tot antipersonal. Ja. I em sembla que es tracten amb persones. Mm. Tindria que ser tot el contrari.
0: Sí, sí.
2: I, doncs... i vull fer una manifestació el 10 d'octubre, que és el Dia de Salut Mental, una contramanifestació, però no sé si la faré més endavant. I una roda de premsa explicant els meus 20 anys i el maltracte que porto sobre. Familiar, de metges i de tot. Tot és una mentida.
0: Òscar.
2: I res, ja t'aniré explicant, però volia... És que jo... És molt tard i jo ja dormo aquesta hora.
0: Doncs
2: però avui
0: ja.
2: He escoltat el Barça i he fet migdiada i mira,
0: has allargat,
2: avui trucaré
0: has
2: a la Marta.
0: Doncs vinga. Doncs va, que te'n vas a dormir amb els 7 gols del Barça.
2: Ha canviat el programa amb tu, eh? És més... Podríem dir més... Més femení.
0: Més femení. Més femení? No em diguis això, Òscar. Més femení, no?
2: Femení en el dir que saps escoltar, saps parlar, saps interactuar.
0: Què passa, que els homes no saben
2: és
0: escoltar?
2: És més bonic. Ah. No, no, també ho feien molt bé els que venen abans,
0: clar.
2: Però... No sé, tu fas més caliu, Marta.
0: Doncs va, sóc com una llar de foc, va.
2: Em sembla
0: faig
2: que faré migdiada tots els dies. Faré migdiada tots els dies per escoltar-te.
0: Vinga, doncs, Òscar.
2: Vinga, guapa.
0: Una abraçada.
2: Bona nit a tothom i visca els ignorants.
0: Visca, una abraçada.
2: Així tenim alguna cosa a aprendre. Si som ignorants, sempre tindrem alguna cosa a aprendre.
0: Exacte, ben vist, Òscar. Que descansis,
2: vinga,
0: bona
2: Marta.
0: Nit.
2: Adéu,
0: adéu.
2: Bona nit.
0: En Pau, des de Barcelona, bona nit.
3: Hola, bona nit. Ah, mira, us tocava pel tema de les pulseres dels concerts.
0: Home, molt bé, que ens ho van preguntar sí. Ja fa uns dies dues persones que venien d'un concert, sí.
3: Just ho vaig escoltar, però mira, ara m'he motivat a...
0: Doncs, perfecte, Pau, perfecte. Molt bé, digues.
3: Mira, jo fa uns mesos, amb el meu company de pis, que som molt amics, que, bueno, justament ell em va motivar a escoltar el programa, vam anar al concert de Lady Gaga.
0: Oh.
3: I el que ens va passar...
0: Quina enveja.
3: És, el que ens va passar és que la pulsera que donen, just quan s'acaba el concert, la fan tornar, però nosaltres, bueno, ens l'han quedat. I vam estar al pis, com, no exagero, una setmana amb la llum encesa, i la vam haver d'amagar un calaix, i fins la setmana que no es va apagar, perquè es va acabar la bateria.
0: És a dir, va continuar la llumeta tota la setmana perquè estava allà posant-vos la música de la Lady Gaga i amb les pulseres posades, o què?
3: Clar, o sigui, nosaltres vam voler anar a dormir, bueno, les vam amagar un calaix i fins la setmana que no s'apagaven. Sí, sí, o sigui que en teoria sí que funciona. I també al TikTok més d'un cop m'ha sortit que hi ha gent que les pot programar des de casa i si es posa la música del concert o tipus com ho puc dir? Si posa la setlist, com si diguéssim...
0: Sí, sí, la llista de les
3: funciona
0: cançons.
3: Funciona amb les llums, sí, funciona amb les llums exactes.
0: Però les mateixes cançons que es van escoltar al concert?
3: Clar, o sigui...
0: Ja.
3: Si es posa en directe, com si diguéssim, vaig a si Lady Gaga ha fet dues nits, el dia següent si se la posa. I posa com la...
0: La música que sona, no?
3: Freqüència, com si diguéssim,
0: sí. Sí.
3: Exacte, pues, pot funcionar.
0: Pot
3: no
0: funcionar.
3: He provat això, però ja. Potser...
0: Però ara ja s'han mort les pulseres, eh? La tens de record i ja
3: sí,
0: està.
3: Sí, sí, sí.
0: Però és bona, és bona.
3: Va ser un regaló envenenado, perquè...
0: Però clar, tu te les has emportat tranquis, entenc, eh?
3: Sí, exacte.
0: Perquè bueno, les has de tornar.
3: Jo.
0: Ja.
3: Sempre la fan tornar, però si te l'amagues... No saben ells si l'ha tornat a un company o...
0: Clar. I bueno, sense llum, com és aquesta sí. Pulsera, sense llum?
3: Bueno, és que és més la, com si diguéssim, la tela, perquè és com una passeta blanca, i aquella cosa, si no té llum, doncs no té massa gràcia. Però, yeah, per exemple, la Lady Gaga tenia com dibuixos, amb la tipografia, el nom del concert, i era més, bueno, era un detall.
0: Clar. Doncs és un ara s'ha convertit en un record, ja està, no?
3: Sí.
0: Molt bé. Sí. Doncs escolta'm, Pau, gràcies per la resposta. Jo no sé si aquestes dues persones que van sortir del concert i van arribar a Tarragona encara anava o no anava, no sé si ho van provar, però almenys tenen una idea de que, mira, en el vostre cas, una setmana va durar el que va durar la bateria.
3: Sí,
0: sí, déu-n'hi-do. Doncs moltes gràcies per escoltar-nos i per decidir-te a trucar i fer aquesta resposta, Pau.
3: De res, de Valtos, que sou els millors. De que... Tato Banyar Ràdio.
0: Vinga, op, aquí, home. Escolta'm, Pau, puc demanar-te quants anys tens?
3: 20.
0: 20 anys?
3: I de, sí, sí.
0: I demà al matí, què fas llevat a aquestes hores?
3: És que just, jo treballo en un hotel, i just aquesta setmana el meu company té vacances i l'he hagut de cobrir. I, bueno, ara com que estic aquí...

0: Sí, escoltant-te.
1: Bueno. Que bona. I és a Barcelona mateix, aquest hotel?
0: O no, és fora? És a Valls.
1: A Valls? Sí. Ah, que bé, molt bé.
0: Sí, sí.
1: Uh-huh, molt bé. Doncs escolta'm, Pau, et desitjo una nit tranquil·la quan la treballis.
0: Merci.
1: I res, un altre dia tornes a trucar i tornem a parlar. Moltes gràcies.
0: Bona nit, merci.
1: Adéu, bona nit.
2: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
3: Perquè abans, si trucaves a informació telefònica, et donaven el número. I bueno, i me'l vaig guardar. I
1: que
3: quan
1: va
3: passar això?
1: Es va guardar el número de qui?
3: Del Palau de la Sarsuela.
1: Perdó? Ah, sí?
3: Sí, sí.
1: Ah, molt bé. I no em dirà que hi ha trucat?
3: Hi vaig trucar. Quan va morir la princesa Irene de Grècia, vaig trucar per donar el pèsam que li donguessin a la reina Sofia. I llavors, el dia 26 de febrer, vaig rebre un telegrama. Diu, ve del Palau de la Sarsuela. Dic, ai, mare de Déu. I corrents me'n vaig cap dalt a llegir, no?
1: Sí.
3: I goti, ara li vaig a llegir.
1: Sí,
3: em va
1: sí.
3: fer una il·lusió. Miri, el jefe de protocolo de la casa de su majestad el rey. Su majestad el rey ha recibido sus palabras de ánimo y apoyo con motivo del fallecimiento de su alteza real, la princesa Irene de Grecia. Y me encarga que en su nombre le traslade su agradecimiento más sincero. Reciba un cordial saludo, Bernardo de Lizaur Cuesta.
1: Mira,
3: em va fer una il·lusió.
1: Oh,
3: dic, la família no en diuen ni as ni bèstia.
1: I m'ha de contestar la reina, no?
3: Pues sí, pues sí.
2: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.

0: Us agraden els sonsos?
1: Enfarinats, ben fregits i cruixents, són una delícia d'aquelles que no pots parar de menjar, oi? Quan fa que no n'heu menjat de sonsos? I l'últim cop que en vau comprar, a quin preu el vau pagar? Els heu arribat a pagar a preu d'or? Doncs, si ara que hi penseu, us adoneu que fa molt que no veieu sonsos ni a les cartes dels restaurants ni al taulell de la peixateria, és perquè els pescadors no en troben a la costa catalana. La flota sonsaire de Catalunya són 26 barques que pesquen des de l'Estartit fins a Arenys de Mar. Aquest any han donat el crit d'alarma per falta de captures i han decidit acabar la temporada 6 mesos abans. Des de finals de juny, que no surten, tot i tenir permís per pescar fins al desembre. És un gest radical i ja és el segon any consecutiu d'extrema escassetat d'aquest peix. Què passa amb els sonsos? Per què els pescadors no en troben? És que l'espècie s'està acabant? Hem convidat avui a la nit dels ignorants l'Iris Triola. Ella és pescadora de sonsos al Port de Blanes des de fa 3 anys. Abans s'havia dedicat a la pesca d'arrossegament, la gamba, per entendre'ns, i a la d'encerclament, el peix blau. Ella és una dona pionera al gremi, és la primera dona membre de la junta d'una confraria, la de Blanes, i a més, l'Iris és fotoperiodista i divulgadora de la pesca sostenible. Iris Triola, bona nit, benvinguda.
2: Molt bona nit, Marta.
1: Escolta'm, et puc preguntar quant de temps fa que no menges sonsos?
2: Doncs jo et puc contestar que potser aquest any ni n'he menjat, perquè n'hi havien tan pocs que tots eren per vendre.
1: I quan és l'última vegada que em vas pescar?
2: Doncs la primera quinzena de juny d'aquest any 2026.
1: Déu-n'hi-do. Aquell últim dia, quants quilos em portava o quina és la quantitat que recordes que tu has portat, allò màxima, has portat en el teu barco?
2: Nosaltres, en els barcos de Sonsera, que estem cogestionant

0: relacionats amb un pla de cogestió. Vam decidir aquest any només capturar 30 quilos per barca i dia, anant 33 persones embarcades. I els últims dies no arribàvem ni a aquesta quota mínima de 30 quilos. Per tant, portàvem 20, 15 o algun barco 30, però no arribàvem ni a la mínima quota establerta.
1: Vosaltres veu acabar, com has dit, la primera quinzena de juny, però podíeu haver pescat fins al desembre. De fet, quina és l'època de l'any en què està permesa pescar a Sonso?
0: O sigui, com has bé dit, la veda comença el 15 de desembre fins a l'1 de març. A partir de l'1 de març, doncs ja podríem sortir a pescar. Tot i que també la vam atreçar una miqueta, perquè consideràvem que encara no havien arribat els sonsos a la seva maduresa per reproduir-se. Vam atreçar una miqueta a sortir a la mar i, malauradament, pues, tampoc va ser suficient perquè hi hagués una població adequada per poder-la pescar, per donar per vendre per menjar, clar.
1: Escolta'm, és veritat que Catalunya és l'únic lloc del món on es poden pescar sonsos?
0: Correcte, és l'únic lloc del món, com tu has dit, des de l'Estartit fins a Arenys.
1: O sigui, és una cosa que desconeixia completament, ho he sabut arran d'aquesta conversa amb tu. He pensat, no pot ser, està equivocat, això no està equivocat, és l'únic lloc al món.
0: És l'únic lloc al món perquè el 2005 la Comunitat Europea va fer un nou reglament de pesca on les xarxes de pescar al sonso, que són molt concretes, van quedar, o sigui, fora del reglament per les mides. Llavors vam presentar un pla de cogestió, o sigui, val a dir que és una pesca superselectiva i molt, molt respectuosa, i vam aconseguir, evidentment, pues, aquesta autorització, però els únics que teníem el reglament fet i un històric de pesca sostenible érem, pues, de, com hem dit, no? D'Arenys fins a l'Escala.
1: A quina profunditat viu el sonso? Dius que les xarxes són molt específiques.
0: Exactament, és entre arrossegament i encerclament. Tenen unes mides en concret, un tamany de la malla en concret, perquè, com sabeu, pues, el sonso és un peixet molt petitó, que té un cicle de vida molt curt, només arriba a l'any, per tant, es mora.
1: Clar.
0: I clar, necessitem, pues, una malla, no? El que és la xarxa, l'obertura de la llum, que en diguem, molt petitona. Llavors havíem de demostrar i assegurar que és el que vam fer, per això ens van donar permís, que era una pesca molt selectiva i molt respectuosa.
1: Clar, i viu molt, molt, a molta profunditat o no?
0: No. Antigament hi havia moltíssim, moltíssim sonso. Ara, actualment, hi ha molts factors, que suposo que ja, que m'agradaria que me'ls preguntessis, que ja els parlarem. Cada vegada s'acosta més a la costa. Li encanta la sorra de la nostra Costa Brava.
1: Ah, sí? I la gent que hi ha, no?, també, diguéssim?
0: Sí.
1: Hi ha algun altre peix o un altre marisc que viu en el mateix indret, en la mateixa profunditat o en el mateix hàbitat del sonso?
0: No. Nosaltres, els pescadors de Sonsera, anem amb unes sondes a cercar aquest peix, i és la destresa, pues, de cada patró o patrona d'embarcació identificar aquesta espècie només, que viu en moles, com que és tan petitó, ell viu, o sigui, són molta quantitat de peixos que viuen junts per evitar els depredadors.
1: Clar.
0: I estan sols, no es barregen amb altres espècies.
1: I tu dius que cada vegada van més cap a la costa, per tant, vosaltres alhora, quan sortiu a pescar-lo, cada vegada anàveu més a prop de la costa també per trobar-los.
0: Exactament, aquest any, bueno, ja l'any passat també, cada vegada hem anat més a prop. La intuïció i els anys de pescadora i de preguntar als meus companys pescadors que porten tota la vida pescant, pues hem arribat a unes conclusions, no? Que és, a veure, això perquè ens entenguem tots i totes. És un peixet molt petitó. Per tant, si és tan petitó, té tots els depredadors, no? Tots els peixos més grans, se'l volen menjar. Per tant, què fa? S'apropa cada vegada més a la costa per protegir-se.
1: Clar.
0: I quan arriba l'estiu, tots sabem, pues, que posen el balissament, que són aquestes boies grogues, per a protegir els banyistes. Llavors hi afegim les boies i els morts més grans. Els morts són les boies aquestes vermelles que tenen un pes a sota,
1: sí,
0: que és on s'amarren, que diguem en idioma de mar, que seria aparcar, no?, en terra, les motos d'aigua, els iates, el xurro, el parasailing. O sigui, clar, hi ha molta no és invasió, no? Perquè, a veure, el turisme i la Costa Brava, pues, aquesta magnífica costa que tenim, és el que volem, no? Anar-nos-hi banyar i trobar les aigües netes. Llavors, clar, aquest sonso s'ha aterrat tant que va a terra boies i nosaltres, evidentment, respectant el reglament, per seguretat, o sigui, no podem anar a pescar a dintre de les boies, o sigui, de les boies cap a la platja.
1: Clar.
0: I per això aquest és un dels motius per als quals, pues, les captures cada vegada s'han sigut menys.
1: Clar, estan en un lloc on vosaltres no hi podeu arribar, si és que n'hi ha, perquè això de falta de sonso és una mica una constant que ja crec que es manté o està sent una mica sostinguda des dels últims anys, no?
0: Sí, bueno, passa que teníem molta fe, perquè jo he parlat amb molts pescadors que porten tota la vida pescant sonsos i sempre deien, sí, portem 2 anys molt dolents, això és veritat, Marta. Però teníem l'esperança, no, de que la cosa canviés, perquè la natura, al igual que els peixos, igual que el mar, o sigui, la natura de la terra es mou en cicles, no? I pensàvem, bueno, el 2025, el 2024 ja no va ser gaire bona anyada, el 2025 tampoc, i el 26 teníem l'esperança, ja que va ploure tant, no?, que hi hagués hagut més sedimentació aportada per als rius o per les pluges, no?, que hagués tingut més aliment i que n'hi hagués hagut més. Però, malauradament, no ha sigut així.
1: Abans deies que aquesta falta de sonso, un dels motius és això que explicaves, que se'n van més cap a la costa, és un lloc on vosaltres no hi podeu arribar. Els pescadors teniu alguna altra explicació a la falta de sonso?
0: Sí, a veure, pescador juntament amb els científics, tant d'Incatmar com amb els de FLECI, que ens reunim periòdicament per exposar tots els coneixements que tenim i el que se fa. I hi ha unes quantes conclusions que hem arribat tots més o menys a la mateixa, que és, a veure, abans les depuradores, no?, els emissaris de les depuradores i les desembocadores dels rius eren un font de nutrients i una font de peixos de totes classes, on anàvem a pescar durant tot l'any. Ja fa molts anys, bueno, fa uns quants anys endarrere, que en aquests emissaris de les depuradores i les desembocadores del riu no ens hi podem ni acostar.
1: Clar.
0: Perquè l'única cosa que pesquem, malauradament, i ho he de dir-ho, són les famoses tovalloletes.
1: No encara?
0: Sé per què,
1: encara?
0: No queden filtrades.
1: Mare meva.
0: Encara. I ens embussen totes les xarxes amb l'avaria i econòmicament el que consta per nosaltres. Per tant, seria la falta de nutrients per part de les depuradores i les desembocadores dels rius. Clar, jo ho dic d'una manera perquè s'entengui, a veure si així ho explico millor. Vivim en una Costa Brava fantàstica, no?
1: Sí.
0: I tothom, doncs, quan arriba l'estiu, ens volem anar a banyar. I com volem trobar aquestes aigües?
1: Netes i polides, clar.
0: Exactament, i per tenir aquestes aigües tan clares i netes, pues es paga un preu alt, que és que aquestes depuradores, legalment, a veure, hi posen uns productes químics aptes per al bany, però que no hi ha nutrients per a aquests peixos.
1: Ja.
0: I sí, que, ja no només el sonso, sinó qualsevol espècie, preguntem-s'ho, no? Si no tens aliment, pues ni creixeràs ni et reproduiràs.
1: Està clar.
0: Aquesta és una. Llavors, l'altra serien les dessaladores. Cosa que jo anys enrere tampoc m'ho pensava. Jo, com deia, ostres, les dessaladores, que bé, no? Al mar l'aigua no s'acabarà, la dessalem i tindrem aigua per al consum, no? Que bé, no? Obrir una oixeta i que no s'acabi. Però, clar, aquesta sal extreta, on va parar?
1: Clar.
0: On va parar? En uns punts, en el mar, on aquest excés de sal també ho mata tot. Tots ho sabem, que la sal crema en excés. Doncs aquest és un dels altres motius.
1: Clar. Per tant, si tot això es menja els nutrients d'aquests peixets, suposo que també hi ha altres, a part dels sonsos, hi ha d'haver altres espècies que els hi passa exactament el mateix.
0: Sí, sí, evidentment. A veure, tots sabem, els que som una miqueta més grans, de que anàvem a buscar musclos, petxines, i hi havia barcos de petxina a la nostra costa, i tot això ha desaparegut, i no ho hem pescat.
1: Clar.
0: I aquí també hi entra, evidentment, l'escalfament de l'aigua.
1: No, el canvi climàtic, l'escalfament, clar, canvia l'ecosistema i llavors aquí trobem, a vegades venen peixos que no saps ni que existien perquè eren d'una altra costa i ara els tens aquí, no sé si us ha passat amb algun altre, no sé, em sembla que hi ha una gamba, pot ser la gamba de Huelva o la gamba blanca o alguna cosa així?
0: Sí, la gamba blanca, jo quan estava a l'arrossegament la pescava, és una gamba que fa només uns 13 anys que està aquí. I els científics ja han dit que no és exactament la mateixa espècie, eh? Però que abans no hi era.
1: Clar.
0: I aquesta gamba, com mira, com la vermella, jo t'ho dic, la vermella la pesquem de 250 metres a 800 metres de profunditat, però per sostenibilitat, perquè a ella encara li agrada viure més profund. Mm. Per això, en el canyó de Blanes i el canyó de Palamós tenim aquesta gamba tan excepcional. I la gamba blanca, ara ja la pesquem de 30-40 metres de profunditat fins a 250. I gràcies que hi és,
1: clar.
0: Perquè, clar, aquesta ha crescut en detriment d'altres espècies, com per exemple seria l'escamarlà, perquè també l'escamarlà el agafem en aquestes profunditats. I ens interessa molt promocionar-la. És molt bona, eh? Proveu-la. Evidentment no busqueu el mateix gust de la gamba vermella de Palamós, no és el mateix, però té un sabor i un ús pues, espectacular. I són espècies nouvingudes que les hem de provar. Han vingut per quedar-se.
1: Han vingut per quedar-se, clar. La història és, què hem de fer amb els sonsos? Perquè si des de, no sé si és el mateix departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que hauria de gestionar, no sé què us diuen, perquè quina solució es pot trobar perquè el sonso no s'extingeixi, diguéssim.
0: Ja, com t'he dit, doncs, tenim un pla de cogestió molt, molt potent i estic molt orgullosa d'aquest pla de cogestió on hi ha l'administració, els científics, que és ICATMAR i CSIC, els ecologistes, que és l'WWF, i els pescadors. I ens reunim periòdicament per a cada un posar les dades, posar estudis. Els pescadors demanem cada vegada més estudis, perquè, a veure, nosaltres sortim cada dia a la mar i nosaltres veiem, deduïm, en parlem, suposem. Dic suposem perquè les dades que valen són les dels científics. I demanem, i de fet l'última reunió que vàrem tenir amb el tancament del sonso al mes de finals de juny, doncs ja vam fer unes peticions. Malauradament encara no hem fet la reunió de setembre, no? Que és on esperem tenir més dades que valguin, no? Per poder demostrar, perquè aquesta espècie no desapareixi, però bueno, tenim fe encara, eh?
1: Tenim dir, fe.
0: Nosaltres, sí, tenim fe i no voldríem, evidentment, que desapareixi. I una cosa que voldria que quedés clara, que no ha sigut sobrepesca, perquè cada setmana, cada quinzena, quan és l'època de pesca, ens reunim més vegades. Decidim entre tots, els interessos de tots, quants quilos extraiem. Mm. Penseu que havíem pescat tonelades de sonsos. Tonelades de sonsos que anaven a 50 cèntims, a un euro el quilo. El sonso, fins i tot, es havia fet servir per esquer. Fer servir per esquer vol dir posar aquest peixet petit amb un ham per a pescar peixos més grossos. O sigui, hi havia un excedent que no sabíem ni què fer del sonso.
1: Imagina't.
0: La gent que ja té una edat, suposo que gairebé tothom n'ha menjat de sonsos.
1: Clar, sí, sí.
0: I ara, com que n'hi ha tan poc, i el preu del peix es fa amb una subhasta que va a la baixa, que és la llei de l'oferta i la demanda. Llavors, si voleu, us explicaré el que és això. Doncs pues, clar, a l'haver-n'hi tampoc, pues, el preu va pujant.
1: Clar.
0: I també és un dels altres motius perquè vam decidir deixar de pescar. Perquè nosaltres, jo parlo de mi, creiem en la sobirania alimentària. O sigui, nosaltres anem a pescar per alimentar la població. Llavors, si ha arribat aquests preus tan alts, això no és bo. O sigui, llavors, què, hem de menjar-ne quatre? No, no hi estem d'acord. O sigui, millor plegar... Deixar, o sigui, evidentment, amb la ruïna que suposa per a cada empresa, per a cada barco. Som empreses petites, familiars, que ens costa molt aguantar. Però vam decidir que no, ni per preu, ni per la cura, no? Per la sostenibilitat d'aquesta espècie.
1: Clar. I ara que us heu hagut de reinventar, perquè clar, si no pots anar a pescar sonso, a què us heu dedicat? Quina altra feina o quin altre peix, què esteu fent?
0: Sí, mira, fins ara, fins al 2025, aquestes barques només tenien la llicència per a pescar sonso, no? O sigui, només podíem anar a pescar sonso. Si sí. Hi havia sonso, pues, res, no podíem pescar res més. Per sort, l'administració, tot i que no és una cosa fàcil, aquest 2026 ens ha obert a que puguem anar a pescar amb altres arts de pesca. El que passa que, clar, portem tants anys especialitzats en aquest tipus de pesca i tenim les arts de pesca, les xarxes preparades per això, i portem anys que econòmicament no hem tingut guanys, clar, fer aquesta inversió per preparar les barques, per exemple, per anar a la putera. Anar a la putera és anar a pescar el calamar de nit. Que és una persona, un fil, un ham, és una cosa molt, molt, molt sostenible també. Això ho vam fer l'any passat. Aquest any ara ho estem començant a fer, però costa molt. Costa molt preparar les barques que han estat molts anys especialitzades amb el sonso, passar-les a pescar a altres arts, o sigui, amb altres arts de pesca i altres peixos.
1: Acabo, Iris. Quan creus que podreu tornar a pescar el sonso?
0: Ui, Marta, doncs m'agradaria almenys pues, a final d'any, potser, quan treguin el balissament, si les mostres que s'han recollit, prèviament, primer s'hauran hagut de recollir mostres, s'hauran hagut de fer sortides, i valorar la població d'aquest peix, a la que la població d'aquest peix estigui acceptable, podrem anar a pescar. I si no, fins l'abril, març, abril de l'any que ve, espero poder-hi tornar.
1: Tant de bo, els trobem als mercats i als restaurants. Iris Triola, pescadora de sonsos a Blanes, divulgadora de pesca sostenible i fotoperiodista. Gràcies per explicar-nos-ho avui aquí a la Nit dels Ignorants i molta sort.
0: Moltes gràcies, Marta.
1: Moltes gràcies, bona nit.
0: Bona nit.

0: Tres quarts de dues de la matinada, recta final del programa La nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Encara ens truca el 93207474, l'Àlex des de Badalona. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta. Què tal, com estàs?
0: Molt bé. Tu diràs, Àlex.
1: Mira, truco per respondre la pregunta de la sílfides.
0: Sí, d'acord.
1: Doncs mira, ho he buscat una mica al diccionari i així em surt doncs que una sílfide és una criatura femenina imaginària que habita l'aire dels boscos i dels camps i que pertany a la mitologia europea, especialment de la germànica i l'escandinava. I que també és un sinònim d'una dona esvelta. Per això els que estan prims, doncs els diu sobretot a les dones que són unes sílfides, perquè estan prims, esvels, i clar, d'una bellesa, diguéssim, extraordinària.
0: Molt bé, molt bé. Doncs
1: segons
0: escolta'm,
1: l'antiga mitologia germànica i escandinava.
0: Doncs mira, hi ha una cosa més que sabem, Àlex. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes de res.
0: Vinga, que vagi molt bé, bona nit.
1: Bona nit, que vagi bé.
0: Adéu-siau. Abans del conte, i ho ampliarem a la una als companys dels serveis informatius, però veig una altra publicació dels bombers a la xarxa X dient que finalment han localitzat a Olivella el cos sense vida d'un home a uns 500 metres del punt on es trobava el vehicle arrossegat per la riera en una zona accessible. Els bombers diuen que han recuperat el cos i que els Mossos d'Esquadra han confirmat que efectivament l'home era el mateix conductor del vehicle que un testimoni ha avisat, perquè ha vist com se l'enduia l'aigua i ha avisat que hi havia una persona a dins. Ja dic que a partir de la una els nostres companys dels serveis informatius ho acabaran d'ampliar. Dit això, tanquem el programa.

I aquesta setmana, com sabeu, explorem tot l'univers de l'escriptora i articulista Empar Moliner a través dels contes del llibre Tot això ho faig perquè tinc molta por, editat per Proa, que l'any 2015, per tant ja fa uns quants anys, va guanyar el Premi Mercè Rodoreda. I el conte d'avui es titula A la nostra edat.

En Miquel Obrador era un d'aquests senyors que cada cop que deia tan somrient «és que la nostra edat» demostrava la pena immensa que li feia haver deixat enrere la joventut. Tenia 56 anys, un serrell airós de poni, un armari on sovintejava la roba cromàticament extravagant, cremes per les arrugues que ell sempre anomena cremetes i el perpetu aspecte informal, optimista i morè del redactor televisiu que de tant en tant fa pantalla. No era del tot intel·ligent, però tothom havia convingut que era culte. Parlava amb familiaritat de la Traviata, del Merlot i del Cabernet i de les grans dames de l'escena que, per ell, eren totes les actrius de més de 60 anys, sempre que fessin monòlegs, tragicòmics, amb els cabells esborrifats i en camisola. En Miquel Obrador s'encarregava de la secció de teatre, música, dansa i museus del programa tan cultural com poc il·luminat dels dissabtes al vespre a la segona cadena de la televisió pública. Allà, en Miquel Obrador aconseguia un 2% d'audiència, amb algun pic de 2,5, a base sobretot de repetir l'expressió «ens agrada». Ens agrada que s'inauguri un nou teatre, ens agrada que els actors joves muntin companyies, ens agrada que el MNAC obri de nit, ens agrada la taquilla inversa i ens agrada el crowdfunding. Feia 7 mesos que la seva última parella, un cubà ballarí que havia conegut els assaigs de La Bella i la Bèstia, una polèmica concessió comercial que van fer al programa, l'havia abandonat. Abans que el cubà Manfredo, Man per als amics, li anuncies que havia decidit tornar a Cuba quan acabés la gira amb la dona i el fill, perquè va resultar que ell s'enamorava de les persones, no dels sexes, i per tant no era gay, sinó bisexual, en Miquel Obrador ja no les tenia totes. Patia mentre li preparava timbals de ruca amb deuets de salmó marinat i postres amb noms com pecat de xocolata, perquè l'altre no contestava sempre al telèfon i quan a la fi ho feia s'excusava dient que s'havia quedat sense bateria o que se l'havia descuidat en un bar. En Miquel intuïa que l'enganyava amb tota mena d'homes. Sospitava de cada masterclass de salsa que impartia i de cada mojito que anava a prendre amb un compatriota. I era tan clar que tenia raó que ja trobava plaer a desemmascarar-lo, a fer-lo entrar en contradiccions, més que no pas a desitjar equivocar-se. Quan li va dir que ja no es volia quedar a Catalunya i que se'n tornava a Cuba amb la companyia, en Miquel va plorar tant que li va saltar la lent de contacte esquerra i va estar discutint amb ell sense veure-s'hi d'un ull fins que es va quedar sol després del cop de porta. Un dia d'aquells, el missatger de Seur li portaria les participacions del casament amb el poema que havia triat d'Alejandra Pizarnik. Ell no era tan poc original com alguns amics de triar a Cavafis o Walt Whitman. Les pagaria i les llançaria al contenidor de paper. Trucaria a les amigues, els diria que al final no es casava i les amigues li dirien «Veus?». Va anar a la sauna, va pagar un xaper i va imaginar-se que el redimia i que s'enamoraven i va pensar que havia de fer tots els possibles per aconseguir un nou home que li fes oblidar el cubà. L'havia de substituir. A la tele va proposar un reportatge en un vaixell especialitzat en gais, va dir en antena que no tenia parella i a l'hora de preparar les entrevistes de teatre va deixar de proposar com a convidats els directors de les obres o els actors consagrats per, en canvi, fer venir els actors més joves. Els actors més joves, en cas que fossin gais, podien emocionar-se si ella els convidava a casa, els feia una amanida de ruca amb deuets de salmó i els feia escoltar la Traviata. Si eren gais però no eren joves i sí que eren capaços d'emocionar-se amb la Traviata, no seria perquè ell la fes escoltar, seria perquè ells la farien escoltar algú jove. El que venia aquell vespre al programa es deia Boris Brass. La nit anterior, a la festa de després de l'estrena, s'havia mostrat molt expansiu amb en Miquel Obrador. Fins i tot hi havia compartit la copa de cava. Boris. Un nom que feia suposar que els pares van imaginar, ja al registre civil, que l'esperava un destí memorable. Boris. 24 anys. Bigoti ros. Un bigoti excèntric, irresistible, en algú tan esprimatxat. Un bigoti que semblava el d'un home vingut d'un altre país, més dèbil econòmicament i amb més conviccions religioses. Boris. Tan eteri i sensible, però potser tan salvatge, capaç de fer 50 flexions amb una sola mà, mentre amb l'altra s'aixugava les llàgrimes que li provocaria la Traviata, que ell li faria escoltar per primer cop. En una escena de l'obra sortia despullat, s'esquinçava la roba mentre s'emborratxava. En Miquel Obrador va presentar-lo a l'audiència i va dir
No vull fer cap spoiler, aviso. Però al final tenim que el Boris, 24 anyets, ens fas molta ràbia, fa... Què fas, Boris? En Boris Braz se'l va mirar amb els ulls divertits. Es mostrava exageradament estranyat i fascinat amb tot el que passava en aquell plató, com si mostrava una curiositat infantil, l'alabés i el separés de la frivolitat de la tele. No ho sé, digue-m'ho tu, va contestar amb educadíssima insolència. En Boris Braz, que ens agrada perquè té una carrera prometedora, i ja sabeu que aquí no tenim pèls a la llengua i diem les coses com les pensem, al final de l'obra s'ha de veure així. I va fer dos punts per donar pas a les imatges, però un cop van entrar, va petar els dits per avisar al realitzador que calia posar el nom de l'actor. El públic no es podia quedar sense llegir el nom de l'actor. Ho feia atrafegat, com si manés molt més el programa que el presentador. En Boris Braz no feia cap gest. Costa molt despullar-se per al paper? Li va preguntar un cop el reportatge s'havia acabat. L'altre va sospirar. No és el que més costa. Hi ha coses que costen més... Però fer d'actor és això, no? En Miquel Obrador va riure com si l'altre hagués dit una facècia. Però és que tu, el cos t'acompanya. Alguns ja no ho podrien fer, va declamar. Tu sí, va contestar ell, bromista. Però si estàs com un tren. I en Miquel Obrador, com si no es pogués aguantar el riure, quin clima que estaven creant, va moure la mà per davant del cap per donar a entendre que allò era una exageració intolerable. En fi, deixem-ho. Canviem de tema, que encara prendrem mal. Com et cuides tu, Boris? Ell va contestar que feia exercici al gimnàs i que, a més, el director els havia fotut molta canya. En Miquel Obrador va replicar que ell també feia exercici i que això era interessant perquè cuidar el cos, segons quina edat, era un salconduit per la llarga vida. Llavors, el presentador va dir que, precisament, connectarien en directe amb una trobada nocturna de dones que feien exercicis al carrer, perquè, precisament, també era el Dia Internacional de l'Exercici al Carrer. Hi havia una reportera enviada, s'havia de connectar, ara perquè si no perdien el satèl·lit. Home, no, es va queixar en Miquel Obrador, quan ja no estaven en antena. No m'ho feu, això, ara que havíem aconseguit aquest clímax, m'ho talleu. Va juntar les mans com si pregués per demanar-li disculpes de broma a l'actor. Abans, en entrar, havien intercanviat unes mirades no del tot innocents. Li havia fet un petó a la boca que no calia gens. Ho sento molt, Boris. Ara hem de veure unes pepes que fan exercicis per no tenir pèrdues d'orina, suposo. Va tornar a riure i, dirigint-se al presentador, va afegir: «Semblem teletieta». I la gent, que està mirant l'entrevista amb el Boris, no vol veure unes senyores que exerciten el sol pelvià. I li va prémer el braç. «Ho sento. Si vols, després et compenso amb una copa». Abans de la funció no bec, però gràcies, va fer ell. Bueno, home, una copa o un té de roibos. En tinc un de boníssim a la meva taula que m'ha portat una amiga. O això, o quedem de nit. L'altre va somriure. Quan vulguis. No m'ho diguis dos cops, eh? No, de veritat, quan vulguis. En Miquel Obrador se li va esponjar el cor. Va cridar una de les hostesses del programa. Marta, pots avisar a producció que retardin el taxi del Boris, que es queda un moment a parlar amb mi? I en una part... Tampoc n'ha de fer res ningú de quanta cafeïna ens fiquem tu i jo per la vena. L'altre va somriure de nou i en Miquel Obrador ho va interpretar com una petita promesa. Al monitor s'hi veia el reportatge de les dones del sol pelvià. La professora, amb malles i top esportiu, mostrava uns pits exagerats que van fer que els tècnics del plató instantàniament es quedessin en silenci. «Hòstia puta», va dir un càmera. «Deu fer una 120, no?», va dir el presentador gairebé escandalitzat. En Miquel Obrador va tocar l'asa de broma. El presentador era parella del presentador d'esports del matí. Acabaven de ser pares i no tenia ulls per cap Boris Braz que vingués al programa. «Ai, com sou!», va exclamar. Però llavors va veure que en Boris Braz es mirava els pits com si fossin un pastís. Amb admiració, però també amb professionalitat. Inconscientment, es va llepar el llavi. «Qui és?», va preguntar. En Miquel Obrador va somriure de nou. «Escolta, que ens hem de fer una selfie, eh? Tu i jo. Faig una col·le de retrats amb tots els actors que han vingut al programa». Però en Boris Braz ja en raonava, de cop molt expansiu, amb un dels càmeres. «Quina passada de tetes! No havia vist mai una cosa així», va admirar-se. «Ja veus», va exclamar l'altre. En Miquel Obrador va mirar-se'ls a tots dos, que ja feien broma sobre el fet de morir ofegats enmig d'aquella regatera.
va apartar-se el serrell de la cara, va ordenar els papers i va subratllar-se amb rotulador fosforescent les preguntes més interessants, perquè no les podríem fer totes amb el poc temps que hi havia sempre a la tele per al teatre. Si és que cada dia en té una per sorprendre. L'Empar Moliner i les seves històries, ja ho sabeu. Demà última, no? Demà és l'últim dia de la setmana per nosaltres? Sí, encara m'ho haig de pensar dues vegades. No sé mai quan acabem la setmana. Demà ens queda la darrera història. I ara ens queda el darrer minut de programa, així que agraeixo a tots els que, com sempre, sou a l'altra banda, els que treballeu, els que esteu al llit, els que teniu insomni i escriviu i truqueu, els que no truqueu, els que voleu trucar però encara no us acabeu d'atrevir, tot això. O sigui, gràcies per ser-hi, perquè per això fem aquest programa. Tornem demà a partir de les 12, horari normal, demà no hi ha futbol, comencem a l'hora i, com sempre, tindrem... Demà estrenem una secció. Demà estrenem una secció que estic convençuda que agradarà a molts dels oients, perquè alguna, més d'una vegada, heu fet referència a la temàtica. Ho deixo aquí, us deixo amb l'incògnita, fins demà a les 12. Que descanseu, bona nit, fins demà.

0: Ràdio, les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els bombers han trobat el cos sense vida d'un veí d'Olivella, al Garraf, que ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni ha alertat als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera de la zona. Els bombers han treballat amb 11 dotacions, el greix subaquàtic i drons per localitzar la víctima, i a quarts de dues de la matinada han trobat el cos a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que es tracta el conductor. L'episodi de pluges ha provocat també molts problemes de mobilitat i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital, en declaracions a Tescat Info, ha explicat que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous de l'hospital està garantida.
2: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes, i només, com dic, repeteixo, la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
1: A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols, també com a conseqüència de les tempestes. Unes tempestes que a hores d'ara es mantenen, tot i que han perdut intensitat. Protecció Civil, tot i això, manté activada l'alerta del Pla Inuncat. Repassem ara altres informacions en format més breu. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. Ursula von der Leyen ho ha dit aquest dimecres davant de l'Eurocambra, on també ha anunciat que demà presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Reserva Federal dels Estats Units desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència. El president dels Estats Units ha demanat una baixada del preu del diner que assegura hauria d'estar, volíem dir, per sota de l'1%. El president Salvador Illa ha defensat el nou model de finançament autonòmic des d'Extremadura, on ha encapçalat l'acte institucional de la Diada i ha reivindicat els vincles entre els dos territoris. Illa també s'ha reunit amb la presidenta extremenya, la popular Maria Guardiola, que li ha tornat a rebutjar la proposta de reforma de finançament. La pel·lícula